0: format breu amb l'Anna Alfonso.
1: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves.
0: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc.
1: Polèmica a Belgrat per l'exaltació de la figura de l'exgeneral serbo-bosnià Ratko Mladic durant el seu funeral fet amb honors militars. La Unió Europea ho ha condemnat i Bòsnia i Hercegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible.
0: La gala Catalunya aixeca el taló, dona el tret de sortida a la temporada teatral en un moment de creixement per al sector. Aquest dilluns s'han fet públiques les dades d'assistència a espectacles d'arts escèniques de la temporada passada, que arriben als 4 milions d'espectadors a Catalunya i superen els 3.300.000 a Barcelona per primer cop. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any.
1: Per això ja treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Raimon Roda, gerent del Consorci.
2: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar. Intentem fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles.
1: S'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola, però ja fa 15 dies que no s'hi ha detectat cap nou contagi.
0: Esports. Aquest dimarts comença la Lliga de Campions, el partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça jugarà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
1: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
0: Aquest dilluns s'ha tancat la quarta jornada de la primera divisió amb dos partits. Elx 2, Real Societat 3. Ha debutat l'ex-blaugrana Héctor Fort amb la Real Societat i el Getafe 1, Celta 1. El Barça tanca aquesta quarta jornada líder en solitari amb 12 punts de 12 possibles.
1: A la segona divisió, victòria del Sabadell per 3-2 contra el Còrdoba. Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols arlequinats. El Sabadell suma 8 punts dels 12 possibles, és tercer en la classificació i després de 4 jornades es manté invicta.
0: I en ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en ruta que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito.
3: Fins aquí les notícies.

0: La Renaixença.
1: L'escombra apareix fa milers d'anys amb les primeres comunitats sedentàries, no? Mentre eren nòmades i anaven d'un lloc a l'altre, doncs, oita, ens hem menjat els quatre cérvols que hi havia aquí, ja podem marxar i tota la merda que hem fet ja la recollirà un altre, saps què vull dir?
2: És orgànic.
1: És una mica la filosofia que segueixen algunes parades de mercat, saps?
3: De què parles? De quin mercat parles, Peyu? Què dius?
1: Els mercats setmanals que fan els pobles.
3: Sí.
1: Hi heu passat mai després del mercat, abans que passin els de la neteja?
3: Sí.
1: A Call d'Atenes fan mercat el diumenge i he anat algun dia cap a quarts de dues del migdia quan es munten, i bueno, he vist carrers d'Ucraïna que estan més encès, eh?
4: Ja.
1: Queda tot fet una...
4: Però no hi vagis quan desmunten, vés-hi abans, i així pots comprar algú, també.
1: També.
2: Però foten tant merdel.
1: Hòstia, sembla que hagin cardat un míssil i ho hagin rebentat És una cosa... No. El que us deia, mentre l'ésser humà és nòmada, com es diu popularment, allà on caga, deixa la merda, no? Però a la que es tornen sedentaris i han de viure en una cova al mateix lloc, pues, diuen, hòstia, això s'ha de netejar perquè estem trepitjant les nostres femtes, diguéssim, no?
3: I s'inventa l'escombra.
1: Ah, exacte, més o menys, eh? Les més primitives són simplement, eren branques, no?, lligades, feixos d'herba seca...
2: De bruc.
1: Sí, bruc. Senyor. Sí.
2: Però encara em faig servir, bruc.
1: Bruc, eh?
2: El faig servir jo, de bruc.
1: Vale.
2: La tinc. Sí. No, sí, de veritat,
1: està bé,
2: eh?
1: Està bé.
2: Van bé, eh?
1: Sí, però fa pols, eh? Fa pols, eh?
2: Bueno, tot fa pols.
1: Sí. Els romans, saps que consideraven que aixecar pols escombrant era poc higiènic, i llavors tiraven aigua normalment i després escombrava.
5: Això ho feia la meva
4: àvia. Això els romans ho feien per estricta ordre de l'emperador Allergicum als àcarus. És una broma que l'he pensat avui.
3: A veure una cosa.
4: No, perdó.
3: Hi ha un nivell a aquest programa.
4: Sí, per això ho dic, que encara estic per sobre. El problema és que després anaven escombrant fang per tota la casa, perquè la pols i l'aigua, què fa?
1: Merda, fa fang.
4: No, fa fang. A mi em semblen sobrevalorats en general, els romans. Els trobo bastant idiotes. Sí.
5: Idiotes per què? A veure, aquí no faltem al respecte a la gent. A veure, Joan, si vas... No? Sí o no?
1: No eren idiotes, però sí que és veritat que eren més pragmàtics. No, que els grecs eren una gent que anaven més de cara a construir aqueductes, carreteres, en canvi els grecs, bueno, pues es perdien una mica amb la filosofia.
4: La pedofília també una mica.
1: Ah, sí, els grecs?
4: Sí, que li fotien també.
1: Fixa't, era...
4: Fet de Déu. Bueno, i els romans també, eh?
1: Sí.
4: I, bueno, a tot tothom.
1: Sí.
3: Bueno, això són caràcters. N'hi ha que els hi va més, els... vull dir, això encara no manés de fer.
1: Sí, és el caràcter.
3: Catalans i espanyols, caràcters, són diferents.
1: Catalans i espanyols, eh?
3: Expressats per trobar...
1: Grecs i romans.
3: Exacte.
2: I nosaltres, els catalans, que seríem? Seríem grecs o seríem romans?
1: Bueno, els grecs van perdre, jo crec que seríem els grecs.
3: Bàsicament.
1: En fi, ja no sé on passava, que em despisteu.
2: El mercat de Call d'Atenes.
1: El mercat, no, ja havíem passat.
4: Escolta, vosaltres on la guardeu, l'escombra?
5: Jo
4: crec que hi ha debat aquí, jo la guardo al balcó.
1: Al balcó?
4: Sí, al balcó.
5: Jo em vaig fer un armari expressament per guardar-hi l'escombra, però no vaig calcular bé i no m'hi cap tot. M'hi cap l'escombra, això sí, i la pala plegada.
2: La guardar penjada darrere la porta del gratge.
3: Home, clar.
1: Ah, sí?
5: Quin gratge.
3: Amb allò aquell crec, aquella parella que fas crec.
1: La pengeu, eh?
3: La penges a
5: crec.
1: Jo el tinc, el crec aquell.
3: Jo tinc penjat de tot allà, hasta el nano hi penjo ràpid. Tinc un de més gros que quan crec, clar, penjo allà.
1: Jo tinc allò darrere la porta, però la deixo pujada a terra.
2: No. Home, Peyu!
1: Què?
5: Peyu!
2: Què fots? S'ha de tenir penjada.
1: Per què s'ha de tenir penjada?
2: Collons, perquè es gasta.
1: Què es gasta?
3: Si toca terra, es gasta. És com els pneumàtics del cotxe.
2: Ah, exacte.
1: Els pneumàtics es gasten perquè amb el cotxe en moviment, en marxa...
3: No, senyor. Si tu tens... Jo tinc el cotxe al garatge, si tens el cotxe al garatge parat, es gasta amb el contacte. La part de roda que toca terra, es gasta.
2: Jo l'entro al garatge, i amb dos gats... Perquè no toqui terra.
1: Què esteu dient?
2: Baixa del burro, Peyu. És evident que té raó.
5: Sí.
1: No té cap sentit, escolta.
3: Hòstia, què vol dir això? Sí, però tu per què penses que la gent gran cada cop és més baixeta?
2: Clar, això és veritat. Toma. Perquè...
4: És bona aquesta, eh?
2: No caminen així, fregant els peus per terra, els arrastren i es van gastant per sota.
3: El rato que estan mirant les obres allà dret...
1: Es gasten.
5: Jo un cop vaig anar a PortAventura i em van dir que al matí no mateixes el mateix que la tarda. Que si vols anar amb un nen, amb una atracció al matí, i has d'anar a primera hora.
3: A primera hora els nens són més alts.
5: Sí,
3: es gasten.
2: La gent gran es mor perquè s'ha gastat.
4: Rendeix-te a l'evidència, Peyu. Les coses que estan en contacte amb el terra tenen un desgast, és una cosa òbvia. Vols que t'ensenyi els meus peus, per exemple, veuràs... I la cara la tinc guapa. Vols veure'm els peus?
1: No.
4: Estan molt pitjor. Per què? Perquè estan en contacte amb el terra. O els llits, per què et penses que tenen potes?
1: Clar. Perquè si estiguessin a terra...
4: Et gastaries completament.
1: Sí. Però els japonesos dormen a terra.
2: Per això són més petits.
4: Àngel Maria.
1: Mira.
2: Perquè es gasten.
1: Ah, sí que tot quadra. Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, Peyu. Una humorista que volia i vol ser actriu, però que per ara es guanya la vida explicant les seves millors anècdotes dalt dels escenaris del país. Defensa que per fer humor no cal fer anàlisi de l'actualitat o de la realitat ni donar opinions sobre el que passa, sinó que simplement cal explicar allò que li passa a un mateix, Peyu. Ah. Deixa'm que digui amb la boca petita que esperem que tardi molt de temps a trobar feina com a actriu, perquè ens agrada poder seguir gaudint d'ella com a humorista.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Irene Minoves. Irene, què tal?
2: Molt bé.
0: Acosta't al micròfon. Què has menjat avui per esmorzar?
2: Què he menjat per esmorzar? Pa amb tomàquet amb pernil.
0: Mira.
2: Què et sembla?
0: Esmorzar normal.
2: Bé, no?
3: I de beure?
2: I de beure cafè. Molt. Sol.
3: Sol.
2: Sol. Sol.
0: Recorda que tens tres preguntes per programa.
4: Perdó. Això ja compta?
1: Sí.
0: Ara, és que encara no estic habituat.
2: Dues
0: preguntes, Joel. Si no, l'altre dia no preguntis per veure, és tonto.
5: Ara.
0: Preguntar aquest.
4: És que se l'ha de controlar, aquest noi.
0: Irene, escolta, tu ets osonenca.
2: Soc osonenca.
0: Però jo poc que t'he vist mai a Osona.
2: Ja fa molt que no hi visc, ja, aquí. Vaig marxar a Barcelona quan tenia 18 anys i ja no he...
0: No has tornat,
2: No he tornat.
0: Ostres.
3: Senyores.
4: Perquè s'està bé a Barcelona.
2: Està millor aquí, en realitat. Però a Barcelona hi tinc més feina.
0: Vale. Tu des de petita que volies ser actriu, això ho tenies clar, ja?
2: Sí, molt clar. Molt clar, claríssim.
0: O sigui, des de petita, jo vull ser actriu.
2: Jo vull ser actriu, pesadíssima, ja, amb els meus pares. Jo vull ser actriu. Sí. Feia pastorets, em disfressava, totes aquestes coses.
0: Això a Roda de Ter, vas néixer a Roda de Ter?
2: Sí, però sóc de Masies.
0: Masies de Roda.
2: Masies.
0: Sempre, encara, mai acabes de ser, no?
3: És com... Sí. Hi ha aquest matís.
0: Sempre.
2: Hi ha aquest matís.
0: Som així,
2: jo reivindico Masies.
0: Masies
2: de
0: Roda.
2: Perquè sóc d'allà.
0: Vale.
2: Sí,
0: no,
2: sí.
3: De quina?
2: De Roda.
0: De Roda.
3: De la Masia.
2: Masia.
0: D'una de les Masies.
2: La Font.
0: Ah. I llavors, encara ara, que tens 44 anys,
2: sí,
0: el teu somni segueix sent ser actriu?
2: Però ja
0: o ja et conformes amb monologuista, diguéssim, humorista...
6: Què vol dir conformes? Clar, perdona que ho dic amb un to molt baix perquè no sembli pregunta. Què vol dir això?
5: Però hi havia l'entonació de pregunta.
0: Sí. No, vull dir que conformes perquè el seu somni és ser actriu, no humorista, en principi.
2: Però saps què passa? Que ja ho soc.
0: Ja ho ets, ara.
2: D'actriu.
0: Sí, home, has fet coses.
2: He fet coses. Mira, per exemple, sortirà d'aquí res la segona temporada de la sèrie Ets i Uts, que és el 3CAT,
0: sí,
2: i allà participo com a actriu.
0: Sí.
2: Llavors, ja hi vaig treballant d'actriu, últimament.
0: Ha sortit a la casa nostra, també, eh?
2: També ha sortit a la casa nostra.
0: Veus, home, t'he vist.
2: Sí.
0: Segona temporada.
2: Segona temporada.
0: Hi haurà tercera temporada?
2: Hi haurà tercera temporada.
0: Ah, sí?
2: I quarta.
0: Oh, què dius?
5: Està cinquena.
2: Això es pot dir?
6: Jo crec que no, Irene.
2: Poder
6: crec...
2: no es pot dir.
6: No
2: ho he dit.
6: Bueno, tens un senyor de TP3 aquí.
2: Jo sé que hi haurà tercera i quarta, entre d'altres coses, perquè estic treballant de guionista ara també per la casa nostra, escrivint la tercera i la quarta, però poder això no es podia dir.
0: No, el que m'hauries de dir és com ho feu per renovar així en pa. Nosaltres...
3: Però ja m'escollim.
2: Bueno, això, aquests senyors de TV3 que hi ha aquí...
0: Aquí anem fent any i costa, hòstia, tu, unes suades per renovar cada any, hòstia.
2: No estic capacitada per contestar aquesta pregunta.
0: Tercera i quarta, eh?
2: Tercera i quarta.
0: No, està molt bé, escolta. Què passa, Joel? Vols fer una pregunta?
6: Ep.
0: Endavant.
6: Dins del reglament.
0: Gasta-la.
6: A més, que és bona, aquesta, sí. Peyu. Irene Minoves, el teu nom al revés és Saboni Meneri.
2: Mira.
6: La meva pregunta és si ho sabies i si valores el fet que soni tan i tan bé, tenint en compte que la majoria de noms i cognoms llegits al revés sonen fatal, com, per exemple, el cas del Fel Faixedes, que es diria Sadexia Flef. és molt pitjor que Saboni Meneri.
3: Saboni Meneri m'agrada molt.
2: Saboni Meneri sembla una mica italià, no?
6: Sí, una ministra així una mica de dretes.
2: Sí, no? M'agrada. El puc assimilar per coses.
5: L'actriu italiana, Saboni Meneri.
6: La gran Saboni Meneri, no?
2: Sí.
6: Aquelles pits que tenia tan grossos.
2: Sí, jo, com que sóc al revés, pues menys, no?
0: Escolta, parlant de coses que has fet com a actriu, tinc un exemple que a mi em va esfereir, que és aquest. Com si
2: mare meva.
0: Ahí. Mira.
7: Si no posa tant, Miquel.
8: Mira, et presento la Margarita Pollo. S'acaba d'incorporar a la consultoria. És la Sandra Busquets.
9: Ah, sí, ja me n'hem parlat, encantada.
10: Hola, molt de gust.
8: Ens ha vingut a portar una documentació.
10: Molt bé.
9: Ah, doncs aprofito per acabar tot això i t'ho dono al migdia.
8: Sí, sisplau, sí.
9: Fins ara.
10: Que vagi molt bé.
0: Oita, aquí el...
11: Escolta, la Noé m'havia dit que havies contractat un home.
0: Què tal, el pare de la Muixca?
10: Superintervenció, que vaig tenir en aquesta sèrie, heu vist?
3: No està bé, eh?
10: Heu vist? Quina
3: molt
10: interpretació!
3: Sí,
10: estava superconnectada amb el Farelo,
5: sí,
10: heu
5: sí,
10: vist
5: sí,
10: o no?
5: Sí, sí, sí. Això va creixent, aquest personatge? Vull dir, va agafant...
3: Aquí.
5: Sí.
10: Segons és
3: hola,
10: sí. La persona
3: aixeca,
10: que...
3: Aixeca la mà,
5: com hola, sí.
10: Va creixent el personatge.
5: De Catalunya Ràdio, una pregunta.
10: No, això va ser molt divertit. Era la primera temporada, el Com si fos ahir, i per culpa meva, una mica el Farelo i la Gadel no es casen.
3: Oh.
10: Ai, em van fotre fora d'aquesta consultoria el capítol 3 que participava.
0: Home, no,
10: o sigui, era molt dolenta, jo, molt dolenta.
5: Ah, no, no, collons.
10: Sí, sí.
0: I com és que com et surt aquesta feina? El recordes, el Com si fos ahir?
10: Bueno, clar, TV3, aquí, la gent de TV3, sí. Se n'està parlant molt, trobo avui, sí. La gent de TV3 tenen un càsting obert per
0: tots... Perquè han vingut, que sí. No venen mai, i avui estan de públic aquí, han vingut i per això en parlem.
10: TV3, clar, al ser una tele pública, té un càsting obert per tots els actrius i actors de Catalunya que sí. Poden participar, presentar-se en aquest càsting obert, i després hi ha una bossa, que això ja, poder, hi ha gent
0: no,
10: que no ho sap.
0: Ah, mira,
10: hi ha una bossa literal, eh? I llavors el director de càsting de TV3...
0: Sí, l'Armengol, no?
10: És? No, la Laia,
4: és la Laia Espot.
0: La
4: Laia
0: Espot. Ara és la Laia Espot.
4: Un dia la podríem convidar, la Laia.
0: Sí, a veure com trien els actors i les actrius.
10: Sí, clar. Quan necessita personatges d'aquest
0: tipus... Té
10: un paperet de la bossa i diu, mira, avui vindrà a participar Com si fos ahir, doncs aquesta actriu.
0: Veus com
4: no sé ben bé si ho fan així, eh?
10: Jo diria que sí, no? A mi m'agrada pensar que és així.
5: 87.000 persones, diu, que hi ha en aquesta bossa. 87.000 actors.
0: Ah, sí, n'hi ha tants.
3: Poc pot ser.
5: Així va el país.
4: 87.000.
5: 87.000.
3: 87.000 actors.
4: És que hi ha moltes escoles de teatre, gent que surt cada...
5: 113.000, ara ja passem.
10: Hem actualitzat marcador.
3: S'ha de ser actor, és una cosa de dir-ho. Soc actor, ja està, ja ho he dit. Què treballes de
5: cap? Jo ho he dit sempre.
3: Jo soc actor.
5: És una mica així.
0: Escolta, creus que si haguessis nascut a Barcelona o a Madrid en lloc de Roda de Ter, t'hagués sigut més fàcil? Haguessis tingut més possibilitats de ser actriu o no?
10: No necessàriament, perquè al final el talent és el que té un, i jo arribo on arribo.
0: I has fet altres feines, entenc, a banda d'humorista i d'actriu, suposo que...
10: Moltes, totes.
0: Totes, eh?
10: Sí.
0: Ai. Tipo...
10: Tipo... Que, bueno, de cambrera, de dependenta en botigues... què més he fet?
3: Alguna cosa amb porcs?
0: A Osona tothom hi passa, més o menys.
3: Ah, no?
10: No, jo estava a les metal·lúrgiques de Torelló, fent taps.
3: Mira, està bé.
10: Taps.
0: Sí, a Torelló hi ha moltes fàbriques de taps.
10: Sí. Això ho havia fet.
0: També hi ha molta gent que destapa taps.
10: Sí.
0: Per carnaval, sobretot.
10: Sí. Ah, i tant. Sí. Tradició.
0: Sí, sí, sí. Cambrera, metal·lúrgica...
10: Sobretot cambrera.
0: Sí. Molt bé. Ho recordes amb carinyo?
10: L'hostaleria. Sí. No.
0: Bueno, feina com una altra, escolta.
10: Una feina com una altra, exactament.
3: Tu també, Peyu. Tu també.
0: Jo n'he fet, de cambrera.
3: I tant, i jo.
5: Sí, jo també n'he fet.
3: I tu també.
5: I tant, n'he fet.
10: Vull dir, algú vol un cafè?
0: No. Tinc entès que també havies fet d'oradora en tanatoris, pot ser això, no?
10: Sí, i tant. Oradora laica.
0: Oradora laica.
3: Mira com la gossa que va anar a l'espai.
10: Exacte.
3: Igual.
10: Sí, la gent que anava a l'espai, jo li feia també, doncs, la cerimònia.
0: O sigui, feies enterraments.
10: Enterraments, sí.
0: Hosti, és gros, això.
10: És gros, però és molt maco. Fa bastants anys, ho tinc una mica oblidat. No, per la família no gaire.
3: Depèn.
0: Depèn, no ho sabem. No ho sabem, perquè a vegades hi ha familiars que poden estar contents.
5: Una festassa. Una festassa allà al tanatori. Va, obrim cava, vinga, va, m'acaba.
3: Gina hora, diuen alguns.
4: Com ho gestionaves, això, emocionalment? Perquè a mi el que em passa és que sóc molt empàtica i encara que vagi a l'enterrament d'algú que no conec i no hi he vist mai... No, l'enterrament d'algú familiar d'un amic meu, però és que no l'he vist mai a la vida. Comencen a parlar d'ell i tot això i em poso a plorar. És que no puc.
5: Ets una mica bleda, tu, Mercè.
4: Sí, sóc una bleda, sóc emocional.
6: A mi també em passa.
10: No, sí que passa. Jo quan vaig començar em van dir, bueno, duraràs el que duraràs. Perquè arriba un moment... Tenen un extra per penositat, es diu la gent que treballa als sanatoris. Perquè estàs constantment en contacte amb gent que està molt malament. I és extra de penositat.
0: Però això a casa Tarrellers també els hi passa i no el cobren, digues.
10: Ja, tenen extra penositat.
4: I tu que ets humorista... No intentaves treure-li una mica de ferro?
10: Però no pots. A mi m'hagués agradat entrar a la sala de vetlles, veure tothom amb aquella cara i dir que s'ha mort algú.
4: No, malament, no es pot. Molt arriscat.
10: Clar, allà no podia fer acudits i era una cosa una mica frustrant per mi. Llavors, quan vaig detectar els límits, dic fins aquí.
5: Els límits de l'humor, eh?
10: Els límits de l'humor.
0: Quan vas descobrir que fer riure podia ser una feina, diguéssim?
10: Al tanatori.
2: No, va ser bastant casual. Vaig topar-me amb un curs d'escriptura de comèdia així per stand-up, no?, que sí. Es diu, per fer monòlegs. El vaig fer i a partir d'aquí vaig començar.
12: Ja està.
0: Pim-pam, no?
2: Pim-pam.
0: Hòstia. Recordes el primer dia? Una altra pregunta, Joan. Te'n queda una, és l'última. És l'última.
6: Bueno, m'ha fet una mica la 13-14, però...
0: És l'última.
6: No, és que aquesta és francament bona, Peyu. No te'n penediràs d'haver-me donat la pregunta.
0: Vinga.
6: Irene, tu com a còmica experimentada i curtida en sales i places d'escampats, bars, prostíbuls, de tot el territori, series tan valenta com per dir-me quin és el pitjor públic de Catalunya? Vull noms, vull municipis. No, per favor,
2: No,
6: comarques.
2: No.
6: Sí.
2: Ara em faràs quedar malament.
6: Digue'm, de dir, mira, no vagis allà perquè la gent no riu gens.
4: N'hi ha.
2: Evidentment que n'hi ha, però no ho vull dir perquè són llocs on...
0: Si no ho dius tu, ja el diré jo.
2: On vull tornar a anar. A veure, quin dius tu?
6: Jo, Girona.
2: Home, és que és el que anava a dir.
6: Girona no riuen ni per atràs.
0: Girona, ciutat. Ciutat.
5: A mi sí que em riuen a Girona.
0: No.
2: No, és un públic una mica dur.
0: La gent sempre diu de Lleida i de Lleida.
6: No.
0: I Lleida
4: no.
0: És un riure diferent.
6: Van borrar el riure. Una mica també, sí. Això ajuda.
4: Jo trobo que s'hi va poc, a Lleida. Hauríem d'anar més a Lleida. Ens haurien de contractar més.
5: Anava a dir.
4: No, però és que...
6: Jo hi vaig bastant, a Lleida.
0: Si va molt, d'un fart d'anar.
5: També et dic que segons on te vas, dius, potser anem massa a Lleida.
0: Sí. S'ha d'anar tot arreu. Irene, parlant de on podem anar, on et podrem veure properament?
2: Doncs mira, el 17 d'octubre seré a l'Espai Texas.
0: Espai Texas Barcelona?
2: Espai Texas Barcelona fent el meu show.
0: Molt bé. Molt bé, un riures. Com es titula el show?
2: Minoves. No m'hi ha trencat gaire el cap.
0: Perfecte. No, a vegades la gent també masses coses.
2: Anem a lo fàcil.
6: Pam, Minoves.
0: Minoves a la Sala Texas el 19 d'octubre, ho dic bé?
2: 17
0: d'octubre, doncs no ho dic bé. 17 d'octubre, la Sala Texas, la Irene Minoves.
13: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Irene, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
14: Vera!
0: La paraula d'avui és xerec. Xerec.
2: A.
0: Xerec. Signe en forma de V baixa que s'utilitza per indicar que un exercici és correcte o per marcar una opció concreta.
15: Els vegetarians que no vulgueu carn a la brasa, marqueu al menú amb un xerec quina amanida voleu.
0: B. Xerec. Malaltís que mostra una disposició habitual a estar... que té poca salut.
5: A la iaia la van fer casar amb l'avi, que era un home ben xerec, i el mateix dia del casament ja va quedar viuda.
0: C. Xerec. Títol d'origen àrab que ostenten personatges que associem a les grans fortunes del petroli.
4: Es veu que el Barça està a punt de comprar un xerec àrab d'aquests de saps? Dels de les estovalles al cap?
2: Sí.
4: Doncs això.
2: Sí.
0: A, B o C?
2: B.
0: Correcte!
6: Bravo!
2: Moltes gràcies.
0: Irene, que s'emporta la llangonissa. Irene Minoves, 17 d'octubre a la Sala Texas et vindrem a veure. Moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la
2: Moltes Reixença. Gràcies per convidar-me.
0: Fort aplaudiment per
6: Bravo!
13: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Pel que costa el programa, trobo que fa prou riure.

0: bona guitarra.
1: Home, de les grans de la història de la guitarra, i tant que sí.
0: Qui és aquest senyor?
1: Home, Peyu.
0: No ho sé, jo no Peyu. Sé. Jo sóc... Què passa?
2: Home, Peyu.
0: De veritat que...
1: Peyu, tots ho saben. No, tots m'han mirat aquí amb una cara
0: no, no d'expecció. No us feu el xulo.
3: Peyu, que en tinc 90.
0: Què?
4: Peyu, que de veritat.
0: Sí. Home, sentint un tio que toca la guitarra ja sabem...
2: Home, aquest sí.
1: Aquest sí, home.
3: Aquest sí. Et noto que és amb l'esquerra.
2: Ah, tu com que només es toques lacs amb bustos.
0: Clar.
2: Pues et passa això.
1: Home, és Jimi Hendrix.
0: Jimi Hendrix.
1: El guitarrista de Seattle, amb el seu Voodoo Child, una peça publicada l'any 1968. I com deia, doncs és considerat una de les grans peces del món de la guitarra i un autèntic revolucionari. Una de les figures més influents, per tant, de la història del rock. Explica la llegenda que quan en Jimi Hendrix era petit, el seu pare es trobava sovint brins d'escombra escampats al peu del llit.
0: A veure.
1: I ell pensava, doncs, que en Jimi no havia escombrat correctament l'habitació, però ell insistia en que sí que ho havia fet.
0: Mira.
2: Què passava?
1: Doncs més endavant el pare...
3: Quins contes, eh? Que...
1: Ei...
3: Explica aquestes fàbules tan maques.
1: Silenci, la Sara.
2: Perdó. Calleu.
1: Més endavant, el pare va descobrir que en realitat en Jimi s'asseia als peus del llit i rascava l'escombra com si fos...
0: No és cap metàfora, entenc, no.
2: No,
1: no. Ei, hòstia.
0: Perdó, perdó.
1: Ja he trencat, molt preparat.
0: He trencat una mica la màgia del moment.
2: Jo la faré servir, aquesta.
1: Doncs sí, en Jimi s'asseia als peus del llit i rascava l'escombra com si fos una guitarra.
0: Mira.
1: Sí, poc després, quan ja era adolescent, finalment va arribar...

0: decadent que...
1: L'hem trobat per allà i li hem dit, té, calla, nano. Però com que van veure que tenia facilitat i mostrava un talent realment innat,
2: sí,
1: ràpidament, per fi, va aconseguir una guitarra acústica de segona mà que van comprar allò per $5, sí, l'any 1958. I, finalment, l'any 59, ja va arribar a les mans la seva primera guitarra elèctrica.
2: Ara...
0: Això és una dada que a mi m'ha deixat estabornit, eh? Escolteu, okay. Jimi Hendrix, això que diu la Laia, va començar a tocar la guitarra elèctrica l'any 59, que tenia aproximadament 17 anys, i potser alguns de vosaltres recordareu que forma part del malaurat Club dels 27.
3: Sí, sí, no, i és veritat.
0: Això vol dir que es va morir amb 27 anys.
2: I va començar a tocar la guitarra amb 17.
0: Jimi Hendrix
1: és molt fort.
0: La persona que va revolucionar el món de la guitarra elèctrica i va marcar un abans i un després en aquest instrument, només va estar 10 anys tocant la guitarra.
2: Mira,
1: és molt,
3: és molt perillós, eh? Tocar la guitarra, doncs.
2: Sí.
1: 10 anys dedicats exclusivament a la guitarra.
3: És perillosíssim.
0: No, no, també es va dedicar a altres coses.
1: Ai.
2: Ah, sí, però això era tan bo.
3: Quants anys et queden, Arnau, de vida així?
0: Jo ja fa anys que estic mort.
4: Ja ho has passat, tu.
2: És un holograma.
4: Estàs fora de perill.
2: Sí.
1: No, però realment aquests 10 anys van canviar molt el món de la guitarra elèctrica. Mm. Va innovar en la tècnica, l'expressivitat de l'instrument, en el processament del so dels amplificadors i fins i tot, allò que mola més, en l'espectacle del rock. Tocant la guitarra amb les dents i fins i tot cremant-la. Era
2: maco,
1: una autèntica estrella del rock.
2: Una mica de xou, una mica de xou.
0: Home, rock and roll és espectacle.
2: Home, tu també t'has de veure allà en un escenari i pensar, hòstia, fa uns anys tenia un ukulele amb una corda,
1: ara,
2: vulguis
1: ja
2: que no, et despermes una mica.
5: Tens sis cordes.
0: Què faig? Doncs cremo la guitarra.
4: N'has cremat mai cap, tu, de guitarra?
0: Diverses.
2: Ah, sí?
0: Sí, cada concert, habitualment, acabo cremant-les.
1: Que no se't pot preguntar res.
0: Avui us proposem d'escoltar una de les peces de culte de Jimi Hendrix.
2: Aviam.
0: Una cançó que fuig de l'exhibicionisme virtuós i aposta per l'expressivitat, la delicadesa i la sensibilitat. Una peça que han versionat una gran quantitat de guitarristes i que testimonia l'empremta extraordinària que Jimi Hendrix va deixar dins del món de la guitarra. Això és Little Wing, publicada l'any 1967. Música, mestra.

0: Això està ben tocat, diríem?
1: Home!
0: No pregunto, només estic preguntant, no?
2: El sentiment que hi ha.
0: Vale, vale.
2: Però deixa de col timbre, tu, Joel.
0: Cal tornitxe. Està molt ben tocat, però si no es fot a cantar també és que es carda llarg, eh?
3: La música instrumental és només per ments selectes, Peyu.
0: Ja, ja, ja.
1: A quin conservatori va anar?
3: Això, un... A l'Espuc, va, sí, sí. Va anar a l'Espuc, sí.
4: Una plaça a l'any.
0: Jimi Hendrix.
1: Està bé.
0: Escoltem-lo.
2: Calla, Peyu, sisplau. Sí, sí.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: L'escombra a l'edat mitjana va començar a associar-se a les bruixes. Sabeu per què?
2: Per què? Per què? Per què?
1: Doncs, a veure, la veritat és que no se sap ben bé, però hi ha un parell de teories.
2: Llavors no preguntis per què.
1: Escolta, home, jo et dic el que hi ha una mica. Hi ha un parell de teories. Sí. Una es basa en que l'escombra, aquest objecte quotidià de les tasques de la llar, és en l'època, bueno, ho feien servir les dones i s'associava a les dones. Sí. I que per això,
3: vale, doncs, si en aquella època es véssim fet servir aspiradores, ara les bruixes

0: volarien amb una aspiradora entre les cames. Sí,
1: una Dyson.
2: Segur, segur.
0: És això, no?
3: Va bé. No n'hi havia d'aspiradores en aquella època.
1: Oi, oi, oi.
3: Tu, calvo!
1: Ei, ei, ei, qui és vostè?
3: Vols que et foti un malefici?
1: No.
3: Vols que et faci sortir cabell a la calva aquesta que tens, que brilla tant? No. Et podria passar els pèls del nas que et vagin directe al cap.
1: El que podria fer és treure pèls, que no sé per què cada vegada en tinc més.
3: És l'edat, carinyo, és l'edat.
0: Ho fot bé, eh?
1: Sí que ho fa bé, de bruixa.
3: Sí, sí, sóc una bruixa.
0: Oi, hòstia, una bruixa.
1: Però ets una bruixa de veritat, una bruixa autèntica.
3: Quina merda de preguntes, que vols que sigui la de la bruixa avorrida, aquesta de les tres bessones, que això no hi ha qui ho aguanti.
1: El què, les tres bessones? És ben maco, les tres bessones.
0: Jo,
3: maco? No té cap mena de sentit, això de les tres bessones.
1: Per què?
3: Tres bessones. Bessones són dues.
2: Ah.
3: Tres són trigèmines.
0: Hòstia, hòstia, hòstia! Quina gran veritat ha sortit a la llum.
3: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
0: És veritat, això?
1: És veritat, és veritat, té raó.
3: Sí, m'he inventat una sintonia nova. Un, dos, tres, som tres trigèmines. Us durem a terres eslovenes. No trobo res que em lligui, tu.
1: Us durem a terres eslovenes.
3: Jo què sé, jo què sé, és que no em lligava res.
1: No em rimava, eh?
3: No em rimava.
1: No em rimava, eh? A terres eslovenes, mare del
0: senyor. No, jo no hi he estat mai, eh? Diuen que és maco.
1: Eslovènia?
0: Sí.
3: Maco.
1: Bueno, no ho sé. No, escolta, has dit abans de fer la bruixa que hi havia dues teories. Una que era que es diu que les bruixes porten escombra perquè s'associava a les tasques de la llar, i la segona teoria...
3: La segona s'associa...
1: S'associa.
3: S'associa a alguns rituals de fertilitat.
1: Ah, mira.
3: Hi havia festes agrícoles europees que la gent saltava amb les escombres, sí, doncs per sobre dels camps, per afavorir la fertilitat,
1: sí,
3: i per tenir una bona collita.
1: Sí, sí. Abans la gent s'ho passava més bé.
3: Ah, jo trobo que sí. Sí.
0: Hi havia menys distraccions, sí, també. Molt millor que el Primavera Sound, això.
1: Eh?
0: I més barat, home, eh? Home, i més barat, eh?
1: Agafeu una escombra cada un i a saltar, sí, per aquí al camp.
0: Sí, vinga, tira ja missa.
1: Home, al Primavera Sound hi ha alguna estampa a vegades que déu-n'hi-do, també.
0: Sí, déu-n'hi-do. Són tots estrangers.
1: Sí?
0: Ara es veu...
3: Home, són molt guiris.
0: Jo hi vaig anar una vegada convidat, eh?
1: Convidat.
0: Hòstia, tu, mai més.
1: Jo veia aquest any a l'estiu la gent aquella que hi havia al Cruïlla i pensava, s'ha de ser valent, eh, nano?
0: Cruïlla.
3: A mi m'agradava molt, sí, anar al Cruïlla.
1: Però amb la calor que feia aquest any.
3: Això s'ha de ser molt valent.
1: Sí. No,
0: però hi ha més calvos. Al Cruïlla hi ha calvos.
4: No, aquest estiu vaig anar amb un festival allà a Muntanyola, sí, que, ostres, allò em va agradar.
1: El Clec de Muntanyola.
4: Allò, hòstia.
1: És molt maco perquè ho munten els nanos joves del poble.
4: Sí, noi.
1: Això està molt bé.
4: Mira, em va sorprendre.
5: Jo vaig portar la meva filla al Canet Roc aquest any.
1: Ah, sí? I què?
5: Bueno, eren totes talades i després van desaparèixer totes.
3: Què vols dir que van desaparèixer?
5: Que es van convertir totes en banderes espanyoles.
1: Sí, és curiós aquest país.
5: Jo també he flipat. És com una cosa de màgia.
3: No, amb el Canet Roc no, no fotem, eh?
1: No, el Canet Roc no.
3: Allà hi ha estelades.
5: Que no m'escoltes, Mercè.
3: No t'he entès.
0: Esteu entrant en política,
3: eh? És que si no t'expliques...
0: Esteu entrant en política...
5: No, no, estava parlant de rock and roll.
1: Anem a l'escombra.
5: Estava parlant de rock and roll.
1: Anem a l'escombra. Anem a disseccionar. Anem a disseccionar l'escombra.
0: Què vols disseccionar? Ah,
1: l'escombra, Joel.
6: Utilitat en una illa deserta.
1: Quina utilitat tindria això en una illa deserta?
0: Home, que no li veus, Peyu? Ja a simple vista?
1: No.
0: Home, doncs jo evidentment que sí que li veig, perquè jo estic a favor de ser un nàufrag amb dignitat, Peyu.
1: Què vols dir?
0: Home, que ja estic totalment en contra dels nàufrags que es deixen anar i van per l'illa deserta fets una merda. Deixats anar completament, saps? Allò, sóc un nàufrag, m'és igual tot. No! A una illa deserta s'ha d'intentar, en la mesura del possible, tenir la casa neta, encara que no et vegi ningú. Saps per què? Saps per què, Mercè?
1: Per què?
0: Perquè la higiene és un acte de respecte cap a tu mateix.
4: Molt bé,
1: senyor.
4: Molt bé.
0: Per exemple, Peyu, perquè m'entenguis, sí, la metàfora, eh?
1: Sí.
0: Tu t'afaites els ous?
4: Com?
3: Ai,
0: no, Peyu.
3: No et veig en relació.
1: No t'importa.
0: Posem pel cas que
4: no es vidi mai.
0: No. Posem pel cas que sí, vale?
1: Posem
0: per qui te'ls afaites?
4: Com?
0: Per tu o per l'altri?
1: Jo no me'ls afaito, però per
0: te'ls afaites, te'ls has d'afaitar per tu, Peyu.
1: Per mi, eh?
0: Per respecte a tu mateix i perquè no se sap mai en quin moment pot aparèixer una visita sorpresa.
3: Això d'afaitar-vos, jo crec que ho heu d'anar revisant, perquè
0: aviam,
3: després
0: per
3: pica.
1: A qui pica? A tu o a l'altre?
3: A l'altre!
0: Perquè allò s'ha de mantenir ben afaitat sempre.
3: Però sempre, eh?
0: Sempre.
3: Però com una patena, eh?
0: Mira, jo sempre dic el mateix. Amb la gastronomia, la presentació és important, eh, que sí?
1: Uh-huh.
0: Tu et menges una cosa o no en funció de lo ben presentada que està.
1: El que s'ha de coordinar és ben bé
0: Àngela Maria.
1: La mida d'un i l'altre, perquè hi ha un punt de mida dels dos que fa velcro una mica, que enganxa un amb l'altre.
2: Això està...
1: Queda... Cuidado. Poseu-vos d'acord.
2: Però està bé.
6: Utilitat com a joguina sexual.
0: Hòstia.
1: Mira, una escombra com a joguina sexual.
0: Sí. Aviam, tenint en compte que estem en horari infantil a Catalunya Ràdio,
1: sí.
0: Està plena de possibilitats, més de les que ens pensem, segurament una escombra, sobretot perquè només hem explorat un extrem de l'escombra. O sigui, la part del mànec.
1: Sí.
0: Tu veus el mànec d'una escombra,
1: ja,
0: tens la ment una mica bruta i ja dius, vale. Jo això m'ho fotré per algun puesto, no? Ara bé, ara bé, hi ha un altre extrem,
2: sí, sí.
0: Hi ha un altre extrem, al cap o a un altre puesto.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: A l'altra banda de l'escombra hi ha una cosa poc explorada.
1: El raspall.
0: El raspall.
1: El raspall.
0: El raspall. El raspall, Peyu.
1: El raspall com a joguina sexual.
0: És que no tot passa per ficar-nos-ho tot pel cul, que estem obsessionats en ficar-nos-ho tot pel cul.
1: M'has acabat dient, eh?
0: Esteu obsessionats.
1: Vull dir que has anat...
0: I les carícies, Peyu.
2: Ara.
0: I aquella mica de petting.
2: Ara.
0: Aquell rascar-se amb carinyo.
1: Sí, senyor.
0: Això t'ho dona el raspall.
7: Feia anys que no sentia aquest terme tècnic.
0: El petting, eh? Sí. Molt maco, el petting.
1: Els 90 es va posar com de moda.
0: Sí,
1: final dels 90...
0: sí, sí. Bueno, jo vaig estar tirant de petting molts anys, eh?
2: Jo encara hi tiro.
0: El raspall... És que depèn de com, un bon morreig. Sí o no? En fi, el raspall de l'escombra pot jugar un paper molt interessant als vostres preliminars, tant en parella com sols, si vols, precisament pel pal allargat, que et pot permetre fer-te carícies tu mateix. Això sí, has de tenir una escombra específica per aquest menester, no facis servir la de la casa, perquè allò llavors sí que és un fàstic.
4: No. M'estic fotent tonto, eh?
1: Mira.
0: Bueno, clar.
2: Parlaràs de lo de fregar algun rato, perquè allò pla?
0: No.
1: El que he de fregar?
2: La fregona.
0: La fregona. Quin és l'objecte d'avui?
2: L'escombra.
8: Que tens un fetiche amb la fregona,
2: sí,
8: tu?
2: Sí, us agrada.
1: Que us feu carícies amb la Vileda, amb la teva dona?
2: Sí. Però plena de mistola.
1: Ah, sí?
2: Surt una barromera.
1: Per favor.
6: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
0: Peyu, aquí les possibilitats de l'escombra estan àmpliament testades en el marc domèstic, que aixequi la mà qui no ha estat mai perseguit per una mare.
1: Home.
0: Amb una escombra a la mà.
1: Jo...
0: Com t'enganxi, com t'enganxi.
1: Jo sóc aquí gràcies a la brana de la meva escala, perquè hi va haver una vegada que el meu germà amb l'escombra va quedar-se un santíssim hòstia que em volia obrir el cap i la va empotrar contra la brana de l'escala, que si no hi arriba a la brana jo seria mort.
0: Sí, sí, sí. I qui seria aquí? No ho sabem.
1: No ho sabem.
0: Teu puesto.
1: Aquí, algú que parlés castellà, ja.
0: En fi, ara, per bé o per mal, no ho sabem, els pares ja no peguen els fills, l'escombra ja no es fa servir en aquest àmbit domèstic.
1: És
0: que, per cert, fa un parell de mesos, això ho heu de buscar, a Orense, dues senyores van tenir una baralla que en riu tant de la Guerra de les Galàxies de Luke Skywalker i el Darth Vader.
1: Amb dues escombres.
0: Cada una és armada amb una escombra. La cosa està igualadíssima, heu de posar Orense, pelea, mujeres, escoba... I hi ha un moment que una guanya perquè fa trampa i treu un spray insecticida i li tira la cara a l'altre. Espectacular.
1: Busqueu, si us plau, que us quedaran uns cookies meravellosos a l'ordinador.
6: Utilitat metafòrica.
1: Vinga, això pot ser una metàfora, l'escombra.
0: Home, té moltíssima potència metafòrica, una escombra. D'una banda tenim el clàssic escombrar o passar l'escombra com a sinònim d'eliminar el que no ens agrada.
1: Sí, no?
0: Es fa servir molt en política, per exemple... Tal política. Escombraré la delinqüència del municipi.
1: Sí,
0: no? Per exemple, no t'has d'imaginar la policia local amb una escombra.
1: No.
0: Te l'has d'imaginar, per exemple, fotent-li una pallissa en un top manta.
1: No.
0: Això és més aviat això. No? Llavors, te l'has d'imaginar així, però, per exemple, t'imagines el Pedro Sánchez, en campanya, que deia, escombrarem la corrupció. Ho va dir.
1: Sí.
0: És veritat? Va escombrar la del PP.
1: Sí.
0: Llavors, quan ara després, ara entra el PP una altra vegada, escombrarà la del PSOE.
1: Correcte.
0: I així successivament van escombrant i tot ho posen metafòricament on?
1: Sota?
0: Sota la catifa.
1: Ah. Sí, senyor.
0: Ah. Eh? Sí, la metàfora.
4: Sí, senyor. Aquest nano,
2: ara ho entenc.
4: Quina anàlisi.
1: Hi ha allò d'escombrar cap a casa.
0: Això és una merda.
1: Ah.
0: Això és una merda. Bé, no té cap sentit. Escombrar cap a casa vol dir actuar en benefici propi, no?
1: Sí.
0: Aquesta dita es fa servir així.
4: No, sí.
0: Però quan escombres, què reculls, Peyu?
1: Digue'm merda, que... merda.
0: Merda! No. Llavors, quin benefici té escombrar cap a casa si estàs tirant la merda de fora cap a casa?
1: Exacte.
2: Això està ben
0: dit. És absurdíssim.
1: De fet, el PSOE va escombrar cap a casa perquè ara ha sortit tot lo del Zapatero, diguéssim.
0: Ah, Àngela Maria, i lo de l'Avalos, també.
1: Sí, bueno, sí.
0: En fi, hi ha moltes coses. Sí, sí,
4: hi ha per tothom.
0: Jo, per exemple, el que faig a vegades al balcó és escombro cap a fora i li tiro tot en el balcó del veí.
1: Cap a fora de casa.
0: Hi ha un benefici cap a mi.
1: La merda cap a fora de casa, sempre que pugueu.
0: Sí, senyor.
1: És la conclusió, la que hauríem d'arribar. Bravo, Joan.
0: No, bravo.
6: Del segle XIX. Teniu un
9: fill és el vostre somni, però els problemes de fertilitat us compliquen l'embaràs? L'adopció pot ser la solució. Centre d'Adopció Sor Maria Àngeles. Treballem per qui no poden dur una nova criatura al món, però volen formar una família.
10: Amb la meva dona vam comprar un nen a Centre d'Adopció Sor Maria Àngeles i estem contentíssims.
9: Erròniament, aquest senyor ha dit comprar, però volia dir adoptar. Eh? Adoptar. Em va d'amor.
11: Els nens del Centre d'Adopció Sor Maria Àngeles tenen bona salut, o què?
9: I tant! Centre d'Adopció Sor Maria Àngeles només entrega criatures amb una salut de ferro. I davant qualsevol problema, li canviem.
12: La meva parella és un home i ens faria il·lusió ser pares. També podem adoptar al Centre d'Adopció?
9: No!
12: Vaja.
9: En cap cas acceptem famílies que facin plorar el nen Jesús.
13: Centre d'Adopció Sor Maria Àngeles. Traiem els nens als pobres per entregar-los als rics. Fem com en Robin Hood, però a l'inrevés.
14: Centre d'Adopció Sor Maria Àngeles.
15: Patrocina Històries per passejar el gos.
1: Oh! Oita, quin gosset.
9: Oh, que bonica. És la Sarné que se la va trobar l'Anna de Sabadell durant un viatge a Nepal.
1: A Nepal?
9: Sí, és una patanera de 8 anys.
1: I això pots agafar un gos del Nepal i portar-lo.
9: Suposo que has de fer una paperassa. Hòstia, de muerte, eh?
0: Fins i tot nens però... pots agafar del Nepal.
1: Nens pots agafar del Nepal?
0: Sí, que sí.
1: Però no te'ls...
0: No, m'ho he inventat ara. Per l'amor de Déu.
1: Hòstia, jo vaig comprar una girafa de fusta a Namíbia i me la van tenir parada mig any.
5: Vas comprar una... I que fots una girafa de fusta?
0: Cap, per fer bonic.
1: La tinc allà al menjador.
0: Clar, ja te l'he vist. No,
1: és maco.
5: O sigui, tu arribes a casa teva i trobes aquella girafa.
0: Per penjar-hi el barret.
1: Pues hi ha una girafa de fusta, però la vaig comprar a Namíbia i me la van tenir retinguda a l'aeroport de Madrid 7 o 8 mesos perquè havia de passar control veterinari.
0: Sí, sí.
1: I llavors pots endur-te un gos del Nepal tan tranquil·lament.
9: Jo vaig portava dintre la girafa.
1: No duia
9: res. Vas descargolar el coll?
1: Bueno, me'l van trencar a Madrid, el coll.
0: No, a Madrid.
1: A Madrid em van trencar el coll.
5: A tu?
1: A la girafa.
5: Ah.
1: Bueno, no despistem, va, sisplau.
7: La Sarné estarà contenta perquè la portem al seu país d'origen.
1: Avui passegem el gos per Katmandú, al Nepal. És 1 de juny de 2001.
5: Com toca la Laia.
1: No fa pas la Laia.
5: Ah, potser que la
8: Laia. És una grella al Nepal.
1: El Nepal és un país situat entre les muntanyes més altes del món. Hi ha molta misèria, però per sort visitem un lloc on hi ha calés. Passejarem pel Palau Reial de la dinastia Shah, una de les famílies més riques i importants de l'Àsia.
0: Com ha de ser, hòstia, ja us vaig dir que jo només m'uniria al programa si fèiem les passejades del gos per llocs en què és diners.
1: Sí, senyor.
0: Pressupost.
1: Milionaris.
0: Ja se'm nota que sóc un tio de glamour,
1: sí,
0: jo.
1: Sí, que portes sí, aquesta camisa que sembla un pijama de milionari, una mica.
0: Sí, o del teu avi.
1: Que era milionari.
0: Ah, bueno.
1: No, ho era, pobret. Bé, és el teu dia de sort i el de la Sarné, que està molt emocionada de tornar al Nepal. Feia molts anys que no trepitjava el seu país d'origen.
0: És clar que sí, Peyu. Tu com estaries? Si fes 6 anys que no trepitgessis Catalunya, com estaries? I és tu, Peyu.
1: Jo mai farà anys que no trepitjo Catalunya, això.
0: Sí, bueno.
1: Jo
0: no marxaràs.
1: Bueno, no...
9: Mai se sap.
1: Bé, som aquí perquè s'hi celebra un sopar familiar i serà present tota la família, començant pel rei, el rei Birendra Bikram Sabdeb.
0: Carai.
1: És un home que els nepalesos consideren literalment un déu, eh? No exagero, eh? Pensen que el rei està a l'alçada dels déus.
0: Hosti, perfecte. De moment la història va exactament com a mi m'agrada, eh? Riquesa,
1: sí.
0: Respecte per la monarquia.
1: Sí, senyor.
0: I és exactament el perfil de programa que em representa.
1: Sí, sí.
0: Gràcies,
9: ho fem per tu, eh?
0: Gràcies.
5: Ja t'ho aniràs trobant, no pateixis.
1: Ens situem al menjador central del palau. Són les 8 del vespre i tots els membres de la família Shah seuen al seu lloc. És que està escrit S-H-A-H.
0: Es pronuncia Shah.
1: Falta només el fill del rei, l'hereu de la corona, el príncep d'Ipendre, el que seria... no, el que anava a dir, el que seria Felip VI, no. El que seria la Leonor, ara.
0: Sí, eh?
1: Sí?
0: Faria més gràcia que fos el Froilán.
1: Sí.
0: Però clar, no és príncep.
1: El príncep en aquest cas es diu Dipendra. És un tarambana que porta de corcoll els seus pares. Es passa el protocol pel forro i això els té desesperats.
0: Com és una
1: Exacte. És una vergonya que tenint família a sopar no sigui a taula. Ningú sap on para i els seus pares l'estan buscant.
5: Déu, tia, es pot saber on és el meu fill? Llens de nano, eh? Mira, que tota l'hora a casa.
1: Sí.
5: Tota l'hora a casa.
1: Ja,
5: que no havíem cap i a venir.
1: Has ficat en el paper del rei perquè sembles mig normal, eh?
5: Sí.
0: Aquest és el que és com un déu?
5: Ja m'he quedat nerviós.
1: Ja ho veig,
5: perquè si creiem una... Dipendre! Dipendre!
16: Dipendre, fill meu, baixa a sopar ja, que els convidats són aquí.
5: És culpa teva, eh?
16: Meva.
5: És culpa teva.
16: És meva.
5: Ets una bleda. És culpa teva. L'has malcriat, aquest nano.
16: Jo?
5: Sí.
16: No,
5: una bledassa.
16: Això tu, que amb la ximpleria aquesta que és l'hereu, és que li deixes fer de tot. Dipendre!
1: Sí.
16: Ai, Déu meu, que hem fet malament.
1: Sí. Tot, normalment tot, el Rix.
4: Sí, bàsicament.
1: Normalment.
4: Casar-me amb tu.
1: Us ha sortit una mica... Us ha sortit una mica com el net aquell de la Tous. Déu-n'hi-do, aquell nano, eh?
0: Hòstia, oh, sí, això és l'endogàmia, Peyu.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Que estan casats entre ells, els de la Tous.
16: Bueno, entre gent de classe alta, no?
4: A l'Empordà ens casem tots entre nosaltres,
1: ah,
4: que no ens passa això, eh?
1: No.
16: Ja es veu.
1: No.
0: Passa que és una cosa que es veu des de fora.
5: I tant. Digue'm un mi que fa 30 anys que vaig al teu costat.
1: Els pares d'en Dipendre saben que el seu fill és un desastre. Amb 29 anys com té, només fa que portar-los disgustos. Per començar, perquè es passa el dia buidant ampolles d'alcohol. Va sempre pet, el nano.
16: Ui.
17: Ja baixo, hòstia!
1: Ei.
17: Ja baixo, no fa falta tants crits.
1: Ja el tenim aquí.
17: Passats.
1: Hòstia, tu, fots mal aspecte, eh?
17: No.
1: Sí.
17: Vaig una mica cagat.
5: Cagat una porró de... No sé què passa, que nano em cada nerviós, eh?
1: Sí.
5: Que passa de dir una paraula ben dita.
17: Porró de porró.
5: Es faig pudor de porró.
17: Faig porró de porró.
1: Fas pudor de porró.
17: Pudor de porró.
1: Perquè no ho he dit, però a part de veure...
17: Has vingat.
1: A part de veure alcohol...
0: Calla, Dipendre, un moment.
1: Es carda... Bueno,
0: et... No t'enfadis.
1: Es fuma uns canelos que, bueno, com l'avantbraç d'un llenyataire.
0: Escolta, Dipendre...
17: Fa 30 anys que assajo per fer aquest paper.
0: Escolta, Dipendre, has d'estar a l'alçada de la posició que representa.
17: Alçada d'un camperàstic.
0: Tens la sang blava, Dipendre.
1: L'estat d'en Dipendre és lamentable, però la reunió familiar ha de començar. Tampoc és qüestió d'anul·lar el sopar per culpa d'aquest impresentable.
17: Això no m'ho dius a la cara, narrada de merda.
16: Dipendre, per favor, Dipendre.
17: Narrador, narrador.
16: Sisplau.
17: Narrador.
16: Fill.
17: Ets un fill de narrador.
16: No,
1: ei.
16: Seu a taula i deixa de fer el ridícul.
17: Perdó,
16: per favor, que...
17: Home.
16: T'has d'aprendre a comportar, eh?
1: Per favor, Mercè.
16: Què?
1: Molt bé.
17: Aquesta és la meva mare?
16: No has trobat aquí.
17: Aquesta és la meva mare, eh?
16: És que sóc...
1: Ha fet un joc de paraules,
17: Ah, l'he entès.
1: El sopar comença. La gent menja i parla amb una diplomàcia digna de les altes esferes. És una reunió estrictament familiar, ni tan sols, i cal seguretat.
0: Ai, aquesta música.
17: Quin mal de cap, aquesta música.
1: Tothom es comporta com cal, menys el carallot d'en Dipendre. Per vergonya dels seus pares, segueix bevent i l'alcohol encara el fa ser més idiota.
17: Saps què passa, narrador?
1: Si vas borratxo, digue'm Peyu, no cal que em diguis narrador, perquè no te'n sortiràs.
17: Sí, això. El que passa
1: sí.
17: és que els meus pares,
1: sí.
17: aquesta colla de drombos,
1: sí.
17: no em deixen casar amb la nòvia que estimo.
1: Mira.
17: La dona de la meva vida...
1: El mateix que el Felip VI t'està passant.
17: El mateix.
0: No, i que el Joan Carles, també.
1: Sí, que sí, sí. Els hi passa a tots.
17: S'ha de ser miserable, eh?
18: Sí, t'entenc.
17: Arnau!
18: Si us plau, deixa'm anar el braç.
17: Arnau!
18: Em fas mal!
17: M'entens, Arnau?
5: A veure,
18: sí.
5: A dipendre. Prou, sisplau. Aquests temes els hem de parlar a casa en privat.
1: Ara.
5: Tens o no?
1: Ara.
17: Ah. No em dóna la gana de callar. I tu no em manes, eh?
5: No.
17: Tu ets el meu pare.
5: Sí.
17: Ui,
5: sí, que sóc el teu pare. Sí que sóc el teu pare.
1: Sí que li passa com en Felip VI, tot, eh?
17: Ah, sí, és veritat. Però igualment parlo el que vull. A mi no em tanca la boca ni el rei del Nepal.
16: Oh.
17: Pel cul. És un joc de paraules,
1: sí. L'únic que aquest no estava escrit, eh? Bé, has
17: patat... Deixeu-me casar amb la xicota.
1: Tranquil. S'estan discutint, eh? El detonant ja sabeu quin és. La relació d'en Dipendre amb la seva xicota. Resulta que ell està ben enamorat d'una noia, però, bueno, la seva família no accepta la relació. Es neguen que es casi amb ella. La situació és molt incòmoda, eh? La Sarné no sap ni on posar-se, pobreta.
16: A veure, Dipendre. No, és que hem parlat mil cops aquest tema. Ja ho hem parlat, això. Ho hem tocat de totes les bandes. I t'hem dit que aquella mossa no fa per casa. No volem que t'ajuntis amb aquella família de poca penes.
1: Mira.
17: Què?
16: Poca pena.
17: La família Rànols, poca pena? És la família Rana?
16: Rana?
17: Home. Si tenen més calés que tots vosaltres junts.
16: Però tenen nom de granota.
0: No, tenen nom de tortellinis.
1: Sí, senyor.
0: Els ranes no són els tortellinis.
1: Ah, són uns altres, es diuen igual.
0: Que diu que l'envàs és per dos i dos no en mengen d'aquell envàs.
16: Tu per què
3: que ets molt alt.
0: No, no,
3: i
0: jo
3: deus necessitar
0: molt. Dos paquets, jo.
1: Dos paquets de...
0: Sí.
1: El rana del, del tortellini és Giovanni Rana.
0: Ripieno.
1: Són els primers, eh? Saps això o no?
0: Va inventar el tortellini.
1: El Giovanni Rana, la marca aquesta, que espero que ens, ens enviïn tortellinis fins que ens cobreixin el plató de bosses d'aquelles, són els primers que van fer tortellinis envasats a la història.
0: Ah, envasats, eh?
1: Sí. Bueno, home, clar, originalment ja en feien les
4: ja
1: iaies
4: feien
1: i tot
0: en
1: això.
0: En tot cas, no són els del Nepal.
1: No són els mateixos. No, no són els mateixos.
4: No són els mateixos.
1: La...
4: Anem a la història.
1: Sí, perdoneu.
4: Que no em deixin casar amb la meva xicota.
1: Ah, exacte. El rana que estem parlant nosaltres són una família molt rica del Nepal. Són tan rics que tenen més diners que els monarques nepalesos, eh?
4: Yeah.
1: Mira, això passa aquí a Espanya, també. He dit aquí a Espanya, però vull dir, això passa a Espanya.
3: Ho has dit, perdó.
1: Estem a inici, és inici de temporada.
0: Ja és normal.
1: Encara, jo, per lo que he anat veient...
3: Vacances,
1: per lo que he anat veient a la tele aquest estiu, és aquí a Espanya.
4: Bueno, bueno, que no em deixin casar amb la meva xicota.
1: És pesat, és veritat.
18: Algun canvi al seient, sisplau, n'estic fart d'aquest pesat.
0: Normal.
5: A veure, di prendre por, eh? Vull dir, no et casaràs amb aquell pendó... I punto.
0: Ui, l'he dit pendó.
5: Sí, què passa?
0: Hòstia, és fort, pendó, eh?
5: Ah, collons, ets fort, eh?
0: Ja, ja.
5: Pendó, que ets un pendó, suelen, li dius a la teva nòvia. Entens?
4: Hòstia, que hem anat enrere, ara.
5: Sí, no, aixeca't a la taula i vés-te a la teva habitació.
1: Vinga, va.
4: A la meva habitació? Molt bé, doncs me'n vaig. Però... Per què vull jo, eh? Me'n vaig perquè vull jo, no perquè m'ho manis tu.
1: La discussió ha estat forta i la sensació d'incomoditat que ha quedat a l'ambient és intensa. La Sarné, la nostra gosseta,
4: sí,
1: està gaudint poc del seu retorn al Nepal.
0: Home, normal, perquè la situació és mal parida, eh? La situació és fotuda, és difícil aixecar els ànims en un moment així.
1: Això m'ha passat a mi, eh? Heu estat mai en una festa que dius ui, ui, ui, ui.
0: Ui, sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé quin ui, ui, ui et refereixes.
1: Bueno, jo...
0: Jo estic pensant en ui, ui, ui, ui. Potser en un altre ui, ui, ui.
1: Mira, jo un ui, ui, ui que estava a un casament que la família del nuvi es van pagar físicament.
3: Ah, no!
0: Això és un bon ui, ui, ui.
1: Sí, sí, sí, sí. A les 3 o a les 4...
3: Però es va poder veure, eh?
1: Collons, hi havia una creperia i jo a la meva xicota anava menjant creps i anava mirant com s'hostiava.
3: Ai,
1: és el casament que m'ho he passat més...
5: Se sap el motiu?
1: Jo crec, un dels principals, sense analitzar molt la situació, un dels principals era l'alcohol.
5: Ja,
1: jo crec, veus, des de fora es veia així.
5: Sí.
1: Llavors, si hi havia motius més interiors de la família...
5: No es va saber això.
1: Ja no ho sé, ja no ho sé. Bé, hem avançat uns quants minuts, el sopar ha acabat i ara els membres de la família fan el got a la sala dels billars del Palau. I sembla que s'ho estan passant bé, tu.
19: Ai, menys mal, ara sí que s'està gust sense aquell borratxo d'en pel sac amb la xurri. Ja està, pesat.
18: Va, ja ho diuen, dependre com s'està millor sol que mal acompanyat.
0: Oh, una cosa, Peyu, que jo encara porto sí. poc temps aquí. Vull dir, el nivell del programa és sempre aquest, no. Jocs de paraules barat.
1: Sempre,
0: i...
1: sempre no, sempre no.
3: No, sempre, no.
1: Hi ha un a la setmana que el subcontractem.
0: Ah, i m'ha tocat avui. Sí.
1: Podria semblar que la nit s'ha calmat, però el pitjor està per arribar. I repeteix protagonista, en Dipendre torna a fer acte de presència a la sala.
4: Me cago la mare que us va fer tots!
1: Ai, Déu.
0: Tranquils, perquè no és la primera vegada que algú entra així a uns billars, eh? Està normal.
1: Tens raó. Però el que ha sorprès a tothom no és el que ha dit en Dipendre, sinó com va vestit. I el que porta a les mans. S'ha tret el vestit de gala i va uniformat de cap a peus amb roba de camuflatge militar. Fins i tot porta la gorra, eh?
20: A veure, carinyo, una pregunta. Creus que som a temps encara d'avortar el nostre fill?
1: No, home, no.
3: Justet.
1: Atenció, perquè hi ha un detall important, eh? A més d'anar vestit com un militar, en Dipendre porta dues metralladores, una a cada mà.
0: Doncs mira, diria que tampoc és la primera vegada que algú entra així en uns billars.
1: Podria
0: ser. Això ho he vist, eh?
1: La Sarné s'ha quedat glaçada, però la veritat és que entre els convidats hi ha certa calma, perquè en Dipendre els té acostumats a muntar numerets d'aquest estil. És un boig de les armes que sovint es distreu disparant amb la metralladora els ocells i els esquirols que corren pel pati del palau.
4: Pares... He trucat a la meva xicota...
1: Ai, mare.
4: I li he promès, amb amor etern, li he promès.
1: Oh.
4: I és la xicota gaire dels tortellinis,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, sí.
4: Ja sabeu
3: sí,
4: quina vull
1: dir.
3: La rana.
4: I li he dit que pagaríeu molt car... que no em deixeu que se'n veia.
1: És mal.
0: A veure, una cosa...
4: La venjança serà terrible.
0: Sí, terrible. Dipendre és gilipolles, però és un romàntic.
1: És maco. Eh?
0: És maco,
1: el missatge de fondo és...
0: Hi ha un amor
5: romàntic ni merdes. Tu, passa la teva... Deixa les armes i la teva habitació, eh?
1: En Dipendre fa cara d'estar molt enfadat. La situació fa mala espina, sí.
4: Faig mala espina, eh?
1: S'acosta armat fins les dents al seu pare.
4: Les dents tinc armades, eh?
1: I quan el té a dos pams...
4: Quants?
1: Dos.
5: Sí, clar.
1: 40 centímetres has de comptar.
4: Sí, més menys.
1: Des d'allà el rebenta trets amb les metralladores davant de tots els convidats.
0: Hòstia, quina mà de tret.
3: No, home, no. Carinyo, davant dels convidats. Però quina imatge estem donant, carinyo?
0: Mira, doncs jo com a festa la trobo entretinguda.
1: Sí, senyor?
0: Sí, trobo que sí.
1: Ja, normalment són més avorrides. El rei del Nepal acaba de ser assassinat a sang freda pel seu propi fill, però és que el drama no només era això. En Dipendra ara li ha trobat el gust de disparar i ha obert foc contra tothom en aquella sala. L'estampa és terrible, eh? Què és el teu cosí?
0: Dipendra!
1: És moment de campi qui pugui, perquè el príncep Dipendra dispara contra tots els membres de la seva família amb dues metralladores d'alt calibre. Morts i ferits per tot arreu. Dispara a discreció i remata els ferits a terra.
0: Ara, això no, eh?
1: Ah, no?
0: No, això aquí em planto, eh?
1: Què?
0: Això de disparar gent que hi ha a terra, això és de quillo, eh?
1: És molt llet.
0: No m'agrada.
16: Total.
0: Molt malament, Dipendra.
17: Això... Nepalí.
0: Ets nepalí, quillo.
17: Quillo.
1: La mare del príncep boig surt corrent cap al jardí, però ell persegueix a la seva mare com un esperitat. Li vol fer el mateix que li ha fet el pare, matar-la.
16: No!
17: Sí.
16: No! Sí. La meva vida dependrà de la puntaria del meu fill.
0: Mata-la, mata-la, Dipendra.
16: No, no,
1: s'ho mereix.
16: No, prou, pot Dipendra,
1: prou jocs de paraules perquè agafaré les metralletes jo al final, eh? Finalment, en Dipendra mata la seva mare d'un tret a la cara.
17: Home.
1: Que ha de fer molt mal, un tret.
16: Hòstia, sí, tu.
1: Dia de Déu. Acte seguit, després d'haver matat 9 membres de la seva pròpia família, es dispara un tret al cap.
2: Adiós.
1: Que sempre que hi ha una notícia d'aquestes, hi ha un avi al bar que diu: això ho hauria d'haver fet al revés. Primer disparar-se ell.
20: Bueno, bueno. Un avi, jo sempre ho dic, això.
1: Ja veus? Bueno, i tu què penses que ets?
20: Hòstia, santa, quina punyalada tan grossa a l'esquena. No, tu, el punyal aquí clar.
1: No, perquè també tens el cabell blanc, que se'n veu més gran.
20: Sí,
17: ets els joves d'aquí la sala.
20: Sí, i tant.
1: Està bé que ho diguin Xuriguera, això. Aquella nit mor la plana major de la monarquia nepalesa, nois.
0: És gros, això, veio? Un monarca matant un germà, jo això ho havia vist.
1: Això sí.
0: Ara, matar-ne 9 de familiars, això no ho havia dit mai.
17: És un rècord. No, no, que porto.
20: És rècord.
1: Que quedin raros, sí que n'he vist, però morts del... El que ve ara encara és més gros. Us heu fixat que he dit es dispara un tret,
20: sí,
1: en comptes de dir alguna cosa com se suïcida, no?
20: Sí.
1: Això és perquè, tot i disparar-se al cap, resulta que el tio sobreviu.
17: Hòstia!
1: Queda en coma.
20: És que dipendre com disparis...
1: Prou, Fel, prou.
20: Ah, ho fa el jovent, sí, ho fa la gent gran, no.
1: En un gir de guió inversemblant, però verídic, com hereu de la corona que és, en Dipendra és nomenat rei de Nepal. Però no ho pot celebrar perquè està en coma. De fet, el tron només li dura 3 dies, que és els que tarda a dinyar-la a causa de les ferides. Després d'ell, la corona nepalesa recau en un altre supervivent d'aquell dia. Un supervivent que ens el dirà una persona del públic que és de la qui Dipendra...
17: Ole!
16: Sí, sí, és així.
1: La vida,
16: sí,
1: del nostre gos.
16: De la vida de la Sarner dependrà de la Judit.
1: Judit.
16: Que d'on ets, Judit? De Vic.
1: De Vic. Judit, la pregunta és: qui nomenen rei del Nepal després de morir en Dipendra? A. El germà del rei, el tiet d'en Dipendra. B. Ningú, i s'acaba la monarquia. O C. La xicota d'en Dipendra, la rana.
17: Hòstia.
16: Ah,
1: el germà del rei. Doncs la Sarner és... Viva! La Sarner ha sobreviscut a la passejada i us prometem que és un miracle, perquè allà s'hi ha mort fins i tot l'apuntador. S'ha amagat bé i ara pot tornar a voltar per Sabadell. Creieu-me, li han passat les ganes de tornar a viatjar al Nepal. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Sèrbia ha enterrat el criminal de guerra Ratko Mladic com si fos un heroi, tot i les advertències de la Unió Europea. El funeral per l'anomenat carnisser dels Balcans s'ha convertit en una exaltació de la seva figura i fins i tot hi han assistit diversos ministres del govern actual de Sèrbia. L'exgeneral serbo-bosnià va morir la setmana passada en una presó de La Haia on complia cadena perpètua per genocidi. Se'l considera responsable de la massacre de Srebrenica del 1995, on van morir més de 8.000 musulmans. Molts serbis se n'avergonyeixen, però d'altres el consideren un heroi i troben empara en l'auge dels moviments nacionalistes.
2: Aquest home va demostrar que era un gran home. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
1: La Unió Europea ha censurat tots aquests actes de glorificació i, segons diu, no tenen cabuda ni en els 27 ni en els estats candidats a formar-ne part, com és el cas de Sèrbia. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc.
1: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat del territori d'Espanya per homicidi imprudent i també d'organització criminal. La jutja sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol insisteix que no en té proves.
3: Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2025. L'increment més important de rescats és per activitats de muntanya, sobretot senderisme, i també han augmentat les trucades als serveis d'emergències d'excursionistes que es perden o desorienten.
1: Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia en una carrera, per una carrera, volíem dir, de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare de L'Exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. El preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i tot indica que ho continuarà fent.
3: Segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, a Catalunya en el segon trimestre d'aquest any s'han encarit un 10% respecte a fa un any. El preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament perquè n'hi ha poquíssim, i el de l'habitatge de segona mà també va camí de multiplicar el seu preu per 2 respecte de fa 10 anys. A més, l'actual entorn financer, amb una inflació i uns tipus d'interès també a l'alça, fa que siguin pocs els que puguin comprar-se un pis. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
4: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
3: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones, costaneres, de muntanya o interiors i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
1: Esports. Aquest dimarts comença la Lliga de Campions. El partit més destacat és el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça jugarà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
3: Els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27 la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Aquest dilluns s'ha tancat la quarta jornada de la primera divisió amb 2 partits. Elx 2, Real Societat 3. Ha debutat l'exblaugrana Héctor Fort amb els bascos. I Getafe 1, Celta 1. El Barça tanca aquesta quarta jornada líder en solitari amb 12 punts de 12 possibles. I l'Espanyol és 12è amb 4 punts.
3: A la segona divisió, victòria del Sabadell per 3-2 contra el Córdoba. Joaquini en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols arlequinats. El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles. És tercer i després de 4 jornades es manté invicta.
0: Fins aquí les notícies.

0: ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
2: Fantàstic. Estic
0: avui...
2: fantàstic. Ha anat bé el cap de setmana?
0: Ha anat estupendo el cap de setmana. He de dir, no, has fet un cap de setmana molt xulo.
2: Que bé.
0: Envoltada de gent que m'estimo molt i a més tot va ser com de sorpresa. Saps allò que et venen uns amics i et diuen, quedem, sí. Uns altres, quedem, sí. Uns altres, estem aquí, quedem, sí.
2: Immillorable i només en dos dies, eh?
0: Mira, immillorable.
2: Sí que has quedat.
0: I a més té a veure molt amb el tema d'avui.
2: Ah, sí?
0: Ha estat un cap de setmana que m'ho he passat teta sense planificar les coses.
2: Ah, fixa't.
0: Que han vingut i s'han fet perquè ens venia de gust.
2: Així, per generació espontània.
0: Generació
2: espontània. Que no s'ha plantejat en cap Excel el divendres a la nit, per exemple, sopant de...
0: Cap Excel.
2: Ens dividim el cap de setmana en quadrants.
0: La contrapartida, m'he cremat la mà.
2: Oh!
0: Perquè, com que tinc el cap a Can Pistraus, que un dia hauríem de parlar, Fran, avui dèiem a redacció.
2: Però especifica, perquè així en genèric m'he cremat la mà, clar, ara la gent s'està imaginant unes coses.
0: No, estava servint un cafè just sortit del foc i vaig voler evitar que caigués una gota pel cul de la cafetera i en lloc de deixar de servir cafè i en retirar la gota, vaig decidir que moure la cafetera cap a la meva mà era la millor de les opcions. M'he sucarrimat la mà.
2: Escolta'm, per tant, pots compartir amb la nostra audiència el remei que potser t'ha ajudat?
0: Aquí és el tema. Un dia farem primers auxilis, aquelles coses importants que hem de fer a casa quan tenim un petit accident. Farem un consultori sobre això, perquè a mi no m'ha sortit butllofa de la cremada perquè vaig actuar ràpid.
2: Ah, mira, molt bé, et vas aplicar
0: una crema
2: cosa
0: i ja en parlarem,
2: tens, bla, bla, bla.
0: Ja en parlarem, ja en parlarem. L'Albert m'ha dit alguna cosa i no sé què m'has dit, eh?
2: A veure, Albert, què estàs dient?
0: Clara d'ou?
2: Veus? És que és un tema que ara mateix...
0: Clara, canviem el tema. No sí, parlarem d'això, avui no parlarem d'això.
2: Els oients es posaran... ara mateix començaran a enviar els seus remeis.
0: Fem-ho la setmana que ve o l'altra, parlarem de remeis si tenim accidents,
2: domèstics. Una vegada em vaig donar un cop amb el dit petit del peu amb una taula d'aquestes de centro, que no s'ha de dir a centro.
0: Dolor horrorós, eh?
2: Centre del menjador.
0: Trencar-te'l.
2: I vaig veure planetes que ni Joan Anton Català ha vist en la seva trajectòria professional.
0: I has de posar una agulla d'estendre, saps, per immobilitzar-lo. En fi, no ho he dit jo, eh? Ho parlarem amb un metge o amb una metgessa que ens pugui orientar sobre el tema. Avui, aquest no és el tema, però avui, com sempre, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Home, Ferran, és que portem dos minuts aquí cascant d'un tema que no és el d'avui.
2: Però qui és la directora?
0: Servidora de vostès.
2: Doncs talla'm.
0: Talla'm. Va, que avui és dilluns, i si és dilluns, aquesta nova temporada, segona temporada de La Solució, si és dilluns, La Solució es diu David Balaguer. Molt bon dia!
3: Bon dia!
0: Com estàs?
3: Bravo!
0: És estrany, eh?
3: Un dia més.
0: És estrany encara presentar-te els dilluns, eh?
2: Pensava que anaves a dir que és estrany el David.
0: És
3: una gran arrencada de setmana per mi. Personalment, no sé si per la gent, però per mi sí.
0: Aquesta nit pensava, mira, és dilluns, fa com mandra dilluns, perquè ja és com la setmana de veritat, no? La setmana passada va ser com de mentida.
3: Era de broma, sí.
0: Era de broma, encara és del gos... Però ara ja és de veritat. I la setmana següent ja ni t'ho dic.
3: Això va seriosament, ja.
0: Però pensava, mira, ve el David Balaguer. Per tant, els dilluns ens agraden. Avui us portem una solució vivencial, molt de David Balaguer. Avui parlem del plaer de no fer res. El FOMO, ja el coneixeu, el Fear of Missing Out, que és un concepte que defineix la por a perdre's alguna cosa que altres persones estan vivint, no? És allò de veure històries a Instagram i de dir, jolín, quina vida, no?, tenen aquests tot el dia fent coses. Fear of Missing Out, la por de quedar-se fora. Per què volem acumular experiències i viure-ho tot? Per què ens comparem contínuament amb la resta? I d'altra banda, està naixent una nova corrent que és el JOMO, és el Joy of Missing Out, o, en català, el plaer de perdre's coses i fer-ho voluntàriament i gaudir del propi temps sense preocupar-se pel que fan els altres. La nostra pregunta avui que ens demandem a La Solució és com ho podem fer per viure tranquils sense saber què fa la resta del món? Com podem canviar el què m'estic perdent per estic bé amb el que faig ara mateix? És el que volem analitzar, de com es pot fer aquesta transició del FOMO al JOMO. I La Solució a aquestes i altres preguntes la té la nostra psicòloga de capçalera i col·laboradora de La Solució, Elena Puigguitart. Molt bon dia.
4: Bon dia a tots tres.
0: Com estàs?
4: Estic... a la Glòria.
0: Platòrica. Fa una bona cara.
3: Molt bona cara. Jo també ho he pensat. Això em provoca a mi una certa enveja.
4: No només acabo d'arribar de vacances, sinó que encara em queda tota la setmana.
3: Ara s'ho té tot.
0: O sigui que a sobre ve aquí estan de vacances.
4: estic de vacances i me'n vaig de festa major a Solsona. O sigui, que amb això us ho dic tot.
2: Oh, la meva.
3: I ara que més les temperatures es normalitzaran...
0: Espera't. Mira, vaig mirar... Això, No, vaig pensar en tu, eh? Em sembla que estic
3: que
0: dijous...
3: Que no ens enganyin més, ja.
0: Màximes de 25.
2: Ai, sí. Ai, mira.
0: Uah, és que ploro, eh? Ploro d'alegria. Helena, així d'entrada, per cert, la trobareu a Instagram, @lamevapsicòloga, @lamevapsicòloga. La coneix tota Catalunya,
4: la
0: per si de cas. Ai, la teva. És com que és la meva... La teva psicòloga, @lateva_psicologa. Helena, així d'entrada, FOMO i JOMO, és a dir, la por de perdre's les coses i el plaer de viure-les, és possible trobar un equilibri entre estar connectat i saber desconnectar?
4: Saps el primer que em ve al cap quan parlem d'això? Que sempre com ens movem les persones amb la llei del pèndol. Hem estat molt en el FOMO i ara sorgeix amb força el JOMO, no? La dinàmica normal de les persones. Mm-hmm. Jo penso que és molt inevitable amb la vida que portem i amb aquesta exposició constant de la vida dels altres. Jo me recordo d'una pacient ara fa, abans de les vacances, que em va dir, diu, és que a mi em passa que fins i tot veig la casa dels veïns tancada i penso, jo aquí treballant i ells de vacances.
0: Uah, és extrem,
4: clar,
0: el FOMO,
4: Però és veritat, vaig pensar, és veritat, quan tot està tancat, no és que som fora. Doncs això, no? Però perquè sempre és on podria ser ara mateix millor que on sóc ara.
0: Sí, digues. No, és que m'interessa molt perquè se'ns salta de vegades en automàtic. És a dir, no és el que jo voldria, perquè m'és igual si són a Menorca, si són a Mallorca, si són a Tòquio, m'és igual, perquè realment jo estic fent el que trio. Però
4: exacte.
0: Com que l'automàtic ens surt pensar, per què no ho estic fent? I per què ningú m'ha trucat per fer això?
3: El FOMO, que jo n'he estat una gran víctima, l'he patit molt, durant la meva vida, vaig descobrir una cosa que és molt important. Sabeu com allò que diuen del feixisme? El feixisme se'l combat. Doncs el FOMO se'l combat.
0: Com se'l combat, segons David Balaguer?
3: Doncs, home,
0: reflexions de David Balaguer.
3: No, és molt important combatre'l fent allò que tu pel qual tu estàs sentint FOMO per descobrir que no és tan meravellós com tu et pensaves mentre estaves sentint FOMO.
0: A veure, per exemple, si tu veus una festa de... No sé
3: per exemple,
0: qui...
3: No, mira, això em va passar a mi l'any passat. Jo era a casa meva, hi havia les festes del meu barri i se sentia una música de lluny i sonava en aquell moment el que lástima pero adiós, me despido de ti y me voy.
0: De Julieta Venegas.
3: Julieta Venegas, correcte. I llavors vaig dir, hòstia, m'estic perdent això. I em vaig vestir, vaig baixar a la festa i quan vaig ser allà vaig pensar...
0: Estava millor a casa.
3: Però si estava millor a casa. Si això fot calor, perquè feia calor, també.
0: Fot de calor,
3: Tot ple de gent, després a partir d'allà potser encadenaven tres cançons que no t'agradaven i una que sí que t'agradava, i dius, però si estava millor a casa.
0: En aquest cas concret...
2: Gran
0: DJ Joder. Que el Joder està... Com que torna... Ha descansat dos dies seguits i està el tio flamenco. Escolta'm, Helena, això que proposa en David és una bona tàctica o el que seria d'agrair o el que hauríem de perseguir és no haver-ho de fer, sinó ja pensar-ho i racionalitzar-ho?
4: No, jo crec que el que diu el David és detecta que té un algo que li crea malestar, no? Anava a dir un problema, però bueno, fins a quin punt és un problema no ho és, però detectar que hi ha alguna cosa que ens fa mal i, per tant, què podem fer, això aquest combatre que has dit tu, no? Que queda molt allò, molt de... Vaig a combatre alguna cosa, però sí, és treballar-ho, perquè penso que treballar el saber estar bé amb mi mateixa... Jo, quan esteu dient això, jo penso, a vegades veig fotos de gent que està a l'altra punta del món i dic, oh, que guai, però si ho penso, dic jo si agafar un avió 12 hores, però si no hi estaré, que no sabria què fer dintre l'avió.
0: El problema és que veiem només la part positiva o esbiaixada de les històries. Perquè dius, ara diré on destí, no se m'enfadi la gent de Tailàndia, Tailàndia.
4: Sí.
0: Però penses 14 hores per arribar a Tailàndia, els mosquits, la calor, tu amb el que t'agrada la calor, la humitat, jo penso, és que ni boja.
3: No,
0: que sí, el paisatge és preciós, però ja el prefereixo veure per fotos.
4: Però oi que, David, si ho apuntéssim en un paper, jo realment vull anar a la festa on estarà tocant la cançó de la Julieta Venegas, i tinguessis el temps d'escriure, potser et sortiria que ja dius no. Però aquesta part impulsiva, que és com estem aprenent a viure, és el que ens porta a fer això.
3: No, i a més també, amb això de les fotografies passa una cosa, el tema aquest d'Instagram, allò que jo dic de les esferes de la felicitat aliena, que tu les vas prement i vas veient tot això, no? El dia que les fotografies no siguin només una imatge, que això potser passa en algun moment, que desprenguin també la temperatura del lloc, que desprenguin el soroll que en aquell moment hi ha allà, les olors que en aquell moment hi ha allà...
0: I la vibra que hi ha a la gent.
3: La vibra, l'estat d'ànim d'aquell moment, llavors deixarem de sentir FOMO, perquè és que és això.
0: A veure, quantes vegades has vist una parella, ja torno al clàssic, eh? Una parella diu, s'estan passant teta en aquest viatge que han fet, i després tornen i diuen, no, s'han separat, hòstia. O si estàvem veient allà...
3: I que, escolta'm, que una fotografia idíl·lica, jo recordo una vegada que vaig anar a Itàlia, era una illa d'Itàlia, ara no recordo exactament el poble, però la gent es feia fotografies en un lloc que era meravellós, però si tu miraves el que hi havia al darrere, era terrible.
4: Tal qual.
3: Perquè, a més, estava massificat, hi havia soroll, crits...
0: Molt simbòlic.
3: Hosti, i llavors dius, veus, és que clar, el FOMO te l'està produint la fotografia bonica que estàs veient, però no per del darrere.
0: Avui reivindiquem el JOMO, el plaer de perdre's les coses, com arribar a aquest estat catàrtic. Volia dir alguna cosa, Elena?
4: No, li volia dir a en David que... Sí, hem de fer la feina de pensar que al voltant d'aquella foto idíl·lica hi ha moltes altres coses que no ens agraden, però fins i tot si és idíl·lic i aquest amic nostre o aquesta persona està en un lloc genial, amb una parella genial, s'ho està passant genial i són les vacances de la seva vida, hem de ser capaços de connectar amb quines són les nostres petites coses que ens provoquen felicitat i que nosaltres ja tindrem potser algun moment d'aquests, perquè no podem estar 365 dies l'any, 24 hores al dia, sent feliços. Això és impossible.
3: És que a més el FOMO té una cosa que és terrible, que tu pots estar veient una fotografia d'un lloc que tu potser hi has estat fa 10 dies i que et sembla millor en aquella fotografia d'aquella persona.
4: Imagina't.
3: I dius, això m'ha passat. Jo vaig estar aquí fa 10 dies i no era tan bonic com en aquesta fotografia.
0: Els hi ha fotut bona mare, ostres, de veritat, i a mi no, em fotia mal temps.
3: No, el FOMO és...
0: Ai, senyor, Elena, no sé si tu a consulta notes que la gent cada vegada està més preocupada perquè les seves vides, o menys preocupada, disculpa, no són tan interessants. És a dir, aquesta comparativa està desapareixent a poc a poc?
4: És el que deia abans del pèndol, efectivament. Ens estem adonant que no podem viure amb aquest FOMO perquè ens fa molt de mal i això és consciència. I al final, tots els professionals que ens dediquem a les xarxes, tots els llibres que hi ha meravellosos sobre coses de connectar amb un mateix, quina és la teva vida, els petits plaers, entendre que la nostra vida no pot ser meravellosa sempre, que això és impossible. No podem viure desconnectats de que passen coses que no ens agraden, coses que no voldríem, moments d'avorriment, moments de criança de nens que potser els nens fa molta calor i estan molt pesats. Hem de també aprendre a viure aquí. I això és treballar també el joy of missing out, no? El dir, val, d'acord, doncs, què puc fer jo ara, en aquest moment, amb la meva vida i amb les meves condicions, perquè aquest moment sigui relativament bo per mi, encara que no sigui excepcional, perquè l'excepcionalitat cada quan apareix.
0: Clar, si a més estem com obsessionats en buscar l'excepcionalitat, aquest estat eufòric, i al final res seria eufòric o res seria felicitat extrema si tot ho fos.
4: Totalment. I a més, des de la sociologia, que a mi m'encanta, sóc una sociòloga frustrada absolutament, i potser ho seré d'aquí uns anys.
0: Exclusiva. Ens has donat una exclusiva.
4: Doncs aleshores es parla de l'home emocional i fixeu-vos com tota la publicitat, ho hem parlat alguna vegada aquí, tota la publicitat, ara no anuncies un cotxe, anuncies una mà que surt per la finestra i li va tocant el vent, no? Per tant, unes bambes, no anuncies les bambes que són bones, que tenen això, que tenen allò només, sinó la persona corrent per la muntanya amb el vent, la sensació. Sí. Per tant, estem parlant d'un home emocional i estan dedicant tot a que nosaltres realment estiguem focalitzats en sentir emocions molt bones. I això és que és impossible.
0: És molt impossible.
3: És evident que ha estat incrementat pel tema de les xarxes, no? Llavors, perquè, clar, aquí passa una cosa. Hi ha tantes coses, no, al món per fer? Tantes coses que podríem estar fent ara mateix que som aquí a la ràdio. Ens encanta fer això, però ara podríem ser en un altre lloc del món que hem vist per la xarxa fa un moment. Llavors, com que el tram en el qual nosaltres som a la vida és tan curtet, el lapse de temps és tan curtet, és a dir, si els humans visquessin, per exemple, 500 anys, no hi hauria tant FOMO.
4: Ai, que no sé què dir-te,
3: Però seria diferent, segurament.
0: Però la comparativa seguiria existint, eh?
3: Sí.
4: Perquè, saps què passa? Quan ets jove, perquè ets jove. Quan ets mitja edat. Quan ets gran, perquè ets gran. Sempre tenim aquella cosa que no som, o que no tenim, no? Aquest cotxe que et dic de la mà, que va corrent, jo tinc el meu cotxe, que no és un cotxarro, no és un cotxe normal i corrent, i llavors jo podria dir, ai, mira, amb aquest cotxe, mira què sentiria. Però és ficció, no és real. Perquè les coses importants, realment, i a més hi ha estudis que parlen d'això, que diuen que totes les coses materials tenim un pic d'eufòria o de felicitat, però que baixa molt ràpid. En canvi, si nosaltres quatre estem aquí i ens ho estem passant bé i després xerrem i no sé què, això se sosté molt més i avui tenim molt més la sensació de, ai, quin dia més xulo, perquè he estat amb el David, amb l'Elisenda i amb el Fran.
3: És que potser nosaltres ara, atenció, potser li estem provocant FOMO a algú.
0: Home, però se'ls exposeu la ràdio, nois.
3: Podria ser aquí amb nosaltres en aquests moments.
0: Que hi som cada dia a la una del migdia, la solució. Per cert, línies obertes, abans de presentar un convidat que també aportarà llum a la foscor a la solució d'avui, hem de dir que línies obertes, com sempre, vies de contacte habituals, Fran.
2: Doncs sí, el telèfon del directe, el 93-207-474, per parlar amb nosaltres, o WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, aquell que teniu guardat com el gent de Carot FOMO, que és el que ens estem perdent.
3: Exacte.
2: Doncs això, si no us el voleu perdre, doncs ja ho sabeu, cada dia de dilluns a divendres aquí de
0: a la una a dues,
2: amb el gent de Carot a Catalunya Ràdio. Avui us preguntem, avui parlem de FOMO i de JOMO, si us fa ràbia perdre-us coses que fan la majoria de persones del vostre entorn. Per cert, aniré a l'ESGAI a registrar-ho, és copyright meu, vivim en l'època, és a dir, l'enguàrdia de d'aquí 100 anys, potser, parlarà dels FOMO sapiens, no? Que és la persona...
0: Oh, m'encanta el Fran i el seu semantisme.
2: La persona que existeix ara mateix.
0: Oh.
2: Això ho he patentat, és un meu terme. A veure si em puc fer ric amb aquest terme.
0: FOMO sapiens.
2: L'època del FOMO sapiens. Sou FOMO sapiens, per exemple? La Clara diu, no, jo he après d'això que expliqueu i no miro les xarxes socials. Per tant, no tinc cap enveja. Sou de FOMO, sou de JOMO. Mira, us diré que la Lídia Discipio i la Viena Gasa, d'entrada, han sortit al carrer a dividir Catalunya a fer aquesta pregunta.
5: Què pateixes més, el FOMO o el JOMO?
6: Ara mateix, en aquest moment de la meva vida, de JOMO.
7: De FOMO, sí.
8: De FOMO, 100%.
9: De FOMO.
10: De JOMO.
11: Jo em considero més de JOMO. Si no em ve de gust, doncs no hi vaig. I si ve de gust, sí que hi vaig.
12: Depèn de la qualitat de les coses, en general, quan vull estar, estic.
5: Creus que l'estiu incrementa la sensació de FOMO?
7: Sí, sobretot pel clima, perquè pot englobar més plans divertits i que només se puguin fer en un moment precís. I si no pots estar per alguna circumstància, pots notar el FOMO, no?
13: Hi ha més plans, pots fer més coses. I a l'estiu és un moment per anar amb amics, passar-t'ho bé.
6: Completament, que veus la gent doncs, amb vaixells, a viatges, a l'altra punta de món, i realment tu, que potser tens una feina normativa i estàs a casa, doncs dius, per què estic jo fent això quan hi ha gent que està a l'altra punta de món?
0: O encara pitjor, que tens temps lliure, però dius, per què no m'ho han proposat a mi, eh? Per què li han dit en aquell a mi no, no? Digues.
3: No, que el tema dels vaixells, fem gent banyant-se al tamar, això em fot, una de FOMO, un pic de FOMO, i després un dia ho vaig fer, i tampoc era tant. Tampoc era tant, perquè a més hi havia 3 o 4 meduses.
0: Si teniu un vaixell i voleu convidar en David Balaguer, al 677-38-77-19.
2: Home, perdona, fer el programa, fer la solució.
0: Un vaixell.
2: Veus? Un vaixell?
3: És que ja me l'estàs provocant, Fran,
2: seria,
3: el meu FOMO.
2: Seria fantàstic, no?
0: Va, deixeu-me donar pas a una persona que avui també ens posarà llum a la foscor, un expert en FOMO i en JOMO en concret, Juan Evaristo Valls Boix. Molt bon dia.
14: Hola, què tal? Com esteu?
0: En Juan Evaristo Valls Boix és professor de filosofia a la Universitat Complutense de Madrid, però ha escrit un llibre amb l'editorial Anagrama que es diu JOMO, el gusto de perder. Per tant, és l'expert perfecte avui per aportar-nos respostes. Juan Evaristo, tu escrius que vivim en una societat que ens empenya a fer-ho tot, aprofitar-ho tot, produir, ser feliços i tenir experiències. Com entenem el JOMO en aquest context?
14: Bueno, precisament com has assenyalat, el FOMO, d'una banda, descriu una actitud en el nostre temps lliure d'inversor, de calcular contínuament per amassar plaer, i el JOMO, aquesta posició de rebuig, reconeix un estrès i un malestar i una manca de gaudi en aquesta actitud ansiosa i troba llibertat i més gaudi i sobretot la capacitat de decidir en la capacitat de rebutjar i de dir no i de desconnectar-se.
0: Ui, quants conceptes, eh? Ha parlat de llibertat, ha parlat de decidir, ha parlat de gaudi, de goig. Aturem-nos un moment en aquest concepte que he dit, col·leccionar, no? Jo sí que he vist, potser és el meu entorn i potser també és la meva franja d'edat, a partir dels 40. Aquest estiu he detectat que la gent hem penjat menys coses a les xarxes voluntàriament. Jo, per exemple, he penjat molt poques coses i he decidit que les experiències que decidia fer potser eren menys, però no eren col·leccions. Sí. És a dir, el no col·leccionar. No sé si ho has detectat tu.
3: Totalment.
0: De no fer la foto, quedes amb gent de... No faig la foto. O faig la foto, però no la penjo, no
3: Totalment.
0: La comparteixo, no?
3: Sí, he pensat exactament el mateix i no ho havíem parlat, això. I jo he optat per fer el mateix. Jo cada estiu penjo 4 o 5 cosetes, només.
0: No res, aquest
3: però any? Aquest any diria que no n'he penjat cap. O una, és que no ho recordo ara, però molt poca cosa. I és per això, segurament, sí.
0: Juan Evaristo, potser passa, no?, per entendre que les experiències no haurien de ser cromos a col·leccionar, no?, sinó experiències a gaudir, a viure-les. I crec que estem molt posicionats en som el que produïm, per tant, el nostre lleure també és produir reunions, produir quedades, produir experiències.
14: Sí, exactament. Fixa't que filosòficament quan parlem d'experiència, del concepte d'experiència, parlem d'alguna cosa que passa, que és implanificable, que és incalculable i que canvia les coses. Però hi ha una paradoxa contemporània i és que precisament per l'afany de planificar, acumular i col·leccionar, com deies, experiències, cap experiència porta aquesta promesa d'intensitat i de canvi que totes volien acomplir. Aleshores, clar, és molt interessant veure com en una societat que clama per la felicitat i el plaer hi ha una insatisfacció i una culpa constant precisament per voler abastar aquesta plenitud, no? Jo crec que en aquesta paradoxa s'expliquen molt bona part dels malestars contemporanis i sobretot de l'estrès estructural, diguem-ne, de la nostra societat.
0: Quan parla d'estrès estructural, fixeu-vos, ara em fa recordar un tema que em va explicar una amiga. Em va dir, ostres, ha vingut fulanito de no sé on, no? I hem dit de quedar, d'acord? I diu, jo l'he acompanyat i hem anat a fer, no sé què feia, una caminada, alguna cosa com quotidiana, no? I ell tota l'estona insistia, però què farem? Quin és el plan? Què farem de divertit? És que això és un rotllo, és que quedar per fer això és un rotllo, com que volia acumular experiències, no?, amb aquella persona, aquella pressió, no? És aquest estrès, no?, del que parlava en Juan Evaristo, no sé com ho veieu.
4: El que ha explicat ell, estic 100% d'acord, col·leccionem instants, el clàssic és anem amb un viatge, mirem ara que és tan fàcil, que és el que he de fer si sóc en aquest lloc, i és com que vas fent check, check, check, check, check, i pots marxar quan ho has fet tot. I dius, aviam, no sé, nosaltres que hem estat de vacances, no? Hi havia un lloc on t'havies d'anar a banyar, i vam estar parlant i vam dir, ens ve de gust banyar-nos aquí? No. No. M'és igual si tothom que ha vingut aquí s'ha banyat aquí. No em ve de gust, no és el lloc que m'agradaria, no és l'experiència que m'agradaria. És a dir, jo no sé si el Juan estaria d'acord, no?, que també aquest jomo, aquesta joia de perdre d'algunes coses, al final és cultivar el criteri.
0: Jorge Baristo.
14: Pot ser cuidar el criteri, però pot ser en un sentit particular. Abans parlava d'això de la decisió. Jo és que, clar, normalment la nostra pauta de consum és la de

0: ni criteris, justament, no?
1: Interessant això, de sostenir el buit, on no hi ha plans.
2: Ves que jo penso que la comoditat amb una persona la troba justament quan pots no fer res amb aquella persona. I això va molt vinculat a tot el que estem parlant.
1: Però hem d'aprendre a fer amb nosaltres mateixos.
2: Primer amb nosaltres mateixos, que aquesta és una cosa que ja costa molt, però quan ho aconsegueixes ets molt feliç. I després amb les altres persones. Si tu, quan vas amb algú, creus que estàs obligat a fer 30.000 coses, és que potser amb aquella persona no estàs còmode del tot. Si tu amb una persona no fots res i estàs bé, has trobat la comoditat amb aquella persona.
1: Que és, estar bé amb algú és el més proper estar sol, no?, que diuen. El 93-201-7474. Podeu dir la vostra. Sou aquelles persones que encara us punxa alguna cosa, us remou veure que hi ha plans en el que no esteu inclosos, o per contra, no, vosaltres tranquils i triant les vostres decisions sou feliços. 93-201-7474. Sou víctimes del FOMO, del Fear of Missing Out, d'aquella por de quedar-se fora, o esteu practicant el JOMO, allò: jo gaudeixo de quedar-me fora de segons quins plans que no m'interessen per res. El 677-38-77-19.
3: És curiós, perquè si haguéssim de fer una equació ara mateix, els nostres oients són clarament Team JOMO, eh? És curiós,
1: perquè... Però m'agradaria saber també d'aquest Team JOMO.
3: L'Albert diu que cada cop té menys enveja del que fa la gent que l'envolta. És aquesta sensació, s'ha ficat un escut protector. I el Manel cita Josep Pla i diu que el secret de la felicitat és no envejar res a ningú. Això és el que deia Josep Pla, i ens fa arribar
1: gran
3: aquesta
1: pla,
3: cita. I sobretot, des del punt de vista de l'emissor, l'Anna diu que té xarxes socials, però de tot el que fa, publica una de cada 20 coses, perquè no cal anar-ho publicitant tot. I la Laura diu, a mi em passa el contrari. Diu, molta gent en persona té foma de totes les coses que faig per les coses que els explico. Em diuen que els resulta molt estrany, perquè de tot allò que els explico no ho publico a Instagram. Per tant, també és una manera de controlar tot el que fem. I després el Jordi, que diu, com hem d'evitar el JOMO? Ho tinc claríssim. Diu,
1: com hem d'evitar el FOMO?
3: Evitar el FOMO, perdó. Donar-se de baixa de totes les xarxes socials i quedar-se només amb algun servei de missatgeria, com per exemple WhatsApp.
1: Juan Evaristo, tu ets partidari d'això?
0: A mi em sembla una cosa interessant, certament, molt bona, saber desconnectar, saber allunyar-se, però el que crec que li dona un punt més crític a la reflexió és preguntar-se qui pot fer-ho. Com això requereix d'unes condicions materials. Perquè parlem molt del FOMO en l'àmbit del consum, no? Si faig aquest viatge o l'altre, si em vejo a quin se va al concert de Bad Bunny, etc. Però clar, jo crec que la clau és veure com el FOMO a poc a poc s'ha convertit, malauradament, en una actitud laboral. És a dir, si pensem en la figura del conductor de taxi, d'un Deliveroo, del fals autònom o de l'autònom, aquestes persones literalment tenen por de perdre's coses, perquè si diuen que no a un encàrrec o a una oportunitat laboral, pot ser no els tornin a trucar, no? Aleshores, aquesta disponibilitat constant es presenta com una espècie d'omnipotència a l'espai del consum, però apareix com una obligació perversa a l'espai laboral, no? Aleshores, ahí és on surt el desig de parar. Allà quan veiem que no podem, no?
1: Això, mira, ara has dit dels autònoms. Nosaltres, la nostra professió, per exemple, és així, no? Sí, diuen una col·laboració allà. És que la nostra frase és he de dir que sí. He de dir que sí, perquè si no, no sap mai quan no tornaran a trucar,
2: exacte.
1: No?
2: Sí, sí, i tant. Això ens passa cada dia, pràcticament.
1: Bàsicament, sí. cada dia, que no vulguis fer.
2: Sí, i el tema aquest que diu que el Fran ara ens deia que la gent que ens està escrivint, la majoria han passat o són de l'equip JOMO.
3: Absolutament.
2: Però a mi m'agradaria veure quants d'aquests que són de l'equip JOMO han estat prèviament de l'equip FOMO, perquè aquí tu no et pots canviar d'equip de futbol, però d'aquest equip sí que t'hi pots canviar.
1: O que tens la primera pulsió, que era el que deia l'Helena, de dir, ai, aquella punxada, i després ho racionalitzes i dius, no m'interessa.
2: Perquè tu acabes veient que el FOMO t'afecta. I acabes veient que el FOMO és exhibicionisme, frivolitat, fals, també. El FOMO és fals. Llavors, com que acabes veient tot això, és una cosa tòxica de la qual te'n decideixes apartar.
1: Però encara ens passa, per molt que haguem decidit, Juan Evaristo, tu el JOMO el defenses també com una eina voluntària, és a dir, que hem de practicar-la per aconseguir-la, no?
0: Sí, clar. El que dieu, jo crec que certament tots i totes, d'una forma o altra, en aquest món d'estímuls, de sucre, de cafeïna, etc., tot el món experimentem FOMO. Tot el món tenim algun tipus d'enganxe, d'engagement a aquesta societat que mai no para.

0: Jo crec que la clau ve quan ens n'adonem, efectivament, de que aquesta actitud, que en la nostra societat, malauradament, és quasi espontània, genera més ansietat i estrès que no pas gaudi, i sobretot persegueix una idea de plenitud, de plena les coses, que és fantàstica, que és fictícia, no? Mm. Jo crec que és ahí on experimentem un avorriment i un malestar que és el que ens fa, diguem, canviar de sensibilitat, o el que ens permet apreciar a poc a poc, agafar-li el gust a poc a això de perdre, no? Mm. Jo crec que ahí justament està la clau, en tenir una consciència efectiva d'aquest malestar.
1: Mira, interessant, perquè això entronca amb el que sol dir l'Helena, que és hem de conviure amb la incomoditat, de vegades, no? Mm. Que sempre ho dius, Helena?
2: Sí.
1: T'estic citant i ets aquí, eh?
2: Sí, sí, sí. Sembla fantàstic.
1: No, però és allò de dir, ostres, ja estem tan programats sí. per el produir, i viure el nostre oci com a producció, que al principi ha de ser un exercici conscient i incòmode. I després ens acostumarem, no?
2: Exacte. Jo aposto sempre, ja ho saps, per aprendre a sostenir la incomoditat. Les persones sabem estar incòmodes, tenim molta més força pel FOMO, per treballar el JOMO, perquè realment ell ha citat el tema laboral, però fixeu-vos, l'altre ja m'explicaven, si això de la I acaba, que hi ha un... es produeix, la I produeix, i tots no necessitem treballar aquest món fictici, no?, que ens sembla tan estrany ara mateix, però que igual acabarà passant, i tots tinguéssim assegurada la supervivència, diríem que sí o que no, podríem ser més lliures de dir que sí o que no, efectivament. Mm-hmm. Per què hem de dir que sí? Perquè vivim en una societat que ens apreta, que tenim hipoteques, que tenim lloguers, que tenim fills que han d'estudiar, perquè les coses costen, i perquè constantment ens posen el carmel, que és allò que vam treballar al programa del Com ho portes, mm-hmm. amb el... Ara em sortirà el nom, el tema de la dopamina, te'n recordes?
1: Ai, sí, amb el Simon Cerca.
2: Exacte, que és fantàstic el que explica, no?, aquesta dopamina constant, aquest premi constant, i això mm-hmm. és el que genera també el FOMO, des del punt de vista, ja estic parlant de neurotransmissors, etc. És a dir, el cervell que va buscar la recompensa, i aquest sucre que citava el Juan Evaristo, no? Doncs a nivell d'ingesta, doncs és exactament el mateix. És igual si és el concert del Bad Bunny, recompensa, que si és el croissant o el que sigui. Necessitem saber estar incòmodes. I jo sempre em demanes com ho podem treballar això, no? Per mi un treball de l'autoestima aquí per mi és imprescindible. Igual que jo, una de les coses que diria és que s'ha d'aprendre a meditar / estar sol. M'és igual si medites, tipus m'assec i medito 5 minuts, com si me'n vaig a la muntanya sol, sense mòbil, sense fer res. És a dir, aprendre a connectar amb mi, amb les meves necessitats, amb les meves incomoditats. Hi ha persones molt, molt allunyades del seu malestar. Mm. És a dir, faig moltes coses perquè així no sento el malestar que tinc, el buit que tinc.
1: Per tant, per aterrar-ho, per exemple, seria avui estàs 10 minuts sense mòbil... Mm. Passejant, caminant, estant-te quiet, meditant, aquest seria una primera passa, no? Al principi ens resultarà raro, estrany, però després ja ens hi acostumarem.
2: Exacte, per mi la meditació, les respiracions conscients són una manera de connectar amb el cos, i en el cos tenia malestar com benestar, com calma, com intranquil·litat, com ansietat, però clar, és com si jo obro un cotxe i no sé veure què és el que em falla, però el cotxe no va, no? És a dir, el cotxe li està passant alguna cosa. Doncs aquests estats de tranquil·litat, de relaxació, de connexió amb mi mateixa m'ajuden a saber què puc necessitar, què em fa falta, què m'entristeix, què m'agrada realment. Quanta gent no sap exactament què és el que li agrada. I està fent coses que no li agraden. I està fent aficions que no li agraden.
1: Però connectant amb el que deia en Juan Evaristo, que l'estem tan acostumats a produir que també estem molt desconnectats d'això perquè no tenim temps ni tan sol, perquè anem acumulant coses, sigui feina o sigui oci. No? Tenim una agenda tan plena que diem, però jo qui era? Però què m'agradava fer?
3: És aquest enrenou. Hi ha un enrenou constant.
1: El soroll.
3: El soroll, el bullici, una voràgina de la qual tu no n'escapes pràcticament ni un minut al dia. I són aquests 10 minuts que tu dius, però tot comença per 10 minuts d'escapar de tot això.
2: Pensa que jo tinc una de les meves filles que diu, quan jo trobo trànsit, aprofito i li dono la volta i sóc capaç d'agafar, que jo li vaig dir, ole tu, perquè m'hi posa molt nerviosa el tema del trànsit, de dir, doncs hi ha trànsit, em dedico a mi, que respiro amb tranquil·litat, escolto una cosa que m'agrada, és a dir, tenim la possibilitat, les condicions són complicades, però sí que tenim aquella petita possibilitat de convertir aquells moments en alguna cosa que em serveixi a mi.
1: Soc del teu equip, de la teva filla, eh? Ara en parlarem. Deixeu-me un moment connectar amb l'Elisabet, una catalana que ens ha trucat, que viu a Mallorca, 93-201-7474, si voleu dir la vostra. Sou de l'equip FOMO, de l'equip JOMO. Com gaudiu del no fer res? Teniu algun truc per fer-ho, per sostenir aquesta incomoditat inicial i després sentir-vos-hi còmodes? Feu-nos-ho saber al 93-201-7474. Elisabet, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
4: Ara m'ho veig a la platja.
1: Epa!
3: Mira, FOMO! FOMO!
1: A veure, això no és FOMO, això és enveja, Clara.
4: No, heu d'esperar dos mesos, per anar-hi.
1: També és veritat.
4: El tema és aquest, que jo quan vaig arribar aquí a Mallorca, ja fa 30 anys, jo soc de Sabadell, què passava? Que jo veig que la gent de ciutat, doncs, sempre fa coses, no? Fan, i aquí, en canvi aquí estem, no? Estem,
1: no? Bona!
4: I aquesta diferència del fer i estar, mira que he tingut molt bons professors de llengua, però ho he entès aquí a Mallorca, no? Aquí estem, no? No sé, estem a fora vila i estem. I quan venia gent de Sabadell, m'atabalaven una mica, perquè sempre s'ha de fer coses, s'ha de fer, no? Aquesta és la primera diferència. I llavors l'altra és que jo aquests conceptes que feu servir del gom o fom o no ho he sentit mai a la vida.
1: Hi ha una cosa que s'ha après,
4: eh? Però bueno, el tema és que nosaltres, els que vivim aquí a Mallorca, ens hem vist obligats durant dos mesos mínim a tancar-nos a casa. I a començar a viure d'una altra manera. Per què? Perquè no podem fer res, tu. M'entens? No pots anar a Palma, no pots anar a la platja, no pots anar a aquells racons que t'agraden, no pots anar a aquell restaurant, no pots anar a visitar un amic a Sóller, no pots anar... No podem fer. Llavors, ens hem hagut de reinventar. I en vez de fer, doncs, estar a casa, llegir, anar a caminar per aquí fora vila, una altra forma d'entendre inclús les vacances, no? I ostres, aprens a totes aquelles formacions culturals a mirar-les. Perquè saps que no hi podràs anar.
1: Elisabet, deixa'm fer una reflexió. És a dir, és un drama el que està passant, en aquest cas, a Tons Truques de Mallorca, és un drama que no puguin gaudir del seu espai perquè hi ha una massificació turística horripilant, i no només turística, malauradament, que els està portant a molts problemes derivats, que n'hem parlat altres programes de la casa, de viure-hi, bàsicament. Però... I has trobat un cert plaer després d'aquesta incomoditat d'ostres, no podem fer això? És a dir, has redescobert una altra realitat?
4: A veure, jo soc una persona molt sociable i gens sociable. És a dir, jo soc una professora interina. Llavors, quan treballo, entro en el món i treballo. Però quan no treballo, ja he après a viure sense fer sola. Llavors, aquesta dualitat fa molts anys que va mi dient, i he après a disfrutar de coses sense, com t'ho diria, ni haver-les de pagar. Saps què vull dir?
1: Per tant, llavors, seríem sí, eh?
4: Sí. I estàs més tranquil, també. Vull dir, les coses tenen molt més valor. No sé qui deia que les experiències, no? Les experiències són per viure-les amb persones. No sé, són les persones les que ens fan enriquir els moments i els llocs, no? Llavors, tenir temps, és a dir, jo vaig a Sabadell una setmana i per poder dinar amb les 5 amigues que tinc, bueno, l'eclipsi va ser poc, aquell enquadrament, m'entens? Ha d'haver s'han de posicionar els astres d'una manera perquè 5 dones ens puguem trobar per dinar, no? I en canvi aquí a Mallorca vas a veure algú i no sé, tenim més temps, però perquè... No sé, és una altra forma... No és una cosa bucòlica, és una forma d'entendre la vida, Potser perquè és una illa i llavors quan ve gent de fora ens agrada molt i ens aturem una miqueta i estem per ells, també, no? Però... jo penso que veig la gent de Sabadell i com perden el temps fent coses estúpides. Perdoneu, eh? Coses que dius, realment la gent li interessa el Bad Bunny? Realment la gent li interessa això altre? Realment la gent, saps?
1: Fent coses per inèrcia, no? Una mica, Elisabet, la sensació que fem coses per inèrcia.
4: Sí, i perquè toca fer allò a aquella hora i aquell dia. Toca fer allò en aquell moment, o toca anar a veure això, o toca... Veig molt, em sap molt greu, la manipulació. La manipulació.
1: Nina, interessantíssim. Mira, ara obrirem una porta en referència al que dius, Elisabet. T'agraeixo moltíssim aquesta trucada al 93207474. Espero que t'acompanyem cada dia d'una a dues, Elisabet. Una abraçada bonica.
4: Vinga, gràcies. Bon dia.
1: Adéu.
3: FOMO, ja ho estem veient, és molt perniciós.
1: Que és una mica el que deies, David?
3: Sí.
1: L'obligació. És que el concert d'Oques Grasses, no? Sembla que si no hi ets no seràs ningú, no?
3: No, però és que fins i tot senti pots sentir FOMO. Que això és una cosa que ens ha passat a les persones, que tu ets en un lloc i ets allà, i hòstia, que bé que hi soc, però potser en aquella localitat on hi ha aquell senyor d'allà encara ho estaria gaudint més. És el FOMO dins del FOMO. I després, sobre el que comentava, l'altre dia em va aparèixer un vídeo justament a la xarxa d'un lloc d'unes illes gregues on la gent feia cua per fer-se una fotografia en un lloc que és preciós.
1: Per capturar,
3: cosa que demostra que el FOMO és ridícul, perquè estàs fent una cua potser d'una hora per fer-te una fotografia, que pretén generar FOMO perquè tu tenies FOMO. És molt artificial.
1: El 677-38-77-19, Fran.
5: Mira, dues coses. Sobre això que acaba de dir el David, recomano un documental per tota aquella gent, que és això que està explicant, que es diu Grècia, Illes al Límit, que està basat en l'experiència de dues illes gregues, en aquest cas Santorini i Mykonos, sobre com en els últims 30-40 anys doncs, ha canviat aquesta manera de veure les illes, no tant com una illa, com un lloc de la natura que ens atrapa per la seva vessant estètica, sinó com un decorat per fer-te tu les teves selfies i les teves fotografies. És un apunt que faig al marge, que té a veure també amb el que fan els turistes a les escales mecàniques de la Sagrada Família. Per poder-se fer aquesta fotografia.
1: Les van aturar, durant un temps.
5: Sí,
1: van aturar les escales mecàniques perquè no es poguessin fer aquella foto famosa.
5: Això que deies ara, d'oques grasses, amb aquests concerts que faran al comiat, que molta gent s'hi van apuntant, i segurament també ells van haver d'anar afegint dies, perquè molta gent, potser moguda pel FOMO, va dir no, hi he de ser perquè no m'ho vull perdre, no? Ja està passant, sense que s'hagin convocat aquest cap de setmana a les xarxes, amb els Oasis, que potser venen a la ciutat de Barcelona, i molta gent ja té FOMO d'una cosa que encara no se sap si acabarà passant, perquè suposadament doncs, és possible que vagin a la ciutat de Barcelona. I he de dir que molta gent també es fa una pregunta, que és, el FOMO i el JOMO tenen a veure amb l'edat?
1: Epa, mira, ara hi anem. Abans, deixeu-me dir. És un 30 minuts, aquest documental que ens diu el Fran, Grècia, Illes al Límit, el podeu trobar, per tant, al 3CAT. I la pregunta que feies, Fran, molta gent es pregunta si és una qüestió d'edat. A veure, Juan Evaristo, tu diries que comencem a reflexionar sobre el desescalar la nostra, o el nostre temps lliure com a productius també amb l'edat?
0: Doncs això és molt interessant perquè certament quan el concepte de JOMO es va inventar en un blog el 2012, qui escrivia deia, bueno, si jo tingués 20 anys faria altra cosa, però ara, ell vivia a Nova York, quan arriba l'hora de banyar i dormir a les meves criatures, no vull estar en cap altre lloc, tot i que a Nova York hi hagin 1.000 concerts i 1.000 històries, no? Aquesta persona l'associava precisament a una edat, bueno, als 40 i així. Però el que és interessant és que el que diuen els estudis és que, a l'inrevés, és la gent més jove, és a dir, la que està més sobreexposada a l'estrès i a les xarxes, la que experimenta més JOMO.
1: La que necessita distanciar-se, potser per un excés d'exposició, no?
0: Exactament. Sí.
3: Hi passa una cosa també, que és el tema, ara pensava en tot això que dèieu de l'edat, a la gent li agrada molt dir, amb el pas del temps, jo vaig ser-hi allà. Jo hi vaig ser. Per exemple, el famós concert aquell de l'any, no sé si era el 94, el concert aquell de Sopa de Cabra, Sau, Els Pets...
1: Pot ser, ara el Fran dirà...
3: Jo, per exemple...
1: 91, em diu el Nil.
3: L'any 91, aquell concert...
1: Ets que és tan gran, que...
3: Jo en aquell concert no hi vaig ser. Jo no hi vaig ser, i això em provoca un FOMO que aquí sí que...
1: Però si eres una criatura.
3: No, home, però van anar-hi molts amics meus en aquest concert, i amb el pas del temps em sap greu no haver-hi anat, i aquí sí que la batalla FOMO-JOMO la guanya el FOMO clarament. El JOMO aquí queda derrotat perquè, clar, jo m'ho vaig perdre. I jo ara sóc molt del JOMO, però aquí, aquesta batalla, en aquest concert concret, la guanya el FOMO.
1: El 677-38-77-19, què ens diuen?
5: Ara que parlàvem de... Ara que recuperi, mentre recupera el David Balaguer, us explico que hi ha moltes persones que han anat transitant cap al JOMO. Diu, la Lola diu, he practicat FOMO a tope. Diu, però no ho sabeu prou, com si s'acabés el món. I ara us he de dir que sóc jubilada i m'estic desenganxant i introduint-me al JOMO i m'està aportant molt benestar.
1: També us dic una cosa, amb l'edat és una qüestió d'energia. Jo a vegades recordo l'energia que tenia amb 25 anys, que era capaç de fer 50.000 coses i no em passava factura. Ara també és més fàcil practicar JOMO, és a dir, disfruto del no fer res, perquè si no em quedo esgotada i una altra vegada no gaudim de res del que estem fent, no?
3: Podia sortir dues nits seguides.
1: I podia fer, jo anava amb una moto amunt i avall, 50 plans al dia, i avui tinc una màxima que és... una cosa cada dia. Una sola cosa cada dia. Abans, en Juan Evaristo deia la maternitat, no? Deia jo, aquesta persona, no?, de Nova York, que deia jo no canvio el dutxar i posar a dormir les meves criatures, no? La maternitat pot ser un disparador o del FOMO o del JOMO. Depèn de com t'encaixi amb la teva personalitat, eh? Perquè pot ser que diguis, jo ara això no m'ho perdo per res del món, o que tinguis una necessitat horripilanda de fugir d'aquesta nova realitat, no, Helena? No sé si t'hi has trobat amb algú a consulta.
2: Sí, mira, coses importants són que els estudis sobre edat el que diuen és que la gent, a mesura que ens anem fent més més grans aprenem a relativitzar molt més. És una un dels grans guanys que té l'edat.
1: Per sort, no?
2: I el fer-te gran, relativitzem. Res tan greu. Res t'ha de treure la son tant com abans, no? En canvi, quan som joves, tot és molt més passional, més impulsiu, més immediat. La maternitat, això que deies, clar, la que apareix un factor que li dones molt de pes, fixeu-vos una mica abans el que dèiem al permís del Juan Ibaristo, el tema del que jo li deia criteri, però que estic completament d'acord amb el que, com ho ha explicat ell, jo crec que estem d'acord, aquest criteri de dir, vale, per criteri, què prefereixo ara, estar en un concert a fora o estar banyant a la meva criatura? Llavors ja és més enllà de que això, objectivament, què és més xulo? Bueno, doncs, què m'aporta més a mi, no? Connecto una mica amb el que us deia abans, connecto, aprenc a estar amb mi, aprenc a meditar, aprenc a respirar, perquè això el que frena és la impulsivitat. Perquè aquesta cosa em fa riure, David, quan ho expliques amb aquesta passió, que és el que ha dit el Fran, esperem que es recuperi, no? I aquesta part impulsiva, no? De com el, un concert del 91 encara el vius, amb, a l'haver-te'l perdut, encara ho vius amb aquesta intensitat.
3: Molt, molt, sí.
1: Que fort, David.
3: És un dolor que
2: tinc. Per favor.
3: Però veus, és com si hi hagués anat, pràcticament. Fixa't,
2: sí, sí, sí.
3: Però sense haver-hi anat. Aquí estic pensant com que això és pels els nens i els infants i els adolescents senten més fomo que les persones adultes, estem veient que està passant això. He tingut una idea. Per qui la vulgui. S'hauria de fer una sèrie de dibuixos animats, sí, d'animació didàctica, que fos Les aventures de Fomo i Jomo. És molt bo, això,
2: eh?
3: Les aventures de Fomo i Jomo.
5: Vinga, va.
3: Dos personatges.
1: Ho apuntem.
3: Això seria molt bo, eh?
1: Ho apuntem, aquesta màquina d'escriure invisible. Escolteu, queden 9 minutets perquè siguin les dues del migdia. I deixeu-me dir-vos, el David ha dit una cosa que potser és una clau. Ja no només és Fomo, sinó és perdre-s'ho, però perquè així no ho podrem explicar. Perquè a quanta gent li diries no, no, tu vas al concert el que es grasses o aquest concert de l'any 91, però no ho podràs explicar. I voldria ser igualment una variable que incloem en un moment a la publicitat i de seguida hi entrem.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: Mira, ja ens ho diuen, aquesta formació valenciana, la Fúmiga, tinc un FOMO impressionant.
1: Que, a més, ells mateixos van generar l'efecte FOMO perquè van fer l'últim concert, també, abans d'acabar la seva trajectòria, al Canet Rock.
0: Oh, la Fúmiga, punyeteros, Mira, abans d'anar a la publicitat, ens queden 5 minuts per reflexionar això, i jo us deia, ja no és tant el FOMO, sinó que és el rotllo d'explicar-ho després. Perquè si jo ara algú li dic, mira, David, vas poder estar al concert de l'any 91, però no ho podràs explicar mai, tens el mateix FOMO?
2: No, exacte.
0: Juan Evaristo, a què es pot deure això?
3: Jo crec que és un component important, també, certament. I sobretot, més que contar-ho o explicar-ho, treure'n imatges. Jo crec que ahí és on s'observa molt com la dinàmica de certes xarxes socials de connectivitat i circulació excita aquesta ansietat. Perquè precisament fent imatges és com incorporem aquesta experiència a la nostra identitat. O sigui, és com construïm aquesta identitat d'una persona que aprofita la vida, que és una triomfadora perquè acumula grans muntanyes de plaer, per així dir. I parla sobretot justament d'una economia que genera vàlua fent circular constantment signes, en aquest cas imatges, i generant-hi efectes. Aleshores, sí, jo crec que és una dimensió indispensable, aquesta de poder capturar en una imatge màgicament aquestes experiències hipotèticament grandiloquents.
0: Helena?
4: Del que he dit, hi ha un resum que és com més FOMO provoques, més famós ets, més valuós, més valuós, no, em sortia en anglès, perdoneu, més valuós ets, no? El meu valor és directament proporcional a la quantitat de FOMO que desperto, perquè jo què sé, el Cristiano Ronaldo, amb el seu iot, el seu no sé què, el seu avió privat, el seu no sé quantos.
2: Sí, sí, una persona que ha estat a tots els grans moments o grans moments de la història és més envejada.
0: Clar,
2: això era la pel·lícula Forrest Gump, per exemple.
1: Sí,
2: perquè havia estat a tot arreu.
0: Però el que hem de treballar és potser el fet de mirar els altres, és a dir, que tu siguis important, d'acord, no? Però que mirar els altres o el que estan fent els altres a nosaltres ens faci sentir que la nostra vida és insuficient, no? Això és el que deies de treballar l'autoestima.
4: L'autoestima. I després hi ha dos professors de Stanford que es diuen Evans i no me recordo com es diu l'altre, que tenen tres preguntes, que a vegades les treballo jo, que són... Com seria la teva vida si amb 5 anys, si res canvia? O sigui, si tu continues vivint com vius cada dia, com serà la vida d'aquí 5 anys? Primera pregunta. La segona, com seria la teva vida si per força, motius econòmics, familiars, t'has de desplaçar, el que sigui, ha de canviar? O sigui, per força, Què has de canviar si és per força que has de canviar? I la tercera, què faries, com seria la teva vida si ningú mirés, si l'opinió dels altres fos absolutament igual?
0: Uau, aquesta és la clau,
4: I aquestes tres preguntes et situen en el present, com és la meva vida, i pots veure si m'agrada o no m'agrada, et situen en què faria per força, perquè a vegades, jo què sé, me n'hauria d'anar a treballar en una cosa que potser no m'agrada, i la tercera és realment qui sóc jo, perquè ningú mira. A lo millor me n'aniria a una casa de pagès a viure aïllada sense fer res, no? Doncs qui sóc jo? Un dels professors diu que a ell li agradaria servir-me un restaurant, per exemple, i tots van posar a riure, no? Doncs diu, és una cosa que m'agradaria perquè m'agrada molt. Doncs jo crec que et situo en tres escenaris que connecten molt amb qui sóc i què em passa avui.
0: Ui, és molt interessant l'última, saps que no me l'havia plantejat mai i ara me l'acabo d'apuntar de deures.
4: Segur perquè... que tots tres heu pensat...
2: A mi m'ha deixat molt pensatiu això ara.
4: Què faríeu? Penseu-ho, perquè és molt interessant la resposta.
0: Jo crec que us sorprendríeu, Molta gent que ens esteu escoltant, us sorprendríeu. L'Helena Puigguitart ens parlava d'aquest professor de la Universitat de Stanford, Bill Barnett i David Evans.
4: Exacte.
0: Ja m'han buscat, aquí a Peixera. David Balaguer, tu què faries si no estigués ningú mirant-te? Què canviaries de la teva vida?
2: Doncs mira, segurament ara estic en un moment que canviaria la meva professió, tu. Per una professió que em donés molta més tranquil·litat. Saps què m'agradaria a mi?
0: Què?
2: Treballar de... Que potser no és més tranquil, atenció, Però a mi m'agradaria ser un jardiner.
0: Podríem fer una taula de jardiners o d'oficis així amb les mans. Helena, què?
4: No, o un programa dedicat a aquesta tercera pregunta. És superinteressant el que diu la gent, Fixa't, jardiner. Segur que vosaltres dos també em sorprendríeu. I jo us sorprendria a vosaltres.
2: L'aire lliure, sol...
0: Jo no sabria què contestar-vos del que faria. Sí que sé molt bé el que no faria.
4: Bueno,
0: seria potser dedicar-me a això també. Sí. Pel patiment que comporta moltes vegades.
1: Jo també com el David, eh? Seria alguna cosa a l'aire lliure.
2: A l'aire lliure, sí, sí.
1: Segurament estaria...
0: Muntem Jardiners de Catalunya Ràdio, a si farem la primera tela.
2: Alguna cosa amb animals, no ho sé.
1: Sí, natura.
2: Avui hem parlat. Has passat, Helena, eh?
0: Avui, mireu, justament surt una peça ara mateix al 3Cat Info, del FOMO al Jomo. No m'ho puc creure, per tant, estem coordinadíssims.
2: Hosti, FOMO i Jomo, les aventures de FOMO i Jomo.
0: Mare meva. Avui hem parlat del plaer de gaudir de no fer res. N'hem parlat amb el Juan Evaristo Valls Boix, professor de Filosofia de la Universitat Complutense de Madrid, autor del llibre Jomo, el gusto de perder, que us recomanem molt des de La Solució. Juan Evaristo, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies, un
0: gust. Una abraçada, guapo, fins ara. I com sempre, els dilluns, amb en David Balaguer, gràcies, David.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ens sentim dilluns, de nou.
2: Sí, sí, sí.
0: I amb l'Helena Puigguitart, que ens sentim la setmana que ve dimecres, però?
4: Exacte.
0: Ens tornem a sentir dimecres amb l'Helena Puigguitart, la nostra psicòloga de capçalera. Fran Domènech, tornem demà.
1: Sí, em sap greu, a mi m'haurà de sentir demà.
4: Té fomo, el David, de dimecres.
2: Sí, tinc fomo del dimecres. Convida-m'hi.
0: Vine.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna després de 3 dies de treva. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a la capital ucraïnesa, segons han informat periodistes de l'agència AFP. Les autoritats han informat d'un atac amb míssils i han notificat impactes tant a la ciutat de Kiev com a dos districtes perifèrics. En aquest cas, de moment, no hi ha dades de morts o de ferits. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev van anunciar durant la visita dels enviats nord-americans Steve Witkoff i Jared Kushner a totes dues ciutats. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: La victòria de l'extrema dreta en les eleccions del Land alemany de Saxònia-Anhalt provoca un daltabaix en el panorama polític del país. El canceller Friedrich Merz es declara en estat de xoc. Des de Brussel·les, la cap de la diplomàcia alerta de les relacions d'alternativa per Alemanya amb el Kremlin, mentre la presidenta de la Comissió Europea guarda silenci.
1: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en punt mort. El president Salvador Illa els va demanar un parèntesi, però els sindicats han dit que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc.
2: El jutge Peinado rebutja ajornar la vista prevista per aquest dimarts per comunicar a Begoña Gómez, la parella del president espanyol, i també a la seva assessora, que les envia a judici. Les defenses li havien demanat posposar la convocatòria. En el cas de Plus Ultra, l'expresident de l'aerolínia ha declarat a l'audiència que Rodríguez Zapatero va cobrar comissions pel rescat de la companyia.
1: Aquest 2026 els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. Són un 13% més que durant els mateixos mesos del 2020. L'increment més important de rescats, més de 900, és per a activitats de muntanya, sobretot senderisme, i també han augmentat les trucades als serveis d'emergències d'excursionistes que es perden o estan desorientats. França i Corea del Sud invertiran 1.000 milions d'euros en 5 anys per impulsar la indústria audiovisual.
2: Ho ha anunciat el president francès Emmanuel Macron des del Fòrum Internacional Lumière, el Davos del cinema, que reuneix a Sant Pau, al sud de França, més de 200 personalitats internacionals entre productors, creadors i distribuïdors. Macron va alertar que davant de la irrupció de la IA cal que hi hagi una regulació de drets d'autors.
3: La intel·ligència artificial pot imitar el que és una creació, però mai podrà transformar la singularitat absoluta del que és la creació humana. Pot fins i tot imitar les nostres emocions perquè desenvolupa llenguatges, però no fa més que copiar les nostres. L'emoció qui era nostra.
1: Esports, aquest dimarts comença la Lliga de Campions, el partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça jugarà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
2: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Aquest dilluns s'ha tancat la quarta jornada de la primera divisió amb dos partits. Elche 2, Real Societat 3. Ha debutat l'ex-blaugrana Héctor Fort amb la Real Societat i el Getafe 1, Celta 1. El Barça tanca aquesta quarta jornada líder en solitari amb 12 punts. L'Espanyol és 12 amb 4 punts.
2: En ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito.
1: El Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz, s'ha classificat per als quarts de final després de superar el Japó per 59 a 79.
2: I a l'Open de tenis dels Estats Units, Iga Swiatek ha quedat eliminada als vuitens de final. La polonesa ha caigut 2-16-0 contra la xinesa Zheng.
0: Fins aquí les notícies.
4: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
5: Home, d'enhorabona.
6: Moltes gràcies.
5: Avi Bassas, l'avi Antoni.
6: Bueno, no cal insistir.
4: I les iaies.
7: Tot la iaia costurera.
8: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
4: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
5: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
9: Serà un lío.
5: Como? Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
10: Sex.
5: Francesc.
10: Sexca.
11: ¿Cómo?
5: Francesc.
12: ¡Fàbregas, que no me sale!
13: O cada uno me llama como quiere.
4: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
14: Adiós.
0: Torna al Catalunya Nit.
15: Tornem, però amb un horari nou.
0: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
15: Un informatiu en profunditat.
0: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
15: De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Ja hi tornem a ser.
17: 11a temporada del Tot Costa.
18: Por qué? Por qué?
16: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
17: Nova temporada amb els vells clàssics.
18: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.

0: mai.
1: Nois, nois, estem en
0: directe. Ai, ja. Ui, ui, ui, ui, ui.
2: No, no s'havia sentit el que estaves dient.
0: Ui.
2: I portava els cascos.
3: Ah, perquè no feia falta, això.
2: Ens hem salvat pels pèls avui, Francesc.
0: A veure, o sigui...
2: Una mica de cuidado. Quants anys fa que fa ràdio?
0: Professionalment... 23.
2: Doncs aquests ensurts ja no els podem tenir.
1: Més de mitja vida, per molts anys.
0: Sí, sí, sí. Mira, i aviat, d'aquí pocs dies, em farà 21 que sóc en aquesta casa.
4: I com va ser la primera intervenció aquí? La recordes?
0: Sí, al Força Esports del Santi Carreras va ser. Una peça sobre waterpolo, sobre la jornada de Lliga, no sé, jornada 3-4 de Lliga, de waterpolo a l'octubre de 2005.
1: Estaves molt nerviós.
0: Molt.
1: Sí.
0: Molt, molt nerviós.
4: En aquest estudi?
0: Sí, sí, i si no recordo malament, ha sigut més o menys...
4: Text... Jo ara mateix.
0: Amb la taula antiga que hi havia aquí llavors i tal, però sí, sí, sí.
4: Amb el Sandré aquí al mig.
0: No, hòstia, no.
2: Ja no es podia fumar.
0: El 2005 no es fumava. No,
4: però...
2: No,
0: no, el 2005 no.
2: Tants anys fa que ens ho van voler prendre tot.
0: Jo sí que... Home, això està bé. Jo sí que recordo la meva primera redacció, que era la de Com Ràdio, allà a la Maternitat, que al principi de tot, el 2003, quan vaig trepitjar-la per primer cop, el 2002, encara hi havia Sandrés. Però jo aquí, en aquesta casa, el 2005, ja no hi havia.
2: Bueno, això no m'ho expliquis perquè em genera un fum horrible.
4: Amb la llei antitabac, quan els bars es van inventar allò de separar...
0: Sí.
2: Però va ser més tard, potser, això?
0: Va ser gradual. Primer es va prohibir fumar la feina, després els bars, després les discoteques...
2: Hi haurà un dia que et despistaràs i no es podrà sortir de casa, i així anar fent.
0: Oh, ja la pandèmia va passar.
2: Exacte.
1: Jo tenia una professora genial a l'escola, que la recordo, no?, escrivint coses a la pissarra amb el guix, i que després l'agafava com si fos a la cigarreta.
0: El guix.
1: El guix, com que ho acabava confonent amb el...
0: L'havia fotut a la
4: boca. Mono que portava
1: sobre. I l'agafava igual entre el dit índex i el del mig, així.
0: És que a classe també es fumava.
2: Jo una de les poques classes que vaig anar a la universitat, perquè hi vaig anar molt poc, i vaig anar passat el 2017, és a dir, fa dos dies, jo tenia un professor que fumava mentre es feia classe.
0: A dins?
2: Home, però això... A dintre, traient el cap per la finestra mentre ens explicava...
0: Tocant a la finestra, no.
2: Però mentre ens explicava coses, eh? Un senyor ja que devia ser, si no era el seu últim any abans de jubilar-se...
0: Ja li era igual tot, no?
2: Ell ja estava, com diuen els castellans, por lo que me queda en el convento, me cago dentro.
0: Me fumo dentro.
2: Però jo em va agradar poder viure aquesta... Això que no pertany per època.
0: No, però és que per època, tu no has sortit de festa amb tabac a les discoteques.
2: Ja, però per època jo m'he mogut molt en ambient esquerra independentista i, per tant, he estat en moltes festes tancada amb cigarros a dintre.
0: Ja, però és que...
2: Però devia ser màgic.
0: A la meva... No, era una merda. És a dir,
4: no veies si qui tenies al davant. Ens comunicàvem per facte com els...
0: Tu arribaves de festa, però de festa vol dir d'un bar, eh? No,
4: I la roba...
0: La roba... Però, és a dir, era que pràcticament tu sabies si algú havia sortit de festa només olorant-li la jaqueta.
4: I la gent que té els cabells llargs, encara molt més.
2: Ah, sí, sí.
4: Molta pudor mentre dormien del coixí.
0: No ho havia experimentat.
2: És una de les millors prohibicions que s'han fet mai, ara parlant seriosament, i deixant bromes a banda.
0: Però llavors jo recordo els primers cops de sortir a prendre alguna cosa, que era com, això serà impossible, perquè llavors la gent fumava dintre d'amagat, els locals tenien senyors vigilant que no fumessis dintre, i pensaves, això no ho faran. Això acabaran revocant-ho, i mira.
4: No, s'ha aconseguit.
1: Ara només fas pudor de suat.
2: No, ja està. Encara hi ha alguna nit a l'Apolo que hi ha gent que s'encén el cigarret. Bé, però això és la resistència. Això són tres.
0: Sí, però no passa, no? Els bars, la gent...
4: No entres i hi ha fum, com en aquella època.
0: És que era aquell núvol,
4: aquella boira...
1: Submarí.
0: Quins temps.
2: Avui somiarem, sort, després d'aquesta dosi de bones notícies que m'esteu donant. De bons records.
0: Estem fent Remember, després dels 50 anys de futbol en català, doncs avui fem Remember dels 20 anys de no fumar als llocs.
4: Em vaig passar el dissabte escoltant Catalunya Ràdio, canal exclusiu. Em vaig mamar a la final de la Champions el 2006, que no recordava com havia... És a dir, sabia que havia guanyat el Barça, però no recordava com havien anat els gols.
0: Està molt, eh?
4: I ho vaig poder viure com si fos en directe, com si fos actualitat. I em va encantar.
0: Jo vaig... Avui l'ha dit el Xavi Campos, sort que ja no estem emetent més partits de vintage, perquè si no, com la Juliana, m'hauria de reservar dies per escoltar només la ràdio.
4: Però no podem obrir un canal i tornar a emetre des de l'any.
0: Et juro que ho vaig pensar.
4: 1985
0: fins ara. Anar bucant transmissions allà.
4: Fins ara.
0: Tu et poses l'hora que vulguis i trobaràs un partit.
4: I tornem a emetre 50 anys un partit darrere l'altre, un canal exclusiu.
0: Ja fem una cosa, ara.
2: No me'n sona la terra, tot el que dieu.
0: Comenceu el que no surti i jo pujo a veure el Campos.
4: I demana.
0: A veure si... Canal Digital Futbol Vintage, 24-365.
1: No has d'anar a veure el Grasset, també.
0: Ah, sí? Ara, poseu-me aquí que em veureu el Grasset.
4: A on presenteu?
0: No, que...
1: A la Selva, el programa de
4: Clarès. Ah, vas a la Selva.
0: Sí, a la Selva.
1: És el nou col·laborador.
0: La gent... No, col·labora tant com col·laborador.
1: Ah, sí.
4: A quina hora entres?
0: Ara d'aquí 10 minuts.
4: Però des d'on?
0: Des de l'estudi 5.
4: Ah, val.
0: Des de la nau especial del Tot Costa.
4: Ah, doncs et mirarem.
1: Ens contraprograma.
0: Sí. Ara et mirarem. No, però la gent que escolta el que no surti i que tinguin a la tele amb... Ai, ara estic fent mala propaganda al Grasset.
4: Però clar, és que...
0: Feu el que vulgueu.
4: El que us vingui de gust.
0: Grasset està molt bé, el que no surti també. Ara
4: bé, va.
3: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
5: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
7: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
8: Lectures per a tots els gustos.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
10: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
11: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
12: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
4: Una mica més d'un minut i arribem a un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com estàs?
1: Molt bé, Roger, i tu?
4: També, molt bé. Marta Montaner, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
4: I Marc Andreu, molt bona tarda.
13: Bona tarda, Pandon.
4: Avui ja des d'inici, perquè l'hora és important que s'ha d'explicar avui. Com esteu? Feu molt bona cara, esteu molt contents.
13: A més, venim de conjunt.
1: Sí, ai, sí, Marc Andreu i jo portem la mateixa samarreta.
4: Una samarreta que diu... Superestrella. Està una mica borrosa, potser? És aquest disseny, no?
1: És moda, Roger. És moda, vale? Està fet expressament.
4: Clarament. Sí,
1: no és cap error d'impressió.
4: No, ja ho suposo.
1: I espero que ho hagi triat l'Aitana, tot això.
4: Això ho ha fet ella...
1: Ella volia fer... Què volia fer? Disseny, no? O volia fer art?
2: Alguna cosa relacionada, jo crec que més aviat podem disseny.
1: Amb disseny, em sona que sí.
2: Però crec que no disseny de moda. En tot cas, jo també m'imagino l'Aitana allà en una fàbrica fent ella la serigrafia de les samarretes.
4: Això ho van fer salvant molt les distàncies els catarres en el disc. Big Bang, te l'estampaven ells.
2: I tots eren diferents.
4: Eren diferents perquè era un estampat que feien allà i, clar, no n'hi havia cap d'igual. Llavors tenies una peça única. La tinc a casa. Sí, sí, ja us la portaré.
2: Jo ara confessaré una cosa, que és que quan va sortir aquest disc era una època que jo tenia una rutina d'internet molt concreta, que és que jo entrava, primer entrava al fòrum del Cavall Fort, a veure què estava passant, i hi havia alguna novetat. Després entrava al Facebook de Ràdio Flashback a veure el backup.
4: Molt bé, quin era el tema del dia, no?
2: El tema del dia, si jo podia portar la meva experiència o si tornava a anar per enèsima vegada sobre si t'havies tirat un cosí, tema del qual m'havia
1: de separar. T'ha durat.
2: I després entrava... Escolta, no m'agraden les bromes sobre els meus cosins. És una gent que jo estimo moltíssim. I després entrava sempre a la web dels Catarres, aviam si quan traien el disc, si hi havia novetats, noves cançons...
4: Era l'època.
2: Era l'època que aquesta era aquestes tres cerques, aquestes tres pestanyes obertes, eren les pestanyes obertes d'una noia catalana que consumia revistes, consumia ràdio i consumia música.
4: No queda res d'aquest internet, ja.
2: Res, ara ningú fa aquesta rutina. També diré gràcies a Déu, perquè mira com s'ha sortit.
4: Bé, a tot això, divendres vam tenir el primer dels 4 concerts d'Aitana a Barcelona. Porque todavía te quiero. Palau al Sant Jordi de Barcelona i en Marc Andreu i la Marta hi van anar a fer de detectius del cor. I us haig de dir que molts oients ens han enviat imatges vostres donant-ho tot a la zona de premsa, que contrastaven periodistes.
2: Sort que no us vau embolicar. A partir d'avui he decidit que no sortiré mai més de casa, perquè la vergonya i el cringe que fotíem en Marc Andreu i jo, ballant sols, després en parlarem. Però Marc Andreu, mai més podem sortir junts.
14: O no podem anar a la zona de premsa.
2: La zona de premsa sempre és infernal.
4: Contrastava moltíssim, però a mi m'agrada la vostra actitud. Tant de bons periodistes visquessin així els concerts.
14: Però són com 10 files de taules, clar, que allà la gent està escrivint les seves cròniques.
4: Clar, la crònica de l'avantguàrdia i vosaltres al costat ballant.
2: Però que a mi se m'ha d'avisar que jo des de fora llueixo així.
14: Ja. Llueixes així, una tia divertidíssima.
2: Ara vos dit, Marc Andreu. Abans que feu la vostra crònica, per això deixeu-me comentar una coseta. Perquè suposo que recordareu que divendres aquí al programa, just abans que vosaltres anéssiu al concert, vam explicar que originàriament nosaltres havíem demanat 3 entrades per aquest concert de l'Aitana com a premsa, perquè jo també hi volia anar i volíem anar-hi els 3 i fer un contingut, a més, que mai s'ha fet, que és Marta Montaner i Juliana Canet gaudint d'un concert. I ens n'havien donat només 2. I jo us vaig explicar, amb tota la meva innocència, i afegiré bona fe, que com a últim recurs havia escrit a l'Aitana per Instagram. Us recordaré que en aquest programa de divendres se'm va tractar de boja.
14: Tinc unes ganes de ballar amb la Marta i de gravar-ho tot, clar.
2: Ens ho passarem bé. Us bloquejaré. Vam demanar 3 entrades de premsa per poder anar a cobrir i fer un detectiu del cor als 3 i ens n'han donat 2. I llavors jo he decidit escriure a l'Aitana per privat, que no ha trobat un moment per respondre'm, i jo l'entenc perfectament.
4: Què li has escrit?
2: Li he dit, Milova, hem demanat entrades per venir a cobrir el concert amb el que no surti i per poder cantar els teus hits i ens n'han donat 2. No podríem aconseguir-ne una de tercera per venir tots?
4: I tu estàs esperant que ella et digui, te la deixo taquilla, Juli.
2: Sí.
4: Adéu, Milova.
2: Sí.
4: No, vull dir, no et surt allò, no, llegit, no. En algun moment.
2: Perdó, però de boja, res. Vam riure que li diguessis Milova. No, i en Roger em va dir, tractant-me una mica de boja, tot i no dir la paraula.
4: No.
2: Esperes que t'escrigui
4: dient a tu. Il·lusa, perquè tu havies dit que li havies comentat moltíssims stories dels últims mesos, anys.
2: Fregava les anys, carinyo, molt rebenent i de res que
4: mai els havia llegit.
2: Em perdó l'assetjament.
4: Clar.
2: És un assetjament positiu. Sí, perquè era sempre reforçant-la.
4: Coses boniques, coses bones.
2: I tampoc és excessiu, jo em reservo, és trimestral.
4: I mai l'havia contestat. Aquest era el tema, que mai t'havia contestat.
2: Però sí que t'havia posat like a comentaris que tu li deixaves a les seves publicacions. Això sí que havia passat. I perdoneu, però jo a l'Aitana l'he entrevistada i quan l'he entrevistada m'ha somrigut. Sí. I sap perfectament qui sóc, m'entens?
4: Ah, sí, tant.
2: I tant, això seguríssim.
4: Home, per favor.
2: Doncs perdoneu, nois.
4: Què passa?
2: Però dissabte, jo em vaig llevar tard, vaig obrir el meu dispositiu mòbil i em va saltar una notificació. Una notificació d'Instagram. Un missatge de l'Aitana.
4: Déu meu.
2: De fet, 2 missatges de l'Aitana. Ja són més dels que jo havia enviat per demanar l'entrada.
4: Sí, s'estava fent aquest pesada i tot, ella. Que està començant a fotre pesada.
2: L'Aitana es comença a fer pesadeta amb la Juliana. L'Aitana va agafar i l'endemà ella o alguna, no sé, podem es porta ella a l'Instagram, però m'agrada de pensar que ella
4: sí
2: que se'l porta ella. Va agafar el seu mòbil l'endemà del seu concert a Barcelona, del qual la Marta i en Marc Andreu van poder gaudir, que ara ens explicaran, i em va respondre el demencial missatge que li havia enviat demanant entrades pel seu concert. I us prometo que jo em vaig quedar seca perquè és impossible ser més maca del que va ser.
4: Enhorabona per aquesta nova amistat.
2: Parella de guapes.
4: Guapes.
2: Ja em va obrir dient Juliana amb moltíssimes as, amb una simpatia, un amor que jo vaig dir, som íntimes. Però és que després ja em va dir, com estàs? També fins i tot em va preguntar, com estàs? Perdona que t'acabo de llegir. I em va demanar que per quan volia les entrades, que m'ho intentava moure. Ella de sobte era relacions públiques. A mi em va agafar fins i tot una mica d'angoixa. Saps allò en castellà? Apuro. Vaig dir, ara jo he d'estar li demanant a l'Aitana que... I li vaig dir, Aitana, que volíem anar-hi divendres, ja és igual, moltes gràcies. I ella em va dir, sorry.
4: Oh, pobreta.
2: L'Aitana, pobreta, se'n va disculpar.
4: Ella...
2: Lloba, t'equivoques moltíssim.
4: Ella és una persona normal. Ella és com nosaltres.
2: No, ella és millor que nosaltres.
4: És millor que nosaltres, segurament. És molt bona persona. Això et deixa en una posició...
2: Bueno, de millors amigues, vam xatejar tot el cap de setmana. Va ser bèstia.
1: Crec que, com a propòsit d'aquesta última temporada... ens hauríem de marcar a entrevistar-la.
4: Absolutament.
1: O ni que sigui que ho faci la Juliana.
4: Sí, sí, que les deixem aquí a l'estudi o a casa seva.
1: Exacte.
4: O on sigui, neu.
1: Gairebé m'agradaria més d'anar a algun lloc que ella
4: totalment
1: li agradi, a l'Aitana.
2: Jo, si ella vol...
4: Us en aneu un dia a pujar a Montserrat?
2: No, ja anem totes, Roser.
4: No, sigui,
1: per què Montserrat?
4: No, no,
1: això era no sé, de la Rosalia.
4: He pensat en un lloc icònic d'ella, de dues... vosaltres dues allà conversant tranquil·lament.
2: Però jo vull anar-hi vosaltres, també.
4: Bueno,
1: home, si podem
4: si
1: venir,
4: cal,
1: perfecte.
4: També, eh? Va. Bueno, doncs, té pinta que serà un bon any, eh? Una bona temporada.
2: Bueno, jo recordo que la temporada passada va començar amb la Rosalia seguint-nos a Instagram. Les coses es poden tossar moltíssim.
4: Sí, sobretot venim, sí, venim de tu. Bé, són les 6 i 22 minuts. Com va anar el concert?
1: Mira, Roger, hem de dir tantes coses que no sé ni per on començar, però Marc Andreu, potser podríem donar regals.
14: Sí. Sí,
4: no,
14: perquè sí.
4: No havia de portar res.
14: Tu. Sí. Perquè hi havia una paradeta de marxandatge.
2: Caríssima, segur.
14: Segur,
1: i que
14: sí, sí,
1: ens va atendre un oient perfecte del programa.
2: Una abraçada des d'aquí.
4: Ah, sí?
1: Sí, sí, va dir...
4: de...
1: que, bueno, sí, després
4: botiga
1: ens va explicar que els deixaven al concert, tot i que havien de fer torns i això a la parada de marxandatge, que podia gaudir del concert, també.
14: Allà ens vam comprar aquestes samarretes on diu Superestrella.
1: Que és sí, les que portem avui.
14: Blanques i amb un blau diferent a cadascuna d'elles les samarretes. No passa res, no sé què passa.
4: Ah, mira, embolicats i tot.
14: I
1: això és per la Juliana, el petit.
4: El petit. Agafa'l.
14: Us vam comprar... Epa. Bueno, realment...
4: Ah, espera, l'obrim, no?
14: Us vam comprar un detallet per cadascú de vosaltres.
1: N'hi ha un que és molt més car que l'altre, no vol dir que estimem
2: ja que
1: més el Roger.
2: No
1: sí,
2: res.
1: Home,
2: no
1: vol dir que l'estimem
4: ja
1: més ell.
4: Amb la meva targeta espero que...
14: ja ho saps, no?, que s'ha pagat amb la teva targeta.
4: Sí, m'ha arribat.
2: Tu has notat un petit gasto, bueno, que no sabies d'on sortia, de l'Aitana Merch.
1: Jo crec.
4: He vist un forat al compte corrent. Que dic aquí, ha passat alguna cosa?
2: Sí, sí, per l'Aitana ens n'alegrem.
1: Si puc fer una porra, crec que la Juliana llançarà aquest regal a les escombraries,
4: no,
1: i crec que en Carandell el portarà cada dia del mes de novembre a l'abril.
14: Sí.
4: Oh, doncs...
1: Vinga, nervis. Endavant.
4: Julià, obre el teu.
14: Va, és un regal, tia.
2: Que poc em valoreu i que poc m'estimeu.
14: Escolta, tia,
2: ja em regaleu alguna cosa que sabeu que tiraré.
4: No, espera't, espera't.
14: També dic, no hi havia molta més oferta, eh?
2: Que... Sorry, I'm a Superestrella. És una gorra de color blau clenc.
4: Preciosa, Juli.
2: Amb les lletres en blanc. Ara em provaré perquè, no és broma, jo tinc un problema amb les gorres, que és que tinc el cap, però d'una mida desproporcionada al meu cos.
4: No, però jo te l'ajusto pel darrere.
2: No, no, no, al revés, Roger. Tinc un cap tan gros que poder ni cap. Tinc un cap gegant.
4: Ah, no, doncs llavors t'hi farem un tallet al darrere. Per obrir-la una mica.
14: Que sigui misera, no?
2: Bueno, no, i moltes gràcies.
4: Bon dia, bon dia.
2: Em teniu d'un
4: rimar? Ja, posa-te-la.
2: Amb la puta pinça aquí, que me l'he de treure, els cabells fatals.
4: A part, tu el blau et queda increïble. Ai, per
1: sí,
4: ser una bestiesa, eh?
1: Estàs increïble, Juliana. Oh, estàs
14: ja,
1: guapíssima.
14: Wow.
4: Sembles la Paula Badosa.
2: Ara he de fer tot el programa amb la gorra, no?
1: No, te la pots treure, si vols.
4: Juli, estàs bèstia.
1: Però et queda molt bé,
4: estàs
1: carinyo.
4: Bèstia.
2: Aviam tu.
4: Aviam, obriré el meu. Fa tant que no em feien un regal.
2: Ai, nena, estàs tan sol, nino.
4: Va, Roger.
1: Va, pues, sí, perquè he vist de més ràpid.
4: Déu meu, no, és una puta bestiesa.
2: És una dessuadora.
1: És que...
4: és una Roger... dessuadora. Serà l'última dessuadora que jo podré dur a la meva edat?
2: Sí, perquè ja em farà
4: 40. Perquè se m'ha dit que a partir dels 40 les dessuadores...
2: Això ho deies tu, que a partir dels 40 doncs la dessuadora...
1: Perquè llueix segrestador.
2: Sí.
4: És una dessuadora tota negra i amb lletres blanques diu Sorry, I'm a Superestrella. I al darrere... a baix, a la zona com del ronyons, diu Aitana Cuarto Azul Voltur. M'encanta.
1: Roger, crec que tu la portaràs de forma no irònica.
4: Absolutament.
1: Que t'encantarà dur-la cada dia.
4: I tant.
14: Te la posaràs ara.
4: Entrenar així al gimnàs, vindré aquí a la ràdio.
2: El més gros i el que és més ofensiu és que lligarà molt i molt amb aquesta
1: desfosa. Seguríssim que sí.
4: Moltes gràcies, nois.
1: A veure si hem acabat la talla. Crec que sí, queda genial.
4: Queda increïble.
1: Que bé, nois.
4: Perfecte. Moltes gràcies.
2: Nois, bueno, que us hem de dir. És un gust
1: d'aquests minuts tan radiofònics. Ara ja sí, ben vestits per l'ocasió, començarem la crònica del primer dels quatre concerts de l'Aitana al Palau Sant Jordi, mentre la Juliana i en Roger fan fotos per lligar tots dos, en el marc del Cuarto Azul World Tour.
4: Bueno, si us sé sent que ho vau passar molt bé i que va ser un gran concert.
1: A veure, em pregunto jo. Ens ho vam passar bé?
2: Ui.
1: Evidentment.
4: Evidentment.
1: Érem en Marc Andreu i jo ballant i cantant els kits de l'Aitana. Per descomptat que ens ho vam passar bé. Mira com hi anàvem.

0: els rumors són certs, perquè només se'n sentia a nosaltres. Semblava un karaoke. A part que estàvem, com hem dit a l'inici, situats a la zona de premsa i allà no ballava ni cantava ningú. Teníem al costat el noi del diari Ara, que anava mirant amb una cara el concert d'estar-s'ho passant fatal, que va marxar abans de Superestrella.
1: Que li tocava per obligació, no?, d'estar allà.
0: Totalment. Nosaltres donàvem moltíssim la nota. Però la segona pregunta que em feia, Roger, va ser un bon concert? Va ser un gran show?
1: Uf.
0: A veure.
2: Escolta, Marta, acabes de dir que vols entrevistar l'Aitana abans que acabi la temporada.
1: Però podem també parlar del show.
0: I que va haver-hi coses xulíssimes, però després altres que...
2: que fallaven.
0: No tant.
1: És que estic segur que l'Aitana agrairia una... bueno, que siguessis...
0: sincera com una

0: d'ella increïble.
1: I tu creus que això vol dir que cada show que fa ha de llançar aquest vestit a la paperera o que s'obre per llocs estratègics?
0: No, és desmuntable, jo diria. Sí,
2: però està preparat, no?
0: Sí, però és veritat que per cada show estrena modelet. Això va així. Ella també va estar molt maca, molt simpàtica, espontània amb el públic i va parlar en català, també. Aguantar dues, tres frases en català, després ja va passar al castellà. Jo veig que em pensava que el consell era per mi només.
3: I jo podia parlar amb ella.
1: Perfecte. No ens atrevíem a dir-t'ho, però sí, vam muntar tot aquest xou, però
0: no
1: només per tu.
0: Jo no sé per què em seguiu enviant a lloc, si ja vaig demostrar a Madrid que no aguanto les maneres i veig que al setembre segueixo igual. Bé, vam tenir quotes altes de catalanitat per part de l'Aitana, com quan també va fixar-se en una figura feta amb cartró ploma que portava alguna fan, d'aquella foto molt mítica d'ella, de molt petitona, amb la samarreta del Barça d'UNICEF, que fa un 5 i un 2 amb cada mà, i ella ho va veure, li va demanar a la fan que li acostés la figura i se la va quedar.
4: Crec que extraig un molt, jo de pequeña del Barça, a ver, jo tengo que decir algo, y sí, yo soy del Barça, yo soy del Barça.
0: Ella va proclamar al Sant Jordi que el color del seu cor és blaugrana. I al meu cap, Marc Andreu, no miris així com si tingués deliris de grandesa, però t'ho prometo que jo penso que va ser així. Per mi allò era un missatge directe a les acusacions, potser greus, que li van fer des del que no sorti d'aquí, quan va començar a anunciar que faria aquella gira dels Bernabéus i vam dir, però que tu en realitat eres del Barça, i tant.
2: Fos del Barça de veritat no ho faria.
0: Clar, perquè ja no parlava mai del club, només parlava dels Bernabéus i de la Roja. I ja està. L'únic que sabíem de la seva dèria futbolera era que anava amb la selecció espanyola. Que per cert, evidentment, no va faltar aquesta cançó pel final de festa del concert.

0: no va ser una actuació tan festiva com ens esperàvem, perquè això era el final de concert i esperàvem que allò serien focs artificials.
1: Una mica de confeti, d'haurà.
0: Una mica descafeinat, sí. No, Marc Andreu?
1: En aquest sentit, sí. Sí que és veritat que ho vam viure des d'allà.
0: És veritat que allò era molt desengelat.
2: És que l'experiència
0: des de premsa deu canviar molt i potser ara ens escriuen algunes perfectes dient que el concert des de pista va ser una altra cosa, eh? Però bé, va ser en aquesta actuació de Superestrella, al final de tot, que l'Aitana va tornar a treure aquesta figura de cartró ploma d'ella blaugrana i també una altra que li havien donat des del públic on se la veia de pubilla. Que imagino que això era fet amb intel·ligència artificial, perquè jo mai he vist l'Aitana de pubilla catalana.
1: I va parlar molt de Sant Climent, a part d'això.
0: És veritat, correcte.
1: I de les seves amigues que venien a veure-la, també.
0: Tot això va estar molt bé, com deia. I a part, Marc Andreu, ens vam trobar tants i tantes oients perfectes del que no sortí d'aquí. Però...
2: I mira que ja hi ha hagut algun pro, eh?
0: Soc tan dura. Crec que amb qui soc més dura del programa és amb l'Aitana.
3: Home, està sent dura, però
2: dura,
3: vaja.
2: Gent, Marta? Amb tu mateixa la primera.
0: Sí. No, no, ja, ja.
3: Ets dura, però a diferència de la Juliana, que també és molt dura, el teu to és com més suau. No, però, i llavors, quan te n'adones que te l'està fotent...
0: Que diu, no estic enfadada, estic decebuda,
3: exacte.
0: Però és molt pitjor.
2: No, si és que la Marta diu coses molt més ofensives.
3: Però com que t'ho diu amb aquest to, és com que te les vas empassant i al final dius, bueno, estic destrossant.
0: També he dit coses molt boniques, he dit que va estar impecable, que estava preciosa, sí. Que afinadíssima, propera amb el públic, connectant.
2: Si és que ets la que més et deceps, perquè ets la més fan de veritat, o sigui, perquè les adores.
0: A veure, i decebuda no sé si és la paraula. A veure, jo us ho explico. Marc, no passa res, però ens ho vam passar millor l'any passat a l'estadi Lluís Companys.
3: Sí.
0: Jo ja sé que és molt diferent actuar en un estadi que no en un Sant Jordi, per un artista. Però allà, l'any passat, va ser el juliol 2025, el show tenia un fil conductor. Era nou, també hi havia actuacions sorpresa, com per exemple La gent que estimo, amb en Josep, sí. Montero, El boig per tu, amb en Pep Sala.
1: Sí. Ana Guerra.
0: Ana Guerra, correcte, Lo malo. I aquesta vegada al Sant Jordi, tot això no hi era. Tenies l'Aitana i els seus ballarins, que són perfectes i fantàstics, però ja està. I les cançons eren les mateixes pràcticament que l'any passat. I no n'hi havia cap de nova, perquè ho he estat

0: mirant, no ho recordava, i l'Aitana no treu nova música des del maig 2025 que va publicar Quarto Azul. Gairebé un any i mig sense noves cançons de l'Aitana. Doncs mira, a mi se'm va, no sé, se'm va quedar curt.
1: Clar que si estàs girant, si estàs girant sense parar, no tens temps de fer cançons.
0: Però
1: no?
0: Perquè han seguit allargant el tema del Quarto Azul. Això ja seria un altre debat, eh? Potser bueno. És veritat que Superestrella ha tingut aquesta segona vida arran del Mundial que l'ha permès, a part de guanyar molts diners, seguir vivint d'aquest disc un any més, potser.
1: Clar, i el que et dona pasta són els concerts en directe. Si et segueix funcionant el disc,
0: doncs, i la gent ho compra i fa tirant. Sold outs, clar. Que tornem a repetir, quatre
1: Sant Jordis.
0: És el que ha anat fent.
2: I per mi és bo que l'Aitana no hagi tret música durant tot aquest temps, perquè també és una manera, en realitat, d'enfrontar-se a les dinàmiques de la indústria, com ja han fet, jo crec que la pionera va ser la Rosalia, molts artistes comercials, de dir, per què t'està obligat a treure música cada dos mesos per seguir estant en el top 50? Poder no és la manera en la que vull treballar. Llavors, si ha d'estar un any i mig sense treure música, també és molt fort a quins tempos ens hem acostumat que ens sembli tan i tan bèstia que un artista estigui un any i mig sense treure música.
0: Però llavors és estrany que el concert sigui exactament igual.
2: Sí.
0: Bé, sí. També us diré que per mi un dels al·licients com a treballadora del que no sortí d'aquí, d'anar al concert de l'Aitana aquesta vegada, era descobrir si hi anirien famosos. Uh-huh. I resulta que ni un.
1: I els hauríeu vist, m'imagino.
0: Perquè premsa, el Sant Jordi està situat al costat dels seients VIP, i Marc Andreu, és que no vam veure ningú conegut. És més, ens van dir, hi ha la Mayalen d'OT 2020, i no era la Mayalen.
2: Sí, però és que feinat, noi.
0: I a part, vam poder parlar amb algú que estava asseguda a la zona VIP, i ens van dir, m'han dit que el dia bo dels famosos serà dilluns.
1: Vaja.
0: Doncs vaja, n'estarem ben pendents i suposo que demà us ho explicarem. Però divendres només teníem les amigues de tota la vida de l'Aitana de Sant Climent, com deia Marc Andreu abans, que ja està bé. Però potser volíem alguna cosa més.
2: Tot i que fan molta il·lusió, eh? Perquè és d'aquelles amistats que mai tenim gaire present com avancen a la vida de l'Aitana i que estiguin amb ella en aquests moments importants.
0: Fa il·lusió, però perquè sí. No sortir d'aquí, detall.
2: Diguéssim que
0: comentem en dos segons
2: en
0: i ja està.
2: I no...
0: Mira, sobre en Plecs, nòvio de l'Aitana. No va assistir ni al concert de divendres ni al de dissabte. I, de fet, en aquest últim show de dissabte, una fan li va demanar per ell i l'Aitana va justificar l'absència del seu xicot. I deia que la fan que tenia una pancarta per en Plecs. O sigui, imagina't ja, eh? I l'Aitana no dóna-me-la, que jo ja li donaré. Us heu d'imaginar una Aitana que parlava així, o sigui, ben bé 10 minuts parlant amb el públic.
1: Com supernatural.
0: Que arribava un punt que deies, això és un podcast o què és?
3: De fet, hi ha com dos blocs on
1: sí, parlava el ritme del concert, potser? O no?
0: Es feia una mica... A mi em va agradar, eh? Va. Veus? I tant que dèieu que sóc crítica. A mi això em va agradar perquè la vaig veure propera, la vaig veure una mica OT 2017, una altra vegada.
3: Molt malament, s'escoltava tot una mica com molt saturat, no s'acabava d'apreciar bé. Tampoc les cançons, de fet, hi havia moments que semblava que la base estava molt pujada.
1: L'endemà vaig llegir alguna
3: seguia sonant la
1: algun
3: cançó,
1: article que hi van haver tot. Problemes com amb la sonorització del Palau Sant Jordi.
0: Però digues tu el teu. No sé si t'ho apuntat que ho has de dir.
3: No, dir això, que hi havia moments que se sentia una base d'ella cantant, però ella xerrant i agraint als fans. I se solapaven aquestes dues.
0: Tu vols dir que va fer playback?
3: És que no sé ben... Jo no soc expert.
1: Jo crec que és un semi-playback.
3: No.
1: Que canten per sobre una base, perquè evidentment no hi havia una orquestra allà. O sí
0: que senties l'Aitana cantant no sé quina cançó i parlant amb el públic.
3: Amb el públic a la vegada. I dius, estava molt afinada, però llavors quan parlava sí que se la notava tocadeta de la veu. Vull dir que hi havia moments que...
2: De vegades és veritat que hi ha segones veus que poder... No en tinc ni idea.
1: Ella mateixa, tampoc.
2: Ella mateixa. Que potser sí que estan gravades, no tinc molt clar. En tot cas, també la fan, em consta que era una nena petita la que demanava per en Plecs, però clar, també que ens estiguem tota l'estona imaginant que en Plecs estarà a cada concert de l'Aitana,
1: com bueno,
2: si no tingués
1: coses.
2: La seva vida pròpia.
1: I parla d'un problema familiar, sí, també sí, li diu. Sí. Vull
2: dir però és que encara que no tingués cap problema familiar.
3: I nois, perdoneu, no? Però és que us haig de dir que la Marta Montaner acaba de dir una fake news a Catalunya Ràdio.
2: Això, a la Marta no li diguis això.
3: No, és que acaba de dir una fake news a Catalunya Ràdio, perquè
0: tu has
3: dit,
0: raó.
3: Ningú, no vam veure ningú famós. És que vam veure una persona importantíssima, Marta Montaner.
0: Ara.
3: Del cercle més proper de l'Aitana. Sí o no?
0: I tens raó, Marc Andreu, i crec que ell va ser el més famós de la nit.
1: Ah, mira.
0: Minuts abans que arrenqués el concert, Just els seients de grada que teníem a baix. Va i apareix ell.
1: Espera, que ara estic dubtant.
0: Ara qui pot ser, no?
1: Estic dubtant, entre un parell de noms.
0: A veure, aquí diguem noms.
2: Home, Aitana, i em poses Toccata e Fuga, de Bach, Sebastian Bach, hit.
1: A veure, en Risto no crec que anés a veure el concert.
2: Compte, per cert, amb Vivaldi, que ja fa molt que avisa que torna.
1: No, a mi m'avisa Spotify de... Vivaldi està preparant música. I jo, quan te'l segueixo, dic, bueno, doncs esperarem, estarem pendents.
2: Jo, si sona Aitana i sona Bach, només em ve un nom al cap. Sebastián Yatra.
0: Doncs no, potser m'he equivocat fent servir aquesta música. No era Sebastián Yatra. Afortunadament, tampoc en Risto Mejide. Sinó que la persona més famosa que ens vam trobar divendres al Sant Jordi, al concert de l'Aitana, va ser ni més ni menys que Cosme Ocaña, el pare de l'Aitana.
4: Ah, mira'l, Cosme, grava'l. Aquest en Cosme. Mira, aquest que fa els petons. No, no, que no ens pot veure ell. Deixa'm fer una cosa que fa el periodista, que és observar. Està fortíssim. Porta una tote bag. I porta uns baggy jeans.
2: Baggy jeans, el pare de l'Aitana? Anava... Xocant, oi? Anava... Els pares ja no són el que eren. Què passa?
1: Anava de policia secreta, no? Per tal com l'heu definit.
0: Home, un poli secret amb baggy jeans.
1: Sí, tot té bag.
2: Anava disfressat de Jacob Elordi, no? Jo de segurata.
0: Us haig de dir que ell, en Cosme, va estar molt amable amb totes les fans que li demanaven fotos, que en van ser moltíssimes. Fins i tot va recollir algun regal per l'Aitana que li anaven donant les nenes menors d'edat que hi havia, que eren moltíssimes. I després va baixar la pista i va marxar per un lateral que suposo que era per seguir el concert de la seva filla, més entre bambalines. I també va acceptar preguntes de la premsa, de la companya de RAC 105, que no va dubtar a atracar-lo abans que fugís.
2: Quina valenta!
0: Mentre jo decidia girar l'esquena en Cosme.
3: No és la teva feina,
0: Marta. I optar per la covardia.
3: No.
0: Perquè cadascú val pel que val.
2: Nena, tu ets...
1: No, home, no, això, Marta, si no et vas veure en cor, ja està.
0: Ja està.
3: I ell sap fer-se molt el famós, eh? Això ho domina molt.
0: Ho va fer molt bé.
1: Es va Veu tenir la sensació que es pavonejava una mica per allà perquè li diguessin coses?
0: Aquest bany de masses, jo crec que li encantava. No només he dit una fake news a Catalunya Ràdio, sinó que potser dos, perquè ja estem rebent missatges al 677.
1: De famosos que hi eren?
0: 27-10-58, no de famosos.
2: Hi havia el Barack Obama?
0: No, sinó sobre les cançons, que diu: recordo que l'Aitana mateixa va explicar que l'Estadi Olímpic i els Metropolitanos eren un recull de la seva carrera i no va cantar totes les cançons de Quarto Azul perquè va dir que ja faria la gira del disc més endavant. Com dient, sí que hi havia diferències entre les cançons d'un lloc i l'altre.
1: Però mínimes, vull dir.
0: Però mínimes.
2: A mi també se'm va preocupar, és que he vist talls dient que probablement és l'últim tour on canta Ahora que ya no estás. I jo aquí sí que... No, és que aquesta cançó és un tabacle que aquí el que no ha sortit l'hem reivindicat molt i molt. Ahora que ya no estás.
3: Jo tinc un videoclip de la Marta fent aquesta cançó.
0: Espero que no vegi mai la llum. Ah, i una altra, doncs sí, una altra famosa. La Marta de la Gran Cita.
3: Ai, sí, me la vaig trobar comprant una aigua.
2: Perdoneu.
3: Quina Marta? La cantava amb el Quinqui.
0: Ah, el Xavi Furriol, saps en Xavi Furriol i la Marta?
2: Nosaltres ja vam avisar que almenys en el nostre món personal, perquè jo també he d'anar buidant gent, a partir del Sant Joan ja aquesta gent desapareixia de la nostra òrbita de famosos. És que si no, nois...
1: Bueno, si triguem un minut a explicar qui és, és que potser no estava en el lloc dels famosos.
2: És que ella és genial, si és que una cosa no treu l'altra.
1: Bé, 4 minuts i 3 quarts de 7. Jaume Miranda, molt bona tarda.
3: Bona tarda, com estàu? Quins locazos que duis, eh?
1: Home, avui, canten. Programa temàtic.
3: Una mica de FOMO insà, vull dir que si no l'heu de portar al vostre dia a dia, m'ho podeu regalar.
2: Jaume.
3: No vos preocupeu. Que no t'hi cap, que he sentit que tens el cap com una gla, no?
2: Molt clar.
3: I no t'hi cap.
2: O sigui, és al revés, no tinc el cap com una gla, tinc el cap com una pilota de bàsquet.
3: Ah, bé, jo també sóc de caparrota, però me la provaré.
1: Prova-te-la, ja està donada, ara.
3: Sí.
1: Escolta'm, Jaume, tu ahir... No, és per un tema de...
3: Que ja... Crec que no m'hi cap, clar, és que està dissenyada per una noia de 16
1: mica,
3: anys.
1: Espera't una mica i entra. Escolta'm, tu ahir vas ser a l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia de Barcelona i, segons tenim entès, vas coincidir amb l'Aitana.
3: Sí, va ser una absoluta coincidència. M'agrada que aquest cap de setmana tothom té la seva anècdota personal.
2: El programa va d'anècdotes personals amb Aitana. Jo crec que aquest ha de ser el titular.
3: Jo vos he dit que estava a Passeig de Gràcia amb un amic gravant un reel, un vídeo per al meu Instagram que no té res a veure amb Aitana. De fet, és sobre en Miley Cyrus. Pròximament eren els millors Instagrams, és a dir, el meu. I quan estava davant l'Hotel Mandarín vaig divisar moviments sospitosos. A les portes del Mandarin hi havia un cúmul brutal d'adolescents fent guàrdia. N'hi havia com a 20 o 30, per no dir 40, dretes, assegudes en els bancs o fent una rotllana per cacera. Això sí, totes amb el telèfon fent guàrdia i esperant alguna cosa. Jo seguia la meva amb el meu amic, rodant la meva obra mestra audiovisual, i de cop els crits varen paralitzar el nostre rodatge. Va aparèixer en Aitana.
1: Silenci.
2: I com no t'hi vas atensar immediatament a demanar-li una fotografia i, el més important, declaracions?
3: Era impossible lluitar contra aquelles pors d'adolescents. És que era una violència, sobretot decibèlica, tan forta que jo no volia lluitar, honestament. També jo estava de rodatge, jo sóc una persona molt professional, saps?
0: Que fort que estigués al mandarín.
3: Oi? Sí, no m'ho esperava, bàsicament perquè, clar, el ser catalana... Jo suposava que estava en el seu quarto azul original, sí, de cara en Cosme,
1: no? Sí.
3: Sí. Bé, doncs ja vos dic, Naitana va entrar en el mandarín, tothom va embogir, els crits eren tan forts que tot el carrer se girava. De fet, vos he de dir que se m'ha acostat un guiri dient-me què està passant. La decepció que se va emportar quan li vaig dir a Aitana, clar, aquell senyor de Regne Unit, Aitana Hu, saps?
2: De moment.
3: Exacte, tot arribarà. La cantant va aparèixer i desaparèixer entre la multitud, perquè no, ara no vull fer body shaming, però és tan petita i la gent era tal...
1: Que no se la veia, clar.
3: Jo vaig pensar que s'havia mort aixafada, te diré. Després vaig veure que no, que havia sobreviscut, perquè després la vaig veure a la llunyania rodejada del seu equip tècnic de seguretat i el mànager, en Miguel Torán, que alguna vegada l'han comentat per aquí.
0: Sí, surt el documental també de la...
3: En Plex, jo no el vaig veure per enlloc, si hi havia dubtes.
0: Sí, perquè
3: en Plex fa 2,50 m, exacte.
2: Una de les anècdotes que també teniu, és que una vegada, de fet, la primera entrevista que li vam fer en Roger i jo, la vam anar a recollir a l'estació de Sants. Sí. Per fer una entrevista dins d'un cotxe, que de fet, per desgràcia nostra segurament, i sobretot de l'Aitana, encara podeu recuperar a YouTube.
1: Sí, que té un petit error, que es va gravar amb un top. Les veus sonen més agudes del que...
2: De l'Aitana també?
1: Sí.
2: Imagina't. És que per això jo crec que ens vam confondre una mica com quan el Marc Andreu va tirar aquell tant de
3: Magopop.
2: Amb veu de Barrufet.
0: Amb veu de Barrufet.
1: Doncs va ser un error similar i sona molt més aguda del que és l'entrevista.
2: Doncs ella es va personar a l'estació de Sants amb tot el seu equip i a més era just quan acabava de sortir d'Operació Triunfo, que encara era... És que era una nena, acabava de sortir d'allà amb un coixí. No coixí d'aquests de l'aeroport, un coixí petit. Un coixí d'aquests grossos.
1: De dormir, de plomes. Com de matrimoni.
2: Exacte, és un matrimoni que ja van junts, inclús. O sigui,
3: sí.
2: Era més grossa que ell, el coixí. Deia que, bueno, que era com aquests bebès que van amb el llençolet.
0: Ah, la manteta, aquest objecte de ferrament, no?, que et dona seguretat.
2: Era el seu objecte de ferrament, però és que, a més, se la veia diminuta al costat d'aquest coixí, que era com ella, i va, a mi va fer com una tendresa tan fonda. A tu no?
1: Sí, perquè vaig veure una noia que...
2: Era una nena normal, amb ganes d'estar a casa.
0: Tenia 18 anys, no?
1: Sí,
0: també.
1: Ella s'emportava la part de la casa que era, doncs, portable, que era aquell coixí enorme allà a l'Ave.
0: Formava part del seu quarto azul, allò.
2: Així, aquest coixí crec que sí.
1: No, em poso el tren amb el coixí i gairebé l'abracem i l'omplim de petons.
2: Aquí va començar un gran procés d'amistat amb moltes estires i arronses.
3: Més arronses que estires, no? Per tant, ja l'estem descrivint com si fes 30 centímetres i fos un clauer.
2: No, fa 1,60 m.
3: No, però és una noia normativa.
2: És normal.
3: Sí.
2: És normal, però si vas amb un coixí gegant, bueno, o estàs envoltada de fans que et volen demanar una foto...
3: I de dos de seguretat que fan dos per dos, imagina't.
1: Entraven o sortien de l'hotel?
3: Entraven. Sortia d'un cotxe tintat, diguem, vidres tintats, i entrava a l'hotel, anava vestida, com és habitual en ella, de blau, que és aquesta nova era blava, ja ho sabem, i amb dos monyos estil aquell dibuix animat de, que se deia Pucà.
2: M'encantava.
3: Anava d'aquest estil, m'agradava. Va entrar a l'hotel, com dèiem, i per tant podem concloure, digueu-me investigador privat, que aquests dies s'està allotjant en el mandarín.
1: L'hem vist?
3: crec que ho vareu fer bé en telefonar-me per entrar en aquest programa.
2: Ja saps de qui va ser, gràcies.
3: D'en David Verdaguer.
2: David Verdaguer, mira.
3: Sí, sí, gràcies a en David Verdaguer faig feina cada dia. Perquè si no, hi anem. Bé.
1: On?
3: En Esparo, Roger.
0: Ah. No que hi anem. Hi anem, saps?
1: Ah, val, perdona. Anem. Val.
3: Se nota que hi ha anat més a cinema, no?, en aquesta taula, jo. Bé, no és la primera superestrella que s'instal·la en aquest hotel 5 estrelles quan té concerts a la ciutat, perquè recentment hi hem pogut veure en Katy Perry, na Lady Gaga, o més recentment en Bad Bunny. Vos en recordeu que també va ser un caos en aquella porta. I, de fet...
2: Perdó, la Lady Gaga se'ns va ben emprenyar amb el mandarín.
3: Sí, perquè no volia que caminar com a 7 metres de cera de Passeig de Gràcia a peu per no mesclar-se amb gent que fa olor a proletari, bàsicament. Això era sa narrativa. Bé, tornant en Bad Bunny, sabem que va dormir en sa millor suite de s'hotel, que és sa suite Penthouse, on probablement estarà dormint aquests dies també Naitana. I vos explico, sa Penthouse és sa joia de sa corona des mandarín.
2: Perdona, vas entrar dins el mandarín després a investigar?
3: Vaig anar a fer una Coca-Cola. Sí, i vaig haver de demanar permís de seguretat perquè no ves que fos... O sigui, me volia diferenciar de ses seguidores de Naitana.
1: I com ho vas fer?
3: Li vaig dir, no, perdona, queremos comprovar cómo es el bar, tal... Me va deixar entrar...
2: Aquest català, la pròxima me'l mantens.
3: No, no. En es mandarines català no existeix, això jo te puc assegurar. Llavors, jo m'havia de vendre.
2: No, sí, clar.
3: Una Coca-Cola, 7 euros.
1: Bueno, però escolta,
2: l'experiència...
3: Lo bé que m'ho vaig passar, que...
1: Home.
3: Això no té preu. Bé, a sa Penthouse, evidentment, no hi vaig anar, perquè aquesta habitació, aquesta suite, et sa joia de sa corona de s'hotel, se troben es darrer pis i té, atenció, 232 metres quadrats repartits en una sala d'estar...
1: Perdona, Jaume, però és que...
2: Molt...
1: No, sí, no. Bravo, perquè...
2: Aquest dissabte laborable que et vas marcar...
1: Ha portat uns documents de vídeo que podeu veure al podcast de Spotify. Entrant el mandarín.
3: Jo feia com 5 dies que no me netejava els cabells. Feia un fàstic increïble i de cop en aquell hotel que tothom és molt ric i molt de dretes.
1: Però que et paren a l'entrada una mica com una discoteca.
3: Sí,
1: et
3: no.
1: miren i...
3: Pensava que llavors... me paraven com a famós, evidentment.
1: Home, això, com això per descomptat.
3: Me paraven
1: això
3: com a delinqüent.
2: Això només en el Roger Carandell.
3: O sigui, de normal, com a qualsevol hotel, tingui 5 estrelles o una, tu pots entrar perquè sempre hi ha una zona comú que seria com un bar, un rooftop, etc. Però clar, aquell dia hi havia tanta aglomeració per Naitana que sí que vigilaven una mica qui entrava. I jo tenia una pinta tan sospitosa de pederàstia que varen dir...
5: Vestit de blau, a més...
3: Vestit de blau, estava com molt riell amb ses fans, perquè també vaig parlar amb elles. Jo vaig interessar amb ses fans.
1: I devien pensar, millor dins que fora.
3: Sí,
1: ens el portem a dins, perquè pot passar qualsevol cosa.
2: Mira, Marc Andreu, que ha vingut a riure avui, també.
1: És molt agraït, en Marc Andreu, sempre.
2: És que en Marc Andreu està per fer com un tomàquet. Re, li ha fet més gràcia en la seva vida.
3: Jo no sé què estic dient.
2: A mi m'encanta que et prenguessis tan seriosament aquesta jornada laboral que et vas posar tu, perquè podries haver dit que l'havies vist i ja està, i haguéssim fet 20 minuts de programa igualment.
3: No, ja,
2: però tu
3: ja
2: vas voler entrar, demanar la Coca-Cola...
3: Jo vaig dir,
1: em sembla meravellós.
3: No? O tot o res.
1: I que la gent sàpiga que pot entrar a aquests llocs, que a vegades fa cosa, però si tu ja has entrat amb el cap ben brut...
2: I no, i el restaurant també, d'en Raül Balam i la Carme Ruscalleda.
1: També?
3: Sí,
1: vaig anar.
3: No estava obert en aquella hora, ho vaig anar. Serien les 6 i mitja, 7, era una hora com molt estranya i el restaurant no estava obert.
2: Clar.
3: Llavors, una Coca-Cola en el hall i ja per avall, zero. Això sí, jo sempre sóc de Coca-Cola zero.
2: Sempre. Això és el que fan exactament els addictes a la Coca-Cola, prendre la zero.
3: Sí, ahir me'n vaig prendre 4, de fet, no estava
2: bé. Prou ja, sisplau.
3: Sí.
2: Entenc que esperaves que baixés l'Aitana casualment.
3: Realment no sé què esperava. Tot m'anava bé. O sigui, ja només estar allà dins me sentia arropat per una classe alta, sa que no pertany. Llavors, jo ja era feliç. Sí, esperava una mica que en algun moment apareixés Naitana, cosa que, evidentment, no va passar. Perquè Naitana està a una habitació, com dic, crec, sospit, gegantina, que ja té servei propi, com per no haver de baixar en el bar. Perquè aquesta habitació Penthouse té una sala d'estar, dos dormitoris tipus suite, amb edredons de plomissol d'oca, que això m'agrada molt, dos banys, una cuina, un menjador i un ascensor privat. A més, el gran atractiu de sa Penthouse són ses dues terrasses amb vistes a tota sa ciutat, que no s'inclouen dins aquests 232 metres esmentats, per lo tant entenc que no té cap necessitat de baixar en es bar on me pot trobar a mi, que faig olor desgraciada, ja recordeu, 5 dies sense netejar-me,
1: que vaig allà sempre.
2: Però 230 metres hi pot viure una família, però perfectament, bueno, sí, és al·lucinant.
3: Em posa màxim 5 persones, però jo...
1: Home, n'hi podries posar moltes més.
2: Acaben en Plex i els seus amics.
1: No, no.
2: Això no van venir a Barcelona.
3: Vos he dit que he mirat a sa web sa Penthouse. Ara mateix no està disponible, la qual ho fa sospitós de que hi hagi algú.
1: Perquè hi és ella.
3: Clar, i té un cost de 16.000 euros a nit aquest setembre.
2: Barat, per lo bé que tu passes.
1: 16.000 la nit?
3: Clar, 7 euros de sa Coca-Cola m'apareixen baratíssim.
1: Més la taxa turística. Ja s'ha posat aquí.
2: Li regalen, segur.
1: En 8 minuts i arribem a les 7. Fem una pausa molt ràpida i llavors comentem també el cas Juste i Bellerín, que, bueno, hem tingut una mica de xou.
6: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Abans d'arribar a les 7, Jaume, hem de reobrir la carpeta de la Carolina Juste i el jugador Héctor Bellerín perquè han oficialitzat almenys la seva relació per xarxes.
3: Sí, des d'aquest programa ja vàrem comentar a principi d'any que el futbolista del Betis i l'actriu estaven junts. De fet, la Carolina Juste rodava a Barcelona La Roja, que és el nou film d'en Marcel Barrena, un rodatge que se va donar entre gener i març, més o menys, i on Héctor Bellerín ja va assistir com a acompanyant voyeur de la seva parella. Això sí, les fonts mos comentaven que no era una relació ni tancada ni monògama, almenys en aquell moment. Arribats a juliol, però, la revista Semana, no sé si us recordareu perquè heu estat molts de vacances, la revista va publicar unes fotos d'aquest parell passejant per un parc, fent un pícnic a l'aire lliure després d'una cita a un rocòdrom. Per favor, si teniu una cita en jo, no m'adugueu a un rocòdrom, vos ho demano, perquè probablement me tiraré per avall.
2: L'únic que em sap greu és que per mi una cita ha d'intentar trencar amb el que normalment faries. M'ha de sorprendre, d'alguna manera.
1: Per tant, et sorprendria, tu.
2: No, perquè és que és exactament el que t'esperes que et farà a la Carolina o a l'Héctor. És a tal qual el que t'imaginaries.
0: Que jo pensava que els futbolistes no podien fer activitats de risc i un rocòdrom em sembla
1: també bastant de risc.
0: Jugar-te-la una mica.
1: Perquè no poden esquiar ni anar amb moto.
0: Clar,
1: no sé. Depèn.
3: Home, en juliol, jo no sé molt de futbol, però jugar a futbol no juga, no?
0: No, però igualment, no?
2: Però si caus i cardes.
1: Clar,
2: i
1: et creixes la cadera.
3: Ah, que potser estàs 3 mesos de baixa.
1: Ja.
3: No sé, és tot el que puc aportar.
1: No, però sí, està molt bé, Jaume.
2: No, i accepta.
0: És que de vegades ens fem preguntes perquè,
2: clar,
0: l'oient reflexioni, també.
2: Marta, és que com els grans filòsofs, no responen preguntes.
1: Aquest és un programa de filosofia.
2: En generen de noves.
1: És un programa de filosofia, l'únic que hi ha gent que no ho entén.
2: Clar, ara demanarem a Catalunya Ràdio que ens canviïn de categoria, a veure si ens tenen a la web. Entreteniment.
1: Home, no, això no ha estat mai entreteniment.
2: Sí, en sèrio, humor, humor. A mi em posen el 3CAT hashtag humor dels collons a l'Instagram que han fet nou. T'ho juro que vaig un clip del que no surti, tan seriosos com puguem sobre cant. O sigui, no.
3: Ai, poder riu molt aquí.
1: La cita al...
3: Cita rocòdrom.
2: Roger, que t'hi toca per una altra banda.
1: Mira que conec poques Rites.
2: Bueno, en coneixes alguna?
1: La Rita Rakosnik.
2: La Rita, la meva amiga.
1: I la Rita la Llimona, que és la teva amiga. Jo la tinc guardada al mòbil com a Rita Llimona. I ara no sé per què dit Rita.
2: Totes les Rites que coneixes són gràcies a mi, veig?
1: Sí.
2: La Rita Roig.
1: També és gràcies a tu.
2: Bueno, molt bé, doncs seguim.
1: Jaume, la cita aquesta al Rupa.
3: Sí, fotos en juliol de la revista Semana. Les fotos de l'interior de la revista no donaven peu a cap confusió perquè hi havia varis primers plans d'ells dos morrejant-se de valent i ara podem confirmar que segueixen junts. Actualment ja s'ha iniciat la temporada futbolística, evidentment això també ho he hagut de buscar perquè mai sé quin dia és, i divendres el Real Madrid va jugar contra el Betis, equip amb el que juga en Bellerín. Això sí que ho sabia de dir. Contra tot pronòstic, el Betis va guanyar 1-0 en el Madrid.
1: Sí. Sí, va palmar el Madrid.
0: Sí. I en Mourinho es va emprenyar, no m'estranya. És que el Mourinho ja torna... Que... tot costa un dia fer de tertulian.
3: I després en el programa de filosofia. Tu tens molta feina a fer aquest setembre, veig? Bé, aquest resultat no va agradar gens en els madridistes i com és el cas del youtuber Iñaki Angulo, amb més de 600.000 subscriptors i una homofòbia molt interioritzada, també vos he de dir, ja que per descriure en Héctor Bellerín dins el camp va usar aquestes paraules.
5: Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres... que probablemente sea maricón encubierto, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, y ella, vamos a llamarle ella para que esté contento, ella ha parado a Vinicius solo. Ese que se pinta las uñas, que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, veía a Vinicius ir contra ella y no sabía quién era el maricón. No sabía yo quién era el maricón. Y es un maricón que se pinta las uñas.
2: Es ningú, es una santa al costat d'aquest tío.
3: És fort, eh?
2: Estic flipant.
3: Jo he dit unes reflexions plenes d'homofòbia, però això és un dels detalls de totes les coses que arriba a dir.
2: Hi ha molta capa.
3: És bàsicament una declaració fascista.
0: I una associació ja l'ha denunciat davant de la fiscalia,
3: Sí. Bé, i a més això bàsicament també recalca una mica com està el futbol masculí i tots els seus fanàtics, no?, la seva afició. Per sort, moltes persones han sortit en defensa d'en Bellerín, com és també futbolista Borja Iglesias, que recalcava xatxes la vergonya que sentia, i com tu deies, Marta, l'Associació Transparència i Democràcia en el Deporte, que han presentat una denúncia davant la Fiscalia madrilenya contra el youtuber per presumpte delicte d'odi. I sabeu qui també ha recolzat en Héctor Bellerín? Na Carolina Juste. actriu avui mateix ha penjat una fotografia en els seus stories on se pot veure sa camiseta blanca i verda d'en Bellerín amb el seu dorsal, evidentment, i un emoji d'una cara aclucant s'ull, que això sempre indica coses bones. Amb aquesta story queda confirmat el seu recolzament cap a nos futbolista i també que segueixen junts, evidentment.
0: Però hi ha una mica de broma, també, no? Perquè si us hi fixeu, el que es veu del dorsal del futbolista és Elle, que és el que li estava dient al youtuber,
1: sí,
0: no?
1: De, és un fet, no?
0: De Bellerín. I el número.
3: Marta, que ràpida. Sort que està... És que tu sort. Pots fer un programa de filosofia. És que jo, com a màxim, un programa infantil. Jo és que no ho dono per més, bueno, m'entens?
0: Tu a mi fas molta gràcia.
3: Sí, sóc graciós, això sí.
1: Ho ets molt, Jaume. Fas molt bé. Demà pots tornar.
3: No, demà tenc una cita en el mandarín, a veure què passa.
1: Bueno, ens explicaràs. Ho deixem aquí. Demà hi tornem a partir de les 6 de la tarda. I demà teniu connexions, des de la presentació del...
2: Demà m'enfronto cara a cara. Cara a cara, Juliana Canet i senyor Trescat. Oh!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El curs escolar comença avui a Catalunya amb una vaga de docents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demanava ahir una treva, un parèntesi, als sindicats. Ho feia al matí de Catalunya Ràdio, però no se n'ha sortit. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, continuarà les mobilitzacions de protesta. Ho ha dit a 3CAT la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
2: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
1: La FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, admet que el primer dia de curs no és el millor dia per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional. Són declaracions també al Catalunya Nit del president de l'entitat, Jordi de Carreras.
3: El dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure. Nosaltres entenem que el govern havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant en la comunitat educativa.
1: Mentrestant, l'oposició, també els socis parlamentaris de Salvador Illa, critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes de docents i li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació. Repassem ara altres informacions en forma breu amb l'Anna Alfonso.
4: El jutge Peinado ha citat per avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data. El de Gómez és un dels fronts judicials que Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític en què també destaca un altre nom, el de José Luis Rodríguez Zapatero amb el cas Plus Ultra.
1: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien anunciat a totes dues ciutats.
4: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre i, sobretot, demà durant tot el dia. Avui les precipitacions afectaran sobretot les comarques del nord de la Catalunya central i demà s'estendran a gairebé tot el país. Tant les pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
1: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera, premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on Burstyn recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
4: Coincidirà amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
5: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
4: En un primer moment es van desallotjar els veïns de 93 habitatges, dels quals un 60% han pogut tornar a casa. Encara hi ha 18 famílies i 7 locals comercials que no saben quan podran tornar i ho sabran el 2027 en funció de la consolidació del terreny.
1: Esports, avui comença la Lliga de Campions, el partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça juga demà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
4: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Ahir es va tancar la quarta jornada de la primera divisió, amb aquests resultats, Getafe 1, Celta 1 i Elx 2, Real Societat 3, amb el debut de l'exblaugrana Héctor Fort amb l'equip basc. El Barça tanca aquesta jornada líder en solitari amb 12 punts i l'Espanyol és 12 amb 4.
0: Fins aquí les notícies.
6: És que és dimarts, en aquest programa el tenim una miqueta creuat els dimarts de fa temps ja. És el dia tonto. Però hem de començar, no? Estaria bé.
7: Va.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 8 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui serà l'últim dia de calor intensa. El matí serà assolellat i tornarà a fer calor al migdia. Pujaran més les temperatures al nord-est pel vent de Garbí i les màximes més altes vorejaran els 38 o 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats intensos a última hora. Seran el preludi del canvi de temps de dimecres. Molts oients segurament celebrareu aquest canvi de temps. No sé si ella també. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A veure, a mi m'agradaria ja un jerseiet, eh?
0: Un jerseiet, eh?
1: Com a mínim aquí l'estudi fa un fred.
0: És que no fa fred. És que s'està bé. Temperatura perfecta.
1: Àlex, fa fred?
2: Fa bastant fred.
0: No, no fa fred.
1: Sí que en fa. L'Anna Alfonso anava amb bufanda.
2: Sí.
0: Perquè estava fredada l'Anna Alfonso.
2: La jaqueteta i un mocador portava sota.
0: Sí, però no fa fred. No fa... Hem de tenir l'estudi una miqueta... Tothom
1: no
0: comença a suar,
1: aquí.
0: Això està tancat i comencem un caldo de cultiu. Tu fins la 6.
1: Jo Marta, tiro, eh?
0: Porta'm el solet del dia, va.
1: Mira, a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, el sol sortirà a les 7:25 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 49 minutets.
0: Lara García, abriga't i bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Clar que sí.
1: Avui comença el curs escolar i us vull recordar què va dir Salvador Espriu als docents de Catalunya al 1981. Veig encarnades en vostès, mestres de Catalunya, totes excelses virtuts i encara moltes altres, entre les quals una clara i altíssima vocació, l'altruisme, la diligència i el no defallent treball.
0: La frase del 1981, que evidentment també podríem traslladar al 2026. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, suposo que pendents d'aquesta vaga.
3: I de la frase que va dir no Salvador Espriu, sinó Salvador Illa, sí? Que s'ha de fer compatible el dret a vaga pel dret a l'educació.
0: Respecto
3: va dir
0: el dret a vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
3: Exactament. Estarem atents a aquesta entrada a l'escola, com funciona la mobilitat, parlarem amb tots els agents, amb famílies, amb els sindicats, i després tindrem el secretari general de Junts, Jordi Turull, per respondre a l'entrevista que ahir va fer el president Salvador Illa, i acabarem amb Albert Om, que ens presenta el seu nou llibre. Què dirà la gent?
0: Bé, interessant també, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, i evidentment a mesura que passen els dies, home, doncs lògic, anem acomiadant l'estiu. Una pregunta per començar aquest matí de dimarts. Recordeu vosaltres com passàveu els estius quan acabàveu l'escola i teníeu tot el temps del món?

0: Tresor amagat és una de les moltes joies musicals de Manu Guix, i és que l'estiu s'acaba per tots, també per als més petits i joves, tot i que avui la tornada a les aules a Catalunya està marcada per la vaga general dels docents. Tot i això, esperem que hàgiu tingut un bon estiu, carregat d'històries per explicar, i vés a saber si alguna per amagar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrequem el programa d'avui dimarts, 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Recordaves tu la tornada a l'escola? Et posaves nerviós o no?
2: Jo no recordo especialment un dia preocupant.
0: Jo tampoc.
2: A l'escola.
0: Bé, alegre, no? Un dia alegre.
2: Sí, perquè d'aquella època és que els companys no els veies durant 3 mesos.
0: Hi havia molt per explicar.
2: Hi havia contacte d'Instagram, ni telèfons mòbils,
0: exacte,
2: ni res. Podies explicar-te.
0: Però trobaves amb el noi o la noia que t'agradava.
2: Això sí, aquell crush.
0: Aquell crush.
2: Que no sabíem que es deia crush.
0: Aquella època era Vaig per tu.
2: Exacte.
0: Te'n recordes del Vaig per tu?
2: Sí, sí.
0: Àlex Bosch, anem a saber què és el que ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs mira, avui es tanca la IFA 2026, que s'està fent a Berlín. A Alemanya és una fira tecnològica i, evidentment, les empreses hi han presentat tot de productes amb un denominador comú, la intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
2: Un dels exemples més curiosos és Haier, que ha presentat un forn amb intel·ligència artificial que té una càmera a l'interior. El sistema pot reconèixer què estem cuinant.
0: Ah.
2: Seguir-ne l'evolució i diu, mira, això ja està al punt.
0: Oh, això és una meravella, perquè quan fas un peix mai saps si està al punt o no, que et diuen si no s'enganxa, si no, no ho saps mai.
2: No ho saps mai. De rentadores, com vas, Xavi?
0: Bé, molt bé.
2: Saps posar bé?
0: Sí, home, ja fa molt temps ja que... Sí, soc un home, soc un home de món.
2: Si haguessis contestat que no en tenies ni idea,
0: sí,
2: que era el que estava al guió, pràcticament...
0: Ah, doncs no en tinc ni idea, no en tinc ni idea.
2: Doncs, mira, Miele ha presentat una rentadora que només té un botó.
0: Perfecte.
2: Tu poses la roba, detecta si és blanca o de color.
0: Val. Val.
2: Crec que si li poses una peça de desigual li explota el cap. En tot cas, blanca o de color, detecta,
0: sí,
2: la quantitat de brutícia que hi ha i ja adapta l'aigua a la quantitat de roba.
0: Molt bé.
2: Perfecte.
0: Perfecte.
3: Està molt bé, no, això està molt bé.
0: Perquè a vegades les rentadores són complicades.
2: Sí. Res, on off, ja està, eh?
0: Et veig feliç, amb aquesta rentadora.
2: Els que en posem, sí. Doncs escolta'm, i més coses. Hi ha també aquell... Te recordes que una vegada vam parlar d'una nevera amb intel·ligència artificial,
0: sí,
2: que era capaç de detectar els productes que tens i dir-te, mira, avui pots fer uns macarrons.
0: Sí, me'n recordo, sí, sí.
2: Doncs també l'han evolucionat, ara és perfecte.
0: Et fa el menjar ja directament?
2: No, ja et fa la llista de la compra del que necessites en funció del que fas habitualment, etc.
0: Estan tornant ganduls, també, però ens estan tornant ganduls, eh?
2: I Samsung ha presentat un aire condicionat que és capaç de detectar on estàs de l'habitació i ajustar
0: molt bé
2: el consum a l'habitació. És a dir, si per exemple a la nit no hi vas, doncs allà a la zona aquella queda...
0: Molt bé.
2: Doncs escolta, tot perfecte. Al final, marxarà la llum i no sabrem què fer, morirem.
0: És el que et dic. És que és el que et dic. Voldràs enxufar un lot d'aquests de LED, no hauràs carregat amb l'USB.
3: No sabràs què comprar.
0: Clar, exacte. En tot cas, agraïm l'avenç de la tecnologia. Gràcies, Àlex. Fins ara. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor perquè hi ha professors com el Diego, a Madrid. Andreu Merino.
4: Es diu Diego Alfonso, és integrador social en pràctiques en una escola del barri de la Latina i té diagnosticat un trastorn de l'espectre autista, precisament el mateix diagnòstic que tenen diversos dels seus alumnes. Explica que quan ell era petit, el personal de suport a les escoles era pràcticament inexistent i que per això es va decidir estudiar integració social. Ara defensa la necessitat d'establir un vincle amb l'alumnat i considera que els infants es poden sentir més còmodes amb algú que perceben com a similar a ell.
0: En un minut arribem a un quart de sis. Tres bones notícies per començar el dia. Engeguem parlant d'un enginyer que dibuixa el seu arbre genealògic i estira fins l'any 1400, és a dir, viatja fins al 1400 en aquest arbre.
3: Sí, tot va començar ajudant la seva germana ara fa 12 anys amb un treball de l'escola i han aconseguit, atenció, reprendre el contacte amb familiars dels seus avantpassats. Han tirat, com deies, enrere fins l'any 1400 i ara diu que vol seguir encara més enrere per conèixer a fons la història dels seus avantpassats. Si vosaltres ho esteu pensant, atents al que ens explica el Marc Llena en una entrevista a 3Cat Info.
5: Jo començaria clarament amb les persones que tens més properes, avis, pares, iets, tot el que hi hagi d'informació possible del teu abast és essencial per començar. I després ja començaria ja a buscar informació en dades més enllà de la família. Diners no ho és gràcies avui dia que tot està molt informatitzat. És a dedicar-li molta energia i paciència. Crec que la paciència és clau. Però jo ho animo a tothom a fer-ho. Crec que la recompensa és com la de cuinar, no? Quan es cuina a foc lent, dona una gratitud, no? De, no només del que tu cuines per tu, sinó per el que tu pots donar als altres.
0: Estava pensant que hi ha molta gent que no té ganes ni de conèixer els seus cosins més propers.
3: Estan a Berlín. Hi ha gent que no cal que s'hi posi.
0: Lara, tu com ho veus?
6: Estic aquí escrivint. I ara m'has de fer una trampa.
0: Ui, ella, com està?
3: És que ho ha fet expressament.
0: Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats del 17A, arrasa els cinemes. On Serra?
7: Reforços a les Rambles en Boqueria. Necessitem... Hem passat algunes Rambles, 5 ambulàncies.
8: 33.651 espectadors han vist el film en el seu primer cap de setmana a la gran pantalla i 27.462 han triat la versió original en català.
9: Conductor! S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
8: Dirigit per Fernando González Molina i protagonitzat per Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, es converteix en la millor estrena del cinema català des que Alcarràs va causar gran sensació l'any 2022.
10: Si el sol fos jornaler, no matinaria tant.
8: La pel·lícula de Carla Simón va portar a les sales 41.453 persones en els primers dos dies.
0: I quan passa un minut d'un quart de sis del matí, parlem del que s'estava preparant ara mateix la Garcia. Alerta, eh? Atenció. Un estudi que apunta que podríem arribar a viure 190 anys.
3: Doncs sí, Javier Menéndez és director del grup Metabolisme i Càncer de l'Institut Català d'Oncologia i està estudiant els mecanismes moleculars de l'envelliment i la seva relació amb malalties com, per exemple, el càncer. Conclou que hi ha mecanismes que coneixem molt bé i que podríem arribar a modular farmacològicament. Diu que si som capaços, doncs, de fer-ho, de modular-los, la nostra edat biològica podria arribar a allargar els gairebé 200 anys perquè erradicaríem moltes malalties que van lligades a l'envelliment. El que hem de pensar és si això és realment una bona notícia. Jo no sé si vosaltres volteu viure 200 o 190 anys.
0: Ui, quina mandra.
6: Ja em fa l'any
0: arribar
6: a 80. Sí, sí. Ja fora, fora, abans. És que masses coses per fer, no?
0: Es multiplica pràcticament la teva vida. Clar. Si vius amb una mica de sort 100 anys, multiplica la teva vida per 2. I després com arribes als 200?
6: No, clar, si estigués 5 anys...
0: I qui paga la jubilació?
6: Tot doblegat.
3: És que no és sostenible. No, no, no.
6: No és sostenible. No
0: volem. Els matiners, comentem les notícies.
1: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Tal dia com avui, Stevie Wonder arribava al número 1 amb el tema I just called to say I love you.
3: Va sonar per primera vegada la pel·lícula La chica de rojo. De seguida va liderar les llistes del Regne Unit i dels Estats Units i, de fet, va acabar aconseguint un Globus d'Or i un Oscar a la millor cançó original. Sembla, però, que aquest tema hi va haver una mica de disputa, com totes les altres cançons, entre Stevie Wonder i el seu antic company i compositor Lee Garrett. Garrett deia que ell havia escrit la cançó abans del 1984 i reclamava els drets d'autor, però un jurat va acabar desestimant aquestes afirmacions i va acabar dictant a favor de Stevie Wonder.

0: per favor, feu aquestes trucadetes a la gent que estimeu per dir-li, t'estimo, bon dia, que tinguis un bon matí de dimarts. Aquestes coses s'han de fer, massa WhatsApp i poca trucada.
1: Totalment d'acord.
0: Eh que sí?
1: Totalment d'acord.
0: Ah, us he d'explicar una cosa de televisió, que al·lucinareu.
1: Vinga.
0: Oients dels matiners, vinga, estigueu alerta. A veure, és una cosa que va passar... Un momentet, és una cosa que va passar la setmana passada a la Mesa, al nou programa de Cristina Pardo, a Antena 3, hi va anar l'expresentadora de televisió Imma del Moral. La presentadora, que entre d'altres va conduir espais com El Rayo, feia 18 anys que estava desapareguda de la tele i l'endemà van comentar l'entrevista a I Ahora Son Soles, ja ho diré bé. Qui hi havia a la taula col·laborant? Els sofàs? José Manuel Parada i la periodista Isabel Rábago. I aquí és on comença tot. És a dir, durant un dels moments que comentaven l'entrevista, van tornar a veure alguns fragments del que deia Imma del Moral i Parada va fer un comentari que va molestar molt a Rábago. Va passar això.
2: Dilo que has dicho durante el vídeo.
3: Ya he dicho, que yo no le he oído
2: usar. Dilo o lo digo yo.
4: Que te dé la gana.
3: Depende,
4: yo he dicho que si soy ya me pongo un botox aquí, un poquito.
2: ¿Y por qué tenemos las mujeres que ponernos nada?
4: Que los hombres también nos ponemos botox.
2: No, pero ¿por qué? Si ella está feliz así, porque tú estás diciendo...
4: Oye, está feliz, oye. Ella está feliz en la farmacia.
3: No, no, no. Eso que ha dicho José Manuel Parada.
2: Claro, es que tengo razón.
3: Eso que ha dicho José Manuel Parada es terrorífico.
4: ¿Por qué?
2: Un micromachismo como una casa.
3: José Manuel
2: Parada. Un macro.
3: Terrorífico.
0: I ja tenim la salsa feta, és a dir, Parada, en comptes de recular, segueix dient de l'alçada d'un campanar. A veure què fa baixada i fins al final.
3: Que se tiene que poner...
4: No, no he dicho que se tenga que poner, no.
3: Que se tiene que poner votos.
4: Oye, no manipules lo que yo he dicho, ¿eh? No manipules lo que yo he dicho.
2: ¿Lo has dicho?
4: No, esa es otra manipuladora. No, perdona.
2: Que lo has dicho, que me lo estaba diciendo.
4: Yo he dicho que si yo fuera ella, la he visto, esta chica ha sido siempre buenísima, un bellezón. Entonces la he visto, ahora, en los primeros planos, todo está arrugado. Si yo fuera ella, que no lo soy, yo me pondría...
2: Que no has dicho eso, has dicho, yo me pondría aquí.
4: Claro.
2: Ya que sales en la tele, pues en la tele podemos salir como
4: nos
2: da la
4: gana. Y si fuera tú también, que tienes todo eso arrugado.
2: Me da igual,
4: una vieja de 60
2: años. Me da igual, no sé cómo...
4: Por favor, vale, ya está.
3: Y además que nos ven tantas...
4: Pues ya tienes unas arrugas por aquí que falta
3: también. ¡Me toca el peluco!
4: Por favor, lo que ha dicho. Lo que ha dicho.
0: Espera. Bé, clar, arriba un moment que Parada es veu acorralat i que ha ficat la pota fins al fons i segueix sense aturador, això sí, amb un gir de guió inesperat.
4: No te cuento nunca nada más.
3: Pero no puedes decir...
4: Mira la que me has metido.
3: Que le ves la arruga y...
4: Pedazo de sinvergüenza.
2: ¡Oye! ¡Oye! Te llamó sinvergüenza por contar lo que estaba haciendo.
4: ¡Pedazo de sinvergüenza!
2: ¿Pero qué tengo que aguantar yo esto?
4: Es que se lo digo a ella, petit comité, y bailo larga.
2: Lo escucharon todas las señoras.
4: La señora no oyeron nada.
2: ¿A que sí?
4: Manipuladora.
2: Mira los pomulitos, todo de plástico.
4: Claro, todo plástico.
2: Todo plástico.
4: Pero mío, que lo he pagado con mi dinero.
2: O sea, yo me voy a otro
3: lado. Como todos.
2: Ya lo que faltaba que...
3: Que nos
2: robaras.
3: Bueno,
4: a ver, ¿hay alguien aquí de estos presentes que no se haya puesto votos?
3: Se pone todo.
4: A ver,
5: yo no quiero nada.
2: Pues yo no me pongo votos, corazón.
0: I aquest és el nivell de tele que tenim últimament, eh?
1: Déu-n'hi-do, quin país, eh?
0: Mare meva, ens està quedant un 2026 guapo, per emmarcar.
1: Que lamentable.
0: Bé, obrim la revista del Cor dels Matiners. Alerta perquè Susan Sarandon lamenta que l'hagin exclòs de diversos projectes per haver denunciat el genocidi de Gaza.
1: Ho ha dit ella mateixa, coincidint amb l'estrena a Venècia d'Eco Chamber, que adapta l'últim guió del director Bernardo Bertolucci. Diu que, tot i diversos vetos, s'ha sentit acollida entre tota la gent.
6: I think, yes, there has been a change in terms...
7: Crec que sí, que hi ha hagut un canvi a l'hora d'entendre la situació, però dins la meva indústria encara hi ha postures molt fermes per part dels sionistes i que no han relaxat els seus sentiments contra mi. Però he trobat la meva família, la meva gent, i estic bé.
0: Susan Sarandon, una amiga amiguíssima de Ricard Ostrell,
1: sí,
0: recordem,
1: veritat,
0: el moment que vam viure plegats, pràcticament... Una entrevista a Rullet, no?
1: Sí, no sé com va anar això.
7: Un clima...
0: Com podria haver acabat?
1: Qui sap?
0: El Ricard, dient que surt de l'hotel de Susan Sarandon i se'n para el cor.
1: Clar.
0: Home. Bé, per cert, tenim detalls de com serà el segon casament de Dulceida i Alba Paul.
1: Sí, les dues influencers es tornen a casar i via stories d'Instagram, la Dulceida, amb uns textos, ha donat alguns detalls. Ens ha dit que es casaran aquest divendres, 11 de setembre.
0: Ah?
1: oficiar la cerimònia la col·laboradora de televisió Nagore Robles, que és bona amiga de la parella, i portarà els anells la seva neboda. Ja ho va fer la cerimònia del 2016, recordem que ja es van casar el 2016, però aquesta vegada ho farà també de la mà de l'Ària, que és la filla de l'Alba i l'Aida. Elles no han confirmat el lloc, però es rumoreja que serà cap a les 7 de la tarda en una zona íntima de la Costa Brava. Però recordem que Dulceida va insinuar fa uns mesos al que no sortir d'aquí, abans de l'estiu, que el casament podria ser per Barcelona.
5: I el nostre agost a la Costa Brava, intocable. El setembre molt a Barcelona, també, o sigui... Però tot tranquil, saps?
8: Que la boda, què?
5: Per això dic, molta Barcelona toca.
8: Ah! Perfecte.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta boda, d'aquest enllaç entre la Dulceida i l'Alba. I mentrestant volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell va fer l'entrevista institucional d'inici de curs al president de la Generalitat, Salvador Illa. Sobre la vaga del sector educatiu d'avui, demanava un parèntesi als docents.
10: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
9: Illa es va mostrar contundent a l'hora de respondre a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, que aquest cap de setmana va advertir que Madrid no pagaria la festa dels catalans.
10: Una advertència, no es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
9: I ara, un apunt esportiu. En la primera època de José Mourinho com a entrenador del Real Madrid, va quedar gravat això.
11: ¿Por qué? ¿Por qué?
9: Es queixava de l'arbitratge. Doncs han passat els anys, però no ha canviat. El Madrid va perdre dissabte contra el Betis i a la tarda, Francesc Garriga i Antoni Bassa es van xalar amb la roda de premsa d'ahir de Mourinho.
12: Mourinho es pregunta per què no van repetir el penal que va fallar Mbappé. I ho fa així. Per què?
13: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. ¿Por qué?
12: Oh, si el VAR aquest por qué, no, amb la mateixa entonació. Vuit por qué se'ns ha regalat avui.
0: És música a les nostres orelles.
9: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va sorprendre amb els seus gustos musicals.
14: Pues es igual, pues yo me pongo a Mina, pongo el cielo en una estanza y redescubro cosas que no me gustaban hace 30 años y que ahora me hacen gracia. Pero la oreja de Van Gogh siempre parece una cursilada y ahora es una cursilada, pero que me gusta. Eso es la edad.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous. Molt bon dia, Sergi.
15: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 8 de setembre, Venus fa un trígon amb el node nord a Aquari. I això posa el focus en una idea molt aquariana. El futur no el construïm sols. Avui, una conversa, una persona o una connexió inesperada et pot obrir una porta nova, donar-te una idea o acostar-te a un projecte que no tenies al radar. Així que estigues atent a qui apareix i a què et desperta, perquè, de vegades, una trobada aparentment casual et pot acostar molt més al futur del que imagines.
0: Lara, i a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui felicitem l'estrella de la música, la Pink, que arriba als 47 anys. La mítica actriu Kim Basinger també celebra avui el seu aniversari, en fa 73. Qui també va néixer un 8 de setembre és l'actriu catalana Laura Conejero, en fa 60. I per últim, felicitem la cantant Nicki Minaj, que bufarà 44 espelmes. Moltes felicitats a totes. Som dones d'empenta d'una edat estupenda.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
16: Bon dia, matiners.
17: Elisenda Pineda, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i del programa Col·lapse de TV3.
16: La cançó que em fa començar el dia amb empenta és Shine, dels Take That. Té tots els ingredients que m'agraden. Un videoclip fantàstic amb els Take That picant l'ullet als Beatles, al més pur estil Your Mother Should Know, uns senyors ben polits amb una dentadura envejable i, sobretot, un munt de records de l'any 2007, una època en què la posàvem juntament amb el bo d'en Canalies en un programa que presentàvem plegats i que es deia Zona Urbana. Espero que us agradi, us posi les piles i us recordi que, malgrat tot, avui també tenim una nova oportunitat per brillar.
17: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 8 de setembre. Ana Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Primer dia de l'escola en vaga de mestres i professors.
1: Els sindicats majoritaris mantenen la protesta, tot i que ahir el president Salvador Illa els feia aquesta proposta al matí de Catalunya Ràdio.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I me demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i hem enraonat a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: Però no se n'ha sortit i el sindicat majoritari USTEC no veu motius per desconvocar l'aturada. Ho deia a 3CAT la portaveu Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: I, evidentment, l'oposició hi sucapà.
1: Sí, des de Junts, Mònica Sales ha responsabilitzat Illa de la situació actual de bloqueig per haver-se desdit del conflicte durant l'agost i Juan Fernández, del PP, li ha exigit que destitueixi d'una vegada per totes la consellera Niubó.
4: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: Demà mateix hauria de cessar aquesta consellera, posar al front del departament a un altre responsable per iniciar una nova negociació.
1: En aquesta línia, Illa també ha rebut crítiques dels seus aliats parlamentaris que consideren que va tard i malament en la gestió d'aquesta crisi a l'educació. Sigui com sigui, avui és el primer dia de curs per més d'1.600.000 alumnes catalans.
0: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: Sí, la magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i organització criminal. A més, sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. L'executiu ho nega i avui desclassificarà els informes policials, tot plegat mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi ha proves de la implicació del govern del Marroc en l'entrada massiva.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
0: Europa conté la respiració davant l'auge de la ultradreta alemanya.
1: El Partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz ha declarat que està en xoc i la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, s'ha mostrat preocupada.
7: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
0: Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna.
1: En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien acordat a totes dues ciutats.
0: Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre.
1: Sí, i sobretot demà, durant tot el dia. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
8: Podem tenir, doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem sobretot a la població, doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es puguem indicar des de Protecció Civil.
1: La part positiva és que tant aquestes pluges com la baixada de temperatures reduiran molt el risc d'incendi.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que hem arribat ja 6:45 del matí, 4 minuts. Com sempre, cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Avui amb la vessant judicial de la crisi de Ceuta.
9: I també la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i l'ara que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants.
10: I a Madrid, El Mundo, la jutge avala la pista clara i ineludible que la sala es va gestionar des de Rabat. I l'ABC sentencia que el número 2 de la intel·ligència barroquina va infectar el mòbil de Sánchez. Aquest diari també assegura que comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar el Marroc de la invasió a Ceuta.
9: I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a

0: Fugaz de la CDU. El periódico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris i El País, que aquests resultats obren una crisi al govern alemany.
1: I pel que fa a les fotos, n'hi ha una que es reparteix en almenys 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se'l veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt avui.
2: I avui a les pàgines d'Opinió hi trobem reflexions sobre el curs escolar, que comença avui, i també sobre l'avenç de l'extrema dreta a Alemanya.
1: La editorial de La Vanguardia s'assuma a les paraules de Salvador Illa d'ahir a l'entrevista amb Ricard Ostrell, en què va dir que respecta el dret a vaga, però que demana respecte pel dret a l'educació.
0: El rotatiu assegura que les vagues no són bones per la formació dels estudiants i diu que l'administració i els vaguistes han de subordinar els seus objectius al bé del país.
1: Al marge de l'inici del curs escolar, la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt segueix copant molts articles d'opinió.
0: L'editorial del periòdico diu que no s'han de minimitzar els riscos d'un possible govern d'alternativa per a Alemanya, però que tampoc s'ha de caure en l'alarmisme.
1: El País, en canvi, titula Alarma per les democràcies. Exposa que els cordons sanitaris ja no serveixen per mantenir les ideologies ultres lluny del poder.
0: Ara bé, pel diari de Prisa, l'avenç de l'extrema dreta no és irreversible.
1: L'editorial del Mundo es fixa en la idea que la FD capitalitza el malestar alemany.
0: Diu que la victòria de l'extrema dreta és un altre símptoma del fracàs dels partits tradicionals per oferir una resposta al malestar econòmic, social i identitari que recorre Europa.
1: A l'Ara, la periodista Carme Colomina analitza la metamorfosi identitària que sacseja Alemanya.
0: I destaca que fa temps que Berlín ha deixat de ser el poder hegemònic en una Unió Europea amb una extrema dreta enfortida i influent.
2: I aquestes hores del matí saludo, com sempre, la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
3: Bon dia, com va?
2: Moment de repassar també la premsa digital. Quina novetat tenim sobre el llac de Puigcerdà?
3: Doncs que les barques s'han tornat aquest estiu a l'Estany. Estem de dimarts, eh?
2: Clar, el dimarts ja el diem al programa, sí. Que el dimarts dia estrany.
3: Mira, això que et deia. Les barques han tornat aquest estiu a l'Estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que, atenció, ha de permetre per primera vegada que hi puguin navegar també a l'hivern. Ho explica el Regió 7, això sí, sempre que les condicions, clar, climatològiques permetin que es faci amb seguretat. Les barques són un reclam del turisme, sobretot del francès.
2: Qui ha de fer també les maletes?
3: Doncs els veïns i treballadors de Benidorm passen un fenomen similar del que hem explicat sovint, per exemple, a Eivissa. L'alt preu de l'habitatge enfocat al turisme fa que els residents i les persones que hi treballen no es puguin pagar el cost d'un habitatge. Segons Idealista, un pis de 80 metres quadrats costa 1.400 euros al mes. El còctel és falta de terreny per construir, apartaments buits i lloguers turístics, ho recull El País.
2: Vas endavant en la flota de busos de Barcelona.
3: Doncs que estrenen el primer minibús de barri totalment elèctric, entre Canyelles i Vall d'Hebron, a la línia 185. TMB, a més, té previst posar en funcionament 4 vehicles més d'aquest tipus les pròximes setmanes. Fins ara, els vehicles elèctrics s'havien incorporat a la flota de busos, però els convencionals, i no n'hi havia cap entre les línies dels barris. Ho llegim al web de BTV.
2: Una notícia per als amants de les patates fregides.
3: Sí, perquè Fried Rabbit destinarà 115 milions d'euros a una nova fàbrica Maçanet de la Selva, que és on té la seu central i que generarà fins a 500 llocs de treball, també per un centre de distribució a Madrid. Ho llegim a l'Ara, que detalla que la nova fàbrica estarà enfocada principalment a l'elaboració de patates fregides i crispetes, que són dues de les categories estratègiques de més volum de l'empresa.
2: Vinga, que res, en 6 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Aquestes hores, moment de fer un repàs, alguns apunts culturals, Marta.
4: Mireu, avui comencem parlant de Serialitzados, és el festival de sèries d'aquí de Barcelona, que recordem se celebrarà del 19 al 28 d'octubre, i ara ja sabem algunes sèries que s'hi presentaran, per exemple, entre elles, Matar a un oso i la segona temporada de Celeste, que recordem és aquella sèrie amb Carmen Machi al capdavant. I ahir, per cert, al Gran Teatre del Liceu es va donar el tret de sortida a la nova temporada de teatre.

0: quina cançó tan bonica de Jimmy Fontana.
1: Fantàstica, és una de les cançons que es va poder sentir ahir al Gran Teatre del Liceu, on el sector va estar d'enhorabona perquè va celebrar una xifra rècord de la temporada. Atenció, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
0: I una previsió per avui mateix, Marta.
1: Sí, perquè una de les parelles més estimades de la història i de la història de Hollywood, jo diria, són Penélope Cruz, sí, i Javier Bardem. Doncs avui seran tots dos al Festival de Venècia amb la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. Per tant, els veurem i demà jo crec que en podrem explicar
0: algun
1: tots els detalls.
0: Algun detallet.
1: Algun, com a mínim.
0: No m'ho puc creure. Estic a punt de plorar, Catalunya.
1: Què ha passat? Hola!
0: Lara! Arribes a temps per la dada Maria.
2: Sí, és carmentat.
0: És que jo ja sóc feliç amb poca cosa.
1: Una mica de bronca ja ho tens, això.
2: Sí.
0: Home, bronca, bronca.
2: Jo funciono així.
0: Escolta.
2: Una mica, home, ahir...
0: Si no dic res...
2: Sí, bronca, sí. Una mica.
0: Fill, quina que teniu aquestes hores del matí, eh? Anem-hi, la dada Maria. Maria,
3: si ho recordem, bon dia.
0: Bon dia.
3: Si ho recordem, ahir la Lara García assegurava que tornaria a arribar tard, cosa
0: sí,
3: que no s'ha produït.
0: Sí.
3: I també deia que tornaria a guanyar. Recordem aquest moment.
0: A veure, demà arribaràs puntual, carinyo.
2: No, però tornaré a guanyar.
0: No, però
3: clar,
0: tornaré a guanyar.
3: Tornaré a guanyar.
0: Molt bé, veurem si això és així.
3: Perquè recordem que ella ja porta 4 de 6,
0: tu també t'agrada, Maria,
2: sí,
0: anar-li fotent aquí
2: Maria,
0: el ventilador.
2: Gràcies, Maria.
0: Ella li va fotent el ventilador.
3: Avui li dedico la dada Maria a Lara García.
2: Oh,
0: molt bé, a veure.
2: Aquí, a mira, ja he guanyat.
3: Un altre dia te la dic a tu, Marta.
2: Bueno, estaria bé acertar-la de tant en tant.
0: No, i ella.
3: Aviam, avui comença el curs escolar, ja ho sabeu, ho hem dit abastament, amb més d'un 1.600.000 alumnes de tots els nivells educatius no universitaris. Això inclou infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius. Per això, avui us pregunto...
0: A veure, quant fet avui això?
2: Molt bé, 8.
3: Quants alumnes no universitaris hi havia l'any 2000, l'any que va néixer Lara García?
2: Oh.
3: Curs 2000-2001.
0: 1.100.000 més? 1.100.000. Jo dic, la intuïció que no lies...
2: Pots tornar a dir lo del principi?
3: Lo del principi, què vols dir? És a dir, això són tots els alumnes que hi havia, no universitaris, entre infantil, batxillerat, primària, secundària...
2: A l'any 2000.
3: Cicles formatius, curs 2000-2001.
2: Però has dit els que hi ha aquest any?
3: 1.600.000. Vale.
0: Va, hem d'avançar. Avançar vol dir que digueu alguna cosa, carinyes.
2: Bueno, espera un moment. Un milió.
0: Un milió, diu la Lara.
2: No, si ha baixat la natalitat, no? 960.000.
3: Jo, 1.400.000.
0: Bueno.
2: No.
3: M'he passat, què dic?
0: A veure, no. Podem avançar?
3: Aviam.
0: Si no,
2: 960.000.
0: Ja no sé com dir-vos que hem d'avançar.
2: 1.700.000, jo. 1.700.000.
3: Punt, val.
0: I els oients que estan escoltant el programa, què?
3: Marta, al final has dit?
2: 960.000.
3: 960.000 i que n'alies?
0: 1.100.000.
3: Molt bé.
0: I qui guanya la dada Maria d'avui dimarts, 8 de setembre, és...
3: Marta Viana!
2: S'estrena en el marcador.
0: Però el que està fent, t'has posat d'acord, segurament amb la Maria, que la tens al costat treballant.
3: Ah, absolut.
2: Mira, guapa.
0: Que critiques molt el tongo i vas mirar la pantalleta de l'ordinador.
2: Ella és la més trampolina.
3: 900.000.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapa.
0: Amb quina ràbia.
3: Són 989.551.
2: Clar.
3: T'has quedat molt a prop. Està molt bé, eh?
2: Que gairebé la clavo, eh?
0: Has obert el Dalet i has mirat la Dala.
2: Mira, estic a cultura.
0: Va, va, va.
2: Aneu-ne a Google.
3: A més, és que no hi és el Dalet, eh?
0: No hi és.
2: Ui, com us heu menjat, com us heu menjat.
0: Aquí al costat ja hi ha molt pòssit, hi ha molt pòssit.
3: Has fet molt bé això, Maria.
0: Alguna dada més, Maria?
3: Mira, com a curiositat et diré que aquell curs 2000-2001 va ser el primer en què cap alumne va fer BUP i va ser l'últim, que encara hi havia alumnes que feien COU, en concret 673.
0: Doncs vinga, avui, que se l'emporta la Marta.
2: Vale,
0: vale. Tot i copiar, però escolta'm, la vida és així.
2: Escolteu, nois, que no he copiat,
3: no estaven perdre.
0: Gràcies, exacte. Maria, fins demà.
3: Adéu, fins demà.
0: El programa dels matins del cap de setmana Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, és el suplement, un programa que han dirigit moltíssimes veus. Avui, de fet, volem recordar l'inici de la temporada 2008-2009. L'encarregada de conduir-lo fins al 2010 va ser la periodista Núria Ferrer, i així era com s'estrenava.
3: Bon
4: i bona hora a tothom. Són les 10 i 9 minuts. Avui comença, efectivament, la nova temporada del Suplement, amb un nou equip, una nova realitzadora, servidora, nous col·laboradors, noves veus, però amb la mateixa voluntat de sempre. Continuar al costat dels oients que fa 20 anys que ens fan confiança. I per començar, estem molt orgullosos d'estrenar aquesta sintonia, aquesta cançó que ha fet Facto de la Fe i les Flores Azules, i aquesta fantàstica veu que també ens acompanyarà tots els caps de setmana, de l'Helena Miquel.
5: El Suplement respira, juga. El Suplement riu, tasta. El Suplement sorprèn, viu. El Suplement, a Catalunya Ràdio. El Suplement.
0: El so de la ràdio, alguns dels programes més mítics d'aquesta casa. 6:15 del matí, Maiol Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
0: Això vol dir que, si sí, el Maiol Roger, vol dir que hem d'estar ben atents al que passarà al matí de Catalunya Ràdio d'aquí un quart d'hora.
6: En un dia especial per aquest 1.600.000 alumnes, segons la dada correcta de la Maria, que començaran l'escola avui i que veurem si la comencen, perquè recordem que hi ha vaga de mestres. Estarem pendents de l'entrada de les escoles, de la mobilitat al país, perquè avui s'espera un dia ja de per si complicat. Si el primer dia de l'escola sempre és mogut a les carreteres, avui encara ho serà més, i estarem atents a totes les demarcacions per portar-vos l'última hora i informar-vos de l'estat del trànsit, de com està l'entrada a les escoles. També parlarem amb els sindicats i amb les famílies sobre això que deia ahir el president Illa a l'entrevista institucional que va fer el Ricard Ostrell, sobre aquest parèntesis que havia demanat i el fer compatible el dret a la manifestació amb el dret a l'educació. I també parlarem de més coses. Reaccionarà aquesta entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull. Parlarem també al final de l'àgora d'una cosa important, que és la desintoxicació de les xarxes.
0: Ui, que interessant.
6: És molt interessant.
0: Estem molt intoxicats,
6: crec
0: massa,
6: que prendrem,
0: massa.
6: Prendrem molta nota al matí de Catalunya Ràdio. Sí. En prendrem molta nota uns quants. Després farem secció de ciència amb el Rafa Vilà-San Juan i a les 11 entrevista a l'Albert Tom, que avui ve en la seva faceta d'entrevistat per presentar-nos el llibre Què dirà la gent, que fa molt bona pinta, t'he de dir.
0: Doncs escolta'm, tenim ja un parell de llibres, el de Francesc Soler i el d'Albert Tom.
6: O sigui, ja, hi haurà ja competició tenim, avui, tenim que és, avui a l'entrada de la ràdio, que es mirin malament i que...
0: I no, que guanyi el millor, que guanyi
6: que
0: el millor.
6: Els llibres es poden llegir de dos en dos i sempre ve de gust.
0: Doncs res, d'aquí pocs minuts, concretament 14, engega el matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
0: I a tots vosaltres, ja ho sabeu, 93207474, com cada matí, ganes d'escoltar què ens dieu als matiners i també pendents d'aquest avís del Pla Inuncat en fase alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. En parlem d'aquí uns moments amb l'Eloi Cordomí.
7: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
8: Home, d'enhorabona.
9: Moltes gràcies.
8: Avi Bassas, l'avi Antoni.
9: Bueno, no cal insistir.
7: I les iaies.
10: Ets la iaia costurera.
8: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
7: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
8: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
11: Serà un lío.
8: Como?
12: Pues F-R-A-N, pues no.
8: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
13: Sex.
8: Francesc.
13: Sexca.
14: ¿Cómo?
8: Manches.
15: ¡Fabregas! ¡Que no me sale!
16: O cada uno me llama como quiere.
7: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
17: Adiós.
7: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
18: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
7: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els matiners.
0: La Lara no hi és. La Lara sempre l'he d'avisar.
19: Mira, mira, l'estic avisant. Lara, puja.
0: I la Lara on és?
19: Pots pujar les escales.
0: Lara, a Lara, carinyo. Vinga, molt bé, tranquils, anem bé de temps. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguéssim de marcar falta d'assistència, hi hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent saltironets com si fos la Heidi. Hola, Bambi. Tranquil·leta, sí.
20: Hola.
0: Hola. Tot bé, carinyo?
20: Sí, sí.
0: Un massatget
20: sí.
0: Per el divendres.
20: Ui, m'he fet cardio, eh?
0: És que és cada dia el mateix, eh?
20: És que tinc molta feina.
0: Oh, i jo et penses que estic aquí creuant de braços?
7: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard.
10: Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.

0: 10 minuts, arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Evidentment, també la missió conjunta Pericat. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies i companyia.
0: Com estàs?
1: Hola. Molt bé, bon dia.
0: Lara, digue-li bon també bon dia.
1: Bon dia, Lara. No sé exactament ara qui ha arribat a aquesta hora o no, però...
0: Tinc la Lara i la Marta aquí. Avui tots tres.
1: Benvinguts, molt bé.
0: Eloi, avui molt pendents del que alerta Protecció Civil, que activa aquest pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre. Per tant, un cop de volant del temps.
1: Totalment. Un gir de guió que ha fet aquí el temps perquè canviarà radicalment a partir d'aquest vespre. Mira, avui encara al matí, és curiós perquè el matí serà com el d'aquests últims dies. S'ha assolellat, molt càlid, potser amb algunes franges de núvols poc importants, però molt càlid encara. Hi haurà llocs que arribarem a 37, 38 i 39 graus als llocs habituals i avui també a l'interior de Girona. I després, a la tarda, hi apareixeran els primers ruixats Pirineu, Prepirineu, potser en alguns llocs del nord del Pla de Lleida. I atenció, la pròxima matinada, el litoral i prelitoral, sobretot entre Tarragona, Barcelona i fins al Maresme, més o menys. Seria aquesta franja la més perillosa on es poden anar formant tempestes d'aquestes que es facin retroalimentant i que descarreguin molta aigua. I després, ja entrada la matinada i demà al matí, tota aquesta pluja sembla que s'estén a molts altres llocs de l'interior, de la Catalunya central, Pirineu... No plourà tot arreu, però sí que ho pot fer tota aquesta franja entre la costa, Catalunya central i Pirineu, especialment Pirineu oriental. I llavors després ve la baixada de la temperatura, vull dir que serà un gir total, total.
0: Però baixa molt?
1: Sí.
2: Oh, sí, eh? Quan?
1: No, a veure.
2: Si us deu graus, saps?
1: Mira, a Barcelona baixarà entre 5 i 10 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: Ui, això es notarà, eh?
1: I tots els llocs on hi hagi tempesta, segurament baixarà de 10 a 15 graus. Sí, llocs de l'interior.
0: Mare meva. Si
1: hi ha tempesta, pot arribar a baixar fins a 15 graus. Demà hi haurà llocs que no passaran dels 22, 23 graus.
0: Està bé, és una bona temperatura.
2: O sigui, s'ha acabat el llençolet. Agafa jaqueta, nena.
1: La nit de dimecres a dijous hi ha alguna cosa més de llençolet.
2: Home.
0: És que avui hi ha uns ganivets en aquest estudi que jo no entenc.
2: Què
0: m'has
2: dit? No m'entenc.
1: Agafa jaqueta, nena.
2: Sí, clar.
0: Bé, Eloi, ja veus que estem aquí contentes i agraïdes.
1: Tot en ordre?
0: Tot en ordre.
1: M'he perdut alguna cosa?
0: No, perquè tenen fred aquí a l'estudi i estan tenses.
2: Que fa un fred, aquí sí que ha baixat 10 graus.
1: Doncs ja està, porteu la rebequeta ja i així ja aneu preparades pel que vingui la resta de la setmana.
0: Una abraçada, estimat. Fins demà.
1: Adéu.
0: Vinga, cap a les 6 del matí, 93207474. Vinga, anem a parlar amb matiners, en aquest cas matineres, que estan despertes com la llum. Llum, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ja fas veu de desperta, llum.
3: I tant, jo estic aquí desperta i passant fred, com les teves companyes.
2: Veus?
0: Per què estàs passant fred, llum? Explica'ns-ho.
3: Doncs perquè estem al Mercat Central del Peix.
0: Sí.
3: És un lloc on fa fred perquè s'ha de mantenir el producte fresquito i, a més, està obert perquè puguin descarregar els camions i, bueno, ja aquí ja es comença a notar la matinada, ja no és com fa dues setmanes.
0: Clar, perquè a quina hora t'actives? A quina hora comences a treballar?
3: Mira, aquí els majoristes, més o menys, cap a la una, dues, estem tots en marxa.
0: I aquí deu haver-hi un moviment, que això deu ser Plaça Catalunya al migdia, no?
3: Sí, aquí hi ha moviment bastones, però sí, aquí hi ha molta gent, cada nit.
0: I ara quina temperatura devem tenir, llum, per aquí?
3: Ostres, doncs ara mateix no t'ho sabria dir, però jo diria que uns 20 i poc.
2: El que deia l'Eloi, ara,
0: Una mica de jaqueteta, no?
3: Sí, la sudadera.
0: Exacte. I, llum, fins a quina hora treballem?
3: Doncs el que és aquí, el que és venta de peix, més o menys entre les 7 i mitja del matí ja s'ha recollit perquè els nostres clients peixaters puguin anar muntant les seves parades o es puguin anar repartir a la resta de llocs com restaurants i tal, i després ens quedem a fer tota la feina administrativa, clar.
0: Que aquesta clar. És una altra, clar, tota la paperassa. No sé si veieu que hi ha aquest relleu generacional, que a vegades, llum, ho parlem aquí al programa, que hi ha certes professions que els hi costa agafar aquest relleu. És el cas també del que trobes, del que us trobeu en aquest cas al Mercat Central de Peix de Mercabarna?
3: Sí, és un sector complicat. És un sector complicat en aquest aspecte, doncs, bueno, com tothom, no? Els horaris, són moltes hores, el negoci, per exemple, del peixater acostuma a ser petit i després han d'anar al seu lloc. Les empreses majoristes, com nosaltres, venim molt de família, no? La nostra pare també era majorista. Això, al final, sembla que no té la mateixa continuïtat que tenia abans.
0: nosaltres defensem des d'aquí sempre que hi hagi aquest, aquest relleu, no?, que és necessari i que es necessita, bàsicament. Llum, a quina hora te'n vas a dormir?
3: Doncs mira, a vegades dormo... A l'hivern és més fàcil anar-se a dormir ben aviat.
0: Clar.
3: Per poder com fer unes quantes hores seguides, però clar, tenim també un tema de conciliació familiar. No li pots dir al teu fill de 14 anys anem a les 8 al vespre a dormir.
0: Sí,
3: perquè
0: sí.
3: A més, moltes vegades té activitats o té coses que acaben inclús més tard, no? Llavors, moltes vegades la solució és o dormir durant el dia mentre la resta de la gent està fent les seves coses, o dormir com per tors.
0: Ui, això és horrorós, per això, uf...
3: Sí, arribes doncs una mica, t'aixeques, fas les teves obligacions de familiars per la tarda, que a més en el nostre cas com a majoristes hem d'estar comprant també el producte per la tarda.
2: Clar.
3: I després tornes a dormir una altra estona, no? Entre el sopar i...
0: Déu-n'hi-do, Llum, sí. Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm, t'envia molta energia des de la ràdio, gràcies per trucar-nos aquest matí en aquest cas del Mercat Central del Peix de Mercabarna, deixa'm-ho dir bé, i CEO d'Hortefish, ho he dit bé?
3: Exacte, perfecte.
0: Doncs
3: i que la gent mengi peix, que és important,
0: ara.
3: Saludable i necessari.
0: Llum, una abraçada, que vagi molt bé aquest dimarts.
3: Vinga, a vosaltres. Adéu.
0: Doncs vinga, congelades, però vives. Lara García, Marta Viana, gràcies també per acompanyar-me un matí més, estimades.
2: Fins demà.
0: I mentrestant, pràcticament arribant a les 6, ho fem amb un dels bons èxits de Muse. És aquesta que us recomano que li foteu canya i que es diu Starlight. Starlight.

0: reculat fins al 2006 per tornar a destapar Black Holes and Revelations. De fet, és el títol de l'àlbum de Muse amb aquesta cançó que es diu Starlight, una cançó que ens apropa ja pràcticament fins a les 6 del matí. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal?
0: Com va el dimarts?
1: Bueno, encara no ha començat.
0: Home, però aquests primers minuts, aquesta primera horeta, a vegades el despertar marca molt de com serà el dia.
1: Doncs,
0: eh?
1: Llavors pinta fatal el dia, perquè m'ha costat molt avui.
0: Que encara esteu de festa major, Sabadell.
1: Ahir va acabar.
0: Ahir va acabar
1: la festa major.
0: Amb traca final o no?
1: Sí, amb els focs artificials tradicionals de la festa major.
0: Molt bé, i avui un dels protagonistes o un dels noms del dia al matí de Catalunya Ràdio serà el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull.
1: Sí, senyor, a partir de 9:15 parlarem amb ell de l'auge a l'extrema dreta també que hi ha a tota Europa, de l'inici d'aquest curs i també d'aquesta legislatura espanyola que comença també doncs, escalfada.
0: I, evidentment, també pendents de la vaga de docents aquest matí. Serà tot plegat ara mateix, a partir de les 6. Que tinguis bon dia, Ricard.
1: Fins ara.
0: Bon dia, matiners. I tornem a partir de les 5. Adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Vinga, aquí és dimarts i la calorada deixa pas a les pluges. Aquesta tarda ja tenim avisos activats per pluja intensa a comarques de la meitat nord. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí. Aquesta tarda tindrem aquestes tempestes ja al Pirineu i Prepirineu, però que encara conviuran amb una tarda molt càlida on s'arribarà als 38 o 39 graus. I les tempestes més violentes podrien aparèixer durant la nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona.
0: 1.600.000 alumnes tornen avui també a l'escola a Catalunya en un curs que arrenca igual que va acabar l'anterior, amb vaga de mestres.
2: I demano en aquest sentit un parèntesi, també hem començat el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i hem enraonat a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys.
0: Aquí al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa demanava aquest parèntesi als sindicats majoritaris i respon Iolanda Segura.
3: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: I és que fa ja 81 dies que va acabar el curs passat i amb aquest temps govern i sindicats no han aconseguit ni acostar postures. De fet, no s'han ni reunit. Avui al matí de Catalunya Ràdio serem a diverses escoles per veure com arrenca aquest curs, parlarem amb mestres, també amb direccions de centres, amb sindicats i amb les famílies. I serem també a les manifestacions convocades a les principals ciutats del país. Una arrencada del curs que coincideix també amb la publicació avui a 9:15 de l'informe PISA. Uns resultats dels alumnes catalans que no seran comparables amb altres anys ni altres territoris pels problemes que hi va haver amb la mostra. I a Alemanya...
4: Man kürzt Demokratieprogramme, lässt Infrastruktur strukturell verkommen über Jahrzehnte.
0: A les últimes hores hi ha hagut també manifestacions i compareixences, no gaire multitudinàries, contra aquesta victòria de l'ultradreta Saxònia Anhalt. Encara no està clar si podrà governar, però el terratrèmol polític és evident, i això deia el canceller alemany Friedrich Merz.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat.
0: Per cert, que els dos partits que han felicitat Alternativa per Alemanya a casa nostra han estat Vox i també Aliança. I de l'auge de l'extrema dreta, des de l'inici de curs o de la legislatura també espanyola, en parlarem avui també en temps d'agora a partir de 9:15 amb el secretari general de Junts, Jordi Turull. A Madrid, el govern espanyol assenyala directament la jutgessa de l'Audiència Nacional, que ha decidit obrir una investigació sobre Ceuta, i Òscar Puente, ministre de Transports, aquesta nit a la SER ha dit...
6: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego, sí.
0: I per cert, que avui també el govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre l'entrada massiva d'immigrants. Es podrà consultar públicament a partir de demà. I repassarem també avui la gala que dona el tret de sortida a la temporada de Teatre Catalunya.
7: Visca el teatre i que s'aixequin tots els talons de Catalunya! Ens veiem als teatres!
0: Catalunya ha aixecat el taló amb una gala al Liceu després d'una temporada de rècord amb 4 milions d'espectadors. I en esports... Avui tenim nova edició de la Champions. Aquest dimarts tenim Borussia Dortmund-Villarreal, Madrid-Inter de Milà o el Lille contra el Betis. El Barça rep demà el Feyenoord.

0: benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà, a part de parlar del primer dia d'escola i de la vaga, Fèlix Colomer, amb qui parlarem de desintoxicar-se a les xarxes amb aquest director de cinema, amb qui ha decidit, per cert, deixar les xarxes fa un parell de mesos. Serà quarts d'onze amb l'anàlisi de Marta Rosique, Anna Grau, Vicenç Sánchez, Esther Vera i Claudi Pérez. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que comença el curs escolar per als més de 1.600.000 alumnes en un context excepcional. Una convocatòria de vaga.
2: Malgrat que ahir el president Salvador Illa va demanar, aquí al matí de Catalunya Ràdio, un parèntesi en les aturades, els sindicats insisteixen que ho mantenen perquè no volen donar un xec en blanc.
0: Maria Costa.
3: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva taulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
3: Avui hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'oposició i també els aliats parlamentaris de Salvador Illa critiquen la crida del president a pausar les protestes dels docents. Àlex Giral Robert.
5: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
6: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
7: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
5: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques Gerardo Pisarello dels Comuns.
8: Més que treva, necessitem mesures concretes.
5: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que el govern ja ha engegat els actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i de la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català.
9: Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on van mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, destacava i el llegat de Tarradellas d'aquesta manera.
10: Tarradellas establia dues prioritats: la unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia bas de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
9: El president del Parlament, Josep Rull, el va recordar com una persona que va preservar la dignitat de Catalunya i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, el va posar d'exemple de la defensa de l'autogovern.
0: I el jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia, en aquest cas, a judici.
2: Ha rebutjat així la petició de les defenses que li havien demanat posposar la convocatòria. A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i es va tornar a reivindicar com l'única alternativa per fer front a l'extrema dreta.
11: L'amenaza ultra gana terreno. Por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
0: Aquest és un dels fronts judicials que reactiven i que Sánchez haurà d'afrontar aquest curs polític, en què també destaca un altre nom. És el nom de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: El cas Plus Ultra investiga l'expresident espanyol per presumptament haver-se beneficiat del rescat de l'aerolínia. L'exdirigent de l'empresa va declarar ahir a l'Audiència Nacional que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar l'operació.
0: I atenció, perquè l'Audiència Nacional ja investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
2: La jutge ho considera un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber qui del Marroc ho va impulsar i si el govern espanyol va reaccionar tard.
0: Madrid, Paula Brujats.
12: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se, ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
13: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervenció alguna de Marruecos.
12: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 6 i 10. I Alemanya conté la respiració després de la victòria de l'extrema dreta en les eleccions a Saxònia-Anhalt.
9: Malgrat que encara no se sap si podrà governar, la tempesta ha arribat al mateix govern federal, l'estabilitat del qual queda en dubte i on el canceller Merz s'ha declarat en xoc.
0: Berlín, Jordi Regàs.
14: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
15: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
14: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín de finals de setembre per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la cap de la diplomàcia europea veu amb inquietud la victòria regional d'Alternativa per Alemanya.
2: Kaya Kallas està preocupada per l'auge electoral d'aquests partits ultres que volen recuperar les relacions amb Rússia. En canvi, la presidenta de la Comissió Europea es va negar a comentar ahir els resultats dels comicis.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Kaya Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
17: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
16: Alternativa per Alemanya rebutja alguns dels grans consensos europeus, vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquí només Aliança Catalana i també Vox a Espanya a celebrar la victòria ultra alemanya.
9: Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança, piulava ahir el compte oficial de la formació de Sílvia Riols. Coincidia amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que també parla d'una gran esperança per Alemanya i per Europa. A l'entrevista ahir al Matí de Catalunya Ràdio, president Salvador Illa admetia la seva preocupació per aquests resultats.
18: Si anem a cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
9: I des de Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez en responsabilitzava la dreta tradicional.
11: El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno.
0: I Protecció Civil, mentrestant, activa a Catalunya el Pla Inuncat i avisa que la calor deixarà pas a pluges intenses a partir d'aquest vespre i, sobretot, demà durant tot el dia.
2: Les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya central. De cara a demà, la previsió de pluja s'estendrà a gairebé tot el país. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
19: Podem tenir, doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, la crisi climàtica poden agreujar aquesta situació. I que demanem a tota la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
2: La baixada de temperatures i les pluges reduiran notablement el risc d'incendis. Si ahir hi havia 79 municipis de 14 comarques a nivell de risc màxim, avui només n'hi haurà dos, Arnes i Horta de Sant Joan, tots dos a la Terra Alta.
0: I des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. És un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Montse Poblet.
20: El gruix dels rescats, més de 900, són per accidents relacionats amb l'excursionisme i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que s'ha perdut o s'ha desorientat. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes.
21: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complir. complicada per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc de hipotèrmia sever.
20: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa que el preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Rafael de Ribot.
1: Aquest segon trimestre els preus han escalat un 10% a Catalunya respecte de fa un any. El preu de l'obra nova s'ha més que doblat a l'última dècada, bàsicament per falta d'oferta, i el preu de l'habitatge de segona mà va pel mateix camí. L'actual entorn financer, amb més inflació i amb uns tipus d'interès també a l'alça, està condicionant el perfil dels compradors, segons explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
4: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat.
1: L'augment de preus ja no es limita a zones concretes i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, a aquesta hora, són les 6:16, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: La primera.

0: Elton John torna al Brasil al Festival Rock in Rio a Rio de Janeiro. Ho ha fet amb un concert davant de 1.000 persones i on ha repassat part dels seus grans èxits i ha fet un homenatge a Bossa Nova.
1: La segona.

0: Penélope Cruz i Javier Bardem presenten avui al Festival de Venècia la seva nova pel·lícula Búnquer, que competeix pel Lleó d'Or. La parella ha coincidit diverses vegades en pantalla. Una d'elles va ser amb Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen.
1: La tercera.

I el sector teatral bat tots els rècords i arriba als 4 milions d'espectadors i més de 115 milions de recaptació. Són dades que s'han conegut ara coincidint amb la gala Catalunya aixeca el teló, que ha donat el tret de sortida a la nova temporada de teatre.

0: dels esports, Robert Prat, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui comença la Champions.
1: Sí, sí, avui comença la Champions, debut al Madrid, rep l'Inter a partir de les 9, amb Josep Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercera Lliga de segona divisió, ara ve l'Ugo, després de guanyar 3-2 al Còrdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Sabadell, ara ve la cosa dolenta, Maica García, denuncia que el Club Natació Sabadell no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui és dimarts 8 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3,555 kg, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Nael, quan faltaven 6 minuts per la 1 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I atenció al canvi de temps que ens arriba a la pròxima matinada, que obliga també a activar a Catalunya el Pla Inuncat. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, tot això després d'un dia que encara serà assolellat i molt càlid. De fet, avui fins i tot pot repuntar una mica la temperatura en alguns llocs de les comarques de Girona i arribar-se altra vegada als 38-39 graus. També aquestes xifres podrien assolir el Pla Lleida, amb un matí assolellat. Tarda ja, amb alguna primera tempesta al Pirineu, Prepirineu, potser al nord del Pla Lleida. A l'espera que durant la matinada es formaran tempestes al litoral i prelitoral de Barcelona i també del Camp de Tarragona. De moment bastant localitzades en aquesta zona, però ràpidament durant la matinada s'aniran estenent també per la Catalunya central fins a arribar al Pirineu. I serà aquesta zona on quedaran més estàtiques i es poden acumular pluges de més de 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà el que tindrem també serà una baixada brusca a la temperatura, en alguns casos 10 o gairebé 15 graus.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
4: a les 9 obrirem l'àgora molt pendents de l'inici del curs i de la nova convocatòria de vaga en escoles i instituts. Parlarem amb les portaveus de l'USTEC, Yolanda Segura, i de la CGT, Laura Gené. També serem en diferents centres del país i parlarem amb famílies d'alumnes.
5: A 9:15, entrevista al secretari general de Junts, Jordi Turull.
4: A 11:15 parlarem amb Fèlix Colomer, documentalista, que ens explicarà com s'ha desintoxicat de les xarxes socials. Seríeu capaços de deixar de banda aplicacions com WhatsApp, X o TikTok?
5: A 11:00, entrevistarem a Bert Hom, que publica el seu nou llibre, Què dirà la gent?
4: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Ara són 6:20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i també delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Activem el satèl·lit i des de Londres saludem Quim Olivares. Bon dia, good morning.
6: Hello, good morning.
0: Saltem també a Buenos Aires, Joan Biosca. Bon dia, buenos días.
7: Buenos días, Ricard.
0: A Pequín saludem Francesc Canals. Ni hao.
8: Ni hao, ni hao.
0: I a Madrid, Paula Brujats. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla d'atenció de l'estrena d'aquesta setmana d'una pel·lícula dedicada al meteoròleg que va fer endarrerir el desembarcament de Normandia a la Segona Guerra Mundial per mal temps, Quim.
6: Sí, es tracta del film Preixa, que relata la història del meteoròleg James Tuck, que va tenir un paper vital per l'èxit del major desembarcament de tropes de la història. El general Eisenhower volia lluna plena, marea baixa i poc vent i núvols perquè tot anés bé. James Tuck, escocès de poques paraules, no tenia els aparells tècnics de l'actualitat, però va ser capaç de frenar el general perquè el 5 de juny del 1944 el temps no acompanyaria, però en canvi va predir que el dia 6 hi hauria unes hores de bon temps. S'espera que la pel·lícula tingui èxit aquí, on s'està molt pendent del temps.
0: I no deixem de parlar de la Segona Guerra Mundial. Ara us expliquem que la justícia argentina ha ordenat retornar als seus propietaris holandesos un quadre robat a un comerciant jueu durant la guerra. Ho va fer un jerarca nazi que es va refugiar a l'Argentina quan va acabar el conflicte bèl·lic.
7: Sí, el passat octubre és quan es va localitzar aquesta obra d'art a la ciutat argentina de Mar del Plata, això és a la costa atlàntica d'aquí, del país sud-americà. Va ser possible gràcies a una investigació d'un periodista holandès, corresponsal d'un diari d'aquest país, que seguia el rastre d'una pista que parlava precisament de l'existència d'aquesta pintura aquí a l'Argentina. La casa on hi havia l'obra, on vivia la filla de l'exmilitar Ternasi, estava en venda i per la fitxa a internet, on es veia el quadre en una foto en un menjador, és que es va poder localitzar. Un jutge de l'Argentina ara ha ordenat que torni a Holanda a mans dels familiars del seu propietari original.
0: I saltem ara a la República Popular i parlarem de possibles canvis en el món de l'educació. Hi ha tres assignatures principals en l'ensenyament. Les matemàtiques, en què són molt bons, la llengua xinesa i l'anglès, encara alguns sectors ultranacionalistes plantegen substituir per història. La de Xina, és clar. Francesc.
8: Doncs sí, Ricard, arriben a plantejar que l'anglès deixi de ser troncal, vol dir que tindria menys coeficient a l'hora d'establir les notes de tall, per exemple, a l'accés de la universitat. Anglès per darrere de la història seria per als alumnes pèrdua de coneixement en la que en una Xina amb internet censurat és l'única finestra que els pot acabar vinculant al món. Les llars més riques podrien reforçar l'aprenentatge de l'anglès amb extraescolars, però no les famílies amb menys recursos. De moment, intel·lectuals afins a la línia més ortodoxa del partit defensen l'anglès tal com està.
0: I parlant d'estudiar, a Madrid, Paula, tothom parla de l'estrena universitària de Leonor de Borbó. La futura reina ha començat el grau de Ciències Polítiques a la Universitat Pública.
10: Sí, la Universitat Carlos III té una nova alumna i aixeca aquesta expectació.
11: Altesa, ¿cómo afronta esta nueva etapa?
10: Ahir s'estrenava amb moltes ganes, deia, i a partir d'avui compaginarà les classes amb l'activitat institucional, és a dir, tindrà dret a fer campana alguns dies, però no tindrà més excepcions, diu el rector de la Carlos III, que celebra que hagi triat la pública.
12: Yo creo que suena cierto. La universidad pública pues cada vez es más demandada y valorada por la sociedad.
10: I l'interès ja es nota, la nota de tall en aquesta universitat ha passat del 9,5 a quasi un 11 en Ciències Polítiques des de que la princesa va anunciar que cursaria aquest grau.
0: Doncs gràcies a tots, que vagi bé.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest divendres farà 25 anys ja, de l'11 de setembre. Avui recordem com el govern va oblidar els serveis d'emergència en aquell atemptat als Estats Units. Frederic Pincet, bon dia.
13: Bon dia. Aquell dia més de 60.000 policies o bombers van participar en les feines de rescat. Alguns van morir en l'impacte del segon avió quan es van esfondrar les torres, però encara més van patir els efectes del núvol que va generar l'esfondrament dels dos edificis. Un núvol que contenia formigó i més de 2.500 contaminants, incloent amiant, plom o mercuri.
14: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the two towers. We better get out of the way!
13: Aquest era el moment de l'esfondrament de la primera de les torres. Un estudi entre 5.000 persones, entre els que van fer feines de recerca o neteja de la zona, va mostrar que totes aquestes persones, les 5.000, havien perdut 12 anys de capacitat pulmonar en respirar el núvol que va deixar després l'esfondrament. Això es va traduir en sinusitis, rinitis, asma o molts milers casos de càncer que han anat apareixent fins fa poc. De fet, un estudi del programa de salut del World Trade Center de fa un any calculava que el nombre de càncers entre les persones que van ajudar aquell 11 de setembre s'havia disparat un 143% en els últims 5 anys. Es calcula que 5.000 persones han mort en aquests 25 anys com a resultat d'aquestes malalties.
15: The good people of New York City, as we mourn the loss of our citizens.
13: Aquest és George Bush. Tots els presidents, no només ell, han lloat una vegada i una altra el sacrifici del personal de rescat l'11 de setembre, però han estat només paraules. Hi ha dues coses a destacades a explicar. El 18 de setembre del 2001, una setmana després dels atemptats, l'Agència de Protecció Mediambiental va dir que l'aire de Manhattan era segur. Tot apunta que per pressions del govern Bush, insistim que 5.000 persones han mort de malalties per respirar aquell fum. I segon, el Congrés dels Estats Units ha arrossegat els peus a l'hora de donar alguna ajuda a policies, bombers o sanitaris que han desenvolupat malalties arran d'aquells atacs.
16: Sick and dying, they brought themselves down here to speak to no one. Shameful.
13: És el còmic John Stewart que va agafar la bandera de la reclamació en una memorable intervenció al Congrés, on va dir: aquesta gent s'està morint, tot i així ha vingut aquí al Congrés i tenim la sala buida. Això és una autèntica vergonya pel país. Al final, als Estats Units es va aprovar un fons per donar tractament mèdic a aquestes persones, tot i que continua anant molt i molt lent.
17: Al Com Viatja sabem que un gran viatger és qui diu: és una oportunitat única, encara que sigui el cinquè viatge de l'any. Si tens més de 55 anys, ja pots reservar el teu viatge nacional o internacional i continuar sumant noves destinacions a la teva llista. A més, àpats, begudes i visites amb guia oficial incloses. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
18: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
19: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
18: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
20: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
21: Transportistes no volen sentir a parlar.
20: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat.
19: Catalunya Migdia.
2: Cada dia a les dues.
20: I a partir de les tres,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
22: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
20: Si has comès una falta, has de pagar-me.
19: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I ara Anem als esports. Ara comença, atenció, la Champions amb el debut del Madrid davant de l'Inter de Milà a partir de les 9.
1: Amb un Mourinho que ahir va exhibir la seva versió més coneguda, criticant els àrbitres amb els seus clàssics. Per què? Queixant-se del VAR en el partit contra el Betis.
3: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento. O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
1: També avui a les 9, Dortmund-Villarreal, Lilla-Betis, Porto-Manchester City, a la Lliga, Getafe 1-Celta 1 i ells 2, Real Societat 3.
0: I el centre d'esport Sabadell se situa tercer en aquesta classificació de la segona divisió.
1: Victòria 3-2 davant el Córdoba, gol de penal d'Urri al minut 89. Ferran Costa, tècnic Carles Quinat.
5: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima i a part que penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
0: Parlant de Sabadell, la jugadora de waterpolo Maika García denuncia que el Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se al seu embràs.
1: Diu que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li aquest contracte un any més. Són declaracions al periódico.
23: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
1: Ara portava dos anys sense jugar pel procés de ser mare i ha fitxat finalment pel Santander. Andreu també es presenta avui a les Roses, l'acord amb la Federació Espanyola de Futbol amb una clínica

0: Durant la matinada al Camp de Tarragona i al litoral i prelitoral de Barcelona. I amb el pas de les hores també arribaran a més comarques de l'interior.
1: I tenim també les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, com sempre, començant a congestionar-se. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, pel que fa al trànsit ja veiem les primeres retencions a la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià de Besòs en direcció Llobregat i també en bus al Nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Renfe informa que ja s'ha solucionat la incidència per un robatori de cable de cobre que hi va haver a la tarda a l'estació de França i que afectava les línies R13, R14, R15 i R16. També de moment normalitat a la línia R11 després de la incidència a la Llagosta que també hi va haver ahir a la tarda i que va provocar retards.
1: I ara tot això que avui, que és dimarts 8 de setembre del 2026, en el qual ens deixa 5 noms del dia. El primer, el curs escolar.
3: Que comença aquest matí per a més d'1.600.000 alumnes, marcat per la convocatòria de vaga docent per part dels sindicats USTEC i CGT. El president Illa els demanava ahir des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio un parèntesi en les aturades, però els convocants insisteixen a no donar un xec en blanc. També avui sabrem els resultats de l'informe PISA.
1: El segon, Begoña Gómez.
4: El jutge Peinado ha citat per avui la dona del president del govern espanyol i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data.
1: El tercer, Audiència Nacional.
3: El tribunal investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada Maria Tardón hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya i sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc.
1: El quart, Inuncat.
4: Protecció Civil l'ha activat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot demà. A mitja hora, les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat a les comarques del nord de la Catalunya central.
1: El cinquè, teatre.
3: Una gala al Liceu va donar per inaugurada aquesta nit passada la temporada teatral. El sector celebra la xifra rècord de la temporada passada, 4 milions d'espectadors i més de 115 milions de recaptació.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
5: La Comissió Europea ha confirmat que ha rebut un informe d'OpenAI, l'empresa del ChatGPT, després de la revelació que un grup dels seus agents d'intel·ligència artificial va utilitzar una pàgina web alemanya per comunicar-se entre si.
1: Amb què han anat a dormir Estats Units?
5: Amb els preparatius d'una convenció del Partit Republicà que començarà demà a Dallas. Aquest tipus de convencions es fan normalment abans de les eleccions presidencials, bàsicament perquè nomenen formalment el candidat. Però ara, el partit de Donald Trump en fa una de manera excepcional abans de les eleccions de mig mandat, els comicis parlamentaris del novembre. S'interpreta com un acte descarat per intentar reforçar la imatge del president.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb la detenció a Bèlgica d'un investigador acusat de robar secrets d'una empresa de xips per facilitar-los a una companyia xinesa. L'investigador té doble nacionalitat, belga i xinesa, i segons la fiscalia, la seva detenció forma part d'una investigació sobre espionatge.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
1: Centrada sobretot en la vessant judicial de la crisi de Ceuta i la ressaca de les eleccions alemanyes.
6: Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica a Ricard que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva i l'ara que l'Audiència Nacional investigarà l'entrada massiva d'immigrants. I a Madrid, El Mundo, la jutge avala la pista clara i ineludible, diu textualment que la sala es va gestionar des de Rabat, i l'ABC sentencia que el número 2 de la intel·ligència marroquina va infectar el mòbil de Pedro Sánchez. Aquest diari també assegura que comandaments policials es van negar a signar un informe per exculpar el Marroc de la invasió a Ceuta. I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugats de la CDU. El periòdico diu que es posen han entredit els cordons sanitaris i El País que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. I pel que fa a les fotos, n'hi ha una que repeteix almenys en 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat. A la Carlos III de Madrid se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt Avui.
1: I pel que fa a la premsa comarcal, l'Anna Garcia.
7: Avui, que comença el curs escolar, llegim al Segre que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l'Ajuntament d'Esterri i d'Àneu han denunciat que Educació no ha lliurat en condicions el nou menjador escolar de la localitat. Demanen al departament que assumeixi i resolgui el problema per poder posar-lo en funcionament. L'espai no té operativa ni connectada a la instal·lació del gas. Seguim parlant d'escoles. A Tarragona, l'AFA de l'Institut Escola La Rabassada ha reclamat actuacions urgents a l'Ajuntament per una plaga de puces. L'entitat assegura que s'ha acumulat pols i terra al recinte escolar. L'Ajuntament diu que a partir d'avui reforçarà la neteja i que actuarà contra les puces, contra aquests insectes. I el 9-9 explica que l'autor de l'assassinat d'Arantxa Caro, una veïna de Prats del Lluçanès que estava embarassada, ha reconegut els fets i ha acceptat una pena de 26 anys de presó. Aquesta acceptació evitarà el culpable passar pel judici amb jurat popular i arriba 3 anys i mig després dels fets.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, que destaquem?
8: Avui comença la Champions. El Madrid rep l'Inter a les 9. Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola. Guardiola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar 3-2 al Córdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Natació Sabadell, Maica García,

0: denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
1: De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció també del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans ens fixarem en les midterms, són les eleccions a mig mandat dels Estats Units. És el comentari que ens aporta cada dia l'anàlisi de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
2: Good morning, Catalunya. A pocs dies de les midterms, Donald Trump sembla que no en tingui prou amb la guerra de l'Iran i necessiti d'un conflicte molt més proper. Em refereixo a la guerra de tarifes amb el seu veí del nord, el Canadà. Després que el president imposés un 50% a les exportacions canadenques als Estats Units, el govern de Mark Carney ha respost a la mala passada i des d'aquesta mateixa matinada el primer ministre ha activat un sistema tarifari calculat amb 27.600 milions de dòlars que podria afectar un total de 700 productes. Entre aquests destaquen l'acer, la fusta i els productes làctics, unes mercaderies que podrien apujar els costos de vida ja prou inflats d'aquells estats que es debaten entre candidats demòcrates i republicans. No és estrany que el Partit Vermell vulgui allunyar-se del seu president, que de moment només fa campanya per ell mateix.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: 6:45 del matí.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya es desperta pendent del primer dia de curs escolar, un inici atípic perquè ho fa amb una vaga convocada. Maria Costa.
5: Bon dia. Malgrat que ahir el president Salvador Illa va demanar aquí al Matí de Catalunya Ràdio un parèntesi en les aturades, els sindicats insisteixen que ho mantenen perquè no volen donar un xec en blanc.
4: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, continuaran les mobilitzacions de protesta.
6: Així ho deia aquesta casa la portaveu del sindicat Yolanda Segura.
7: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. Ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
6: La FAC, que agrupa les associacions de famílies d'alumnes, admet que el primer dia de curs no és el millor moment per entomar una vaga. Mentrestant, l'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa li retreuen que durant les vacances no hagi hagut contactes per accelerar la negociació. Mònica Sales, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra i Gerard Topi, Cerelo, dels Comuns.
8: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
9: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
10: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
6: Avui també se sabran els resultats de l'informe PISA, tot i que a Catalunya s'han d'agafar amb pinces perquè van excloure més alumnes dels permesos.
4: El jutge peinador ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici.
6: A Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació per presumptament haver-se aprofitat de ser la dona del president del govern espanyol per als seus negocis amb la Universitat Complutense. Ahir Sánchez va passar de puntetes per aquest cas i es va tornar a reivindicar com l'única alternativa davant l'extrema dreta.
11: L'amenaça ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
6: Mentrestant, en el cas Plus Ultra, que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero i va declarar l'exdirigent de l'empresa, va dir que va pagar-li una comissió d'un 1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar en el procés, però no ha concretat quines gestions hauria fet Zapatero.
4: D'altra banda, el govern espanyol assenyala directament la jutge de l'Audiència Nacional que ha decidit obrir una investigació sobre Ceuta.
6: Òscar Puente, ministre de Transports, aquesta nit a la SER.
12: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
6: Per cert, que avui el govern espanyol desclassificarà els informes del CNI sobre l'entrada massiva d'immigrants, es podran consultar públicament a partir de demà.
4: I Alemanya espera quin impacte tindrà la victòria de l'extrema dreta a les eleccions de Saxònia-Anhalt.
6: Malgrat que encara no se sap si podrà governar, la tempesta ha arribat al mateix govern federal, l'estabilitat del qual queda en dubte i on el canceller Merz s'ha declarat en xoc.
13: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
6: La cap de la diplomàcia europea, mentrestant, veu amb inquietud aquesta victòria regional d'Alternativa per Alemanya, que ja Calas està preocupada per l'auge d'aquests partits ultras que volen recuperar les relacions amb Rússia.
4: I aquí Salvador Illa es mostra preocupat pel resultat.
6: Ahir a l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president Illa admetia la seva preocupació.
14: Seguim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar on tots sabem que van portar, a la desastre. desastre, la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
6: En canvi, Aliança Catalana ha celebrat la victòria ultra. Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança. Així piulava des del seu compte oficial la formació de Sílvia Orriols. Coincidia amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que també parla d'una gran esperança per a Alemanya i Europa.
4: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
6: Coincidirà amb els dos mesos de l'enfonsament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
15: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
4: La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any.
6: Mentrestant, ja es treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a finals d'aquest curs que tot just comença.
4: Vallvidrera, David Àngela.
0: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
16: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, al parc que vagi a les escoles.
0: Des de Vallvidrera, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya aixeca el taló de la nova temporada teatral amb una gala al Liceu que ha recorregut un quart de segle del teatre català a través de la música i el teatre.
17: El sector ha celebrat les xifres rècord de la temporada, 4 milions d'espectadors a Catalunya i més de 115 milions de recaptació.
4: Marta Vives.
18: Fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló.
19: Sota el lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, la gala s'ha desenvolupat com una obra de teatre musical protagonitzada per una professora que vol ser actriu professional. L'espectacle ha recorregut els 25 últims anys al país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant pel procés o les mobilitzacions socials. Joan Pere i Van Lavanda, Mariona Escoda han estat alguns dels protagonistes de la nit. Un altre, i ben important, el fundador i president de Focus, Daniel Martínez, que ha rebut el Premi Honorífic.
20: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta, i és la cultura. Visca el teatre. Moltes gràcies.
19: El sector ha celebrat la xifra rècord d'aquesta temporada que han arribat als 4 milions d'espectadors a tot Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Ara, sèries. Perquè ja sabem alguns dels noms que es podran veure al Festival Serializados 2026, al Festival de Sèries de Barcelona, que celebra del 19 al 28 d'octubre.
17: Són Matar a un oso, la segona temporada de Celeste, Android i Eti, que és l'última creació de Haga i Levy.
4: Montse Pujol.
21: Les sèries originals de Movistar Plus, Matar a un oso, dels germans Jorge i Alberto Sánchez, i Celeste, creada per Diego San José i protagonitzada per Carmen Machis, competiran a la secció oficial d'àmbit estatal del festival. Serializados acollirà 6 sèries també d'estrena absoluta a Espanya dins de la secció oficial internacional. A Android, Diane Morgan interpreta un model obsolet d'androide dissenyat per assistir persones de la tercera edat. I la secció oficial acollirà l'estrena d'una altra sèrie britànica, Negocios Turbios, un thriller basat en fets reals. Des d'Alemanya arriben dues sèries més, A Better Place, un thriller que barreja la ciència-ficció i el drama social, i Naked, un drama eròtic i psicològic sobre l'addicció al sexe. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I un dia més anem a Venècia, on avui Penélope Cruz i Javier Bardem presenten la seva nova pel·lícula Búnker, que competeix pel Lleó d'Or. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
22: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses, que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
23: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
22: Des de Venècia, Òscar Callau, per al matí de Catalunya Ràdio.
4: Era la veu d'Ellen Burstyn, l'actriu nord-americana que ha rebut el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que, recordem, va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. I aquí bones notícies per al món editorial, perquè neix una nova editorial per assaig en català. Es diu Set Arcs i, coincident amb la Setmana del Llibre en Català de la setmana vinent, publicaran els dos primers títols.
17: Publicarà només 7 llibres l'any, tots sobre el mateix tema, però des de 7 disciplines i perspectives diferents. Jordi Graupera és un dels impulsors. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Creiem que hi ha un buit en l'assaig en català per a llibres d'autor, ben escrits, amb tesi, dels que conformen la conversa pública a Europa i al món. Llibres que ocupin el punt mig entre la divulgació més pop i el llibre més acadèmic. És un gènere molt comú en les grans llengües del món i aquí li mancava protagonisme.
17: Els dos primers títols seran Obres Sòcrates en defensa d'una vida filosòfica d'Agnès Calart, traduït per Núria Busquet, i Proto de Laura Spini, traduït per Marta Marfany.
1: Publicarem 7 llibres l'any i només 7. Per això l'editorial es diu Set Arcs. Tots 7 seran sobre el mateix tema. Aquest any, la idea d'origen, l'any vinent, la idea de diferència, el 2028, el conflicte, però cada llibre d'una disciplina i des d'una perspectiva diferent.
4: Passa poc més d'un minut a 3:15 del matí. Avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció ja amb algunes primeres tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, les primeres tempestes les tindrem Pirineu, Prepirineu, però mentre no arribin tindrem un dia sol, amb temperatures que ja són molt altes a aquesta hora, no només a la costa, sinó també a alguns llocs de l'interior, 24 graus a Cervera, 21 ja tenen a la Pobla de Segó, 21 graus a Muià. Avui s'arribarà a 37, 38 o 39 graus, encara en punts de ponent, també de l'interior de les comarques de Girona, fins i tot en alguns llocs de la Catalunya central. A la tarda, aquestes primeres tempestes Pirineu i Prepirineu, a l'espera que durant la matinada les tempestes més fortes apareguin al litoral i prelitoral de Barcelona i també al Camp de Tarragona, i després ràpidament sentint-se'n també per la Catalunya central fins a arribar al Pirineu, molts llocs del Pirineu i Prepirineu. Atenció perquè poden descarregar aiguats de més de 50, 70 litres per metre quadrat, i demà encara serà un dia inestable, sobretot marcat per la baixada de la temperatura.
4: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Circulació amb retencions a les rondes de Barcelona a aquesta hora. A la ronda litoral hi ha en bus en direcció Llobregat a l'altura de Sant Adrià de Besòs, i a la ronda de dalt també retencions a l'altura del Nus de la Trinitat, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, veiem retards d'un quart d'hora a l'R11 en el tren que ha sortit de Barcelona a Sants cap a Figueres, i també un quart d'hora de retard en el tren de l'R16 que està anant de Barcelona cap a Tortosa.
5: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlot, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
25: Que treguin el parquet que està bufat i que ens requereix les condicions perquè els infants puguin dur l'activitat amb seguretat, que revisin els aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmits que es van detectar farà dos cursos.
24: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
17: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir sense grans moviments. Els inversors no tenien referències de Wall Street, ja que era festiu. L'IBEX va cedir un 0,14%, però manté els 20.000 punts. El preu del petroli continua a l'alça i aquest matí el barril de Brent s'enfila per damunt dels 97 dòlars. A l'Àsia, on trobem els parquets oberts a aquesta hora, la borsa de Tòquio registra guanys del 0,30% i la de Hong Kong, que és més sensible a les pujades del cru, cau un 0,44%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
26: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
28: Ho decidirà el Pau. Pau. Petonets, Pau.
29: Petonets?
27: No.
28: Ah, vale.
7: És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
8: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
10: Hola, bon dia.
4: A Lleida tenim el Pere Joan Álvarez, bon dia.
11: Hola, bon dia.
4: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
4: I a Girona saludem la Núria Paraire, bon dia.
13: Bon dia.
4: Comencem al Priorat, on d'aquí a poc més de mitja hora entrarà en funcionament la primera línia de bus regular que connectarà les poblacions del nord de la comarca amb la capital. Falset, Ricard.
10: Sí, a veure, aquesta nova línia impulsada pel Consell Comarcal, on dirà Ulldemolins, Cornudella de Montsant, Poboleda i Falset. El primer bus, com bé dèieu, sortirà a 8:15 del matí d'Ulldemolins i arribarà a 8:45 a l'Institut Priorat de Falset. La tornada està programada a les 3 de la tarda. Era una demanda de veïns i familiars del Priorat per facilitar, sobretot, la mobilitat dels alumnes que estan fent estudis postobligatoris a Falset. Ara, evidentment, també la podran utilitzar i aprofitar la resta de persones que han d'anar a fer gestions a la capital.
4: Saltem a la ciutat de Lleida, on s'ha desconvocat a última hora, Pere Joan, el desallotjament previst per aquest matí de l'Escola Popular de Balàfia.
11: El desallotjament estava previst per a primera hora d'aquest matí. Els responsables de l'Escola Popular de Balàfia havien convocat una concentració per intentar impedir-lo. Al final, en un comunicat enviat a última hora d'ahir, van desconvocar la mobilització després d'assegurar que la pressió exercida ha aconseguit que es descarti el llançament. Estem parlant d'un projecte social i educatiu que acull cada setmana unes 200 persones, entre infants, joves i adults, en activitats educatives i de lleure. El propietari de l'immoble és un fons d'inversió.
4: A Barcelona, a pendents avui de Collserola, ho apuntava Marc.
12: Exacte, això després que la direcció del parc hagi donat per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir aquesta prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'anys, això en un dia en el qual a les comarques de Barcelona estem pendents de les manifestacions de professors i afectacions a les comarques de Barcelona en aquest dia de tornada a l'escola i també de tornada de les vagues. Ara que ha acabat, per cert, la festa major de Sabadell, comença la de Llinars del Vallès i es fa a Manresa la 55a nit de l'esportista.
4: I acabem a les comarques gironines. L'empresa familiar Ràbic invertirà 115 milions en un nou centre de producció, Núria.
13: Sí, l'empresa de Maçanet de la Selva començarà les obres del nou centre l'any que ve en una parcel·la que hi ha al costat de la planta actual i que tindrà una superfície de 33.000 metres quadrats. En aquestes noves instal·lacions s'hi elaboraran patates fregides i crispetes, els productes que li donen més vendes. L'empresa preveu ampliar la plantilla en unes 500 persones de manera progressiva en els propers anys. A més, planteja fer un nou centre de distribució a Madrid per millorar la logística.
4: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
4: I els esports com el tenim, Robert Prat?
0: Comença la Champions, el Madrid rep l'Inter a partir de les 9 amb José Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar 3-2 al Córdoba, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Natació Sabadell, Maika García, que denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
4: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
14: Doncs fet i fet, la cocaïna del tenista australià Nick Kyrgios ha quedat en un sol mes de suspensió en considerar que el consum va ser social i fora de la competició. Aviam-ho, a la NBA, que té la política més oberta i progressista del món respecte al cànnabis o al futbol americà i hoquei sobre gel, ja van deixar d'aplicar suspensions per positius de Maria. Perquè si ens posem moralistes, què fem llavors amb el tabac, l'alcohol o els diners de les cases d'apostes? L'esport professional ha de vetllar i protegir la competició. Fora d'aquest límit no té jurisdicció sobre la moral privada. L'única línia vermella reguladora han de ser les substàncies que alteren el rendiment. Deixem la intimitat per a les persones, regulem el joc net i punt.
4: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
15: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
29: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
8: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant.
5: Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
29: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
5: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Ja hi tornem a ser.
2: Onzena temporada del Tot Costa.
6: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
2: Nova temporada amb els vells clàssics.
6: No sé si són muy simpáticos. No sé.
5: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Cinc minuts i a les 7 del matí, ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui s'obre la nova temporada de la sèrie de TV3 com si fos ahir.
16: Ahir va començar una nova temporada de TV3 i, en especial, una nova temporada de Com si fos ahir. La sèrie sobre taula diària que també li funciona a la cadena. I jo vull reivindicar-la perquè no sempre estan lo suficientment valorades les sèries diàries. TV3 va ser pionera en això, en la ficció pròpia, i el món audiovisual ha estat esguitat durant més de 30 anys de guionistes, productors, actors que es varen formar allà. Per no parlar de la fidelitat i de l'amor que han generat.
4: I a la recomanació del dia, avui que torna a l'escola i torna a la vaga de mestres, Marc Garriga ens recomana mirar la pel·lícula Sala de Professores.
18: Una pel·lícula alemanya sobre una professora novella que aterra en un institut de secundària i es veu immersa en un debat ètic molt interessant després que es produeixin una sèrie de robatoris dins el centre. La noia pretén redreçar certs problemes enquistats, però topa amb les implacables estructures del sistema escolar. Un film sobre fake news, la influència de les xarxes, el dilema sobre què és la justícia, ple de suspens, en forma de thriller, apassionant, provocador i intel·ligent. Sala de Professores està de lloguer a Prime Video i Apple TV.
4: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
19: Ahir ens va sorprendre una confessió de Jiménez Los Santos allunyada de la política i de l'actualitat. Li agrada la oreja de Van Gogh des de fa poc temps.
20: Y redescubro cosas que no me gustaban hace 30 años y que ahora me hacen gracia. Pero la oreja de Van Gogh siempre parece una cursilada y ahora es una cursilada, pero que me gusta.
19: Estava relaxat ahir en Los Santos fins que una col·laboradora seva li va dir que això de tenir fills i nets anava per llarg i ell ho va considerar antipatriòtic.
20: Pues no sé si eso es una... Es un comentario razonable y patriótico.
19: Bastante.
20: Porque como no haya niños y no haya más que mascotas...
19: I a la UAP sentíem els pares d'alumnes de Ceuta manifestar-se perquè diuen que els carrers no són segurs pels seus fills. Però cridaven un eslògan que sonava contradictori. Con los niños no se juega. A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
4: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
2: Avui amb la música de Coldplay i Sky Full of Stars. I és que tal dia com avui, un 8 de setembre, però de l'any 1966...
0: Un què?
3: Un 8.
4: Has dit un 8 de setembre.
2: 8 de setembre.
0: 8 de setembre.
2: 8 de setembre del 66, la cadena de televisió NBC va emetre el primer episodi de la sèrie de ciència-ficció Star Trek, creada per Gene Roddenberry. De fet, avui es compleixen exactament 60 anys d'aquella primera emissió. Sí, d'aquella primera emissió històrica que van veure 11 milions de llars als Estats Units.
0: 11.
2: Va constar exactament de 29 episodis i es va convertir, exacte, episodis, convertint-se en la temporada més llarga de la saga Star Trek.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Primer de tot, alerta avui amb el temps, perquè tindrem pluges intenses a partir del vespre i molt especialment demà. Aquesta tarda començaran a la Catalunya Central i en la pròxima matinada s'estendran a bona part del país. Protecció Civil ja ha activat el pla per inundacions i es preveu una baixa de temperatures, que ja era hora. Dit això, avui el gran tema del dia és l'inici del curs escolar.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i hem enraonat i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: És la petició que feia des del matí de Catalunya Ràdio el president Salvador Illa de cara a la vaga que hi ha convocada per avui. Tot i això, els sindicats mantenen la protesta i les seves reclamacions. En concret, demanen més finançament, fins a arribar al 6% del PIB, un augment dels professionals per l'escola inclusiva i una reducció del nombre d'alumnes a cada classe. Maria Costa.
2: El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, el curs no continuarà amb normalitat i que, per tant, la pilota és a la seva teulada. Ho ha dit a 3CAT, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
3: Que puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions que ha apuntat el president, però en tenim moltes altres. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
2: Avui hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals a les capitals de la demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I fons del govern recorden que en diferents acords han posat més de 2.700 milions d'euros en aquesta negociació. És l'acord, diuen, històric més important que hi ha hagut fins ara. Tot i això, a banda dels sindicats tradicionals, l'Assemblea Educativa també veu justificada la vaga. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. L'Assemblea, recordem que és una organització fora dels sindicats que es crea a partir de les assemblees d'escoles i instituts. De fet, van ser els primers en anunciar la vaga d'aquest primer dia de curs. Des de l'Assemblea, David Iglesias deia que hi ha molts motius per demanar millores.
5: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
4: Això deia en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, per on va passar també el president de les associacions federades de famílies d'alumnes, el Jordi de Carreras. Ell apuntava que la majoria de pares i mares avui sí portaran els nens a l'escola.
6: Evidentment, aquest dret a poder assistir al centre ha d'estar garantit i es garanteix amb els serveis mínims i, per tant, bueno, entenem que una majoria portarà els seus fills al centre educatiu si no creu que hi hagi algun problema específic que no té per què.
4: Passar sobre les reclamacions de calor a les aules que dèiem abans, que sentíem abans de l'Assemblea Educativa, recordem que també aquí, al matí de Catalunya Ràdio, el president Illa es va comprometre a proposar en breu un pla per climatitzar totes les escoles del país.
0: Sense concretar aquest pla, però en tot cas sí que va ser un dels anuncis del dia. I en el terreny polític, la crida del president Salvador Illa a aturar les protestes dels docents ha acumulat també crítiques a l'oposició i fins i tot d'alguns aliats parlamentaris. Àlex Giral Robert.
7: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
8: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
7: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
9: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
7: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques Gerardo Pisarello dels Comuns.
10: Més que treva, necessitem mesures concretes.
7: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, avui sabrem el resultat de les proves PISA.
4: Recordem, són aquelles proves que, en teoria, si tot va bé, serveixen per avaluar els coneixements dels alumnes i comparar-los amb altres països, però aquest any no es podrà fer, perquè a Catalunya se'n van excloure fins a 4 vegades més d'estudiants del que està autoritzat. El govern ho va justificar dient que era un error tècnic i, a partir d'aquí, va cessar la secretària general del Departament d'Educació i va obrir expedients disciplinaris a dos tècnics i un al càrrec de la conselleria.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Claudi Pérez.
12: Avui és dimarts 8 de setembre. El dia comença amb 24 graus a Reus, 24 també a Mataró i 18 graus a Olot. Avui farà sol i molta calor. Segurament encara arribarem als 38 o 39 graus a les zones més càlides de Ponent i potser avui també a l'interior de Girona. A la tarda ja hi haurà tempestes al Pirineu, localment fortes. A l'espera que durant la matinada es formaran les tempestes més fortes que podran deixar 50 o 60 litres al Camp de Tarragona, al litoral i prelitoral de Barcelona i més tard també arribaran més a l'interior.
13: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, a la ronda litoral i en bus en direcció Llobregat a l'altura de Sant Adrià de Besòs i a la ronda de dalt retencions en sentit Llobregat a l'altura del Nus de la Trinitat. També hi ha circulació densa a la C58, la 2, la B23 en direcció Barcelona.
0: Ara són les 7 i 6. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 8 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Terratrèmol polític.
15: La contundent victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt ha encès les alarmes a Berlín i Brussel·les per les possibles rèpliques de l'onada reaccionària.
16: Encara no queda clar si Alternativa per Alemanya podrà governar o no, però el govern federal admet que les eleccions d'aquest diumenge marcaran un abans i un després.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
18: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
17: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín de finals de setembre per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dubtes
19: sobre si la resta de partits alemanys aplicaran un cordó sanitari a la ultradreta. Hi ha tres votacions per a la investidura a Saxònia-Anhalt i això és important. És en vot secret, ho destaca Klaus-Jürgen Nagel, professor de Ciència Política a la Pompeu Fabra, al Catalunya Nit.
20: És una de les possibilitats que hi ha que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern. Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: Preocupació.
15: La cap de la diplomàcia europea veu amb inquietud la victòria d'Alternativa per Alemanya, entre d'altres perquè recupera les relacions amb Rússia.
21: Kaya Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
22: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
21: Alternativa per Alemanya rebutja alguns dels grans consensos europeus. Vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No està tot escrit.
16: El president Illa, en l'entrevista en aquest programa, no vol donar per fet que l'auge de l'extrema dreta acabi imposant-se a tot arreu. I diu que depèn de tots.
23: Si vam cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que vam haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
19: A casa nostra, les felicitacions als ultres alemanys han arribat per part d'Aliança Catalana i de Vox.
0: No és imparcial.
15: El govern espanyol posa la jutgessa de l'Audiència Nacional que ha obert una investigació sobre Ceuta en el mateix sac que la resta de causes que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Óscar Puente, ministre de Transport, aquesta nit a la SER.
24: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo, que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
16: Maria Tardona ha obert la investigació en considerar que l'entrada massiva va ser un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber si el Marroc hi està al darrere i si la Moncloa va reaccionar tard.
25: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent per anticipar-se, ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
26: No existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo d'intervenció alguna de Marruecos.
25: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Citades.
19: El jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. L'escrit no especifica si hi han d'anar presencialment.
15: L'advocat de Gómez ha demanat un ajornament, mentre que la defensa de l'assessora, Cristina Álvarez, ha informat que no hi serà perquè es troba de vacances i no torna a Espanya fins al 28 de setembre. Precisament, el jutge Peinado jubila un dia abans.
0: Plus ultra.
16: Avui declara davant del jutge que investiga el cas Zapatero, l'exconseller delegat de l'aerolínia. Ahir va ser el torn de l'expresident, que va assegurar que va pagar Zapatero una comissió de l'1% del rescat de 53 milions a canvi de mediar el procés. No ha concretat, però, quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar l'operació.
0: Pugen un 13%.
19: Els rescats al medi natural aquest any els bombers n'han fet ja a Catalunya més de 1.400.
0: Montse Poblet.
1: El gruix dels rescats, més de 900, són per accidents relacionats amb l'excursionisme i això s'hi han de sumar els 260 acompanyaments i recerques de gent que s'ha perdut o s'ha desorientat. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència de cara a les pròximes setmanes.
2: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
1: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Notícia que hem conegut també d'aquesta matinada. Més risc de suïcidi.
15: Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell identifica tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se.
0: Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia. La investigació segui l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys a l'Hospital de Bellvitge. A través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial, ha establert tres variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients amb TOC de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Sagalàs, psiquiatre de la unitat TOC de l'Hospital de Bellvitge.
5: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues, no? L'algoritme no et permet calcular el risc per a cada pacient. El que et diu és que aquestes tres variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
3: Totes tres condicions permeten ajustar molt millor el tractament i evitar les temptatives suïcides dels pacients amb TOC. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre el debat de gravar les grans fortunes i les retallades en cooperació internacional, atenció a aquest estudi que hem conegut de l'IES Global. 30 milions de morts.
16: Són les que es podrien evitar d'aquí al 2030 si s'apliquessin més mesures fiscals, els que més tenen, i el que els recaptés es redistribuís entre els països més necessitats. L'estudi publicat a The Lancet analitza les dades de mortalitat i finançament de 59 països amb menys renda durant aquest inici de segle i conclou que allà on rebien més ajuda al desenvolupament, la mortalitat podria caure fins un 24%.
0: 4 milions d'espectadors.
15: El sector teatral va tots els rècords i arriba als més de 115 milions de recaptació. Són dades que s'han conegut ara, coincidint amb la gala Catalunya aixeca el taló, que es va celebrar ahir al Liceu i que dona el tret de sortir de la temporada de teatre.
0: Marilyn Monroe, centenària.
19: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn, de 93 anys, ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia, coincidint amb l'estrena d'un curt en què es posa a la pell de Merlin.
0: I Elton John reapareix.
16: Després d'haver anunciat ara fa 3 anys que es retirava dels escenaris, l'hem tornat a veure aquesta matinada al Festival Rock en Rio, a Rio de Janeiro, amb un concert davant 100.000 persones on ha repassat part dels seus grans èxits i també s'ha fet un homenatge a la bossa nova.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
6: Bon dia.
0: Es queixa.
6: Torna la versió més coneguda de José Mourinho demanant explicacions.
8: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento. O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
6: El Madrid ha votat la Champions a les 9 davant l'Inter de Milà. També avui dorm un bé la Real. L'Illa Betis, a segon el Sabadell, es situa a tercera Lliga, 3-2 davant el Córdoba, amb gol de penal a l'últim minut.
0: És un quart de 8 del matí.
4: saludem des del quios del costat de la ràdio. Ara mateix 24 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en la part judicial de la crisi de Ceuta i en la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem amb el tema de Ceuta, que ho llegim tant a la premsa d'aquí com a la de Madrid. El Mundo titula, per exemple, que la jutja avala la pista clara i ineludible que la Sala es va gestionar des de Rabat i afegeix que Sánchez posa en guàrdia el PSOE davant un avançament electoral. Pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, llegim que Alternativa per Alemanya aspira a governar-hi gràcies a transfugues de la CDU i el periòdico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris, mentre que El País diu que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. Pel que fa a les fotografies de les portades, n'hi ha una que repeteix, és la de la princesa Eleonor començant la universitat a la Carlos III de Madrid. Se la veu somrient i envoltada d'altres estudiants. La veiem, aquesta fotografia, a tot arreu, menys al diari Ara i al Punt Avui.
7: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Olvan, 19 a Sant Quirze Safaja i 21 a Cornellà de Llobregat. Carreteres, Maria Fernández Noguera.
13: Circulació amb retencions a totes dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat i densitat també a la 2, la B23 i la C58 entrada a Barcelona.
10: Atenció, veïns i visitants habituals de la zona de Collserola. La direcció del parc dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Vallvidrera, David Àngela.
11: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
12: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, amb el recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que vagi a les escoles.
11: Des de Vallvidrera, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. A Barcelona, els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern.
13: Coincidirà amb els dos mesos de l'enfonsament provocat per les obres de la línia 9 del metro. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
14: Ho farem en base a la culpa en vigilando, que en dret és tu quan contractes que et facin una feina has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
10: Pel que fa al crim de Manresa, entitats de la regió central demanen que no es criminalitzi el jovent.
13: El moviment popular alerta que alimentar la por i criminalitzar el jovent no ajuda a combatre la violència.
15: I demana reforçar els centres dels educadors de carrer, la salut mental i el programa de mediació i justícia restaurativa. Ho llegim al Regió 7.
10: I ara el Penedès. El jutjat de Vilafranca demana a DIF i Renfe tota la documentació sobre el manteniment i les incidències del tram de Gelida durant els 5 anys previs a l'accident mortal del gener.
13: També reclama registres de circulació, comunicacions i protocols d'inspecció per determinar si hi va haver deficiències relacionades amb el sinistre.
15: Paral·lelament, Acció Cassandra, persona de la causa, ha enviat a la Comissió Europea un dossier amb més de 9.000 incidències.
10: I cultura? Parlem de sèries.
27: Mom, I wanted to buy you a present. Now, I want you to be safe. No,
10: perquè ja sabem alguns noms que es podran veure al Festival Serializados 2026, el Festival de Sèries de Barcelona, que se celebra del 19 al 28 d'octubre.
15: Són Matar a un oso, la segona temporada de Celeste, Android i Eti, i l'última creació de Hagai Levi.
10: I més cultura és Festa Major Viladecans. Avui, concert d'homenatge a l'Último de la fila del Parc del Torrent Ballester, de Franc, a 9:45. Ara mateix passant 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
29: el 16 d'agost del 2001.
28: I el número de la sort, el...
29: 4.
28: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
30: El Matí de Catalunya Ràdio.
31: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
32: La veritat és que va sobre rodes.
31: Tan content estàs?
32: Això també.
31: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts seran 8:15 del matí. Avui és dimarts 8 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
9: Els sons del matí.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi. Anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans.
5: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
17: Man cuts demokratieprogramme.
18: Zutiefst schockiert.
20: Estem profundament commocionats. Per descomptat, ho hem d'acceptar.
21: L'amenaza ultra gana terreno.
22: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs al 30 de juliol.
23: No existe ningún elemento lógico, razonable y objetivo de intervención alguna de Marruecos.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. PISA.
16: Són les sigles del Programa Internacional per a l'Avaluació dels Estudiants de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, basat en l'avaluació de la formació d'alumnes de diferents països que arriben al final de l'ensenyament obligatori. Avui, que comença el curs escolar, sabrem els resultats del seu informe, encara que la mostra catalana no es pugui comparar amb les anteriors.
0: Antifeixista.
16: Contra el feixisme, és a dir, el moviment polític o ideologia autoritària que concentra tot el poder en un sol líder i rebutja la democràcia. Aliança Catalana fa mofa de l'històric cartell Aixafem el feixisme de Pere Català i Pic. Després del triomf electoral de l'extrema dreta alemanya, els de Silvio Riols han piulat Ja hem passat.
0: Taló.
16: Tela gran que pot baixar i pujar i que baixada tapa tot l'escenari. Aquesta nit passada al Liceu s'ha celebrat la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, que dona el tret de sortida a la temporada teatral del país. L'efemèride arriba en un moment dolç per al sector. 4 milions d'espectadors, la temporada de passar de les sales del país, així dona gust aixecar el taló.
0: I posem ara tres xifres amb Marc Jurado.
10: Són els litres d'aigua per metre quadrat que podrien caure a partir d'aquest vespre a les comarques del nord de la Catalunya central. De cara a demà, la previsió de pluja s'estendrà gairebé tot el país. Protecció Civil activa el Pla Inuncat i avisa que la calor deixarà pas a pluges intenses.
0: 1.400.
10: Des de principi d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural, un 13% més que el 2025 per aquestes dates. Més del 60% d'aquests rescats són per activitats a la muntanya, sobretot per accidents relacionats amb excursionisme, i això s'hi han de sumar els acompanyaments i recerques de gent que es perd.
0: 7.
10: Són els llibres que publicarà anualment la nova editorial d'assaig en català. Es diu Set Arcs. Els 7 llibres que publiquin cada any seran sobre el mateix tema, però des de 7 disciplines i perspectives diferents.
0: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un fèretre recobert amb una bandera de Sèrbia i envoltat de militars. Surten, pel que sembla, de la porta d'una església i es veuen mòbils que fan fotos.
15: Doncs és l'enterrament del general Ratko Mladic, conegut com el carnisser de Bòsnia, li van fer amb tota la pompa, tot i que estava a la presó condemnat per genocidi i crims contra la humanitat. Milers de persones van assistir en aquest funeral. És una imatge que veiem sobretot als diaris digitals.
0: A la segona imatge hi veig un bloc de pisos a mig construir, amb només l'estructura, la base dels balcons, i al costat s'intueix una grua.
15: És la imatge que ha triat l'Ara per explicar que el preu de l'habitatge segueix disparat en el segon trimestre a Catalunya. El cost dels pisos va augmentar en un any un 10% en el període entre abril i juny. Tot i que els preus estan en zona de màxims, sí que es desaccelera lleugerament.
0: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. I veiem un grup de gent esperant davant d'unes taquilles i hi ha un cartell on es veu una figura humana amb una armilla reflectant. On som, Núria Paraire?
24: Doncs som a les taquilles del Teatre Municipal de Girona, on hi ha el cartell del Festival Temporada Alta. Tot just fa 5 dies que les entrades estan a la venda i ja n'hi ha d'exaurides en gairebé una desena de sessions. Per això ja se n'han programat de noves, com per a la funció La força del costum, de Thomas Bernhardt. El festival comença el 3 d'octubre.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara ve del temps, analitzem què provocarà el canvi de temps de les pròximes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, una de les feines que fem els meteoròlegs en dia com avui és esbrinar de quina manera tot aquest aire extremadament càlid i humit que hi ha en superfície s'elevarà i es posarà en contacte amb l'aire fred que arribarà en altura i formarà tempestes i potser alguns aiguats. Llavors, avui tenim un front fred que ens creuarà demà a primera hora i això ja provoca aquests ascensos que estem buscant. També en algunes zones de la costa tindrem un vent de mar cap a terra que ascendirà per les muntanyes de la serra litoral i prelitoral i, per tant, també pot afavorir aquests moviments ascendents i tempestes. I també tindrem unes convergències de vent molt marcades en superfície. Això és literalment un xoc de vents en superfície que rebota cap amunt i també provoca moviments ascendents a l'aire. Tot això amb una energia potencial enorme en forma de calor i humitat pel fet de tenir el mar a 28 graus i just després d'un dia que a terra ferma encara arribarem a 38 o 39 graus. De fet, els models meteorològics ens diuen que poden arribar a caure 70 litres en dues o tres hores, però en el fons tenim algun dubte de si aquests models funcionaran bé amb una atmosfera tan tropicalitzada com la que tindrem avui a Catalunya. La resposta, aquí 24 hores.
6: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia període de batre i la resposta era era. Una era és un període de temps, però també l'espai aplanat on es baten les messes en temps de sega. Avui dimarts, un Enigmàrius que és un avís per a navegants. La lletra hebrea que navega. De tres lletres. La lletra hebrea que navega. Tres lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Ceuta introduirà aquest curs a les escoles menús infantils sense porc i amb carn halal després de l'entrada massiva de migrants. Marc Amorós, bon dia.
11: Bon dia. Diu la notícia que la mesura és una decisió del govern de Pedro Sánchez per millorar la convivència a Ceuta. A partir d'aquest curs, les escoles d'aquesta ciutat hauran d'oferir menús amb carn halal i eliminar la carn de porc. El govern espanyol explica la notícia pren aquesta decisió després de la invasió de migrants aquest estiu a Ceuta, que farà que gairebé la totalitat de l'alumnat que rebrà una beca per estudiar en aquesta ciutat professarà la religió musulmana. Com que el menú escolar és el mateix per a tots els alumnes i no es pot sol·licitar un menú especial per raons religioses, davant d'aquesta situació, el govern obligarà a les escoles de Ceuta a oferir el menú islàmic, tal com l'etiqueta la notícia que ara circula.
0: I això és real o fals?
30: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
11: Som-hi, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Ceuta introduirà aquest curs a les escoles menús infantils sense porc i amb carn halal després de l'entrada massiva de migrants és una notícia falsa. L'oferiment del menú amb carn halal i sense carn de porc s'ofereix des de fa cursos a les escoles de Ceuta. L'any passat l'oferien ja 9 escoles i n'hi ha dues que l'ofereixen des de fa 10 anys. Tot i així, la notícia falsa s'està fent molt, molt viral a xarxes socials.
0: Gràcies, Marc.
11: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
1: Gloria Steinem i Rosa Maria Duran i Gili són dues dones que ens van deixar fa uns dies amb un llegat perdurable. El seu assaig pòstum, Steinem assegurava que el feminisme, independentment de com en diguem, vol dir reconèixer la humanitat única de cadascú. Humanitat, deia, que és constant i sagrada. Rosa Maria Duran i Gili, una de les últimes supervivents de l'exili republicà a Mèxic, va fer de pont entre aquest país i el nostre. Deia que les cultures no s'anulen, s'assumen, i que no tenia el cor partit, sinó dos cors, un de català i un de mexicà. Steinem va lluitar perquè ser dona no imposi una única manera de viure. Duran i Gili, perquè exili i arrels es donin la mà. Avui la recordem amb aquest terca de Julieta Venegas.

0: no ser la... Avui és dimarts 8 de setembre. I ara que són 7:45 del matí, ens despertem, atenció, amb la ronda litoral tallada. Ara de seguida ho ampliarem, i amb 23 graus a Cervera, 14 a Sant Pau de Segúries i 23 a Amposta. El dia en què entrevistarem a 9:15 el secretari general de Junts, Jordi Turull, i què més hem de saber del dia d'avui. Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que 1.600.000 alumnes tornen avui a classe després de les vacances d'estiu, una tornada marcada per una nova vaga de mestres convocada pel sindicat.

0: És de les xifres rècords de l'any passat, 4 milions d'espectadors i 115 milions de recaptació.
1: En esports, avui comença la Champions. El Madrid rep l'Inter a les 9. José Mourinho es queixa dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de Segona Divisió després de guanyar per 3-2 al Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut.
2: I avui encara farà molta calor, però ja tindrem algunes temperatures més suaus i algunes tempestes també. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui les temperatures més altes arribaran als 38 o 39 graus a Ponent, però també avui a l'interior a Girona podem tenir aquestes xifres. Amb primeres tempestes que apareixeran a la tarda, al vespre, al Pirineu i Prepirineu, a l'espera dels xàfecs i tempestes fortes de matinada, al litoral i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, que més tard, demà, ja arribaran també en altres comarques de la Catalunya Central i el Pirineu.
2: I pel que fa a les carreteres, com deia Maria Fernández Noguera, bon dia. Tenim retencions a la ronda litoral.
4: Doncs sí, com dèiem, la ronda litoral està tallada per aquesta protesta dels docents, així que molta atenció si heu d'agafar aquesta via. I també hi ha retencions a l'alta ronda, a la B20. De fet, hi ha un carril tallat a l'altura de la Vall d'Hebron per l'avaria d'un vehicle que complica encara més les retencions habituals. També densitat a la 2, a la B23, a la C58 d'entrada a Barcelona, i també circulació intensa a la P7 a l'altura de Barballà del Vallès en direcció sud.
2: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, com tenim els retards habituals de Rodalies?
4: Doncs, per exemple, els retards habituals, com dius, 20 minuts d'endarreriments en el tren de l'R15 que està anant de Barcelona Sants cap a Reus, i també 20 minuts de demora en el de l'R16 que va de Barcelona cap a Tortosa.
2: Cop d'ull també a les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot en la vessant judicial de la crisi de Ceuta i la ressaca de les eleccions alemanyes. Comencem, però, amb Ceuta. La Vanguardia explica que la jutge obre una causa penal per investigar un atac a l'Estat. El País relata que la jutge assenyala el Marroc per l'entrada massiva, i El Mundo que la jutge avala la pista clara i ineludible, diu textualment que la sala es va gestionar des de Rabat. I pel que fa a les eleccions de Saxònia-Anhalt, el periódico diu que es posen en entredit els cordons sanitaris, i El País que aquests resultats obren una crisi al govern alemany. I pel que fa a les fotos, Ricard, n'hi ha una que repeteix almenys en 5 portades, la de la princesa Leonor començant la universitat. A la Carlos III de Madrid se la veu somrient, envoltada d'altres estudiants. La veiem arreu, menys a l'Ara i al Punt Avui.
2: I avui a la Guarda del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
2: Avui a les pàgines d'opinió hi trobem reflexions sobre la vaga d'educació i també sobre l'avenç a l'extrema dreta alemanya.
6: Editorial de La Vanguardia que es titula Dret a la vaga i dret a l'educació, en referència a les paraules de Salvador Illa aquí al matí de Catalunya Ràdio. El rotatiu assegura que les vagues no són bones per la formació dels estudiants i diu que l'administració i els vaguistes han de subordinar els seus objectius al bé del país. Pel que fa a la victòria de l'extrema dreta alemanya, editorial del periòdico que diu que no s'han de minimitzar els riscos d'un possible govern d'alternativa per a Alemanya, però que tampoc s'ha de caure en l'alarmisme. L'editorial del Mundo es fixa en la idea que l'AFD capitalitza el malestar alemany i mostra el fracàs dels partits tradicionals, mentre que a l'Ara, la periodista Carme Colomina destaca que fa temps que Berlín ha deixat de ser el poder hegemònic en una Unió Europea amb una extrema dreta enfortida i influent. I d'altra banda, debat successori al País, i trobem un article del politòleg Ignacio Sánchez Cuenca que fa una crida al PSOE perquè es plantegi llançar un candidat com el ministre Carlos Cuerpo per substituir Pedro Sánchez.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
7: He llegit que Djokovic proposa que els partits de tennis siguin més curts, màxim 2 hores, que els sets no siguin de 6 jocs, sinó de 4. I parlen també d'eliminar el compteig. 15, 30, 40... McEnroe també està a favor de simplificar-ho tot. Però molta gent opina que això acabaria amb l'essència d'aquest esport. El cas és que Djokovic ha obert el debat de com modernitzar el tennis, que en aquests temps d'impaciència significa que tot sigui més curt. Podríem aplicar el debat a les reunions de treball, als tràmits burocràtics i a tantíssimes coses més.
8: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
9: 45.712.
10: Em toca?
9: Això és el número de la loteria, ara?
10: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
11: A Citroën Service, en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.

0: Condicions a Citroën.es.
1: Xato! L'estiu s'acaba.
2: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros.
3: Yahoo!
2: 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
5: Doncs jo només sento la carretera.
4: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
6: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
7: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
8: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Qui tindrà un retorn significatiu a l'escola?
9: Els alumnes de les Llosses, al Ripollès, i és que el municipi torna a tenir escola després de 57 anys. El nou centre, amb 14 alumnes, s'incorpora a la zona d'escoles rurals, que també inclou Planoles i Vallfogona de Ripollès. L'últim cop que van tenir escola va ser l'any 1969. En aquell moment al poble hi havia uns 600 habitants, ara n'hi ha uns 200. L'obertura de l'escola ha estat possible perquè hi han arribat famílies de fora. Ho llegim al 9-9.
8: I quina novetat tenim sobre el llac de Puigcerdà?
10: Doncs que les barques han tornat aquest estiu a l'estany de Puigcerdà després de 3 anys sense servei, però l'Ajuntament mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació per permetre per primera vegada navegar-hi també a l'hivern. Ho explica el regió 7, això sí, sempre que les condicions climatològiques permeten que es faci amb seguretat. Les barques són un reclam del turisme, sobretot del francès.
8: I tanca una pizzeria històrica.
9: La Pava, Castelldefels, amb més de 65 anys d'història i una referència al Baix Llobregat. No se saben les causes del tancament i el restaurant no més cap comunicat oficial al respecte. Era un dels últims vestigis del que va ser un gran complex d'oci de l'àrea metropolitana. És una notícia que trobem a diversos digitals.
8: I qui ha de fer també les maletes?
10: Doncs els veïns i treballadors de Benidorm passen fenomen similar al que hem explicat sovint d'Eivissa. L'alt preu d'habitatge enfocat al turisme fa que els residents i les persones que hi treballen no es puguin pagar el cost d'un habitatge. Segons Idealista, un pis de 80 metres quadrats costa 1.400 euros al mes. El còctel és falta de terreny per construir, apartaments buits i lloguers turístics. Ho recull El País.
8: I una notícia per als amants de les patates fregides.
9: Fred Ràbic destinarà 115 milions a una nova fàbrica a Maçanet de la Selva, on té la seu central, que generarà fins a 500 llocs de treball i també per un centre de distribució a Madrid. Ens ho explicàvem ara abans des de Girona, que detallen que la nova fàbrica estarà enfocada principalment a elaborar patates fregides i crispetes, dues de les categories estratègiques de més volum.
8: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Pau Forada.
11: La victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt continua centrant l'atenció de la premsa alemanya. El Frankfurter Allgemeine Zeitung i el Die Welt destaquen tots dos la por del sector empresarial per ser alternativa per a Alemanya, governa finalment en aquest estat i aparca les reformes federals. El diari també explica que la formació està planejant col·laboracions amb Elon Musk i el Süddeutsche Zeitung ja especula amb què passaria si l'extrema dreta governés Alemanya. El diari diu que hi ha una preocupació perquè, per exemple, un ministre de l'Interior d'Alternativa per Alemanya tindria accés a secrets d'estat i controlaria la mateixa agència d'intel·ligència nacional que ha classificat el partit com extremisme de dretes. D'altra banda, avui fa 4 anys que el rei Carles III arribava al tron. Les portades dels diaris britànics destaquen no només això, sinó la carta que ha enviat el monarca als càrrecs del govern per confirmar que el príncep Enric i Meghan Markle seguiran fora de la família reial, tot i el retorn al Regne Unit. El Daily Mail diu en portada que el rei ha posat la parella al seu lloc, alçant que Mèxit vol dir Mèxit. Recordem que quan Enric i Meghan van marxar als Estats Units, es va parlar de Mèxit per analogia amb el Brexit.
12: I en ple inici del curs, la premsa econòmica també es fixa en el mercat de les residències universitàries, que va a l'alça. L'any passat hi va haver rècord d'inversió en aquestes instal·lacions, amb 1.755 milions d'euros, o fins al juliol els fons d'inversió ja havien abocat 480 milions d'euros en habitacions per a estudiants. Són dades d'un informe, que avui també recull el 5 dies, que afirma que tot i l'auge del mercat, només cobreixen les necessitats d'un de cada 5 estudiants. També 5 dies més dades sobre els problemes de Volkswagen, la marca alemanya, que ha anunciat un pla per acomiadar 50.000 treballadors. És la primera marca, diu, d'automòbils en facturació del món, però la cinquena en beneficis, un rànquing que lidera Toyota. I si en comptes del cotxe agafeu el tren, potser us interessarà el titular d'On Economia. Es pregunta si et poden acomiadar per arribar tard a la feina per una incidència a Rodalies. La resposta és que, segons l'Estatut del Treballador, no et poden ni descomptar el salari ni sancionar-te.
8: Y ahora... ara mateix també hem d'informar d'un altre tall, no només a la ronda litoral, tallada per la vaga de docents en sentit nord cap a l'ús de la Trinitat, sinó que també està tallada la ronda de dalt. Ara mateix a Barcelona, de seguida ho ampliem. I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
0: José Mourinho ja es queixa dels àrbitres, explica el diari Ara, el tècnic carrega fort contra el VAR.
3: Por qué?
0: Torna el Mourinho de les preguntes, el dels perquès. El Mundo Deportivo diu que aquest Mourinho torna a ser el de sempre, posant en dubte el criteri arbitral a tot Espanya.

El diari Esport diu que Mourinho es torna a queixar i que The Special One treu a passejar una altra vegada el perquè. És la versió més autèntica del portuguès que es qüestiona per què cap responsable dels àrbitres va ordenar repetir el penal que va llançar Mbappé. La Vanguardia explica que aquest Mourinho torna a ser ell, el de tota la vida, i que només ha calgut una derrota per comprovar-ho.

0: El País diu que Mourinho gaudeix tornant a ser al centre de l'escenari jugant la Champions amb opcions després de passar per clubs amb menys pretensions. El diari es afegeix que el Madrid està en deute amb Mourinho i que assumia jugar una final de Champions com a entrenador blanc. I el periòdico entrevista l'avatarpolista Maika García, que denuncia que el Natació Sabadell no li ha renovat el contracte després de l'embaràs.
1: Madrid, Madrid, Madrid.
2: Viva Madrid, que en la corte, que donde muero yo.
3: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Els passatgers d'un avió immobilitzen una cinta americana i brides a un altre passatger que estava borratxo i es va posar violent.
5: Va passar en un vol d'American Airlines entre Dallas i Newark. La CBS va recollir els testimonis de dos passatgers que van explicar que l'home es va desfermar dues hores després de l'enlairament en un estat clarament d'embriaguesa i es van veure obligats a reduir-lo i emmordassar-lo. Van fer servir brides de plàstic que els va donar una de les hostesses i també el van embolicar amb cinta americana. Van haver de desviar el vol fins a Baltimore i quan van aterrar l'FBI se'n va fer càrrec. Ho hem llegit a 20 minuts.
3: I el concurs de culs a Peramola porta cua.
6: Un concurs que formava part de la festa major d'aquesta població lleidatana on es posaven a votació els culs d'alguns dels seus habitants. Una idea que ha provocat reticències i malestar entre alguns veïns. Consideren el concurs incompatible amb un espai festiu segur i respectuós i que cal prevenir actituds sexistes i construir espais lliures d'assetjament. Ho hem vist al portal Bon Dia.
3: Pere Miralles, flamant, guanyador del Menja Flams per tercera edició consecutiva.
5: Sí, és el joc de paraules que han utilitzat...
6: Flam-an.
5: Un joc de paraules que han fet servir el diari de Sabadell per explicar qui ha estat el guanyador del concurs Menja Flams de la Festa Major Alternativa de Sabadell. El flamant guanyador per tercer any consecutiu ha estat en Pere Miralles, com dèiem, que la ronda final ha aconseguit menjar un flam gegant de 805 grams amb rom cremat per sobre.
3: I què fan ja avui, Canalies?
6: Avui felicitem l'estrella de la música Pink, que en fa 47, també la mítica actriu Kim Basinger, també celebra avui el seu aniversari, 73 anys, i acabem felicitant l'actriu catalana Laura Conejero, que avui en fa 60.
3: Sant Oral.
6: Sant Adrià i Sant Néstor, també Sant Adela, i avui també se celebra el naixement de la Verge Maria.
3: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 20 anys.
8: 8 de setembre de 2006. El govern espanyol té una crisi amb la immigració massiva, però aquesta vegada no és a Ceuta, sinó a Fuerteventura. N'han arribat milers amb caiucos i el president Zapatero ha decidit repartir 400 menors immigrants per totes les comunitats. Ara fa 20 anys Jordi Hereu substituïa Joan Clos i prometia ser l'alcalde de la gent. D'aquell dia en queda també el lapsus de Clos a Madrid. En comptes de prometre el càrrec com a ministre d'Indústria, el va prometre com a ministre de Justícia. I acabo amb el Barça perquè avui fa 20 anys el president Laporta signava a Nova York un contracte per portar el nom d'UNICEF a la samarreta. En el discurs va recordar la intervenció de Pau Casals a les Nacions Unides el 1971. Era la primera vegada en 107 anys que el Barça portava un emblema a la samarreta que no fos el seu nom o el seu escut.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consultant les condicions.
12: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs Ponés, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
13: Carglas canvia, Carglas repara.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Passen 2:03. Titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Atenció perquè mestres i professors tallen a aquesta hora la Ronda Litoral, la Ronda de Dalt i la Gran Via a l'altura de Can Batlló. Des de la Ronda, Lara García, bon dia.
15: Què tal? Bon dia. Des de la Ronda Litoral aquí al tall de la carretera ha començat a 8:15 del matí. Més o menys veiem una cinquantena, entre una cinquantena i un centenar de mestres, i el que sí que veiem també avui és molta policia. Hi ha unes sis unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Els mestres a aquesta hora doncs llencen petards i criden consignes contra la Conselleria d'Educació. A aquesta hora, com deies, també hi ha talls a la Ronda Ronda de Dalt i també fa uns minuts han tallat la Gran Via a l'alçada de Can Batlló. A les 10 del matí reuniran tots a plaça Urquinaona per començar doncs, una marxa fins a la plaça Sant Jaume.
3: Gràcies, Lara. De seguida informem des d'aquí, des de la Ronda de Dalt. Recordem, Ronda Litoral, Ronda de Dalt i Gran Via a l'altura de Can Batlló, Barcelona, tallada. I arrenca així aquest curs escolar marcat per la convocatòria d'aquesta vaga.
4: Comença per a més d'1.600.000 alumnes. El president Illa els demanava ahir als convocants des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio un parèntesi.
16: Demano en aquest sentit un parèntesi i demanem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans i hem enraonat i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos.
4: La USEC insisteix a no donar un xec en blanc. Per cert, que també avui sabrem els resultats de l'informe PISA.
3: I el jutge Peinado ha citat avui també Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia a judici.
17: També ho comunicarà la seva assessora, rebuig així la petició de les defenses que li demanaven posposar la data. Gómez se la jutjarà per tràfic d'influències i malversació.
3: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
4: La magistrada Maria Tardón hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya i sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc. El govern espanyol assenyala la jutgessa Òscar Puente, ministre de Transports, ahir a la nit a la SER.
18: Ha sido concejal de l'Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad.
3: I Protecció Civil activa l'INUNCAT per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i sobretot a partir de demà.
17: En mitja hora les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat a les comarques del nord de la Catalunya central.
3: Ara sí, ho ampliarem amb la previsió del temps de l'Eloi Cordomí. I Penélope Cruz i Javier Bardem presenten avui al Festival de Venècia la seva nova pel·lícula Bunker,
4: que competeix pel Lleó d'Or. L'última vegada que van coincidir a pantalla va ser amb Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen.
3: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
19: Bon dia.
3: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
20: Bon dia.
3: A Tarragona hi tenim el Manel Sastre, bon dia, Manel.
21: Hola, bon dia.
3: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
22: Què tal, bon dia.
3: I arrenquem aquesta ronda de connexions pel país a la Fira de Lleida, on els mestres de Ponent ja es concentren en aquest dia de nova vaga de mestres, coincidint també amb la tornada de l'escola. Noelia.
19: Doncs sí, som aquí a l'aparcament que hi ha a tocar de la Fira de Lleida. Ara hi ha una trentena, una quarantena de persones, diria Ricard, i aquest és el primer punt de concentració que ha marcat l'USTEC aquí a Lleida. Des d'aquí aniran a l'estació de tren, que tenim a mig quilòmetre, posa, i aniran caminant, i allà es trobaran tots els que vinguin d'arreu de les comarques de Lleida fins a les 11, quan està previst que comenci la manifestació. Amb aquesta manifestació aniran fins a la plaça de la Paeria, on volen fer una macroassemblea, i presentaran les 39 esmenes que s'han presentat des de Ponent al document amb el qual estan treballant ara. Això, en aquest primer dia de curs aquí a les comarques de Lleida, al Pirineu i l'Aran, on comencen les classes 76.000 alumnes.
3: Deies que hi ha unes 20 persones ara, per això, Noelia.
19: Potser una mica més, una trentena, no n'hi ha més. Ara mateix no n'hi ha més.
3: Bé. I més notícies també a la comarca de la Selva, el sector de la restauració de Lloret de Mar. Atenció, perquè alerta que han tingut un mes d'agost més fluix que el passat, Fèlix.
23: Sí, Lloret és el principal destí turístic de Girona. Des del Gremi de Bars i Restaurants expliquen al matí de Catalunya Ràdio que s'han trobat amb menys visitants, amb alguns dels quals són més sensibles al preu de la carta. No hi ha hagut menys clients, però sí que la despesa per persona ha estat menor. Això s'hi afegeix la calor intensa d'aquest estiu, amb menys gent a les terrasses, i també algun mercat internacional com el britànic o del centre d'Europa que han canviat de destí i aquest estiu potser no han vingut tant a la Costa Brava. Això, evidentment, en un matí en el que estarem també a Girona molt pendents d'aquesta vaga de mestres. Aquí a Girona han convocat un esmorzar popular a partir de 8:45. Serà la zona de Fontajau abans d'una manifestació pel centre de la ciutat.
3: I a les comarques de Tarragona, avui pendents també de l'Institut de Recerca Agroalimentària, l'IRTA, que estrena una planta de biogàs al seu centre de Constantí, el tarragonès, Manel.
24: Sí, és la primera planta de biogàs d'autoconsum gestionada per un institut de recerca a l'Estat. La planta transforma cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes de les granges de la zona en l'energia equivalent a la que consumirien unes 165 llars. D'altra banda, evolucionen bé els tres tècnics de la URB ferits ahir al matí en l'explosió en un laboratori de pràctiques mentre manipulaven àcid nítric per preparar les primeres pràctiques del nou curs. Avui, al marge d'estar pendents també de l'inici escolar i les mobilitzacions de la vaga de docents, aquí també és notícia la primera línia de bus regular que connecta els pobles del nord del Priorat amb la capital de la comarca Falset i que havien reivindicat llargament veïns i famílies d'alumnes.
3: I a Barcelona estem pendents avui també de Collserola, Marc.
0: Sí, això després que la direcció del parc hagi donat per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Mentrestant ja es treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs, que tot just comença avui. Això avui que, per cert, ha acabat la festa major de Sabadell, comença la de Llinars del Vallès, encara és festa a Viladecans, a Berga també festiu, se celebra la gala de Caral, amb ballada de sardanes i es fa també a Manresa la 55a nit de l'esportista.
3: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, gràcies, que tingueu un bon dia.
0: Bon dia. Adéu.
1: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
3: I si heu de sortir de casa a aquesta hora, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui s'activarà el Pla Inuncat, amb previsió de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, tot això després d'un dia que serà extremadament càlid també, avui amb màximes de 37, 38 i 39 graus a Ponent. Avui també s'enfilarà molt la temperatura a l'interior de les comarques de Girona per un vent reescalfat. I a la tarda ja tindrem les primeres tempestes Pirineu i Prepirineu, potser en alguns llocs del nord del Pla Lleida. Atenció, però la pròxima matinada es formaran tempestes, possiblement alguns aiguats, al litoral i prelitoral de Barcelona, segurament també al Camp de Tarragona, i ràpidament durant la matinada i demà al matí es poden estendre cap a la Catalunya central i al Pirineu. A més, tindrem una entrada vent del nord i de mestral que farà demà baixar de cop la temperatura.
3: I pel que fa al trànsit, atenció, perquè les dues rondes, com dèiem, estan tallades a causa de les manifestacions de mestres i professors. Maria Fernández Noguera.
21: Doncs sí, trànsit molt complicat a Barcelona aquesta hora, coincidint amb la vaga de docents. La circulació està tallada a la ronda litoral a causa de la protesta de mestres i professors des de poc abans de 7:45 del matí. En concret, el tall és a l'altura de les Torres Mafre, a la Barceloneta. També a la B20, la ronda de dalt està tallada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits. Això provoca congestió en aquesta via i els vehicles es desvien per la sortida 19. I a la ciutat de Barcelona, una altra manifestació talla la Gran Via a l'altura de Can Batlló, a Sants.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
3: 5 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Com cada matí, a aquesta hora, repassem el preu de les coses. Avui, atenció, al dels xandalls escolars.
25: Pol. Les escoles públiques no tenen xandall escolar obligatori. Les que en tenen és totalment voluntari el fet de comprar-lo. En canvi, les concertades o privades sí que és pràcticament sempre obligatori tenir aquest xandall per fer educació física o anar a les sortides. Són xandalls que no són precisament barats. Sentim la mare d'una nena que va a l'escola concertada a Vilanova i la Geltrú, al Garraf.
26: El preu de l'equipació esportiva, que és d'ús obligatori per educació física i per les excursions, és de 79,13 €. 34 € de la jaqueta o la dessuadora, 29,22 dels pantalons llargs i 15,91 de la samarreta.
25: Hem parlat també amb una família que porta els fills a una escola concertada a les Corts a Barcelona, on els preus són una mica més econòmics.
27: Són 51 € i això és els pantalons llargs més la jaqueta amb cremallera. El xandall d'estiu, 26,5 € i la samarreta de màniga curta, 29 €.
25: I el Granollers al Vallès Oriental, una escola concertada cobra al voltant de 100 € per tota l'equipació esportiva. Ens ho explica un pare.
28: Els meus fills van a l'escola concertada Cerbató, a Granollers, i aquest curs escolar, l'equipació d'educació física, que inclou jersei, samarreta, pantaló llarg, pantaló curt, té un cost de 94 €.
25: Els nens creixen, els xandalls no, per tant, aquestes despeses a vegades s'han de fer cada any.
3: I si tens germans encara ho aprofites, però si no, no.
25: Em fiquen pedaços cada any més.
3: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos avui dimarts, que costa, atenció, una visita mèdica. Ot Serra, bon dia.
29: Bon dia. El sistema de salut assumeix les visites que fem als centres d'atenció primària. Una atenció mèdica no urgent costa 50 € i si és d'infermeria, 35. Si és a domicili i el professional s'hi ha de desplaçar, són 80 i 50 € respectivament. El preu de les visites urgents, els QAP, és una mica superior. Una atenció mèdica urgent són 75 € i si és d'infermeria, 45. Al domicili 115 i 75 respectivament.
30: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats i jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
31: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre.
2: a la carretera. Siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: I a aquesta hora, 2 minuts per arribar al punt de les 8 del matí, a l'Hisenda Pineda. Bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Quin molta és... atenció.
3: Digues. Quin és el vídeo més viral del dia, Hisenda? Tira, tira.
5: Doncs mira, hem de posar molta atenció amb aquesta noia que escoltarem ara. El seu nom és Kenia Moreno. Sí. I s'ha fet viral després de fer una petició molt concreta a totes les persones que visiten un pacient que està en coma a l'hospital. Escoltem atentament.
6: Por lo menos si yo vuelvo acá en coma, no me pongáis música, ¿vale? Lo dejo aquí dicho ya. Yo paso un infierno porque mi madre, en ese entonces a mí me encantaban los gemelos. Un besito ahí donde están. Y mi madre me compró el disco y metió una radio ahí con el disco de Lo Mejor Está Por Venir de los gemelos, ¿vale? Me dejó todo el mes, la misma canción en bucle. Las personas que estamos en coma seguimos escuchando, ¿vale? Siempre lo mejor
3: está por... Això són los gemeliers?
5: Los gemeliers, eh?
3: O sigui, clar, tu estàs allà amb copa i van fotent la cançó allà. Sí, sí.
5: En bucle, un mes, eh? N'hi ha de cançons en el món, t'ha de tocar aquesta.
3: Si toca Resistiré, també no sé si seria una gran cançó, eh?
5: No, horrorós. Clar, unes martellades a les temples, Ricard.
3: Sí, sí.
5: Aquesta pobra noia s'havia despertat de desesperació, pobreta meva. Bé, per si un cas, tingueu una playlist preparada per ocasions com aquesta, on hi hagi una mica de tot, el Consorci, el Junco, alguna de Buos, ja. Saps? Que sempre t'alegra el dia. I si no, demaneu als vostres familiars que us posin al matí de Catalunya Ràdio i estareu informats, sí. I segurament molt distrets.
3: O igual ja no desperteu, si escolteu la informació. Gràcies, Elisenda.
5: A tu, adéu, bon dia.

Per arribar al Puy, al punt de les 8 del matí, com que és el dia de tornar a l'escola, avui dediquem una cançó a tots aquells que hi torneu amb il·lusió per les novetats i pel que podria ser. I també per posar en valor que l'escola hi tenim el futur i l'esperança de tots. Senyores i senyors, bon dia! Bon dia!

0: Avui arrenca el curs escolar 2026-2027 a Catalunya. Una tornada a les aules que comença ara mateix amb talls a les carreteres, a la Ronda de Dalt i a també la Ronda Litoral, on hi ha la Lara García. Lara, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Aquest tall de la Ronda de Dalt ha començat a 7:45 del matí i talla la circulació amb 2 sentits de la marxa. Són un centenar de docents i també hi ha forta presència policial. Podem parlar amb l'Isaac, que és docent i membre d'USTEC. Isaac, bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
1: Sou més docents dels que pensàveu avui, que és primer dia de curs?
2: Ara en quemen força, és el primer dia de curs per infants i adolescents. Hi ha diferents accions arreu del territori. En aquest tall de carretera, a Ronda Litoral, som un centenar de persones. Simultàniament hi ha talls a Can Batlló, a Sants, a Santa Coloma, amb un seguiment semblant. Llavors, doncs, sí, estem satisfets amb l'acció de bon matí.
1: Em deies que és i que serà un inici de curs mogut. Com l'encareu?
2: Bé, com sabeu, el curs passat va estar caracteritzat per la lluita del personal educatiu per dignificar la professió. I s'ha de posar en valor les coses que es van aconseguir, com per exemple el reforç de plantilles amb 6.500 noves dotacions, però la gran majoria de companys i companyes van deixar clar que no n'hi havia prou i que cal més millores. I, bueno, doncs el govern va tancar en fals el conflicte. Ens van reunir per últim cop el 13 de juliol amb la consellera Esther Niubó per traslladar la cinquena a tot el personal educatiu, però no s'han mogut en tot l'estiu fins al 4 de setembre per fer una sanificació, fer veure que hi ha diàleg, però cap voluntat.
1: Isaac, i fins quina hora preveieu estar aquí a la Ronda Litoral?
2: Bé, doncs hi ha una comissió encarregada, si és possible, penso que fins a les 9, i després d'aixecar el tall, el que farem serà una columna, un cercavila, que passarem per la Barceloneta, sí. Ens coordinem amb un sindicat d'habitatge, perquè, bueno, es tracta de fer aliances, no?, en la comunitat educativa, la societat civil, i estendre el conflicte, no?, perquè sigui, doncs, bueno, això més potent, no?, en aliança amb altres sectors, en direcció a Urquinaona, on arrenca la mania a les 10.
1: Isaac, gràcies. Doncs, Ricard, com sentíeu, fins les 9, en principi estarà tallada la Ronda Litoral pels conductors que ens escolten.
0: I ara mateix també tallada la C-58 a Sant Quirze del Vallès. Anirem informant de les incidències que es puguin produir a les carreteres, per tant, també precaució a tots aquells que ara estigueu a la carretera anant cap a la feina. No n'hi ha prou, diuen els sindicats, ho sentíem ara, i Salvador Illa, el president, que respon.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i hem enraonat i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
0: Després en parlarem àmpliament a l'Àgora del Matí sobre les demandes que es fan i sobre les conseqüències també d'aquesta vaga que s'allarga també en el sector educatiu. Però avui cal també aturar el rellotge un minut. Cal centrar l'atenció en allò realment transcendent i cabdal de l'educació. I cal adonar-nos de tot el que ens hi juguem cada cop que una escola obre les portes. El més probable és que cadascú de nosaltres encara guardi amb nitidesa el record de la seva escola. Una memòria feta a base de mestres que van deixar petjada, de companys i companyes, d'amics amb qui en molts casos encara compartim vida, de lliçons, de deures i exàmens, alguns de més memorables que d'altres, i de records lluminosos, i segurament d'altres, per molta gent, que no ho són tant. I cal també dir-ho. Però sempre és la pedra mestra de la vida d'una persona, l'escola. I no només a escala individual, també ho és com a fonament d'una societat. Si hem avançat fins ara com a país, si som avui aquí, és en gran part gràcies a l'educació, a la feina de generacions de mestres i a l'esforç de les famílies, que amb la seva dedicació han construït el present de drets i llibertats de què avui gaudim. Per això aquesta data és tan important, és importantíssima. Avui més d'1.600.000 persones, alumnes, nens i nenes, tornaran a la seva escola o institut. I darrere d'aquesta xifra no hi ha una estadística. Hi ha un any decisiu que marcarà la trajectòria sencera de cadascuna d'aquestes persones. Un any en què cada educador, ja sigui a casa o a l'escola, tindrà una responsabilitat única. La filòsofa Hannah Arendt definia els mestres i pares com els representants de tots els adults davant dels nens. Un representant que els diu: aquest és el nostre món i, per tant, també és el teu món. Educar és exactament això. És ensenyar el món als més petits perquè aprenguin a entendre'l. I, sobretot, a no acceptar-lo tal com és, a millorar-lo. Però aquesta tasca gegantina no la poden fer els docents sols. Educar és cosa de tothom, perquè quan l'escola funciona, s'enlaira un país sencer. I si falla, que ho veiem, fallem tots. Des del Matí de Catalunya Ràdio volem desitjar un molt bon curs a tots els mestres, professors, famílies i alumnes de Catalunya. També a la gent que participa d'una escola i no és visible. El personal de neteja, per exemple, que fa que cada dia es puguin aixecar les persianes de tantes i tantes escoles. En les vostres mans i en el nostre deure comença avui, una altra vegada, el nostre futur compartit.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:05. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
0: La primera.
5: Primers talls d'algunes de les principals vies de comunicació per part dels convocants de la vaga de docents d'avui, coincidint amb l'inici del curs escolar. 1.600.000 alumnes tornen a les aules. 85.000 docents estan cridats a l'aturada pels sindicats USTEC i la CGT. També avui, a 9:45, se sabran els resultats de l'informe PISA, encara que Catalunya en queda fora per l'excessiu nombre d'alumnes exclosos.
0: La segona.
5: El govern espanyol aprova avui la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Tot això mentre l'Audiència Nacional ha obert una causa per possible delicte contra la integritat territorial d'Espanya. El PSOE recorda que la magistrada que se n'encarrega va ser regidora del PP a Madrid.
0: La tercera.
5: Encara no està clar si hi haurà cordó sanitari per barrar el pas de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt després de la contundent victòria electoral d'Alternativa per Alemanya. El triomf ultra ha provocat un terratrèmol polític a Berlín, mentre que la cap de la diplomàcia europea mostra preocupació per la proximitat amb Rússia dels extremistes alemanys.
0: La quarta.
5: Protecció Civil activa el Pla Inuncat en fase d'alerta per pluges intenses a partir d'aquest vespre i, sobretot, demà durant tot el dia. Avui, les precipitacions afectaran sobretot les comarques del nord de Catalunya, de la Catalunya central, i també s'estendran a gairebé tot el país.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
5: Un estudi, coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivel, ajuda a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu TOC que tenen més risc d'intentar suïcidar. Han seguit uns 200 pacients psiquiàtrics durant gairebé 2 dècades.
0: I pel que fa als esports, Robert Prats?
6: Avui comença la Champions amb el debut del Madrid davant l'Inter a partir de les 9, amb un José Mourinho indignat amb els àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Sabadell se situa tercer a la Lliga de la Segona Divisió, després de guanyar el Sabadell, després de guanyar el Córdoba 3-2, gol de penal a l'últim minut, i la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
0: Avui farà sol i molta calor, però atenció perquè a la tarda ja tindrem les primeres tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia, sí, les tindrem al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central. Durant la matinada se'n formaran de més fortes amb possibles aiguats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, i també apareixeran noves tempestes a la Catalunya interior i al Pirineu.
0: I estarem pendents d'aquests talls que afecten a les carreteres. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, sí, en aquests moments diverses manifestacions tallen diverses vies a aquesta hora, diverses vies que estan molt concorregudes. Anem a pams. La circulació està tallada a la ronda litoral a causa d'aquesta protesta de mestres i professors. En concret, el tall és a l'altura de les Torres Mafre, a la Barceloneta. També a la B20, la ronda de dalt, està tallada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, en tots dos sentits de la marxa, i això provoca congestió en aquesta via, i els vehicles es desvien per la sortida 19. La C58 també tallada a l'altura de Sant Quirze del Vallès, i a la ciutat de Barcelona una altra manifestació talla la Gran Via a l'altura de Can Batlló, a Sants.
0: Tenim paga per començar el curs educatiu i tenim també les carreteres tallades. Avui a l'Àgora ho comentarem tot això amb Esther Vera, Claudi Pérez, Vicenç Sánchez, Anna Grau i Marta Rosique.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Madrid.
3: m'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
13: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització, de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
0: Demanava el president Salvador Illa en aquest programa un parèntesi i els sindicats, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, doncs li contestava que no farien un parèntesi amb un xec en blanc. En concret, demanen més finançament, més professionals per l'escola inclusiva i menys alumnes per aula. Fem un primer cop d'ull per veure com avança aquesta jornada de vaga. Tornem, en aquest cas, al tall de la Ronda Litoral. Lara García, bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs aquesta hora continua igual, des de 8:15 del matí. Segueix vigent aquest tall a la Ronda Litoral. Els mestres fa una estona han estat parlant amb les unitats dels Mossos d'Esquadra. Han acordat que aquest tall durarà aproximadament fins les 9 del matí. Per tant, fins les 9 tindrem aquest tall a la Ronda Litoral de Barcelona.
0: Tot això mentre a aquesta hora també les escoles viuen els primers minuts de l'inici del curs, enrarit per aquesta vaga. Anem a l'Institut Escola Eixample de Barcelona. Sara Canyeter, bon dia.
14: Hola, bon dia, Ricard. Doncs aquí al centre ha obert puntualment les portes a les 8 del matí. Estan arribant els primers alumnes i estan venint tots els de secundària. A partir de les 9 del matí ja començaran a arribar els més petits, els de primària i també els d'infantil. Aquest és un inici de curs, com deies, atípic, amb aquesta vaga convocada. I els centres funcionen amb serveis mínims, però avui, després de 3 mesos d'estiu, creuen que els alumnes tornaran majoritàriament a l'aula i entre el claustre docent reconeixen que aquests dies el sentiment estava dividit entre seguir donant suport a les reivindicacions o alhora el valor emocional que té rebre els alumnes en aquest primer dia. Per tant, el seguiment de la vaga per part del claustre, això sí, en aquests moments encara està en interrogant. Hem pogut parlar amb la directora, amb la Isabel Balaguer, la directora d'aquest institut escola, però que també és vicepresidenta d'ACSIA, l'agrupació de directors dels centres públics. Diu que el departament els ha demanat que assumeixin el paper de mediació entre el departament i els claustres, i entre les famílies i els claustres. Un paper que assumeixen, però que diuen necessiten interlocució directa.
15: No volem estar servint els plats que ens presenteu ja cuinats. Volem estar en la cuina de les decisions. Per què volem estar allà? Perquè som els que millor coneixem la realitat de les aules. Som els que millor coneixem les famílies dels nostres alumnes. Per tant, preguntar-nos directament és tenir més garantia d'èxit.
0: Doncs bé, aquesta és la realitat. És a dir, hi ha escoles que avui fan vaga, perquè molts dels seus professors en fan, d'altres que no. Per exemple, també n'hi ha una, que és l'escola Josep Maria Jujol, de Gràcia, que a través d'un comunicat també va alertar les famílies de la decisió de que, diuen, té l'objectiu mantenir les classes de garantir un primer dia de curs normalitzat, tot i que enteren les mobilitzacions d'aquesta vaga. I els professors de les comarques de Lleida es concentren també a aquesta hora per engegar la mobilització. Anem en directe, Noelia Caselles, bon dia.
16: Bon dia, Ricard. Doncs ha canviat la situació respecte a l'última vegada que hem parlat. Ara mateix som davant de l'estació de tren, l'estació Lleida-Pirineus. Ha creuat la mobilització al pont de Príncep de Viana, pels que sou de Lleida, el pont dels Tirans, com el coneixem aquí. Han creuat pel centre i això fa que Príncep de Viana, a hores d'ara, estigui tallada. Veig com a mínim 5 furgonetes dels ARRO, dels Mossos, que tallen Príncep de Viana. Per tant, alerta si heu de circular pel centre de Lleida, perquè ara mateix la cosa es complica. Aquí, a la plaça, davant de l'estació de tren, el que veiem és aproximadament mig centenar de docents ara mateix amb samarretes grogues, banderes verdes de l'USTEC i vermelles i negres de la CGT que criden consignes i estan aquí concentrats, portant una pancarta on hi llegim menys excuses, més educació pública inclusiva i en català, Niubó, dimissió. I de fet la crida a la dimissió de la consellera Niubó és una de les més repetides en aquesta concentració. Com us dèiem, una mica més de mig centenar de persones s'hi han afegit quan hem arribat aquí a l'estació de trens i des d'aquí aniran fins a la Paeria, però això no passarà fins a les 11 del matí, aproximadament.
0: Doncs gràcies també, Noelia, per aquesta connexió en directe des de Lleida. Fons del govern recorden que en diferents acords han posat més de 2.700 milions d'euros en aquesta negociació. Tot i això, a banda dels sindicats tradicionals, l'Assemblea Educativa també veu justificada aquesta vaga. Frederic Vincent, bon dia.
17: Bon dia. Sí, l'Assemblea Educativa és aquesta organització fora dels sindicats que està creat a partir de les assemblees d'escoles
7: escoles i instituts. De fet, van ser els primers a anunciar la vaga d'aquest inici de curs. Des de l'Assemblea, el David Iglesias deia que hi ha molts motius per demanar millores.
17: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
7: Era David Iglesias de l'Assemblea amb declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, però on va passar també el president de les associacions de famílies d'alumnes, Jordi de Carreras, que apuntava que la idea de la majoria, deia ell, és que avui la família es portin els nanos a l'escola.
18: Evidentment aquest dret a poder assistir al centre ha d'estar garantit i es garanteix amb els serveis mínims i per tant entenem que una majoria portarà els seus fills al centre educatiu si no creu que hi hagi algun problema específic que no té per què.
7: Per cert, sobre les reclamacions de calor a les aules que feia abans l'Assemblea Educativa, recordem que el president Illa, en aquesta entrevista ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, es va comprometre, amb poquetes concrecions de calendari, a plantejar un pla per climatitzar, va dir, totes les escoles del país.
0: I en el terreny polític, la crida del president Salvador Illa a aturar les protestes dels docents ha acumulat crítiques de l'oposició i fins i tot d'alguns socis. Àlex Giral Robert.
19: Els partits retreuen al cap de l'executiu que no hi hagi hagut contactes durant les vacances per accelerar la negociació amb el sector. Des de Junts, Mònica Sales ho titlla de sorprenent i irresponsable.
20: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
19: També ho veu així la republicana Elisenda Alemany.
21: Un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
19: I és que els dos socis d'investidura d'Illa s'han sumat a les crítiques. Gerardo Pisarello dels Comuns.
22: Més que treva, necessitem mesures concretes.
19: Això mentre el PP i la CUP reclamen la dimissió de la consellera Niubó. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El curs escolar que serà un dels temes que abordarem al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem també amb el secretari general de Junts, Jordi Turull. Serà a partir de 9:45. I a tot això, avui sabrem també el resultat de les proves PISA.
7: Sí, recorden, són aquelles proves que serveixen per avaluar els coneixements dels alumnes, comparar-los amb altres anys, amb altres països, però aquest any això no es podrà fer. Els resultats de tenir-los els tindrem, però no seran vàlids els de Catalunya, perquè recordem que es van excloure més estudiants del que està autoritzat, més de 4 vegades més. El govern ho va justificar dient que era un error tècnic i va cessar la secretària general d'Educació, a més d'obrir expedients disciplinaris dels dos tècnics i un al càrrec.
0: Sobretot plegat el comentari del professor del Departament de Filosofia Moral de la Universitat Autònoma, Oriol Ferrés.
23: Avui hi ha convocada una vaga en el món educatiu, el primer dia del retorn a l'escola i en els instituts. Certament, això ens posa de manifest que més enllà del dret a la vaga i de la possibilitat d'exercir-lo o no, hi ha un debat de fons que convé fer, que és sobre el destí i sobre els objectius de l'educació. I en aquest debat no hi sobra ningú. Per tant, més enllà, fins i tot, del món estrictament dels educadors, la societat, les famílies, l'administració i la política, hi ha de tenir el seu paper, per tal de poder superar aquest repte majúscul que tenim com a societat.
0: És el comentari d'Oriol Ferrés pel matí de Catalunya Ràdio. Com dèiem, estem pendents d'aquests talls a les carreteres. Ara mateix, dues rondes tallades, les dues rondes, i la C-58 també. Marta Vallès, bon dia.
24: Hola, bon dia. En el meu cas, estic ara mateix a la P7, a l'alçada de Granollers. Està tallada des de fa aproximadament uns 5 minuts aquesta autopista en direcció cap a Barcelona. Pancartes i crits de Illa, Illa, Illa, volem més plantilla. Els docents de la comarca del Vallès Oriental han tornat aquesta vegada en aquesta autopista P7, que en aquest moment ja té un gran volum de trànsit. Per tant, les cues ara mateix, no veig al final, són quilomètriques. Conductors amb cara de resignació, d'altres que intenten negociar amb els concentrats i demanar que els obrin pas en breu perquè necessiten arribar a la feina o a qualsevol cita o visita mèdica. Aquesta és la situació ara mateix. Només un sentit de la circulació tallat, a diferència d'altres ocasions. Sentit Barcelona, tallada a la P7, a l'alçada de Granollers, la Roca.
0: Informa Marta Vallès. Gràcies, Marta. Com deien, també les rondes estaven tallades, però atenció perquè reobre ja la ronda litoral. Lara García.
25: Sí, ara mateix torna a reobrir la ronda litoral en els dos sentits de la marxa. Els docents han decidit marxar. Recordem que els Mossos d'Esquadra els deixaven estar aquí fins les 9 del matí, però ara els docents, el centenar de mestres que tallaven en aquesta zona de la ronda, han decidit que es desplacen cap a on aneu, Mauel.
26: Anem, ara anirem a l'Hospital del Mar a mostrar solidaritat amb els companys de la lluita amb la sanitat i després passarem per un bloc ocupat a la Barceloneta per confluir la lluita docent amb la lluita d'habitatge.
25: Tot per acabar després a les 10 Urquinaona, oi?
26: Sí, a les 10 manifestació Urquinaona que acabarà a Sant Jaume.
25: Gràcies. Doncs ja ho sentiu, Ricard. Ara mateix, a tots els 100 docents que estaven tallant la ronda litoral es desplacen cap a l'Hospital del Mar.
0: Aquest és un dels temes del dia que seguirem avui a l'antena de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Durant tota aquesta jornada, Catalunya Ràdio seguirem els efectes i les conseqüències d'aquesta vaga. 20. L'altre tema del dia continua sent la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt. El canceller alemany Friedrich Merz ha reconegut que aquest resultat i la patacada del seu partit tindrà conseqüències, sense tampoc precisar quines. La ultradreta europea celebra els resultats i ja parla de canvi d'era. Berlín, Jordi Regàs.
2: Terratrèmol polític i social a Alemanya després de la aclaparadora victòria de l'extrema dreta. Com que de moment no pot governar, el candidat d'Alternativa per Alemanya proposa diputats d'altres partits que li donin suport. El canceller Friedrich Merz, per la seva banda, reconeix haver quedat en estat de xoc.
5: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així.
2: Els socialistes, per la seva banda, plantegen ara si no cal fer marxa enrere en bona part de les reformes engegades per la coalició de govern. La pressió es redobla sobre Merz, però caldrà esperar fins a les eleccions regionals de Mecklenburg i Berlín, de finals de setembre, per veure fins on arriba la pressió i si s'arriba a plantejar fins i tot un relleu. Des de Berlín, Jordi Regàs pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I recordem que Alternativa per Alemanya no ha obtingut majoria i per això demana a altres partits que li facilitin aquest govern. En els últims anys, els partits alemanys s'havien compromès a aïllar l'extrema dreta, tot i que en els governs locals això no sempre s'ha complert. Així ho deia el Catalunya Nit, el professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus-Jürgen Nagel.
6: Ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs a nivell local i comarcal s'està trencant.
0: El que està clar és que els resultats de l'estat de Saxònia-Anhalt han sacsejat també la política europea. Com dèiem abans, l'extrema dreta europea no ha dissimulat la seva satisfacció, Frederic.
8: L'hongarès Víctor Orbán, el portuguès André Ventura, l'italià Matteo Salvini, tots han estat especialment efusius i també és curiós i interessant veure qui se n'ha estat una mica. El cas més clar, per exemple, és a França, el reagrupament nacional, el partit de Marine Le Pen, que no ha dit pràcticament res. Els seus principals dirigents han mantingut un silenci sepulcral sobre aquesta qüestió. Avui, la premsa francesa recorda que els dos partits, el Reagrupament Nacional i Alternativa per Alemanya, van trencar fa dos anys al Parlament Europeu. De fet, ara mateix són en grups diferents.
0: Coses domèstiques. En tot cas, Vox ha celebrat el resultat. Santiago Abascal parla d'esperança per Europa i també ho ha fet a Catalunya Aliança Catalana. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia. Alemanya tanca una etapa política decadent i fosca i obre una porta a l'esperança, piulada ahir al compte oficial de la formació de Sílvia Orriols. A X, un usuari ha replicat el missatge amb la icònica missatge antifeixista d'una espardenya trepitjant una esvàstica, acompanyada del comentari "no passaran". El compte oficial d'Aliança hi va respondre dient "ja hem passat", tot i que després van esborrar la piulada.
0: Mentrestant, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, admet que veu amb inquietud la victòria regional d'Alternativa per Alemanya i la pujada d'aquestes formacions. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: Kaya Kallas ha assenyalat els lligams entre l'extrema dreta alemanya i el Kremlin i s'ha mostrat alarmada pels grans resultats que ha obtingut, justament pocs dies després de saber-se que Rússia va voler atemptar aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
11: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
10: Alternativa per Alemanya rebutja alguns dels grans consensos europeus, vol deixar d'enviar armes a Ucraïna, treure les sancions a Moscou i reprendre la compra massiva de gas i petroli rus. Els governs de França i Polònia estan preocupats per l'avenç d'aquest partit polític a la principal potència europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A l'entrevista d'ahir al matí de Catalunya Ràdio, el president admetia la seva preocupació pels resultats a Saxònia.
27: Seguim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau.
0: I des de Madrid, Pedro Sánchez en responsabilitzava la dreta tradicional.
28: El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno.
0: Afegim-hi el comentari del doctor en humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir.
29: Els resultats d'Alternativa per Alemanya a Saxònia-Anhalt s'expliquen per l'enfonsament del partit de l'actual canceller Friedrich Merz, la CDU, de la família europea del Partit Popular. Hi ha descontentament amb algú que ha dit que l'estat del benestar no pot continuar, que les pensions s'han de reformar i que governa quan els preus pugen. Quan ja no es confia en qui governa o ha governat, es busquen alternatives i es pot arribar a votar qui diu que tancarà les fronteres o expulsarà migrants, tot i que en aquest land la població d'origen migrant sigui de les més baixes del país, només un 12%. En política és clau guanyar la confiança de la ciutadania, però mai s'hauria de fer amb mentides i odi.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
3: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
1: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Ara fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Maria Fernández Noguera.
7: Avui farà sol i molta calor, amb màximes que poden fregar els 38 o 39 graus, però a la tarda ja hi haurà les primeres tempestes al Pirineu i durant la matinada s'estendran a més comarques del centre del país i sobretot al litoral i prelitoral de Barcelona i del Camp de Tarragona, on esperem les tempestes més fortes.
25: La ronda litoral s'acaba de reobrir, ho escoltàvem ara, ho deia la Lara García, fa pocs minuts, ha estat gairebé una hora tallada. En canvi, la B20, la ronda de dalt, es manté tallada a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits de la marxa. També tallada la C58 a Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona i la P7 també en sentit Barcelona a l'altura de Granollers.
1: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
13: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
14: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
15: Un estiu que els canviarà la vida.
16: Catalina!
17: Se tropezó con un escalón.
15: El retorn al cinema de Lluís Omar.
18: És una provocació darrere un altre.
15: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
30: Abuelo!
31: No deixaràs de sentir-me prou.
15: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
32: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
33: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
34: El matí de Catalunya Ràdio.
35: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també vam començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans.
36: Hem de tenir una proposta molt clara de calendarització. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
5: Estem profundament commocionats. Per descomptat, ho hem d'acceptar.
28: L'amenaça ultra gana terreno.
9: El Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs al 30 de juliol.
37: No existe ningún elemento razonable y objetivo de intervención alguna de Marruecos.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i mig i seran dos quarts de nou del matí. Estem pendents d'aquesta vaga educativa. Ara en parlem també àmpliament a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, però també dels talls a les carreteres. Ara mateix la ronda de dalt està reoberta. Per tant, vol dir que les dues rondes ja estan reobertes. Encara hi ha tallades la Gran Via a l'entrada de Barcelona pel sud i a la C58 entre Sabadell i Terrassa. També a l'AP7 a Granollers. I atenció, perquè a Lleida, Noelia Casellas talla en vies del tren.
38: Bon dia. Doncs sí, han entrat a l'estació d'aquí del tren i ara estan tallant la via 1 i 2 aquí a l'estació de Lleida de Pirineus. Una vintena aproximada de mestres han baixat a les vies del tren, les vies per on passa, per exemple, l'alta velocitat, i estan tallant aquestes vies. Ara mateix veiem com els Mossos d'Esquadra estan també baixant a les vies i intenten dialogar amb ells. Una part dels mestres s'ha quedat a dalt, a l'andana, però hi ha, sí, aquesta vintena de persones que tallen les vies del tren. No sabem encara quanta estona pensen fer-ho.
0: Pendents d'aquestes vagues i també pendents del temps que tindrem avui. Ho explicàvem abans d'anar a publicitat a l'Eicordomí perquè tindrem pluges intenses a partir del vespre i Protecció Civil ha activat ja el pla per inundacions. De seguida ho ampliarem també amb l'Eicordomí. Sílvia.
9: Si les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat a mitja hora a les comarques del nord de la Catalunya central, de cara a demà la previsió de les pluges és que s'estengui gairebé tot el país.
2: Volem tenir, doncs, pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem a tota la població, doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es puguem indicar des de Protecció Civil.
9: És el que deia Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil.
0: I ara sí, Eloi Cordomí, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Explica'ns què provoca aquest canvi de temps en les properes hores.
3: Sí, aquests últims dies hem tingut una atmosfera molt estable, llavors tota la calorada i la gran quantitat d'humitat que allibera un mar a 28 graus s'ha quedat a la superfície i no ha passat res, però a partir d'aquesta matinada això canvia. Tindrem una atmosfera inestable i l'aire calent i humit es pot alivar amb facilitat, es relevar amb facilitat i formar núvols i tempestes. Llavors el que detectem és que en pròximes hores ens passarà un front fred, que això provoca aquests ascensos que busquem. També hi ha zones de la costa que tindrem un vent de mar cap a terra, que s'endirà per les muntanyes i per la serra litoral, i per litoral es poden formar també aquests moviments ascendents. I també tindrem convergències de vent molt marcades. Això és literalment un xoc de vents en superfície que rebota cap amunt i també provoca moviments cap amunt de l'aire, moviments ascendents. Llavors, els models meteorològics ens

0: Xifra màxima que el govern podrà comptabilitzar com a despesa per als pressupostos del 27. L'alça s'explica principalment per la millora dels ingressos previst per les bestretes, les liquidacions del model de finançament i la recaptació d'impostos.
1: I la segona, un estudi identifica tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. L'estudi l'ha coliderat l'Hospital de Bellvitge i Divial. Mònica Mas, bon dia.
2: Bon dia. La investigació segueix l'evolució psiquiàtrica de 199 persones durant més de 19 anys a l'Hospital de Bellvitge. A través de les dades clíniques i de sistemes d'intel·ligència artificial, ha establert tres variables molt fàcils d'identificar en consulta que poden augmentar el risc dels pacients amb TOC de caure en el suïcidi. Ho explica el doctor Cinto Sagalàs, psiquiatre de la unitat TOC de l'Hospital de Bellvitge.
3: El fet de que tinguin antecedents familiars, el de que tinguin un trastorn depressiu associat i que hagin consumit o consumeixin substàncies o drogues, no? L'algoritme no el permet calcular el risc per a cada pacient. El que diu és que aquestes tres variables tenen un pes rellevant en predir la conducta suïcida.
2: Totes tres condicions permeten ajustar molt millor el tractament i evitar les temptatives suïcides dels pacients amb TOC. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I un altre estudi, en aquest cas de l'IS Global, calcula que es podrien evitar 30 milions de morts amb mesures fiscals.
4: Sí, per exemple, amb més impostos als més rics i amb la redistribució en els països més necessitats. L'estudi publicat a The Lancet analitza les dades de mortalitat i finançament de 59 països amb menys renda durant aquest inici de segle i conclou que allà on rebien més ajuda al desenvolupament, la mortalitat podia caure fins un 24%.
1: Una altra novetat de les últimes hores. El Vendrell fa canvis en el sistema de recollida selectiva davant les queixes dels veïns i dels municipis del voltant que va recollir el matí de Catalunya Ràdio.
5: Els contenedors intel·ligents instal·lats des de l'abril s'obrien amb una targeta i en dies concrets, com que és zona turística, molts deixaven la brossa fora dels contenedors o bé en pobles veïns. L'Ajuntament ha decidit flexibilitzar la mesura. Ara els contenedors s'obriran sempre i es premiarà amb descomptes en la taxa de residus als ciutadans que reciclin bé i, en canvi, s'apujarà la taxa als que no reciclin bé.
1: I més veïns. Els desallotjats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva contra el govern. Carmen Pérez Pozo és l'advocada que el representa.
6: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí i a Madrid el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez l'ha citada avui per comunicar-li que l'envia a judici. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Sí, bon dia. El jutge Peinado torna a citar la dona del president i la seva assessora, pas prèvia a tancar la instrucció i enviar-les a judici per jurat popular, i ho torna a fer després que l'Audiència de Madrid corregís les seves passes i l'obligués a treure delictes contra totes dues. La cita és aquesta tarda a les 6. A l'escrit diu només que se les ha de citar, no que hi hagin d'anar obligatòriament, com s'hi ha fet altres vegades. El lletrat de Begoña Gómez, però, ha intentat, de moment sense èxit, canviar la cita perquè és a Barcelona per feina. L'assessora Cristina Álvarez també és fora, a Miami, fins al 28 de setembre. Tornaria, de fet, després de la jubilació de Peinado, que per llei ha de deixar la toga el 27 de setembre, quan fa 72 anys.
1: I també avui més declaracions del cas Zapatero.
0: Declara davant del jutge l'exconseller delegat de l'aerolínia Plus Ultra. Ahir va ser el torn de l'expresident, que va assegurar que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% pel rescat de 53 milions d'euros a canvi de mediant el procés. El que no ha concretat, però, és quines gestions hauria fet Zapatero per facilitar aquesta operació.
1: I el govern espanyol també qüestiona la imparcialitat de la jutgessa a l'Audiència Nacional, que ha obert una investigació sobre Ceuta.
0: I, de fet, la posa en el mateix sac que la resta de causes que esquitxen la tort de Pedro Sánchez. Òscar Puentes, ministre de Transports, en parlava aquesta nit a la SER.
8: Proviene del mundo político. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular. Por tanto, teniendo en cuenta, como digo, todo lo que estamos viendo, desde luego, hasta la fecha, ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego, sí.
0: La jutgessa Maria Tardón ha obert una investigació en considerar que l'entrada massiva va ser un atac greu a la integritat d'Espanya i vol saber també si el Marroc hi va estar al darrere.
1: I també vol saber si la Moncloa va reaccionar tard. Tornem a Madrid, Paula Brujats.
9: La investigació judicial agafa forma el mateix dia que el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes policials i d'intel·ligència previs el 30 de juliol. Seran públics a partir de demà i demostraran, segons el ministre Marlaska, que cap de les alertes prèvies era prou potent moment per anticipar-se ni tampoc per pensar que el govern marroquí hi està al darrere.
10: No existe ningún elemento mínimamente lógico.

0: razonable y objetivo de intervención alguna de Marruecos.
1: La jutgessa diu que és aviat per saber els autors materials de l'entrada, però dona per fet que es va cuinar tot des del Marroc i ho investiga per possibles delictes contra la integritat de l'Estat, per organització criminal i també per homicidis imprudents. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara sobre Ceuta, el Consell de Ministres desclassificarà avui els informes del Centre Nacional d'Intel·ligència sobre l'entrada massiva de persones i el president de Ceuta, que també serà a Brussel·les.
3: Es reunirà amb la presidenta del Parlament Europeu, amb la comissària europea per al Mediterrani i amb el comissari europeu de migració. El ministre de l'Interior, per la seva banda, visita avui el centre d'acollida temporal d'estrangers que s'ha habilitat a Ceuta al polígon del Tarjal.
2: I alerta amb això, perquè el preu dels pisos ja porta 12 anys seguits pujant i la perspectiva és que això no canviarà a curt termini. Rafael de Ribots.
4: Aquest segon trimestre els preus han escalat un 10% a Catalunya respecte de fa un any. El preu de l'obra nova s'ha més que doblat a l'última dècada, bàsicament per falta d'oferta, i el preu de l'habitatge de segona mà va pel mateix camí. L'actual entorn financer, amb més inflació i amb uns tipus d'interès també a l'alça, està condicionant el perfil dels compradors, segons explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
5: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat.
4: L'augment de preus ja no es limita a zones concretes i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Coincidint també amb aquestes dades, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra de pisos si no és per residència habitual. Així consta en un esborrany de l'executiu comunitari que publica l'ACN.
6: Demà es presenta la llei d'habitatge assequible. Es crearà a escala europea la figura de zona tensionada, que ja existeix, de fet, a casa nostra, per determinar en quins punts es podrà intervenir al mercat. Un dels criteris serà, per exemple, el preu mitjà dels pisos quan superi en 8 vegades la renda mitjana de la zona.
2: I els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que l'increment dels costos de construcció fa que hi hagi moltes licitacions desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar. I parlant de números, bones notícies pel sector teatral, que va tots els rècords i la temporada passada va aconseguir 4 milions d'espectadors. Va arribar als més de 115.000 milions de recaptació.
7: Són dades que s'han conegut ara coincidint amb la gala Catalunya aixeca el taló, que es va celebrar ahir al Liceu i que dona el tret de sortida a la temporada de teatre.
2: I un dia més anem fins a Venècia, on avui Penélope Cruz i Javier Bardem presentaran la seva nova pel·lícula Bunker, que competeix, en aquest cas, pel Lleó d'Or.
7: Ahir dilluns, l'actriu nord-americana Ellen Burstyn va rebre el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de la mare de l'exorcista.
2: El premi ha coincidit també amb l'estrena d'un curt en què recrea una Marilyn Monroe centenària. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
8: El festival ha guardonat aquesta veterana actriu de 93 anys per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. Això ho hem pogut comprovar al curt d'homenatge on reviu magistralment una Marilyn Monroe que aquest 2026 hauria fet 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
9: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
8: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquesta és l'actualitat d'avui, 8 de setembre del 2026. Pel que fa al trànsit, com dèiem, s'han reobert rondes i la C58, però ara tenim nova via tallades. La C60 Argentona, Maria Fernández Noguera.
10: Sí, s'ha tallat fa pocs minuts aquesta C60 Argentona i també l'N340 a Tarragona. Encara estan tallades també la C31 a la Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, i l'AP7 a l'altura de Granollers en sentit Barcelona. I aquestes tres vies que han estat tallades durant bona estona aquest matí i que ara s'han reobert, la Ronda de Dalt, la Ronda Litoral i la 158, doncs s'hi circula, però amb congestió.
2: Són les 8:41. I l'actualitat ens deixa tres preguntes.
11: Primera.
2: Va fer curt el president Salvador Illa responent a Isabel Díaz Ayuso quan va assegurar que els madrilenys no pagaran la festa nacionalista a quatre mindundis. Quan parlava del model de finançament autonòmic, o és millor evitar madrilenitzar la política catalana?
11: Segona.
2: amb l'inici del curs i tot el que comporta per tota la societat catalana. Fins a quin punt els sindicats educatius poden mantenir les seves legítimes demandes i fer un parèntesi per fer-les compatibles amb el dret a l'educació i el dret a la mobilitat, com va proposar el president Salvador Illa.
11: Tercera.
2: Que a Catalunya hagi pujat el preu dels pisos un 10% respecte de l'any passat no hauria de fer reflexionar a tots els actors de la societat catalana per deixar de banda ideologies i diferències i trobar solucions bàsiques?
11: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: Catalunya Ràdio.
16: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar. Ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
17: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
18: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
19: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
20: Amb Viatges al Cort Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
21: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
22: Mercè!
21: Programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
23: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
24: La història més insòlita de l'11S.
23: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
25: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
26: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible, va fer mal a molta gent.
27: És impostora i no és americana, sinó de classe alta de Barcelona.
28: Per què ho ha fet, no?
24: Nits sense ficció, la supervivent. Estrena demà a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 3:15.

0: De seguida obrirem la guarda del matí avui amb Marta Rosica, Ana Grau, Vicent Sánchez, Esther Vera i Claudi Pérez. El dia en què apareix abans Mourinho, un Mourinho, podríem dir, el més indignat amb els àrbitres, just el dia en què el Madrid també debuta a la Champions.
1: Sí, ha canviat la imatge de Mourinho des del començament, des que va arribar en aquesta nova etapa al Madrid. Ara apareix el Mourinho, que es fa preguntes, que no entén per què cap àrbitre del VAR va ordenar repetir el penal que va fallar Mbappé mentre els jugadors del Betis havien entrat dins l'àrea.
2: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
1: L'equip blanc s'estrena al Bernabéu a les 9 contra l'Inter, també avui a les 9, Borussia Dortmund Villarreal, Illa Betis, Porto City, a la Lliga, ahir, Getafe 1-1, Elx 2, Real Societat 3, el Sabadell, que se situa tercer a la Lliga de segona, amb la victòria 3-2 davant el Córdoba, amb un gol de penal d'Urri al minut 89.
0: Europa demana ajuda institucional per combatre els atacs contra els aficionats catalans que porten estelades.
1: Arran de l'última actuació policial contra un seguidor de l'Europa al Corcón, que va ser retingut i colpejat, Héctor Ibarra és el president de l'Europa, són declaracions al tot costa.
3: Una cosa que és tan flagrant com aquesta, ostres, pues que intentessin a través doncs, del Ministeri de l'Interior, imagino, aconseguir pues, que les forces de seguretat de l'Estat entenguessin que l'estelada és una bandera pues, que lògicament és reivindicativa.
1: L'Europa vol impulsar entre els clubs catalans un manifest conjunt per denunciar el que viuen cada cap de setmana.
0: Àlex Palau, amb 5 títols de la Fórmula 1 dels Estats Units, reconeix que és una fita que mai s'imaginava assolir.
1: Són declaracions al tot costa.
4: Mai a la meva vida pensava que podria haver tingut aquesta oportunitat, no? Jo, al final, l'únic que volia era ser pilot professional de qualsevol cosa. He tingut la sort d'estar on estic, a la IndyCar i amb el millor equip que hi ha, on em donen sempre oportunitats per seguir lluitant.
1: I la jugadora de waterpolo Maika García denuncia que el Natació Sabadell no li renova el contracte després de reincorporar-se del seu embaràs. En declaracions al periòdico assegura que l'empara la llei i que el club estava obligat a prorrogar-li el contracte un any més.
5: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
1: Precisament avui a Las Rozas es presenta l'acord de la Federació Espanyola de Futbol amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. El pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls. La selecció espanyola de bàsquet que es classifica pels quarts de final del Mundial, la selecció femenina i Carlos Alcaraz que defensa el títol de l'Open dels Estats Units de tennis aquesta matinada davant Ben Shelton als quarts de final.
6: Living our dreams. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
8: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
6: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la periodista Anna Grau, amb la directora de l'Ara, Esther Vera, amb el corresponsal d'Internacional del País, Claudi Pérez, amb el periodista Vicent Sánchez i la periodista del Jornal.cat, Marta Rosique.
9: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Una mica balanç de l'entrevista al president aquí al Matí de Catalunya Ràdio per iniciar la temporada i una mica també ganes de parlar de l'inici escolar, aquest retorn a l'escola del 1.600.000 alumnes avui després de 81 dies, una xifra que els pares tenen molt present.
9: Doncs ara en parlarem també d'aquesta hora perquè està afectant també arreu del país, a diferents punts del país, carreteres, mobilitat, i ara tindrem també un recull a totes les incidències. Perquè ara mateix, Maria Fernández Noguera, com tenim els talls?
10: Doncs ara mateix, ja tallada la C60 Argentona, La C32 l'acaben de tallar també a Argentona en sentit Girona, també tallada l'N340 a Tarragona, encara està tallada des de primera hora la C31, la Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat, també tallada l'AP7 a l'altura de Granollers en sentit Barcelona, i recordem que hi ha hagut 3 vies que s'han tallat, que ja s'han reobert, que són la Ronda de Dalt, la Litoral i la C58, aquí ja sí circula, però hi ha congestió.
9: Obrim també, doncs, aquesta ronda de connexions. Som a tot arreu, des de la Barceloneta, per exemple, l'Ara Garcia, bon dia.
11: Bon dia, Ricard. Doncs sí, som ara mateix al Passeig Marítim, al barri de la Barceloneta, on una columna d'un centenar de docents avança cap a Urquinaona, després d'haver tallat a primera hora del matí la circulació de la Ronda Litoral. I una de les mestres que es manifesta amb aquest grup és l'Adriana Català. Bon dia, Adriana.
12: Hola, bon dia.
11: Avui és el primer dia de curs. Molts mestres teniu ganes de tornar a veure els alumnes, però considereu que hi ha hagut èxit a la convocatòria d'avui?
12: Doncs mira, encara no tenim dades oficials, però la sensació és molt positiva. 11 territoris de tot Catalunya ens han mobilitzat, hem fet talls de carretera i, bueno, aviam com avança la jornada.
11: Adriana, tu també ets membre de la CGT. Penseu que estem entrant en un nou inici, en un nou curs de mobilitzacions, com vam veure al final del curs passat?
12: Sí, bé, realment el rumb de les mobilitzacions d'aquest curs escolar el decidirem les treballadores de l'educació avui, després de la manifestació, en les macroassemblees que farem a cel obert. El PSC és qui té la clau per desbloquejar aquest conflicte. No ens agrada el conflicte per conflicte, volem solucions, però tampoc podem desenvolupar la nostra feina amb unes ratios que desborden, unes plantilles insuficients, un lleure precaritzat, unes vetlladores externalitzades i, en fi, una situació que no podem acceptar.
11: Teniu esperança, però com les mobilitzacions d'avui es desencallin les negociacions amb el govern?
12: Pensem i creiem que arribarem a un acord, però depèn totalment de la consellera Niubó del govern del PSC desencallar aquest conflicte. És molt dur per a les famílies, molt dur per als infants i molt dur per nosaltres començar el curs així, però desitgem que serveixi d'alguna cosa perquè és l'única ferramenta que tenim.
11: Adriana, moltes gràcies. Doncs Ricard, ja ho sentiu, avui és un dia clau per determinar com serà aquest inici del curs escolar.
9: A Granollers hi tenim també la Marta Vallès. Marta, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs ara mateix les cues són quilomètriques. Aquí a la P7 en sentit Barcelona està tallada des d'aproximadament un quart de nou i calculen, doncs, els concentrats que tallaran aquesta autopista durant una hora. Per tant, encara quedarien uns quants minuts. Aquí hi ha conductors molt indignats, insultant els docents, i d'altres molt més comprensius. Contínuament estan preguntant als agents dels Mossos d'Esquadra quina és la previsió i quan es tornarà a obrir aquesta autopista. Pancartes on es diu ja n'hi ha prou. S'explica pel megàfon que ells no voldrien estar aquí, que cada jornada de vaga perden força diners i que demanen la dimissió de la consellera Niubó, a qui responsabilitzen de la situació d'aquest inici de curs.
9: Doncs a banda de detalls, també hi ha zones que han començat la jornada de protestes amb esmorzars. Un d'aquests punts, per exemple, a Girona. Anem cap allà. Fèlix Martín, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs esmorzar encara no, però sí que està arribant gent aquí davant del...
9: A quina hora esmorzen, Fèlix?
14: Teòricament havien de fer-ho a partir de 8:45. Havien dit entre 8:45 i 9:45, però aquí va arribant gent. No sé si porten carmanyol o algun entrepà, però de moment no en veiem cap, la veritat, menjant. Això sí, hi ha un centenar de persones, samarretes grogues la majoria, concentrades aquí davant del pavelló de Fontejau, a l'espera, lògicament, que arribin més mestres i professors d'altres punts de la demarcació de Girona. Des d'aquí han previst fer una manifestació fins al centre i després una assemblea, igual com faran també d'altres punts del territori. Molta tranquil·litat aquesta hora aquí a Girona, no hi ha talls de cap carrer. De reclamacions, això sí, ens expliquen que no en falten, evidentment. Ens ho explicava el portaveu de l'Austeca Girona, en Robert Pastor.
15: No podem tolerar cap tancament de línies a l'escola pública que s'està donant arreu. Necessitem un desplegament total i un desplegament real de recursos per atendre l'alumnat a l'inclusiva. Necessitem un acord de país ja per blindar el català a l'escola.
9: Doncs gràcies també, Fèlix Martín, des de Girona. I a les comarques de Lleida, la concentració és ara a l'estació. Encara estan tallades les vies, Noelia Casellas?
16: Mira, doncs connexió oportuníssima, perquè just ara mateix estan pujant a l'andana la vintena de persones que tallaven la via. Ho han fet després que els encerclessin nombrosos efectius dels ARRO, dels Mossos d'Esquadra. Ara hi ha algunes empentes, els Mossos estan frenant les persones que han pujat des de la via fins a l'andana, i que volen sortir cap a l'estació. Ara el que fan és frenar-los, no sabem si perquè els volen identificar, però en tot cas no els estan deixant passar dins de l'estació, que és on hi ha les persones que s'havien quedat a l'andana i a qui els Mossos han acompanyat cap a fora. Aquesta situació entenem que s'ha precipitat perquè ara a les 9:02 ha de passar un AVE per aquestes vies que tallaven, que ve de Madrid i que va cap a Barcelona. Veiem ara, suposo que podeu sentir alguns crits, s'emporten els Mossos una de les persones que estava a les vies i els que hi havia a les vies estan tots ara aquí a l'andana concentrats. Veurem com es desenvolupa la situació.
9: Doncs gràcies, Noelia Caselles, des de Lleida. Ara mateix la C60 Santa Reoberta, Argentona, queden tallades la Nacional 340 a Tarragona, Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat, a la C32 també, a l'altura d'Argentona, sentit Girona, i l'AP7 Granollers, sentit Sud. No sé si esperàveu, Esther Vera, tantes protestes avui, en aquest cas, tants talls de carretera, tantes afectacions que afecten directament, per cert, el dia a dia de la ciutadania. Esther.
17: Sí, sí, evidentment, no? Si es fa una vaga el primer dia d'escola, doncs el més lògic és que els mestres intentin que això es noti. Per tant, sí, no m'estranya gens. Han estat 2 mesos que no han estat fent classe i que tampoc han fet reivindicacions i, per tant, era el moment de tornar-se a fer sentir. Sí, sí, no m'estranya en absolut.
9: Ara Grau.
18: Home, jo sostinc que es pot tenir raó amb allò que es reivindica, però jo crec que aquí s'està prioritzant una protesta de matriu política i penso que s'està prioritzant doncs, l'enrenou sobre la reivindicació. I bé, penso que els docents amb això també s'hi hauran de rumiar perquè no, la guerra no és només entre ells el govern, és entre ells els pares de les criatures i la resta de l'ecosistema. Vull dir, jo crec que els docents tenen raó amb el que reclamen, però que tenen raó fa molts anys i la situació actual no crec que respongui a la raó que tenen, sinó a unes raons d'oportunisme polític.
9: Ahir el president posava un element sobre la taula, l'entrevista que vam fer aquí al matí de Catalunya Ràdio, que era on està l'equilibri, no?, entre el dret a l'educació i el dret a vaga. Demanava fins i tot una mena de parèntesi de cara a aquestes vagues per intentar doncs, buscar-hi solucions. Marta Rossiqué, com ho interpretes, com ho veus?
19: A veure, aquest equilibri entre el dret a l'educació i el dret a vaga, d'alguna manera, sempre que hi ha una vaga, es torna a posar sobre la taula, no? I al final, aquella capacitat que tenen d'incidència precisament els docents és fent vaga i, per tant, crec que no s'ha de trobar cap equilibri, sinó que simplement s'ha d'entendre quin és l'espai que tu pots utilitzar per tal de poder incidir. Per tant, em sembla que, a més, les reivindicacions que estan fent no només té a veure amb les seves condicions laborals com a docents, sinó que fins i tot va més enllà, no? Va de quines són les condicions del sistema educatiu del nostre país i fins i tot diria que alguna de les reivindicacions fins i tot podríem dir que va encara més enllà, ja que també parlen de quines són les condicions del funcionariat, per exemple, pel que fa a l'augment de l'IPC.
9: Claudi?
20: Jo també ho veig així. Jo crec que d'una part és lògic que el president Illa ho presenti així, però jo crec que presentar dret a la vaga i dret a l'educació com a excloents, com una dicotomia, el cert és que els drets no avancen enlloc sense conflicte, no? A tot arreu, quan hi ha millora de drets és perquè hi ha hagut un conflicte. Això és el normal. Al Regne Unit i als Estats Units, des dels anys 80, hi ha un procés de sindicalització de les societats, no?, que comencen el Reagan i la Thatcher. Això doncs, va portar a desigualtats lacerants, desigualtats i després ressentiment, no? La desigualtat és l'enfermedat socioeconòmica que defineix ara mateix millor les societats occidentals. Aquí hi ha una part de reivindicació purament laboral, però jo també hi veig una part d'èmfasi en la qualitat de l'educació. Després ens posem les mans al cap quan surten els resultats de PISA, no? I en fi, i trobo lògic també, trobo lògic que la gent surti al carrer quan vol alguna cosa. També trobo lògica doncs, l'enfadamenta que porten els pares, no? Però els docents estan defensant el seu.
9: Vicent?
21: Bueno, que la disjuntiva no té sentit. Si es fa la vaga, precisament, és per assegurar que el dret de l'educació siga més dret i tinga més sentit. Per tant, intentar, per dir-ho així, agafar els dos extrems i combatre'ls o que combaten entre els dos, no té massa sentit. Jo també crec que no hi ha miracles. Si la gent se'n va abans de l'estiu i no hi ha hagut cap acord definitiu i tornes quan comença el curs escolar i no hi ha hagut reunions, doncs tornes al punt de partida. si algú tenia interès que arribàrem al principi de curs i les coses s'hagueren canviat, hauria d'haver-se mogut, hauria d'haver treballat noves reunions i l'intent d'acord durant els mesos en què no hi ha hagut activitat escolar. I finalment es pot demanar a un col·lectiu que recapacite i que ara farem això i allò i un punt i un parèntesi, si es té credibilitat. Però quan el govern actual ha perdut la credibilitat davant dels sindicats d'ensenyants que mantenen la protesta, demanar això està bé, però és un brindis al sol. Per tant, era esperable del tot, del tot. Reprenem una altra volta el fil on ens el vam deixar.
9: Per això, Esther, que no hi ha hagut reunions, no?, entre la conselleria i els sindicats durant aquests dos mesos d'estiu, que això també és sorprenent per les dues parts.
17: Sí, suposo que la conselleria el que volia era refredar l'ambient.
9: Ja.
17: I no s'ha refredat. I
9: la calor que ha fet.
17: Els sindicats tampoc tenien cap interès en que això s'allargués durant les vacances d'estiu.
9: Són les 9 i un minut. Ara parlem àmpliament d'aquest inici del curs escolar marcat per aquestes vagues, per aquests talls de carreteres, però de què més estarem pendents avui? Redacció, Sílvia Solanàs.
2: Doncs d'una última hora, un suposat segrest d'un motorista gavà amb ferida davant la redacció Marc Jurado.
3: Sí, segons han avançat el periódico i han confirmat fonts dels Mossos al matí de Catalunya Ràdio, la policia va rebre l'avís d'un incident que havien disparat un motorista a Gavà, al Baix Llobregat, i se l'havien endut en el maleter d'un vehicle. Quan hi van arribar van trobar la moto a terra i restes de sang. Més tard es va trobar el titular de la moto a Sabadell amb una ferida de bala i el van ingressar a l'hospital. Els Mossos investiguen els fets i busquen l'autor o autors d'aquests fets.
2: I encara relacionat amb educació, estarem pendents també de l'informe PISA, redacció Francesc Soler.
22: A 9:45 sabrem els resultats. Aquest any estan marcats per l'error a la mostra de Catalunya quan es van deixar fora un 20% dels alumnes, ja fos perquè feia poc que havien arribat i no entenien la llengua, o per necessitats especials. Això farà que els resultats dels alumnes catalans no siguin comparables amb la resta.
2: I Ceuta serà un dia més notícia avui perquè es desclassifiquen els informes policials sobre l'entrada massiva de fa un mes. Redacció, Pol Foradada.
23: El Consell de Ministres a 12:45 aprovarà avui desclassificar els documents que es podran consultar a partir de demà. És una decisió anunciada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dijous de la setmana passada en una compareixença al Congrés, en què va dir que actuaria amb total transparència.
9: Doncs gràcies, Sílvia Solanes. Fins ara.
2: Fins ara.

L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

0: Les 9 i 3 minuts, bon dia. Avui comença oficialment el curs escolar que la Seu i Castellciutat compta enguany amb quasi 2.000 alumnes. Més de la meitat, 1.047, corresponen a infantil i primària, mentre que n'hi ha 779 ESO, 634 batxillerat i cicles formatius, 173 als llars d'infants, 17 a l'IFE i 9 al pla de formació PTT. I tot coincidim amb aquest inici de curs. Els sindicats han confirmat la vaga del sector educatiu a l'Alt Urgell, la Cerdanya i arreu de Catalunya. Els convocants es mobilitzaran al llarg d'avui per explicar els motius de la nova protesta i faran una concentració la tarda a la Seu, on ja han començat a repartir octavetes al matí. També han previst altres accions a la resta del país. Els mitjans de Castellciutat preveu mantenir les mobilitzacions per exigir el pas de vianants a la carretera 960 després del tall que han protagonitzat aquest diumenge. Els convocants recorden que demanen aquesta obra des de fa 16 anys i que és imprescindible per garantir la seguretat dels vianants a l'hora de creuar d'un costat a l'altre del poble. El punt Omnia de la Seu d'Urgell obre les inscripcions als tallers de competències digitals de tardor. La promoció inclou formació gratuïta en identificació digital, ciberseguretat i eines d'intel·ligència artificial, com ChatGPT i Leonardo. Els tràmits per prendre part s'obriran dilluns vinent. I l'Espai Armengol continua amb el cicle Parlem de formatge, aquest cop amb una sessió en què proposen combinar formatge amb cacau, a càrrec de l'Eixoler i Francisco Puente. Serà el 18 de setembre i cal inscripció prèvia. El grup parlamentari del PSC Units s'inicia el curs polític a la Seu. A l'obertura de la jornada, Joan Barrera ha demanat suport per fer realitat projectes com l'Hospital Comarcal o les infraestructures pendents al Pirineu. I en clau de política catalana, Ferran Pedret ha apel·lat als diputats socialistes a plantar cara a l'extrema dreta. I la JNC Junts de l'Alt Urgell lliuraran enguany el Premi Estel a les Falles de l'As. L'acte de lliurament es farà aquest dissabte vinent a la Torre Solsona i comptarà amb la presència del president del Parlament, Josep Rull. Les cases buides no dormen, de Joan Llens, ha estat el guanyador del Premi Pirineu de Narració Literària. L'escriptor Garrotxer també ha aconseguit enguany el Premi Mort, quita mort de novel·la negra per la darrera batuda. Els Premis Homilies d'Organyà s'han lliurat en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu, que celebrava el 30è aniversari, plenament consolidada. I la quarta edició del Festi Mareu estrena la Biblioteca de Cal Parramont com a espai d'activitats. L'esdeveniment, que arrenca aquest divendres, el promou la Fundació Planescors i compta més de 30 propostes. Enguany hi haurà disponible una col·lecció de 10 jocs de fusta gegants i el cantautor solsoní Roger Mas serà el cap de cartell musical. La delegació de la Generalitat del Pirineu i Aran ha commemorat la Diada aquest any al Pont de Suert i posant en valor la diversitat de Catalunya. L'acte ha estat presidit per la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor. I els esports, el Cadí, la Seu ja ha començat els partits de pretemporada i ho ha fet amb victòria sobre Lima Horta per 60-53. El següent amistós serà aquest divendres contra el Toulouse Metropol. Aquest maig forma part del trofeu Encamp, que aquest diumenge ha ofert un duel de preparació a la DSB entre el Morabanc Andorra i el Barça. Els blaugrana, que presenten una plantilla totalment renovada, van vèncer a la pròrroga per 96-101. I aquest darrer cap de setmana el seu futbol club ha perdut tant a la Copa Lleida com a la Copa Catalunya en partits de preparació de la Lliga. Diumenge va caure amb l'Alpicat per 0-3 i prèviament havia perdut a Torrefarrera per 4-1. D'altra banda, aquest cap de setmana passat s'ha inaugurat la gespa artificial del camp de futbol municipal d'Oliana. I avui parlem del nom propi del darrer cap de setmana, Toni Bou, que ha assolit el seu 40è Mundial de Trial. El pilot català resident a Andorra segueix fent història en conquerir el 20è campionat consecutiu a l'aire lliure. Ha estat el Gran Premi dels Països Baixos. Des del 2017 ha guanyat totes les edicions del circuit FIM per partida doble. I el temps amb una calor que encara continua molt per sobre del normal per l'època. Començament de setembre, avui encara es pot arribar als 35 graus a la Seu, tot i que ja es prepara un canvi a la tarda. Aquesta calor provocarà la formació de nuvolades que ja poden deixar ruixats dispersos aquesta tarda i que continuaran al llarg de demà dimecres.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Aquest matí comença oficialment el curs escolar 2026-2027 a Catalunya, que el municipi de la Seu d'Urgell compta amb aquest any amb un total de 1.999 alumnes, sumant educació infantil, primària i ESO. Pel que fa a l'etapa inicial, d'aquests quasi 2.000 inscrits, 173 figuren a les llars d'infants. Concretament, la llar municipal Mineirons té matriculats 93 nens i nenes, a Xics la Salle n'hi ha 50 i a la llar Francesc Xavier 30. Tot i això, el grup principal correspon al segon cicle d'educació infantil i primària, que suma fins a 1.047 alumnes. D'aquests, 412 cursaran aquest cicle l'escola mossèn Albert Vives, la segueix el col·legi La Salle amb 375, mentre que l'escola Pau Claris en tindrà 235 i l'escola Castell Ciutat 35. D'altra banda, infantil 3 enguany comença en aquesta etapa 90 nens i nenes. A educació secundària obligatòria ESO hi ha inscrits 779 alumnes i d'aquests 337 la cursen a l'Institut Joan Bordiu, 234 a La Salle i 208 a l'Institut La Valera. Enguany estrenen l'etapa d'ESO amb el primer curs, un total de 185 joves. Entre batxillerat i cicles formatius, aquest nou curs sumen 634 alumnes i d'aquests 400 no corresponen a l'Institut Joan Bordiu, repartits exactament entre 231 a batxillerat i 178 a formació professional. De la seva part, els cicles formatius de La Salle i La Seu compten amb 225 matriculats. En aquests ensenyaments, el curs començarà dilluns vinent, 14 de setembre. Finalment, pel que fa a l'itinerari formatiu específic, l'IFE enguany el seguiran 17 alumnes, mentre que 9 joves s'incorporaran al programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball. I pel que fa a aquest inici de curs, ja afegim que els sindicats convocants de la vaga educativa han confirmat la convocatòria prevista per avui dimarts, el primer dia de curs. Sota el lema Menys Excuses, Més Educació, les organitzacions que estan en desacord amb les propostes presentades fins ara pel Departament d'Educació de la Generalitat volen reiterar el malestar que ja van expressar els docents i el personal administratiu dels centres d'ensenyament al llarg del curs passat. En el cartell que han difós arreu de Catalunya, els sindicats adherits, Ustec Estès, com a sindicat majoritari, CGT, Intersindical, COS, CNT Ensenyament i AIC reivindiquen principalment una escola pública inclusiva i en català. A la Seu d'Urgell els organitzadors preveuen dur a terme repartiment d'octavetes. Ja s'han començat, de fet, a les 8 del matí a la plaça del Camp del Codina i la mateixa acció la duen a terme des d'aquesta hora a l'escola Bac de Cerdanya a Alp i a la tarda la faran a l'Institut d'Escola de Bellver de Cerdanya a partir de les 4:20. En el cas de Puigcerdà no hi ha cap convocatòria perquè la data coincideix amb un dia festiu a la vila per la festa de la Sagristia, en un dia que també és festiu a d'altres poblacions catalanes. Les seccions previstes a l'Alt Pirineu es completaran amb una concentració a la Seu que està prevista avui a les 6 de la tarda a la plaça dels Oms i que s'adreça no només als docents sinó a tota la comunitat educativa. Les organitzacions de treballadors també han preparat concentracions o accions informatives a diverses poblacions catalanes, la majoria de Baix Comarcal o Vegarial. Entre altres han esmentat les que tenen previstes a Mataró, Girona, Esplugues, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Lleida, Manresa, Sabadell, Granollers i Amposta. I pel que fa a Barcelona, al llarg del matí hi haurà una xocolatada, una manifestació des de la plaça d'Orquinaona, una macroassemblea davant del Palau de la Generalitat i per acabar un vermut dinar. I més protestes perquè més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge passat al vespre a la carretera N260 al pas per Castell Ciutat per exigir la construcció urgent d'un pas de vianants regulat amb semàfors en aquest indret al punt quilomètric 229 de l'Eix Pirinenc. Durant la protesta, els veïns i veïnes van advertir que aquesta serà la primera d'un seguit de mobilitzacions si no se soluciona la problemàtica, tenint en compte que ja fa 16 anys que demanen aquesta mesura elemental de seguretat perquè els vianants puguin creuar d'un costat a l'altre del poble. El tall de carretera va començar a 6:45 del vespre i es va allargar fins al cap d'una hora. El grup estava encapçalat per una pancarta amb el lema Creuar segurs és un dret, no un privilegi. Pas de vianants a l'N260 ja. Els convocants han recordat que, tot i que ja fa molts anys que demanen aquesta actuació, de manera documentada des del 2010, és la primera vegada que es mobilitzen per exigir-la perquè gairebé 16 anys després el problema continua sense estar resolt i per això reclamen que es passi definitivament de les paraules als fets. La preocupació s'adreça especialment als infants i a la gent gran, perquè són els més vulnerables a l'hora de creuar aquesta carretera sense cap mesura de seguretat. El Joaquim, que té 90 anys i viu al costat oest de Castell Ciutat, expressa la queixa per la manca de resolució d'aquest problema.
1: Dic que és una vergonya i és un problema que no es resolgui quan s'ha de resoldre, perquè els de la banda d'aquí els impostos els fan pagar i en canvi quan és l'hora de tindre bones condicions, però no les tenim. I llavors, pues, potser és hora de que es posen les piles i que ens ho arreglin.
0: En nom dels organitzadors, Montse Colella expressa la satisfacció per la resposta de la gent i demana una reacció per part de les administracions.
2: Bueno, la valoració és molt positiva perquè la gent del poble està molt sensibilitzada i ha respost tothom moltíssim. I bueno, ara esperem que les administracions prenguin nota i vegin de que ens tenen abandonats en aquest sentit, que per nosaltres això és molt important, poder creuar la carretera de manera segura i que facin la feina que tenen que fer i ho executin abans possible, perquè nosaltres, si no, seguirem amb les nostres concentracions.
0: Durant la protesta, el veïnat ha recordat que el setembre de 2024 l'Ajuntament de la Seu va aprovar inicialment el nou projecte de pas de Vinans amb un pressupost de 70.000 euros més IVA, però en gairebé dos anys després les obres encara no han començat. Els veïns han matisat que entenen que les dificultats administratives o patrimonials que puguin existir s'han de resoldre, però consideren que no poden convertir-se en una espera indefinida quan es tracta d'una actuació destinada a millorar la seguretat dels vians. I sobre la situació actual, en un comunicat el col·lectiu lamenta que els darrers dies, malgrat la mobilització, cap de les institucions implicades no s'ha posat en contacte amb ells per donar explicacions sobre la situació actual, una situació que valoren com a manca de comunicació. Per tot plegat, els veïns reclamen a l'Ajuntament i a la resta d'administracions implicades, principalment al Ministeri de Transports del Govern espanyol, que assumeixin la seva responsabilitat i resolguin els obstacles pendents i fixin d'una vegada data per l'inici de les obres, perquè actualment l'N260 continua constituint una barrera pels veïns que han de creuar aquesta carretera per accedir, per exemple, al transport públic, anar a l'escola, treballar, fer gestions o simplement anar d'un costat a l'altre del poble. Conclouen que la seguretat dels veïns no pot continuar esperant. Un quart de 8 de 10, volem dir, i avui, a part d'aquest inici de curs, hi ha més coses, com per exemple que és dia festiu a Andorra, és la Diada Nacional de Meritxell, i també és jornada festiva a diverses poblacions catalanes per la Diada de les Mare de Déu Trobades, i entre elles hi ha Santa Maria d'Urgell. Per això, avui s'organitza la seu una vegada més, la Trobada d'Urgells, que es farà al Centre Històric Urgell i Sus, en nom de l'organització. Explica com va néixer aquesta trobada.
3: Bueno, tot comença en el 2019, a la primer juny del 2019, que ens trobem amb una mare d'una Urgell i em comenta la idea de per què no celebrar la diada, perquè aquesta persona també té una filla que es diu Blau i anaven amb una celebració a Lleida, i dic, doncs clar que sí, i hem de començar a buscar Urgells, i llavors pues, també amb un parell més d'Urgells que els hi vam explicar, ho van trobar superinteressant, i aquí estem.
0: Isus, creu que tot plegat ha servit per donar a conèixer aquest nom, perquè ja era conegut a la Seu i també a la comarca de l'Urgell, on també el porten alguns homes, però que no és tan conegut a la resta del país.
3: Bé, també la idea és aquesta, no?, de bueno, promocionar o donar a conèixer, no?, de que hi ha el nom d'Urgell. I cada vegada pues, que a les trobades una Urgell petita, pues, ens fa, la veritat, és que moltíssima il·lusió. També ens va fer molta gràcia, no?, perquè totes les que ens coneixíem d'aquí de la Seu pues, érem del sexe femení, i quan ens vam assabentar de que hi havia un parell de nois, que sapíem nosaltres, evidentment, que es diuen Urgell, pues, clar, ens va sobtar també, i també col·laboren amb la Diada i amb tot.
0: La trobada que es fa aquest matí inclou una missa a la catedral de Santa Maria d'Urgell, una foto de grup i un obsequi de record per als participants i les participants. El Punt Omnia de la Seu prepara una nova promoció de tallers de competències digitals per aquesta tardor. La inscripció es podrà fer a partir de dilluns vinent 14 de setembre a les 9 del matí i es mantindrà oberta fins que s'exhaureixin places. La promoció començarà el 28 de setembre amb el taller d'identificacions digitals. Es farà els dilluns de les 10 del matí a 11:45 del migdia. Cada sessió, de fet, durarà una hora i mitja. El curs es dividirà en aquest cas en dos grups. El segon taller és sobre ciberseguretat i començarà el 29 de setembre. Es farà el dimarts a quarts de 4 de la tarda, i la tercera proposta és descobrir intel·ligència artificial amb ChatGPT i Leonardo. Començarà el 30 de setembre i es farà els dimecres a les 4 de la tarda. El taller introduirà els participants en l'ús d'aquestes eines, per exemple, per crear textos, imatges o idees sense necessitat d'experiència prèvia. Per garantir l'accés a la formació, el Polònia també ofereix la possibilitat de fer inscripció presencialment a les seves instal·lacions, si és necessari. En aquest cas s'haurà de fer dilluns 14 de setembre a les 9 del matí. Cada persona només es pot apuntar una vegada a cada taller, i les persones que ja hagin participat el trimestre anterior en un d'ells no poden repetir el mateix curs. I l'Espai Armengol Museu de la Ciutat acollirà divendres 18 de setembre una nova cita del cicle Parlem de Formatge, en què en aquest cas proposen fusionar formatge amb cacau, amb receptes originals i singulars. Ho proposaran Aleix Soler i Francisco Puente, del restaurant Paisatges de la Seu, que oferiran combinacions sorprenents entre aquests dos productes. El preu de l'activitat és de 15 euros i cal inscripció prèvia a través d'internet. Les places són limitades. El grup parlamentari Socialistes Units per Avançar du a terme entre ahir i avui unes jornades de treball a la seu amb l'objectiu de preparar un nou curs polític marcat per la celebració d'eleccions municipals aquest any vinent. La reunió la fan a la sala de Sant Domènec i la inauguració la van dur a terme ahir el president del grup, Ferran Pedret, i l'alcalde de la seu, Joan Barreda. En clau pirinenca, Barreda va donar la benvinguda als assistents i va aprofitar per posar l'accent en les necessitats de l'Alt Pirineu i Aran, tot recordant que aquest territori representa menys d'un 1% de la població de Catalunya, preocupa el 20% de la seva superfície. El Vall d'Urgellenc ha recordat que les comarques pirinenques necessiten inversió i el suport ferm del govern i també del grup parlamentari. I pel que fa a inversions concretes necessàries, va esmentar la construcció del futur hospital comarcal d'Alt Urgell i reforçar les infraestructures viàries perquè les mancances encara existents en aquest àmbit indica limiten, per exemple, el desenvolupament de nou sòl industrial a la seu. Pel que fa a l'habitatge, Barreda indicava que els problemes d'accés de molts habitants es veuen agreujats per les segones residències i els pisos turístics, però també per la pressió del mercat andorrà, vinculada igualment al notable augment del nombre d'habitants fixos que hi ha tant a la seu com a d'altres poblacions pirinenques i Andorra mateix. Sobre aquesta qüestió, Barreda critica que Aliança Catalana hagi dit en la presentació de la seva candidatura a les eleccions municipals de Lleida que la seu corre actualment el risc d'esdevenir un Ceuta 2 en referència a aquesta pressió demogràfica actual a la zona, i considera falsos els missatges difosos per a ser. En el seu discurs, de la seva part, Ferran Pedret ha volgut fer una crida als diputats socialistes per plantar cara a l'avenç de l'extrema dreta a Europa. Ho deia poques hores després de la contundent victòria d'Alternativa per Alemanya a Landes-Saxonienhalt i quan encara continua la crisi migratòria a Ceuta.
4: Ja sabeu que aquest ha estat un estiu complicat, on hem vist com l'extrema dreta ha aprofitat determinats fenòmens que s'han produït en la frontera sud, a Ceuta, per fer avançar la seva agenda, fer avançar el seu discurs de l'odi. Hem vist també, encara més recentment, les eleccions al Land de Saxònia-Anhalt, on per primer cop des d'acabada la Segona Guerra Mundial, una formació que és hereva d'una o altra forma de les idees del nazisme s'ha situat en primera posició en unes eleccions, és veritat que d'un land relativament poc poblat, però significatiu i un toc d'alarma per tothom.
0: Sobre les respostes que poden donar aquest repte, Pedret ha desgranat 5 idees principals, la primera dels quals és defensa que la socialdemocràcia fracassa quan no fa polítiques socialdemòcrates, i en segon lloc que creu que no es poden ajornar les demandes materials de les classes populars, però tot i això defensa que Catalunya ha de tindre una identitat oberta a nous bagatges.
4: No es pot renunciar a la disputa del perímetre, la naturalesa o el contingut del nosaltres, de la identitat col·lectiva, perquè en absència nostra, en aquest combat, en aquesta pugna permanent per definir qui forma part del demos, qui forma part de la nostra comunitat política, ve l'extrema dreta o venen opcions nacionalistes i es dediquen a etiquetar i a perimetrar qui està dins i qui no està dins d'aquest nosaltres. I això és extraordinàriament perillós, és extraordinàriament corrosiu per la convivència, especialment en societats diverses, obertes i plurals, com són les nostres i com serà inevitablement qualsevol societat democràtica.
0: El diputat va acabar dient que creu que el PSC està en una situació estratègica per liderar aquesta línia.
4: Nosaltres estem en una situació estratègica per convertir-nos en l'eix articulador, l'eix vertebrador, tant del front catalanista com del front d'esquerres com del front democràtic. No? És com si tinguéssim una mena de triple pal de paller aquí, per dir-ho en terminologia pujolista. Som l'única força política capaç d'articular alhora una resposta democràtica àmplia davant aquesta extrema dreta, una resposta des de l'esquerra davant d'aquesta extrema dreta i una resposta catalanista també davant l'ofensiva del nacionalisme espanyol.
0: El PSC va iniciar aquestes jornades de treball ara fa 3 anys i les dues anteriors les va fer com a Roga i a Girona. D'altres temes que han tractat en aquest primer dia han estat les eleccions municipals i la situació de la sanitat catalana, en aquest cas amb la presència de la consellera Olga Pané. També han parlat de la intel·ligència artificial aplicada a la política i l'impacte de la transformació tecnològica en el mercat laboral. Entre els convidats, a banda dels diputats del PSC i consellers del govern, també hi ha alcaldes socialistes de la demarcació de Lleida i representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres. I encara en l'àmbit polític, avui expliquem que la Joventut Nacionalista de Catalunya, JNC, i Junts per l'Alt Urgell consideren enguany el Premi Estel a les Falles de l'As en reconeixement a la recuperació i consolidació d'aquesta tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i la identitat pirinenca. L'acte es farà aquest dissabte vinent, 12 de setembre, a les 7 de la tarda, a la Torre Solsona de Castellciutat. És obert a tothom i comptarà amb la presència del president del Parlament, Josep Rull. Amb aquest guardó, els impulsors del Premi Estel volen posar especialment en valor l'extra el procés de recuperació de les Falles de l'As, tradició que havia desaparegut i que el poble va tornar a fer seva des del 2021, després de la descoberta d'un document històric trobat per Carles Gascon que acreditava la celebració de les Falles al Serrat de les Peces ja l'any 1543. El document datava del 5 de febrer de 1543 i constitueix el testimoni documental més antic conegut de la celebració de les Falles al Pirineu català. Des de la JNC i Junts han destacat que des de la recuperació de la baixada de la fa 6 anys, les Falles de l'As s'han consolidat com una celebració plenament arrelada del poble i una expressió viva de la cultura popular de l'Alt Urgell. En parla el portaveu de Junts per la Seu i també diputat del Parlament, Jordi Fàbrega.
5: Sí, doncs aquesta edició del Premi Estel, aquest any s'ha decidit otorgar-li als Fallaires de l'As, a l'Associació de Fallaires de l'As, que, com sabeu, doncs, han recuperat aquesta tradició ancestral del Pirineu arrel d'aquest document que es va trobar a l'arxiu comarcal de l'Alt Urgell, on ja doncs, quedava documentat que des de l'any 1543 doncs, es feien aquestes falles al municipi de l'As, des de l'ermita de les Peces fins a baix al poble, no?
0: Amb aquest premi, doncs, es vol reconèixer no només la recuperació d'aquesta festa, sinó la voluntat de tot un poble, a l'As, de recuperar la seva memòria, convertir-la en patrimoni viu i transmetre-la en generacions futures. El Premi Estel es va instaurar l'any 1999 per part, en aquell moment, de la JNC i Convergència Democràtica per reconèixer la tasca de persones i col·lectius que treballen des del territori a favor de la llengua, la cultura i la identitat pirinenca i catalana.
5: Filosofia del Premi Estel sempre ha estat doncs, donar-li a alguna associació o a alguna persona que s'hagi significat per la promoció de la cultura, de la llengua del Pirineu i especialment doncs, a catalana, òbviament, però també del Pirineu i de les nostres contrades i, per tant, estem molt contents doncs, que poder-ho donar doncs, als Fallaires de l'As perquè recuperant aquesta tradició no només han recuperat una tradició sinó que s'ha creat una comunitat, és tot el poble que es volca amb aquest esdeveniment. Aquest any, doncs, gairebé 200 de fallaires doncs, han baixat les Falles de l'As i, per tant, per nosaltres, per Junts per l'Alt Urgell i per la JNC de l'Alt Urgell, que són els organitzadors, doncs, molt contents de poder donar doncs, aquest reconeixement amb aquesta iniciativa tan important. No?
0: Fàbrega ha parlat també de la presència enguany de Josep rotllo.
5: I a més aquest any es fa molta il·lusió perquè justament doncs, comptarem amb la presència del president del Parlament, el honorable president Josep Rull, que ens acompanyarà a l'entrega de la distinció del Premi Estel, i per tant doncs, esteu tots convidats. Ens faria molta il·lusió que fos un acte bonic també pels fallaires, per tot el poble de l'As, però també pel president Rull, i per tant convidem absolutament a tothom doncs, a venir a acompanyar-nos dissabte 12 de setembre, aquest proper dissabte, a les 7 de la tarda, i com sempre doncs, a la Torre Solsona de Castellciutat.
0: El Premi Estel celebra ja 27 edicions. Els anteriors guardonats han estat l'escriptor Joan Obiols, l'associació Amics de la Sardana de la Seu, els Diables del Torzell, el Cor de Caramelles de la Germandat, la Coral Caterva, el Patronat del Retaule de Sant Armengol, l'educador Francesc Moix, el geganter Sigrallers de la Seu, el dinamitzador cultural Josep Vilarrula, Pep Diligent, el músic i acordionista Artur Blasco, la Colla de Bastoners de Pere Mola, el Taller Claró, l'Associació Llibre del Pirineu, Picur, l'Assemblea Nacional Catalana, el dinamitzador Ventura Canturri, els Caramelleres de Castellciutat, el Club de Caça i Pesca del Torzell, el geganters i grellers d'Oliana, les agrupacions comarcals d'Òmnium i l'ANC, Amadeu Clausó i Joan Busquets com a impulsors de la Fira del Llibre, Jordi Turull, el dinamitzador cultural Ivan Caro, l'Institut d'Estudis Comarcals del Torzell i els caramelleres de Tragón, Uncarga i la Casa del Pont. I l'any passat el premi va recaure en aquesta casa, en Ràdio Seu, per les seves 4 dècades de trajectòria i per la seva defensa del servei públic de referència i també el seu compromís constant amb la llengua catalana. Les cases buides no dormen, de l'escriptor garrotxer Joan Llença Obert, ha estat el guanyador del Premi Pirineu 2026 de narració literària i principal guardó dels Premis Somilies d'Organyà. L'obra finalista ha estat L'Home Zero, de Daniel Otó Bolea Tarón. La cerimònia de lliurament es va fer aquest cap de setmana passat en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu, que enguany celebrava la 30a edició. Joan Llença ha estat el gran protagonista dels Premis Somilies enguany perquè s'ha produït un fet inèdit, i és que també ha guanyat el segon principal premi, el Mort Qui T'ha Mort, de novel·la negra, dotat pel govern d'Andorra, en aquest cas per la seva obra La darrera batuda. L'autor, nascut a Girona l'any 1977, està especialitzat en llibres fantàstics de ciència-ficció de terror, i alguns d'ells els ha ubicat en poblacions de la Garrotxa com Olot o Sant Joan dels Fons, el poble on va créixer. Actualment té publicats més d'una vintena de títols en diferents idiomes com català, castellà, anglès, francès, portuguès o alemany. Ja abans que es fessin públics els premis, Noemí Rodríguez, periodista i presentadora dels diverses presentacions de llibres que es fan durant la fira, assenyala que un dels fets que els ha cridat l'atenció que tenia és el repunt de la novel·la negra.
6: La poesia sempre és present, encara que sigui minoritària, i el que sí que jo he detectat que hi ha un com un repunt de la novel·la negra. No sé si és perquè el Pirineu, no sé, convida a l'assassinat o perquè ja, no sé per què és, però és cert que aquest any es presenten 3 o 4 novel·les negres i per tant doncs és un dels gèneres potents en l'àmbit pirinenc. Jo crec que tindrem l'oportunitat durant tot el cap de setmana de conèixer els diferents autors, que penso que és molt important. Aquesta fira, a més, la mida ho permet.
0: Pel que fa a la resta de guardons lliurats a Organyà, el Premi Josep Grau i Colell de Poesia ha estat per A la riba del teu cos, de David Carreras a la casa. El Premi Germans Esperit Tresens de Relats Viscuts s'ha concedit a l'obra Maria del Mar, de Rosa Maria Pamia Serra. El Lletres de Dones l'ha guanyat Pels que duren tota la vida, de Clara Ballarà Sampera. El guardó al Torcell ha anat a parar Catarsi, de Maria del Pau Oliver Espinosa. I el Premi de Fotografia Organyà 2026 se l'ha emportat a l'Instantània Sota Santa Fe, d'Abril Espunyes Capdevila. L'única distinció que ja s'anuncia abans de la gala, el Premi Mossèn Albert Vives, concedit per Òmnium al Torzell, ha estat aquest any per l'historiador urgellent Carles Gascon Chopo, tècnic del patrimoni del Consell Comarcal i autor de nombrosos llibres i treballs de recerca sobre la història de la comarca i del Pirineu. Gascon, que també està implicat en l'organització de la fira, recordava els inicis modestos del certamen ara fa 30 anys a Martinet i com ha anat creixent i també incorporant no només editorials sinó també llibreries.
7: La fira del Pirineu, que va començar a Martinet i que va començar d'una manera molt modesta, sense grans pretensions, i que a poc ha anat creixent. Ha anat creixent tant físicament, a partir del seu trasllat aquí a Organyà, com també ha anat creixent amb la seva repercussió. La seva repercussió amb el sentit que cada vegada aquí al Pirineu, tenint en compte, a més, la qüestió demogràfica, el poc pes demogràfic que té el Pirineu en relació a Catalunya, hi ha tota una dinàmica

0: Hi ha una dinàmica molt interessant de tant de nombre d'escriptors, d'autors, obertura fins i tot, encara que sembli mentida, de noves llibreries, creació de noves editorials que tracten el Pirineu o tracten el món des del Pirineu, des de la visió del Pirineu. Això és, en resum, allò que vol presentar aquesta fira d'Organyà, que sí, cada any està molt ampliada. Hi ha una importància també molt representativa del paper d'Andorra, que Andorra, ells mateixos, els andorrans, ho plantegen, que estan vivint un moment molt dolç pel que fa a la literatura i a les lletres andorranes. Unes lletres, insisteixo novament, que parlen d'Andorra o parlen de la visió del món des d'Andorra, i això li dona una riquesa molt singular.
1: També s'ha lliurat el cap de setmana els Premis Narieda, que s'ha adreçat a alumnes de la zona escolar Narieda. En la categoria Rodolins, el primer premi està per Estel Sala, de l'Escola Sant Climent de Coll de Nargó, el segon per Josep Travesset, de l'Escola Miret i Sants d'Organyà, i el tercer per Elisenda Empordanès, de l'Escola Sant Miquel de Peramola. A la categoria d'Endevinalles, el premi principal està per primer premi a Paula Codina, de Sant Miquel, el segon per Agatha Martínez, de l'Escola Sant Climent, i el tercer per Robert Codina, també de Peramola. A la categoria de notícies s'ha distingit els textos de tres alumnes de l'Escola Miret i Sants, On està la pota de l'Esclipossaure, de Blau Isabel Obiols, Cau una gran roca a la muntanya d'Ares, d'Ivet Medina, i S'ha trobat petroli Organyà, de Josep Gerard Obiols. L'Ajuntament d'Organyà valorava com excel·lent la participació d'enguany tant en aquests premis sommeliers com en general a la Fira del Llibre del Pirineu, amb alta participació, per exemple, també la carredada de llibres, que s'ha fet un cop més al peu de la C14 i amb rècord de presentacions, 55 en total. A l'inici de la fira ja expressava aquesta satisfacció pel 30 aniversari l'alcalde d'Organyà, Celesti Vilà.
2: Aquest any és un any per lluir, no? Perquè 30 anys no es fan sempre, vull dir, d'una fira. I aquesta fira, doncs, ha anat creixent, ha anat cada any hi ha més gent que ve, hi ha més editors, més llibreters, i cada any l'han fet més gran i estem molt contents amb això. I aquest any, com a novetat, han fet pues aquesta jornada de la llengua canta, que l'estem fent ara en aquests moments aquí a la plaça de l'Església. És una jornada que fins portàvem 4 anys o 5 parlant, bueno, parlem sempre del català, no, i de la llengua, i ho fèiem allà a la sala xar de l'Ajuntament, que és un espai més petit, però aquest any ens ha semblat d'obrir a que la gent tingui més fàcil. I després també les parades llibreters, pues, a més de començar el dissabte al matí, com fèiem cada any, aquest any obriran a migdia.
1: Tal com explicava Celesti Vila, la música també està protagonista d'aquesta fira. Es va començar amb la jornada Una llengua que canta, sobre la situació actual de la composició i creació de música en català, i van intervenir el músic ursillenc Arnau Viols, la cantant andorrana Marta Roure i la cantautora i periodista Roser Puigbó. L'oferta musical també inclosa els concerts de l'Opou de Pons, que Organyà ha celebrat el 10è aniversari de la seva trajectòria, la Sonsoni i ja la Cluenda, a qui estem escoltant de fons, la cantautora Judit Nederman.

més a més, s'ha estrenat un nou espai musical al carrer Santa Maria, al Planell, amb l'actuació d'alumnes del Conservatori dels Pirineus, i Noé Ribas va oferir l'espectacle familiar Muntanyes de Danses i un cistell de cançons. El consistori fa, doncs, una valoració molt positiva d'aquesta 30a edició i ha fet un agraïment a tothom qui la fa possible.

no deixem encara de parlar de cultura i de música. Perquè el Festival dels Arts i la Cultura Festimariu arrencarà aquest divendres la seva quarta edició a Estamariu amb bones perspectives, tot plegat tenint en compte que el certamen compta amb la implicació directa d'un centenar de persones entre artistes, tècnics i personal de l'organització i també vol suposar un generador d'ocupació per allotjaments turístics del poble. Una de les novetats d'enguany és l'estrena de la Biblioteca de Cal Parramon com a espai d'activitats. L'acte inaugural serà la presentació divendres a les 6 de la tarda del llibre Bajo el mismo cielo de Paco Boya, ex-síndic d'Aran i actual secretari general pel repte demogràfic. La zona de la biblioteca també s'utilitzarà dissabte a partir dels 10 del matí per fer un taller de construcció de rebequet, violí de pastor, una proposta per la qual s'han exhaurit les places i que impulsava l'escola folk

0: del Pirineu. A més, hi haurà un concert obert al públic amb aquest instrument a les 8 del vespre. Aquest dilluns s'ha fet la presentació. David Planes, en representació de la Fundació Planes Corts, parla de la importància que donen des d'aquesta fundació a organitzar aquest festival per reivindicar el poble d'Estamariu.
1: Ostres, ha generat un gran orgull de poble, no? I això és molt interessant, no? Que la gent del poble s'ho fa sentir seu, i això és una cosa que ho transpua la gent, no? I això és molt maco. I també penso que ja no només ha de ser una cosa interessant a nivell de poble, que és molt important perquè passa al poble, però també a nivell de comarca.
0: D'altres actituds que han volgut destacar és que ja al final del festival, diumenge a 4:45 de la tarda, es farà una sessió de contacontes amb Anna Bonet, gestora de patrimoni cultural, i dins l'àmbit literari es farà un recital de poesia catalana i occitana dissabte a 5 de la tarda a l'església de Santa Cecília, en què hi participaran Ramon Besora, Meritxell Nus, Eva Rassa, Marco Mastro Cola i també l'actual president de Fluidra, Eloi Planes. Una altra de les principals novetats del Festimariu d'enguany està l'encàrrec de 10 jocs de fusta gegants, ho comenta la directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer.
2: Després, en la part de jocs, això és novetat total, aquest any hem fet construir per a un fuster d'Estamariu una col·lecció de 10 jocs de fusta. Us hem portat el 3 en ratll aquí, però tenim els 10 allí preparats per treure'ls. Aquests es posaran a la part portant a la picada de la plaça Major, perquè és la part menys arriscada, si plou, si fa massa sol. Hi haurà una persona, un monitor, que estarà doncs controlant perquè se sàpiga com jugar, una mica per ajudar els joves a jugar.
0: Montse Ferrer també destaca la gran presència d'artistes en aquesta edició d'enguany, encapçalats pel cantautor de Solsona, Roger Mas, que oferirà un concert dissabte al vespre.
2: Tornem a col·laborar amb el col·lectiu L'Aparador, i es fa l'exposició col·lectiva a l'Espai Joan Planes. També gira al voltant de l'aire. Els participants han fet obra inèdita perquè han hagut de treballar a partir d'aquest element. Tenim 34 artistes, alguns són del col·lectiu L'Aparador i altres no, dels quals 20 faran pintura, 3 escultura i 3 fotografia. I després hi ha la part de la tolva o la menjadora de gallines, que aquí us n'hem portat una també, que són 26 els artistes adults que l'han fet, aquestes creacions que sempre són super sorprenents, perquè a partir d'un objecte que tu no sé vosaltres, però jo agafo allò i dic, jo amb això poso pinso i ja, no? Pues no, fan coses, algunes ja les tenim a l'Espai Joan Planes, una meravella, fan coses al·lucinants, i aleshores és molt bonic veure com es reparteixen pel poble, no? I pots passejar i anar-les veient, no? Hi ha 26, com dèiem, 26 tolves de gent d'adults i 8 de joves. Aquestes es posen a l'era de Calperotes, i són 3 joves de l'institut i 5 de l'escola d'arts.
3: Esporugui. No el veus, pare, que mira fita a fi. El rei dels verns amb corona i mantell és la boira que es mou.
0: Estem escoltant la veu inconfusible de Roger Mas, que, com dèiem, actuarà dissabte al vespre, al mateix lloc, divendres al vespre, i actuarà en Celeste Arias i Santi Caret. L'alcaldessa d'Estamariu, Pilar Melcio, celebra que pobles petits com Estamariu esdevinguin centres de cultura.
4: Amb aquest festival també demostrem que la cultura no sempre s'ha d'anar a buscar a les ciutats grans, sinó que els pobles petits també són un bon referent de tenir la cultura a prop, de que pugui venir la gent de fora a nosaltres, i amb aquest festival ens volem consolidar com un referent no només aquí al municipi, sinó a tota la comarca.
0: Podeu consultar el programa complet d'actes al web radioseu.cat/agenda.
3: Aquest lament.
5: Pirineu.
0: La delegació de la Generalitat del Pirineu i Aran ha celebrat ja oficialment la Diada Nacional de Catalunya amb un acte que aquest cop han fet al Pont de Suert amb l'assistència d'unes 150 persones i encapçalat per l'actual consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor. A l'acte hi va prendre part també la delegada territorial Sílvia Romero. El programa commemoratiu incluïa l'espectacle La Balada de l'Hivern, inspirat en l'obra de mossèn Anton Navarro, per posar en valor la figura d'aquest poeta ribagorçà. La consellera d'Igualtat va destacar en la seva intervenció que la Diada convida a fer memòria i a reconèixer la identitat del país. Va fer referència a la manifestació de la Diada de Sant Boi de Llobregat d'ara fa 50 anys, el 1936, que creu que va ser símbol de la recuperació de drets i llibertats. De la seva part, Sílvia Romero ha dit que Catalunya sempre s'ha enriquit amb la diversitat i, en relació amb mossèn Anton Navarro, ha recordat que va ser un pirinenc compromès amb la llengua i amb el país.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

l'ampliació de les notícies amb les que trobem a la premsa. Sagra destaca avui que Guissona és el municipi de la demarcació de Lleida amb menys desigualtat en els ingressos dels seus habitants. Els més rics concentren el 39% de la renda i els de menys recursos el 13%. A l'altre extrem hi ha Agramunt. En els de menor poder adquisitiu no sumen ni l'1%.

I en el dia en què celebra la Festa Nacional d'Andorra, el periòdic destaca que el nou santuari de Meritxell compleix mig segle avui com a símbol del país, després de renéixer de les cendres per l'incendi de 1972. La proposta de l'arquitecte català Ricard Bofill va sorprendre per la seva monumentalitat i el seu caràcter trencador. El periòdic també destaca que un cotxe matrícula andorrana ha estat denunciat després de protagonitzar diversos avançaments temeraris a Vilafranca del Penedès. A les imatges es pot observar com el vehicle efectua un avançament per l'esquerra, trepitjant el vorel, mentre el que el precedeix ja havia iniciat també un avançament. La Mañana explica que els Mossos d'Esquadra inicien un dispositiu especial per evitar robatoris i combatre la delinqüència a Balaguer, on aquesta setmana passada hi ha hagut un assassinat. Els veïns i la policia catalana en alerta arran de dos robatoris en pisos de la plaça Lluís Companys.

Rajat explica que ja ha començat la temporada al mercat del bolet de Cal Rosal, un dels referents del món boletaire. El nucli està a punt per rebre visitants d'arreu que, a més de bolets, també hi troben productes alimentaris artesans.

l'agenda, recordem, com dèiem, que el Punt Òmnia obre ja la inscripció pels tallers de competències digitals. Es podrà fer a partir d'aquest dilluns vinent. I detallem el programa de la trobada d'Urgells, que dèiem abans. Es farà aquesta tarda, a partir de les 7 del vespre, ofrena floral a la Mare de Déu d'Urgell, a la catedral. Tot seguit, a un quart de vuit, fotografia de grup davant de la catedral. I després, Pisco l'Avís, al bar L'Estrella del carrer Canonges, a dos quarts de vuit. I avui parlem més detall de les activitats paral·leles que hi ha previstes a la seu amb motiu de la Copa del Món d'Eslàlom, de les finals de la Copa del Món. Es començarà aquest dimecres, demà a les 8 del vespre, a la plaça dels Oms, amb la cerimònia d'inauguració, en què hi participaran els Diables d'Alt Urgell, els Geganters i Grellers de la Seu, la Coral Encoratjades i també el grup Tambuca. Aquest dijous i divendres, a les 8 del vespre, a Cinema Esguiu, hi haurà un cicle de cinema outdoor, amb projecció de 3 documentals internacionals. Divendres, per la diada, a les 10 del matí, a la plaça de Catalunya Ballada de Sardanes, i de l'11 al 13 de setembre al carrer Lluís de Sabater, mercat d'artesania i food trucks. I aquest cap de setmana arriba la Festa Major de Tuixén. Començarà dijous amb el bingo musical a la nit, divendres a les 6 de la tarda de cultura popular amb els Bastoners de Saldes, la Batucada Berga i els Gegants de Tuixén, i a la mitjanit DJ Cisco Batillets al garatge municipal. Dissabte al matí, sortida de l'etapa ciclista Rutes per Tuixén, les 9 inscripcions pel concurs de Botifarra, que començarà a les 10, també inscripcions per la cursa de bicicletes, a les 4 jocs de Cocanya a la plaça Serra del Cadí, a dos quarts de set al Vall de Llancers, a la plaça Major, a les 7 Vall de Tarda amb el duet Lucky Luke, a les 9 Sopar Popular, a la plaça Serra del Cadí, a les 11 Xaranga Mentre un Pats Van, i a la mitjanit Rom Cremat, seguit del concert Pasquali Desnatats. Diumenge a les 9 del matí Caminada Popular, a les 10 Descoberta del Centre de Flora de Tuixén, a les 12 Missa Solemne, a dos quarts de dues Ballada dels Gegants de Tuixén, i per acabar Vermú Popular. Teniu aquestes i més activitats al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El que diu la seu 2026 ja ha començat a entrar en acció després d'uns primers dies de preparació física per conjuntar la plantilla. A diumenge, l'equip professional del Cedis Bàsquet ja va disputar el primer partit amistós de pretemporada, en què va vèncer contra el Lima Horta per 60-53. Es va jugar a Solsona, coincidint amb la festa major de la ciutat, i s'incluïa també en els actes de celebració del 50è aniversari del Club Bàsquet Solsona. Tot i la diferència de categoria, el Lima Horta juga a la Lliga Challenge, el maig va ser igualat i el Cadí només va poder dominar el partit amb avantatges curts. A 19-13 al primer quart, 37-33 al descans i 47-44 al tercer quart per acabar guanyant de 7. La tasca d'entrenador Pepe Vázquez s'ha centrat aquests primers dies a consolidar l'equip, tenint en compte que el Cadí la Seu presenta normalment una plantilla força renovada, 6 incorporacions i 5 jugadores que continuen de la campanya passada. Vázquez ha estat renovat després que va agafar l'equip al final de la darrera campanya i va aconseguir la salvació. El següent repte pel Cadí la Seu ja arribarà aquest divendres. Tot coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, aniran a Andorra per disputar el trofeu en camp, en què es mesuraran a un rival ja habitual a la pretemporada, el Toulouse Metropole de la Lliga Francesa. Les entrades encara estan disponibles i la recaptació es destinarà a Càritas Andorrana. Aquest torneig en camp ja ha començat amb un partit de Lliga CB. El Morabanc Andorra i el Futbol Club Barcelona han jugat un partit de pretemporada en què el Barça va acabar imposant-se la pròrroga de només 5 punts, 96-101. El complex esportiu d'en camp es va omplir per veure els dos equips que afronten la nova temporada amb la necessitat de millorar els seus resultats. I és que aquesta darrera temporada el Morabanc s'ha salvat in extremis a l'última jornada, mentre que el Barça ha viscut la seva temporada més discreta i regular dels darrers anys, malgrat haver arribat a la final de la CB. Això ha portat el club blaugrana a fer una renovació a fons de la plantilla amb 11 fitxatges i canvis també a la banqueta. El nou entrenador és l'eslové Alexander Sekulic. Només continuen de la temporada passada Kevin Panther, Darío Brizuela, Juan Núñez i Joel Parra. I en aquest partit, a Andorra, els més destacats han estat el pivot finlandès Olivier Nkamua, que ha fet 14 punts, 8 rebots i una valoració de 22, i l'escorta nord-americà Stanley Umudé, amb 14 punts i 3 assistències. En el cas d'Umudé, prové del San Antonio Spurs, actuals subcampions de l'NBA, tot i que els darrers anys ha jugat bàsicament a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA, la G-League, tant amb el filial dels Spurs com amb els dels Detroit Pistons i els Milwaukee Bucks. Enguany, la totalitat de les quatre seccions professionals del Barça han fet la pretemporada en camp. La seva presència a Andorra va començar amb l'equip de futbol sala, després va arribar el d'handbol, vigent campió d'Europa i del món, es va continuar amb la plantilla d'hoquei patins i s'ha acabat amb el bàsquet. A més, també ha fet estar d'Andorra l'equip de futbol femení del Barça. I ara parlem justament de futbol, perquè la Seu Futbol Club ha perdut en els dos partits de preparació que jugava aquest cap de setmana en competicions de la Federació Catalana. Diumenge va caure amb l'Alpicat per 0-3 en partit disputat al camp municipal. L'Alpicat, d'on s'accedeix a la final en què s'enfrontarà el Balàfia, que va derrotar el Borges per 4-0 l'altre semifinal. I prèviament, dissabte, el conjunt orsellenc també va jugar partit de la Copa Catalunya, en què també va perdre. Va caure en aquest cas al camp del Torre Ferrera per 4-1. Del cap de setmana també destaca que ja s'ha inaugurat la gespa artificial del camp de futbol municipal d'Oliana. L'acte el van encapçalar l'alcalde Ricard Pérez i la presidenta del club esportiu Oliana, Núria Plana, i va incloure un torneig triangular i un sopar popular a la fresca. D'aquesta manera, el club olianès encetarà una nova etapa i s'afegeix als equips d'arreu de Catalunya que tenen gespa de nova generació. I tancarem els esports avui parlant del nom propi del cap de setmana, Toni Bou, que ha assolit el repte de guanyar 40 mundials de trial consecutius. El pilot català resident a Andorra no para d'engrandir la seva llegenda i diumenge aconseguia matemàticament el Campionat del Món 2026 de trial GP, el 20è seguit en la modalitat tradicional, l'aire lliure, que s'afegeix als 20 consecutius que també ha obtingut en la modalitat X-trial, en recintes coberts, una fita històrica, inèdita, i que serà difícil de superar tant en el món del motor com en l'esport professional en general. La confirmació d'aquest nou repte que s'havia marcat ha arribat al Gran Premi dels Països Baixos, a Zelhem. Dissabte, Toni Bou ja va ser el guanyador de la jornada i diumenge en tenia prou amb un novè lloc, però tot i així va quedar segon, només superat pel seu principal rival dels darrers anys, el basc Jaime Busto. El nou èxit, a més, ha arribat en un any en què Toni Bou, de fet, ha tingut una superioritat abassegadora. Ha guanyat totes les proves del Mundial, tret del segon lloc de diumenge. Va aconseguir ja una doble victòria al Japó i va repetir tant a Andorra com a Itàlia, Gran Bretanya i França. Per tant, ja afrontarà sense cap pressió l'última prova, el Gran Premi d'Espanya del 18 al 20 de setembre. Ha sumat, d'augment, 437 punts de 440 possibles. Busto en té 324 i el tercer classificat, Gabriel Marcelli, en té 317. El segon millor català enguany és Miquel Gelabert, cinquè, amb 259 punts. Toni Bou va néixer el 17 d'octubre de 1986, el mateix any que Barcelona, el mateix dia que Barcelona era designada seu dels Jocs Olímpics de 1992. Amb 4 anys ja va començar a entrenar amb motos i en bicicletes de trial. Als 12 anys va ser campió de Catalunya cadet, va debutar al Mundial el 2003 i el 2007, amb només 21 anys, va conquerir els seus dos primers campionats del món FIM, tant a l'aire lliure com indoor. Des de llavors ha seguit guanyant tots els mundials que s'han disputat sense excepció. A més, des del 2005 ha liderat l'equip espanyol, format principalment per pilots catalans, en la consecució de fins a 32 títols del Trial de les Nacions.
0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

I el temps que també segueix sent notícia, perquè les temperatures segueixen molt per sobre del normal per l'època i avui es pot tornar a arribar fàcilment als 35 graus a la Seu, també a d'altres punts del Pirineu. De fet, a Tremp s'espera 38 graus, se n'esperen 34 a Sort i al Pont de Suert, o 32 a Puigcerdà i Viella. Les mínimes s'han mogut entre els 12 i els 14 graus, però aquesta tarda ja arriba un canvi, tot i que el dia torna a començar ben serè i calorós. Aquesta tarda creixeran nuvolades fruit d'aquesta mateixa calor, que poden deixar ruixats dispersos a la tarda, una tònica que encara continuarà demà, quan aquests ruixats poden aparèixer tant al matí com a la tarda. Demà sí que es notarà una baixada i aquest cop dràstica de les temperatures, no les mínimes, que encara estaran una mica per damunt dels 10 graus, però sí de les màximes. Es baixarà dels 35 graus que encara hi ha avui a possiblement 25 o fins i tot 24. Per tant, una baixada d'un descens de 10 graus respecte a les temperatures màximes fruit d'aquests núvols i aquesta pluja. L'únic que faran, bàsicament, de fet, és tornar a les temperatures que serien normals per l'època, no el que s'està vivint ara mateix. I per dijous el dia torna a començar assolellat, però la temperatura ja estarà a ratlla, ja estaran els valors normals per l'època. Fins aquí l'informatiu a matí de Ràdio Seu d'aquest dimarts 8 de setembre, en què també és notícia aquesta casa, Ràdio Seu, perquè avui tanquem una nova temporada, la 31ena ja del programa Carretera i Manta, i ho farem amb el sorteig d'un viatge a Mallorca ofert per Cadí Tours i també amb una aportació solidària per gentilesa de CIMAC Electrònica. Serà aquest migdia en directe aquí al 107.2. Carretera i Manta està possible aquest any gràcies a Cadí Tours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, CIMAC Electrònica i Estiu 3000 Up Now.

Serveis Funerals Sant Esteve nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Josefina Herrero Tàpies. La missa funeral és avui a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Sals de Bellet Anatori Sant Esteve. Repos en pau, Josefina Herrero Tàpies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya amb més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga també del personal educatiu. La USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava d'aquesta jornada. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu de les noves reivindicacions.
2: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
1: Pel que fa a les afectacions, hi ha hagut talls a la ronda litoral, la ronda de dalt, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la C32 a Argentona i Mataró, i també la P7 a Granollers i la Roca del Vallès, i a la Nacional 340 a Tarragona. La policia ha impedit el tall de la C55 a Manresa i els docents tampoc han aconseguit bloquejar els accessos al port de Tarragona. A les 9 del matí s'han aixecat els talls de l'AP7 a Granollers i també de la Nacional 340, volien dir, a Tarragona. I pel que fa a la resta d'afectacions de la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida. També una avaria, la C31 a Badalona, deixa un carril tallat en sentit Barcelona. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac, a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta al terra i també restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que de moment encara no hi consten detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A la Seu d'Urgell, restaurant L'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves L'Avellana. Restaurant L'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i excavacions Meia. Sempre al teu servei.
6: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

serveis funeraris Sant Esteve ha anat una cronològica. Lamentem comunicar la defunció de Josefina Herrero Tàpies. La missa funeral és avui a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Celeste Bellet, Anatori, Sant Esteve. Repos in pau, Josefina Herrero Tàpies.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: casa del matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Aquest divendres, 11 de setembre, en Can Vibra de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è Trofeu En Camp, al Complex Esportiu i Sociocultural d'En Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.ad i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 En Camp. Us hi esperem.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell, de la Seu, i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. La USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i Mataró, a la P7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i finalment a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
2: Catalunya, com Murcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
1: I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que encara no hi consta cap detingut.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. Els sindicats convocants de la vaga educativa per aquest començament de curs 2026-2027 han confirmat la convocatòria prevista per aquest dimarts, dia 8 de setembre, tot coincidint amb el primer dia lectiu. Sota lema menys excuses, més educació, les organitzacions que estan en desacord amb les propostes presentades fins ara pel Departament d'Educació de la Generalitat volen reiterar el malestar que ja van expressar els docents i el personal administratiu dels centres d'ensenyament al llarg del curs passat. En el cartell que han difós arreu de Catalunya, els sindicats adherits, USTEC, STES, CGT, Intersindical, COS, CNT, Ensenyament i AEC, reivindiquen principalment una escola pública, inclusiva i en català. El grup parlamentari Socialistes Units per Avançar du a terme aquest dilluns i dimarts unes jornades de treball a la Seu d'Urgell amb l'objectiu de preparar el nou curs polític marcat per la celebració d'eleccions municipals aquest any vinent. La reunió la fan a la sala de Sant Domènec i la inauguració ha anat a càrrec del president del grup, Ferran Pedret, i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera. En clau pirinenca, Barrera ha donat la benvinguda als assistents i ha aprofitat per posar l'accent en les necessitats de la Pineu i Aran, tot recordant que aquest territori representa menys d'un 1% de la població de Catalunya, però ocupa el 20% de la seva superfície. L'Espai Armengol, Museu de la Ciutat de la Seu d'Urgell, acollirà divendres, dia 18 de setembre, una nova cita del cicle Parlem de Formatge 2026. Sota el títol Quan el cacau troba el formatge, aquesta proposta gastronòmica proposarà un viatge sensorial únic per descobrir la fusió entre els dos productes emblemàtics. El tast, previst a les 8 del vespre, anirà a càrrec d'Aleix Soler i Francisco Puente, del restaurant Paisatges de la Seu d'Urgell, que seran els encarregats de guiar les persones participants a través de combinacions sorprenents, textures contrastades i harmonies perfectes. La Seu d'Urgell es prepara per acollir les finals de la Copa del Món de Cano Slalom, una de les grans cites internacionals del calendari esportiu de piragüisme, que es podrà veure al Parc Olímpic del Segre del 10 al 13 de setembre. Amb l'objectiu d'acompanyar la competició i fer que l'esdeveniment es visqui també fora de l'àmbit esportiu, l'Ajuntament de la Seu i el Parc Olímpic del Segre han impulsat una programació d'activitats paral·leles per complementar l'experiència de visitants i aficionats. La proposta al voltant de la Copa del Món combina cultura, esport, territori, música, gastronomia i tradició, amb activitats pensades per a tots els públics i distribuïdes per diferents espais de la ciutat. La Joventut Nacionalista de Catalunya, la JNC i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell lliuraran enguany el 27è Premi Estel a les Falles d'Alàs en reconeixement a la recuperació i consolidació d'una tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i la identitat pirinenca. L'acte, obert a tota la ciutadania, se celebrarà dissabte vinent, dia 12 de setembre, a les 7 de la tarda a la Torre Solsona de Castellciutat i comptarà enguany amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Les cases buides no dormen, de l'escriptor garrotxí Joan Llens ha obert, ha guanyat el Premi Pirineu 2026 de Narració Literària, principal guardó dels Premis Homilies d'Organyà. L'obra finalista ha estat L'Home Zero, de Daniel Otto Bolé a Tarón. La cerimònia del lliurament s'ha dut a terme aquest cap de setmana al marc de la Fira del Llibre del Pirineu, que enguany estava de celebració perquè ha arribat a la seva 30a edició. Joan Llensa ha estat el gran protagonista dels Premis Homilies 2026, perquè també ha guanyat el segon principal premi, El mort qui t'ha mort, de novel·la negra, dotat pel govern d'Andorra. El Festival de les Arts i la Cultura, el Festimariu, arrenca aquest divendres la seva quarta edició a Estamariu, a l'Alt Urgell, amb bones perspectives, tot plegat, tenint en compte que el certamen compta amb la implicació directa d'un centenar de persones, entre artistes, tècnics i personal de l'organització, i també suposa un generador d'ocupació pels allotjaments turístics del poble. Una de les novetats d'enguany és l'estrena de la biblioteca de Cal Parramon com a espai d'activitats. L'equipament està situat als baixos de l'edifici i inclou el fons bibliogràfic de Joan Planes Vila. Allà tindrà lloc divendres a les 6 de la tarda la presentació del llibre Bajo el mismo cielo, de Paco Boya, actual secretari general per al repte demogràfic i exsíndic d'Aran.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: A continuació, la previsió del temps amb el meteoròleg Néstor Gómez.
2: Bon dia. El temps tendeix a canviar, però encara avui no. Avui encara continuarem parlant d'unes temperatures molt altes, menys desbocada que aquests darrers dies, però tot i així arribarem a la xifra dels 35 graus aquí a la Seu, al voltant dels 36 cap a l'àrea d'Oliana. I el temps canviarà ja a partir del migdia, perquè passarem ja del temps serè que ens ha acompanyat durant aquestes darreres jornades a una tarda cada cop més tapada, amb núvols cada cop més amenaçadors, i fins i tot no descartem que durant aquest vespre arribi a caure alguna precipitació, algun ruixat incipient. Els ruixats més importants, les pluges més importants, les tindrem durant aquesta matinada i demà, amb un canvi de temps molt important, que ja tindrem a partir cap als vols de mitjanit, quan un sistema frontal escombrarà el país, farà fora aquesta massa de pols sahariana, farà fora també aquesta massa tan càlida que ens ha acompanyat durant aquests darrers dies, s'imposarà el vent de nord, aires nous, aire molt més frescos, que el que farà serà fer caure la temperatura. Val a dir que la temperatura de cara a demà pot caure al voltant de 7, 8 i fins a 10 graus. Màximes demà, que aquí a la Seu rondaran només els 25 graus, de manera que notarem un canvi molt important pel que fa a les temperatures. I com dèiem, amb precipitacions, ruixats i tempestes que poden ser localment intenses. Precipitacions aquest demà, amb una situació de pluges que es poden donar ja de matinada, que s'intensificaran durant les hores centrals del dia i ja aniran de baixada a partir del vespre. I tot per donar pas a partir de dijous a un temps més típic del mes de setembre pel que fa a la temperatura, i a poc a poc a partir de dijous recuperarem l'estabilitat atmosfèrica.

Que a les 11 i 10 minuts visitem amb estacions automàtiques. La temperatura a l'estació Bellestar és de 23,6 graus. La mateixa temperatura també a Organyà, 28,3 a Oliana, 25,1 a Tremp, 24,8 a la Pobla de Segur, 23,1 al Pont de Suert, 24 a Sort, 26 a Viella. Això pel que fa a les temperatures a les capitals o a tocar les capitals de comarca. I pel que fa a les estacions automàtiques repartides en els cims del Pirineu, la temperatura a Certascan, a 2.400 metres, és de 16,8 graus. La mateixa temperatura també al Salori, a 2.500. 15,8 a Espot, també a 2.500 metres. 16,5 al Lac Redon, a 2.200 metres. 15 graus a aquesta hora. Avui, a 2.537 metres. I a tocar de casa nostra, al Baridà, a la Cerdanya, a la estació ubicada a Prat d'Aguiló, al Cadí, concretament a la cara nord, a 2.100 metres, la temperatura és de 19,5 graus.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolimpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Corina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-1533. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Ens...
1: Molt bon dia, tot just en 3 minuts arribem a les 12 del migdia, en el que és ja el darrer dia del Carreterimanta aquest any 2026, aquest dimarts dia 8 de setembre, i com pertoca, donem pas en aquest directe des de la sala de plens del consistori usillenc des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell amb Ignasi Cervera. Com vulguis, Ignasi.
2: Molt bon dia. Doncs sí, aquí estem. Moltes gràcies per seguir-nos aquí a Ràdio Seu 107.2. Com deia, som a la sala plens de l'Ajuntament, al lloc on tradicionalment fem l'últim programa de la temporada de Carreterimanta. Estem ultimant els preparatius, hem arribat aquí. No està fàcil, perquè avui és un dia de força activitat. La Seu està bullint d'activitat en aquest dia, dia de mercat, a més, dia festiu a Andorra, la Diada Nacional, Meritxell. Està la Seu ben plena a aquesta hora, i nosaltres ens afegim a tota aquesta celebració amb l'últim dia i el sorteig del Carreterimanta. Sorteig d'un viatge ofert per Cadí Tours, un dels nostres patrocinadors, i també d'aquí no res farem una aportació solidària a un projecte local que desvetllarem d'aquí un moment. Si voleu, som aquí a la sala plens, si voleu acompanyar-nos, és obert al públic, el sorteig el farem igualment, a través de la ràdio ja anirem, ja anunciarem qui és el guanyador d'aquest sorteig del viatge ofert per Cadí Tours, però a més també tindrem algun altre premi, com per exemple aquest any se celebra el 10è aniversari de Menja l'Alt Urgell, i des de Menja l'Alt Urgell ens han ofert un lot d'aliments, un lot especial que també sortejarem després, just després del viatge, i encara tindrem temps per oferir també una invitació pel Parc Olímpic del Segre. Tot això i més d'aquí no res, després del butlletí, aquí a l'últim programa de la temporada de Carreterimanta 2026. Moltes gràcies per participar-hi i moltes gràcies als patrocinadors. Cadí Tours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000 Up Now. Ens hi posem de seguida.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 12 del migdia. El nou curs escolar a la Seu d'Urgell i Castell Ciutat compta amb quasi 2.000 alumnes. Més de la meitat, 1.047, corresponen a infantil i primària, mentre que n'hi ha 779 a ESO, 634 a batxillerat i cicles formatiu, 173 a les llars infantils, 17 a l'IFE i 9 al PFI-PTT. Confirmada la vaga del sector educatiu a l'Alt Urgell i la Cerdanya a l'inici del curs escolar, els sindicats convocants es mobilitzen al llarg d'aquest dimarts per explicar els motius de la nova protesta i faran una concentració a la tarda a la Seu. També han previst d'altres accions a la resta de Catalunya. El grup parlamentari del PSC Units inicia el curs polític a la Seu d'Urgell. A l'obertura de les jornades, Joan Barrera ha demanat suport per fer realitat projectes com l'Hospital Comarcal o les infraestructures pendents al Pirineu. En clau de política catalana, Ferran Pedret ha apel·lat els diputats socialistes a plantar cara a l'extrema dreta. L'espai Armengol de la Seu d'Urgell acull el tast quan el cacau troba el formatge. L'activitat conduïda per Aleix Soler i Francisco Puente explorarà harmonies i maridatges sorprenents entre diferents tipus de formatge i varietats de cacau. La proposta tindrà lloc el 18 de setembre i cal inscriure-s'hi prèviament. Activitats paral·leles a la Seu d'Urgell amb motiu de les finals de la Copa del Món de Canoe Slalom. Cultura, esport, música, cinema, artesania i gastronomia complementen la competició que es disputarà al Parc Olímpic del Segre del 10 al 13 de setembre. Aquest dimecres hi haurà la inauguració a la plaça dels Oms amb la participació dels Diables, els Geganters i Grallers, Tambuca i la Coral Encoratjades. Les Falles de l'As, Premi Estel 2026, l'acte de lliurament del guardó que atorga a JNC i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell, se celebrarà dissabte vinent, dia 12 de setembre, a la Torre Solsona. L'homenatge comptarà amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Les cases buides no dormen, de Joan Llensa, guanya el Premi Pirineu de Narració Literària. L'escriptor Garrotxí també ha aconseguit enguany el Premi Mort, Quita Mort, de Novel·la Negra, per la darrera batuda. Els Premis Homilies d'Organyà s'han lliurat en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha celebrat el 30 aniversari plenament consolidada. La quarta edició del Festimariu estrena a la Biblioteca de Cal Parramont com a espai d'activitats. L'esdeveniment, que arrenca divendres vinent, dia 11, el promou la Fundació Planes Corts i compta amb més de 30 propostes. Enguany hi haurà disponible una col·lecció de 10 jocs de fusta gegants i el cantautor solsoní Roger Mas serà el cap de cartell musical. L'Alt Pirineu i Aran commemora la Diada Posant en Valor la Diversitat de Catalunya. La jornada de la delegació del govern també destaca l'aportació del territori pirinenc en la construcció del país. L'acte s'ha celebrat al Pont de Suert i ha estat presidit per la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menó. El Cadí la Seu comença els partits de pretemporada amb victòria sobre Lima Horta per 60-53. El següent amistós serà aquest divendres contra el Toulouse Metropol. Aquest maig forma part del trofeu d'en Camp, que aquest diumenge ha ofert un duel de preparació de l'ACB entre el Morabanc i el Barça. La Seu Futbol Club perd amb l'Alpicat 0-3 i es queda fora de la final de la Copa Lleida. Els jugadors de la Seu també han caigut a la Copa Catalunya amb una derrota amb el Torreferrera per 4-1. Oliana inaugura la gespa artificial del camp de futbol municipal. I també en esports, Toni Bo assoleix el seu 40è Mundial de Trial. El pilot català, resident a Andorra, segueix fent història en conquerir el 20è campionat consecutiu a l'aire lliure al Gran Premi dels Països Baixos. Des del 2007 ha guanyat totes les edicions del circuit FIM per partida doble. Les 12 i 5 minuts... Fins aquí el repàs informatiu, en el repàs dels titulars. Més informació a partir de la una i a continuació tornem amb el Carreter i Manta en aquesta ja darrera sessió en directe des de Sala Plens de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
5: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
7: Molt bon dia de nou, un quart menys 5 minuts d'una a les 12 i 10 minuts, ara sí. Tornem la connexió a la sala plens de l'Ajuntament de Sant Urgell per continuar el darrer carretera manta d'aquest any 2026. Amb Ignasi Cervera.
8: Molt bon dia. Doncs sí, aquí estem en directe a sala de plens de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el lloc on tradicionalment fem l'últim programa del Carretera i Manta, el programa concurs de l'estiu, 31a temporada ja en antena. L'any passat celebràvem el 30è aniversari i aquest any us hem de donar més que mai les gràcies perquè el programa ha mantingut doncs la participació, ha seguit tenint molta participació, actualment ja tant a través del telèfon com també a través de les xarxes. Per tant, moltíssimes gràcies a tothom qui ha pres part. I ha arribat el dia de premiar-vos-ho amb un sorteig gros, el més gros de l'any, i que farem després de la primera part del programa, en què, com sempre, a part de donar-vos premis a vosaltres, també aprofitem les vostres trucades i missatges per fer una aportació solidària. Per començar, saludem aquí els estudis de Ràdio Seu, avui som a la sala de plens de l'Ajuntament. Saludem el regidor de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Jordi Mas Ortega. Molt bon dia, benvingut.
9: Hola, bon dia.
8: I ens acompanya també Josep Marcino, en representació de CIMAC Electrònica, CIMAC Electroservei. Josep, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Aquí li agraïm que hagi vingut perquè avui és un dia força atrafegat, com hem comentat abans aquí a la Seu, i ens ha prestat uns minuts per fer aquest lliurament d'aquest xec solidari. CIMAC Electrònica és un dels nostres patrocinadors, juntament amb Caditurs, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell i Estiu 3000 Apnau. I cada any, fruit de les trucades i missatges que rebem, fem aquesta aportació solidària, i aquest any, cada any mirem d'anar-la repartint entre diferents entitats de la ciutat que treballen en l'àmbit de la solidaritat i cooperació. I avui, aquest any, la donem al projecte Aliments per la Solidaritat, al Banc d'Aliments, vaja, com el coneix tothom, i d'això ens en pot parlar Jordi Mas, perquè és regidor de Solidaritat, com dèiem, i l'Ajuntament, a través del Consorci d'Atenció a les Persones, hi està implicat, oi?
9: Així és. Els Aliments per la Solidaritat, el que comúment es coneix com el Banc d'Aliments, està format pel CAPAU, el Consorci d'Atenció a les Persones, que és qui regula i qui fa també el seguiment de totes les famílies que puguin optar a tindre aquest tipus d'ajut, en aquest cas de tindre la consignació d'aliments. Hi ha també la Seu Solidària, que fa una aportació econòmica, i després hi ha la Creu Roja, que és qui porta sobretot tot el que és els aliments, no? He de recordar que són aliments tan frescos com no, i és important, no?, el que hi hagi un lloc on les famílies puguin complementar, perquè el Banc d'Aliments no és els aliments únics, no?, sinó que és un complement al que necessiten les famílies, que prèviament han passat pel CAPAU, i per tant hi ha un seguiment de les necessitats i de les unitats familiars dels aliments que necessiten.
8: Actualment teniu algun càlcul de quanta gent atén el Banc d'Aliments, o alguna xifra aproximada?
9: Doncs són, cada setmana passen al voltant d'una trentena, 40 famílies, i no sempre és igual, no?, però més o menys és el número de persones o de famílies que estan passant, no? I recordo que és un complement, no? O sigui, quan el teu llindar, diguéssim, de vulnerabilitat és més gran, hi ha una sèrie d'ajuts més directes a la unitat familiar, i aquí és com un complement que es dona un cop al mes a les famílies. I doncs vull agrair tots els voluntaris i voluntàries que estan allà en el magatzem organitzant-ho i fent un seguiment per després donar aquests ajuts a les famílies que ho necessiten.
8: I en general, quines són les circumstàncies que poden portar aquestes famílies o particulars a demanar ajuda al Banc d'Aliments?
9: Clar, són famílies que moltes vegades estan a l'atur, no tenen suficients ingressos, algunes d'elles són nouvingudes, altres són de tota la vida aquí de la Seu, però per això és important que el CAPAU faci un seguiment. No és que arribi la gent directament allà i diu necessito aliments, sinó que hi ha un seguiment, per tant es fa d'una forma rigorosa i seriosa, sapiguent la unitat familiar quines necessitats té, i per tant es dona els aliments que es necessiten en aquells moments en aquella unitat familiar.
8: En definitiva, que vagi per a qui realment ho necessita i de la manera com ho necessita, no?
9: Ah, això mateix, vull dir que, com deia, no és simplement arribo i em donen el que demano, sinó que es fa un estudi acurat del que aquella unitat familiar en aquell moment necessita.
8: A part del Consorci d'Atenció a les Persones, quines altres entitats o institucions hi estan implicats?
9: Sí, doncs, com deia al principi, la Seu Solidària fa una aportació econòmica, i també diferents persones de forma voluntària també ajuden al que és la col·locació de tots els aliments quan arriben, i sobretot fer els lots, perquè es fa uns lots per a les famílies que arriben. I evidentment, doncs, la Creu Roja, no? Creu Roja des de Lleida és qui fa l'enviament dels aliments i s'ha de fer d'una doncs, forma àgil i ràpida, sobretot quan són aliments frescos. Hi ha una part de congelat i una altra part més que és aliment fresc i l'altra que és envasat. I aquí doncs, agrair a la Creu Roja que fa aquesta tasca ingent de tants i tants anys de suport, en aquest cas en moltes àrees, però en aquest cas amb els aliments.
8: I a part d'això, també, perquè de vegades en parlem, aneu rebent aportacions al llarg de l'any, com per exemple el Gran Recapte, la representació de teatre que fa Quinxou Teatre i d'altres seccions, no?
9: Sí, després hi ha moments puntuals a l'any, que és un moment de no només de recaptar el màxim d'aliments, sinó també és un punt de sensibilització, no? I de donar a conèixer que hi ha molta gent doncs, que no té ni per menjar. Parlem moltes vegades que el més important és l'habitatge, evidentment és un dels elements estructurals de necessitat com a societat, però és que si no tens per menjar, doncs encara és molt més imperant, no?, aquesta necessitat. I sí, doncs són moments estrella, per, no només per recaptar, sinó també per fer aquest toc d'atenció de que hi ha molta gent que viu aquí a la Seu, que viu entre nosaltres, però que no pot arribar a tindre els mínims d'aliments necessaris per viure.
8: Molt bé, i ara parlem amb Josep Marcino, de CIMAC Electrònica, un any més col·laborant a aquesta aportació a entitats solidàries de la ciutat.
10: Sí, evidentment, un any més aquí amb aquest clàssic que ja és aquest programa, que, bueno, que estem destinat a finalitats solidàries, que jo crec que és prou important, perquè crec que, bueno, tots pensem que a vegades les necessitats estan lluny de nosaltres i no ens donem compte que probablement al rededor, vull dir, hi ha gent que tenen prou necessitat i prou urgència, sigui per mitjà, per tot tipus de ajust que se'ls pugui portar. I dintre la nostra capacitat pues, intentem conservar aquest patrocini d'aquest programa i poder col·laborar amb la nostra petita aportació.
8: Agraïm un cop més a CIMAC aquesta col·laboració i el fet també que el Josep hagi pogut vindre un moment aquí a l'Ajuntament, perquè hem pogut comprovar que doncs, com avui estàveu força atrafegats. Actualment, a part del més conegut, que és l'electrònica, el so, la televisió, quins altres serveis i productes oferim?
10: Bueno, jo sempre dono l'exemple d'una mica de les nostres petites empreses, que és com una taula que abans s'aguantava amb una pota o dos i ara necessitem vuit. Això, evidentment, comporta que necessites més gestió, més feina, més estar al dia, vull dir, i estar, vull dir, diguem, vull dir, amb feines diferents i d'alguna manera canviar el xip constantment. Però, bueno, això es manté actius i estem contents dels resultats i, evidentment, vull dir, hem incorporat el tema de fa 4 o 5 anys el tema de gamma blanca i continuem amb el que ja portàvem i bueno, no toca un altre sinó reinventar-se contínuament i està, bueno, ara a prop farà aviat a vora 50 anys que vam iniciar amb un petit taller amb el meu soci al carrer Sant Armengol. Reparàvem o veníem una tele cada 15 dies i allò semblava perfecte, però avui dia tot això és un canvi impressionant i bueno, intentem estar al dia i com deia abans reinventar-nos i adaptar a les necessitats de la clientela, que jo crec que al final veus que tot el que en aquests anys has sembrat del d'alguna manera, també, vull dir, la clientela, sobretot amb la nostra pedra filosofal, que sempre dic que és el servei, bàsicament, pues jo crec que bé, estem contents.
8: Actualment, quins són els productes més destacats que oferiu?
10: Bueno, a part de la gamma marron ja de tota la vida, que és televisió, que bàsicament ha quedat bastant reduït amb el tema televisió, abans hi havia vídeo, i bueno, també hi ha el tema de IFI i això, però abans tot el que és equipament de l'hogar, de la cuina, que és tota la gamma blanca, sigui neveres, rentadores, secadores, tot la gamma tot aquest ventall que té la gamma blanca, que això també d'alguna manera bueno, pues ens obre un ventall de possibilitats de clientela. I també per l'altra part nosaltres ara també estem treballant bastant amb el tema de l'outlet, perquè considerem que estem tirant d'alguna manera molts aparells, vull dir, perquè relativament nous que es puguin reciclar, i considerem que això és un ventall important, i jo sempre dic el mateix, dic que si tothom hauria de veure la deixalleria, la garbera de parells que hi ha relativament nous i que estan allí, i probablement allò és un producte molt difícil de reciclar i no es recicla per tema que no hi ha gent prou preparada per fer-ho. Vull dir, no hi ha tècnics, i cada vegada hi ha menys tècnics, i això comporta que, esclar, la gent se li obligui d'alguna manera a canviar de parell. I això també és un tema que últimament estem incidint bastant, perquè nosaltres ara ja tenim la capacitat de poder reparar qualsevol tipus d'electrodomèstic, i per això mateix creiem que és un tema que, a part de contribuir amb el reciclatge, pues crec que també hi ha persones a vegades que no poden arribar a comprar un electrodomèstic nou, i tens un ventall també de possibilitats de poder subministrar aquest tipus de producte.
8: És una reflexió molt important la que ens has fet, i que vosaltres hi contribuïu amb els vostres coneixements, i a part d'això, no només això, sinó que us podem trobar en moltes activitats de la seva.
10: Sí, sí, com tu, Ignasi, ja saps molt bé, vull dir, ara ens trobarem aquí baix al Parc Olímpic.
8: Sí, per exemple.
10: Sí, exacte. Ens trobarem aquests 3 o 4 dies que vaig al Parc Olímpic, continuem donant servei de sonorització, de tot tipus de reparacions, i bueno, evidentment, vull dir, el que diu abans, vull dir, clar, la nostra taula s'ha convertit en una taula de moltes potes, però bueno, evidentment, vull dir, nosaltres, jo sempre dic el mateix, a mi al final tinc la gran sort de que el que faig m'agrada, perquè m'agrada sempre la tecnologia, i també m'agrada d'alguna manera donar servei, poder solucionar els problemes de la gent, i això d'alguna manera et fa sentir útil, que al final és la finalitat última, jo crec que és el que et dona sentit al dia a dia.
8: Per cert, quan ho celebreu aquest 50 aniversari?
10: Bueno, farà falta un parell d'anys, ara estem als 48 o així, i bueno, sí.
8: Doncs ja n'estarem pendents. Molt bé, doncs ha arribat el moment, ara m'aixeco perquè deixo espai perquè el Josep faci lliurament d'aquest xec, que és de 250 euros aquest any per al Banc d'Aliments, pel projecte d'Aliments per la Solidaritat, i ara mateix, doncs, en aquests moments, en directe aquí a la sala de plens de l'Ajuntament, Josep Marcino lliura a Jordi Mas en representació del projecte d'Aliments per la Solidaritat i de l'Ajuntament de la Seu, que està implicat aquest xec per, doncs, contribuir a la tasca del Banc d'Aliments local. Molt bé, doncs, sí.
9: Per agrair. Sí, bueno, m'agradaria agrair a CIMAC pel seu suport, en aquest cas al Banc d'Aliments d'aquí de la Seu, però sobretot també reconèixer la tasca que fan com a empresa familiar i, com a exemple, explicava de tot el que feien, i sobretot pel compromís, no? El compromís amb la nostra ciutat. Veiem que són 3 entitats que estan treballant al Banc d'Aliments, com deia abans, no? El CAPAU, una administració, una ONG, la Sociolidària, i una altra entitat del tercer sector, com és la Creu Roja, i després, amb aquest ajut que feu, doncs demostra que la Seu és solidària, entre nosaltres col·laborem, ens reconeixem, i penso que aquest teixit d'aproximació, doncs és molt, molt important que la ciutat passi en accions com aquesta, no? Que entre nosaltres ens ajudem i ens puguem reconèixer. Gràcies.
10: Moltes gràcies.
9: I també a Carretera i Manta per la feina que feu.
10: Estic completament d'acord amb el que acabes de dir, i et dono les gràcies, vull dir, per reconèixer aquest sentit comú, i és algo que evidentment, mentre puguem col·laborar, pues, intentarem amb les nostres possibilitats, com ha dit abans, continuar amb aquest programa, que crec que fa una labor prou important.
8: Fantàstic. Doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies a Josep Marcin, moltes gràcies a Jordi Mas en aquest lliurament d'aquest xec solidari, i res, fem una pausa i de seguida entrem ja a l'últim moment del programa, el sorteig. Fins ara.
11: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com, i ara també per WhatsApp al 616-009-159.
12: I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
13: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
14: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
13: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
14: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
13: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
14: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
13: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
12: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
12: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Passen tot just 2 minuts de 1:15 del migdia d'aquest dimarts, dia 8 de setembre, de darrer dia del programa Cràter i Manta, per tant, darrera mitja horeta del programa concurs de Ràdio Seu, 31a edició. Ara sí, tornem la connexió a la sala de plens de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, de nou connexió amb Ignasi Cervera.
1: Molt bon dia, novament. Doncs sí, aquí estem una altra vegada a sala de plens de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i ha arribat el moment. Després de molts premis que hem anat donant durant tota la temporada, arriba el Premi Gros, el viatge ofert per Cadí Tours. Avui, com dèiem, és un dia de molta activitat. Des de Cadí Tours ens han comentat que sembla que no podran vindre al sorteig, però no passa res perquè ja ens han donat aquest bal que tenim aquí i que mostrarem també les fotos que publicarem després. Aquest viatge a Mallorca, i que per dues persones, i que serà entre totes les trucades que hem rebut. Val a dir que primer de tot donar-vos les gràcies perquè Carreter i Manta aquest any hem superat àmpliament les 2.000 participacions, sumant les trucades, que són la majoria, de fet, però també els concursos que hem publicat a través de xarxes socials, que també hem tingut molt d'èxit, els diversos sortejos. I ha arribat el moment. Tenim aquest any 1.197 trucades. Les últimes les vam rebre ahir mateix i res, ha arribat el moment de fer el sorteig i per fer-lo, per donar-ne fe, ens acompanya avui aquí la Maria Ramírez, secretària d'alcaldia de l'Ajuntament de la Seu, que ha donat a fer d'aquest sorteig. Moltes gràcies per acompanyar-nos. I res, Maria, que tenim aquí el bombo, com sempre, i de moment posem les unitats de miler, perquè el primer que hem de saber és si és una trucada de les primeres 999 o si és de les següents, de les que hi ha hagut. Val a dir que hi ha, com sempre, gent que té moltes possibilitats perquè ha trucat moltes vegades, però que també que hi ha molta gent apuntada, perquè hi ha gent que ha trucat una vegada, dues vegades, 10 vegades, i també entra en el sorteig, també té possibilitats de guanyar. Per tant, doncs, de seguida sortim. Remenem fort i a veure

0: Bé, que de fet hauria de ser, ara hi he pensat, o els, un 0 o un 1. Per tant, doncs, els haurem de treure. Els hem posat molt ràpidament, però... Ah, doncs mira, ens ha sortit el 7, doncs ara haurem de treure fins que ens surti un 1 o un 0. Per tant, doncs, tornem a treure totes les boles. Aquesta, tornem, seguim, endavant. No, el 2... El 6, ha sortit totes ara. A veure, un moment. El 6, el 9. El 6, a veure. I ara sí, un 0. Ens ha sortit el 0. Per tant, és un número que comença, que va del 1000 al 1099. Atenció. Tornem a col·locar les boles. Endavant. Ja les tenim totes a lloc. Tornem a remenar. Ara per les desenes. És un número del 1000 al 1099. Tornem-hi. Quin número ens surt, Maria?
1: El 8.
0: El 8. Doncs és un 1000... hem dit 1080... És un 1080. Atenció, ja ho tenim localitzat. A veure si de seguida sortim de dubtes. 1080, Maria, unitats. 1080 i... Quin número?
1: El 4.
0: 1084. Maria, què hi posa aquí? 1084.
1: Jordi U.
0: Que és Jordi Ubach. Molt bé, doncs Jordi Ubach, felicitats, és el guanyador del viatge ofert per Cadí Tours. Bé, de fet, sí, és dels oients que ha trucat més durant aquest estiu, ha trucat força vegades. Per tant, doncs Jordi Ubach, si ens estàs sentint i si vols trucar-nos, ets el guanyador del viatge. Però ens pots trucar d'aquí una estona perquè encara hem de fer un sorteig més. Ara mateix la Maria ho apunta, Jordi Ubach, número 1084, nom Jordi Ubach, exacte. Molt bé, doncs Jordi Ubach és el guanyador d'aquest sorteig. I res, que tornem. Ara tenim encara dos sortejos més per fer. Un és per un molt especial aquest any, perquè un dels nostres patrocinadors, Menjar el Turgell, celebra el seu 10è aniversari. Els tenim ben a prop, a la parada que tenen aquí a la plaça, a la botiga que tenen aquí a la plaça Patalín, també el bar L'Estrella. Per tant, avui som ben a prop d'ells. I ens han ofert per l'ocasió, per sumar-se a aquest 10è aniversari, un lot especial d'aliments de Menjar el Turgell, que, per cert, aprofitem per comentar que, com que estan de 10è aniversari, cada mes estan sortejant un lot, com aquest que oferim avui, entre els clients, entre la gent que fa compres als seus locals, tant aquí a la Seu com a Montferrer. Per tant, doncs, aquest any tenim un lot especial, 10è aniversari de Menjar l'Alt Urgell. Veurem per qui és. Ui, ens han saltat dos números, a veure si és un dels dos que busquem. No, cap. Doncs va, els traiem tots un altre cop, perquè ha de ser o un 1 o un 0, el primer que surti. A veure què més en surt aquí. Això és un 7. Seguim. Això és un 5. De moment no surt. Aquí, a veure. Sí, el 0. Ens ha sortit el 0. Per tant, ara sí, ara és del 0 al 999. Som-hi. Tornem a col·locar les boles. Ara per decidir els centenars. És del 0 al 999. Tornem-hi. El centenar és...
1: El
0: 7. Gràcies. Doncs el tornem a col·locar. És un 700, de moment sabem. Tornem-hi, ara ja anem més ràpid. A veure... El traiem...
1: El 1.
0: El 1, doncs és un 710. I de seguida sabrem quin és. Girem pàgina ja, busquem ja la pàgina on hi ha el 710. Ja el tenim, i a veure, l'últim. Tornem-hi, vinga. I ara ens surt el...
1: El 8.
0: El 8, és el 718. I 718 és, a veure... Doncs, a veure, Maria...
1: Juani
0: Mendueña. Juani Mendueña és la guanyadora d'aquest...

0: lot de menjar al Turgell, felicitats. I res, ens queda un últim premi, que és una invitació pel Parc Olímpic del Segre. Vinga, va, anem ja ràpid. Traiem un 1 o un 0, a veure el primer que ens surti. Tornem a treure tots els números. A veure... mira, un 0, ja ens ha sortit el 0. Doncs tornar a ser del 0 al 999. Anem pels centenars. Obsequi, invitació, l'última que donem aquest any del Parc Olímpic del Segre. Quin número d'en surt, de centenars? El 9.
1: El
0: 9, correcte. Que es distingeix pel 6 per un puntet.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs és un 900 el número que guanyarà aquest últim obsequi. Desenes?
1: El 2.
0: 920, és un 920. Per tant, doncs girem pàgina, anem a buscar un 920. I va, les unitats. Tornem-hi, última remenada. I en surt finalment el... Aquest és el...
1: 6.
0: El 6. Molt bé, doncs 926, l'anem a buscar. I, a veure un moment, si el trobem, perquè hi ha molts números. Ara sí. 926.
1: Dolors...
0: Dolors Guilló. Dolors Guilló guanya la invitació pel Parc Olímpic del Segre amb el número 926. Per tant, doncs, la Maria ens ho està apuntant ara. Recordem, invitació pel Parc Olímpic del Segre, número 926, Dolors Guilló. Un lot del desè aniversari, lot especial de menjar a l'Alt Urgell, el 718, que era Juan Menduinya, i repetim, guanyador del viatge a Mallorca de Cartrimanta 2026, ofert per un any més per viatges Caditurgi, que el tenim aquí davant la invitació, número 1084, el guanyador és Jordi Ubach. Per tant, doncs, ja tenim guanyador, Jordi Ubach, guanyador d'aquest viatge a Mallorca, gentilesa de Caditurs, en aquest Cartrimanta 2026. Bé, doncs, Pep, des del control tècnic, no sé si ens vols comentar alguna cosa.
2: Bé, estem atents pel que esperem sigui la trucada dels guanyadors, en aquest cas el Jordi Ubach. Agrair a tothom, com sempre, les participacions, les gairebé 1.200 participacions en directe aquí als estudis de Ràdio Seu. Agrair a tothom, lògicament, que ho fa possible. Doncs amb atents, esperem doncs, rebre la trucada, si no, saber-ne alguna cosa als pocs 5 minuts.
0: Perfecte, doncs Pep, ja ens avisaràs, i si vols agafar tu mateix la trucada ho pots fer, i si no ens avises, ja tenim de moment un quart d'hora abans d'acabar el programa, ens donarà temps d'acomiadar-nos encara, i a veure si podem parlar amb el guanyador, amb el Jordi Ubach, a veure si ens explica alguna cosa. Molt bé, doncs tornem d'aquí uns moments, des d'aquí, des de la sala de plens de l'Ajuntament de la Seu. Moltes gràcies, fins ara.

0: Tres quarts menys un minut d'una, i com us avançàvem, doncs hem pogut contactar amb alguns dels guanyadors dels tres premis que acabem de donar en aquest ja darrer dia del Cartell Manta 2026. A continuació donem pas a Inés Cervera i, per l'altra línia, a Juani Menduinya, en aquest cas guanyadora del lot de Menja't la l'Urgell. Benvinguda, Juani. Ignasi.
1: Gràcies. Doncs sí, seguim aquí amb la connexió en directe i ens deies que tenim la Juani al telèfon. Juani, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. I moltíssimes gràcies, que estic molt contenta.
1: Molt bé, i moltes felicitats.
2: Gràcies, gràcies a vosaltres. Que feu un programa fantàstic i esperem amb tot l'anhelo tot l'any per poder participar i poder estar amb vosaltres una temporadeta.
1: I nosaltres encantats de fer aquest programa, pel que acabi al fil fem per vosaltres. Tot això no tindria cap sentit sense vosaltres, i encantats de seguir donant aquests premis. Ja hem donat durant l'any obsequis de Menja l'Alt Urgell, però aquesta vegada és un lot, perquè Menja l'Alt Urgell, ja ho hem dit, celebra el seu desè aniversari. Productors artesans d'Alt Urgell que fan uns productes boníssims, en podem donar fe, perquè nosaltres també en som consumidors, i res, que molt contents, ens fa molta il·lusió doncs, de poder repartir aquest lot, Juani.
2: Molt bé, doncs jo molt agraïda també a l'Alt Urgell i també a vosaltres perquè teniu tanta paciència amb nosaltres i ens feu l'estiu molt més portador.
1: Fantàstic, doncs, Juani, res, ja ho comentarem a Menja l'Alt Urgell, que t'ha tocat aquest lot per sorteig i el podràs passar a buscar a la botiga.
2: Vale, moltíssimes gràcies, eh? Ens veiem aviat. Un abraçada
1: gràcies
2: per tots els oients i per tots vosaltres que feu aquest programa tan fantàstic.
1: Moltíssimes gràcies. I en el cas de la Juani, també per la fidelitat, perquè és d'aquelles oients fidels de Ràdio Seu i que, doncs, per tant, doncs, també ens fa il·lusió que li toqui, tot i que, com dèiem, hi havia moltíssima gent aquest any que li podia tocar per les moltes trucades que hem rebut. No sé, Pep, si hi ha alguna altra trucada ara mateix?
0: Doncs encara no, estem atents. Confiem, doncs, poder parlar, ja sigui amb el Jordi Obac o amb la Dolors Guilló, guanyadors també, doncs, del viatge Cadí Tours i d'aquest descens amb rafting al Parc Olímpic del Segre. Línies obertes, com sempre, de nou 973-36-06-17, si ens voleu fer un truc, doncs convidats també de nou a agrair doncs, la participació de tots i totes.
1: Perfecte, doncs Jordi Obac, si ens estàs sentint, repetim el nom, Jordi Obac, si ens estàs sentint, si vols, truca'ns al 973-36-017, com has fet moltes vegades durant l'estiu, perquè és d'aquells oients que ha trucat moltes vegades, i res, i aquesta vegada sí que val la pena perquè podrem compartir amb tu l'alegria d'haver guanyat aquest viatge ofert per Cadí Tours, aquest viatge a Mallorca per dues persones, i que res, ja us poseu d'acord amb Cadí Tours, doncs per concretar com el feu. Nosaltres ens queden 10 minuts per endavant. Pep, hi ha alguna trucada, de moment?
0: De moment encara no, Ignasi.
1: Molt bé, doncs Pep, si et sembla, aprofitem per fer una pausa molt ràpida, a veure si així donem temps perquè a veure si ens truquen el Jordi o la Dolors, i anirem ja per acomiadar el programa, quasi bé.
0: Doncs que així sigui, tornem en uns minuts.
1: Fins ara.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973-35-23-18. Una tele o...
4: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No vadis. Informa't al telèfon olímpic el 973-360092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
6: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Darrers minuts del Cartell Manta 2026, són les 12:51 minuts. Tornem a connexió en directe, en aquest cas a la sala de plens de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, amb Ignasi Cervera.
1: Doncs sí, tornem a ser aquí en directe a Ràdio Seu 107.2. Recordem, ja hem fet el sorteig del viatge, ha estat pel número 1084 i el guanyador és Jordi Ubach. I tenim novetats, perquè ens acaben de comentar fa un moment que el Jordi no podrà venir perquè ara mateix està treballant, però sí que ha vingut en representació seva la Maite Martínez, que en pot donar fe. Maite, gràcies per vindre.
2: De res, moltes gràcies a vosaltres pel premi.
1: I contents, no, suposo?
2: Molt, molt, molt contents, molt contents, sí.
1: Ens deies que el Jordi ara mateix no pot venir,
2: no,
1: oi?
2: No, perquè està treballant i, clar, no pot sortir de la feina per venir-lo a buscar. Diu, ala, ves-hi tu. Diu, pues, apa.
1: Molt bé, com us heu quedat quan ho heu sabut?
2: Sorpresos. Jo almenys molt sorpresa quan m'ha trucat, diu, ves-hi, ves a buscar-lo. Dic, ostres, que guai.
1: Sí. Sí, perquè de fet és que ara ho dèiem, és dels vins que ha trucat moltes vegades,
2: sí,
1: aquest estiu.
2: Sí.
1: O sigui, no és que no és, tampoc, sí, sí, és tan sorpresa.
2: Bueno, mira, a vegades no se sap mai.
1: Però sempre fa il·lusió, oi?
2: Hombre, i tant que sí, sempre.
1: Molt bé, doncs, escolta, diem, el Jordi no pot venir, però la Maite, en representació seva, sí que ha fet la deferència de vindre aquí a la sala de plens de l'Ajuntament, i per tant, doncs, estarem encantats de donar-li aquest xec, aquesta invitació que ens ha preparat Cadí Tours, i que res, ara mateix ja li donem. Aquest el posa per un moment que agafem el micro, que si no em sentiu. Aquest bono regal vàlid per dues persones, escapar de Mallorca, 3 dies en pensió completa, hotel 4 estrelles.
2: Fantàstic.
1: Molt bé, doncs ara mateix, res, que farem la foto de record. I Maite, doncs res, el viatge és vostre, ja quedareu d'acord amb Cadí Tours pels detalls.
2: Okay.
1: I només cal que aneu a Cadí Tours i ja quedareu d'acord.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, eh?
1: Molt bé, doncs... quina millor manera d'acabar el Carreter i Manta aquí a Ràdio Seu, que repartint in situ aquest viatge. I res, un Carreter i Manta en què aquest any hem superat àmpliament, com dèiem, les 2.000 participacions. Més de la meitat eren trucades telefòniques. Doncs mira, amb les trucades que hem rebut avui, ja hem arribat a la xifra rodona de 1.200 trucades. I fruit d'aquesta alta participació, hem començat el programa d'avui donant aquest xec de 250 euros per un projecte solidari local, per gentilesa de CIMAC Electrònica. Aquest any és per Aliments per la Solidaritat de la Tursell, un dels projectes de fet més representatius de l'àmbit solidari que és nostre, i estan implicats la Seu Solidària, Creu Roja al Tursell i el Consorci d'Atenció a les Persones. L'ha recollit el regidor de Solidaritat, Jordi Mas Ortega, de mans de Josep Marcino, de CIMAC. Hem fet aquest sorteig. També, recordem, hem regalat un lot de menys al Tursell de aniversari per Joni Mendoña i la invitació pel Parc Olímpic del Segre, que l'ha guanyat Dolors Guilló. I res, ara ja només ens queda acomiadar-nos, perquè ja quasi arribem a la una del migdia. Carreter i Manta l'han fet possible tot l'equip de Ràdio Seu. Moltes gràcies a Pep Graell a la producció, a Marta Pujantell, també a Aleix Godinho, el control tècnic al llarg de tot l'estiu. Evidentment que us parla, Ignasi Cervera, i també l'agraïment a Sílvia Erce, al departament comercial. Hem repartit un any més un gran nombre de premis setmanals, hem fet un gran nombre d'entrevistes, algunes d'elles a noms força coneguts. Les podeu trobar totes a l'apartat de Ràdio La Carta, de radioseu.cat. Per exemple, ens venen al cap noms com Pep Plaza, Eric Vergés, Oriol de Ramon, Miquel Travé, Macuca, Artur Blasco i un llarg, etc. I res, abans d'acabar, moltes gràcies als patrocinadors. Cadí Tours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, CIMAC Electrònica i Estiu 3000 Apnau. Moltes gràcies també als col·laboradors. Hem repartit molts premis gràcies a la col·laboració, per exemple, de Turisme Alt Urgell o de Turisme Seu, que els tenim avui aquí al costat, i molts altres col·laboradors que ens han ofert invitacions al llarg de l'estiu. I, evidentment, com sempre, l'agraïment immens, magnífic, per a tots els oients, per a tota la gent que truqueu, que ens escolteu al llarg de l'estiu, que esteu sempre al peu del canó, que participeu, i que us ho agraïm també, com podem, amb tots aquests premis que oferim. I si així ho voleu, doncs tornarem l'estiu que ve amb més Carretera i Manta. Ha estat una vegada més un plaer, 31a temporada d'antena. Molt poques ràdios locals poden dir que tinguin un programa amb més de 3 dècades en antena, i per tant, doncs, n'estem molt orgullosos, i això també és possible gràcies a vosaltres. Per cert, un dels nostres patrocinadors Vinaròs, Parc del Segre. Recordem que acull a partir d'aquest dijous i fins diumenge les finals de la Copa del Món d'Eslàlom, un gran esdeveniment, no us el perdeu. Demà hi ha l'inauguració aquí mateix, a la plaça dels Soms, a les 8 del vespre, obert a tothom, i d'altres activitats paral·leles en una setmana en què també tenim la Diada Nacional de Catalunya i moltes altres activitats. Per tant, doncs, seguiu gaudint, i nosaltres, que ja després de prendre'ns un respir, ja quan toqui ja començarem a pensar en el Carreter i Manta 2027. Res, moltes gràcies, bon final d'estiu, bona diada, i moltíssimes gràcies a tothom per la vostra participació. Fins l'any que ve.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la casa del matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia, és la 1:30. Encetem l'informatiu tot fent el repàs dels titulars.
0: Titulars.
1: El nou curs escolar a la Seu d'Urgell i Castellciutat arrenca amb quasi 2.000 alumnes. Més de la meitat, 1.047, corresponen a infantil i primària, mentre que n'hi ha 779 a ESO, 634 a batxillerat i cicles formatius, 173 a les llars d'infants, 17 a l'IFE i 9 al PFI-PTT. Docents del Pirineu alcen la veu per la dificultat d'accés a l'habitatge i la manca de mestres a les escoles rurals. Les mobilitzacions han començat a primera hora i ha convocat una protesta a la Seu d'Urgell. Poca repercussió de la protesta en el primer dia de classe als centres educatius.

0: El programa de Ràdio Seu Cardedeu-Manta s'acomiada avui, dimarts, amb el sorteig de premis. El guanyador del viatge a Mallorca ofert per Caditurs és Jordi Ubach, amb la trucada 1084. També premis, en aquest cas, per Juan i Menduña, en el marc del desaniversari del Menja de l'Urgell, i també per Dolors Guilló, la invitació del Parc Olímpic del Segre. El grup parlamentari del PSC Units inicia el curs polític a la Seu d'Urgell. L'obertura de les jornades, amb Joan Barrera, ha demanat suport per fer realitat projectes com l'Hospital Comarcal o les infraestructures pendents al Pirineu. En clau de política catalana, Ferran Pedret ha apel·lat els diputats socialistes a plantar cara a l'extrema dreta. L'Espai Armengol de la Seu d'Urgell acull el tast quan el cacau troba el formatge. L'activitat conduïda per Aleix Soler i Francisco Puente explorarà harmonies i maridatges sorprenents entre diferents tipus de formatge i varietats de cacau. La proposta tindrà lloc el 18 de setembre i cal inscriure-s'hi prèviament. Les Falles de l'As, Premi Estel 2026. L'acte de lliurament del guardó que atorga la JNC Junts per Catalunya de l'Alt Urgell se celebrarà dissabte vinent, dia 12 de setembre, a la Torre Solsona. L'homenatge comptarà amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Les cases buides no dormen, de Joan Llensa, guanya el Premi Pirineu de Narració Literària. L'escriptor Garrotxí també ha aconseguit enguany el Premi Mort qui t'ha mort de novel·la negra per La darrera batuda. Els Premis Homilies d'Organyà s'han lliurat en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha celebrat el 30 aniversari plenament consolidada. La quarta edició del Festimariu estrena la Biblioteca de Cal Parramon com a espai d'activitats. L'esdeveniment, que arrenca divendres dia 11 de setembre, el promou la Fundació Planes Corts i compta amb més de 30 propostes. Enguany hi haurà disponible una col·lecció de dos jocs de fusta gegants i el cantautor solsoní Roger Mas serà el cap de cartell musical. L'Alt Pirineu i Aran commemora la Diada posant en valor la diversitat de Catalunya. La jornada de la delegació del govern també destaca l'aportació del territori pirinenc en la construcció del país. L'acte s'ha celebrat al Pont de Suert i ha estat presidit per la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor. Activitats paral·leles a Seu d'Urgell a motiu de les finals de la Copa del Món de Canó Slalom. Cultura, esport, música, cinema, artesania i gastronomia complementen la competició que es disputarà al Parc Olímpic del Segre del 10 al 13 de setembre. Aquest dimecres hi haurà la inauguració a la plaça dels Oms amb la participació dels Diables, els Gegantes i Grallers, Tambuca i la Coral Encoratjades.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: Aquest dimarts ha començat oficialment el curs escolar 2026-2027 que al municipi de la Seu d'Urgell compta amb un total de 1.999 alumnes, sumant educació infantil, primària i ESO. Pel que fa a l'etapa inicial d'aquests quasi 2.000 inscrits, 173 figuren a les llars d'infants. Concretament, la llar municipal Els Minairons té matriculats 93 nens i nenes, a Xics La Salle n'hi ha 50 i a la llar Francesc Xavier 30. Tot i això, el gruix principal correspon al segon cicle d'educació infantil i primària, que suma fins a 1.047 alumnes. D'aquests, 412 cursaran aquest cicle a l'escola mossèn Albert Vives. La segueix el Col·legi La Salle, amb 375, mentre que l'escola Pau Claris en tindrà 235 i l'escola Castellciutat, 35. D'altra banda, infantil, 3 enguany comencen aquesta etapa 90 nens i nenes. Educació secundària obligatòria a l'ESO hi ha inscrits 779 alumnes, els quals 337 la cursen a l'Institut Joan Brudieu, 234 a La Salle i 208 a l'Institut La Valira. Enguany estan en etapa l'ESO amb el primer curs un total de 185 joves. Entre batxillerat i cicles formatius, aquest nou curs sumen 634 alumnes, dels quals 409 corresponen a l'Institut Joan Brudieu, repartits exactament entre 231 a batxillerat i 178 a formació professional. De la seva part, els cicles formatius de La Salle i La Seu compten amb 225 matriculats. En aquests ensenyaments, el curs començarà dilluns vinent, dia 14 de setembre. Finalment, pel que fa a l'itinerari formatiu específic, l'IFE, enguany, el seguiran 17 alumnes, mentre que 9 joves s'incorporaran al programa de formació i inserció de Pla al Transició del Treball, el PFI i PTET. Hem pogut parlar amb els directors, directores dels diferents centres. A continuació conversem, escoltem a Bàrbara Romeu, directora de l'Escola Pau Claris del Seu d'Urgell.
3: L'escola ha començat amb il·lusió, amb moltes ganes, tant els infants com les mestres, i estem molt contentes de començar aquest nou curs i amb moltes ganes, i hem vist que hi ha molta energia i els infants estan tots molt grans i també molt contents d'estar aquí a l'escola. Alumnes som a vora uns 260 i mestres uns 30.
0: Inicia amb normalitat, en aquest cas, també a l'escola Albert Vives de la Seu d'Urgell. Escoltem a la seva directora, Natàlia Galindo.
4: Mira, aquí des de l'escola doncs, han vingut tots els alumnes, vora uns 400. També han vingut tots els mestres, que són vora 42. I tothom ha començat amb molta il·lusió, moltes ganes d'aprendre i amb moltes ganes de passar un molt bon curs. I això doncs, desitgem a totes les famílies de la Seu que passin un molt bon curs.
0: Motivats i il·lusionats també a l'escola de Castellciutat, ens ho explica la seva directora, en aquest cas Marisa Puy.
5: La nostra escola, l'escola de Castellciutat, el curs ha començat amb completa normalitat, amb els infants molt contents per retrobar-nos, per tornar a l'escola i començar un nou curs ple d'emocions, d'alegria i de moltes activitats que ja tenim preparades per gaudir i aprendre i gaudir amb l'aprenentatge. A l'escola aquest any som 25 nens, de I3 fins a 6è. És la nostra escola petita, pública i de poble, com li diem nosaltres, i res, amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'aquest nou curs escolar.
0: També motivats els alumnes i professors a l'Institut La Valira de la Seu d'Urgell, ho explica el seu director Marc Llobera.
6: Comencem aquest curs 26-27 amb tota normalitat. De fet, tot el professorat està avui al centre. L'alumnat també ha vingut tot, a excepció d'algun que per desgràcia està mal avui, però tenim els 215 alumnes al centre, ara que van ganes, amb il·lusió, amb un disseny curricular preparat perquè el nostre alumnat aprengui moltíssim i alhora ho disfruti, i esperem doncs, que passem molt bon curs.
0: I també en aquest cas, normalitat, tot i la vaga, a l'Institut Joan Brudieu. Ens ho explica el seu director, Xavier Falcó.
7: Institut Joan Brudieu, avui hem començat les classes amb la normalitat que ens deixa la jornada de vaga, tot i que la incidència d'aquesta ha estat molt minoritària en el centre. Hi ha molt pocs, hi ha un 12% de professorat que s'ha adherit a la jornada de vaga. Quant a l'entrada dels alumnes, sempre tots els alumnes quan entren a l'institut entren il·lusionats, amb ganes de veure com és aquest nou curs. En el cas de l'ESO, doncs han entrat uns 340 alumnes, més o menys, i en el cas del batxillerat han entrat uns 230 alumnes. Avui entraven alumnes de secundària obligatòria i alumnes de batxillerat, venen a ser aquests 570 alumnes, més o menys. Dilluns que ve començaran tots els cicles formatius i entre tots l'institut arribarà una altra vegada a tenir més o menys, si fa no fa, perquè encara estem en processos de matrícules finals de grau de mig i de grau superior, pel cap més o menys unes 800 persones. De professors, doncs gairebé els tenim tots, més o menys encara ens falten 3 o 4 persones que encara no han estat nomenades, són aquelles incidències de principi de curs que sempre porten uns dies, però diguéssim la totalitat del professorat que arriba gairebé al centenar, doncs aquí al peu del canó per intentar doncs, ofertar la millor oferta educativa per intentar fer el millor per a tots els alumnes que venen a l'Institut Joan Brudieu.
0: I per últim escoltem Alba Solés, directora de l'Escola de la Salle, també de Capital Urgellenca. Ens apunta que han començat el curs sense incidències.
8: Bé, doncs des de la Salle de la Seu d'Urgell, avui dia 8 de setembre, hem iniciat el curs amb els alumnes d'infantil, primària i secundària. Ha estat un inici de curs amb tota normalitat, tornàvem amb moltes ganes i amb molta il·lusió, tant alumnes com també professorat. Aproximadament doncs, uns 640 alumnes s'han incorporat avui a les aules i uns 60 professors i professores també ho han fet amb ells. Des de fa uns dies també aquí vam començar amb els més petits, amb la llar d'infants, i progressivament anirem fent fins al dia 14 que s'integren l'alumnat de cicles formatius, que són els més grans de la nostra escola.
2: Les notícies de la Seu.
0: La vaga d'educació convocada aquest dimarts a l'inici del curs escolar 2026-2027 també ha tingut ressò a les comarques del Pirineu, on la comunitat educativa s'ha mobilitzat des de primera hora del matí. Els docents denuncien les dificultats d'accés a l'habitatge i la manca de mestres a les escoles rurals. A la Seu d'Urgell s'han concentrat a les 8 del matí a la plaça del Camp del Codina a tocar de l'Institut Joan Brudieu. Una desena de professors s'han apropat a les portes del centre per explicar a l'alumnat els motius de l'aturada i han repartit octavetes informatives entre les famílies a qui han convidat a participar a la manifestació prevista per aquesta tarda a les 6 davant l'Ajuntament. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a les portes de l'escola Albert Vives. Pel que fa al seguiment de l'aturada, ha estat baix a la capital de l'Urgell. Un total de 11 professors d'Institut Joan Brudieu s'hi han sumat i també un mestre de l'escola Pau Claris. A la resta de centres educatius, la resposta ha estat nul·la. A la Cerdanya, la jornada de vaga també ha inclòs accions informatives. N'hi havia una prevista a l'escola BAC de Cerdanya Alp i a la tarda està prevista una altra a l'Institut Escola Bellver de Cerdanya. Més enllà de les reivindicacions d'àmbit nacional, com l'augment salarial o la millora de les ràtios d'alumnes per aula, la comunitat educativa de l'Alt Pirineu denuncia dificultats específiques del territori, entre elles la complicada accessibilitat a l'habitatge que afronten molts docents i els problemes derivats de l'orografia pirinenca, que obliga molts mestres a haver de cobrir diverses zones escolars rurals. La delegada d'USTEC i docent Marisol Salvador ha explicat que la concentració d'aquesta tarda davant l'Ajuntament de la Seu vol ser una crida a totes les famílies, alumnes, a tota la comunitat educativa, als docents, per fer-nos sentir un altre cop la nostra veu. Salvador ha remarcat que l'objectiu és tornar a reivindicar les condicions laborals i continuar la lluita iniciada el curs passat, que va quedar a mitges. La idea principal és que tornin a obrir la negociació, perquè no pot ser que el departament ens faci en reunions i sense negociar res a canvi de res, ha afirmat. Així mateix, ha reclamat avenços en l'educació inclusiva i la baixada de ràtios, especialment pel que fa als alumnes amb necessitats educatives especials.
2: Les notícies de la Seu.
0: El programa de Ràdio Seu Carretera i Manta ha clos la seva anyada, aquesta 31a edició. En aquesta anyada doncs, ja han pogut resoldre qui són els afortunats. Carretera i Manta es converteix en un dels espais més veterans de la ràdio local a Catalunya. El programa Concurs d'Estiu ha revalidat durant enguany la seva capacitat de convocatòria i ha tornat a superar àmpliament les 2.000 participacions, de les quals més de la meitat són trucades telefòniques en les hores d'emissió del concurs, de dilluns a divendres al migdia, i la resta corresponen als sortejos que s'han fet per xarxes socials. Fruit d'aquesta alta participació, aquest divendres s'ha fet el lliurament d'un xec de 250 euros per a un projecte solidari local per gentilesa de Simac Electroservei, que enguany s'ha concedit al projecte Aliments per la Solidaritat de l'Alt Urgell. En representació de les entitats i institucions implicades, la Seu Solidària, Creu Roja, l'Urgell, Càritas d'Urgell i l'Ajuntament de la Seu, la donació l'ha recollit el regidor de Solidaritat i Cooperació del Consistori Urgellenc, Jordi Mas Ortega, que ha agraït aquesta col·laboració per part de Simac i de tota l'audiència de Ràdio Seu. L'escoltem a continuació en el que és doncs, aquest darrer dia de la 31a edició del Carretera i Manta. Escoltem el regidor Jordi Mas Ortega.
9: Aquest ajut que feu doncs demostra que la Seu és solidària, entre nosaltres col·laborem, ens reconeixem i penso que aquest teixit d'aproximació doncs és molt, molt important que la ciutat passi en accions com aquesta, no? Que entre nosaltres ens ajudem i ens puguem reconèixer.
0: Jordi Mas destaca les funcions del Banc dels Aliments.
9: Els Aliments per a la Solidaritat, el que comúment es coneix com el Banc d'Aliments, està format pel CAPAU, el Consorci d'Atenció a les Persones, que és qui regula i qui fa també doncs, el seguiment de totes les famílies que puguin optar a tindre aquest tipus d'ajut, en aquest cas de tindre la consignació d'aliments. Hi ha també la Seu Solidària, que fa una aportació econòmica, i després hi ha la Creu Roja, que és qui porta sobretot tot el que és els aliments. No? He de recordar que són aliments tan frescos com no, i és important important, no?, el que hi hagi un lloc on les famílies puguin complementar, perquè el banc d'aliments no és els aliments únics, no?, sinó que és un complement al que necessiten les famílies que prèviament han passat pel CAPAU i, per tant, hi ha un seguiment de les necessitats i de les unitats familiars dels aliments que necessiten.
0: En representació de l'establiment urgellenc d'electrònica hi ha pres part Josep Marcín, el qual valora aquesta nova participació al Carter i Manta.
10: Estic completament d'acord amb el que acabes de dir i dono les gràcies, vull dir, per reconèixer que aquest sentit comú i és algo que, evidentment, mentre puguem col·laborar, pues, intentarem amb les nostres possibilitats, com ha dit abans, continuar amb aquest programa que crec que fa una labor prou important.
0: Tot seguit s'ha fet el sorteig del viatge a Mallorca ofert per Caditours. El guanyador ha estat l'oient Jordi Ubach amb la trucada número 1084. Escoltem el moment en què s'ha resolt aquest sorteig.
11: Número 1084, el guanyador és Jordi Ubach. Per tant, doncs, ja tenim guanyador, Jordi Ubach, guanyador d'aquest viatge a Mallorca, gentilesa de Caditours en aquest Carreter i Manta 2026.
0: Enguany també s'ha sortejat un lot especial d'aliments artesans locals de l'associació Menja la L'Urgell per celebrar que aquesta entitat, que és un dels patrocinadors del Carreter i Manta, celebra el seu 10è aniversari al llarg del 2026. Aquest premi se l'ha emportat l'oient Juan Imenduiña amb el número 718. Des de Menja la L'Urgell han recordat que aquest any segueixen oferint cada mes el sorteig de lots d'aliments entre els clients que fan compres als seus punts de venda. Per acabar, s'ha ofert una invitació pel Parc Olímpic del Segre que ha correspost a Dolors Guilló amb el número 926. Aquest darrer sorteig coincideix amb el fet que aquesta setmana a la Seu es fan les finals de la Copa del Món 2026 de slàlom i kayak cross. Carreter i Manta, dirigit i presentat per Ignasi Cervera i amb la producció de Pep Graell, Marta Pujantell i Aleix Godinyó, ha ofert un estiu més un gran nombre de premis setmanals per als oients, gràcies als patrocinadors i col·laboradors. A més, a través dels concursos proposats es dona a conèixer pobles, personatges, fets històrics o tradicions del Pirineu. Al llarg de l'estiu, el programa ha emès un gran nombre d'entrevistes, sobretot a mena d'activitats que desenvolupen a l'estiu a la Seu d'Urgell, a l'Urgell i al Pirineu. Entre molts altres convidats han passat pel programa el nou campió del món de canó slàlom, Miquel Travé, l'actor i imitador Pep Plaza, els cantants Eric Vergés dels Catarres i Oriol de Ramon dels Detallets, els artistes urbans Oriol Garreta, amb BK, i Núria Riba Bosch, el director teatral Xavier Pi Guillem, el cantant Andorra Macuca, el músic de Cap Verd Tote Sabelinha i els acordinistes i musicòlegs Artur Blasco i Cati Plana, a més d'un gran nombre de representants d'entitats i associacions locals. Totes les entrevistes es poden recuperar a l'apartat de Ràdio a la Carta, a la web www.radioseu.cat. Carreter i Manta ha comptat enguany amb el patrocini de Caditours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja la L'Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000, UpNow.
2: Les notícies de la Seu.
0: El grup parlamentari Socialistes Units per Avançar du a terme aquest dilluns i dimarts unes jornades de treball a la Seu d'Urgell amb l'objectiu de preparar el nou curs polític marcat per la celebració d'eleccions municipals aquest any vinent. La reunió la fan a la sala de Sant Domènec i la inauguració ha anat a càrrec del president del grup Ferran Pedret i l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera. En clau pirinenca, Barrera ha donat la benvinguda als assistents i ha aprofitat per posar l'accent en les necessitats de la Pirineu i Aran, tot recordant que aquest territori representa menys d'un 1% de la població de Catalunya per ocupar el 20% de la seva superfície. El Valle Urgellenc ha recordat que les comarques pirinenques necessiten inversió i el suport ferm del govern i també del grup parlamentari. Pel que fa a inversions concretes necessàries, Barrera ha reclamat la construcció del futur hospital comarcal de l'Alt Urgell i reforçar les infraestructures viàries, perquè les mancances encara existents en aquest àmbit limiten, per exemple, el desenvolupament de nou sòl industrial a la Seu. Quant a l'habitatge, Barrera ha indicat que els problemes d'accés de molts habitants es veuen agreujats per les segones residències i els pisos turístics, però també per la pressió del mercat andorrà, un context que coincideix amb un notable augment del nombre d'habitants fixos tant a la Seu com a d'altres poblacions pirinenques. Sobre aquesta qüestió, Barrera ha criticat que Aliança Catalana hagi dit en la presentació de la seva candidatura a les eleccions municipals de Lleida que la Seu corre el risc d'esdevenir un Ceuta 2, en referència a la pressió demogràfica actual a la zona. L'alcalde considera falsos els missatges difosos per l'Aliança Catalana. De la seva part, en el seu discurs, Ferran Pedret ha volgut fer una crida als diputats per plantar cara a l'avenç de l'extrema dreta a Europa, poques hores després de la contundent victòria d'Alternativa per Alemanya a Lande-Saxònia-Anhalt i quan encara continua la crisi migratòria a Ceuta. Pedret considera que és extraordinàriament perillós i corrosiu per la convivència que l'extrema dreta imposi qui forma part i qui no de la nostra comunitat política. L'escoltem a continuació.
12: Ja sabeu que aquest ha estat un estiu complicat, on hem vist com l'extrema dreta ha aprofitat determinats fenòmens que s'han produït en la frontera sud, a Ceuta, per fer avançar la seva agenda, fer avançar el seu discurs de l'odi. Hem vist també, encara més recentment, les eleccions al Land de Saxònia-Anhalt, on per primer cop des d'acabada la Segona Guerra Mundial, una formació que és hereva d'una o altra forma de les idees del nazisme s'ha situat en primera posició en unes eleccions, és veritat que d'un Land relativament poc poblat, però significatiu i un toc d'alarma per tothom.
0: Sobre les respostes que poden donar a aquest repte, Pedret ha desgranat cinc idees principals, la primera de les quals és que la socialdemocràcia fracassa quan no fa polítiques socialdemòcrates. En segon lloc, que no es poden ajornar les demandes materials de les classes populars. En tercer, que cal disputar a l'extrema dreta la definició de qui forma part de la comunitat política, tot defensant una identitat sempre oberta a incorporar nous bagatges. En quart lloc, que calen aliances internacionals amb altres forces progressistes per coordinar-se, en aquest cas, amb paraules seves sobre la internacional reaccionària. I, finalment, que el PSC ha de recuperar una pràctica militant més intensa i no reduir-se a una marca electoral. L'escoltem també a continuació.
12: No es pot renunciar a la disputa del perímetre, la naturalesa o el contingut del nosaltres, de la identitat col·lectiva, perquè en absència nostra, en aquest combat, en aquesta pugna permanent per definir qui forma part del demos, qui forma part de la nostra comunitat política, ve l'extrema dreta o venen opcions nacionalistes i es dediquen a etiquetar i a perimetrar qui està dins i qui no està dins d'aquest nosaltres. I això és extraordinàriament perillós, és extraordinàriament corrosiu per la convivència, especialment en societats diverses, obertes i plurals, com són les nostres i com serà inevitablement qualsevol societat democràtica.
0: El programa el completaran aquest dimarts amb un debat sobre com fer front a la dreta radical a Catalunya i sobre la nova agenda socialdemòcrata, amb la participació de la sociòloga Marina Subirats. A banda de diputats del PSC i consellers del govern, a les jornades també s'hi ha convidat alcaldes socialistes de la demarcació de Lleida i representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres.
2: Les notícies de la Seu.
0: L'Espai Armengol, Museu de la Ciutat de la Seu d'Urgell, acollirà divendres, dia 18 de setembre, una nova cita del cicle Parlem de Formatge 2026. Sota el títol Quan el cacau troba el formatge, aquesta proposta gastronòmica proposarà un viatge sensorial únic per descobrir la fusió entre dos productes emblemàtics. El tas, prevista a les 8 del vespre, anirà a càrrec d'Aleix Soler i Francisco Puente, del restaurant Paisatges de la Seu d'Urgell, que seran els encarregats de guiar les persones participants a través de combinacions sorprenents, textures contrastades i harmonies perfectes. L'objectiu de la sessió és despertar els sentits i oferir noves perspectives per gaudir tant del cacau com dels formatges artesans de proximitat. El preu de l'activitat és de 15 euros. Cal inscriure's prèviament a través d'internet. Les places són limitades.
2: Les notícies de la Seu.
0: La Joventut Nacionalista de Catalunya, la JNC, i Junts per Catalunya de l'Alt Urgell lliuraran enguany el 27è Premi Estel a les Falles d'Alàs en reconeixement a la recuperació i consolidació d'una tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i l'identitat pirinenca. L'acte obert a tota la ciutadania se celebrarà dissabte vinent, dia 12, a les 7 de la tarda a la Torre Solsona de Castellciutat i comptarà enguany amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull. Amb aquest guardó, els impulsors del Premi Estel Castel volen posar especialment en valor l'extraordinari procés de recuperació de les falles d'Alàs, una tradició que havia desaparegut i que el poble va tornar a fer seva l'any 2021, després de la descoberta d'un document històric que acreditava la celebració de falles al Serrat de les Peces l'any 1543. La documentació, datada del 5 de febrer del 1543, constitueix el testimoni documental més antic conegut de la celebració de falles al Pirineu Català i va permetre restaurar una part de la memòria i del patrimoni cultural d'Alàs, que havia quedat interrompuda durant segles. La JNC i Junts destaquen que, des de la recuperació de la baixada, ara fa 6 anys, les falles d'Alàs s'han consolidat com una celebració plenament arrelada al poble i com una expressió viva de la cultura popular de l'Alt Urgell. Pel que fa, doncs, en aquest premi, ens en parla el responsable de Junts, Jordi Fàbrega.
13: Sí, doncs aquesta edició del Premi Estel, aquest any s'ha decidit otorgar-li als fallaires d'Alàs, a l'Associació de Fallaires d'Alàs, que, com sabeu, doncs, han recuperat aquesta tradició ancestral del Pirineu arrel d'aquest document que es va trobar a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, on ja quedava documentat que des de l'any 1543 es feien aquestes falles al municipi d'Alàs, des de l'Ermita de les Peces fins a baix al poble, no?
0: Amb el Premi Estel, la JNC i Junts per Catalunya de l'Urgell volen reconèixer, per tant, no només la recuperació d'una festa, sinó la voluntat de tot un poble de recuperar la seva memòria, convertir-la novament en patrimoni viu i transmetre-la a les generacions futures.
13: Filosofia del Premi Estel sempre ha estat donar-li a alguna associació o a alguna persona que s'hagi significat per la promoció de la cultura, de la llengua del Pirineu i especialment catalana, òbviament, però també del Pirineu i de les nostres contrades, i per tant estem molt contents que poder-ho donar als fallaires d'Alàs, perquè recuperant aquesta tradició no només han recuperat una tradició, sinó que s'ha creat una comunitat, és tot el poble que es volca amb aquest esdeveniment. Aquest any gairebé 200 de fallaires han baixat les falles d'Alàs, i per tant per nosaltres, per Junts per l'Alt Urgell i per la JNC de l'Alt Urgell, que són els organitzadors, molt contents de poder donar aquest reconeixement amb aquesta iniciativa tan important, no?
0: Segons l'organització, és una iniciativa que exemplifica el compromís de la societat civil amb la cultura popular, la identitat pirinenca i el sentiment de pertinença al territori.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
0: Les cases buides no dormen de l'escriptor garrotxí Joan Llensa Obert ha guanyat el Premi Pirineu 2026 de narració literària, principal guardó dels Premis Homilies d'Organyà. L'obra finalista ha estat L'home zero, de Daniel Otto Boleatarón. La cerimònia de lliurament s'ha dut a terme aquest cap de setmana en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu, que enguany estava de celebració, perquè ha arribat a la seva 30a edició. Joan Llensa ha estat el gran protagonista dels Premis Homilies 2026, perquè també ha guanyat el segon principal premi, el Mort qui t'ha mort, de novel·la negra, dotat pel govern d'Andorra, en aquest cas per la seva obra La darrera batuda. Pel que fa a la resta de guardons lliurats a Organyà, el Premi Josep Grau i Colell de poesia ha estat per A la riba del teu cos, de David Carreras Lacasa. El Premi Germans Espar i 300, de relats viscuts, s'ha concedit a l'obra Maria del Mar, de Rosa Maria Pàmia Serra. El Lletres de dones l'ha guanyat Pals que duren tota la vida, de Clara Ballarà Sant Pere. El guardó a l'Urgell ha anat a càrrec i a parar a Catarsi, de Maria de la Pau Oliver Espinosa. I el Premi de Fotografia Organyà 2026 se n'ha emportat la instantània Sota Santa Fe, d'Abril Espunyes Capdevila. L'única distinció que ja s'anuncia abans de la gala, el Premi Mossèn Albert Vives, Consell per Òmnium a l'Urgell, ha reconegut enguany l'historiador urgellenc Carles Gascon Chopo, tècnic de patrimoni del Consell Comarcal de l'Alt Urgell i autor de nombrosos llibres i treballs de recerca sobre la història de la comarca i del Pirineu. També s'han lliurat els Premis Narieda, adreçats a alumnes de la zona escolar Narieda. En la categoria Rodolins, el primer premi ha estat per Estel Sala Aranda, de l'escola Sant Climent de Coll de Nargó. El segon per Josep Traveset Rodríguez, de l'escola Miret i Sant Organyà. I el tercer per Elisenda empordanès o rit de l'Escola Sant Miquel de Peramola. A la categoria d'endevinalles, el premi principal ha estat per a Paula Codina Codina, de l'Escola Sant Miquel. El segon per a Àgata Martínez Miquela, de l'Escola Sant Climent. I el tercer per a Robert Codina Codina, també de Peramola. I a la categoria de notícies s'ha distingit els textos de tres alumnes de l'Escola Miret i Sans, on està la pota de l'esclipozaure, de Blau Isabel Obiols Brito. Cau una gran roca de la muntanya d'Ares, d'Ivet Medina Sunyer. I s'ha trobat petroli a Organyà, de Josep Gerard Obiols Brito. L'Ajuntament d'Organyà ha valorat com a excel·lent la participació d'enguany tant en aquests premis homilies com a la Fira del Llibre del Pirineu en general, que ha viscut una gran afluència de públic a les activitats programades. Un dels moments més destacats ha estat novament la carrerada de llibres, que dissabte va reunir més de 300 persones en una proposta que combina literatura, paisatge i territori. A banda del nou rècord de presentacions de llibres, 55, al llarg del cap de setmana hi ha hagut converses literàries, activitats familiars, música, espectacles i propostes relacionades amb la llengua i la cultura pirinenca.
14: Jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
15: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
16: Pirineu.
0: El Festival de les Arts i la Cultura, el Festimariu, arrenca aquest divendres la seva quarta edició a Estamariu, a l'Alt Urgell, amb bones perspectives. Tot plegat tenint en compte que el certamen compta amb la implicació directa d'un centenar de persones entre artistes, tècnics i personal de l'organització i també suposa un generador d'ocupació pels allotjaments turístics del poble. Una de les novetats d'enguany és l'estrena de la biblioteca de Cal Parramon com a espai d'activitats. L'equipament està situat als baixos de l'edifici i inclou el fons bibliogràfic de Joan Planes Vila. Allà tindrà lloc divendres a les 6 la presentació del llibre Bajo el mismo cielo, de Paco Boy, actual secretari general per al repte demogràfic i exsíndic d'Aran. La zona de la biblioteca també s'utilitzarà dissabte a partir de les 10 per fer un taller de construcció de rabequet, conegut com a violí de pastor. Aquesta proposta, per la qual s'han exhaurit les places, l'organitza l'Escola Folk del Pirineu i acabarà amb un concert obert al públic a les 8 del vespre. Mentrestant, diumenge, a 4:45, es farà una sessió de contacontes que anirà a càrrec d'Anna Bonet, gestora de patrimoni cultural i natural. També dins l'àmbit literari, un dels actes centrals de la quarta edició del Festimariu serà el recital de poesia catalana i occitana. La lectura tindrà lloc dissabte a les 5 a l'església de Santa Cecília i comptarà amb la participació de Ramon Besora, Meritxell Nus, Eva Brasa, Marco Mastrocola i Eloi Planes. La lectura dels poemes anirà acompanyada de la música de la violinista Núria Llobet. Una altra de les principals novetats del Festimariu d'enguany ha estat l'encàrrec de 10 jocs de fusta gegants que estaran instal·lats als porxos de la plaça Major durant tot el cap de setmana del certamen. La col·lecció construïda pel fuster Pep Rafanell té com a objectiu promoure l'esbarjo en família. Un altre dels elements característics del Festimariu són les exposicions i les instal·lacions de peces d'art al carrer. Aquest any es podran veure unes 26 creacions diferents fetes a partir d'una menjadora de gallines. A més, 20 obres pictòriques, 3 escultures i 3 creacions fotogràfiques es podran veure a l'espai Joan Planes. Més enllà, també, recordar que han pogut conversar amb la directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer. Podeu recuperar l'entrevista també a la programació La Carta. Ferrer ha destacat que totes les peces són obra inèdita i que han estat fetes per 34 artistes de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà. Ferrer també ha posat en valor la transversalitat del certamen i ha apuntat que en aquesta quarta edició s'ha volgut ampliar per poder donar cabuda a totes les activitats que s'hi fan. Escoltem també a continuació.
17: Tornem a col·laborar amb el col·lectiu L'Aparador i es fa l'exposició col·lectiva a l'Espai Joan Planes. També gira al voltant de l'aire. Els participants han fet obra inèdita perquè han hagut de treballar a partir d'aquest element. Tenim 34 artistes, alguns són del col·lectiu L'Aparador i altres no, dels quals 20 faran pintura, 3 escultura i 3 fotografia. I després hi ha la part de la tolva o la menjadora de gallines, que aquí us n'hem portat una també, que són 26 els artistes adults que l'han fet, aquestes creacions que sempre són super sorprenents, perquè a partir d'un objecte que tu, jo no sé vosaltres, però jo agafo allò i dic, jo amb això poso pinso i ja, no? Pues no, fan coses, algunes ja les tenim a l'espai Joan Planes, una meravella, fan coses al·lucinants i aleshores és molt bonic veure com es reparteixen pel poble, no? I pots passejar i anar-les veient, no? Hi ha 26

0: El festival destaca el concert del cantautor solsoní Roger Mas, que actuarà al davant de les pintures murals de l'església de Sant Vicenç d'Estamariu. L'actuació es durà a terme aquest dissabte i s'han venut més de la meitat de les entrades disponibles. El públic encara en pot adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Code Tickets. En aquest mateix escenari tindrà lloc un dia abans, el divendres, a les 8, el concert de Celeste Alias i Santi Careta. Durant els 3 dies del certamen s'ha programat una trentena d'activitats de diferents disciplines artístiques, la majoria de les quals són gratuïtes. Mentrestant, per la sortida ornitològica guiada de dissabte i el bany de bosc de diumenge, cal adquirir entrada a Code Tickets.
1: Pirineu.
0: La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menó, ha presidit aquest diumenge al Pont de Suert la commemoració oficial de la Diada Nacional de Catalunya a l'Alt Pirineu i Aran. A l'acte, al qual hi han assistit més de 150 persones, hi ha pres part també la delegada territorial de Govern, Sílvia Romero, i l'alcaldessa de la capital de l'Alta Ribagorça, Yolanda Ferran. El programa commemoratiu ha inclòs l'espectacle La Balada de l'Hivern, inspirat en l'obra de mossèn Anton Navarro. La consellera d'Igualtat i Feminisme ha destacat en la seva intervenció que la Diada convida a fer memòria i a reconèixer la identitat del país. En aquest sentit, Eva Menor ha recordat el 50è aniversari de la històrica manifestació de la Diada a Sant Boi del Llobregat, que va ser símbol de la recuperació de drets i llibertats, i ha defensat que avui vivim molt millor que fa 50 anys. Així mateix ha subratllat el valor de la pluralitat i la capacitat d'acollida del país. En una línia similar, la delegada del govern a l'Alt Pirineu i Aran ha afirmat que Catalunya sempre ha enriquit amb la diversitat i ha apuntat al fet que Catalunya és terra de cruïlla. La Balada de l'Hivern com a espectacle és una proposta impulsada pel Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça. La peça està dirigida per Eduard Muntada i té música de Lluís Cartes.
1: Pirineu. Els esports d'aquí.
0: La Seu d'Urgell es prepara per acollir les finals de la Copa del Món de Canoe Slalom, una de les grans cites internacionals del calendari esportiu de piragüisme que es podrà veure al Parc Olímpic del Segre del 10 al 13 de setembre. Amb l'objectiu d'acompanyar la competició i fer que l'esdeveniment es visqui també fora de l'àmbit esportiu, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Parc Olímpic del Segre han impulsat una programació d'activitats paral·leles per complementar l'experiència de visitants i aficionats. La proposta al voltant de la Copa del Món combina cultura, esport, territori, música, gastronomia i tradició, amb activitats pensades per a tots els públics i distribuïdes per diferents espais de la ciutat. Així, la programació començarà el dimecres 9 de setembre, amb la cerimònia d'inauguració de les proves, a les 8 del vespre, a la plaça dels Oms. Aquest acte comptarà amb les actuacions dels Diables de l'Urgell, el Gigantès i Grallers de la Seu, el grup de batucada Tambuca i la coral Encoratjades. D'altra banda, el cinema serà un dels protagonistes amb el cicle Outdoor Stories, que el 10 i 11 de setembre, a les 8, a Cinemes Guiu, oferirà tres documentals internacionals relacionats amb la natura, l'aventura i els esports outdoor. Les sessions seran d'entrada lliure. El divendres 11 de setembre, la tradició també tindrà el seu espai amb una ballada de sardanes a les 10 a la plaça Catalunya. Finalment, durant tot el cap de setmana, el carrer de Lluís de Sabater acollirà un mercat d'artesania i food trucks amb propostes gastronòmiques i artesanes que es podran visitar divendres i dissabte d'11 a 9 de la nit i diumenge d'11 a 8 del vespre. La música en directe completarà la programació amb actuacions de Stolen Tunes, DJ Gary Molly, Marina Toronell i Son Latino durant els divendres 11 i dissabte 12 de setembre.

I pel que fa a l'agenda, destaquem que encara hi podeu consultar la guia de les festes majors a plecs, fires i mercats a l'Alt Urgell, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. També la informació dels tallers de competències digitals al punt Òmnia de la Seu d'Urgell, d'identificació digital, ciberseguretat i iniciació en les eines d'intel·ligència artificial. Inscripcions a partir del 14 de setembre. Avui, dimarts, destaquem a les 7 del vespre la 7a edició de la trobada d'Urgells a la Catedral de Santa Maria de Urgell, aquí a la capital de la Seu d'Urgell. Doneu a conèixer també les activitats paral·leles de la Seu d'Urgell.

0: motiu de la celebració dels finals de la Copa del Món de Canó Slàlom. També els horaris de la Copa del Món de Canó Slàlom i Callacross i CF al Parc Olímpic del Segre. Aquests dies es fa festa major a Tuixent del 10 al 13 de setembre. El dia 10 de setembre s'inaugura l'exposició Brunzits i Anels de Pablo Volumar, Iris Hum i León Vinitru a la sala La Cuina de la Seu. I entre d'altres, aquesta setmana, dijous 10, a les 8 del vespre, a l'Ateneu a l'Urgell, taller de reparació de bicicletes. I entre d'altres, també divendres, commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, aquí a la Seu, a partir de 9:45, també inici del Festimariu 2026. També divendres, ballar de sardanes amb la Copla, 11 de setembre. Tota la informació a www.radioseu.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: A continuació, la previsió del temps de la mà del meteoròleg Néstor Gómez.
2: Bon dia. El temps tendeix a canviar, però encara avui no. Avui encara continuarem parlant d'unes temperatures molt altes, menys desbocada que aquests darrers dies, però tot i així arribarem a la xifra dels 35 graus aquí a la Seu, al voltant dels 36 cap a l'àrea d'Oliana. I el temps canviarà ja a partir del migdia, perquè passarem ja del temps serè que ens ha acompanyat durant aquestes darreres jornades a una tarda cada cop més tapada, amb núvols cada cop més amenaçadors, i fins i tot no descartem que durant aquest vespre arribi a caure alguna precipitació, algun ruixat incipient. Els ruixats més importants, les pluges més importants, les tindrem durant aquesta matinada i demà, amb un canvi de temps molt important, que ja tindrem a partir cap als vols de mitjanit, quan un sistema frontal escombrarà el país, farà fora aquesta massa de pols sahariana, farà fora també aquesta massa tan càlida que ens ha acompanyat durant aquests darrers dies, s'imposarà el vent de nord, aires nous, aire molt més frescos, que el que farà serà fer caure la temperatura. Val a dir que la temperatura de cara a demà pot caure al voltant de 7, 8 i fins a 10 graus. Màximes demà, que aquí a la Seu rondaran només els 25 graus, de manera que notarem un canvi molt important pel que fa a les temperatures. I com dèiem, amb precipitacions, ruixats i tempestes que poden ser localment intenses. Precipitacions aquest demà, amb una situació de pluges que es poden donar ja de matinada, que s'intensificaran durant les hores centrals del dia i ja aniran de baixada a partir del vespre. I tot per donar pas a partir de dijous a un temps més típic del mes de setembre pel que fa a la temperatura, i a poc a partir de dijous recuperarem l'estabilitat atmosfèrica.
0: 2:45, la 1:44. Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Tota la informació de nou a la nostra pàgina web, a radioseu.cat, també a les xarxes socials, als perfils de Ràdio Seu a X, Facebook i Instagram.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
4: I Foc. Som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: Ai, no t'havia vist.
6: Què et passa? Fas mala cara.
5: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
6: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
5: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
6: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
5: Què dius?
6: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
5: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design.
7: Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
8: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
9: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
8: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
9: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
8: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
9: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
8: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Recordo aquell riu, però on vam caminar.
1: Primer dia del curs escolar amb vagues de mestres i el conflicte obert en l'administració. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Més d'un milió d'alumnes catalans tornaven avui a les aules i ho han fet amb el conflicte entre els mestres i els professors i la Generalitat al mateix lloc on era l'últim dia de classe el curs passat, el mes de juny. Les negociacions continuen aturades i per això els sindicats majoritaris de l'educació han mantingut la convocatòria per aquest primer dia de classe, Natàlia Ramon.
3: Una altra vegada els carrers de les quatre capitals catalanes s'han tenyit de groc en una nova jornada de protesta dels mestres que fins ara ha tingut un seguiment d'entre un 10 i un 30%.
1: A Barcelona s'ha acabat ja la manifestació, Toni Fortesa?
4: Doncs sí, ja ha acabat la manifestació que ha reunit prop de 2.000 persones al centre de Barcelona. Els concentrats han reclamat al govern que proposi una agenda de treball clara per atendre les reclamacions del col·lectiu. Entre les principals mesures demanades pels docents hi ha l'augment de pressupost per educació, la reducció de ràtios i més recursos per a poder desplegar una escola inclusiva.
1: Doncs des del govern, la consellera Esther Niubó diu que manté la mà estesa als sindicats, però per parlar de les condicions laborals dels professors. Per tot el futur de l'educació, el debat, diu, ha de ser més ampli.
5: Però estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema doncs les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
1: Però no ens movem del món educatiu, perquè Espanya torna a caure, i força, a les proves PISA, les que avaluen en el nivell mundial el rendiment acadèmic dels estudiants. Aquest any s'ha posat el focus en la competència lectora, en les ciències i en les matemàtiques, i els estudiants de tot l'estat han perdut nivell. Catalunya no té dades comparables perquè, recordeu, la mostra d'aquest any no ha estat vàlida.
3: Tot i que el retrocés dels estudiants ha generalitzat i arreu del món, pel que fa als de l'estat, són les pitjors dades de la història, especialment en comprensió lectora, on el descens és monumental. Tue Hallgren, coordinador de les proves PISA, ho atribueix a les pantalles.
6: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes.
1: I atenció a això. Segons una investigació publicada pel diari israelià Haaretz, Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del terrible atac del 7 d'octubre del 2023.
3: El diari assegura que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
7: I això que el president dels Emirats Àrabs, Mohammed bin Zayed, hauria alertat Netanyahu en una conversa que s'hauria allargat fins a 3/4 d'hora. Netanyahu ho nega, però l'oposició ja ha sortit en tromba amb l'esperança que la informació debiliti encara més les opcions del primer ministre a ser reelegit en les eleccions de finals d'octubre.
1: I avui ens fixarem també en el Pacte per la Llengua, perquè Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment un any i mig després que signés.
3: I demana al govern que s'hi posi amb urgència, especialment en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa i també els mitjans de comunicació públics. Òscar Escudé és el president de la plataforma.
8: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
1: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
1: Lamine Yamal decidit a guanyar la Champions aquest any.
9: El davanter del Barça es marca el títol europeu com a gran objectiu per aquest any.
10: Jo crec que no hi ha més motivació que jugar la Champions per guanyar i aquest any pot ser.
9: Lamine també ha dit que ha fet un gran any i que es veuen moltes possibilitats de guanyar la pilota d'or. Demà el Barça debuta a la Champions amb el Feyenoord a 6:45 i avui debuta el Madrid a les 9 amb l'Inter de Milà i presentació multitudinària al Barça de bàsquet amb els 11 fitxatges de cop.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Montse Mas, bon dia.
11: Hi ha pocs problemes a aquesta hora per circular per la xarxa viària. Destaquem unes obres que alenteixen el trànsit a la 2 de Montmaneu a Cervera, en sentit Lleida, i dos vehicles avariats que tallen un carril a la C31 a Badalona, d'entrada a Barcelona, i a la P7 a Tarragona, en sentit sud.
1: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
1: A veure, una darrere de l'altra. Avui, últim dia de calor. calorada, però demà aiguats?
13: Demà aiguats. El que tenim clar de cara a demà és la caiguda de temperatures que arribarà a les 43 comarques, sense excepció, però amb diferències, lògicament. Per exemple, la ciutat de Girona, que avui fregarà els 40-39, demà en tindran 27. Això és, clar, això és una baixada de 12 graus. A Barcelona pot baixar 7 graus. A Lleida pot baixar dels 39 als 30. Són 9 graus de baixada. A Viella pot baixar 15 graus. La temperatura dels 32 d'avui. Per tant, normalització absoluta de la temperatura, que no vol dir que vingui la tardor, simplement farà la bonança de setembre o fresca les nits, i aiguats, efectivament, que no arribaran a tot Catalunya, però que ara mateix treuen el nas per l'Aragó, no els aiguats, però sí alguns primers ruixats, baixa a Ribagorça, la Llitera, cap a la franja, i que aquesta nit podrien ja, entre la nit matinada i demà al matí, escombrar punts del litoral i prelitoral central. Atenció, avís vermell de Meteocat a l'àrea del Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, taronja, moltes comarques de l'entorn. Aquests aiguats esquivaran el Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. Els ruixats no seran importants ni a la Costa Brava ni a la zona occidental del Pirineu, però sí que podrien ser importants localment i regularment. Hi haurà sorpreses amb els aiguats, zones amb molt poca precipitació, les comarques més poblades i algunes també de la Catalunya central o Pirineu oriental. Finalment, a partir de dijous, torna el sol i les mosques, però amb temperatura frenada.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. El curs escolar arrenca amb noves mobilitzacions de mestres i professors en una jornada de vaga sense precedents. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de poc més del 9%, amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, l'USTEC, xifra el seguiment en un 30%. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit als accessos de Barcelona i a les principals vies de la xarxa viària, i després s'han fet una desena de mobilitzacions arreu del país. A Barcelona, la marxa ha aplegat 1.800 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Anem cap a la plaça Sant Jaume, on ha acabat la protesta a Barcelona. Martí Cuní, Toni Fortesa, bon dia.
14: Molt bon dia. Doncs rere el lema de contra l'emergència educativa seguim als carrers. Com deies, unes 2.000 persones s'han manifestat des de plaça Urquinaona i fins a plaça Sant Jaume. Escoltem la Íngrid, la Gemma i l'Eulàlia.
15: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
16: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
17: El curs no comença amb normalitat. Només començar, o sigui, els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
14: Sota un sol de justícia, crits contra la consellera Niubó i contra la inacció del govern, tal i com recalquen la Susana i en Xavi.
18: Nosaltres sí que defensem el dret de l'educació. L'Illa hi deia que havíem de respectar el dret a l'educació. Nosaltres aquí avui l'estem defensant.
19: Estem aquí perquè el govern no ha fet els deures, per tant, evidentment, sabien que començaríem un curs calent.
14: Més pressupost a l'educació, baixada de ràtio i més recursos per la inclusiva han estat els principals reclams. En Francesc i la Manuela són dos dels docents concentrats avui.
20: Doncs estem reivindicant que les condicions de l'escola pública no són les que haurien de ser.
21: La inclusió que tenim ara al sistema educatiu català no és l'adient, i és perquè no està bé acomodada per aquest tipus de canalla.
14: La manifestació ha acabat a la plaça Sant Jaume, on s'ha celebrat una assemblea de docents.
1: Aquesta vegada avui i les manifestacions al sector educatiu s'han fet de manera descentralitzada. Des de primera hora del matí hi ha hagut accions de protesta que, en alguns casos, han provocat moments de tensió. Fem un ràpid repàs pel territori. Anem a Lleida amb la Noelia Caselles, a Girona amb el Pau Bartolí i a Tarragona amb el Manel Sastre.
22: A Lleida, a primera hora, s'han viscut moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra i els manifestants. Una vintena de docents han tallat les vies de l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus i la policia n'ha identificat tres. Una d'elles és el Rubén Satorra, de l'Assemblea Educativa de Ponent.
23: El que fèiem avui era una acció simbòlica. És cert, doncs, que sí que hi han hagut tres identificacions. Nosaltres
0: seguirem amb la lluita. Estem convençuts que l'educació necessita una millora.
22: Un cop han marxat de l'estació, més d'un centenar de docents s'han manifestat pel centre de Lleida fins a la plaça de la Paeria, on s'ha fet una macroassemblea.
2: A Girona, la manifestació ha plegat 650 persones que s'han concentrat a Fontejau i que han recorregut els carrers del centre de la ciutat fins a plaça Independència. La Gemma, de Sant Feliu de Guíxols, explica que faltaven companys que volien rebre els alumnes el seu primer dia de curs.
4: I en realitat ens ho hem pensat. Ens ha costat una mica aquesta decisió si avui o no avui, però és el missatge. El missatge és no comença el curs amb normalitat.
2: La manifestació s'ha celebrat sense incidents i amb representació d'educadors i educadores d'infantil, primària i secundària.
23: A Tarragona, més de 300 docents han protestat pel centre de la ciutat, però no han pogut tallar els accessos al port ni a l'autovia 7 com volien per la forta presència de Mossos antiavalots que els han barrat el pas. Crets de som docents i no delinqüents, els mestres s'han queixat del desplegament desproporcionat i Jordi Martí de la CGT advertia que seguiran amb les protestes fins que el govern dediqui més recursos a l'educació i no tantes a la repressió.
24: Esperem que no calgui arribar a les vagues que vindran, però si en cal, ho farem. El que no farem és entendre una educació tal com està ara. Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
23: A l'Ebre, els docents han tallat l'eina 340 en posta.
1: Bé, doncs, davant d'aquestes protestes, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que continuen oberts a negociar amb els sindicats crítics, però això sí, només sobre condicions laborals dels treballadors. Insisteix que cal obrir un debat a fons sobre com s'ha de redefinir el sistema educatiu català en els pròxims 10 anys, però que aquest és un debat que s'ha de fer amb més interlocutors. Departament d'Educació, Sara Canyete.
25: La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté la mà estesa per negociar amb els sindicats, però ho limita només a qüestions relatives a les condicions laborals i dona les demandes salarials per tancades.
5: Però estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
25: Més enllà d'aquestes millores laborals, Niubó diu que el diagnòstic sobre les dificultats del sistema educatiu català està fet i que ara el que cal és anar un pas més enllà i pactar les solucions amb el conjunt de la comunitat educativa i que això vol dir incloure també les famílies i les direccions de centre.
5: És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
25: Sobre l'inici de curs, la consellera ha destacat que tots els centres han pogut obrir amb normalitat i ha lamentat una vegada més que el curs hagi començat amb una jornada de vaga i amb problemes de mobilitat a primera hora del matí.
1: Però al marge de la vaga i de les protestes, no hem d'oblidar que avui ha començat oficialment el curs escolar 2026-2027 per 1.600.000 alumnes catalans. Amb quina xifra s'afronta aquest curs escolar, Mònica Mas?
26: Doncs amb mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. En total, els centres educatius arrenquen amb 94.500 professionals entre docents, personal administratiu i d'atenció educativa. Un curs, doncs, que comença mogut per les mobilitzacions dels sindicats, com deies, i per això el Departament d'Educació demana als directors dels centres que siguin mediadors actius per desencallar el conflicte. Isabel Balaguer és directora de l'Institut Escola Eixample de Barcelona i posa per a condicions.
27: No volem estar servint els plats que ens presenteu ja cuinats. Volem estar en la cuina de les decisions. Per què volem estar allà? Perquè som els que millor coneixem la realitat de les aules. Som els que millor coneixem les famílies dels nostres alumnes. Per tant, preguntar-nos directament és tenir més garantia d'èxit.
1: Però la realitat del país engloba escoles i instituts que tenen centenars o milers, fins i tot, d'alumnes, però també petits centres rurals. Hem anat a l'escola de Bovera, a les Garrigues, un centre que té 16 alumnes matriculats, on avui han començat el curs la meitat. Bovera, Estela Bussoms.
28: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
29: Trobàveu a faltar els companys?
30: Bastant.
29: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir, no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posa-ho cap a l'escola. Però bueno, els motius hi són.
28: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
31: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
28: En tot cas, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
3: Arriba molt més, no?, l'educació. Poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
28: Un curs que ha començat, per cert, amb els ventiladors encesos.
1: Comentàvem amb el Francesc Mauri quan fèiem la portada d'aquest Catalunya Migdia. Després d'aquest primer dia de curs marcat per la vaga, el segon, el de demà, tindrà les pluges a molts punts del país com a protagonistes. Protecció Civil ja té activada l'alerta del pla Inuncat, perquè a partir d'aquesta pròxima matinada, però sobretot demà al matí, es preveuen pluges intenses que poden complicar l'arribada dels nens i nenes a escoles i instituts en bona part del país, Montse Poblet.
6: Protecció Civil i la resta d'institucions del Comitè Tècnic d'Emergències estan valorant en aquests moments les mesures adoptades cara a aquest nou episodi de pluges que pot anar acompanyat de vent, calamar-se i potser algun esclafit. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, admet que estan amoïnats pel que pugui passar demà a primera hora coincidint amb l'entrada a les escoles.
7: Ho veiem amb preocupació, que comença l'escola i per lo que estem veient aquest període de l'inici de l'escola és el que ens sembla que pot ser el moment en què hi hagi aquesta intensitat.
6: Per evitar danys, Protecció Civil recomana que aquesta mateixa tarda, abans no arribin les pluges, es revisin els embornals de patis i terrasses, es retirin tots els elements que puguin moure's amb el vent i es treguin els cotxes aparcats a les zones inundables. Les pluges seran generals, però especialment intenses al centre del país i al litoral i prelitoral centrals. Poden caure 40 litres en 30 minuts i en alguns indrets acumular-se'n 60 en 3 hores.
1: No deixem de parlar d'educació, perquè Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de tota la seva història. Catalunya queda fora d'aquest estudi per, recordeu, l'elevant nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
8: Bon dia. Els alumnes espanyols retrocedeixen en ciències i en matemàtiques, però sobretot en comprensió lectora. Aquí cauen 23 punts, l'equivalent a perdre un curs escolar, segons l'OCDE. La tendència a la baixa és dels 91 països, va començar fa 10 anys, però ara s'ha accentuat principalment per l'ús de les pantalles, apunta Tue Haigren, coordinador de PISA.
9: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
8: Tot i que les dades de Catalunya sí que computen en la mitjana estatal, no serveixen per comparar-se amb altres comunitats ni amb edicions anteriors, perquè el nombre d'alumnes exclosos va superar el permès. El secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, assenyala al Departament d'Educació i recorda que els tècnics del Ministeri ja els van advertir.
10: I el mensaje que se recibió es que se iba a corregir. Ahí me debo quedar. A partir de ahí, insisto, las medidas que ha tomado Cataluña son las que son hasta este momento. Tiene que terminar su investigación. Cuando Cataluña termine su investigación, pues veremos otras posibles medidas.
8: Ara bé, reconeix que les advertències tampoc van arribar a la cúpula política del Ministeri.
1: Sobre els resultats de l'informe PISA a Catalunya, la consellera Esther Niubó no ha volgut valorar-los perquè assegura que no són reals i que, per tant, seria fer política ficció, diu. Però ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement dels alumnes de les matemàtiques i la seva comprensió lectora. En aquest sentit, la consellera ha tornat a plantejar-se la possibilitat de recuperar les lectures obligatòries.
11: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació, on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits, que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses anirem a Israel i la resta de la política internacional.
12: Catalunya migdia.
13: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
0: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
4: Catalunya migdia.
1: Gairebé les 2:20. Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Això diu una investigació que publica avui el diari israelià Haaretz. El mitjà, que avança les dades recopilades per un llibre, indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat israelians ni tampoc va perdre cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat. Insisteix que mai no va ser informat. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
14: Bon dia. Les sospites respecte al paper que Benjamin Netanyahu va jugar abans i durant els atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 han rebut avui un impuls quasi definitiu després que el diari Haaretz hagi publicat la investigació de dos periodistes que pròximament trauran un llibre sobre com l'administració va abandonar els hostatges segrestats per Hamas. Segons l'article, Netanyahu hauria rebut una trucada de 45 minuts del president d'Emirats Àrabs Mohammed bin Zayed, en què li hauria traslladat que l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, preparava un atac a gran escala contra Israel que podria posar en perill l'estabilitat de la regió. Netanyahu hauria calmat el seu homòleg dels Emirats i no hauria informat de la trucada ni al cap del Shin Bet, ni al del Mossad, ni al cap de l'Estat Major. La informació ha fet que tota l'oposició política hagi sortit en tromba contra l'actual primer ministre, un d'ells, Yair Golan.
15: Crea una comissió d'investigació que reveli tota la veritat i que els responsables del desastre més gran de la història del país, encapçalats per Netanyahu, se'ls exigeixi la seva responsabilitat. Aquest és el cas dels 1.200 assassinats en una massacre per negligència. La massacre és culpa vostra, Netanyahu.
14: La notícia d'avui arriba després que Netanyahu sortís a defensar la seva actuació durant el mateix dia dels atacs. En aquell cas, Netanyahu va assegurar que no va fer tot el que hauria volgut perquè els seus oficials de seguretat el van despertar tard de manera deliberada.
1: Encara sobre Israel, el Regne Unit pretén endurir el seu posicionament contra Israel per la seva política contra els palestins. El govern laborista britànic ha denunciat aquesta tarda la prohibició d'importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània. Israel ja ha condemnat la mesura i promet represàlies. Londres, Quim Olivares, bon dia.
16: Hola, bon dia. L'argument britànic per imposar aquesta prohibició és la decisió de l'executiu israelià de construir 1.200 habitatges per colons jueus a prop de Jerusalem, en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània. Londres creu que això farà impossible la solució de dos estats a Israel i a Palestina. Segons Downing Street, ahir el primer ministre, Andy Burnham, va trucar a Donald Trump per reiterar-li precisament la importància de la solució dels dos estats. Estem a l'espera que el ministre d'Exteriors britànic, Ed Miliband, en doni els detalls, però abans d'anunciar les mesures, el president d'Israel, Isaac Herzog, les ha condemnat.
17: Crec que serà un greu error de càlcul, una decisió que caurà al costat equivocat de la història. En el context actual seria una interferència greu en les eleccions demòcrates d'una nació sobirana.
16: Dàtils, mangos o alvocats són els principals productes que s'exporten dels assentaments jueus cap al Regne Unit. L'impacte real en el comerç bilateral seria mínim. Dins els laboristes, alguns diputats creuen que la mesura arriba tard i no va prou lluny, i d'altres, especialment els que tenen votants jueus a la seva circumscripció, creuen que va massa lluny. Alguns apunten que el boicot britànic pretén contrarrestar els arguments del Partit dels Verds, que acusen els laboristes de complicitat a Gaza i de continuar l'exportació d'armes a Israel.
1: Mentrestant, a Alemanya avui arrenquen les negociacions per mirar de resoldre el trencaclosques de la investidura del primer ministre de l'Estat Federal de Saxònia-Anhalt, on, recordeu, diumenge va guanyar clarament les eleccions l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, tot i que sense aconseguir la majoria absoluta per poder governar. Les converses per formar govern han de demostrar fins a quin punt es crea un cordó sanitari. En paral·lel, el canceller Friedrich Merz està sota pressió pels mals resultats del seu partit, la CDU, on hi ha un debat intern obert sobre com s'ha de respondre a l'auge dels ultres. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
18: Bon dia.
2: Alternativa per Alemanya necessita per força un suport addicional si vol investir Ulrich Siegmund com a primer ministre. Hores d'ara, l'únic partit disposat a negociar és l'aliança Zaga-Wagenknecht. L'extrema dreta tampoc descarta, però, la possibilitat d'algun diputat transfuga, sigui de la mateixa Esquerra Populista o de la CDU. Ulrich Siegmund.
5: Ara el nostre repte consistirà a articular aquesta majoria estable durant les pròximes setmanes. Ja he expressat com podria ser tot plegat, amb el suport complet d'una de les formacions o de diputats concrets, però no amb una abstenció, que per mi no és una majoria estable.
2: L'objectiu d'Alternativa per Alemanya és tombar Friedrich Merz. Mentrestant, el debat a la mateixa CDU puja de to, amb un canceller en el moment més baix de la legislatura. Qui ja ha entrat en acció, aprofitant un acte de campanya a Berlín, és el primer ministre cristianodemòcrata del Rin del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst. És el principal candidat a substituir Merz si aquest fes el pas al costat.
18: Hem de reflexionar amb molta serietat sobre com tractem els votants, perquè n'hem perdut i s'han desplaçat fins a l'extrem polític. Com ens enfrontem als extremistes i els populistes? No hauríem d'entrar molt més en la discussió, en la lluita, encara que sigui incòmode.
2: Merz ara gaudirà d'un període de gràcia fins al 20 de setembre. Si la davallada electoral a les dues eleccions regionals previstes per aquell dia s'agreuja, es destaparà la caixa dels trons.
1: Més coses. Davant la crisi de l'habitatge, la Comissió Europea planteja restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. El govern comunitari proposa criteris comuns arreu de la Unió Europea per delimitar quan es pot considerar que una zona està tensionada. És el que diu l'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, abans que demà la Comissió Europea presenti el text definitiu. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bon dia.
19: Hola, bon dia. És el primer cop que el govern comunitari empara a escala europea la possibilitat de restringir la compra o el lloguer de pisos, amb l'objectiu que només siguin utilitzats com a primeres residències. Amb aquesta norma, la Comissió Europea pretén ajudar els estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Els dona més cobertura legal, tenint en compte que aquest tema sovint acaba als tribunals per les denúncies de partits contraris o de particulars. La norma europea, però, serà opcional. En cap cas serà obligatòria per a aquells governs que es neguin a regular l'habitatge, però sí que crea un marc jurídic més clar per a les administracions que ho vulguin fer.
1: Això sí, Bruno, les mesures restrictives només es podran aplicar en zones de mercat tensionat, tal com es fa ara mateix a Catalunya.
19: I per considerar que una zona és tensionada, la Comissió Europea fixa aquest llindar, que el preu de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda dels habitants, tot això parlant de xifres mitjanes. També caldrà complir un altre requisit, que l'habitatge s'hagi encarit durant 10 anys abans de posar una restricció, i per regular el lloguer turístic les administracions hauran de demostrar que, en particular, els contractes de curta durada són perjudicials. Sigui com sigui, les limitacions hauran de ser proporcionals perquè no siguin més restrictives del compte, i caldrà revisar les mesures cada 5 anys per evitar que continuïn vigents un cop els preus de l'habitatge ja hagin millorat.
1: Doncs bé, la patronal dels pisos turístics s'agafa justament a aquestes línies vermelles que fixa la Comissió Europea per dir-li a l'Ajuntament de Barcelona que no li serà tan fàcil eliminar-los l'activitat econòmica com s'ha anunciat per d'aquí a 2 anys. Sara Riera.
6: Es pot restringir l'activitat, però hi ha, com dèiem, condicions. Recordareu que l'alcalde Collboni va anunciar que no renovaria més llicències turístiques a partir del 2028, emparant-se en la regulació del lloguer de la Generalitat, que diu que Barcelona és zona tensionada. Ara, la Comissió ha deixat clar que hi ha principis del dret comunitari que no es poden vulnerar i que no es pot restringir una activitat si abans, per exemple, no has esgotat altres vies, com podria ser construir habitatge públic durant anys, per moltes competències en habitatge que tinguis. Per això, la presidenta de Partur, Marianne Muro, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha demanat cautela a l'Ajuntament.
20: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascun de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que la no pot ser el que vulguis.
6: No oblidem tampoc que aquesta llei de mesures urgents d'habitatge de la Generalitat està en mans del Constitucional i també té un procés obert a Europa des de fa 2 anys.
1: D'aquí un minut seran 2:45 de la tarda. Aquest matí el govern ha fet el primer pas per començar a preparar els pressupostos de l'any 2027, tot i que ja té assumit que serà gairebé impossible poder negociar-los tenint en compte l'horitzó electoral que hi ha l'any que ve. De fet, a l'executiu estan tranquils perquè, encara que no aprovin aquests pressupostos del 2027, tenen aire com per poder acabar la legislatura. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
21: Què tal, bon dia. Sí, el Consell Executiu ha fet un pas tècnic i ha aprovat aquest matí l'anomenat sostre de despeses. És la quantitat de diners diners que es podria gastar la Generalitat si tingués uns nous pressupostos al 2027. Ara bé, el govern ja comptaven que l'any que ve estarà endimoniat i per això els comptes que va aprovar abans de l'estiu estan pensats per arribar al final del mandat. De fet, la mateixa consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha deixat clar que no entren els plans del govern a seure's a negociar uns altres pressupostos aquesta tardor.
3: Certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
21: Una reforma del finançament autonòmic que depèn de la majoria al Congrés i que el govern de Salvador Illa està disposat, diu, a fer tot el que pugui per convèncer Junts.
1: Doncs precisament parlant de números, el número 2 de Junts, Jordi Turull, reclama al PSOE i Esquerra Republicana que Catalunya tingui la clau de la caixa com a condició irrenunciable per poder aprovar el nou finançament. Turull n'ha parlat avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Corbalán.
7: Sí, en aquesta entrevista el secretari general de Junts ha replicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, que assumeix que el govern espanyol haurà de fer alguna proposta als juntaires perquè aprovin al Congrés el nou finançament. Una de les opcions que la mateixa consellera suggereix seria una línia de finançament extraordinària per potenciar el català, però Jordi Turull deixa clara la condició irrenunciable per a Junts.
22: La clau de la caixa, sí, esclar. Sí, esclar.
23: Només hi ha aquesta condició.
22: A més, aquesta era la promesa que va fer Esquerra Republicana perquè tant Pedro Sánchez com Salvador Illa, dos per un, fossin d'això. Esclar, és que és molt diferent negociar si els diners s'obren pel teu cantó del calaix que si s'obren pel cantó dels altres, perquè ja tenim l'experiència marcada, no?
7: D'aquesta manera, la Generalitat recaptaria tots els impostos dels catalans i transferiria a l'Estat només la quantitat que li correspon pels serveis que rep i la quota de solidaritat. D'altra banda, Jordi Turull ha assegurat en aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio que Carles Puigdemont està fort a l'espera de la decisió sobre l'amnistia i que totes les decisions estratègiques del partit passen per Waterloo.
1: Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després de la seva signatura. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa o els mitjans públics, Marta Vives.
24: Sí, l'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025 i ha criticat la falta d'implicació de bona part del govern, especialment de departaments com els de salut, empresa o drets socials. El president de la plataforma, Òscar Escudé, posa exemples concrets.
25: Els drets lingüístics a salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern i molt especialment del seu president no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
24: És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. Escudé apel·la a la màxima autoritat del país.
25: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
24: L'entitat que forma part d'aquest pacte assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
1: Més coses. El govern espanyol ha desclassificat 40 informes de la policia i dels serveis d'intel·ligència sobre els avisos relacionats amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta. A partir de demà, tothom els podrà consultar a la web de l'executiu i, segons la Moncloa, es demostrarà que no van tenir cap pista del que s'estava preparant. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
26: Classifiquen, bon dia, tots els informes que van fer la policia, la Guàrdia Civil i el CNI entre l'1 de juliol i l'1 d'agost, documents en mans del Ministeri de Defensa i el de l'Interior, on s'avisava d'un repunt d'entrades nadant a Ceuta abans del 30 de juliol, però cap, segons la ministra portaveu, Elma Saiz, donava pistes de la dimensió de l'entrada.
27: La voluntat del Gobierno de España es que la ciudadanía acceda a la información de la que se dispone, porque no tenemos nada que esconder.
26: Els informes, per tant, reforçaran la tesi del govern espanyol i tampoc apuntaran res sobre la participació del Marroc, però Sai diu que actuaran contra Rabat si s'acaba demostrant.
27: Y el presidente del gobierno ha sido claro. Si existen pruebas, se actuará con contundencia. La vocación del gobierno es la total transparencia.
26: El Partit Popular qüestiona que els informes aportin cap novetat i el president de Ceuta, també molt crític amb Pedro Sánchez, ha denunciat avui des de Brussel·les que el Marroc està al darrere de la tragèdia.
1: I mentrestant, l'exconseller delegat de Plus Ultra també reconeix davant del jutge que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, com l'ha anomenat en referència a l'expresident i al seu entorn. Eren 530.000 euros, però no ha sabut concretar quines gestions va fer l'expresident espanyol per tal que la Moncloa els concedís el préstec. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
0: Bon dia. Roberto Roselli ha ratificat l'escrit que va enviar el juliol al jutge Calama i ha coincidit amb el que ja va declarar dilluns l'expresident de Plus Ultra. L'exconseller, ja desvinculat de la companyia i citat com a investigat, diu que van pagar l'1% al que ha anomenat el grup Zapatero i ho van fer perquè l'expresident els va oferir ajuda. Els pagaments van començar el juliol del 2020, mesos abans del rescat, i el més gros es fa al març del 21, un cop el Consell de Ministres els aprova els 53 milions d'euros. Tots els pagaments es fan a tres empreses de Julio Martínez, l'amic de Zapatero que el jutge sospita que li feia de testaferro. Segons fons presents a la declaració, però, no ha sabut concretar què va fer Zapatero o si va parlar amb algú del govern de Pedro Sánchez, tampoc si tots els diners van ser per ell. Ha explicat que posteriorment van fer reunions de seguiment amb la SEPI, l'ens públic que gestiona el rescat, però que les preguntes no eren per saber on posaven els diners, sinó si la companyia anava bé i podien tornar el crèdit.
1: I una cosa més abans de la publicitat, segur que no us sorprèn. Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts en els pròxims 4 anys, de cara al 2030. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que analitza com la redistribució de la riquesa al món podria mitigar les retallades en cooperació internacional, Núria Jarr.
8: L'estudi que publica avui la revista The Lancet ha analitzat fins a 10 mesures fiscals per gravar les grans fortunes. Els seus autors defensen que les propostes no són radicals, sinó que sorgeixen d'organismes econòmics més aviat conservadors. Un dels investigadors, l'economista Lucio Espósito, explica per què als més rics els interessa pagar més impostos, com, per cert, han demanat més d'un cop al Fòrum de Davos.
9: La desigualdad ha llegado a un punto en que la sociedad deja de funcionar. Y ellos, muy listos, entienden bien que si la sociedad deja de funcionar, ellos dejan de acumular riqueza. Entonces, llega un punto de desigualdad que no es buena para nadie.
8: L'augment de la mortalitat, sobretot als països més empobrits, és la conseqüència

0: campanya finançada pel fons d'Ecovidrio.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Catalunya migdia.
4: Passant 7 minuts de dos quarts. El jove suís de 23 anys, Nelio Biedermann, és la gran revelació literària europea del moment gràcies a la novel·la Làzar, que recorre el convuls segle XX europeu. La història de la seva família hongaresa aristocràtica va inspirar el llibre, que té un to oníric i alhora èpic que el converteix en un relat singular i absorbent. S'acaba de publicar en català i en castellà i aquest migdia l'ha presentat a Barcelona, Montse Camps.
5: Poètica i dolorosa, a Làzar, el lector se submergeix en una barreja de contes dels germans Grimm, realisme màgic i realitat colpidora, que explica la història d'una saga que governa durant generacions les seves terres hongareses en un ordre perfecte fins que irromp al segle XX i es precipita cap a la desaparició. Els relats familiars sobre el passat aristocràtic de Biedermann, plens d'èpica però també de silencis, van ser l'origen de la història que vol servir per no oblidar en moments actuals, per exemple, en què l'extrema dreta guanya terreny a Alemanya.
6: És decebedor veure el relat que venen aquestes forces polítiques i l'impacte que té en les masses, però crec que ha de ser un motiu per actuar i no caure en la resignació.
5: Publicada fa un any als països de llengua alemanya, l'obra ha venut més de 200.000 exemplars, s'ha venut els drets de traducció a 30 països i s'adaptarà al cinema.
4: I acabem amb cinema. 3, 2, 1. L'oscaritzat director Alex Gibney despulla la figura d'Elon Musk en un documental que denuncia les falsedats, les maniobres empresarials més fosques i la falta d'escrúpols del totpoderós magnat propietari de Tesla o de SpaceX. Musk, de prop de 4 hores de durada, s'ha presentat avui a la Mostra de Venècia. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
7: It's a hit piece, un atac de desprestigi. Aquesta va ser la fulminant reacció d'Elon Musk a les xarxes quan va rebutjar la petició d'entrevista que li va formular el director nord-americà especialitzat en documentals, Alex Gibney, guanyador d'un Òscar el 2017 per Taxi al lado oscuro. En aquella etapa de preproducció, evidentment, no hi havia cap indici de l'enfocament del documental, però Gibney té molt clar que Musk sempre ha volgut controlar el relat i per això va amenaçar gent del seu entorn perquè tampoc hi col·laboressin.
8: Crec que el que he descobert és que la història de Musk no és una altra història de tecnologia. És més aviat el relat d'un vi vell en una ampolla nova. La seva fortuna i el seu poder venen d'una brama molt inflada. El que més va sorprendre va ser l'enorme sentiment de por de parlar d'ell.
7: El realitzador va optar per la tecnologia buidant en un servidor totes les entrevistes i aparicions mediàtiques de Musk des de fa 3 dècades i alimentant amb aquest material un avatar digital de Musk que parla per ell al documental. El resultat és la cara més implacable, immoral i fraudulenta de l'empresari tecnològic.
3: Catalunya migdia.
4: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
4: Lamine Yamal vol la Champions i la pilota d'or.
9: Són els grans objectius que es marca per aquesta temporada. Ja saps que és un jugador ambiciós. El sentim.

0: el Barça debuta a la Champions amb el Feyenoord al Camp Nou. Avui ho farà el Madrid. I a la prèvia d'aquest partit del Barça hem sentit la Minya Mal a la sala de premsa. I com deia ara, com sempre, ambiciós el jugador amb els objectius que es marca i també madur en les respostes, tot i els seus 19 anys. Ramon Salmurri, la Champions, el gran objectiu de la Min, però també de tot l'equip per aquesta temporada.
1: Sí, sí, una roda de premsa molt potent de la Minya Mal, Adrià, Laia, on ha tocat tots els temes. Ha parlat de la pilota d'or, de la capitania, però també, evidentment, de l'objectiu de la Champions. Perquè sí, després d'un estiu en el que la Minya Mal ha guanyat la Copa del Món, necessita nous reptes i la Champions és un d'ells. De fet, el vestidor del Barça s'ha marcat dos grans objectius aquesta temporada. D'un costat, la tercera lliga consecutiva i de l'altra, la Champions. I la Min, una de les veus més potents d'aquest vestidor, així ho reconeixia.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona, tenim al cap sempre la Champions perquè...

0: És la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: I una estona abans de Lamine Yamal, qui compareixia era el seu tècnic, Hansi Flick, amb un altre to, amb una altra manera de ser i una altra manera també d'expressar-se, evidentment, un Hansi Flick que reconeixia que sí, que la Champions és un objectiu i que de moment les coses van prou bé.
2: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
1: Però hi ha una recepta coincident en tots dos casos, que va de Lamine a Flick i que deixa, almenys pel que va dir ahir, Kylian Mbappé al marge. Parlo de la pressió quan l'equip no té la pilota. Compta amb la reflexió de Lamine Yamal.
0: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final, en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final, por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
1: Doncs tocarà córrer demà contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda al Camp Nou. El Feyenoord, equip que va tercer classificat a l'Eredivisie, l'equip de Giovanni van Bronckhorst, exlateral del Barça, de moment no ha perdut un sol partit aquesta temporada. I per cert, Laia, demà dia de molta pluja al Camp Nou durant tot el dia i també, evidentment, a l'hora del partit. Flick s'han dut tots els disponibles, també Hamza, queden fora Eric, que està sancionat, la vermella que va veure contra l'Atlètic de Madrid, avui seguit entrenant amb màscara, i també Jesse Bissibú.
3: Demà aquestes previsions de pluja les anirem actualitzant durant tot el dia a Catalunya Ràdio. Estarem també molt pendents, evidentment, durant tot el dia, però també per saber a aquesta hora del partit doncs quina és la previsió de pluja a l'hora del partit, que recordem és 6:45. Dos temes més amb Lamine. Primer, la pilota d'or. És optimista, Lamine, amb la possibilitat de guanyar la pilota d'or?
1: No ha estat, diguem-ne, la línia frontal com Mbappé, aquesta línia, si vols, un punt més atrevida o presumptuosa, però Lamine sí que ha defensat, en certa manera, la seva candidatura. Se sent un candidat més, tot i que no vol fer, no vol entrar a aquest joc de campanyes i a dir qui el mereix i qui no el mereix. Ell diu que ha fet una bona temporada, que ha guanyat el Mundial, que ha guanyat la Lliga amb el Barça, que està molt satisfet amb la seva temporada passada i que, a partir d'aquí, la decisió no depèn d'ell i que, si té la sort de guanyar-lo, tots millor, i també serà un mèrit dels seus companys.
0: Lo primer, yo creo que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Yo creo que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, lo primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
3: Durant el dia d'avui es van coneixent tots els nominats a les diferents categories de la pilota d'or, ara les repassarem, però una cosa més de Lamine, Salmo, perquè és la primera vegada que sentim el davanter blaugrana després que els companys l'hagin triat com un dels capitans.
1: Sí, ha parlat molt des de la maduresa, Lamine Yamal, i en aquest sentit ha destacat aquest fet, formar part del grup de capitans amb només 19 anys i sent escollit per la resta dels seus companys.
0: Bueno, es un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable, aunque tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
3: Amb Lamine Yamal parlant de diferents qüestions, de la capitania, de la Champions i també de la pilota d'or, i dèiem, David Gallofré, que aquest matí s'han anat coneixent tots els finalistes de les diferents categories de la pilota d'or. La categoria a millor jugador, que és on trobaríem Lamine Yamal, ja s'han publicat?
4: La coneixerem a partir de les 4 de la tarda, tant la masculina com la femenina.
3: D'acord, doncs aquestes haurem d'esperar una mica més. A partir de les 4, de la resta de categories que sí que hem conegut, què destaquem?
4: Doncs que el porter blaugrana Joan García obtindrà el premi com a millor porter al trofeu Jacint, juntament amb el català de l'Arsenal, David Raya, i 8 finalistes més. I com a millor portera, també la del Barça, la Balear Cata Coll. En l'apartat dels millors joves, el Barça també té la presència, evidentment, de Lamine Yamal i de Park Udarsí, que entre d'altres lluitaran pel guardó amb Yanni Omandé del Madrid. I a la categoria femenina, les blaugranes Clara Serra, Jordi i Vicky López també optaran al Women's Young Talent. Perquè fa la pilota d'or dels entrenadors, Pere Romeu del Barça Fani, se les veurà amb Jonathan Girandez, el seu predecessor, i ara a l'Olympique de Lió. En categoria categoria masculina. A femení, com a millor entrenador d'equips masculins, els cinc finalistes són Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, Luis Enrique del PSG, Mikel Arteta de l'Arsenal, Unai Emery de l'Aston Villa i Vincent Kompany del Bayern. I del terne de finalistes de la pilota d'or com a millor conjunt, destaquem el Barça femení de Pere Romeu i el Lió de Jonathan Giraldez, i el PSG de Luis Enrique i l'Arsenal de Mikel Arteta en categoria masculina. La gala de la pilota d'or es farà el 26 d'octubre a Londres.
3: Doncs ho dèiem a l'inici, avui comença la Champions, juga al Madrid, al Bernabéu, després de la primera derrota de la temporada a la Lliga al camp del Betis, caldrà veure com reacciona l'equip de Mourinho, que recordem té 7 baixes. Marcos García.
2: Lesionats Militao, Mendy, Rodrigo i Asensio. Sancionats Camavinga, Bernardo Silva i Güler. Mourinho recupera això sí, Tchouaméni, Pitarch i Endrick. Sentim Mourinho i Mbappé sobre el partit d'avui contra l'Inter de Milà i també sobre la Champions.
5: Però no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero pensar este partido isolado de ese contexto. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más y quiero ganar.
6: No, somos muy felices de volver a jugar un partido de Champions. Para nosotros siempre jugamos esta competición con mucha ilusión, mucha determinación, y empezamos en el Bernabéu, entonces es una motivación más para nosotros como jugadores.
2: Els italians, la gran baixa és Federico Di Marco, lesionat el cap de setmana contra el Nàpols. Kibu té les seves altres estrelles disponibles, Stones, Varela, Lautaro i Thuram, entre d'altres. El Madrid podria debutar a la Champions amb aquesta alineació. Courtois a la porteria, defensa de 4 amb Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella. Al mig del camp, Valverde, Bellingham i Brahim, i en atac Diomandé, Mbappé i Vinícius.
3: I a banda del Madrid-Inter, avui es juguen 5 partits més de la Champions, destaquen el Villarreal, el partit del Villarreal a Alemanya, també la tornada del Betis a la màxima categoria europea, gairebé 21 anys després, a Udal Serra.
7: El Villarreal s'estrena en aquesta edició de la Champions al camp del Borussia Dortmund, un equip amb el qual ja s'hi va enfrontar la temporada passada i hi va perdre per 4-0. Serà també el debut del tècnic Íñigo Pérez en la màxima competició europea.
8: Bueno, tenemos la esperanza y la ilusión al máximo, un escenario magnífico, una competición que creo que a todo el mundo que le gusta el fútbol la ha seguido, y poder jugarla y poder disputarla mañana es un punto de emoción importante, ojalá podamos hacerlo valer.
7: Per la seva banda, el Betis torna a disputar una Champions gairebé 21 anys després. S'enfrontarà a l'Illa Francès, entrenat per Davide Ancelotti, fill de l'actual seleccionador brasiler i exajudant seu al Madrid. Pellegrini, el tècnic dels andalusos, no vol fer càbales sobre què poden fer en aquesta tornada a la Champions.
9: Yo creo que lo más importante para el Betis en esta competición es tratar de ganar mañana al Lille. Después veremos el siguiente partido.
7: Avui, a més, també jugarà el Porto Manchester City, el Bruges Aston Villa i l'AEK d'Atenes, l'ASC d'Àustria.
3: I seguim parlant de futbol, del Sabadell, que continua de festa.
10: Corre, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
3: I no estem parlant de la festa major, sinó de la festa del futbol de l'equip, perquè el Sabadell s'ha situat tercer a la classificació i acompanya el Girona als llocs de play-off d'ascens a primera, després de 4 jornades, tot plegat després de la victòria in extremis dels vallesans ahir contra el Còrdoba. Francesc Ripoll.
11: Per 3-2 i amb el gol d'Urri que sentíem ara al minut 89, un cop més en un molt bon partit del Sabadell, que abans del quart d'hora ja havia fet 2 gols, tots dos de Gioacchini. Els andalusos van arribar a empatar el duel, però la diana del capità Arlequinat va donar la segona victòria consecutiva al Sabadell, que va tancar la festa major de la millor manera possible. Sentim Ferran Costa, el tècnic dels vallesans.
12: I aquest equip el que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima, i a part penso que fa moltes coses bé futbolísticament parlant.
11: El Sabadell ja suma 8 punts de 12 possibles i encara no ha perdut en l'any del seu retorn al futbol professional. Aquest diumenge, repte de nivell. A Son Moix espera el Mallorca.
3: Això, segona divisió. A primera ahir també es van jugar partits de la quarta jornada amb aquests resultats. Getafe 1, Celta 1, Elx 2, Reial Societat 3. Doncs 8 minuts, una mica més de 8 minuts, perquè siguin les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
13: Jo no vaig tornar aquí només per jugar a bàsquet, sinó per deixar un llegat.
3: Sentirem Ricky Rubio, que ha parlat de la seva recent renovació i també del futur a la penya.
14: Catalunya migdia. Bé, ja som a casa.
15: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
14: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà.
15: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura.
16: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
17: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
18: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
17: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
18: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
17: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
3: El Barça de bàsquet ha anat per feina avui i ha decidit presentar tots els fitxatges que ha fet de cop. És una decisió que s'entén si tenim en compte que han fitxat 11 jugadors. L'Ernest Messi els ha anat a veure tots, un al costat de l'altre. Què t'ha cridat més l'atenció d'aquest remodelat equip d'Alexander Sekulić, Ernest?
21: D'entrada que fossin tants com per fer un equip de futbol, 11 jugadors. I probablement els han presentat per això que dius, perquè són molts, però també perquè cap d'ells té un pes de primeríssima estrella. I també perquè no hi ha temps, realment no hi ha temps. Comença la Lliga Catalana aquesta setmana, d'això ja te'n parlaré a mesura que avancem la setmana, però sí que he tingut temps per veure un jugador que en l'estaix d'en Camp Andorra ha sobresortit, que ho va fer molt bé l'any passat Eurocup, la incògnita era veure com s'adaptaria al Barça, bé, és molt d'hora, però el que li van veure l'altre dia amb l'Andorra realment promet. Es tracta d'Umoja Gibson, que és un base, i aquesta és la història que t'explico, al Catalunya Migdia, Laia, és un base que, a part de ser bon jugador de bàsquet, té també un passat i un present molt vinculat a la lluita antiracial als Estats Units. De fet, el seu avi era membre del Partit Demòcrata i estava altament vinculat, tal com ens explica, a la lluita pel seu barri.
22: Vinc d'un barri eminentment afroamericà, de Waco, a Texas. El meu avi va ser un polític del Partit Demòcrata molt implicat en la lluita pels nostres drets. Va morir fa 2 anys. Això ens va commocionar i la comunitat li va dedicar un carrer.
3: Doncs interessant aquesta història que ens apropa a l'Ernest Macià. Els anirem coneixent, tindrem temps. Segur que tots tenen alguna història també per explicar i que l'Ernest ens explicarà a nosaltres. Del Palau Blaugrana al Palau Olímpic de Badalona, perquè allà el sentíem abans de la publicitat, Ernest, ha parlat Ricky Rubio.
21: Sí, ha parlat Ricky Rubio. Les primeres paraules des que va donar el sí a la penya, que el va donar tardíssim, el va donar doncs a principis d'agost i la gent ja es pensava si havia si havia algun problema. Finalment, ell ens ha explicat que sí, que hi havia algun problema i ha bàsicament deixat entreveure que va ser tot plegat una negociació amb la propietat que no s'acabaven de posar d'acord, però no amb el sou, sinó amb l'ambició del projecte. Escoltem a Ricky Rubio.
23: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament, pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els 3 primers com hem quedat l'any passat segur, però hi han coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi han coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
3: I seguim amb bàsquet. La selecció espanyola femenina s'ha classificat per als quarts de final del Mundial d'Alemanya. A més, ha passat com a primera de grup després de superar clarament el Japó, Eudald.
7: Les espanyoles van guanyar per 59 a 79. D'aquesta manera accedeixen a quarts de final com a primeres de grup i eviten jugar a l'eliminatòria de vuitens. La nova jugadora de l'Uni Girona, l'asturiana Iana Martín, amb 20 punts en 21 minuts jugats, va ser la millor de l'equip espanyol.
24: Seguir aprendiendo día a día. Estamos en una competición muy intensa, en una competición de mucho nivel y hay que aprender en cada jugada, porque los detalles son súper importantes. Entonces, lo que te digo, gracias a la gente que tengo alrededor puedo tomar mejores decisiones.
7: Per la seva banda, Marion Ortiz, l'única catalana de l'equip, va acabar amb 5 punts anotats en 19 minuts de joc. La selecció espanyola femenina de bàsquet s'enfrontarà dijous als quarts de final a la guanyadora de la ronda de vuitens entre Itàlia i Austràlia, que jugarà demà al vespre. En el cas de superar els quarts de final, és molt probable que a semifinals es creugui amb els Estats Units.
3: El Barça en vol, després de guanyar dissabte la Supercopa Ibèrica, es prepara ja pel seu debut demà a la Champions. David.
0: El Barça debutarà a casa al Palau Blaugrana contra l'Arus danès. Recordem que aquesta temporada la Champions estrena format. Es passa dels 16 equips, dividits en dos grups, a 24 participants repartits en 6 grups. Els dos primers classificats de cada grup passaran a la següent ronda, una segona lligueta amb dos grups de 6. Carlos Ortega reconeix que el Barça és entre els favorits del títol, però avisa que tots els equips s'han reforçat molt.
1: Partint de zero, jo crec que hi ha molts equips, molts clubs que han fet una gran aposta per arribar, any tras any. Nosaltres hem arribat els últims 6 anys a la Final Four, però no és gairebé fàcil. Volem continuar així, però és difícil.
3: I avui tornem a parlar de la waterpolista Maika García i vam saber la seva marxa al Sabadell, que ha decidit no renovar-la, i hores més tard es va fer oficial el que ja ens explicaves al Catalunya Migdia, David Ubach, que fitxaria pel Sant Andreu.
22: I de fet està previst que aquest dijous mateix a les 11 del matí la presentin com a nova jugadora andreuenca. Després de 32 anys al Sabadell, Maika García, ja ho vam explicar, marxa dolguda. La Boia Internacional considera que el seu contracte s'hauria d'haver prorrogat un any més automàticament acollint-se al Reial Decret 1006, que regula la relació laboral especial dels esportistes professionals. I és que el 2024 es va afegir un paràgraf a l'article 6 que permetia a les dones que es quedessin embarassades al seu darrer any de contracte allargar-lo de manera automàtica. En parlen declaracions al diari El Periódico.
4: Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad.
22: Des del Sabadell, mentrestant, defensen que Maika García es va quedar embarassada la temporada anterior a la seva última de contracte i argumenten la decisió de no renovar-li el vincle per raons esportives de projecte i de gestió de vestidor.
3: La Seu d'Urgell acollirà des d'aquest dijous i fins diumenge la final de la Copa del Món de piragüisme i la presentació s'ha fet aquest matí a Lleida i la seguit l'Isaac Vilalta.
5: Doncs sí, la final de la Copa del Món d'aquesta setmana és molt important, sobretot si agafem perspectiva, perquè l'any que ve, el 2027, la Seu d'Urgell i Sort organitzaran conjuntament el Mundial de piragüisme. Així doncs, la Copa del Món d'aquesta setmana, que serà un preàmbul del que es viurà l'any que ve. D'entre els noms propis destaca el d'un català o el d'un local l'urgellenc, Miquel Trevé en parla, Martí Batalla, representant del Parc del Segre i director del Mundial de l'any que ve.
20: Estem tots amb moltes ganes de veure'ls ara a casa. El Miquel es presenta com a campió del món. Evidentment, les esperances jugant a casa són totals. I això, si recordeu, venim d'un cicle olímpic on neix a París, 2024, passem per Sydney, el 2025, campionats del món, 2026, Oklahoma, on el Miquel acaba sent campió del món, aquest any a la Copa La Seu. L'any següent serà aquesta candidatura conjunta, la Seu d'Urgell i Sort, i és un road to Los Angeles.
5: Aquests propers dies a la Seu d'Urgell s'espera la presència de més de 200 palistes de gairebé 40 països i també la presència de 5.000 aficionats.
3: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també al perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: ara, Juliana Trescat. Eloi, gràcies per venir.
1: Que vagi molt bé.
0: Marta, Judit, fins demà.
2: Adéu, guapo.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. El govern suspèn les classes per demà a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. En aquestes comarques la situació de perill és de 5 sobre 6 i al matí es podrà superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per això també es restringirà la mobilitat. Anem cap al Departament d'Interior. Txell Garriga, bona tarda.
5: Aquestes són les 5 comarques on demà s'aplicaran mesures excepcionals per garantir la seguretat de la població entre les 7 del matí i les 5 de la tarda. Ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, tot el que és l'activitat dels centres de dia, suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
5: Protecció Civil ha elevat el nivell de perill fins a 5 sobre 6 en aquestes 5 comarques que dèiem i es rebrà un missatge preventiu a través de l'ESALERT. Metecat preveu xàfecs localment molt intensos, amb més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions que poden arribar als 90 litres en només 3 hores. Txell Garriga, Barcelona, Catalunya Ràdio.
4: Notícia, Txell Vallespí.
7: El govern manté converses amb els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona perquè la demanda col·lectiva contra la Generalitat que hi va anunciar no arribi als tribunals. N'ha parlat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
8: Des del departament ja tenim aquestes converses per tal, en fi, de poder veure efectivament que això no arribi a un àmbit judicial. En qualsevol cas, els veïns i veïnes tenen tot el dret d'iniciar aquest tràmit.
4: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar a la Selva. Aquest estiu el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Des de Girona, Núria Peraire.
9: Bona tarda. El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a l'estiu. Ho explica l'alcalde.
10: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
9: Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
7: Una dotzena de països prohibiran els productes produïts als assentaments jueus als territoris ocupats il·legalment a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien, com Espanya i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política expansionista a Cisjordània, que diuen que posa en perill la solució dels dos estats. El Regne Unit ha anat més enllà i ha acusat Israel de fer els ulls grossos davant la neteja ètnica, diu, perpetrada pels colons jueus. Ed Miliband és el ministre d'Exteriors britànic.
11: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
4: Per primer cop, un curs de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisual de Catalunya, l'ESCAC, ha guanyat un premi Student Academy Award. Aquesta competició és equivalent als Oscars dels estudiants i els atorga l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. El guardó l'ha rebut el curs de ficció de Dragon Letter del director i estudiant de l'ESCAC, Stanzin Jigmet. Dilluns de la setmana vinent se sabrà si ha quedat en primer, segon o tercer lloc i es farà públic en una gala a Toronto. El curt ha quedat seleccionat d'entre gairebé 3.000 pel·lícules presentades per més de 890 escoles d'arreu del món. Aquest premi, a més, és una porta d'entrada per participar a la gala dels Premis Òscar, que se celebraran el 14 de març en la categoria de millor curtmetratge d'animació, ficció o documental. Esport, Sònia Olert, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc, Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri. Entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador, també hi ha els exjugadors del Barça, Lionel Messi, Ferran Torres, i els jugadors de Madrid, Marco Corella, Vinícius i Kylian Mbappé. Sis jugadores del Barça, entre les 30 candidates a la pilota d'or, Caroline Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Payor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, també hi són Alexia Putellas i Mapi León. Al llarg d'aquesta tarda anirem sabent la resta de candidats. La blaugrana Cata Coll ha estat nominada com a millor portera. Arrenca la Champions masculina de futbol. Aquest vespre debuta el Madrid, que rep l'Inter de Milà a les 9. L'equip blanc té les baixes de Camavinga, Güler i Bernardo Silva. Els altres partits del dia seran també a les 9. Borussia Dortmund, Villarreal, Lilla Betis i Porto Manchester City. Abans, AEK d'Atenes, LASK austríac i Bruges Aston Villa a 7:15. El Barça jugarà demà contra el Feyenoord, també a 7:15. I Carlos Ortega amplia el seu contracte com a entrenador del Barça d'handbol fins al 30 de juny del 2031, quan es complirà una dècada de la seva arribada al banquet blaugrana. Ha guanyat 3 Champions, entre altres títols, en només 5 temporades.
3: Fins aquí les notícies.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
12: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

bona tarda, són les 5 i 6. El programa de redició Carretera i Manta ha començat en forma la seva quarta dècada d'activitat després de celebrar l'any passat el seu 30è aniversari, que el converteix en un dels espais més veterans de la ràdio local a Catalunya. El magazín i concurs d'estiu ha revalidat enguany la seva capacitat de convocatòria. Ha tornat a superar àmpliament les 2.000 participacions, de les quals més de la meitat són trucades telefòniques en les hores d'emissió del concurs, de dilluns a divendres al migdia, i la resta correspon als sortejos que s'han fet per xarxes socials. Fruit d'aquesta alta participació, avui s'ha fet el lliurament d'un xec de 250 euros per un projecte solidari local per gentilesa de CIMAC Electrònica, que enguany s'ha concedit al projecte Aliments per la Solidaritat de l'Alt Urgell. En representació de les entitats i institucions implicades, la seu solidària Creu Roja Alt Urgell i el Consorci d'Atenció a les Persones ha recollit el xec al regidor de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament, Jordi Massa Ortega, que ha agraït aquesta col·laboració per part de CIMAC i de tota l'audiència de Ràdio Seu. En representació de CIMAC ja està present Josep Marcino. Tot seguit s'ha fet el sorteig del viatge a Mallorca ofert per Caditours i el guanyador que ha estat aquest any l'oient Jordi Ubach amb la trucada número 1084. Enguany també s'ha sortejat un lot especial d'aliments artesans locals de menjar l'Alt Urgell, que està en plena celebració del seu desè aniversari, i aquest premi se l'ha emportat l'oient Juan Mendueña amb el número 718. Des de menjar l'Alt Urgell han recordat que aquest any segueixen oferint cada mes el sorteig de lots d'aliments entre els clients que fan compres als seus punts de venda. Per acabar, s'ha ofert una invitació per activitats del Parc Olímpic del Segre i ha correspost a Dolors Guilló, número 926. Aquest darrer sorteig coincideix amb el fet que aquesta setmana la seu acull les finals de la Copa del Món d'Eslàlom i Kayak Cross. Carretera i Manta, amb tot l'equip de Ràdio Seu, ha ofert un estiu més un gran nombre de premis setmanals pels oients i també aprofita per donar a conèixer pobles, personatges, fests històrics o tradicions del Pirineu. S'ha ofert realment un gran nombre d'entrevistes durant tot l'estiu i entre els convidats s'han destacat noms com el nou campió del món de que no és l'Alo Miquel Trevé, l'actor imitador Pep Plaza, els cantants Eric Vergés dels Catarres i Oriol de Ramon de Detallers, els artistes urbans Oriol Garreta, Beca i Núria Riba Bosch, el cineasta Joan Gil, el director teatral Xavi Piguillem, el cantant Andorra Macuca, el músic de Cap Verd Totes Avellinha o els acordinistes i musicòlegs Artur Blasco i Cati Plana. Totes les entrevistes es poden recuperar al web radioseu.cat. Carretera i Manta està possible aquest any gràcies al patrocini de Caditours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja la Torcell, CIMAC Electrònica, Estiu 3000 Abnau, a més de la col·laboració de Turisme Seu i Turisme al Torcell. I avui ha començat oficialment el curs escolar 2026-2027, que, pel que fa al municipi de la Seu, compta amb 1.999 alumnes, pràcticament 2.000, sumant educació infantil, primària i ESO. 173 figuren a les llars d'infants. D'aquests, a la llar d'infants Els Mineirons, municipal, hi ha 93 nens i nenes, així que la Salle 50 i a la llar Francesc Xavier 30. Tot i això, el gruix principal correspon al segon cicle d'educació infantil i primària, que suma fins a 1.047 alumnes. D'aquests, 412 cursaran aquest cicle les Escola Mossèn Albert Vives, la segueix el Col·legi La Salle amb 375 i l'Escola Pau Clarís amb 235. Finalment, l'Escola Castell Ciutat en suma 35. D'altra banda, a Infantil 3, enguany s'incorporen 90 nens i nenes. A Educació Secundària Obligatòria hi ha 779 alumnes. D'aquests, 337 són a l'Institut Joan Brodieu, 234 a La Salle i 208 a l'Institut La Valira. I pel que fa a Batxillerat i Cicles Formatius, sumen 634 alumnes. D'aquests, 409 són a l'Institut Joan Brodieu, dividits entre 231 de batxillerat i 178 de FP, i els cicles formatius de la Salle La Seu compten amb 225 matriculats. I tot coincidint amb aquest inici de curs escolar, els sindicats confirmaven ahir una nova jornada de vaga d'educació en el primer dia de curs, en què han organitzat protestes a diversos punts del país, també a l'Alt Urgell i la Cerdanya. A nivell més local han fet referència, entre altres problemàtiques, a les dificultats d'accés a l'habitatge per alguns docents que són destinats al Pirineu o la manca de mestres a les escoles rurals. A les 8 del matí s'han concentrat a la plaça del Camp del Codina per començar un repartiment d'octavetes pels diferents centres educatius. S'ha traslladat, per exemple, a l'Institut Joan Brodieu i a l'escola Albert Vives. Pel que fa al seguiment, des del Departament d'Educació han indicat que ha estat baix aquest seguiment a la Seu, amb 11 professors de l'Institut Joan Brodieu i un mestre de l'escola Pau Clarís. A la resta de centres educatius, segons les dades del Departament, la resposta ha estat nul·la. La protesta d'avui és previst que es completi a les 6 de la tarda amb una concentració adreçada a tota la comunitat educativa a la plaça dels Oms.

0: Aquest divendres començarà la quarta edició del Festival d'Arts i Cultura Festimariu, amb la implicació directa d'un centenar de persones i que com a novetat estrenarà la Biblioteca de Cal Parramon, espai que ha estat rehabilitat aquests darrers anys. A la zona de la biblioteca també s'acollirà un taller de construcció de rebequet. D'altres noves activitats que s'han destacat són la sessió de contacontes, que anirà a càrrec d'Anna Bonet, o un recital de poesia catalana i occitana. També hi haurà jocs tradicionals de grans dimensions, tot i que el nom més destacat el cap de setmana serà Roger Mas, el cantautor de Solsona, oferirà un concert dissabte al vespre. Les entrades encara són a la venda a la plataforma Codetix. L'escenari serà l'església de Sant Vicenç d'Estamariu. I els esports, avui ja s'ha presentat les finals de la Copa del Món d'Eslàlom, que acollirà el Parc del Segre aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, tot i que, de fet, l'ambient de la Copa del Món ja s'està vivint des d'aquest dilluns mateix, quan han començat els entrenaments dels gairebé 40 equips d'arreu del món que hi prenen part. Avui se n'ha fet una presentació per part de les institucions que hi col·laboren i s'ha esmentat també les activitats paral·leles que hi haurà aquest any amb l'objectiu de donar més caliu a aquestes finals de la Copa del Món. Començaran demà amb la cerimònia d'inauguració. Serà demà a les 8 del vespre a la plaça dels Oms i enguany comptarà amb l'actuació de fins a 4 grups locals. Els Diables d'Alt d'Urgell, els Geganters i Grellers de la Seu, el grup de Batucada Tambuca i la Coral Encoratjada. A més, també s'ha programat un cicle de cinema outdoor que es podrà veure aquest dijous i divendres a les 8 del vespre a Cinemes Guiu, cada nit amb 3 documentals internacionals relacionats amb la natura, l'aventura i els esports outdoor. A més, aquest any hi haurà mercat d'artesania i food trucks al carrer Lluís de Sabater al llarg de divendres i dissabte. I pel que fa al temps, el canvi anunciat ha arribat finalment avui, ha ajudat ja a mitigar una mica les temperatures totalment exagerades dels darrers dies. Avui encara s'ha superat els 30 graus, però ja no es preveu que ho faci demà, perquè, de fet, ja ha començat una baixada dràstica de les temperatures. La mínima aquesta nit passada, aquesta nit vinent, encara pot arribar fins als 11 graus, però, en canvi, si es compleix la previsió del Meteocat, demà s'espera que la màxima aquí a la Seu no passi dels 24 graus, ni a la Seu ni a d'altres poblacions del Pirineu. De fet, amb aquest cel ennuvolat que s'espera per demà, a Viella es podrien quedar només 17 graus. Per demà hi ha la possibilitat de ruixats que poden aparèixer en qualsevol moment, tant al matí com a la tarda, mentre que, en canvi, a dijous tornarà el predomini del sol.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest divendres 11 de setembre en Camp Vibra de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è Trofeu En Camp, al Complex Esportiu i Sociocultural d'En Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.ad i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 En Camp. Us hi esperem.
2: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Cadí Tours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Cadí Tours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Cadí Tours.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
5: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Aquest divendres, 11 de setembre, en Can Vibre de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è Trofeu En Camp, al Complex Esportiu i Sociocultural d'En Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.de i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 En Camp. Us hi esperem.
4: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
5: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
4: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans.

0: També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: l'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. El programa de Ràdio Seu Carreter i Manta ha començat en forma la seva quarta dècada d'activitat després de celebrar l'any passat el seu 30 aniversari, que el converteix en un dels espais més veterans de la ràdio local de Catalunya. El magazín i concurs d'estiu ha revalidat enguany la seva capacitat de convocatòria i ha tornat a superar àmpliament les 2.000 participacions, de les quals més de la meitat són trucades telefòniques en les hores d'emissió del concurs, de dilluns a divendres al migdia, i la resta són sortejos que s'han fet a xarxes socials a fruit d'aquesta alta participació. Avui s'ha fet el lliurament d'un xec de 250 euros per a un projecte solidari local per gentilesa de Simac Electrònica, i enguany s'ha concedit el projecte Aliments per la Solidaritat de l'Alt Urgell, en representació de les entitats i institucions implicades, que són la Seu Solidària Creu Roja Alt Urgell i el Consorci d'Atenció a les Persones d'Alt Urgell, en què hi és present l'Ajuntament. La donació l'ha recollit el regidor de Solidaritat i Cooperació del Consistori Urgellenc, Jordi Mas Ortega, que ha agraït aquesta col·laboració per part de Simac i de tota l'audiència de Ràdio Seu.
3: Aquest ajut que feu doncs demostra que la Seu és solidària, entre nosaltres col·laborem, ens reconeixem, i penso que aquest teixit d'aproximació doncs és molt, molt important que la ciutat passin accions com aquesta, no? Que entre nosaltres ens ajudem i ens puguem reconèixer.
2: Massa recordar l'important és que ha dut a terme el Banc d'Aliments Local per afavorir la cohesió social i ajudar persones de la ciutat i de la comarca que es trobin amb problemes econòmics o socials, sempre supervisant que l'ajuda arribi a qui realment la necessita.
3: Els Aliments per a la Solidaritat, el que comúment es coneix com el Banc d'Aliments, està format pel CAPAU, el Consorci d'Atenció a les Persones, que és qui regula i qui fa també doncs el seguiment de totes les famílies que puguin optar a tindre aquest tipus d'ajut, en aquest cas de tindre la consignació d'aliments. Hi ha també la Seu Solidària, que fa una aportació econòmica, i després hi ha la Creu Roja, que és qui porta sobretot tot el que és els aliments, no? He de recordar que són aliments tan frescos com no, i és important, no?, el que hi hagi un lloc on les famílies puguin complementar, perquè el Banc d'Aliments no és els aliments únics, no?, sinó que és un complement al que necessiten les famílies que prèviament han passat pel CAPAU, i per tant hi ha un seguiment de les necessitats i de les unitats familiars dels aliments que necessiten.
2: En representació de CIMAC, Josep Marcino ha reivindicat novament la vocació de servei de col·laboració amb la ciutat que té l'establiment urgellenc d'electrònica, que va més enllà de la seva tasca quotidiana de venda i reparació d'electrodomèstics.
4: Estic completament d'acord amb el que acabes de dir, i et dono les gràcies, vull dir, per reconèixer que aquest és sentit comú, i és algo que evidentment, mentre puguem col·laborar, pues, intentarem amb les nostres possibilitats, com ha dit abans, continuar amb aquest programa, que crec que fa una labor prou important.
2: Tots aquest últim programa s'ha fet el sorteig d'un viatge a Mallorca ofert per Caditours. El guanyador ha estat aquest cop l'oient Jordi Ubach, amb la trucada número 1084. En representació del guanyador, que no podia assistir per motius laborals, ha recollit el premi a Maite Martínez. Enguany també s'ha sortejat un lot especial d'aliments artesans locals de l'associació Menja l'Alt Urgell, perquè aquesta entitat està celebrant la commemoració del seu 10è aniversari al llarg d'aquest any. És un dels patrocinadors de Carreter i Manta, i aquest premi se l'ha emportat l'oient Juan i Menduinya amb el número 718. Des de Menja l'Alt Urgell han recordat que aquest any segueixen oferint cada mes el sorteig de lots d'aliments entre els clients que fan compres als seus punts de venda, com el que tenen a Plaça Patalín o també a Montferrer. Per acabar, s'ha ofert una invitació per activitats del Parc Olímpic del Segre, que correspost a Dolors Guilló, amb el número 926. Aquest darrer sorteig coincideix amb el fet que en parlem als esports aquesta setmana a la Seu i a les finals de la Copa del Món, des de l'Òmica i a Cross. Carreter i Manta, amb tot l'equip de Ràdio Seu implicat, ha ofert un estiu més un gran nombre de premis setmanals pels oients gràcies als patrocinadors i col·laboradors. A més, a través dels concursos proposats es dona a conèixer pobles, personatges, fets històrics o tradicions de l'Alt Urgell i el Pirineu. Al llarg de l'estiu, el programa més un gran nombre d'entrevistes, sobretot a mena d'activitats que es desenvolupen a l'estiu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, entre molts altres convidats. Per exemple, han passat pel programa el nou campió del món de canoes, l'Alt Miquel Travé, l'actor imitador Pep Plaza, els cantants Eric Vergés, dels Catarres i Oriol de Ramon, de Detallers, els artistes urbans Oriol Garreta, Beca i Núria Ribabosch, el cineasta Joan Gil, el director teatral Xavi Piguillem, el cantant Andorra Macuca, el músic de Cap Verd Tote Sabelinha i els acordionistes i musicòlegs Artur Blasco i Catiplana, a més d'un gran nombre de representants d'entitats i associacions locals. Totes les entrevistes que va més les podeu recuperar a l'apartat Ràdio a la Carta del web radioseu.cat. Carretera i Manta ha comptat enguany amb el patrocini de Caditurs, la Casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica i Estiu 3000 Apnau. També s'ha comptat amb la col·laboració de Turisme Alt Urgell i Turisme Seu, que han ofert diversos obsequis, i del grup Orquestrina Trama, que ha portat la sintonia del programa d'enguany, una peça enguany més urgellenca i pirinenca que mai. És aquest pas doble de muntanya que ha sonat durant tot l'estiu a Carretera i Manta i que ja ha sonat per última vegada, com dèiem, avui amb aquest programa de comiat. En podeu trobar tota la informació i també imatges al nostre web radioseu.cat i als nostres perfils a xarxes socials.

0: I a tot plegat, avui ha començat oficialment el curs escolar 2026-2027, que el municipi de la Seu compta amb 1.999 alumnes, sumant educació infantil, primària i ESO, sense comptar els estudis superiors. Pel que fa a l'etapa inicial, d'aquests quasi 2.000 inscrits, 173 figuren a les llars d'infants, concretament la llar Els Mineirons, té matriculats 93 nens i nenes a aquest centre municipal, a Xics la Salle n'hi ha 50 i a la llar Francesc Xavier 30. Tot i això, el grup principal correspon al segon cicle d'educació infantil i primària, que suma fins a 1.047 alumnes. D'aquests, 412 cursaran aquest cicle l'Escola Mossèn Albert Vives, la segueix el Col·legi La Salle amb 375, l'Escola Pau Clarí Santé 235 i l'Escola Castell Jutat 35. A Infantil 3, enguany comença en aquesta etapa concretament 90 nens i nenes. Les escoles han parlat avui d'aquest inici de curs. És el cas, per exemple, de Natàlia Galindo, de l'Escola Albert Vives, que assegura que, tot i la convocatòria de vaga, han començat amb normalitat.
1: I aquí des de l'escola doncs han vingut tots els alumnes, vora uns 400, també han vingut tots els mestres, que són vora 42, i tothom ha començat amb molta il·lusió, moltes ganes d'aprendre i amb moltes ganes de passar un molt bon curs. I això doncs, desitgem a totes les famílies de la Seu que passin un molt bon curs.
0: En una línia semblant s'ha expressat Alba Soler, del Col·legi La Salle.
2: Bé, doncs des de La Salle de la Seu d'Urgell, avui dia 8 de setembre hem iniciat el curs amb els alumnes d'infantil, primària i secundària. Ha estat un inici de curs amb tota normalitat. Tornàvem amb moltes ganes i amb molta il·lusió, tant alumnes com també professorat. Aproximadament doncs, uns 640 alumnes s'han incorporat avui a les aules i uns 60 professors i professores també ho han fet amb ells. Des de fa uns dies també aquí vam començar amb els més petits, amb la llar d'infants, i progressivament anirem fent fins al dia 14 que s'integren l'alumnat de cicles formatius, que són els més grans de la nostra escola.
0: També hem fet la valoració d'aquest inici de curs la directora de l'escola Pau Clarís, Bàrbara Romeu, i Maria Puy, de l'escola Castell Ciutat.
3: L'escola ha començat amb il·lusió, amb moltes ganes, tant els infants com les mestres, i estem molt contentes de començar aquest nou curs i amb moltes ganes, i hem vist que hi ha molta energia i els infants estan tots molt grans i també molt contents d'estar aquí a l'escola. Alumnes som a vora uns 260 i mestres uns 30.
4: La nostra escola, l'escola de Castellciutat, el curs ha començat amb completa normalitat, amb els infants molt contents per retrobar-nos, per tornar a l'escola i començar un nou curs ple d'emocions, d'alegria i de moltes activitats que ja tenim preparades per gaudir i aprendre i gaudir amb l'aprenentatge. A l'escola aquest any som 25 nens, de I3 fins a 6è. És la nostra escola és petita, pública i de poble, com li diem nosaltres, i res, amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'aquest nou curs escolar.
0: A Educació Secundària Obligatòria ESO hi ha inscrits 779 alumnes, d'aquests 337 cursen a l'Institut Joan Brudiu, 234 a La Salle i 208 a l'Institut La Valera. Enguany comença l'etapa d'ESO amb el primer curs, 185 joves. Entre batxillerat i cicles formatius, aquest nou curs hi ha 634 alumnes, d'aquests 400 no corresponen a l'Institut Joan Brudiu, repartits exactament entre 231 batxillerat i 178 de formació professional, i els cicles formatius de La Salle i La Seu compten amb 225 matriculats. En aquests ensenyaments, darrers ensenyaments, el curs començarà dilluns vinent, 14 de setembre. Tot i això, a l'Institut Joan Brudiu l'activitat ja ha començat amb les classes d'ESO. En parla el seu director, Xavier Falcó, que ha fet referència també a la convocatòria vaga, que assegura que en el cas de l'Institut està minoritària.
5: L'Institut Joan Brudeu avui han començat les classes amb la normalitat que ens deixa la jornada de vaga, tot i que la incidència d'aquesta ha estat molt minoritària en el centre. Hi ha molt pocs, hi ha un 12% de professorat que s'ha adherit a la jornada de vaga. Quant a l'entrada dels alumnes, sempre tots els alumnes quan entren a l'institut entren il·lusionats, amb ganes de veure com és aquest nou curs. En el cas de l'ESO, doncs han entrat uns 340 alumnes, més o menys, i en el cas del batxillerat han entrat uns 230 alumnes. Avui entraven alumnes de secundària obligatòria i alumnes de batxillerat, eren aquests 570 alumnes, més o menys. Dilluns que ve començaran tots els cicles formatius i entre tots l'institut arribarà una altra vegada a tenir més o menys, si fa no fa, perquè encara estem en processos de matrícules finals de grau mig i de grau superior, pel cap baix, pel cap més o menys unes 800 persones. De professors, doncs, gairebé els tenim tots, més o menys encara ens falten 3 o 4 persones que encara no han estat nomenades, són aquelles incidències de principi de curs que sempre porten uns dies, però, diguéssim, la totalitat del professorat que arriba gairebé al centenar, doncs, aquí al peu del canó per intentar doncs, ofertar la millor oferta educativa per intentar fer el millor per a tots els alumnes que venen a l'Institut Joan Brudieu.
0: Finalment, per l'Institut La Valira, el seu director Marc Llobera assegura que comencen el curs motivats.
6: Comencem aquest curs 26-27 amb tota normalitat. De fet, tot el professorat està avui al centre. L'alumnat també ha vingut tot, a excepció d'algú que... per desgràcia està mal avui, però tenim els 215 alumnes al centre, ara que van ganes, amb il·lusió, amb un disseny curricular preparat perquè el nostre alumnat aprengui moltíssim i alhora ho disfruti, i esperem doncs, que passem molt bon curs.
0: Pel que fa finalment a la tendència formativa específic, l'IFE, enguany el segueixen 17 alumnes i el programa de formació i inserció de transició al treball, el PFI-PTT, té 9 inscrits. I com ja avançàvem ahir, aquest inici de curs ha coincidit amb una nova convocatòria de vaga d'educació. Els sindicats convocants han fet diverses accions, com per exemple el repartiment d'octavetes des de primer al matí a la plaça del Camp del Codina, que després s'han traslladat a l'Institut Joan Brudieu i a centres de primària com l'escola Albert Vives. Marisol Salvador explica que han decidit convocar una nova jornada de vaga, tot coincidint amb el primer dia de curs, perquè durant l'estiu no hi ha hagut avenços en les negociacions que espera que ara es puguin reobrir.
7: Aquesta tarda, a les 6 de la tarda, hem convocat una concentració davant de l'Ajuntament perquè volem fer una crida a totes les famílies, alumnes, a tota la comunitat educativa, als docents, perquè, per fer-nos sentir un altre cop la nostra veu. El que volem és tornar a reivindicar les condicions laborals. Tot el que va quedar a mitges el curs passat doncs és continuar la lluita i continuar treballant, i per això estem fent aquesta concentració. Les demandes, l'objectiu principal és que tornin a obrir la negociació. No pot ser que el departament ens faci reunions i sense negociar res, a canvi de res. Hem de treballar, vull dir, hem de continuar treballant per millorar l'educació inclusiva, les ràtios, rebaixar les ràtios, els alumnes de necessitat educativa especial que comptin per dos ja. Sí que hi ha coses que estan a llarg termini, però s'han de fer ja. No podem esperar més, estem en crisi.
0: En aquestes accions a la Seu, que com sentíem han inclòs una concentració fa poca estona a la plaça del Soms, s'hi ha tractat alguns temes que afecten especialment el Pirineu, com per exemple els problemes per accedir a un habitatge, sobretot pels professors que són destinats al Pirineu, o bé els problemes també per trobar mestres per les escoles rurals.
7: Al Pirineu tenim unes condicions especials. Tenim les escoles rurals, que si no se substitueixen als docents des del primer dia, això produeix una sobrecàrrega amb els companys, necessitem més plantilla, a vegades només hi ha un docent i mig, un mestre i mig per tota l'escola rural, també necessitem administratives, perquè si no, tampoc no totes les escoles en tenen, i això també sobrecàrrega de feina als docents. També una altra dificultat que ens trobem aquí dalt és que molts interins o substitucions no es cobreixen, no n'hi ha. Per què? Pues perquè em falta habitatge, és molt difícil trobar l'habitatge, i també les condicions. Si t'has de desplaçar pues, d'un lloc a un altre, uns 40 quilòmetres o 30, amb males carreteres, això dificulta pues, la substitució.
0: A la Cerdanya, la jornada vaga també ha inclòs accions informatives. S'han fet concretament a l'Escola Bac de Cerdanya d'Alp i a l'Institut d'Escola de Bellver de Cerdanya. El grup parlamentari Socialistes Units per Avançar ha duet a terme a entrar avui a unes jornades de treball a la Seu amb l'objectiu de preparar el nou curs polític marcat per la celebració d'eleccions municipals aquest any vinent. A la reunió es feia a la sala de Sant Domènec i ahir va ser presentada per el president del grup, Ferran Pedret, i l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que en la benvinguda va aprofitar per parlar dels des de l'Alt Pirineu i Aran, tot recordant que, tot i representar només un 1% de la població de Catalunya, ocupa el 20% de la superfície del país. El Vall d'Urgellenga recorda que les comarques pirinenques necessiten inversió i el suport ferm del govern en projectes com, per exemple, el futur hospital comarcal del Urgell o les infraestructures viàries encara pendents que, recorda, limiten, per exemple, el desenvolupament de nou sòl industrial a la Seu. Pel que fa a habitatge, Barredent va indicar els problemes d'accés de molts habitants agreujats per les segones residències, els pisos turístics, però també per la pressió del mercat andorrà i el creixement demogràfic, amb un notable augment d'habitants fixos a la Seu aquests darrers anys i també Andorra mateix. En aquesta qüestió, Barreda ha criticat, però, que Aliança Catalana hagi dit en la presentació de la seva candidatura a Lleida que la Seu corre el risc actualment d'esdevenir un Ceuta 2 per aquesta pressió demogràfica i migratòria a la zona. L'alcalde considera falses els missatges difosos per Aliança. De la seva part, en el seu discurs, Ferran Pedret volia fer una crida als diputats per plantar cara a l'avenç de l'extrema dreta a Europa poques hores després que es conegués la contundent victòria d'Alternativa per Alemanya, Holanda, Saxònia, Anhalt i quan encara continua la crisi migratòria a Ceuta.
8: Ja sabeu que aquest ha estat un estiu complicat on hem vist com l'extrema dreta ha aprofitat determinats fenòmens que s'han produït en la frontera sud, a Ceuta, per fer avançar la seva agenda, fer avançar el seu discurs de l'odi. Hem vist també, encara més recentment, les eleccions al Land de Saxònia-Anhalt, on per primer cop des d'acabada la Segona Guerra Mundial, una formació que és hereva d'una o altra forma de les idees del nazisme s'ha situat en primera posició en unes eleccions, és veritat que d'un Land relativament poc poblat, però significatiu i un toc d'alarma per tothom.
0: Sobre les respostes que poden donar aquest repte, Pedret ha desgranat algunes idees principals, com, per exemple, que la socialdemocràcia fracassa quan no fa polítiques socialdemòcrates i que no es pot ajornar les demandes materials de les classes populars. També ha parlat de defensar la identitat col·lectiva.
8: No es pot renunciar a la disputa del perímetre, la naturalesa o el contingut del nosaltres, de la identitat col·lectiva, perquè en absència nostra, en aquest combat, en aquesta pugna permanent per definir qui forma part del demos, qui forma part de la nostra comunitat política, ve l'extrema dreta o venen opcions nacionalistes i es dediquen a etiquetar i a perimetrar qui està dins i qui no està dins d'aquest nosaltres. I això és extraordinàriament perillós, és extraordinàriament corrosiu per la convivència, especialment en societats diverses, obertes i plurals, com són les nostres i com serà inevitablement qualsevol societat democràtica.
0: Aquesta jornada s'ha completat avui amb debats sobre temes com la nova agenda socialdemòcrata, amb la participació de la sociòloga i professora Marina Subirats. També s'hi ha convidat l'alcalde socialista de la demarcació de Lleida i representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres. I encara en l'àmbit polític, avui també comentem que la Joventut Nacionalista de Catalunya, JNC, i Junts per l'Alt Urgell lloraran enguany el Premi Estel a les Falles de l'As en reconeixement a la recuperació i consolidació d'aquesta tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i la identitat pirinenca. L'acte es farà aquest dissabte a les 7 del vespre a la Torre Solsona de Castellciutat. S'ha premiat així la recuperació de les Falles de l'As des de l'any 2021, després que es descobrís per part de Carles Gascon un document històric que acreditava la celebració de Falles al Serrat de les Peces, com a mínim, des de l'any 1543. La documentació constitueix el testimoni documental més antic conegut de la celebració de Falles al Pirineu català. Jordi Fàbrega, portaveu de Junts per la Seu i diputat del Parlament, explica per què aquest any han escollit les Falles de l'As i avança que en l'acte de lliurament hi serà el president del Parlament, Josep Rull.
9: Sí, doncs aquesta edició del Premi Estel, aquest any s'ha decidit otorgar-li els fallaires de l'As, a l'Associació de Fallaires de l'As, que, com sabeu, doncs, han recuperat aquesta tradició ancestral del Pirineu arrel d'aquest document que es va trobar a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, on ja quedava documentat que des de l'any 1543 doncs, es feien aquestes falles al municipi de l'As, des de l'Ermita de les Peces fins a baix al poble. No? I a més, aquest any ens fa molta il·lusió perquè perquè justament doncs, comptarem amb la presència del president del Parlament, el honorable president Josep Rull, que ens acompanyarà en l'entrega de la distinció del Premi Estel, i per tant doncs, esteu tots convidats. Ens faria molta il·lusió que fos un acte bonic també pels fallaires, per tot el poble de Bas, però també pel president Rull, i per tant convidem absolutament a tothom doncs, a venir a acompanyar-nos dissabte 12 de setembre, aquest proper dissabte, a les 7 de la tarda, i com sempre, doncs, a la Torre Solsona de Castellciutat.
0: El Premi Estel es va instaurar l'any 1999 per reconèixer la tasca de persones i col·lectius que treballen des del territori a favor de la llengua, la cultura i la identitat pirinenca i catalana. Des de llavors l'han rebut, per exemple, a Joan Obiols, Amics de la Sardana, els Diables del Torcell, el Cor de Caramelles de la Germandat, la Coral Caterva, el Patronat del Retaule, Francesc Moix, el Geganter Cigrallers de la Seu, Josep Vilarrubla, Pep Diligent, Artur Blasco, els Bastoners de Pere Mola, el Taller Claró, l'Associació Liberal Pirineu Picurt, l'ENC, Aventura Canturri, els Caramelleres de Castellciutat, el Club de Caça i Pesca, el Geganter Cigrallers d'Oliana, Òmnium Cultural, l'ENC, Amadeu Clausó i Joan Busquets, com a impulsors de la Fira del Llibre, Jordi Turull, el Dinamitzador Cultural Ivan Caro, l'Institut d'Estudis Comarcals d'Alt Urgell i els Caramelleres de Tragon, Uncarga i la Casa del Pont.
9: Filosofia del Premi Estel sempre ha estat doncs, donar-li a alguna associació o a alguna persona que s'hagi significat per la promoció de la cultura, de la llengua del Pirineu i especialment doncs, a catalana, òbviament, però també del Pirineu i de les nostres contrades, i per tant estem molt contents doncs, que poder-ho donar doncs, als fallaires de l'As, perquè recuperant aquesta tradició no només han recuperat una tradició, sinó que s'ha creat una comunitat, és tot el poble que es volca amb aquest esdeveniment. Aquest any doncs, gairebé 200 de fallaires doncs, han baixat les falles de l'As, i per tant per nosaltres, per Junts per l'Alt Urgell i per la JNC de l'Alt Urgell, que són els organitzadors, doncs molt contents de poder donar doncs, aquest reconeixement amb aquesta iniciativa tan important, no?
0: L'any passat, el 26è Premi Estel va recaure en aquesta casa, en Ràdio Seu. Tot coincidim el 40è aniversari del Més Jove, en reconeixement a 4 dècades de trajectòria com a mitjà professional de servei públic i de referència, i també per la seva aposta constant per la llengua catalana. I entrem ja als esports. La Seu d'Urgell es prepara per acollir les finals de la Copa del Món de Canoa Slalom. Una de les grans cites internacionals del calendari esportiu d'enguany serà entre aquest dijous i diumenge, tot i que l'activitat ja ha començat al Parc del Segre. Des d'ahir ja hi entrenen la majoria dels equips que hi competiran. A més, aquest any es vol fomentar les activitats perquè tota la ciutat visqui l'esdeveniment, i per això hi haurà diverses activitats per a les. Comencen demà, a més o menys aquesta hora, amb la cerimònia d'inauguració de les finals. Serà a les 8 del vespre a la plaça del Soms, oberta a tothom, i aquest cop comptarem les actuacions de fins a 4 grups locals: els Diables del Torcell, els Geganters i Grellers de la Seu, el grup de Batucà de Tamboca i la Coral Encoratjades. Això recordem demà a les 8 del vespre. A més, s'ha programat un cicle de cinema outdoor a Cinemes Guiu. Es farà també a les 8 del vespre, al llarg de dijous i divendres. 10 i 11 de setembre s'oferirà 3 documentals internacionals relacionats amb la natura, aventura i esports outdoor. I divendres, tot coincidim la Diada Nacional de Catalunya, hi haurà una ballada de sardanes a les 10 del matí a la plaça de Catalunya, en aquest cas també per mostrar la tradició a tots els equips que ens visiten aquests dies. A més, al llarg de divendres i dissabte hi haurà un mercat d'artesania i food trucks, novetat d'aquest any. El carrer Lluís de Sabater estarà obert els dos dies, divendres i dissabte de les 11 del matí a les 9 del vespre, i també diumenge d'11 del matí a les 6 de la tarda. En aquesta zona també hi haurà actuacions en directe amb Stolen Tunes, DJ Jerry Molly, Marina Toronell i Son Latino. No. Avui justament s'ha fet la presentació d'aquestes finals de la Copa del Món, un acte a Lleida. En escoltarem les valoracions demà a l'informatiu. I abans d'acabar, parlem del temps, que ja ha començat a canviar avui, després d'uns dies d'una calor fora del normal per al mes de setembre. Avui han arribat núvols i ja comença a baixar la temperatura. Ens ho comenta Néstor Gómez.
10: El temps tendeix a canviar, però encara avui no. Avui encara continuarem parlant d'unes temperatures molt altes, menys desbocada que aquests darrers dies, però tot i així arribarem a la xifra dels 35 graus aquí a la Seu, al voltant dels 36 cap a l'àrea d'Oliana. I el temps canviarà ja a partir del migdia, perquè passarem ja del temps serè que ens ha acompanyat durant aquestes darreres jornades a una tarda cada cop més tapada, amb núvols cada cop més amenaçadors i fins i tot no descartem que durant aquest vespre arribi a caure alguna precipitació, algun ruixat incipient. Els ruixats més importants, les pluges més importants, les tindrem durant aquesta matinada i demà amb un canvi de temps molt important que ja tindrem a partir cap als vols de mitjanit, quan un sistema frontal escombrarà el país, farà fora aquesta massa de pols sahariana, farà fora també aquesta massa tan càlida que ens ha acompanyat durant aquests darrers dies, s'imposarà el vent de nord, aires nous, aire molt més frescos, que el que farà serà fer caure la temperatura. Val a dir que la temperatura de cara a demà pot caure al voltant de 7, 8 i fins a 10 graus. Màximes demà, que aquí a la Seu rondaran només els 25 graus, de manera que notarem un canvi molt important pel que fa a les temperatures. I com dèiem, amb precipitacions, ruixats i tempestes que poden ser localment intenses. Precipitacions aquest demà, amb una situació de pluges que es poden donar ja de matinada, que s'intensificaran durant les hores centrals del dia i ja aniran de baixada a partir del vespre. I tot per donar pas a partir de dijous a un temps més típic del mes de setembre pel que fa a la temperatura i a poc a partir de dijous recuperarem l'estabilitat atmosfèrica.
0: Doncs fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Avui en acabar us volem donar les gràcies per la vostra participació i col·laboració al llarg de l'estiu en el programa Carretriment, que com dèiem al principi hem tancat avui a dimarts. Moltes gràcies per seguir-nos. Bon vespre.
11: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Jané, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Jané 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.

0: aquest divendres 11 de setembre en Can Vibre de nou amb el bàsquet femení. A les 7 de la tarda, el Cadí La Seu i el Toulouse Metropol s'enfronten al 8è trofeu en camp al Complex Esportiu i Sociocultural d'en Camp. Compra ja la teva entrada a encamp.de i vine a viure el bàsquet en directe. Un partit amb dos equips a les màximes categories que, a més, destinarà tota la recaptació a Càritas. Aquest divendres a les 7 en camp. Us hi esperem.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.

0: 4 minuts passen de les 8. Miguel Rico està emocionadíssim amb un penal que acaba...
1: No, no, jo estic emocionadíssim que passen 5 minuts i
0: encara no s'ha puesto.
2: M'està defensant.
0: Manel Alias, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ahir se'ns en va anar més l'hora. A les 9 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
2: Doncs mira, d'entrada explicarem que demà s'han suspès les classes a 5 comarques catalanes, són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Per la previsió de pluges molt fortes, ja des de bon matí es calcula que es podran superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, pluges molt intenses, el perill és de 5 sobre l'escala 6. No hi haurà classes en aquestes 5 comarques, però això vol dir també que recomana a tothom qui pugui evitar desplaçaments. Per tant, començarem el Catalunya Nit a les 9, entrevistant en directe Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció Civil. Podem dir, per tant, que en aquests llocs el segon dia de curs ja quedarà marcat pel temps, però el primer ha estat també enrarit per aquesta convocatòria de vaga. Era arriscada el primer dia de curs i no ha tingut el seguiment que tenien les protestes al curs de l'any passat. L'altre element que marca l'inici del curs és l'informe PISA. Els resultats no han estat bons a nivell d'Espanya i a Catalunya hi va haver el nyap aquest en la mostra, que no són ni, per tant, representatius. Salvador Illa ha demanat ja comparèixer el 23 de setembre al Parlament per donar explicacions sobre el que va passar. A banda d'analitzar els resultats, farem un recorregut avui també per escoles de tot el món amb els nostres corresponsals, perquè és una gran pregunta, no?, què se li demana a les escoles. A Rússia, per exemple, estan augmentant l'entrenament militar dintre del currículum obligatori. Per tant, a cada territori hi ha el seu debat i hi entrarem perquè considerem que és interessant. Per cert, que avui també el govern espanyol ha aprovat la modificació dels contractes laborals. Han de ser d'una altra manera, molt més clars. Han de figurar, per exemple, en què consisteixen unes proves, quan posa període de proves. Bé, què vol dir període de proves? Què he de superar? Quin serà el meu horari si me'l canvieu? Amb quin criteri? Per explicar com hauran de ser aquests nous contractes laborals a partir d'ara, en parlarem amb una advocada laboralista. Entrevistarem també a Joan Iago, el dramaturg català que avui el Ministeri de Cultura l'ha guardonat amb el Premi Nacional per la seva obra La Brama del Cérvol. Explicarem les novetats de 3CAT que s'estan presentant ara mateix. Avui nosaltres també tenim alguna novetat. Incorporem dues noves veus. Una, la del guionista Eduard Sola, que el tindrem per tancar el programa cada 15 dies, i també la d'una economista que sorprendrà els nostres oients, Mar Reguan, que val la pena escoltar-la. Tot això amb el Joan Fitó ben atent al que passi al partit de Lliga de Campions amb el Madrid, que estarà en marxa.
0: Ara de seguida cantem l'11 a les 9 al Catalunya Nit, a l'antena de Catalunya Ràdio, amb el Manel Alias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Manel.
2: A vosaltres.
3: Els embotits Raül de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
4: Amb Sònia Jalmà.
5: Aquest Madrid-Inter començarà a les 9 del vespre i de seguida les alineacions, però ja tenim dos partits en joc i el de Bruges concretament està molt divertit. Ara 2-3, al minut 63 entre el Bruges i l'Aston Villa. L'altre partit...
0: El penal del 2-3 l'ha marcat Tresoldi, que és un futbolista que en un moment de l'estiu va sonar com a possible nou del Barça.
5: L'altre partit, l'Ekalask, de moment 2-0 pels grecs. I avui tenim episodi de Radio Volta.
0: Sí.
5: Com cada dimarts, evidentment parlen de la Vuelta, aquestes tres etapes per decidir una Vuelta, i de fet ens expliquen quin ciclista català va descobrir el Collado de l'Alguacil, que és el port que pot decidir aquesta Vuelta. És a dir, que haureu d'anar a l'app de Catalunya Ràdio i buscar el Ràdio Vuelta si ho voleu saber.
0: Us podeu esperar al final del programa, que apareixerà per aquí l'Isaac Vilalta.
5: Sí, home, però no ens dirà, no ens farà spoiler, no?
0: Preguntarem. Provarem sort.
5: Provarem sort. Entrevista també Àlex Molinar, que després d'haver abandonat el Tour de França per una caiguda, ha tornat a la competició. Aquest ciclista té arrels catalanes.
0: Molt bé.
5: Ja està.
0: Perfecte, doncs anem a conèixer les alineacions del Madrid-Inter.
3: Els embotits Raül de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't...
6: Costa. Step on my blue suede shoes. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Well, you can do anything but take me over my blue suede
0: shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name. Els malucs de Miguel Rico s'han disparat. Elvis Presley fa 70 anys tal dia com avui va publicar aquest tema, que es diu...
7: Blue
0: sweat shoes.
7: Com?
0: Blue sweat shoes. Ah, mira,
7: molt bé. Caram.
0: Mati, Ramon Salmurri fent micropunts per formar part de la redacció del Tot Costa quan anem a ICAT. A les 9, d'aquí a 50 minuts clavats, Madrid-Inter, el Madrid amb un munt de baixes al mig del camp, com ho ha resolt Mourinho?
5: Recordem que Mourinho té les sancions de Bernardo Silva, de Guler i Camavinga, i davant d'això ha entrat al mig del camp Trent Alexander-Arnold. De fet, tot i les baixes, tot i aquestes baixes, no li entra l'equip diumenge. Juga Brahim per la dreta, amb Courtois a la porteria, defensa per Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella. Mig del camp, com dèiem, amb Trent, Valverde i Bellingham. I al davant, Brahim, Mbappé i Vinícius.
0: No, no és cap invent, perquè Alexander-Arnold, al Liverpool i fins i tot a la selecció anglesa, ha jugat un munt de vegades de migcampista. Ara... Bé, no sé si Mourinho tenia opcions millors tenint en compte el rendiment que està donant Alexander-Arnold.
5: Bé, doncs probablement Arbeloa hauria tirat de Thiago Pitarch al mig del camp,
0: no? Sí, però és que crec que ha tornat... No sé si ja està a la llista, però
5: està
0: sí.
5: A la banqueta, està
0: doncs
5: a la banqueta.
0: Doncs ha tornat a tornar avui d'una lesió, tampoc.
5: I a partir d'aquí, bé, Tchouaméni també el té a la banqueta.
0: Sí, però també torna
8: però
0: avui.
8: Però surt d'una lesió.
5: És que, clar, davant no tenia moltes més opcions,
0: no,
5: realment.
0: Va, potser no, potser no.
5: No, no, a la banqueta, va, aquests dos futbolistes per migcampistes, però després ja no...
1: Què passaria aquí?
9: Bueno, potser sí, Madrid bé.
1: Què passaria aquí si el Barça s'hagués gastat 144 milions d'euros amb un tio i no fos titular mai?
5: Són 5 partits. Si tota la temporada és així, jo crec que ja...
9: Tota la temporada serà així,
0: Clar.
5: Tota la temporada?
9: Jo crec que jugarà més, però no jugarà poc.
5: No, però que no serà titular.
0: Jugarà, però això fa setmanes que us ho dic. El clàssic, a la semifinal, no, als quarts de final de Champions, Diomandé no jugarà, i menys a Mourinho.
5: Per ser justos, a Sevilla va aparèixer i no va portar gran
0: cosa. No, és que... És que de moment no ha fet... Quan jugar no fa res.
1: Jo parlo del preu.
0: Però és que encara que hagués fet, és impossible que Mourinho faci un 11 amb Vinícius, Mbappé i Diomandé. Impossible. En un partit amb cara
9: i
0: ulls.
9: I perquè està hipotecat a Vinícius i Mbappé.
0: Ah, bueno,
9: si hi hagués algun entrenador que
0: pensés
9: el mateix que ha de jugar amb dos puntes i un fals d'extrem dret...
0: Clar, no.
9: El que faria seria posar Diomandé a l'esquerra en lloc de Vinícius, sí, i sentir a Vinícius...
0: També et dic que pots tenir-li tota la tírria i veure-li tots els defectes a Vinícius, però ara mateix Vinícius és millor futbolista que Diomandé.
9: Però no està per jugar algun parell titular, Diomandé en lloc de Vinícius.
0: Sí, home, sí, clar que sí.
9: És que no es canvia mai,
0: Home, però ja arribarà el dia, no?
9: Ja veurem quants cops canvia Vinícius i Mbappé, Mourinho.
8: Molt poques vegades, crec.
0: I això que se suposa que venia això, no?
8: A posar ordre.
0: No?
8: I a sentar a les estrelles, si calia.
5: I aconseguir que pressionessin.
8: Però no...
9: Si tu creus que renoven a Vinícius fins al 2031 i vindrà Santa Vinícius.
0: No, jo no dic que vingui a seure a Vinícius.
9: Mourinho és
5: però
9: Mollés.
5: Però canviar-lo en algun moment, el dia que no tingui el dia, com divendres passat, per exemple.
9: Mourinho ja ha vist per què ha plegat Xavi Alonso. Vull dir, ell sap el que ha de fer.
5: Per cert, per part de l'Inter, a la part atacant, avui...
9: Marcos
5: Thuram. Marcos Thuram, acompanyant Lautaro. Marcos Thuram, gran amic de Jordi Costa. Com li vas... Futbolista nefast, va dir?
9: Sí, nefast.
5: Des d'aleshores, Marcos Thuram...
0: Sí, bueno, ha fet una carrera...
5: Bé, l'any passat a l'Inter...
0: No sé com no ha entrat a la llista de la pilota d'or, la veritat. Jo...
5: Continua, pel que sigui, continua sent titular a l'Inter.
0: Doncs segurament així està l'Inter.
9: Per cert, una del Barça Feyenoord, ara que la Laia parlava dels aficionats del Feyenoord, hi haurà entre ells un il·lustre exfutbolista, Robin Van Persie. Mm-hmm. Perquè el seu fill juga al Feyenoord.
0: A l'actual?
9: Sí. Sí, demà el veurem jugar al final.
0: És davanter, oi, també?
9: Sí.
0: És que fa poc vaig veure un gol i em va fer gràcia perquè ho vaig veure a xarxes i es fixaven en que celebrava el gol fins i tot amb la mateixa manera de córrer del pare, que suposo que és una qüestió genètica. En fi, que crec que el partit tindrà més gràcia per tornar a veure Van Bronckhorst, fixar-nos en el fill de Van Persie o veure Mika Marmol, que no pas un partit competit. Us imagineu l'Inter guanyant avui al Bernabéu?
9: No.
1: No m'imagino res.
8: Jo crec que és una possibilitat, és a dir, el Madrid ja ve de... El que passa que si perden el primer... Aunque sigui el primer partit de Champions, haurà xau-xau. Porque, bueno, es que el Madrid en Sevilla no va a jugar bé, la primera derrota de la temporada, es las mateixes errades que la temporada passada en cuanto, bueno, les mateix defectes, el poco control de partit, el que dona la sensació que si no marca Mbappé o Vinicius una generalitat, aquello no... pot sortir per on sigui.
7: O Bellingham.
8: I, també, no? I té moltes baixes al centre del camp. Vamos, a mi no em semblaria una bogeria total que guanyessi l'Inter. L'Inter és l'Inter.
0: Ara que dius això, recordo que el descans del Madrid-Real Societat, que el Madrid va acabar guanyant 4-1, si no m'equivoco, el descans va haver-hi xiulets. És a dir, que jo tinc la sensació que l'aficionat del Madrid està una mica a l'expectativa i que...
9: Vaja, que porta dos anys...
0: Ja.
1: Però... Perquè vegis l'important que és la Lliga.
0: En el seu cas m'atreviria a dir que els molesta més no haver rascat Champions.
1: Ah, després la Champions.
8: Sí. I a més no en la imatge la de, en la que s'ha acabat la...
1: Que el que més emprenya és que guanyi el Barça.
0: Ah, això sí, clar.
8: La imatge en la que es va acabar la temporada passada, i clar... Mm. I el fitxatge de Mourinho, que per molt que s'impenyin els mitjans propagandístics, pues no ha fet il·lusió al Madrid. O sea, no, s'empenyaran molt, però no.
9: Jo crec que Mourinho il·lusiona molt més els mitjans que no l'afició. I com que els mitjans molts...
1: I no a tots.
9: No, evidentment. Però dic que jo crec que l'afició...
0: Però també... No. També hi deu
9: haver... Jo crec que això en Sant al Madrid, el fitxatge de Mourinho, ni fa.
0: No, és que futbolísticament és un retorn al passat. El que passa, jo tinc la sensació, no molt contrastada, perquè no tinc molts madridistes al meu entorn, que també hi havia una part de nostàlgics de que torni la canya pel vestidor i cap al Barça.
9: Sí, però és que no tornarà la canya al vestidor.
0: Ja, ni contra el Barça, de moment.
8: Bueno, això esperat. O sea, el Mourinho va trigar el que va perdre davant del Betis per sortir a roda de premsa. Ahí ja con el por qué. Vale, a la primera derrota severa, o sea, de que faci mal, ja sortirà el Mourinho de sempre. No me crec el posat que té davant de la premsa i els mitjans. No m'ho crec.
0: Molt bé, doncs a veure si avui ja sarau al Bernabéu, que sempre, amb el teu permís, sempre ens diverteix. També a les 9, Dortmund-Villarreal i l'Illa-Betis. El Betis torna a la Champions 20 anys després contra l'equip del fill d'Ancelotti, que aquest cap de setmana... Ho dic bé, aquest cap de setmana va guanyar el PSG o l'anterior? Bé de guanyar el...
9: El PSG va perdre contra el Mónaco a casa.
0: Doncs a l'anterior jornada havia guanyat el PSG. Això pel que fa a la Champions, tornem breument a la pilota d'or.
1: Van empatar.
0: Sí,
1: guanyar
0: o van
1: empatar.
0: Sí, sí.
1: Guanyar
0: bé 2-0,
1: que el
0: dic.
1: I van empatar
0: a última hora. Ara ho busquem. Salmo, la Sònia ens ha fet un tastet a l'inici del programa, però recordem quins candidats blaugranes hi haurà a la gala de la pilota d'or de finals d'octubre.
10: Mira, la masculina, Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Ferran Torres, a més de Rodri. Pel que fa a la pilota d'or femenina, la llista és una mica més extensa, amb Patri, amb Catacoll, amb Graham Hansen, amb Claudia Pina, Eva Payor i Esme Brooks. És la primera nominació per Catacoll i per Brooks. També hi són Alexia Putellas i Mapi León, i no hi són Ona Batlle ni Irene Paredes. I a tot això, també, el tècnic de l'equip femení, Pere Romeu. Avui, la Minya Mal també li han preguntat per aquesta pilota d'or, sobretot tenint en compte les declaracions d'ahir de Kylian Mbappé, on va dir que mereixia guanyar aquesta pilota d'or. Avui Lamine ha dit que ell no pensa suplicar res, que és una decisió que no depèn d'ell, però que considera que ha fet una temporada increïble, i també li han preguntat si per què Dembélé no l'havia citat entre els seus aspirants, perquè Dembélé no va dir a Lamine Yamal, i fent broma ha dit doncs perquè és amic de Mbappé.
11: El primer jo crec que
7: que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
0: Lamin, que diu que té moltes possibilitats. Us trasllado la pregunta que fem avui a la nostra audiència. Creieu que la guanyarà?
1: No.
9: Jo crec que no, però sí que és veritat que té possibilitats, perquè penses en un guanyador del Mundial.
0: A mi no em surt, jo crec que no, però no em surt l'alternativa.
9: L'alternativa d'Espanya del Mundial, Rodri ja guanyat la pilota d'or.
0: I Rodri va fer un molt bon Mundial, però una temporada un normal.
9: Però li van donar el premi de millor jugador del Mundial.
0: Justament. Jo és que crec que un...
5: El que passa que a mi se m'acuden uns quants jugadors que van estar millor en el Mundial que a la Minya Mal.
0: Ja, clar.
5: I aleshores, i a la temporada, després tens altres arguments com jugadors del PSG. Mira, és a dir, que no hi ha una categoria on clarament guanyi la Minya Mal.
0: No, estic totalment d'acord. El que passa, dius, per exemple, jugador que hagi estat molt bé per mi, temporada, club i Mundial, Harry Kane, no ha guanyat res.
9: Jo t'anava a dir, si jo tingués que votar, no votaria ni un jugador del Mundial ni de la Champions. Jo votaria indiscutiblement Harry Kane.
0: Però tu
9: si a mi em preguntes qui és el jugador de l'any passat, sense cap mena de dubte...
0: Clar, però...
9: Excel·la amb el Bayern,
0: però en aquests tornejos compta molt el palmarès.
9: Champions,
0: i llavors la realitat és que Harry Kane ha guanyat la Bundesliga.
1: Bueno, sí, però no se li dona importància a que el Bayern guanyi la Bundesliga, perquè sembla que és una cosa...
9: No, va fer semifinals del Mundial,
1: sí, sí.
9: De Champions.
1: No.
0: Ja, però competeix amb un tio que potser no ha fet el Mundial més brillant, molt menys que el de Harry Kane, però que ha guanyat la Lliga i el Mundial.
1: L'únic tio que ha guanyat tot és el Fabián Ruiz.
9: Clar, és que si hem de votar això, hem de votar Fabián Ruiz.
0: Home, però parlem de jugadors que...
1: Jo votaria el Kvaratskhelia.
0: Parlem de jugadors que puguin...
5: Home, m'agrada molt el vot de Miguel Rico, que vota Kvaratskhelia. Saps qui coincideix plenament amb tu, Miguel?
8: Dembélé.
9: Sí.
5: Exactament. Dembélé, tot i que ha dit que no en aquest ordre necessàriament, sí. Però ha fet un podi amb Kvaratskhelia, Harry Kane i Mbappé. Després li repregunten i Messi, diu Messi no, i afegeix, però el pot guanyar Olisser, el pot guanyar Lamine Yamal, i afegeix una altra sèrie de noms, que precisament la pregunta que li feien avui a Lamine Yamal sobre el fet que Dembélé no l'hagi citat no és ben bé. És a dir, cert que no l'ha posat al podi, però després sí que el cita com un dels aspirants.
0: Molt bé.
5: Però Kvaratskhelia és un... Clar, Kvaratskhelia, el tema és que el Mundial no hi participa.
1: Clar,
5: però
1: no s'hi pot fer res.
9: Això no l'hauria de penalitzar.
5: Exacte, en el que ell ha jugat...
0: No l'hauria de penalitzar, però el penalitza.
9: Sí.
1: Però no.
0: Perquè el que més veu la gent que vota... Que
5: no, però el que
0: vota...
5: voten són els futbolistes, són els seus companys i periodistes també, però sobretot companys, o sigui, capitans, doncs, i seleccionadors.
0: Els futbolistes i els periodistes, que veiem molt futbol, però el que més veiem, el que veu tothom, és el Mundial.
1: Sí, però crec que...
5: Doncs aleshores el guanyador hauria de ser Messi. Si
1: no
5: només valorem el Mundial...
1: No,
0: depèn, perquè jo crec que Messi va ser el millor del Mundial i li van donar a Rodri perquè va guanyar el Mundial. És que els criteris són tan infinits que, en fi...
9: Jo crec que Harry Kane té moltes opcions de guanyar.
0: Sí?
9: Perquè el vot serà un jugador d'Espanya, un jugador del PSG i Harry Kane.
8: Jo lo que espero és que passi el més aviat possible.
0: Mira,
8: perquè com bé sabeu, no soc sospitosa en això. O sea, aquests debats que no s'acaben mai sobre qui ha de guanyar la pilota d'or m'avorreixen.
1: Aquí la cosa és que la Mina entengui que aquest any ha de jugar millor que l'any passat per guanyar la pilota d'or l'any que ve.
8: Bona dona, finals d'octubre, no? Ja falta menys.
0: Jo crec que pel Barça... Enteneu-me, pel Barça ja aniria bé que no la guanyés.
1: Oh, sí, jo estic d'acord.
0: Sí.
1: Té tots els mereixements. Sí. No vull parlar de Fermín per no fer un monogràfic de mi mateix. Però són tios que amb la dificultat han de tenir la capacitat de créixer, com aquest Fermín, que no li fotia cas ni Déu, que estava mig traspassat a la Gramenet, com aquell que diu, abans de començar a jugar al primer equip, que s'ha perdut el Mundial, un Mundial que hauria jugat i hauria estat titular molt probablement.
0: Segur.
1: Que ha tornat com si tingués la il·lusió d'un xaval que puja del Barça bé i que cada dia fa més coses i més coses importants.
8: Mm. Perquè se la donin a Fermín.
1: No, no, no, l'any que ve.
0: No, no, no ha entrat a la llista.
8: Ah, ja estem con la de l'any que ve, eh?
0: Sí, sí, sí.
8: No hem donat la d'aquest any i ja estem con la de l'any que ve. Ostres, tu.
9: La Min diu que ha de dir perquè ell vol guanyar la pilota d'or. És molt normal. I diu que ha fet un gran any. Però si ho analitzes bé, va ser millor l'anterior...
0: Totalment.
5: De la mateixa manera que Mbappé, per fer campanya, diu que ha fet un gran any quan el seu equip no només va guanyar, sinó que ell comença a decidir el que podia ser.
1: Però això és el que li van bé, el joc individual, i dirà que ha fet 50 gols.
9: Després hi ha una cosa increïble, però de poc no és un tema de debat, però que entre els 30 millors del món de l'any estigui Vinícius, em sembla fora de lloc.
0: Per mi també. Però bé, això sí que és criteri exclusiu de la redacció de France Football.
9: Aquí compta molt la samarreta, perquè també que estigui Cucurella entre els 30 millors de l'any.
5: Ja. Sí, sorprèn també.
0: Bé, en fi, aquí tenim dos nos i un que passi ràpid, a veure què diu la nostra audiència. Hola, Sonia Oleart, bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda.
0: La Min diu que té moltes possibilitats de guanyar la pilota d'or. Creieu que la guanyarà, sí o no?
11: Doncs no, 67% ha dit que no, 33%, per tant, que sí. A Twitter, el Danielín, per exemple, diu: espero que les seves pilotes d'or siguin conseqüència de guanyar Champions amb el Barça. El culer del sud diu: sincerament, no crec que la Min la mereixi, i Mbappé encara menys. Hauria preferit que la Min respongués amb més humilitat, i així hauria deixat el bocamoll de Mbappé encara en més evidència. El Xac diu: no hi confio gaire en que li donin a la Min a Madrid, ja han començat la campanya per Mbappé. I ja sabem qui té els altaveus més grans i més abast propagandístic arreu.
8: Per això va guanyar Vinícius l'any passat, no, fa dos anys.
11: El Lluís...
1: Se ho creia ell i tot, que guanyava. Sí.
11: El Lluís diu: per a mi una pilota d'or ha de ser per aquell jugador diferencial que sap que quan tot serà diferent i a sobre guanya un Mundial i una Lliga Nacional difícil, no com la francesa. N'estic segur que triomfarà el bon criteri. A Instagram diu: sí, algun o altre any, diu el francès, però sempre si segueix així i no es desvia. No crec que sigui ara, i el Joan també apunta el mateix, diu: no crec, és massa jove.
0: Molt bé, vaja... Arrodonint, de cada tres oients del Tot Costa, un pensa que sí que la guanyarà la Min Yamal i dos que no, cosa que en trucaria bastant amb el criteri d'aquí de la taula. De fet, d'aquí a la taula ningú hem dit que sí, eh? No hi ha ningú.
1: Bueno, no, ja tu no t'he sentit, que no t'has mullat.
0: No, jo crec que no.
5: Jo crec que no la guanyarà.
0: Però insisteixo que jo que crec que, com l'Oriol, que va fer millor temporada l'anterior que no pas aquesta... També dic que no veig clar per on poden tirar per
5: donar... Bé, però la teoria de l'Oriol que s'acabaran dividint els vots a la selecció espanyola i al PSG, que això pot afavorir...
1: Sí, no és possible.
5: Això pot passar.
0: Molt bé, doncs ja ho veurem. Hem dit el 28 d'octubre?
5: 26
0: d'octubre.
5: Ja queda menys. Dilluns.
0: A Le Châtelet de París. Aprofitant que ets aquí, Sònia, ho apuntàvem en titulars, la Federació Espanyola donarà suport a tractaments de fecundació in vitro i congelació d'òvuls per futbolistes i àrbitres, en aquest cas per les futbolistes internacionals amb la selecció espanyola i les àrbitres.
11: Sí, també de jugadores futbolistes de futbol sala també entren, i també treballadors de la Federació Espanyola de Futbol. S'ha ampliat fins aquí aquest acord. El president de la Federació Espanyola, Rafa Louzán, ha estat acompanyat en aquest acte, entre altres per les internacionals Patri Guijarro i Olga Carmona. L'acord està en vigor des de l'abril i és retroactiu per a jugadores de la selecció absoluta des del desembre de 2025. Després d'aconseguir el títol de la Lliga de les Nacions, i també inclou a jugadores que hagin estat convocades almenys en dos partits des de llavors, àrbitres i assistents de primera, i les integrants de l'absoluta de futbol sala, i com us deia, les treballadores de la federació. Aquí s'hi ha arribat, han explicat en aquest acte de presentació...
0: Deixa'm dir, perdona, Sònia, és que no et coneixia aquest detall de les treballadores de la Federació Espanyola, i escolta, no tinc res contra elles, però les treballadores de la Federació Espanyola no interrompen la seva carrera.
5: No, però en aquest cas, vaja, si la federació vol ampliar-ho...
0: Suposo que han dit, vinga, endavant, però...
5: Sí, és una decisió privada,
0: el que per mi dona sentit a la mesura és que les futbolistes, les esportistes, les àrbitres... No hagin d'interrompre la seva carrera, perquè, evidentment, treballant amb el seu físic, les treballadores de la Federació Espanyola no, però, en fi... Perdona la interrupció.
11: Bé, a lo millor, sí, no sé. Aquí s'ha arribat a través del diàleg amb les capitanes de la selecció absoluta per tractar de fer més dins d'aquest pla de conciliació i davant la coincidència de l'etapa esportiva amb l'edat més fèrtil de les jugadores. I la cobertura inclou la congelació d'òvuls durant 5 anys, però no els medicaments, i també beneficis com les visites d'informació, tot això els hi entra, però diríem que tot el que sigui el medicament per fer el tractament, això va a càrrec de la persona que triï. Aleshores, en aquest acte hi havia Patrick Guijarro, que ha explicat que per elles és molt bo, que per fi se senten escoltades, que s'estigui treballant en això, i que el més important és no haver de triar entre la carrera professional i la vida personal. I això que deies abans de les treballadores, potser va més en relació a les treballadores, per exemple, les fisios, metges, gent que també viatja molt amb els equips. No sé si
12: clar,
11: és...
12: Tindria més sentit.
11: Saps?
12: En realitat, per la resta de treballadores, efectivament, poden interrompre, diríem, la seva carrera quan ho trobin. Vull dir, no necessiten endarrerir-ho, perquè en qualsevol cas, si ets...
13: Ni un afició, tampoc.
11: Bé, si estàs compromesa amb l'equip i...
13: Ja, home, clar, però això passa en totes les feines. Vaja,
12: ja, afició, sí.
13: No,
12: ja,
13: és que ara sí, tampoc no tinc el detall i tampoc voldria establir quin
11: bé,
13: debat.
11: Bé, potser és una, només és una forma és una de bona anècdota, voluntat.
13: És,
11: sí,
13: és una tangent perquè a mi, si no dieu el contrari...
12: Suposo que per oferir les mateixes opcions a un grup que normalment...
13: Això, clar, no exclourà ningú, cohesió. Ja ho entenc, però és estrany. En fi,
11: o simplement és una cosa que fa l'empresa, diríem, pel treballador.
13: No, això segur, en tot cas, no és més que una tangenda d'una... Sí. D'una iniciativa que a mi em sembla que està ben pensada, no, si no hi diu al contrari.
8: Hi ha hagut molta polèmica en algunes declaracions, per exemple, de Ana Peleteiro,
13: sí,
8: que semblava molt malament. A mi no em sembla malament. O sea, a mi em sembla que és una eina més.
13: Però t'haig de dir que vaig sentir Peleteiro i vaig entendre que no li semblava bé, però no vaig entendre per què no li semblava bé.
8: Pues perquè cadascuna decideix què és el que vol fer en el seu cos. Ella ha volgut tenir fills, no és el mateix l'atletisme que el futbol. En l'atletisme pots tenir fills just entre un cicle olímpic i l'altre i no et talla tant la carrera com en el cas de les futbolistes. A més, és que les futbolistes, les pròpies futbolistes ho han demanat, o sea, és una petició seva, en la qual si és una petició de les futbolistes a mi em sembla que jo no me meteré ahí.
9: Jo vaig fer un vídeo a la Peleteiro i no és que estiguis en contra de la mesura aquesta, sinó que ella deia que s'ha de posar el focus en què les jugadores puguin tenir fills
13: quan els
9: puguin tenir i que pugui haver una bona conciliació, que allarguin els contractes, que puguin tenir una bona recuperació, o sigui, posar el focus durant la vida professional.
12: L'argument de Peleteiro, el que venia a explicar és que, i per això no li semblava bé la mesura, és que des del seu punt de vista el que feies era incentivar que endarreguessin la seva maternitat.
8: No ho crec. Jo crec que qui vol tenir fills, i a pesar de que sí, que le penalitzarà en la seva carrera, és evident, perquè estaràs almenys un any sense poder jugar, o sigui, és evident que et penalitza tenir fills. Però el tenir una eina com és la congelació d'òvuls perquè no tinguis tanta pressió o no tinguis la sensació de, ostres, estic perdent el temps i sigui una elecció més, a mi no em sembla malament. Que hi ha que posar el focus en la conciliació, totalment d'acord. Mira el que l'ha passat mira el que ha passat a Maica García, que això sí que em sembla una vergonya, perquè encara segueix sent un problema. Per això no té res a veure com donar a les futbolistes una eina que elles mateixes han demanat.
13: Jo és que en aquest cas no sóc capaç de veure quin problema pot tenir si les jugadores...
1: Si amb elles els sembla bé,
13: Sí. I per una vegada la Federació Espanyola se les escolta, per una vegada no, però per una vegada que fan una petició concreta, la Federació Espanyola se les escolta i tira endavant. En fi, dit això, tanquem plana de futbol. Ja passats dos quarts de nou del vespre, no volem acabar sense repassar
0: l'excel·lent arrencada del Centre d'Esport Sabadell a la segona divisió. Ahir ens explicava en directe a la sintonia digital de Catalunya Ràdio aquesta victòria agònica del Sabadell davant del Còrdoba, el Francesc Ripoll. Hola, Ripo, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
0: Patint, havent-lo de guanyar dos cops, però al cap i a la fi, victòria, i compte, el Sabadell tercer a segona divisió.
14: Sí, aviam, ara és anecdòtic perquè és la jornada 4, però fer un 8-12 en el retorn a la segona divisió al Sabadell contra rivals d'entitat sense haver perdut cap partit, i a més guanyar ahir de la manera que ho va fer, que anava guanyant 2-0, el Córdoba va empatar el partit i un gol de penal al 89, com deies, doncs vas fer esclatar la nova Creu Alta, que a més Sabadell estava de festa major, vull dir, va ser la millor manera de tancar-ho i de confirmar que, escolta, que el Sabadell és l'equip revelació de la segona divisió, que està fent un tros d'arrencada i que té un tros d'entrenador.
0: Va fer gràcia el símil que va utilitzar Ferran Costa, que diu que el Sabadell és un boli
14: big,
0: que no enamora, però no et falla mai. De moment està sent així, excel·lent arrencada del Sabadell a la segona divisió. Tampoc no està malament la del Girona, que han encadenat dues victòries consecutives. En fi, que els dos representants catalans a la segona divisió de moment ens donen bones notícies. Francesc, alguna cosa més?
14: Bé, que diumenge hi ha un altre partit de nivell. Son Moix al camp del Mallorca, diumenge 6:45 de la tarda. És, anem a dir, rival complicat, però com tots a la segona divisió, però és un equip que està cridat a pujar a primera.
0: I tant que sí, el Mallorca, un dels equips que ha baixat i que en teoria té plantilla per recuperar la categoria. Ripo, gràcies.
14: Adeu.
0: I amb el Ripo acomiado també la Gemma Herrero, que se'n pot anar a veure al Madrid, l'Oriol Domènech, que se'n pot anar a veure Marcus Thuram, i el Miguel Rico, que se'n va veure un partit de Lliga repetit. Gràcies a tots tres.
12: Un plaer.
1: Deixa'l fer.
9: Quin poc respecte.
1: Ja es fotrà de molt ros.
12: Te la guarda.
0: No, ja ho sé. Aquí me les guarden tots. El de Thuram, per un dia que vaig dir una cosa, en fi.
9: De Sané, també. Ai, no, de Sané, de l'Olicé.
12: Ah, cert, l'Olicé és un altre dels...
0: Aquest sí. No el recordo.
12: Et semblava que no... Com ho va fer anar?
9: No sé, de que diu que era Onésimo. Era
12: Onésimo. Ah, Olicé, perdona, sí, que ara... Sí,
0: bé, Olicé. És que me'l vau intentar posar al nivell de Lamine i jo vaig dir que tenia dies de Lamine i dies d'Onésimo i ho continuo pensant.
12: Qui va fer millor Mundial?
0: Segurament Onésimo. Gemma, Oriol, Miguel, gràcies. Una pausa i bàsquet, ara venim.
15: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
16: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Per tu, que lluites per portar-los al llit, i per tu, que et desperten a les 7 del matí. Gaudeix a Caprabo de la safata de cuixa de pollastre sense os Eroski amb segell welfare de benestar animal per només 5,25 € al quilo. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 € per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Doncs ja s'acaba l'estiu.
19: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
18: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
19: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
18: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
3: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
2: tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
4: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
2: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT. El cinquè quart.
6: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga. Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals, com podeu veure, i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors que ens pot fer créixer com a equip durant la temporada.
0: Aquest és Xavi Pujol, el nou mànager del Barça de bàsquet, avui a la presentació dels 11 fitxatges que ha fet el bàsquet blaugrana aquest estiu. Explicant, argumentant aquest canvi de perfil que ha buscat en les incorporacions, bàsicament gent amb cames i gent amb gana. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
23: Bé, una mica trafegat, però bé.
0: Hola. Crec que estem tenint en algun creuament de línies, perquè aquí havien d'aparèixer el Macià, la Laura Antoja i el

0: trobar-me amb una veu desconeguda. Escoltàvem Xavi Pujol. Xavi Pujol, no sé si l'heu pogut escoltar. Bé, el que diu casa amb el que hem vist, jugadors sense gran nom. De fet, feia jo la broma que està bé haver-los presentat els 11 de cop, perquè un per un tampoc hi ha un nom amb un gran atractiu. Aquesta aposta pel físic i per la gana, teniu la sensació que està més a prop de sortir bé o de sortir malament? Vinga, qui es mulla primer? Va, la Laura.
1: Va, jo primera. És que és molt complicat d'explicar això, però per les sensacions, el partit que hi ha hagut a Andorra, penso que la sorpresa, el component sorpresiu inicial, jo penso que en competició nacional pot sortir molt bé, molt bé. El tema és l'adaptació a l'Eurolliga. Per mi l'Eurolliga ja és un punt més alt, ja és una sensació diferent de tot, de físic, d'estructura, de joc col·lectiu, en el qual penso que poden anar molt mancats amb experiència i amb joc. Però, bueno, les sensacions són bones i hi ha hagut jugadors que han donat un alt nivell i, a més, tenim el Joel Parra, doncs, que està amb un pas per davant, ha d'entrar Panther. Bueno, donem-hi una oportunitat, però jo aposto a que hi haurà molta diferència entre les dues competicions.
0: S'ha de dir que la temporada passada el Barça tenia experiència d'Ojo, Clyburn, Schengelias i Satoranskis, però no tenia cames. I entenc que Xavi Pujol ha tirat exactament pel camí contrari, a risc, com diu la Laura, que la falta d'experiència, com a mínim la falta de costum de competir en la màxima competició continental, doncs passi factura. Ernest, Xavi, com ho veieu?
2: Bé, jo subscric el que ha dit la Laura. Xavi, perdona, digues.
3: No, digues, perdó.
2: No, vull dir que el que ha dit la Laura, l'única cosa que és segurament el que s'havia de fer. Xavi Pujol ha fet el que ell sap fer, però que a més és l'única manera, que era trencar absolutament amb el que s'havia fet aquests tres últims anys, i ho ha fet, si surt bé o no, doncs home, només hem vist un partit i és impossible de saber, però aquí, en aquesta transició, els jugadors que es queden, perquè els altres que han presentat avui els 11, entre ells pràcticament no es coneixen. Hi ha dos que els ha entrenat el Jordi Fernández, però que vull dir que tenen en comú que per ells tot és nou, i per tant això té una cosa bona, i després té la dolenta, a part de la competició europea, les normes ACB també els hi seran noves, el treure de banda sense que l'agafi l'àrbitre, els criteris arbitrals també, tot és nou, per tant és impossible saber.
3: Jo deixa'm fer primer una broma, que és que han presentat els jugadors i han dit, vinga, barregeu-los, que diu, aviam si sabeu qui són, perquè tots estaran allà. Realment, 11 cares noves són molt les cares noves, però jo crec que hi ha una cosa molt important, que és el fet que no hi ha expectatives. Quan tu fitxes Schengelia, Mirotic, quan fitxes jugadors d'aquest nivell, tu estàs exigint ja automàticament que has d'estar com a mínim a Final Four, no? Yeah. Aquí, evidentment, també hi ha molta exigència, però el que sí que és cert que tots els jugadors tenen un perfil de que no són estrelles i que tots tenen ganes de demostrar, o tots han de demostrar el talent que tenen, no? I això jo crec que venir de baix és molt positiu, perquè a priori tot serà millor. Jo crec que això, des del club també en som conscients, i el Xavi Pujol està molt, molt a favor de dir, bueno, escolta'm, ja m'està bé clar que no hi hagi expectatives positives, perquè això vol dir que donarem alguna alegria. El que passa que és el Barça i s'han de guanyar, no? I guanyar després de tant temps en blanc, doncs no serà tan fàcil en el moment en què hi hagi la pressió realment de avui no es pot fallar, que vol dir estar en finals, no?
0: Amb la gana per bandera, veurem on arriba aquest Barça, que es va estrenar amb una amistosa Andorra, amb victòria aquest diumenge, i que ara el veurem a la Lliga Catalana, com tota la resta d'equips del país, ara en parlem. Digues.
2: I que té uns quants diners per fitxar mitja temporada, i els té, en té bastants. Per tant, si convé, primer queda un pivot, però si es lesiona algú, hi haurà diners per fitxar aquest any.
0: El pivot que estan esperant que els talls de l'NBA...
2: Descartat, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs a veure com es completa la plantilla. També té il·lusió, també té fam la penya de Ricky Rubio.
4: Vaig necessitar un parell de setmanes, però després ja tenia bastant clar que volia tornar en el projecte, no? I després, com sempre he dit, jo no vaig tornar aquí només per jugar a bàsquet, sinó per deixar un llegat a la ciutat, al club, i tinc ganes que aquest projecte, pues, tiri endavant, no? I s'han de demanar algunes coses on poder fer que això no...

0: només sigui una mostra a la pista, sinó en tot el club en general, per millorar i perquè tothom tingui aquesta ambició, perquè aquest club torni on es mereix.
1: Què ha demanat? Què s'ha de demanar, Xavi, perquè Ricky Rubio pugui deixar el llegat que desitja?
2: Doncs sobretot, Ricky, el que demana, quan tu et porten a la provítola, Ricky veu que realment el projecte està sent sòlid, no? Estàs portant una primera espasa, que podria estar perfectament encara en el Barça, no? Està demanant que el club faci passos endavant en quant a creixement. I ell, evidentment, s'hi està implicant, perquè no només està jugant, com molt bé dius, sinó que també la seva renovació es va allargar molt en el temps, no perquè no volgués jugar, perquè ell mateix ho ha dit, en 2 setmanes ho tenia clar, sinó perquè està implicant-se des de dins, i això és molt important, perquè dona solidesa a el que és el projecte, però sobretot el que vol, perquè és un guanyador, és seguir fent un pas més. Si l'any passat la penya va ser tercera, però es va quedar fora d'Europa en la Final Four, es va quedar als quarts de final de la Copa del Rei, doncs el que vol és que realment aquests passos es facin també esportivament parlant.
1: Doncs la penya, que té com a únic asterisc la recuperació de Tomic. Avui Dani Miret ha dit que va per llarg, no sé quan vol dir va per llarg, però és evident que la penya no hi podrà comptar en aquest inici de temporada amb Lliga Catalana, Supercopa CB, etc.
2: Es fitxarà ja, més, es fitxarà ja.
3: Més com a mínim, sí, es fitxa ja, exacte.
1: Ah, d'acord. Moment de mullar-se. Demà arrenca Tarragona la Lliga Catalana de Bàsquet, en un grup Lleida, Joventut i Girona, en l'altre Andorra, Manresa i Barça. Demà obren foc Lleida Penya a les 7 del vespre i Andorra Manresa a partir de les 9.
2: 6:45 el primer.
1: 6:45, ho havia vist malament. Per tant, 6:45 demà Lleida Joventut i a les 9 Andorra Manresa. Pel que heu vist aquesta pretemporada, qui us pinta campió diumenge a Tarragona? Difícil, eh?
3: Hosti, està molt obert, sí, realment, aquest any,
4: eh?
3: No? És impossible. Jo he vist molt bé el Lleida, per exemple, aquest cap de setmana Sant Julià de Vilatorta, ha fet molt bons fitxatges aquest any, sí, diríem, però també la penya, però clar, la penya té baixes i no estan bé físicament, ja ho han dit. Jo diria Lleida i Barça, perquè és el Barça. No sé.
1: Això podria ser una final, perquè juguen en grups diferents. Recordeu que són 2 partits de cada grup, el millor de cada grup passa directament a la final de diumenge. L'Ernest ens ha dibuixat una final Lleida-Barça. La Laura i el Valles, teniu alguna altra proposta?
2: Jo soc bastant en la línia de l'Ernest, eh? Sí. Manresa, parlant del Barça, 11 fitxatges, el Manresa 10, l'Andorra 7. Per tant, estem parlant de que són projectes que comencen de nou, molt prematur. El Barça només ha fet un amistós. Jo crec que, a més, doncs, ara fer travessa és complicat, però Lleida, que sí que està més rodat, sobretot amb la mateixa estructura de la temporada passada, no?
1: Laura?
5: Sí, aquí tenen un avantatge i ja us vaig dir també que a mi m'agradava molt el com havien acabat de completar l'equip, però jo li donaré un aire al Barça si pot estar en Panther a la pista, que no ho sé, que això és una resposta que potser em podreu donar vosaltres. Podríem trobar una sorpresa aquí amb una victòria al Barça, sí.
1: En principi l'únic lesionat del Barça, Ernest, és Ebuoma, no?
3: Sí, i serà, eh? I serà. Sí, en Boma, que en té per 3 setmanes, vull dir, o dues o 3 setmanes, sí.
1: Molt bé, doncs la temporada basquetbolística, la masculina arrenca tota castanya, Lliga Catalana aquesta setmana, la setmana vinent, el cap de setmana, Supercopa CB Badalona amb la penya i el Barça, i ja la següent arrenca la Lliga CB com a, vaja, gairebé pas previ, vaja, no, és que comencen junts l'Eurolliga i la Lliga CB, gairebé amb 2 dies de diferència. Per tant, tindrem molt per veure, moltes incògnites, aquestes que ens dibuixen l'Ernest, la Laura i el Ballesteros, i molts partits per anar-les resolent. Big Three, gràcies, una abraçada.
2: A vosaltres.
5: Apa, adéu.
6: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
7: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
8: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
9: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
4: La història més insòlita de l'11S.
9: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
10: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
11: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible, va fer mal a molta gent.
12: És impostora i no és americana, sinó de classe alta de Barcelona.
13: Per què ho ha fet, no?
4: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena demà a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
15: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
16: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
14: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
16: Entrades a teatrepoliorama.com.
17: 20 anys després de l'últim ball, ara munto una festa que t'hi cagues. Yeah! Despelote!
18: Hòstia, literal, m'encanten les festes. T'estimo, Carte.
19: Especial Lo Cartellà 20 anys després. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dijous a la nit.
20: Si em tornes a dir Carte, t'arranco els ous. Aura. Bro.

0: 7 i les 9 abans d'acabar. Ens hem de fer ressò que demà arrenca la Champions d'handbol. Evidentment, el Barça defensa el títol assolit el juny a Colònia i demà debuta a casa 8:45 al Palau contra l'Orhus danès. Hola de nou, Salmo.
1: Hola, què tal?
0: Més enllà d'aquest partit, el Barça comença la Champions amb la notícia de la renovació d'Ortega.
1: Sí, una gran notícia pel projecte de la secció d'handbol del Barça. Renova fins al 2031 i, per tant, si acaba el seu contracte, serà un entrenador especialment longeu, amb 9 temporades al capdavant del primer equip. De moment, 3 Champions en les seves 5 primeres temporades i, sens dubte, la referència és el pal de paller de l'equip d'handbol ara mateix.
0: I, a més, ja li hem sentit a dir que assumeix, fa seves les restriccions del club i aquesta fuga de talent que estava patint en les últimes temporades i que de moment no s'ha notat en el palmarès perquè el Barça ha anat guanyant. Dit això, sense Nielsen, en l'última temporada dedicament al Palau, el Barça és el principal favorit, Salmo, per guanyar la Champions?
1: Per mi encara és el principal favorit, bàsicament perquè és un equip amb experiència i que sap de què va això de guanyar Champions. Pensa que aquest grup porta 4 Copes d'Europa de les últimes 6 temporades i això es diu molt, molt ràpid.
0: No, és increïble.
1: Però és evident que s'ajusten les coses. Primer, per les sortides que hi ha hagut al Barça, sobretot la d'Emil Nielsen a la porteria, que a més a més reforça un dels teus grans rivals a Europa, com és el Vesprem, l'equip de Xavi Pascual. L'altra, la sortida de Domen Makuch, que és veritat que aquí el Barça ha actuat molt bé recuperant un altre, o fitxant un futbolista que es diu Janos Esmarason. Sí, molt bo, un tros de jugador Janos Esmarason.
0: És molt bo, però no és futbolista.
1: No, sí, exacte. És molt bo, ja no és Marathon. I després hi ha un tema aquí també, que és el canvi de format de la competició, que per mi el Barça és l'equip que surt una mica més perjudicat, perquè fins ara hi havia dos grups de 8 equips i queien dos, la resta passaven tots a les eliminatòries, i això feia que els equips danesos, francesos i alemanys s'ho prenguessin amb la calma. Ara no, ara hi ha una primera fase amb grups de 4 equips, aquí passen dos, aquí és on, diguem-ne, i ho dic amb tot el perdó del món, però tota la morralla caurà, i després queden dos grups de 6 equips, que aquí ja sí que t'ho jugues tot, perquè si quedes fora, si quedes en les dues últimes places, doncs ja quedes fora de la competició. Per mi és una Champions molt més dura, que a més tampoc acaba d'afavorir la posició de força que tenia el Barça fins ara.
0: Molt bé, doncs veurem de què és capaç l'equip d'Ortega. De moment defensa títol, i per tant l'hem de considerar favorit, com ens diu el Salmurri. Gràcies, Salmo.
1: Merci.
0: I abans d'acabar, la Vuelta avui etapa a l'esprint i ja som de ple l'última setmana. Isaac Vilalta, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda?
0: Amb Enric Mas mantenint els 2 minuts d'avantatge a 5 etapes pel final.
2: Era previsible que avui parléssim en aquests termes, que demà també ho fem. Una altra cosa és demà passar, que hi ha la crono i després dues etapes consecutives de muntanya per decidir aquesta Vuelta. Avui, com deies, estava escrit que resoldria l'esprint. Per tant, estava pràcticament escrit que la guanyaria Matthew Brennan després que el seu company Wout van Aert li llancés de forma magistral l'esprint. 4 victòries d'etapa en aquesta Vuelta per Matthew Brennan. Com a curiositat, l'11, el 12 i el 13 de l'etapa, catalans. Marcel Camproví, Marc Brustenga i Pau Miquel.
0: Molt bé. Doncs això pel que fa a la Vuelta, ja ens marca el pròxim punt d'interès dijous a la crono.
2: Demà podem estar relativament tranquils, però com dius, dijous la crono, divendres etapa en final en un port de primera i dissabte 3 ports de primera i un de categoria especial final d'etapa.
0: Molt bé. Doncs demà, per exemple, podeu aprofitar per escoltar el Radio Volta, que ja ha sortit del forn. Què hi tenim?
2: Anàlisi de la Vuelta amb el Fletxa. Et deia, la penúltima etapa és l'etapa reina, al final el Collado del Alguacil, un port de categoria especial, i tenim el Luis Ángel Maté, ciclista professional andalús, que ens envia un missatge a Radio Volta i ens explica qui va descobrir aquest Collado del Alguacil, que és un exciclista català.
3: No ens diràs el nom, eh? Que ja ho hem comentat a les 8, no ens ho dius, eh?
0: Molt bé.
3: Ja l'he dit, que la gent havia de sentir el capítol, tu.
2: Ben fet, Sònia.
0: Doncs l'escoltarem.
2: Després et passo el que pertoca.
0: Molt bé, el sobret.
2: I entrevista l'Àlex Molenar, que el Tour va lluir el mallot de la muntanya i després va caure, es va haver de retirar, no l'havíem sentit a parlar encara, i el neerlandès de la Dolot passa per Ràdio Volta.
0: Gràcies, Isaac.
2: Una abraçada.
0: Minut i mig mal comptat i les 9, la Sònia ha rematat el tot costa.
3: Acabo amb una última hora sorprenent. Leo Messi hauria arribat a un principi d'acord per convertir-se en el màxim accionista de l'Eldenc, equip de segona divisió. Recordem que Messi ja va comprar el Cornellà aquesta mateixa temporada, vaja, aquest mateix any, i ara també hauria o estaria a punt de tancar aquest acord per ser el màxim accionista de l'Eldenc, cosa que ens deixa un duel de gran morbo a segona divisió. Messi contra Piqué, l'Andorra contra l'Eldenc. Ja hem mirat les dates i tot. 13 de desembre, 4 d'abril. Haurem d'estar atents.
0: Mentre no li faci perdre interès pel Cornellà, ja ens està.
3: Exacte, això seria el més important.
0: Gràcies, Sònia.
3: Fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré a les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'Estudi 5 i el Víctor Rodríguez al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Demà no hi ha tot costa. Demà a 7:15 hi ha la TDT del Feyenoord Barça. Del Barça Feyenoord. Ens retrobem dijous a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Luis, que comença la Champions.
4: Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
5: Demà no hi haurà classes en 5 comarques catalanes per la previsió de pluges fortes. Però què han de fer demà els treballadors d'aquests llocs on haurà plogut tant, per exemple? Doncs és un dels interrogants que ens plantejarem aquesta nit. El primer dia de curs sabíem que hi hauria un ambient enrarit, sobretot per als adults. Per una banda, per la convocatòria de vaga, que ha tingut menys seguiment que les del curs passat, i per l'altra, pel que es temia que pogués indicar l'informe PISA. I els pitjors tòmors s'han complert. Bona nit, són les 9.
6: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
5: El govern ha optat per suspendre les classes demà al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès per la previsió de pluges molt fortes. De bon matí es podran superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, Txell Garriga.
7: Sí, i de fet sembla que les pluges torrencials podrien començar ja de matinada. Aquests territoris ja haurien rebut un missatge és alert. Com deies, demà no hi haurà classe a les escoles, però aquesta no és l'única mesura de seguretat que ha adoptat el govern. Les ha detallat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
5: De seguida entrevistarem aquí al Catalunya Nit en directe Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Salvador Illa ha demanat comparèixer el 23 de setembre al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco en la mostra de les proves PISA, unes proves en què Espanya ha sortit mal parada. Dani Sainz de Aja.
9: Sí, ha obtingut els seus pitjors resultats en unes proves PISA, s'enfonsa per sota de la mitjana en ciències, matemàtiques i sobretot en lectura. És una tendència mundial provocada per l'ús dels mòbils. Segons els autors de l'informe, els alumnes tenen dificultats per llegir textos de més de 400 paraules, les que caben en una pantalla.
5: Les proves PISA, que arriben sempre acompanyades de debats, alguns de fets recurrents, i segurament la gran pregunta és què li demanem a l'educació? Per a què ha de preparar l'escola? A Rússia, per exemple, el Kremlin respondria que també per a la guerra. A partir de les 10 visitarem París, Jerusalem, Moscou i Buenos Aires per saber què ha marcat l'inici de curs en aquests territoris. A Catalunya ho ha fet també la vaga. Era controvertit plantejar-la ja per al primer dia de classes i ha tingut menys seguiment que les protestes dels curs passats. El nostre corresponsal a Jerusalem, abans de parlar d'escoles, ens informarà dels dos cops que ha rebut avui Netanyahu i que l'han fet enfadar moltíssim. Per una banda, el veto del Regne Unit, conjuntament amb una dotzena de països, els productes produïts als assentaments jueus als territoris ocupats il·legalment a Cisjordània. I la segona bufetada, una informació del Haaretz, que deixa en una posició molt delicada el primer ministre israelià. Segons el diari, va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs. Tenia la informació, si això és veritat, 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023 i, segons el mitjà, un mitjà del seu país, se la va guardar per a ell. I atenció, aquesta, els contractes laborals hauran de ser més clars a partir d'ara. Avui el govern espanyol ha aprovat una normativa que obligarà a fer-hi constar clarament el sou base diferenciat dels complements o els criteris per modificar els horaris. Així ho ha defensat la ministra de Treball.
10: Esta norma da un paso más en la lucha contra la precariedad en nuestro país, regula todos los elementos esenciales del contrato en nuestro país. Es muy importante, el 75% de las empresas cometen irregularidades.
5: Doncs en parlarem en directe amb una advocada laboralista. També entrevistarem Joan Iago, el dramaturg català ha merescut el Premi Nacional del Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cérvol. I descobrirem les novetats més destacades de la nova temporada de 3CAT que s'ha presentat aquest vespre. Nosaltres, de fet, també en tenim de novetats aquesta nit. Avui s'incorporen a les nostres files dues persones que fan més gran el Catalunya Nit. L'economista Marc Reguant, no us la perdeu, i una persona que es fa escoltar, ja sigui amb els seus guions, els seus articles o els seus discursos. Tancarà l'informació Eduard Sola, que ja seu aquí, al meu costat. Un luxe. Això en una nit en què arrenca ara mateix la Lliga de Campions per al Madrid, Joan Fitó.
11: Sí, sempre fa il·lusió aquest inici de Champions. De moment el Madrid, que juga al Bernabéu contra l'Inter de Milà, tot just minut i mig de partit, de moment empat a 0, però ja s'han disputat dos partits d'aquesta Lliga de Campions, a 3:15. AEK d'Atenes 1, LASK Linz d'Àustria 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
5: Gràcies, Joan. Ho seguirem a partir de les 10. I ara un titular d'un tema que ens portarà directament a l'obertura de l'informatiu, Gemma Puig. No hi ha manera de relaxar-se, passem de patir per les temperatures a patir per les tempestes.
12: Avui hem tingut un dia de calor altre cop extrema, amb valors que han tornat a tocar els 40 graus. Alguns primers ruixats, però sens dubte en les properes hores haurem d'estar molt i molt pendents d'aquests ruixats, d'aquestes tempestes que ja de matinada guanyaran intensitat. Molta precaució, pluges que poden ser torrencials, principalment entre la costa i el prelitoral, al Baix Penedès, Garraf, també cap al Baix Llobregat o Vallès Occidental, aquí amb aquest nivell de 5 sobre 6, aquestes pluges molt intenses, però que també podran afectar sectors de la Catalunya central i altres punts del litoral i prelitoral, amb fort vent i amb avisos també d'aquest temps violent. Per tant, precaució, tot aquest canvi de temps anirà acompanyat d'un descens molt marcat de la temperatura.
6: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i pràcticament 7 minuts. Catalunya es prepara per a unes hores complicades per la pluja. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat. El Servei Meteorològic de Catalunya ha situat 5 comarques en nivell 5 sobre 6 de perill per pluges torrencials i el govern ha decretat mesures excepcionals per garantir la seguretat. Txell Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
0: De quines comarques estem parlant i detallem també quines mesures ha decretat el govern.
1: Doncs, Manel, us ho explicàvem tot just fa una setmana, que amb aquestes altes temperatures d'aquest setembre i també aquesta tardor hauríem d'estar molt pendents d'aquestes pluges torrencials i demà ja en tenim el primer cas. Començaran aquesta nit. De fet, ja està començant a ploure en alguns punts de Pirineu, Prepirineu, però sobretot hem de patir de cara a la matinada i demà al matí les comarques amb més risc d'inundacions per pluges torrencials que poden també anar acompanyades d'alerta de pedra i fortes ratxes de vent. Seran el Garraf, el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès i també el Vallès Occidental. Aquesta pertorbació deixarà, com dèiem, xàfecs molt intensos localment. Poden arribar a ser uns 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions que podrien arribar als 90 litres per metre quadrat a tot el sector central i també prelitoral. Aquesta pertorbació avançarà d'oest cap a est i alerta perquè també a l'Alt Empordà per la mala mar que aixecarà aquesta pertorbació. Com dius, avui el govern ha informat d'algunes mesures que ja s'han anunciat vies alerta en alguns punts. Per exemple, la repassem, suspendre tota l'activitat lectiva a les escoles, també universitats i les activitats de lleure a l'aire lliure. També, però, restringir la mobilitat, han dit, recomanar el teletreball i també queden suspeses les activitats als centres de dia per la gent gran i tota aquella activitat sanitària que no sigui urgent o essencial. La nota positiva, però, és que portarà una bona refrescada, com ens deia la Gemma, que serà general, ja que es preveu que les temperatures baixin entre 5 i 10 graus.
0: Sí, aquesta és la part bona, però ve acompanyada d'aquestes pluges que ens fan estar en alerta. Gràcies, Txell. Podem saludar ara en directe a Imma Soler, que és la sotsdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: D'entrada, ara ens ho explicava la Gemma Puig i la Txell, aquesta alerta de 5 sobre 6 en aquestes 5 comarques. Què significa una alerta de 5 sobre 6 quan parlem de pluja?
2: Quan parlem de pluja vol dir que tenim una probabilitat elevada de que es pugui produir una intensitat de pluja també elevada en aquestes zones on marquem. Per tant, aquest nivell de 5 sobre 6 el que ens diu és que pot ploure localment d'una manera torrencial, intensa, i que pot arribar a acumular fins a 40 litres en 30 minuts. Aquest és el barem que ens marca aquest avís vermell, aquest avís de 5 sobre 6, que és en aquestes comarques. Però permeteu-me recordar que no només tenim avís de perill en aquestes comarques, que és més intens, en aquestes comarques que dèieu ara, del Vallès Occidental, Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i també el Garraf, sinó que gran part del territori demà es trobarà, i aquesta nit es trobarà amb aquesta situació de que poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: A partir de quina hora ha d'estar alerta la gent?
2: Doncs aquesta nit ja inicia, sobretot en aquesta zona que comentàvem, el litoral central, però demà ja, durant tot el dia, en la zona també de les comarques de Catalunya central, també les comarques del litoral prelitoral, tota la zona central i també cap al Camp de Tarragona. Per tant, tot aquest territori hauríem de tenir aquesta vigilància demà amb les activitats a l'exterior, amb la conducció, totes aquelles activitats que puguem fer que veiem que poden estar amenaçades per aquesta pluja, doncs és millor evitar-les fins a un altre moment i sobretot estar molt informats de com anirà la previsió meteorològica. Aquests ruixats ens diuen que seran localment intensos, que no plourà tot arreu, sinó que en alguna comarca pot ploure en algun punt i en molts punts no plourà. Per tant, anem seguint també aquesta informació del radar meteorològic, de la informació que ens doneu vosaltres sobre el temps, que també ho feu molt puntualment, i tot això ens pot anar fent preveure, aviam, quina és la situació que tindrem demà al llarg de tot el dia i també aquesta nit.
0: Hem fet menció ja de que s'anulen, es suspenen les classes en aquestes 5 comarques, però què passa amb la gent que ha d'anar a treballar en aquests llocs, en aquestes 5 mateixes comarques? O, per exemple, imaginem un mestre del Garraf que té plaça a una escola de Barcelona. Què hauria de fer aquesta gent? S'haurien de posar en contacte amb els llocs de treball? Què els recomaneu?
2: Sí, el que els recomanem és aquesta mesura que hem demanat nosaltres d'evitar les activitats, perdó, d'evitar els desplaçaments que no són imprescindibles, aquells desplaçaments que no són vitals, com si diguéssim, i per tant, doncs aquests desplaçaments per anar a treballar, el que els hi demanem és que no els facin, que comptin que davant d'una recomanació de protecció civil es pot fer teletreball, i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís per a aquesta situació i no acudir en el lloc de treball, perquè ho empara també l'Estatut dels Treballadors. Per tant, siguem conscients d'aquesta situació, procurem i facilitem amb tot allò que sigui possible que les persones puguin fer teletreball. Recordem que hi haurà persones, evidentment, que són serveis essencials o que són serveis d'emergència que es trobaran, doncs, que tindran que acudir a la seva feina perquè d'ells depenen altres persones, però que hi ha molta gent que s'hi pot aplicar aquest teletreball o, per exemple, pot fer la seva feina en un altre dia o canviar els torns o aplicar mesures que tingui l'empresa d'organització, doncs és bo fer-ho demà i sobretot també doncs, en últim cas de que no pugui haver-hi aquesta situació de canvis o de modificacions, doncs que hi ha aquest permís que està previst per quan hi ha situacions de recomanacions davant de situacions de risc per protecció civil.
0: Les comarques afectades ja han rebut un missatge és alert, si no ho tenim mal entès, en rebran més?
2: De moment hem fet aquest enviament. Ja sabeu que nosaltres, quan tenim aquest avís preventiu d'aquesta intensitat elevada, sempre el que procurem és enviar-ho l'abans possible. Per què? Doncs perquè la gent pugui organitzar-se i veure quin serà el seu dia l'endemà i preveure aquestes situacions per veure com pot pues, ordenar la seva família, la seva feina, tots els seus espais, no? I per aquest motiu doncs, ja ho hem enviat avui, ho hem enviat aquesta tarda. De moment no preveiem fer cap altre enviament. N'hem tingut que fer un altre també aquesta tarda amb aquestes comarques del Baix Penedès, al Penedès i també del Garraf, perquè les previsions que ens ha fet el Servei Meteorològic s'ampliaven una mica també aquesta nit amb més hores de les que nosaltres teníem en previsió i per això també hem fet aquest recordatori aquesta tarda. No tenim en previsió enviar-ne cap més, fins i tot tampoc farem demà una finalització perquè entenem que ja hem avisat que aquesta situació es donarà fins demà a la tarda i per tant, amb no ser que hi hagi una situació d'incidències o de canvis molt marcats en la previsió, no tenim en aquests moments sobre la taula l'enviament d'una altra alerta.
0: Mentre parlàvem de restringir els desplaçaments, pensava que sovint visualitzem desplaçament com una persona en un cotxe fent un recorregut llarg. Es refereixen també a desplaçaments a peu? És a dir, sortir al carrer, per exemple, deixa d'estar recomanat també?
2: Aviam, tot el que és a l'exterior demà pot ser una situació perillosa, sobretot en aquests punts que no podem saber quins són, perquè ja sabeu que quan parlem de meteorologia tenim un alt component d'incertesa. Per aquest motiu, per exemple, doncs el Servei Meteorològic ens diu que en aquestes comarques la probabilitat pot arribar fins al 70% de que es produeixin en algun punt aquestes pluges. En quin punt serà és el que no coneixem, és el que no sabem. Llavors, hem de preveure que aquestes nuvolades, aquestes pluges, es podran produir en aquesta zona que expliquem. No sabem exactament en quin municipi seran i, per tant, doncs, hem d'estar alertes. Tota aquella mobilitat que es pugui evitar de no estar a l'exterior, de que no ens trobem quan hi hagin aquests ruixats a fora, doncs és el que hem de fer. I, sobretot, el que demanem, estar molt informats amb aquestes eines que avui en dia tenim, el radar meteorològic, la informació que ens doneu des dels mitjans, doncs per saber quina és la situació que hi ha.
0: Fa poc que presentàveu i explicàvem aquí al Catalunya Nit aquesta campanya de Tot pot canviar de cop, on apel·làveu a la gent també que fos responsable i que fos conscient que hi ha imprevistos i que pot haver-hi un ruixat de cop i volta que canviï molt les coses. Aquí esteu avisant amb hores d'antelació, però m'agradaria per acabar fer un esment també d'allò d'anar al garatge a mirar si el cotxe el tinc bé un cop ja ha passat la pluja o no. Un cop ja ha passat una gran tempesta, què s'ha de fer? Quan és recomanable ja anar a mirar on tinc el cotxe o si el trec del pàrquing?
2: El que tenim que fer és deixar que la situació torni a la normalitat. Llavors, en el moment en què encara hi ha aigua pel carrer, que encara hi ha zones inundades, no és el moment de sortir per anar a veure què ha succeït o com tenim el nostre vehicle. Ja ho trobarem. Per què? Perquè encara ens podem posar en risc. Per tant, després de ruixats forts, sobretot observar molt bé com està l'exterior, veure si hi ha viabilitat de poder sortir, assegurar-nos molt bé de per on hem d'anar, què hem de fer, estiguem atents a la informació, pensem que a vegades també hi ha infraestructures, doncs a lo millor que queden bassals d'aigua, uns que encara hi ha aigua i encara estan anegats, i tot això és un perill posant-hi en aquell moment. Per tant, si es donés aquesta circumstància d'algun punt on encara hi hagués molta acumulació d'aigua, no ens hi acostem, esperem a que es normalitzi una mica la situació, que sobretot les autoritats ens indiquin doncs, que aquelles zones ja són segures per passar, i esperem-nos a llavors, perquè si no la veritat és que per uns segons ens podem posar en un risc que no val la pena.
0: És Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès al Catalunya Nit. Una abraçada.
2: Igualment a vosaltres. Gràcies.
3: Catalunya Nit.

0: Passen 2:15. Avui, primer dia de curs, sabíem que estaria marcat per aquesta convocatòria de vaga i també pels resultats de l'informe PISA. Doncs bé, una notícia d'aquesta tarda és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat comparèixer al Parlament el 23 de setembre per donar explicacions dels errors a les proves PISA que han deixat fora Catalunya dels resultats que s'han fet públics avui. Per tant, en principi, Salvador Illa, que explicarà la seva versió dels fets al Parlament el dia 23, uns resultats que no són bons a escala mundial, però que a nivell espanyol són encara pitjors. Madrid, Dani Sánchez de Aja, bona nit. No sé si ens pots escoltar, Dani, des de Madrid. Hem perdut la connexió amb Dani Sáenz de Aja per aquests resultats de l'informe PISA. De seguida que puguem el recuperarem. No sé si ara em pots sentir, Dani. Bona nit. Doncs no el tenim a nosaltres. Més enllà d'aquesta patacada de les proves PISA, avui l'inici de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans també s'ha enrarit per una convocatòria de vaga. L'aturada ha tingut un seguiment baix del 12% segons el Departament d'Educació i del 30% segons el sindicat majoritari USTEC. Avui no hi ha hagut cap acostament entre el govern i els sindicats i la consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals. Maria Costa.
1: La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí hi ha hagut talls de trànsit als accessos de Barcelona, també les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com per exemple l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona la manifestació ha plegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.
2: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
3: Estem al 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
4: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
5: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
1: Escoltàvem manifestants de mobilitzacions d'arreu del país. Mentrestant, les negociacions entre govern i sindicats, però continuen enrocades. La consellera Esther Niubó diu que amb els sindicats només hi han de tractar qüestions laborals i defensa que cal parlar amb tota la comunitat educativa per definir quins són els reptes del sistema en els propers 10 anys.
6: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Doncs avui hem tret el cap a diverses escoles de diversos punts del país i ara volem explicar com ha anat aquest primer dia de curs a una escola rural, a Vallmajor, a Bovera, a les Garrigues, Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Una escola amb 16 alumnes matriculats on avui han començat el curs la meitat. Mestres i famílies comparteixen les reivindicacions de la vaga, però hi ha alumnes, com els fills de la Montse, que ja tenien moltes ganes de tornar a les aules.
8: Doncs ells volien començar ahir, clar, i els vaig dir no, ahir no perquè era festa, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir, no, per aquí no.
7: Tant la directora, la Inés, com la mestra, la Xènia, de Serveis Mínims, portaven la samarreta groga reivindicativa del col·lectiu docent.
9: Som Serveis Mínims i per això estem aquí a l'escola. Si no, haguéssim muntat d'una altra manera.
10: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos.
7: Un primer dia de curs que a Bovera també ha començat amb els ventiladors facilitats per les famílies encesos des de primera hora.
0: Dèiem el gran titular de la jornada, si parlem d'educació, és aquests mals resultats dels alumnes espanyols a les proves PISA. Podem connectar ara amb Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
11: Bona nit, Manel, ara sí.
0: Ara sí que ho hem aconseguit. Dèiem que és una patacada important i en totes les matèries.
11: Sí, ja feia uns anys que Espanya vorejava la mitjana dels països que participen en l'informe, però ara la caiguda ha estat en picat. Obtenen els pitjors resultats de la seva història en comparació amb l'informe anterior, que és del 2022. Els estudiants espanyols retrocedeixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura. Segons l'OCDE, més de 20 punts equival a perdre un curs escolar. El retrocés en totes les matèries, a més, és més gran entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. I per comunitats, Madrid, Astúries i Castella i Lleó són les més ben situades i Euskadi i el País Valencià les que més cauen. Catalunya, recordem que ha quedat fora de l'estudi perquè es van excloure un de cada 4 alumnes de les proves, més del límit permès. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats catalans, però no es poden ni comparar ni tenir en compte perquè no són vàlids.
0: Com els ha anat en general als altres països, Dani? Quina és la fotografia?
11: Doncs és un retrocés global que afecta als 91 països de l'OCDE que participen en l'informe PISA, dels països que lideren sempre els resultats, com els asiàtics, Japó, Corea, Xina, o també Estònia, que és el país europeu amb millor nota, però també potències i països equivalents a Espanya, com França, Alemanya, també Portugal. Per fer-nos una idea, en lectura, Espanya s'ubica per sobre d'Eslovàquia o dels Països Baixos i per sota d'Hongria o de Croàcia. La caiguda dels resultats a escala mundial comença el 2015 i s'accentua els últims anys. Al darrere hi ha l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
12: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
11: El Ministeri d'Educació s'agafa justament al fet que les caigudes són generalitzades a tots els països i desvincula els mals resultats de l'última reforma educativa.
0: Gràcies, Dani. La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Niubó sí que ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
6: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació, on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits, que en una societat doncs creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
0: Doncs ens preguntem què expliquen aquests resultats. N'ha parlat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, el catedràtic de Polítiques Educatives de la Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Pedró.
13: Els efectes de la pandèmia encara es noten.
14: No és un examen sobre el que els alumnes de 15 anys han après en el curs, sinó que és pràcticament un examen de tot el que han après al llarg de la seva vida. Per tant, és evident que la parada d'un any o un curs acadèmic o dos cursos acadèmics en alguns països encara tindrà, diguem-ne, efectes que es deixaran sentir molt probablement també en el proper estudi PISA d'aquí 4 anys.
13: Les pantalles, males aliades.
14: Cada vegada més les xarxes socials ens presenten informació que va canviant cada 5 minuts i, per tant, ens eduquen a prestar atenció canviant de tema molt ràpidament. No calgui dir que això és contrari a l'adquisició de les competències lectores. Un alumne no pot entendre bé un enunciat de ciències o de matemàtiques si no domina prou bé el que podríem anomenar la comprensió lectora.
13: On queda la cultura de l'esforç?
14: És curiós constatar com una vegada més els països que surten més amunt en els rànquings són els països asiàtics, com ara Japó, Corea del Sud i algunes demarcacions xineses. Llocs on el respecte per l'autoritat, la disciplina, l'autodisciplina i, sobretot, la cultura de l'esforç hi són presents.
13: La recepta per millorar, la lectura.
14: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que, justament, practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
0: Doncs tanquem aquest bloc educatiu amb la mirada del nostre col·laborador, el periodista i escriptor Jordi Amat.
15: Aquesta primera setmana de curs sembla una caricatura de l'estat de l'educació a Catalunya. Ahir dilluns no hi va haver escola. Avui dimarts aquí l'estrena com a la majoria de comunitats autònomes. Demà dimecres, classes suspeses a 5 comarques catalanes perquè hi ha previsions de tempesta. I divendres festa perquè és la diada. Només ha faltat la vaga de professors amb un seguiment escàs. Una altra demostració de força no tant per negociar de nou amb la conselleria com per marcar posicions de cara a les eleccions sindicals. Per acabar-ho d'adobar, l'informe PISA, també avui, ens enfonsa i evidencia que l'educació té un problema creixent arreu. També aquí. Aquí més. I aquí hi ha un factor del que fa angúnia parlar-ne, però que és una dinàmica consolidada de com s'està captant bona part del nou professorat per a les aules de secundària dels nostres instituts. Pregunteu als vostres cercles. En un país en el qual la cultura funcionarial no tenia tradició, molta gent sense especial vocació docent, que es dedicava a altres feines al món privat, ha trobat en la plaça de mestre a la pública una esplèndida solució laboral perquè garanteix estabilitat, un sou més que raonable i uns horaris molt bons. A l'hora de fer un diagnòstic de què ens passa, aquest factor, que fa angúnia parlar-ne, també caldrà tenir-lo en compte.
0: 2 minuts i arribarem a 2:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada passarem per Londres i per Jerusalem. Netanyahu està enfadat.
16: Catalunya nit.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
18: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
19: Un estiu que els canviarà la vida.
20: Catalina!
21: Se tropezó con un escalón.
19: El retorn al cinema de Lluís Omar.
22: És una provocació de fer un altre.
19: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
23: Abuelo!
24: No deixaràs de sentir-la prou.
19: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
17: L'11 de setembre, Catalunya Ràdio es mou amb la diada.
25: Perquè sempre hi som, a tota hora i a tot arreu. I a més, aquest divendres hi serem tots des de bon matí.
26: Amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio desplegats i en connexió des dels punts destacats del dia.
27: A la tarda de 4 a 8 mirarem cap a tot el país seguint amb detall els actes i mobilitzacions.
28: A les 8 del vespre resumirem com ha anat la jornada i en farem l'anàlisi.
29: I a les 11 de la nit no ens oblidem de la perspectiva de gènere que també té la diada a Les dones i els dies.
17: També us oferirem continguts especials amb motiu de la diada, els programes Mans,
30: Dracs, Diables, Capgrossos, Molasses, Gegants,
17: en Guàrdia,
31: a 1651 la Guerra dels Segadors estava acabant,
17: La finestra indiscreta,
32: reivindicarem una pel·lícula que avui encara ressona,
17: i L'altre banc,
33: trobem tot un mite del club.
17: La diada de l'11 de setembre la vivim tot hora a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
34: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
35: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
17: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
35: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
17: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
16: Catalunya nit.
0: Una dotzena de països vetaran els productes produïts als assentaments jueus als territoris ocupats il·legalment a Cisjordània. El grup inclou potències que ja prenien mesures similars com Espanya i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista a Cisjordània.
36: Now war is declared and battle come down.
0: El Regne Unit ha anat més enllà i ha acusat Israel de fer els ulls grossos davant la neteja ètnica, diuen textualment, perpetrada pels colons jueus. Anem cap a Londres d'entrada amb el nostre corresponsal, Quim Olivares. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Quin és, Quim, exactament l'anunci que ha fet el govern britànic?
1: Mira, és la primera mesura de pes en política internacional del govern d'Andy Burnham. Es tracta de la prohibició d'importar productes dels assentaments de colons jueus a Cisjordània, considerats aquests assentaments il·legals pel dret internacional. També sancionarà els que els construeixin o els financin, a més d'aquells que els publicitin aquí al Regne Unit. El ministre d'Exteriors britànic, Ed Miliband, ha acusat de complicitat al govern de Netanyahu en el que anomena neteja ètnica per part dels colons jueus. Sentim-lo.
2: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
1: Com deies, el govern britànic no està sol, l'acompanyen altres estats, entre els quals hi ha, per exemple, el Canadà, França, Noruega, Irlanda i també Espanya. Tots consideren que l'expansió dels assentaments i la violència dels colons posen en risc la possibilitat d'aconseguir la solució de dos estats, a Israel i a Palestina. Miliband, els pares del qual es van exiliar a Anglaterra fugint de la persecució nazi el 1940, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
2: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
1: Finalment, el govern britànic condemna la violència de Hamas, en demana el desmantellament total, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: Doncs davant d'aquest posicionament del Regne Unit i 11 països més, el govern israelià ha anunciat diverses represàlies, entre les que destaca el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Anem precisament cap allà amb el nostre corresponsal Jordi Brascó. Bona nit, Jordi.
3: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Com ha respost el govern de Netanyahu?
3: Doncs mira, diríem que ha respost immediatament, tan ràpid que es dona per fet que ja havien preparat aquest escenari. Com deies, la principal mesura que han pres és la de tancar el consolat britànic, on ens trobem ara. Fins ara hi havia tot de periodistes, ara només queda un gat negre, no sabem si porta la malastrugança o no, però en tot cas ja no s'hi veu moviment. Israel, a part de tancar aquest edifici, també ha prohibit l'entrada a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, i expulsar serà també els membres britànics del centre que coordina l'alto el foc a Gaza. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelí, Gideon Sar, visiblement enfadat, amb molt mala cara, enfadat per aquestes paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Sar, a més, ha enviat aquest avís per a navegants.
4: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
3: Paraules, òbviament, dedicades a aquests altres països que s'han sumat a la iniciativa com a Espanya, però que de moment no han utilitzat termes com els que escoltàvem abans per part de Miliband.
0: Doncs sí, però m'atreviria a dir, Jordi, que avui la notícia més incòmoda per a Benjamin Netanyahu li ve des de dintre del seu país, un propi mitjà israelià, amb aquesta publicació que va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs. Per tant, el va avisar 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023.
3: Sí, és una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que Segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació que s'ha conegut avui, aquesta de part del Jerusalem Post, és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre ho van fer de manera deliberada.
0: Doncs avui potser dormirà nerviós. Jerusalem, Jordi Bresco, i Londres, Quim Olivares. Bona nit i moltes gràcies.
3: Una abraçada, bona nit.
0: De fet, amb tu, Jordi, parlem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.
35: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Passen 7 minuts de 2:15. Si signeu un contracte laboral el mes que ve, potser notareu canvis, perquè en teoria hauran de ser més clars, hauran de detallar més les condicions laborals dels que no pas es feia fins ara, Rafael de Ribot.
5: Molt bona nit. Doncs sí. Per exemple, hi haurà d'aparèixer, haurà de constar el salari base, els complements, les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. Avui el govern espanyol ha aprovat aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes, 20 dies després que l'aprovi el BOE, que quedi publicada en el butlletí oficial de l'Estat. Bé, el que ha fet el govern espanyol és transposar una directiva europea. De fet, ja anava tard, 4 anys tard, amb allò que li obliga a fer Europa. També preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz és vicepresidenta segona i ministra de Treball.
6: Esta norma da un paso más en la lucha contra la precariedad en nuestro país, regula todos los elementos esenciales del contrato en nuestro país. Es muy importante, el 75% de las empresas cometen irregularidades.
5: La normativa també endureix els períodes de prova. Caldrà que les empreses detallin en què consisteixen i què cal per superar-los, i no es podran allargar més de 6 mesos, tret de casos molt puntuals i amb causes justificades. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com l'assignació de tasques, la promoció professional o l'extensió de contractes, i els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
0: Doncs per analitzar-ho i aclarir dubtes, podem saludar ara Eugènia Prados, que és advocada laboralista. Bona nit.
7: Hola, molt bona nit.
0: D'entrada, hem d'entendre que fins ara els contractes no eren gaire clars o jugaven a la contra del treballador a partir d'aquesta reforma?
7: Rotundament. Qualsevol persona treballadora que hagi signat el seu propi contracte amb el d'algun conegut o haurà detectat, són formularis estandarditzats que remeten generalment amb moltes d'aquestes dades que ja heu citat, no? Salaris, jornada de treball, conveni col·lectiu, doncs citen precisament aquest conveni connectiu, no? Col·lectiu. L'exemple típic és molt clar. Salario, de acuerdo a convenio, no? I ja t'has de buscar tu la vida en buscar-ho tot això.
0: Clar. Per exemple, ens explicava ara el Rafael aquest període de prova, no? Que molts cops dius, estic en prova, però sí, però quina prova, quina prova he de superar, quan durarà, tot això a partir d'ara ha de quedar més clar, eh?
7: Exacte, generalment els contractes actuals estableixen un període de prova que ja està estipulat en el contracte, 3, 1, 6 mesos, els que pertoquin, però és veritat que no es desenvolupa més enllà. El que esperem que les empreses facin és que expliquin d'una manera una mica més detallada quins són els paràmetres que aquest període de prova ha de permetre comprovar. I també una de les coses que s'ha destacat molt o que també sembla interessant és que quan el conveni col·lectiu preveu un període de prova que superi l'establert a l'Estatut dels Treballadors, s'hagi d'explicar per què es necessita un període de prova més ampli que el normal.
0: No sé si això és habitual o no, però a mi m'ha sorprès. Acabàvem la informació explicant que el contracte d'aclarir, per exemple, si es fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals. Entenem, per tant, que això està passant.
7: Sí, en moltíssimes empreses i en moltíssimes fases de la relació laboral. És veritat que el dret a tenir accés a les informacions relatives als algoritmes ja està previst a l'Estatut dels Treballadors, però és un dret d'informació per part dels comitès d'empresa o delegat de personal. Que ara sigui el propi treballador el que ja d'inici sàpiga si aquests algoritmes s'utilitzen i també en quines fases i per prendre quines decisions, doncs home, és un element important. Com a mínim dona informació de com s'estan fent les coses.
0: Expliquen també que hauran d'estar més clars els criteris abans de modificar, per exemple, l'horari, de canviar l'horari a un treballador. Això des del punt de vista del treballador s'entén perfectament, però si ens posem en el punt de vista del que li demana, que digui és que demà tinc aquestes emergències, té de modificar l'horari, tot això haurà de quedar perfectament establert davant mà o seguirà havent-hi una zona grisa?
7: Ha de quedar clar. De fet, i de nou, aquesta nova norma no preveu que s'hagi de donar informació que no existís. És a dir, els temes de preavís suficient per modificar un horari o per modificar una jornada són dades i informacions que ja existeixen. Ja estan en convenis col·lectius i ja estan en estatuts dels treballadors. I, per tant, aquestes controvèrsies que podrien sorgir ja existeixen.

0: una mica d'aquest tema, però hem començat l'informatiu explicant aquesta previsió de pluges fortes per demà i que en 5 comarques se suspenen les classes i es recomana reduir la mobilitat, no? Els treballadors que ens estiguin escoltant i que visquin per aquestes zones, demà tenen dret a no anar a la feina?
1: Depèn. Anem a distingir dos grups diferents. Pel grup de persones treballadores que resideixin en aquestes àrees on s'han decretat les limitacions de mobilitat i no puguin desplaçar-se, per tant, al seu centre de treball, sí que tenen permís. Ja hi ha ara mateix, de les darreres reformes, 4 dies a l'any, 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, doncs no pugui accedir. Per tant, aquestes persones sí que han de tenir dret en aquest permís remunerat. Ara bé, si l'empresa, per la tipologia d'empresa i per la tipologia de treball, es pot fer una modalitat a distància, no?, de teletreball, sí que ho pot sol·licitar. Mal. I aquest és un grup. Si no es poden desplaçar perquè estan en aquestes comarques, tenen dret a aquest permís. Hi ha un altre grup que també podria succeir, de persones que doncs potser no resideixen necessàriament en algun d'aquests grups, però els seus peques van a l'escola. Mal. És a dir, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
0: Queda aclarit, doncs. Moltíssimes gràcies.
1: Estupendo.
0: I crec que tornarem a trucar aviat. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
1: Que vagi molt bé la nit.
0: Una
1: adéu.
0: Abraçada. A punt d'arribar a 3:15, queden pocs mesos per les eleccions espanyoles i el Tribunal Suprem ha frenat Pedro Sánchez i li impedeix ampliar el cens electoral. Els jutges donen la raó a Vox i suspenen el vot dels estrangers que són fills o nets d'espanyols exiliats pel franquisme. Això ens porta de nou cap a Madrid. Saludem ara a la Paula Brujats. Bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: Què implica, Paula, aquesta decisió?
2: Doncs d'entrada que es paralitza la inscripció al cens de 2,5 milions d'espanyols que viuen a l'estranger, es quedaran sense votar, excepte que acreditin que són nets o fills de represaliats pel franquisme. El Suprem ha tirat per terra la llei de nets de Pedro Sánchez, que el PP i Vox fa mesos que tenen a la diana. L'acusen de voler manipular el cens electoral, donant dret a vot a tot aquest col·lectiu. I avui el PP i Vox celebren que els jutges ho hagin frenat.
3: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
4: Hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales.
2: Però el govern espanyol ho nega rotundament. És tan mentida, diuen, com que la regularització de migrants era per guanyar vots per a Sánchez. La decisió del Suprem de moment és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama als jutges que rectifiquin.
5: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
0: Doncs aclarim, Paula, a qui dona drets la llei de nets i si realment altera el cens electoral per decantar la balança a favor de Pedro Sánchez.
2: La dreta argumenta que en aquest cas són fills o nets d'exiliats del franquisme i, per tant, votaran les esquerres, però el govern espanyol ho desvincula i recorda que en les últimes eleccions, les del 23, el recompte del vot a l'estranger va fer perdre un escó al PSOE i el va guanyar justament el Partit Popular. La llei de nets, que ara està en disputa, neix de la llei de memòria democràtica i el que fa és donar la nacionalitat i el dret a votar a tots els descendents de tothom que fugís d'Espanya entre el 36 i el 55, sense haver d'acreditar res més. Al cens ja hi ha inscrites 300.000 persones i 2 milions més estaven en tràmit de fer-ho. Ara, però, tot queda paralitzat i si res canvia no podran votar a les properes eleccions.
0: Gràcies, Paula. Bona nit.
2: Bona nit. Una abraçada.
6: Catalunya nit.

0: Repassem altres notícies destacades d'aquest 8 de setembre. Ja són 4 els detinguts per l'apunyalament mortal a Manresa l'1 de setembre. Avui els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb aquest cas, Oriol Pujador.
1: Sí, els dos joves tenen 16 anys. Els fets van passar la matinada de dimarts de la setmana passada, quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà 2 joves de 15 i 16

0: ara són en un centre d'internament per a menors. Avui també a Manresa han detingut aquests dos menors més. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació.
1: Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès.
0: Els bombers han rebut l'avís aquesta tarda. Cap a les 6, la deflagració s'ha produït en una joieria al carrer Sant Antoni d'aquest municipi per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre de l'habitatge que té just a sobre la joieria. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altra és un home que està ingressat a la Vall d'Hebron. També ha quedat ferida una tercera persona, tot i que el seu estat no és greu. Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents. Després de revisar l'estructura, fa molt poca estona, fa uns minuts, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
1: Tret de sortir dels actes institucionals de la Diada Nacional, el govern ha entregat aquesta tarda la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Biscari i al cuiner Ferran Adrià, Àlex Gerard Robert.
2: Sí, després de 12 anys liderant el sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès, Biscari, nascuda a Sicília, ha agraït les oportunitats que Catalunya li ha brindat.
3: Catalunya m'ha permès de desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible.
2: Això mentre Ferran Adrià, que va revolucionar la gastronomia mundial amb el bulli, ha assegurat que se sent molt valorat aquí a casa seva i ha tancat el discurs amb l'humor que el caracteritza.
4: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest. És un país meravellós. Una cosa, jo no he fet el catering, eh?
2: El president Salvador Illa ha destacat la projecció internacional que els guardonats han fet de Catalunya amb les seves feines.
1: Doncs encara en el marc de l'11 de setembre, l'ANC ha reclamat a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin pel que titlla de retrocés escandalós de país, Txell Vallespí.
5: Doncs sí, el president de l'entitat, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
6: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
5: Aquest divendres, les entitats independentistes han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i també a Amposta.
1: El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. El document elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció, diu, de censurar o limitar la feina dels periodistes i mitjans.
7: És un document de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
1: I 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquesta tarda en un acte a l'Ideal Montjuïc, Montse Pujol.
8: Sí, aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
9: El consum s'ha diversificat enormement i, per tant, hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
8: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts.
10: Aportem una miqueta de pausa amb la visió dels experts, amb diferents gèneres, amb el reportatge, per exemple, amb una entrevista i amb un video wall per analitzar les dades i donar eines per qui vulgui interpretar-les.
8: I Clara Molins conduirà el programa Nervi.
11: Un programa on un bon convidat seria el dramaturg català Joan Llago, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cérvol.
12: I ets aquí per això dels cérvols, Maribel?
13: Sí.
12: Som-hi!
11: El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. La Marta Vives ha pogut parlar amb ell.
13: Joan Iago, enhorabona. Com te n'has assabentat de la notícia? Com ho has sabut?
14: Doncs jo estava avui, que avui és dimarts, assegut en un banc a la plaça del Macba, parlant per telèfon amb l'Irra, amb el meu soci, que està a la Xina, parlant de feina, i de cop he vist que insistentment m'estava trucant un número molt llarg. I a un moment que li he dit, Irra, penjo un moment que m'està trucant un número molt llarg i seran d'algú d'Hisenda o d'algú de la companyia de la llum. I he contestat la trucada i era del Ministeri de Cultura per dir-me que havia guanyat el premi. Clar, no m'ho podia imaginar, ha sigut una gran sorpresa i m'he quedat una mica tremolant enmig del Raval.
13: Amb aquesta obra, amb la brama del cèrvol, el jurat ha volgut reconèixer aquesta mirada lúcida dit i aquesta ploma afilada que defineix la teva escriptura. Tu t'hi sents reconegut en aquestes paraules del jurat?
14: Sí, sincerament, i això potser ho dic d'una manera molt personal, la cosa que a mi realment m'està emocionant del dia d'avui és que el reconeixement hagi vingut per la brama del cèrvol, perquè és una obra que no sempre ha gaudit de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. A mi és un text que m'agrada molt, que trobo que és distint a les altres obres que havíem escrit amb la Calòrica, que contenia aquesta aposta per l'humor, aquesta reflexió política des d'una escala i amb un punt de vista molt humà, però també em semblava que era una obra més rara, que prenia els camins llargs, una obra més complicada. I en molts moments del procés, els companys de la companyia i jo ens miràvem durant els assajos i dèiem, ui, ens estem passant, l'estem fent massa estranya, l'estem fent massa complicada, el text és massa difícil. I jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo.
13: T'ho confirma, no? T'ho confirma d'alguna manera.
14: D'alguna manera, anar pels camins que no són els camins habituals, doncs t'ajuden a arribar a llocs més únics.
13: Justament aquest premi, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, l'any passat se'l va endur una altra catalana, en aquest cas la Victòria Spumberg. D'alguna manera això posa en evidència, no? Reflecteix el bon estat, la bona salut, aquesta excel·lència de la dramatúrgia catalana.
14: I també molt sincerament, quan aquest any vaig saber que la meva obra era una de les que havien sigut proposades pel Premi Nacional, el meu primer pensament va ser, l'any passat va guanyar la Victòria, no donaran els premis a una obra catalana dos anys seguits. Vaig pensar això, vaig pensar, segur que no. I el fet que hagi passat, doncs realment penso, hòstia, doncs, que bé, vol dir que s'ha valorat l'obra per l'obra i que no s'ha tingut en compte cap altre criteri, i això, pues, sincerament, m'alegra. I com tu dius, realment està superguai que hi hagi tant teatre català que està funcionant bé i que està connectant amb l'espectador, etcètera, etcètera.
13: I creus que aquest premi pot fer que la brama, per exemple, que aquesta obra es pugui veure a Madrid o es pugui veure a d'altres ciutats de l'estat espanyol, com de fet ja ha passat amb l'imperatiu categòric de la Victòria Spumberg?
14: Tant de bo, perquè personalment crec que l'obra, doncs jo què sé, l'espectacle és xulíssim, els actors estan superbé, la posada en escena és guai i crec que l'obra s'ho mereix. També penso que els premis estan molt bé, perquè són un reconeixement i són un copet a l'esquena que t'ajuda a continuar i tal, però també crec que els premis no et canvien la vida. Jo sé que a mi no em canvia la vida, però avui estic supercontent.
13: Home,
14: I per l'espectacle sí que penso, hòstia, pues, tant de bo, si això dona, és una empanteta perquè algú es pugui interessar per veure-ho.
13: Joan Iago, moltíssimes gràcies i enhorabona de nou.
14: Una abraçada. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Al Catalunya Nit, ja ho sabeu, fem la previsió del temps a partir d'una cançó i aquí tenim cantant una estrella que ens està indicant el temps per demà. És una tria que fa la Gemma Puig i, per si de cas, li preguntem a ella com ha escollit aquest tema. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Mira, és una cançó de Bruno Mars que es diu It Will Rain, doncs plourà. Això. La veritat és que sí. I la cançó és molt tranquil·la, però hem de mantenir molt l'alerta perquè no serà una pluja d'aquelles que va fent, sinó tot el contrari. Aquesta matinada ja haurem d'estar molt pendents dels ruixats, les tempestes que seran intenses, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 a les comarques del Baix Penedès, l'Alt Penedès, el Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, i no només en aquestes 5 comarques, sinó en molts trams de la costa, del prelitoral i comarques interiors. De matinada començarien i, sobretot, demà al matí aquesta franja més activa de pluges que poden superar els 40 litres per metre quadrat en un mes, mitja hora. Això estem parlant d'una pluja torrencial que, a més a més, pot anar acompanyada de vent, de calamarsa, per tant, moltíssima precaució en tot aquest sector, també cap a l'interior. Unes pluges que es mantindran també a la tarda, però quedaran un pèl més restringides cap al nord-est, amb vent de nord, tramuntana i mestral, i el que també notarem, a part d'aquest canvi de la situació del cel, serà aquest canvi de temperatura, perquè avui encara hem arribat als 40 graus i demà les màximes més altes els hi costarà d'arribar als 30. Per tant, aquest descens molt marcat també del termòmetre.
0: Molt bé, doncs molta precaució de cara a demà i això sí, els afortunats que no rebin pluja més forta del compte, doncs tindran temperatures més agradables. Gràcies, Gemma. Bona nit.

0: hora en què repassarem les notícies més destacades del món de l'esport amb el partit de Lliga de Campions en marxa ara mateix del Madrid contra l'Inter a la mitja part. Guanya el Madrid 2-0. Connectarem amb els nostres corresponsals de França, Rússia, l'Argentina i Jerusalem perquè els inicis de curs a cadascun d'aquests territoris ha estat marcat per un tema diferent. A França, per exemple, es lluita contra la presència dels mòbils a les aules, però al mateix temps el Constitucional ha anul·lat la llei que prohibia les xarxes socials als menors de 15 anys perquè considera que prohibir-ho vulnera la llibertat d'expressió. Ja sabeu que sempre que podem viatgem amb la ràdio per tot arreu. Avui també ho farem. I sempre amb la vocació d'explicar-nos tan bé com puguem que les notícies que fem s'entenguin, i per això avui estrenarem una secció amb l'economista Marc Reguant, que estem convençuts que serà profitosa. Ens explicarà conceptes d'economia que ens ajudaran a entendre millor les notícies. Avui posarem de seguida un cas ben pràctic. I per arrodonir la jugada, abans d'acabar, sabrem què li haurà inspirat a Eduard Sola tot el que hem explicat i el que ens queda per explicar. Tenim molta sort de cedir-li avui l'última paraula del Catalunya Nit. Doncs som-hi, fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I d'entrada, escoltem les veus que han marcat aquest 8 de setembre. De moment, és una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: No només tenim avís de perill en aquestes comarques, que és més intens, en aquestes comarques que dèieu ara, del Vallès Occidental, Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i també el Garraf, sinó que gran part del territori demà es trobarà, i aquesta nit es trobarà, amb aquesta situació de que poden haver-hi pluges localment intenses.
3: Molt important que la ciutadania sàpiga que demà, doncs, en una part molt important del territori, pot ploure amb intensitat, i especialment en 5 comarques amb molta intensitat. Reduir la mobilitat, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa.
4: I al Bages, els Mossos d'Esquadra, que han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa l'1 de setembre. Els 2 joves tenen 16 anys. Amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes per aquest crim.
5: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
6: Començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
8: Els alumnes arribaran a unes aules que estan a més de 30 graus a la majoria de centres, o sigui, llocs on no s'hi pot estar.
9: Però estem parlant de qüestions, doncs, puntuals que tenen a veure, doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa.
10: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals, i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
11: Esta norma da un paso más en la lucha contra la precariedad en nuestro país, regula todos los elementos esenciales del contrato en nuestro país. Es muy importante, el 75% de las empresas cometen irregularidades.
12: Desde luego nos felicitamos por el varapalo de la justicia al intento del gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral.
13: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
14: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida. Avui, més que mai, necessitem la ciència per construir un futur sostenible.
15: Pedro té molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest. És un país meravellós.
16: Una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo.
17: Hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
0: I 6 minuts tenim també veus del dia a Venècia.
18: What about you two? How did you meet?
19: Yes.
20: All right. One day we were at her place in her apartment.
0: Aquesta segurament la reconeixeu, és Javier Bardem, i també Penélope Cruz han passat per Venècia perquè han estat les grans estrelles del vespre a la catifa vermella, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella en la vida real interpretava a Bunker de Florian Zeller, un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnker de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits també més metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
21: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral: la construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior, per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic: la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
22: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana, y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven, creo que si realmente se está dando cuenta de la manipulación, y yo espero que reaccionen, porque son muy inteligentes.
21: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
20: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
22: No es verdad.
0: Doncs el que parlarem ara és de futbol. Ha arrencat la Lliga de Campions. Joan Fitó, bona nit.
23: Bona nit.
0: Tenim en joc el Madrid-Inter, eh?
23: Sí, està jugant el Madrid al Santiago Bernabéu contra l'Inter de Milà. Tot just ha començat ara la segona meitat. Guanya per 2-0. Els ha fet tots dos a la primera meitat. El primer d'Mbappé, el segon de Fede Valverde, tots dos en dues accions temeràries de l'Inter. Dos errors molt clars de l'Inter de Milà. Per tant, minut 48 ara de partit. Madrid 2-0. També tenim altres partits en joc a aquesta hora. El Borussia Dortmund 0-0, el Lilla 2-2, i el Porto 0-1. A més, s'han jugat dos partits aquesta tarda: l'AEK d'Atenes 1-0, i també ha acabat ja el Bruges 2-3.
0: I demà torn del Barça al Camp Nou davant del Feyenoord. Avui n'ha parlat Hansi Flick i Lamine Yamal.
23: Sí, demà 6:45, horari un punt estrany, a priori amb molta pluja al Camp Nou contra el Feyenoord, sense Eric Garcia, que està sancionat. Eric Garcia, que s'ha entrenat avui amb una màscara després del cop que va rebre contra el València el cap de setmana. I avui, com sempre, quan comença la Champions, el debat era si el Barça és favorit a guanyar-la.
0: I la resposta és que sí.
23: I la resposta és de Hansi Flick ha sigut menys ambiciós que Lamine Yamal. Hansi Flick ha dit que és un somni.
1: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
23: Ahir sentíem que li preguntaven a Mbappé sobre la pilota d'or, doncs vaja, avui a Lamine Yamal també li han preguntat sobre això i sobre si ha de pressionar o no, igual que ahir Mbappé, doncs Lamine ha dit que si no pressiona tothom, que malament.
2: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder.
23: I sobre la pilota d'or, diu Lamine Yamal que ell no pidolarà vots, que no els demanarà, però vaja, que està molt tranquil perquè ha fet un gran any.
0: Entre el córrer i això, l'actitud és bona i precisament avui hem dit que això de la pilota d'or, ho dèiem ahir, això es farà llarg, eh? Això es farà llarg. Però avui hem conegut els 30 candidats, tant masculins com femenins.
23: Sí, amb clara representació del Barça, els blaugranes Cubarsí, Lamine i Rodri, entre els candidats, n'han escollit avui 30. També hi ha jugadors del Barça com Messi o Ferran Torres, tres futbolistes del Madrid, el català Marc Cucurella, també Vinícius i Mbappé. En aquesta llista de 30 destaquen dues absències, en clau blaugrana, les de Pedri i Rafinha.
0: Vaja, la pilota d'or femenina, el Barça també domina la llista de 30 nominades i els últims anys va guanyant, eh?
23: Sí, va guanyant i té pinta que tornarà a guanyar en aquesta edició. Sí que és veritat que no hi ha Aitana, que s'ha passat bona part de la temporada lesionada, però vaja, 6 blaugranes en aquesta llista, Caroline Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i també Esme Brooks, també tres futbolistes que aquest estiu, dues que aquest estiu han marxat del Barça, com són Alexia i Mapi, també Mariona Caldentei. Pere Romeu és entre els candidats al millor tècnic, en canvi Hansi Flick no ho és entre els millors tècnics masculins i són, per exemple, Luis Enrique o Mikel Arteta. I es farà llarg perquè això fins al dia 26 d'agost doncs no tindrem resolució.
0: Molt bé, doncs el 26 d'agost ho explicarem.
23: D'agost? No, d'octubre.
0: Ai, d'octubre.
23: Sí, sí.
0: 26 d'agost seria una lliga molt llarga.
23: Seria
0: això,
23: estrany.
0: Sí. Vinga, demà hi tornem. Gràcies,
23: Joan. Fins demà.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada entrem a diverses escoles repartides pel planeta.
3: Catalunya nit.
19: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
24: M'expliques un conte, papa?
25: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
26: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
27: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
28: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
27: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
30: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
31: Al matí tenim els protagonistes del dia.
32: Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
31: Fem els debats que calen, encara que siguin incòmodes.
33: El govern hauria de dir, mira, ens encantaria fer una escola inclusiva, però no tenim tots aquests recursos que es necessiten.
31: I t'expliquem per què ens sentim com ens sentim.
34: Un antidepressiu en si mateix no ha curat mai cap depressió. Un antidepressiu has d'entendre que moltes vegades és com una sordina que apaga les emocions.
19: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Nit. Once inside a woman's heart. Catalunya Ràdio. A man must keep his head. Les notícies. Some men never go. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
2: Doncs són un quart d'onze de la nit i ens sembla una molt bona hora per fer un recorregut per escoles de diversos punts del planeta.

0: Perquè les escoles també defineixen, en certa manera, com són els països, i ara volem visitar les de França amb la Isabel Galí. Isabel, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Les d'Israel i Palestina, amb Jordi Brescó. Bona nit, Jordi.
2: Què tal, Manel?
0: Passarem també per les d'Argentina. Joan Biosca, bona nit.
3: Què tal, Manel? Bona nit.
0: A veure, d'entrada, una pregunta pels tres. A tot arreu ja heu començat les escoles, per exemple, a França, Isabel?
1: Doncs mira, sí, a França va començar fa una setmana, l'1 de setembre, amb una certa gradualitat. Per exemple, els alumnes de segon i tercer d'ESO van començar el dia 2, i tot just aquesta setmana, s'hi han posat seriosament.
0: Molt bé, sí, de mica en mica. Israel, Palestina, Jordi Brescó, ja, doncs estan, ja estan a les aules o què?
2: Sí, a Israel van començar el dia 1 i a Cisjordània abans d'ahir. A Jerusalem estavien de començar també el dia 1, però no va ser possible, després ho explicarem.
0: Després ho expliquem bé. I Argentina, clar, aquí estem a l'altra punta del planeta. Joan, vosaltres què?
3: Sí. Doncs mira, nosaltres estem a la recta final de l'hivern. A setembre, això vol dir que queden una mica menys de 3 mesos perquè acabin les classes, o sigui que estem en la recta final del curs escolar.
0: O sigui, vosaltres esteu, diguem, a tercer trimestre.
3: Exacte, és com si estiguéssim aproximadament, doncs, a l'abril, allà vosaltres, no? Abril, maig, juny, i acabaríem les classes.
0: Molt bé, ostres, o sigui que tens per davant l'estiu encara, que afortunat. Bé, bé, a veure, anem cap a França d'entrada. Isabel, si et pregunto què ha marcat l'inici de curs aquí, què em respondries?
1: Doncs mira, crec que un cert record de com es va acabar l'anterior curs, amb una canícula tremenda, immensa, que no es podia fer ni classes a les aules, i dic record perquè el govern, amb aquestes calorades, va prometre que dedicaria 50 milions d'euros per climatitzar les aules, aïllant-les o posant-hi aires condicionats, i a inicis de setembre, quan la calor ja no està per tant, doncs se n'ha desdit, i ara diu que només invertirà 10 milions, o sigui, 5 vegades menys del que va dir aleshores. Això és el que ha marcat una mica.
0: Déu-n'hi-do, sí, perquè de 50 a 10, doncs home, sí, sí, sí, hi ha 40 aquí de diferència.
1: Sí.
0: Per cert, explica'ns també, Isabel, com ha quedat aquí a França la qüestió dels telèfons mòbils, perquè aquest estiu llegíem amb certa sorpresa en molts llocs que el Tribunal Constitucional havia esmenat una llei important per a la presidència de Macron. Explica'ns això.
1: Sí, és la llei, doncs, que prohibia a les xarxes socials als menors de 15 anys, i el Consell Constitucional va decidir anul·lar l'article 1 d'aquesta llei, que es va aprovar a finals de juliol, perquè prohibir les xarxes socials als menors de 15 anys era anar en contra de la llibertat d'expressió d'aquests menors. No és que no estigués a favor de la necessitat de reduir les hores de consum de xarxes, sinó que prohibir-les d'una manera general, la llei estava era poc específica en alguns aspectes, doncs que prohibir-les totes en general sense anar més enllà, doncs no era constitucional, va considerar això. En canvi, el que no va canviar el constitucional és una altra cosa important, era un article que prohibia l'entrada dels mòbils al liceu, que és diguem l'educació
0: secundària,
1: no? Secundària, l'últim tram, no? On es fan els 3 anys de batxillerat. I aquest any, doncs, s'han prohibit en el liceu, que normalment són altres edificis, no alguns, la secundària, l'ESO i el batxillerat van junts, però molts estan separats, i ara, doncs, en molts liceus està prohibida l'entrada de mòbils, a no ser que algun professor específicament, doncs, autoritzi els alumnes a treure'ls a l'aula. No? I és una mesura polèmica, evidentment, perquè, per exemple, hi ha alumnes que en aquest cicle superior, doncs, ja poden tenir 18 anys, potser són repetits dos, i ja són majors d'edat. Però, bueno, en principi s'està aplicant de manera general.
0: És evident que aquest debat és present en molts països del món ara mateix. Jordi Brescó, què diries que ha marcat l'inici del curs a Israel i Palestina?
2: Doncs mira, Israel, tot diríem que ha seguit una certa normalitat, cosa que és destacable perquè recordem que el curs passat va estar marcat per un mes i mig de guerra amb l'Iran. S'ha notat, per exemple, que ha reobert una escola en un poble que es diu Metula, que és el poble que està ben bé a tocar a la frontera amb el Líban i que havia estat aquesta escola tancada durant molt de temps. A Jerusalem és, com dèiem, el curs havia de començar el dia 1, però finalment ho va fer el dia 2, perquè Israel no va aprovar a temps els permisos d'accés a la ciutat de tots els professors que venen cada dia des de Cisjordània, que són la majoria. I en aquest context també hi ha un altre element que ha marcat l'inici del curs, que és com Israel està forçant les escoles públiques de Jerusalem Est a adoptar el temari israelià si no es volen quedar sense ajudes econòmiques. I a Cisjordània, el que ha marcat l'inici del curs, diríem, és que bé, el que ja porten patint des de fa anys, que és una situació absolutament límit. Els professors cobren la meitat del seu sou i molts d'ells, a més, es queden atrapats en, imagina't, els nombrosos punts de control que Israel col·loca al llarg del territori. De fet, vam parlar amb el director d'una escola de Turmusaia, que és un poble als afores de Ramallah, i ens deia que hi ha dies que de 13-14 professors que té en plantilla només n'arriben 3 o 4. I a més, Israel ofega econòmicament Cisjordània, fet que provoca aquestes restriccions en el salari dels professors, i això se li suma, doncs, al fet que està quedant demostrat que l'educació no és un aspecte prioritari per l'autoritat palestina.
0: I fins i tot, clar, la vulneració de molts drets, el dret a l'educació és un de bàsic, i aquí tampoc queda garantit. En el cas d'Argentina, Joan, no sé si, ja no et pregunto per l'inici de curs, perquè ja ens expliques que ja l'heu oblidat i tot, però no sé si s'ha notat l'arribada i ja l'estada, podem dir, el poder de Milei a les aules, a les escoles, a les universitats, perquè arriben moltes notícies, per exemple, dels Estats Units, els professors universitaris que comencen a patir diferents situacions per l'impacte de Donald Trump. Com és el cas d'Argentina?
3: Sí, Argentina és un país federal i el símil seria el de l'estat espanyol i les comunitats autònomes. Vol dir que les competències en sanitat, en ensenyament, en seguretat, per exemple, doncs les tenen les províncies argentines, Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, la província, etc etc. Això vol dir, doncs, que cada província és autònoma en aquest sentit, sí que hi ha un problema de finançament crònic, que les províncies reclamen més diners del govern central, però en aquest sentit l'arribada de Milei no s'ha notat en aquest sentit com ens podríem imaginar, si a les universitats, perquè qui finança les universitats públiques és el govern central, és l'Estat, i aquí hi ha una polèmica molt grossa, ja que el Congrés, el Parlament, ha obligat a Javier Milei a seguir invertint en la universitat pública. Ell ha fet unes fortes retallades i tot està ara recorregut a la justícia, amb la qual cosa el govern argentí de Javier Milei es nega a aplicar les lleis que han votat els diputats i senadors, i aquí és on hi ha aquesta polèmica precisament ara. Aquestes tisorades de Milei afecten a la ciència, a la investigació i especialment al món universitari, que està en peu de guerra.
0: Sí, sí, la serra que tant li agrada de treure. Afegim ara la conversa a la Cristina Solies, perquè a Moscou el curs va començar l'1 de setembre, així és cada any, i marcat per canvis en el currículum, atenció, per afavorir l'ensenyament militar. Cristina, bona nit.
4: Bona nit. Sí, la preparació militar passa a ser una assignatura obligatòria, en part teòrica, però també pràctica, per aprendre, per exemple, a pilotar drons, nocions de primers auxilis, tàctiques de guerra. Es diu Fonaments de Seguretat i Defensa de la Pàtria. A més, el Kremlin també redueix les classes de Ciències Socials i d'Anglès i, en canvi, amplia les hores d'història amb un temari específic sobre la guerra d'Ucraïna, on s'explica als alumnes el neonazisme ucraïnès o que el Donbass forma part de Rússia. Per cert, els nous llibres de socials dels últims cursos escolars els ha escrit el mateix expresident rus Dmitri Medvedev, que a més és una de les veus més beligerants amb Europa. De fet, ensenya la idea que Rússia és una civilització permanentment assetjada per Occident i que ara també té la missió de liderar el nou ordre mundial. I per últim, hi ha una nova assignatura que es diu Cultura espiritual i moral de Rússia, per formar els estudiants en els valors tradicionals els russos, diametralment oposats als valors progressistes europeus. Estem parlant de promoure les famílies nombroses, d'anar en contra del matrimoni homosexual, etc.
0: Els oients potser es pregunten, Cristina, què passa amb els pares i mares que no volen que els seus fills rebin, per exemple, aquest ensenyament tan patriòtic i de caràcter militarista.
4: Doncs cada vegada poden alçar menys la veu. Les famílies antibel·licistes sovint han de vigilar molt a casa, que els diuen a les criatures, perquè després no ho diguin a l'escola i algun mestre els pugui delatar. Això és el que va passar amb l'Alexei Moskaliov, un pare que el 2023 el van condemnar a 2 anys de presó i el van apartar de la seva filla de 13 anys perquè la nena havia mostrat a classe un dibuix d'una família sota les bombes amb la bandera ucraïnesa. Avui en dia aquesta família viu a l'exili. Però també els preocupa, per exemple, que els mestres professores, que per la canalla són uns referents, els puguin dir autèntiques barbaritats a classe. Aquí a Moscou, una professora va dir l'any passat als alumnes que els europeus els volien matar. Penseu que a l'aula els fan escriure cartes pels soldats o teixir xarxes de camuflatge. I una altra cosa que també és molt polèmica són les xerrades que soldats i veterans de la guerra d'Ucraïna fan presencialment a les classes per explicar als alumnes les seves gestes com a herois. La setmana passada es va fer viral un vídeo en què un militar deia a uns nens petits que, perquè a tot el món es parli rus, han d'aprendre a fer servir kalashnikovs.
0: Doncs aquesta és la situació a Moscou. Així és l'inici de curs ara mateix a Rússia. Aquí ha estat marcat també per aquests resultats de l'informe PISA, que en parlem sempre molt, que marquen molt el debat. També es qüestionen els informes mateixos. No sé si se li dona tanta importància als altres països, com aquí a Catalunya o a Espanya. Per exemple, a l'Argentina, Joan, no sé si se'n parla gaire de l'informe PISA i com ha quedat Argentina situada en aquest que hem conegut avui.
3: Sí, és un dels temes de portada d'aquestes darreres hores aquí a l'Argentina, i en general he estat fent un repàs, Manel, a Xile, a Colòmbia, també se n'està parlant bastant, perquè els resultats van de mal en pitjor. Per exemple, a nivell general, Amèrica Llatina, no?, aprofundeixen un retrocés educatiu. L'Argentina i Mèxic són els qui més fortes caigudes han patit, per exemple, en matemàtiques. Brasil, Colòmbia i Costa Rica estan més o menys estancats, ni pugen ni baixen, i pel que fa a Xile, retrocedeix en matemàtiques i lectura. Una dada interessant, parlàveu abans dels mòbils, no? El 57% dels estudiants de l'Amèrica Llatina en general afirmen que es distreuen molt freqüentment amb dispositius digitals durant les classes, i diu el que he llegit, que als països de l'OCDE això és el 28%, és a dir, 57 contra 28. Afecten més els mòbils a l'Amèrica Llatina. I pel que fa a l'Argentina, malament en matemàtiques, en lectura, en ciències, pitjors resultats des que es fan medicions. Només el 7,8 arriba als nivells bàsics, i el 76% dels alumnes argentins no arriba al nivell bàsic de lectura i comprensió. En un país, imagineu-vos, Manel, que va ser conegut arreu precisament pel seu sistema educatiu durant els 80 i 90, hi havia una frase que deia que qualsevol taxista argentí doncs era llicenciat, no? És un retrocés que ve de fa molts anys, que ha trencat amb aquest mite i amb aquestes icones que coneixien molts de l'Argentina en el cas de l'ensenyament.
0: Doncs molt interessant això que expliques, Joan. Palestina no hi figura en aquest informe, però Israel sí. Jordi, com li ha anat?
2: Doncs mira, ara escoltava el que deia el Joan, i també sabent com ha anat a Espanya, doncs la veritat no sé a qui li ha anat bé aquest informe, perquè aquí a Israel se n'han dut una bufetada de realitat que han definit com a catàstrofe de dimensions històriques. Des del Ministeri d'Educació ha registrat els pitjors resultats també des que realitza aquest informe PISA. En el lloc 43 del món ha quedat Israel, i et diria que, malgrat aquestes paraules tan gruixudes, clar, la notícia avui ha passat, si més no, força desapercebuda, perquè, com dèiem, el dia Israel ha estat força mogut a nivell informatiu.
0: Sí, a Israel sovint hi ha notícies que tapen la resta, però és bo aquest comentari que feies de qui deu estar content, perquè quin país està content amb el seu sistema educatiu? És una molt bona pregunta, i hem de recordar que els països que encapçalen aquestes llistes, quan sabem la pressió que pateixen algun dels estudiants, per exemple a Corea del Sud, a Singapur, etc., és com fer dues jornades de classe seguides moltes vegades, matí i tarda. França, Isabel, com ha anat el PISA?
1: Ui, un desastre, França. No havien estat mai tan avall. En matemàtiques, mira, han perdut 16 punts.
0: Doncs 16. Això deien gairebé un curs sencer equivalent, 20 punts un curs.
1: Sí, només estan un punt per sobre d'Espanya, França, que havien estat en matemàtiques molt bons també els anys 80 i 90. En cultura científica només han baixat 4 punts, que és poquet, però en comprensió lectora n'han perdut 18.
0: Déu-n'hi-do.
1: En 10 anys, 40. O sigui, bueno, avui no hi ha hagut cap representant polític que no hi hagi dit la seva i s'hagi posat les mans al cap. Tot i que pel ministre d'Educació això ha estat curiós, per ell no ha estat realment una sorpresa, perquè diu que ja les proves PISA del 2022 ja apuntaven aquesta debacle, i el que passa ja és que hi ha una realitat, que és que hi ha un quart dels alumnes francesos que tenen grans dificultats a l'escola i el sistema no els està sabent recollir d'aquest fracàs escolar.
0: Doncs a tot arreu, més o menys, s'està patint avui el mateix. Ha estat molt i molt interessant, de veritat, escoltar-vos a tots tres. Moltíssimes gràcies, Jordi, Joan i Isabel, per les vostres explicacions. Bona nit. Bona nit.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Passen dos minuts de dos quarts d'onze. Ara ens acompanya una persona que jo crec, si en la seva època es feien informes PISA, que feien pujar la mitjana de tots, li hem d'estar tots agraïts aquí. A partir d'ara, els dimarts, cada 15 dies, parlarem d'economia, però amb mirada pròpia, la d'una economista que va néixer a Súria, ha voltat molt i ara, per sort nostra, torna a ser per aquí i ho pensem aprofitar. Mar Reguant, benvinguda.
2: Bona nit.
1: Abans d'entrar en matèria, com que és el primer dia, m'agradaria presentar-te una mica. Tu què et va portar a interessar-te per l'economia?
2: Doncs va ser el professor a l'institut, quan feia batxillerat, que fèiem economia a classe, i ens feia llegir el diari. I a mi, que m'agrada entendre-ho tot, trobava que la secció d'economia estava plena de paraules que no tenia ni idea del que volien dir. I vaig pensar, això ho he d'estudiar més, perquè no me n'entero.
1: Doncs aquest professor, bé, tenia mèrit, no?, també. Tu en tens, però ell també. I una mica el que farem avui és això, agafar paraules d'economia i posar-nos al dia. A partir d'aquí vas aprendre tantes de paraules que, per exemple, vas estudiar el MIT. Això és l'Institut Tecnològic de Massachusetts, que podríem dir el mític MIT.
2: Sí, és un lloc espectacular. És a dir, sí, va ser una gran experiència on vaig fer el meu doctorat.
1: De què va ser el teu doctorat? Sobre què?
2: Sobre economia de l'energia. Jo ja treballava amb aquests temes.
1: Aquí, per aquí anirem passant. Ara que hem connectat amb França, tu has arribat a assessorar el govern de Macron.
2: Sí, va ser una de curta durada, però un informe que vam fer d'assessoria per intentar replantejar el model de futur, diguéssim, en tema de clima, d'energia, de demografia, en diferents aspectes.
1: I et van fer cas?
2: La veritat és que jo crec que ens va escoltar i li vam marcar algunes línies vermelles, però una mica relacionat amb el que parlarem després. Una línia vermella que li vam dir és no posar diner públic als combustibles fòssils, no?
1: Aquí
2: I el primer que va fer dues setmanes després d'entregar l'informe va ser aprovar un subsidi a la gasolina perquè s'acostaven eleccions locals.
1: Ah, els vots. És que, en fi, això també diu per això de com votem els electors, eh? Ara ja anirem entrant, però ja ha quedat clar que tu tens una mirada social a l'economia, també preocupada pel medi ambient, que normalment, i no sé si és culpa dels mitjans de comunicació, però sovint els economistes tenen una mirada molt més freda o molt més capitalista, m'atreviria a dir, de guany econòmic directament.
2: Jo penso que és una economia mal definida, una mala economia, perquè si no tens en compte el vector ambiental, el vector social, vol dir que econòmicament estàs fent una decisió equivocada.
1: T'hem situat a Massachusetts, a França. On estàs ara?
2: Ara ja sóc aquí, estic d'investigadora a l'Institut d'Anàlisi Econòmic, que és un centre del CSIC, i també dirigeixo un màster a la Barcelona School of Economics.
1: Molt bé, doncs molt contents d'incorporar-te a l'equip del Catalunya Nit. Habitualment el que plantejarem amb la Mar Reguant cada setmana és agafarem un terme econòmic, economia conceptual, i l'explicarem per després relacionar-lo amb alguna de les notícies que haguem tingut d'actualitat. Avui parlem de la incidència. Què és la incidència, Mar?
2: A veure, la incidència és un terme que fem servir per moltes coses. Per exemple, un terme familiar seria les incidències de la Renfe.
1: Sí.
2: En economia no vol dir això. En economia la incidència econòmica és l'impacte que té una mesura majoritàriament fiscal en les persones. Per exemple, si s'aprova una rebaixa d'impostos, aquí impacta. Si s'aprova treure els peatges, aquí impacta. Hi ha la definició d'incidència més òbvia, que seria, doncs, he tret el peatge i ja no el pago, però el terme real d'incidència és anar més enllà i pensar, vale, si tu no pagues els peatges, això com es paga, qui ho acaba pagant, és com acabar de donar la volta per veure l'impacte real de les polítiques públiques.
1: Això és molt interessant. Avui, ara em desvio un segon, però és que avui hi ha hagut una notícia de The Lancet que deien que si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts en els pròxims 4 anys, amb un impost del 3% pels multimilionaris. Això vol dir que l'incidència d'aquest 3% seria molt alta?
2: Clar, voldria dir que aquest diner es repartiria d'alguna manera on al final no seria només que li poses un impost a algú, sinó que sempre que poses un impost també hi ha una incidència de benefici pel qui rep la... els diners, no? El qui rep els diners que s'han guanyat.
1: Fins ara estic convençut que tots els oients estan fent que sí amb el cap, és a dir, que tenim raó. Però ara anem a la realitat, i la realitat sempre és molt més complexa i vol dir fer tries, i tries que són complicades. Tenint en compte això que acabem d'explicar de la incidència, parlem, per tant, de la incidència als carburants. Tu ets crítica amb aquesta qüestió. Tothom d'entrada, quan li diuen que li rebaixaran el preu de la gasolina, del dièsel, se n'alegra, perquè pensa, vaja, quan vagi a omplir el dipòsit em costarà menys diners, i a més, com que és per culpa d'una guerra, jo quina culpa tinc de la guerra, doncs que m'ho rebaixin. No, ara, per exemple, al setembre s'acaba d'aplicar aquest descompte al dièsel, que ha passat dels 5 als 20 cèntims per litre. Com ho veus i quina incidència està tenint? O té?
2: Clar, la política en si, com ja t'he dit amb el Macron, ja li vam dir que era una mala idea, perquè donar un incentiu econòmic a consumir una cosa que ens està portant per mal camí, doncs no és una bona idea. La gasolina, com ja sabeu, està associada amb tota la calor i l'escalfament planetari, o sigui que així en general afavorir-ne el consum és una mala idea. A nivell d'incidència, què és, qui realment se'n beneficia d'aquest subsidi? Doncs entrem en el terme més polític, jo diria, però la incidència, com que no és un terme fàcil de mesurar, com t'he dit, és donar-li la volta una mica, anar una mica més a l'impacte real, és fàcil fer-ne demagògia, també. Llavors, quan expliquem el subsidi a la gasolina, sovint diem, és per ajudar les classes baixes que estan patint molt, i és veritat que estan patint molt, però no està tan clar que aquest subsidi les ajudi gaire, particularment amb elles, no? I això seria la incidència. Qui se'n beneficia?
1: I tenim resposta, qui se'n beneficia d'aquests 20 cèntims, per exemple?
2: Bueno, hi ha estudis en dos bandes de la incidència. Un és el que genera molt morbo, perquè ens fa sentir bé, que és el pensar que les empreses s'ho queden tot i els consumidors no reben el subsidi. Aquí l'evidència és que majoritàriament la incidència recau en els consumidors. O sigui que els consumidors sí que veuen una rebaixa del preu. No és del 100%, però l'evidència de la passada guerra d'Ucraïna és del 80%, el 70%. O sigui que la major part...
1: Per aquí no anem tan malament.
2: Aquí no anem tan malament, tot i que dona molt morbo. I l'altra part és a quines famílies ajuda, no? I el que ens diuen les enquestes dels pressupostos familiars és que el consum de gasolina està majoritàriament representat en les llars de més ingressos. En canvi, en les llars de menors ingressos, el consum majoritari del pressupost energètic és en electricitat. Llavors, quan fas un subsidi a la gasolina, estàs subsidiant una energia que és bastant bruta, que ens contamina la ciutat, que escalfa el planeta i que, a més, es consumeix desproporcionadament en les rendes altes. I aquí és on el discurs polític grinyola una mica.
1: Sí.
2: Què passa? Que és un preu superàncora, que en diríem. Tothom sap quin és el preu de la gasolina. I políticament, realment, pot arribar a funcionar i pot arribar a fer creure fins i tot el qui no condueix un cotxe que això és collonut, no?
1: Clar. Clar. Aleshores, aquí, d'entrada, a banda d'aquesta incidència, ho dic recuperant la introducció que has fet, s'està perdent una possibilitat, entenc que vols dir també, de dir, si els carburants s'encareixen, ja està bé, perquè igualment els hem d'anar abandonant de mica en mica, o sigui, deixem de consumir-los. En canvi, si et fan la rebaixa, és per seguir consumint-ne tant com n'estàvem consumint fa un temps, no?
2: Exacte, es poden fer estratègies més enfocades a sectors particulars, per exemple, si el sector agrícola s'està passant malament, o el sector del transport s'està passant molt malament, això repercuteix a productes bàsics, es podria fer una intervenció més enfocada, més específica, però si el que vols fer és subsidiar l'energia, la meva recomanació és que, ja que és una política econòmicament molt costosa, pensa que durant la guerra d'Ucraïna els governs es van arribar a gastar un 3% del producte interior brut en subsidis a l'energia, si vols fer aquesta política, que és una mica més fàcil d'explicar i és pues, que fer per tots, doncs que sigui l'electricitat.
1: Està bé, és un bon apunt. Per cert, abans d'acabar, vaig llegir fa molts pocs dies una notícia que no sé si és esperançadora o no, veure com ho veus tu. Hi havia hagut el primer vol d'un avió gran tripulat amb 100% elèctric. No sé si eren 250 passatgers... primera vegada que un avió d'aquestes dimensions vola, i em sembla que el consum de combustible va ser de $4, és a dir, que era 100% elèctric. Això és una bona notícia? El futur va per aquí o què?
2: El futur hauria d'anar per aquí, i és molt encoratjador a saber que hi pot anar, perquè fins ara ha sigut un sector molt, molt difícil de descarbonitzar. Jo faig mans i mànigues per volar el menys que puc, però la veritat és que ho faig. És un model de transport molt eficient, vas molt ràpid a moltes bandes, i si el podem descarbonitzar penso que és essencial. Dit això, també en el que seria més el transport privat d'avió, allà sí que hi hauríem de ficar moltes taxes i que l'incidència vagi ben enllà, eh?
1: Doncs...

0: minut i mig i seran 10:45. Cap a aquesta hora comencem ja a mirar cap a l'endemà, cap a com pinta la jornada del 9 de setembre. Serà ja, de moment encara estem tancant el 8. I ho fem amb Marc Güell, Alba Barbosa i Agustí Serrat. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
0: D'entrada, Marc, de què parlarem demà a Catalunya Ràdio?
1: Doncs d'aquest canvi de temps, que en principi ha de portar pluja intensa. Recordem que per aquesta raó el govern ha suspès les classes a 5 comarques, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès. També restringeix la mobilitat sempre que sigui possible i per això recomanen fer teletreball. I n'hem parlat aquí al Catalunya Nit amb Lima Soler, la subdirectora de Protecció Civil, que ha dit que els treballadors tenen dret a fer teletreball en una situació com aquesta.
3: Davant d'una recomanació de Protecció Civil es pot fer teletreball i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís per aquesta situació i no acudir en el lloc de treball perquè ho empara també l'Estatut dels Treballadors.
0: Amb un ull posat demà també a Manresa, Marc.
1: Sí, pendents d'aquests dos altres menors que han detingut avui per l'apunyalament mortal després d'una nit de festa major en ple carrer, però és un cas que ha sacsejat la ciutat. Demà hi ha un moviment ciutadà que es fa dir Manresa diu prou, que tornarà a sortir al carrer per reclamar més seguretat. Aquí hi ha sobretot comerciants que de fet animen els comerços a baixar les persianes per sumar-se a aquesta reivindicació. Fa 3 anys ja van fer una concentració similar per exigir més seguretat.
0: Passarem per Manresa i seguirem mirant cap a Ceuta perquè el govern espanyol farà públics demà els informes de la policia i els serveis d'intel·ligència sobre la crisi de Ceuta, Alba.
2: Sí, es podran consultar a la web de la Moncloa. Es tracta d'una 40ena d'informes de la policia espanyola, la Guàrdia Civil, també el CNI, amb data d'entre l'1 de juliol i l'1 d'agost i que estan relacionats amb l'entrada massiva de migrants. També s'inclouen les comunicacions que hi va haver entre els ministeris. Aquesta és la documentació que avui el Consell ha aprovat desclassificar i el govern espanyol manté que ells actuen amb transparència i insisteixen que són arxius que sí, que apuntaven a un augment de les entrades per mar a Ceuta, però que no avisaven de la dimensió de l'arribada i tampoc demostren que el Marroc l'organitzés. Demà també sentirem com aquesta crisi entra de ple a la primera sessió de control al Congrés.
0: Doncs demà ho haurem de llegir bé. Això també estarem pendents de Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: La Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge.
5: Sí, la normativa permetrà restringir els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Serà de compliment opcional, només per a les administracions que vulguin intervenir en el mercat. D'una banda, Brussel·les els donarà més garanties legals davant de possibles demandes judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però, d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous requisits a les administracions que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda dels habitants i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho haurà de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: Doncs és un text que es presentarà demà a Brussel·les però que ja provoca discrepàncies aquí. Rafael, no tothom l'interpreta de la mateixa manera.
6: Per una banda, l'Ajuntament de Barcelona entén que la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permeti intervenir a les zones tensionades.
7: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
6: En canvi, la patronal dels pisos turístics, Apertur, avisa que la comissió posa límits al govern de Collboni a l'hora de restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
8: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que no pots fer el que vulguis.
6: La patronal interpreta que les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a l'habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada.
0: Gràcies, Rafael. Doncs demà també estarem molt pendents de Dallas, perquè començarà la convenció del Partit Republicà, on Donald Trump té previst posar tota la carn a la graella de cara a les eleccions de mig mandat. Per això a Dallas hi tenim ja un enviat especial, Oriol Serra. Bona nit.
9: Hola, bona nit, Manel.
0: Què n'hem d'esperar breument d'aquesta convenció, Oriol?
9: Sí, mira, d'entrada s'espera que sigui un bany de masses per a Donald Trump. Es veu fins i tot en les acreditacions que no només porten la seva fotografia,

0: sinó que la porten en relleu. Dos dies de convenció d'un partit republicà, que és un fet insòlid, que hi hagi una convenció abans d'unes midterm, d'unes eleccions de mitja legislatura, i un Trump que deixarà una mica de protagonisme al seu vicepresident J.D. Vance, que en principi parlarà demà, i Trump ho faria dijous per tancar aquesta convenció. El missatge central serà un cop més America First, és a dir, que sota aquest tema, aquest punt, hi haurà temes com la immigració, el control de fronteres, retallades d'impostos, preu de la sanitat, i amb un Trump que, evidentment, doncs, tot i no presentar-se directament en aquestes eleccions, sí que, com dèiem, vol que tot giri al seu voltant i tenir el màxim protagonisme. De moment, aquest bany de masses el seguiran en directe en aquest American Airlines Center d'aquí de Dallas, entre 20.000 i 30.000 persones, i atenció, perquè moltes han pagat més de $5.000 per entrar-hi, algunes, la majoria, de fet, que compten, doncs, amb pernoctació, $25.000 per dues persones nit d'hotel al costat de la convenció.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Demà ens expliques com ha anat. Gràcies, Oriol, bona nit.
0: Adéu, bona nit.
1: I demà de què estaran pendents al Matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs ja t'ho pots imaginar, des de bon matí mirant cap al cel per aquesta pluja que s'espera, però també miraran cap al Congrés dels Diputats. Podem saludar el subdirector del programa, Maiol Roger, bona nit.
3: Què tal, bona nit, com esteu?
2: Molt bé, escolta, demà molt pendents de les pluges, que comenci, que hi pugui haver a partir d'aquesta mitjanit.
3: Sí, nosaltres des que hi arribem, de fet des de les 5 amb el Xavi Canalies, que ja fa els matiners en directe, estarem explicant com es lleva el país i com evolucionen aquestes pluges. De moment tenim les alertes i aquest avís a la població de 5 comarques que no surtin, que ja ho anem explicant sobradament, i haurem d'anar veient. Sobretot és una mica explicar què passa, fer un dia de companyia i desitjar que ningú prengui mal, que això és el més important. Tenim també localitzats els alcaldes dels municipis on pinta que plourà més, protecció civil, vaja, un dispositiu que per desgràcia et diria, perquè és un dels símptomes del canvi climàtic, tenim ja bastant per la mà, perquè n'hem tingut moltes en les últimes temporades i sembla que en seguirem tenint aquesta tarda complicada.
2: Doncs ben atents a l'antena de Catalunya Ràdio i, evidentment, també tindreu un ull posat al Congrés.
3: Sí, demà hi ha la primera sessió de control. La sessió de Pedro Sánchez, però la sessió de control és aquest moment una mica més picantó, més divertit, perquè són 2 minuts i mig de rèplica, és més àgil. El to serà el mateix, no n'esperem novetats. Sí que serà interessant sentir què diu Pedro Sánchez sobre la ministra Margarita Robles, que es va reunir amb el rei, i que una mica se l'assenyala com la persona discola del govern, que no està d'acord amb el rumb que està prenent el govern amb Ceuta i que sobretot ha xocat el titular d'Interior amb Fernando Grande Marlaska. Veurem si hi ha matisos respecte al que va dir la setmana passada, si hi ha algun canvi respecte a la posició del Marroc i com l'apreta Feijó, i també Gabriel Rufián, que va preguntar demà.
2: I alguna cosa més?
3: Sí, home, ja saps que nosaltres amb les 6 hores ens hi caben moltes coses. Mira, saludarem Mònica Bernabé, l'entrevistarem. Ella és periodista de l'Ara, va viure molts anys a l'Afganistan i ja ha estat aquest estiu i n'ha escrit una sèrie de reportatges i l'entrevistarem a partir de 11:15. També després amb el Darío Porras i la Mariola Cubells, a la secció de televisió, repassarem les novetats de la temporada, avui que s'ha presentat la temporada de 3CAT i que ja estem recuperant aquests programes que hauria de gust veure un cop tornada a la rutina, doncs farem un repàs amb ells dos. Per cert, a la mateixa hora, on Pedro Sánchez estarà donant una entrevista a Televisió Espanyola que també seguirem. I acabarem amb una mica d'humor, que escolta, més dimecres, serà dimecres, i si el dia i la pluja ens ho permeten, doncs acabem una mica damunt, no sempre és necessari.
2: Doncs esperem que sí. Per cert, Maiol, avui no ets a casa encara, eh?
3: No, mira, m'has enxampat que he sortit a córrer tard.
2: Ah, ja.
3: I he calculat que arribaria una mica abans a casa, però mira, ara ja tornar ràpid, perquè hem d'anar a dormir, que si no demà, amb el programa que ens espera, no farem prou son.
2: Doncs va, descansa, fins demà, bona nit.
3: Que vagi bé, adéu.
1: I a aquesta hora deuen estar acabant de decidir, o potser ja decidida, la portada que ens trobarem demà al diari Ara. Ja sabeu que a aquesta hora cada nit truquem algun diari. Els dimarts, diari Ara. Jordi Cortada, subdirector. Bona nit.
4: Molt bona nit, Manel. Sí, la tenim decidida, si no és que passés alguna altra cosa.
1: Com ho encareu?
4: La dediquem a 3/4 parts a la crisi a les aules, amb els resultats de les proves de PISA. Titulem Emergència Educativa. Expliquem que Espanya obté els pitjors resultats de la història i baixa en tots els àmbits. Expliquem també que Catalunya no despunta, malgrat haver-se excedit excloent alumnes, cosa que ha invalidat aquestes dades que no es poden incorporar a la sèrie històrica. I expliquem també que el Regne Unit és l'excepció en un context de retrocés general entre els països de l'OCDE.
1: Doncs una portada a aquest tema que avui ha marcat l'inici de curs. Si haguessis de destacar un article, algun reportatge, alguna peça de dintre el diari, si ens n'haguessis de dir una, quina escolliria?
4: Mira, tenim tres dels articulistes habituals, el Sebastià Alzamora, l'Empar Molina i l'Antoni Bassas, que es refereixen al gran tema del dia, però estaria bé que ens fixéssim també en la pàgina 6 perquè hi tenim els articles de dos experts, el Joan Mateu, l'expresident del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, i la Coral Regí, exdirectora de l'Escola Virolai i membre de la Societat Catalana de Pedagogia. Ens expliquen, ens descriuen la situació, ens expliquen les seves receptes i fan de molt bon llegir.
1: Doncs ho llegirem. Moltíssimes gràcies i bona nit.
4: Gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: Arriba el punt d'anar tancant el Catalunya Nit i ens fa molta il·lusió avui incorporar una persona al nostre informatiu perquè d'alguna manera la gent que ens diu que sí a col·laborar-hi ens fa també ser millors i incorporem l'Eduard Sola, que l'hem tingut aquí des de les 9, és guionista, ja ho sabeu, guanyador d'un Premi Gaudí i d'un Goya per Casa en Flames, però si us ha agradat, per exemple, a mi amiga Eva, és en part culpa seva també, o Barcelona Nit d'Estiu i tantes coses, i aviat el podrem llegir, el 17 de setembre treu llibre. Eduard, bona nit.
1: Bona nit.
0: A veure, no sé si tu t'inspires gaire pels teus arguments en la realitat, amb les notícies, o d'on busques la inspiració, tu?
1: Doncs mira, la busco d'asseure davant de la pàgina en blanc i anar-li fotent.
0: I alguna cosa ha de sortir, no?
1: Alguna cosa ha de sortir. També és veritat que això del cinema és com a llarg plaç, l'actualitat és com a curt placista, d'una forma que pensar sobre el que ha passat avui em sembla un repte apassionant.
0: Exacte, això té avantatges i inconvenients, ja ho comentarem, però vaja, del que hem explicat avui, quines reflexions et desperta?
1: Doncs mira, vull parlar de l'informe PISA. Famós informe PISA. Uns exàmens per veure què tal els alumnes en lectura, matemàtiques, en ciència. Seu aquí, omple aquest formulari i demostra el que saps. En primer lloc, crec que és legítim i necessari qüestionar aquesta mena d'exàmens. Qüestionar els exàmens en general. I plantejo un qüestionament filosòfic, diguéssim. Ja sé que calen els exàmens, no ens posem nerviosos. Però qüestionem-nos si els informes PISA aquests del dimoni no són eines del passat. Herència és una forma d'aprendre i assumir coneixements obsoletes. Qüestionem-nos, ho dic. Potser sí és indispensable fer-les, però potser ens hem de començar a plantejar què és això d'educar, de preparar el jovent per la vida, perquè el que necessitem per un futur millor potser és un informe PISA en empatia, en lectura del món, en formació d'opinió pròpia, i sé que ja hi és tot això en el PISA d'ara, ho sé, però permeteu-me aprofitar l'ocasió per recordar que la missió del nostre sistema educatiu ha de ser la de crear persones. És una mica igual si aquesta persona està a la taula del 23, perquè la taula del 23 ja la fa la calculadora o el ChatGPT. Precisament per això el que ens cal és crear persones amb criteri i pensament propi, amb empatia, persones disposades a fer d'aquest món un món millor. Dit això, anem a fer veure que els informes PISA són molt importants, segurament ho són. Els resultats són bàsicament una hòstia com un piano. Catalunya punxa per incompetència pròpia, Espanya punxa en resultat, Europa punxa, els xavals i les xavales punxen. I jo em pregunto, de qui és la responsabilitat? Perquè podem posar-nos del dret o del revés, però el que està clar és que aquests xavals i aquestes xavales no són responsables de la patacada, no els únics responsables com a mínim. Segons el jefazo de les PISA, ho hem escoltat avui, un dels problemes són les pantalles. El mal ús de les pantalles, diu, està intensivament relacionat amb resultats. Tots sabem, però, que les pantalles són només un objecte. Són la punta d'un iceberg educatiu que té com a cos un doble eix. Pares i escola. Pares, mares, família. El context humà que envolta a casa aquestes criatures que han fet els exàmens i s'han fotut la patacada són responsables d'aquesta patacada. Som responsables. No ens expulsem les culpes, col·legues. Pares i mares, assumim que ho estem fent malament. Assumim que el nostre exemple, que la imatge de nosaltres estirats al sofà mirant l'Instagram, no ajuda en res a que les nostres fills i filles siguin persones crítiques, lliures i autònomes. Hem de canviar, per suposat, hem de canviar. I hem de ser conscients que els nostres fills, l'educació dels nostres fills, és responsabilitat nostra. I hem de canviar també el sistema capitalista i productiu i laboral que ens envolta i engoleix, perquè és impossible arribar a casa i entregar-se a l'educació dels nostres fills si no podem estar d'hora a casa, quan hi arribem no ens queda energia, no ens queda cap neurona per poder-la cedir als nostres fills. Cal apostar pel decreixement o ni PISA, ni PISO, ni mandangues, que ens anem tots a Norris. Nosaltres, els nostres joves i el nostre futur. I torno a les responsabilitats. Per una banda, pares i mares i famílies, i per l'altra, el sistema educatiu. Just avui comença el curs i comença en vaga. Hi ha vaga perquè el cos d'educadors exigeix recursos. Demanen moltes coses, però bàsicament volen una educació millor, perquè una educació és millor qualitat humana, i millor qualitat humana és, insisteixo, un futur millor per tots. Per tots. No només pels xavals i les xavales. No només pel professorat. Per tots. No es pot construir un futur sense recursos. No es pot fer amb un professor per 20 i pico alumnes. No es pot construir el futur amb aules d'alta complexitat i baixos recursos. Recursos humans i materials, perquè el món aprieta, les pantalles aprieten, la desigualtat aprieta, i l'educació és indubtablement la primera mesura de contenció. La humanitat del món està desfigurant-se i estem tots espantats, tots estem perplexos. Ai, ai, ai, com ho solucionem això? Què fem? Doncs mira, no ho sé. El que sí sabem, és que l'educació és l'única arma contrastada i verificada contra els mals del món. I és una putada, una vaga, i estem ja tots bojos de tant estiu. No cal que m'ho expliqueu, perquè tinc dos criatures de 2 i 6 anys i estic desitjant la rutina, l'ordre i l'escola, però desitjo també que això tan preuat que tenim, que són les nostres criatures, tinguin l'educació que mereixen ells i necessitem tots per canviar aquest món de merda que evitem. Un món, per cert, que l'hem fet, l'estem fent els qui tenim tenien bones notes i notes altes a les proves PISA. Com deia aquell, reflexionem-hi, sisplau, reflexionem-hi. Fem el favor de reflexionar. Informa PISA, per una banda, catacrac. Famílies que no estem a l'alçada, catacrac. Sistema educatiu que necessita recursos, catacrac. I ens sorprèn que els nostres joves estiguin perduts. Ens sorprèn que estiguin desmotivats. És que no ho estaries tu, de perdut i de desmotivat, si al teu voltant tot fes catacric i que catacrac. Amics, amigues, catalans d'aquí del món, som a temps de recuperar els punts de PISA, depèn d'això de l'educació en sèrio, i d'acompanyar les nostres criatures cap a un futur millor.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Hola, molt bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Demà el govern suspendrà tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i l'Alt i al Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
3: Protecció Civil, que ha activat en alerta el pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a les comarques amb més risc. El Meteocat preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres al metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. Més notícies, Txell Garriga.
5: La vaga educativa d'avui, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari, USTEC, l'ha elevat fins al 30%. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
6: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, doncs les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
3: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets, és a dir, els descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre 1936 i 1955. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira els descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil i la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demanat al Suprem que rectifiqui.
7: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
5: Israel tancarà el consolat britànic a Jerusalem. És una de les mesures que ha pres el govern de Netanyahu com a represàlia després que el Regne Unit, amb Espanya i 10 països més, hagi anunciat que prohibirà la importació de productes produïts als assentaments jueus als territoris ocupats il·legalment de Cisjordània. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, ha anat més enllà i ha acusat el govern israelià de fer els ulls grossos davant la neteja ètnica, ha dit, perpetrada pels colons jueus.
8: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes, i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això, i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
3: Els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i també al cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
9: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
10: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest.
3: El president Salvador Illa els ha definit així.
11: Són transformadors d'haver rehabilitat i són uns visionaris.
3: I ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya. Esports, el Barça arrencarà demà la seva participació en la Champions a 3:15 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García es baixa per sanció. Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat al Barça per guanyar aquesta Lliga de Campions.
5: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols del Blancs en dos errors molt clars de l'Inter i el Madrid ha acabat patint en el tram final.
3: Jugàs també aquest dimarts a la Champions, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
5: Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha ex-blaugranes com Lionel Messi i Ferran Torres i els jugadors del Madrid, Marc Cucurella, Vinícius i Kylian Mbappé.
3: Sí, jugadores del Barça entre les 30 candidates a la pilota d'or. Caroline Graham, Patrick Guijarro, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi són Alexia Putellas i Mapi León.
2: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 18.445. 18445. Sèrie 8.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Congelació d'òvuls per a futbolistes, sí o no?

0: futbol femení ha aconseguit el tracte que es mereix en molts aspectes, però després de tants anys de desigualtats, semblava que sobretot era important jugar, ser protagonistes de la gespa, i potser no es va considerar tant en quines condicions jugaven les dones. Aquesta tarda s'ha anunciat que hi haurà acord per facilitar la congelació d'òvuls a les futbolistes espanyoles. Aquesta mesura, que diuen que es pren perquè puguin decidir quan volen ser mares, ha generat tota mena de reaccions entre l'esport d'elit femení. És una bona notícia o es tracta d'una decisió empresarial que, d'alguna manera, doncs, mana sobre el cos de les dones?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

I com sempre, ja sabeu que ens encanta començar el programa amb una cançó. Avui aquest tema de Soccer Mami, que es diu Bloody Honey, de l'últim disc Young Hearts, Cors Joves. Avui parlarem amb el cor a la mà, això sí, de si a les futbolistes per algunes és un desengany o és una bona notícia que les futbolistes doncs puguin congelar els seus òvuls. La mesura els encanta o no? En parlarem ara mateix amb dones de l'esport, amb futbolistes i amb professionals de l'esport. Avui també ens acompanyarà la Maria Rovira. No li preguntarem per si vol congelar òvuls, però ens parlarà de per què amb ella, d'alguna manera, ha perdut la fe amb la humanitat, però per culpa del cafè. Us ho imagineu, això? Si ve de la Sherman, ens podem imaginar qualsevol cosa. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: El que dèiem fa res un moment, no?, que s'està fent bullir l'olla amb tota aquesta qüestió, perquè mentre l'ex blaugrana, Alexia Putellas i altres futbolistes ho aplaudeixen, d'altres, com l'Ona Carbonell, de natació artística i mare de tres fills, diu que el que cal és conciliar i no posposar la maternitat. També s'hi ha pronunciat l'atleta i també mare, Ana Peleteiro, que diu que la federació vol disfressar la congelació d'òvuls com una decisió feminista quan ella creu que és absolutament masclista. Anem fortetes? No ens llançarem els plats pel cap ni ens estirarem els cabells, però tenim ganes de parlar-lo amb l'Aina Ortiz. Com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: Exfutbolista professional i ara entrenadora i preparadora física de dones futbolistes. I també ens acompanya al telèfon, que aquesta tarda ha estat doncs, justament amb aquesta presentació d'aquest acord que dèiem, no?, de la federació, la futbolista i actualment presidenta de FutPro, l'associació de dones futbolistes professionals més grans de tot l'estat, que tenim al telèfon. Marta, com estàs?
2: Bona nit a totes, què tal?
0: Marta, per Arnau, m'imagino, Marta, que per tu ha estat una bona notícia. Tu és una cosa que havies treballat des de feia molt de temps, la perseguies i m'imagino que sents certa satisfacció.
2: Sí, efectivament. Jo ho he dit des de l'inici, que crec que la sensació és molt positiva, però crec també que falta context en aquests vídeos que mencionaves o en moltes de les notícies que han sortit arrel una mica de la notícia principal, que és lo de la federació, no? Nosaltres, és veritat que des de FutPro, doncs, des de fa anys que vam ser pioneres en aquest sentit i ja doncs, oferim serveis tant de vitrificació d'òvuls com de fecundació in vitro per les jugadores, però insisteixo, crec que avui tenim una xerrada molt maca perquè falta context en tot això que s'està parlant.
0: Ara ens parlaràs d'aquest context, però clar, m'imagino, per exemple, tu, Aina, que també has estat exfutbolista, ho vas deixar per una lesió, però tens molt contacte amb altres dones que es dediquen a l'esport, al futbol en general. Clar, suposo que hi ha mil opinions i molt diverses, no? Quina és una mica la teva visió, com ho veus?
1: Bueno, com tota la vida una mica, hi ha coses molt positives, coses molt negatives. A vosaltres agrair-vos per obrir aquest espai, per xerrar aquest tema, que és algo molt important i fins ara s'ha demandat però no s'ha xerrat. Per tant, moltíssimes gràcies. Penso que serà un debat molt, molt xulo i bueno, que tindrem diferents opinions.
0: Tu ho veus, per exemple, com una mesura de pressió, un decidir des de fora el que han de fer les dones o no? Com ho veus? Perquè, clar, el que dèiem no, al principi, hem estat tan preocupats perquè poguéssiu jugar, perquè poguéssiu tenir les mateixes igualtats, però el tema de la maternitat sabem sempre que és una pedra a la sabata.
1: Sí, bueno, jo penso que no ens podem conformar amb coses petites. Esclar que ara podem jugar, esclar que ara tenim unes petites millors condicions, però no ens podem conformar amb qualsevol cosa. No obstant, penso que la federació ho ha fet amb molt bona fe i per mi la cosa més important d'aquest debat és que una futbolista tria una cosa de prendre la decisió de congelar òvuls o prengui la decisió de no congelar-los, que tingui la llibertat de decidir el que vulgui sense ser jutjada. Per mi això és el punt més important.
0: Però per què creus que ha de ser jutjada? Creus que d'alguna manera potser hi haurà algunes professionals que se sentiran pressionades pel fet d'haver de congelar els seus òvuls en alguns casos o què?
1: Bueno, el discurs fàcil és, ja que us donem aquesta facilitat, espereu-vos i no sigueu mares fins als X anys. Llavors, per mi aquest és el discurs molt fàcil i jo crec que és això una mica on el van enfocar el seu discurs l'Ana Peleteiro. I, a més, llavors, per mi és que cadascú triï i tingui la llibertat de decidir el que vulgui, que ningú se senti pressionada per la federació o per la societat en general, que potser és un tema que ja estem opinant massa i la persona més important és la mare i la futbolista.
0: El que sí és cert, Marta, no sé què en penses, és que hi ha moltes dones que es devien esperar o devien pensar que la seva carrera se n'aniria en orris i que, per tant, això ho poden viure com una bona notícia i també poden pensar, jo ja ho volia fer, està bé que m'ho paguin.
2: Clar, efectivament. O sigui, i estic totalment d'acord amb el que diu l'Aina. Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi amb total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està confonent una mica amb la imposició. no? Si no, com deia abans, si no tenim el context de que la jugadora ara mateix sí que té unes condicions laborals determinades, que després ho parlem, doncs pot semblar una imposició. Què passa? Doncs precisament això que tu dius, Montse, que com a jugadora sabem que tenim una carrera limitada, perquè és així, perquè té una duració determinada, moltes de les jugadores ens hem plantejat, i parlo en plural, que aquesta és una bona opció. És una demanda que existeix. I que aquestes jugadores tinguin, en aquest sentit, doncs, els serveis o les facilitats per fer-ho quan elles vulguin, doncs crec que és una eina més per ajudar-les. Que això no treu que aquelles jugadores que no vulguin vitrificar, sinó que vulguin ser mares durant la seva carrera, també les ajudem i també seguim treballant en que totes les seves garanties o condicions doncs segueixin protegides. Que és, ho veig diferent. No sé si m'explico.
0: T'entenc. El que passa és que també, és a dir, al final, com deies, no? Hi ha aquesta vida tan curta de futbolista i no ens hem d'oblidar que potser fa uns anys no es movien tants calés, però ara sí que hi ha unes jugadores professionals que són molt competitives, que guanyen diners, que són fitxades per altres també equips internacionals i que, per tant, són part d'un model empresarial, també. No sé com ho veieu, això.
2: Sí, això és veritat, però sempre dic que penso que el futbol femení és diferent. O sigui, jo sempre ho intento, que seguim sent diferents al futbol masculí i que tot i que ens estem convertint, doncs sí, amb aquesta professionalització, en cert part, en un negoci empresarial, crec en aquest sentit que hi ha moltes de les persones que formem part d'aquest ecosistema, doncs, que encara creiem en la bondat o en el fer-li a la futbolista la vida el més fàcil possible. I clar, crec que tot això va precisament que la federació, com deia l'Aina, està pensant en això.
0: Clar, jo estava pensant també que algú pot pensar, em sembla perfecte, però per què el que no fa la federació és ajudar-me que jo sigui mare mentre sóc jugadora i després, quan hagi estat mare, potser jove, pugui tornar a jugar un altre cop? Aquest potser és el dubte que tenim, perquè és allò, per què he de retardar la meva maternitat? Per què és incompatible amb voler ser una gran jugadora i una jugadora professional? I aquí quina resposta té, podríem dir, la Federació o FutPro? N'heu parlat de tot això?
2: Sí, i aquí és on crec que perdem informació de la notícia.
0: A veure, explica'ns, doncs.
2: Bé, mira, jo us poso un context, perquè hi ve molt arrel, per exemple, del vídeo que explicaves tu de l'Anna Pelleteiro. Fa anys i anys que portem lluitant precisament per això, perquè la jugadora pugui quedar-se embarassada durant la seva carrera esportiva i que, com a jugadora professional que és, ja tingui coberts doncs, totes les demandes que durant aquest procés pot tenir, ja sigui no només el com es queda embarassada, sinó què passa durant l'embaràs, què passa després de l'embaràs, què passa amb la conciliació familiar i laboral. I tot això, tenim la fortuna que les futbolistes dones, ara tenim un conveni col·lectiu, que em sembla que som l'únic esport femení en Espanya que el té, i no ho sé, això no ho sé, però em sembla que sí, on està cobert tot això, on aquestes garanties laborals ja estan cobertes, on si la jugadora es queda embarassada, té l'opció de que si vol ella, se la renova automàticament amb les mateixes condicions. L'últim que hem aconseguit, que se li paguen les despeses de la llar d'infants si tenen el seu càrrec a un menor d'edat, perquè han sigut mames. Llavors, aquí és on dic que falta context, perquè tot això portem anys lluitant-ho.
0: Porteu anys lluitant-ho, però està només en el paper o realment les dones que estan, les futbolistes professionals, s'atreveixen a fer el pas? Perquè, clar, a vegades un diu, tinc la possibilitat de fer-ho perquè està en un paper, però avui, per exemple, em sembla que era una jugadora de waterpolo que justament s'ha trobat que quan ha volgut tornar a jugar a waterpolo no ha pogut. I això és una notícia de vaja, d'aquest matí. És a dir, que, clar, quan hi ha aquests casos controversials, no ho sé, Aina, tu com ho veus?
1: Sí, bueno, jo sobretot també parlo, òbviament la Marta sap tot sobre paper, com hem dit. Jo parlo sobretot més des de la part de preparació física.
0: I vivencial, no?
1: Vaig a trobar-te una mica les pessigolles, Marta. Però realment el cos de la dona, bueno, el cos i la ment de la dona està preparada al 100% per tornar al mateix nivell, o en el temps que he estat fora hi ha una jugadora, dos, tres, que m'han passat per davant. O sigui, crec que són por reals que les futbolistes o gent del món de la salut i del rendiment tenim en ment i sabem que és algo real, que en els 9, 10, 12 mesos que marxes, el teu cos i la teva ment no tornarà igual mai. Llavors, bueno, jo de veritat estic superagraïda i sé que la FIFA i la Federació han fet moltíssimes coses, però la realitat és una altra, potser, a nivell més real de necessitats i de físicament.
0: Marta.
2: Sí, sí, jo, o sigui, Aina, aquestes pessigolles que tu parles, estic totalment d'acord i crec que són realment, el que estàs dient, són els passos que tenim que donar. És a dir, jo això que us explico, no, molt maco sobre el paper, que ara mateix estem protegides, però hi ha una realitat molt gran, que estic amb tu, Aina, i tu com a professional de la salut ho sap, que és que és la por que té la jugadora a tornar. Per què a tornar? Perquè no sap en quin nivell, ni a nivell mental ni a nivell físic, tornarà. Tenim el cas de la Marta Corredera, que desgraciadament es va quedar embarassada durant la seva carrera esportiva i no va poder tornar al nivell, i a sobre no hi havia el conveni, i la van fotre fora, no?, del club. Què passa aquí? Que jo crec que això és una assignatura pendent que tenim des de totes les institucions i a nivell científic, que és que no tenim els suficients estudis científics específics realitzats en dones futbolistes perquè ens diguin: ep, escolteu, aquest és el protocol que té que seguir aquesta jugadora que està embarassada o que acaba de ser mare per tornar al rendiment que es necessita a la competició. No sé, Aina, si estàs d'acord amb mi, jo crec que té que ser l'objectiu.
1: Bueno, és que per començar, tota aquesta evidència científica que estem xerrant, la majoria, no em vull mullar en un percentatge, però un percentatge molt, molt alt d'evidència científica i estudis científics estan fets en homes. Llavors, per començar amb això, com volem crear el mètode perfecte de recuperació del cos d'una dona quan tota l'evidència científica, o gairebé tota, està basada en el cos de l'home? Llavors, per mi, no hi ha suficient inversió en veure com millorar aquesta recuperació postparto o de més. Llavors, com nosaltres, des del punt de vista del rendiment a la salut, volem aconseguir aquesta manera ideal de recuperar la dona mentalment i físicament? És que és impossible, o sigui, no hi ha.
2: Clar. Sí, o sigui, estic totalment d'acord i és una de les, precisament, de les lluites més grans que tenim, o sigui, demanar que això comenci a ser una realitat, que tinguem estudis fets amb dones esportistes, perquè si no, bueno, passa com va passar amb l'Agència Espanyola de Nutrició, que no sé si ho veu parlar
0: o no. Sí, el cas de, evidentment, el treball sobre menopausa fet amb dades de senyors, clar, és que així no podem anar bé, clar. De cap manera.
2: Doncs, Montse, això és una mica el mateix. O sigui, estem parlant de dones que han sigut mares, que han, durant 9, 10 mesos, 11 mesos, els que siguin, doncs han tingut un canvi a nivell físic i no tenim un estudi que realment ens digui, és que no n'hi ha ni un, que ens digui com té que tornar aquesta jugadora.
0: Doncs se'ns acumula la feina, haurem de fer molts programes encara de qüestions com aquesta. Jo fa res, un minut, he dit que la jugadora de waterpolo, parlava d'una jugadora de waterpolo, i és la Maica García, que denuncia justament que el Natació Sabadell no li ha renovat el contracte després de reincorporar-se del seu embaràs. I justament doncs avui donava de fer unes declaracions al diari El Periódico. Vull dir, m'agrada perquè no m'ho estic inventant, és una notícia d'avui, i m'agrada que en puguem parlar.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. She doesn't look like me. She
1: made me love the morning. She's a holiday at sea. Doncs sou a les dones i els dies, avui parlant de congelació d'òvuls, una mesura que d'entrada sembla bona per la majoria de futbolistes, però que avui l'estem discutint i estem veient encara tota la feina que ens queda. Clar, a mi m'agradaria també parlar de realitat, perquè clar, aquesta mesura, que sembla molt pionera, en alguns clubs privats, per exemple d'Anglaterra, que ens passa una mica la mà per la cara amb aquestes coses, ja fa temps que l'estan fent. I m'agradaria saber, no sé, Marta, si tu, Marta Perarnau, una de les, o sigui, de les dones que més ha treballat en aquest sentit, presidenta de l'Associació de Dones Futbolistes FUTPRO, si tu saps una mica com ha anat en aquests països, com funciona, perquè ho fan normalment doncs, entitats privades, i si la satisfacció de les futbolistes és la correcta, és bona, o com ho estan vivint?
2: Doncs sí, precisament el que diu, no? Anglaterra sembla que sempre va una mica per davant de nosaltres.
1: Tenen més quartos.
2: Sí,
1: només amb això, eh?
2: Sí, sí, sí. Quan parlem de futbol femení també podríem parlar d'Estats Units. O sigui, Anglaterra i Estats Units són dos dels països que, per exemple, hi ha les seves associacions o la pròpia lliga té aquest servei, no? També em sembla que ha sortit el cas del Chelsea, que és un dels primers clubs, no, de privat, que també els ofereixen aquest servei. Insisteixo, estic amb l'Aina en que tot sigui des de la protecció de la jugadora i el donar-li el dret a decidir, que en el moment en el que això no sigui així hi hagi una imposició, jo no em canso de dir-ho, nosaltres serem les primeres que aixecarem la mà, o en el cas, per exemple, que estàs parlant, no, de la Maica, i dir, ep, aquí està passant alguna cosa, això no pot ser, una cosa és un servei i una facilitat, que em sembla meravellós, però no confondre amb imposició o amb coacció.
1: Escolta, en el cas de Catalunya, d'Espanya, d'això que s'ha anunciat aquesta tarda, la mesura, m'agradaria saber si se sap com es financiarà, què concretament, si ja teniu més dades o encara és això el que diuen, un preacord, o com està el tema?
2: No, doncs el que nosaltres sabem, la nostra relació és meravellosa amb la Federació Espanyola, i és veritat que durant aquests dies, doncs amb tot el enrenou, podem dir, no? O això que ha sortit, doncs sí que hem estat pendents d'ells, però no deixa de ser un acord privat entre ells, que, com bé hem parlat, han anunciat aquesta tarda, i que sí que és veritat, doncs, que engloba només doncs, el que és Federació Espanyola, no? La nostra diferència amb nosaltres, doncs sí que és, bueno, que portem més anys fent-ho, per suposat, però que pares per totes les nostres jugadores afiliades, no només aquelles jugadores, diguem-ne, de la selecció espanyola o de la Federació Espanyola.
1: Marta, ara no t'he entès, perdona. O sigui, dius que avui s'anunciava doncs, que era per tota la Federació Espanyola, però vols dir que vosaltres des de FUTPRO porteu temps treballant i és a dir, ja teniu casos, ja heu treballat amb futbolistes que s'han congelat òvuls? És que no sé si t'he entès bé, eh?
2: Jo dic, explicava que el nostre servei, precisament, sí, de vitrificació d'òvuls o de fecundació in vitro, nosaltres el portem anys doncs informant a les jugadores que aquest servei existeix i precisament el que ens demanen les jugadores és informació. I nosaltres doncs, directament la posem en contacte amb aquesta doctora amb la que tenim l'acord, que és amb la clínica B-Life en aquests moments, que és meravellosa i que l'ajuda amb tot el que desitgi, ja sigui doncs, veure quin procés és el millor, ja sigui un estudi de fertilitat o allò que la jugadora necessiti.
1: Però fins ara no se'ls hi pagava, simplement se'ls informava.
2: No, nosaltres des de FUTPRO sí que tenim un preu especial. No se li paga
1: sincerament.
2: Al 100%, clar. Però sí que per ser futbolistes i a través de l'associació sí que hem aconseguit un molt bon acord per totes aquelles jugadores afiliades que, com et dic, poden ser internacionals o poden ser jugadores de qualsevol categoria mentre estiguin afiliades a l'associació.
1: Clar, m'agradaria saber si vosaltres coneixeu també futbolistes que ja s'hagin congelat òvuls pel seu compte per poder ser mares quan vulguin. I una mica què és el que heu rebut. Així, la gent està satisfeta, té tota la informació, perquè a vegades sembla que congelar òvuls ens dona permís, és a dir, o ens dona la possibilitat de ser mares, però és això, una possibilitat, tampoc és una certesa. Heu parlat amb algunes dones?
2: Sí, efectivament. Bueno, sí que hi ha jugadors que han utilitzat el seu període de vacances doncs, per fer aquest procés, perquè no deixes d'estar doncs, entre, bueno, podem dir 15 dies, no?, a la duració total d'aquest procés. És una solució entre cometes, perquè com tu dius, no garanteix, i està clar que no garanteix la maternitat, després et pots quedar embarassada o no pots quedar embarassada, però sí que és una opció molt real ara mateix per la vida de les futbolistes, pel que parlàvem abans. Hi ha moltes jugadores doncs, que ara mateix estan prioritzant la seva carrera, ja sigui per les condicions o per el que disfruten d'aquest esport, i veuen una solució, dir, escolta, mira, em congelo els òvuls i més endavant veuré, cosa que no passava abans. Vull dir, ara és una eina. Abans la solució directa de la jugadora era aguanto i em retiro per ser mare, em tinc que retirar abans, potser, o no ho sé, però bueno, no existia aquesta solució.
3: A veure, l'Aina Ortiz, que s'està mossegant la llengua.
4: Sí,
3: a veure,
4: no, que... és que ara t'estic escoltant, clar, és molt interessant i bueno, jo us conec des de fa temps i sé que ho fareu aquest servei, però la cosa, entre cometes, graciosa o a comentar és que, clar, la federació dona aquest privilegi o aquesta facilitat a les jugadores internacionals, però penso que el percentatge de jugadores que són internacionals és molt més petit a totes les jugadores espanyoles o que juguen aquí a Catalunya, a Espanya. Llavors, clar, econòmicament les jugadores poden permetre aquesta congelació d'òvuls per setmanes quan acabi la carrera futbolística. Crec que això és una cosa també molt important perquè, clar, ara dic l'Alexia Putellas perfectament es pot probablement permetre congelar òvuls amb o sense ajuda de la Federació Espanyola, però i totes les altres, una jugadora a l'Ona Badalona, una jugadora a l'Espanyol, una jugadora que potser econòmicament no té tants recursos. Està molt guai que tinguem aquesta ajuda, per exemple, a FutPro, però hi ha moltes altres que potser s'estan estancant.
3: Vols dir que les futbolistes internacionals sí que podran accedir a això, però si tu, per exemple, doncs això estàs a l'Espanyol o el que sigui, això encara no està establert.
4: Clar, és molt més complicat econòmicament i a l'hora de com veuran aquesta jugadora. O sigui, és que, mira, per mi el futbol, bueno, com tots sabem, és un esport estrella i ara està posant molt de moda el futbol femení, llavors penso que és molt bon moment ara per xerrar d'aquest tema i per obrir-ho a altres sectors, tant altres esports com bueno, el món empresarial, el món de la salut. Penso que moltes dones estan deixant de progressar en la seva etapa professional, carrera i demés, per ser mares, que és una cosa molt bonica, però moltes dones es queden al camí.
3: Tens tota la raó que això ens fa reflexionar, perquè podem preguntar-nos també, Marta, per Arnau, només estem ajudant a les millors? Què passa amb les que no cotitzen en borsa, podríem dir, no?
2: Sí, sí, i penso igual que l'Aina, o sigui, crec que s'ha agafat a dos perfils, mira, que sense saber-ho que pensem igual. Crec que això, o sigui, és meravellós perquè és un gest doncs, que ara mateix les jugadores internacionals doncs, rebran amb molta positivitat, espero, però crec que no ens podem quedar aquí. O sigui, la necessitat real doncs, abarca molt més, abarca moltes més categories i moltes més futbolistes. Per això, doncs, per una banda, com deien nosaltres, li ofertem això a qualsevol futbolista, però per altra, i us ho explico a vosaltres, lluitem cada dia en les negociacions pel conveni, no només de Lliga F, sinó per les categories de primera ref, segona ref i les categories del futbol femení, perquè cada cop més condicions com aquestes estiguin recollides en els propis convenis de les jugadores. I poso un altre exemple, ara estem parlant de maternitat, però per exemple la categoria de primera ref al futbol femení ara mateix no té un conveni propi. Això és algo que nosaltres volem intentar canviar, on no només es parli de sou i condicions laborals mínimes, sinó també que aquest tema de la maternitat doncs, estigui recollida i qui sap, potser aconseguir una ajuda, en aquest cas per part de Federació Espanyola, que vagi molt més enllà.
3: Clar, congelació d'òvuls és una qüestió, però el que dèiem, no? També endarrerir la maternitat per temes laborals, tot això que hem anat explicant, també la falta d'estudis en aquest sentit, no? Si no sabem com poden tornar les jugadores a estar en forma després d'haver estat mares, si no hi ha estudis en aquest sentit, aquí hi ha moltes altres coses, i segur coses que em deixo. Vosaltres que esteu en contacte cada dia amb futbolistes, déu-n'hi-do les que us deuen explicar, no sé si me'n voleu explicar algunes també de tota aquesta qüestió.
2: Doncs no sabia si era per l'Aina sí. O per mi la pregunta.
3: Per és per
2: no.
3: Totes, és per totes aquí.
4: Comença, Marta.
2: Doncs Aina, si vols parlar, endavant.
4: No, jo sobretot des de la part de part física, clar, moltes dones ens pregunten si és que soc mare després del part, quant de temps puc tornar? O sigui, penso que aquesta pregunta és una pregunta que fa molt, que és complicada de respondre, un, per les poques estudis i evidència científica que tenim, i dos, perquè cada cos és un procés individualitzat.
3: I després hi ha els drets, no? Baixes maternals, estabilitat contractual també, si no tens estabilitat també és més difícil, no? Quan t'has de canviar d'un equip, els convenis, les ajudes logístiques, cada també equip deu funcionar d'una manera, és a dir, hi ha moltes coses que estan en joc, a part de que vosaltres estigueu treballant des de FootPro o des de, o sigui, sí, o des dels mateixos equips, no?
4: Sí, bueno, emocionalment, que no paro de parlar del tema emocional, però la veritat que les lesions, ser mare i moltes coses, emocionalment la recuperació bueno, porta temps i s'ha d'invertir temps i recursos i ajudes, llavors bueno, és una cosa important i s'ha de batre i s'ha d'arribar a coses.
2: Sí. Sí, estic totalment d'acord, Aina. A més, jo em dedico precisament a la psicologia i a la psicologia de l'esport, i crec que és ara mateix també una lacra que tenim, perquè no aconseguim, tampoc hi ha estudis a nivell científic de la psicologia fets amb dones, ho sapigueu, en dones en l'esport hi ha molts pocs i menys en futbolistes, però és algo que influeix tant i tant, i en aquest cas, si estem parlant de coacció i imposició, o tan sols el plantejar-me ser mare o no, quina influència tindrà la meva ment en aquest procés, és algo que necessitem també que estigui, bueno, més estudiat almenys per veure quines respostes li donem, en aquest cas, per exemple, a Aina, a les teves futbolistes.
3: I també hem de saber, jo crec que en moments hem de parlar de qüestions molt pràctiques, no? Què passa ara, per exemple, amb les futbolistes professionals que es queden embarassades? Què passa a la pràctica? O, per exemple, les restriccions de lactància. Per exemple, l'Ona Carbonell va denunciar, per exemple, que com a mare de dos fills durant la seva carrera, doncs va tindre moltes restriccions de lactància, per exemple, quan va anar als Jocs Olímpics de Tòquio, que ja sé que no té res a veure amb el futbol, que avui estem parlant de futbol. Però, clar, són qüestions, jo crec, importantíssimes a plantejar-se.
4: No, a mi realment em sembla molt interessant també portar altres esports, i com si ho voleu portar a una dona mare que porta, és CEO d'una empresa, o sigui, em sembla superimportant. Jo per la meva part a nivell físic, les 6 primeres setmanes postpartum són superimportants. Significa que després de 6 setmanes estan perfectes? No. O sigui, per mi és molt diferent el tenir una vida normal que el tornar a ser esportista d'elit, o sigui, la recuperació del sol pelvià, tornar a fer impacte muscularment, o sigui, el cos d'una dona pateix moltíssim després d'un procés tan llarg, tornar a córrer, tornar a saltar, canvis de direcció, o sigui, són coses superimportants que, bueno, que hauríem de xerrar més i per la part legal ara la Marta dirà, però és que hi ha moltíssimes, moltíssimes coses.
3: Doncs escolta, avui es fa un pas, com deia, més important, doncs, que les jugadores puguin triar, i jo crec que en aquest sentit, com a mínim, que ho tinguin a disposició, que no sigui només per les millors, això ja ho treballarem. Marta Paranau, futbolista i presidenta de l'Associació de Dones Futbolistes FootPro, seguiu treballant, que se'ns acumula la feina i en tenim molta, pel que sembla. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres. És un programa impressionant. Gràcies.
3: Merci. Doncs nosaltres ens quedem aquí a Les Dones i els Dies perquè encara hem de conversar amb altres dones que tenen molt a dir sobre aquesta qüestió. No marxeu.
5: Catalunya Ràdio.
6: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
7: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
6: Que està en constant evolució.
8: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
6: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
9: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
10: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: canviem a vegades l'actualitat, les notícies semblen d'entrada doncs, que ens donen allò uns bons pronòstics sobre el que passarà en el món del futbol per les dones, però jo crec que també és interessant, parlàvem de la congelació d'òvuls, i jo crec que aprofitem tot això del que hem parlat ara doncs, amb la Marta Perarnau, futbolista i presidenta de l'Associació de Dones Futbolistes FutPro, també per parlar d'una qüestió que també jo crec que obre molts interrogats. Hem parlat de congelació, però en alguns casos també es pot començar a parlar de fecundació, i jo crec que es parla prou poc dels riscos de la donació d'òvuls i perquè Espanya és el principal proveïdor, per exemple, d'òvuls de tota Europa. Jo crec que hi ha una indústria invisible sostinguda per dones joves que necessiten diners, però vull que m'ho expliqui sobretot una dona que en sap moltíssim, que hi ha treballat molt, que és l'Anna Moles, antropòloga, professora de la Universitat de Monash i autora d'un llibre que es diu Domant les donants d'òvuls, el mercat reproductiu de la donació d'òvuls a Espanya. Anna Moles, com estàs?
1: Hola, molt bé, gràcies.
0: Què tal? Gràcies per la matinada, perquè sabem que allà és molt tard. Aquí estem a les 11 de la nit a Barcelona, però allà jo no vull saber ni l'hora que és, gairebé que ni t'ho pregunto. Ens acompanya també a l'estudi l'Aina Ortiz, que és exfutbolista professional, entrenadora i preparadora física de futbolistes, i clar, ens interessa molt parlar d'això. Parlàvem avui de futbolistes, però clar, jo crec que és una qüestió que afecta les futbolistes i també moltes altres dones. M'imagino que estàs al cas d'aquesta decisió de la Federació Espanyola d'afavorir la congelació d'òvuls, i m'agradaria que m'expliquessis com ho veus tu, no?, amb tota l'experiència que tens.
1: Sí, doncs, a veure, jo el que em sembla que és molt important aquí, i si entès bé una mica, no?, el que s'ha explicat en els mitjans de comunicació, és que sembla que això ha sigut com d'entrada una proposta de les jugadores. Llavors, semblaria que no és tant potser que la federació està intentant que no siguin mares, sinó que més aviat potser les jugadores ja no ho estan sent, no? O que ja estan decidint no ser-ho quan estan competint en aquest nivell. Però que d'alguna manera les conseqüències les estan portant de forma individual, de forma privada, i que també alhora segurament estan lidiant amb els costos d'aquesta decisió, i potser, qui sap, potser algunes ja estan o ja han fet processos de congelació d'òvuls, no?
0: De fet, això que em dius, evidentment, em sembla molt interessant, perquè, clar, la realitat és que moltes, la majoria, sobretot les professionals a nivell internacional, moltes no són mares. És a dir, o estan retardant moltíssim perquè pensen que quan acabin ja s'ho trobaran, ja ho faran, etc. I el que potser no es plantegen és que a partir dels 35 la cosa es complica.
1: Clar, i alhora, doncs, el que dèiem, no sé, elles potser estan portant el cost d'aquesta decisió soles, però, evidentment, els seus clubs, les federacions, se n'estan beneficiant, no?, moltíssim. Per tant, com d'alguna manera, d'entrada, em sembla bé que l'empresa comenci a pagar. Jo crec que això sempre és com una cosa a celebrar, no? I també com que és com que d'alguna manera traiem decisions reproductives, no?, o parts de decisions reproductives de l'àmbit privat, i d'alguna manera les portem a lo públic, no?, i comencem a compartir responsabilitats i costos, no?, en aquest cas amb l'empresa. Per tant, jo crec que això és positiu. Ara, evidentment, com ja s'ha dit, no?, aquí també s'han de tenir en compte altres coses. Primer, que si tu tens la intenció d'aconseguir el teu embaràs a partir d'òvuls congelats, vol dir que hauràs de passar per tractaments de reproducció assistida, que ja de per si tenen un cost emocional i també econòmic que pot ser molt alt. Llavors, potser aquí també hem de parlar d'altres coses, és a dir, qui pagarà aquestes fecundacions in vitro? I, jo què sé, de quants cicles estem parlant? Perquè moltes vegades caldrà més d'un cicle per aconseguir un embaràs, no? Aleshores, això és com una qüestió que crec que hauria d'entrar en el debat, i també, una cosa que també s'ha dit molt, que és veritat, és que igualment la congelació d'òvuls en cap cas és una garantia, no?, de que aquests tractaments funcionaran. I no només que no funcionaran, sinó que, és a dir, poden haver-hi molt probablement transferències fallides. Pot ser que hi hagin avorts espontanis, sense parlar del procés físic invasiu que ja representa de per si passar per un tractament de fecundació in vitro. Per tant, o sigui, d'alguna manera, si tu saps que el projecte reproductiu és una cosa que tu vols aconseguir i tens les condicions per fer-ho, o sigui, congelar-te òvuls segurament no és la millor manera d'arribar allà, no?, o la més segura. Llavors, jo crec que això, d'entrada, és com molt important que ho tingui clar com qualsevol persona que plantegi congelar, no?, i evidentment també les jugadores o qualsevol persona. I en aquest sentit també un tema que em sembla... Bueno, que també és interessant, no? Que s'ha parlat de que això és una mesura de conciliació, però realment no està conciliant la maternitat amb el futbol, no? Sinó que realment està posant una cosa darrere l'altra, i en aquest cas és la maternitat al final, no?
0: Mm-hmm. Dic, és com una conversa amb el cos de les dones, però no amb les dones, diria. No ho sé.
1: Sí, sí, sí, exacte, exacte. I jo crec que al final aquí, que també és un tema que crec que ha anat sortint, no? El que s'ha de posar sobre la taula és... per què les jugadores senten que, no, si això ha sigut una petició seva, que no és compatible la maternitat amb en estar competint en aquest nivell, no? O, per exemple, en un mundial, com em sembla que és una de les coses que va mencionar l'Alexia, no? De la importància de jugar un mundial. Però alhora és com, qui és exactament el que no és compatible, no? És que la federació... O sigui, què faria que no es fossi seleccionada? És un tema físic? És més que es percep que la implicació de la criança... seria impossible de compaginar amb la competició. Llavors jo crec que això és un tema com que s'hauria d'aclarir, és a dir, què és el que no és compatible. I jo què sé, em fa pensar, per exemple, no? Quan les jugadores tenen lesions, poden passar molts mesos també fins que es recuperen, no? I un embaràs, evidentment, també té un procés de recuperació llarg, però bueno, hi ha un final també, i hi ha altres no, atletes que també han passat per aquí, que han pogut, diguéssim, tornar a competir. Aleshores, també em fa pensar, evidentment, jo no sóc entrenadora, potser

0: futbol, sinó és una cosa de biologia. És a dir, penso que tot el futbolista, si es dedica al futbol, ara ja ens podem permetre viure això, però totes les futbolistes hem començat a jugar a futbol perquè ens agrada i perquè vivim d'això. Llavors, penso que és una cosa, una qüestió de biologia. És a dir, jo o qualsevol jugadora preferim ser jugadores abans que mares i per això veiem aquesta...
1: Però preferim o no podeu triar, perdona?
0: Bueno, jo penso que és que justament la federació ens està donant el privilegi de triar, la llibertat de triar. I és que la biologia diu això, que sí, òbviament, podem fer moltes coses per tornar al 100%, però és que és cosa de física, o sigui, és que no podrem tornar igual, o no podrem tornar igual a curt termini. No sé si estàs d'acord amb mi, Anna.
2: Sí, home, sí, claríssimament, no? És a dir, a curt termini, impossible. Però, exacte, entenc que això... es veu com un impediment també a llarg termini. És a dir, perquè és el que tu dius, no? A curt termini, però anem a dir a un any vista, no? O per exemple, això també es veu molt, molt difícil.
0: Bueno, és que el futbol...
2: Dins del...
0: El futbol, a dia d'avui, per sort, o per desgràcia, mou molts diners i si no hi ha una jugadora bona, la canvien per una altra i és així. O sigui, quan una mare agafi la baixa, ve una altra i s'acabó. Llavors, bueno, és complicat.
2: Clar, però això és un problema, no? És a dir, això podria estar també protegit una mica millor, hauria. Perquè no fos així.
0: Hauria.
2: Clar, vull dir que això... O sigui, el que vull dir és que jo també estic d'acord que és la congelació, per què no? El que dèiem, doncs que paguin, només faltava, perquè m'hauria de pagar la jugadora de la seva butxaca si se'n beneficia tothom. Però que alhora hauria d'anar justament acompanyat de poder fer que això no sigui així, no? De dir, ostres, aquesta se'n va, doncs ve una altra millor, no? És a dir, doncs igual no pot ser així i hem de poder protegir aquesta persona durant més temps perquè pugui tornar, no? Encara que sigui a un any vista, per exemple.
1: S'han de parlar de moltes coses, hi ha molta feina, ja ho veiem, ja ho hem sentit també parlant amb l'Anna Perarnau de FutPro, però ja estarem pendents. Anna Moles, antropòloga, gràcies per escoltar-nos i per agafar-nos el telèfon des d'Austràlia, que això té doble mèrit. Qualsevol altre dia et tornem a trucar perquè hi ha moltes coses a dir sobre aquesta qüestió. Crec que hem parlat molt de subrogacions, hem tapat el nas i hem parlat poc de donació, del que implica, de com ho fan moltes dones joves, a vegades sense informació, només pels diners, i com no saben les implicacions que suposa per la seva vida. Moltíssimes gràcies i fins aviat. I també gràcies a l'Aina Ortiz.
0: Gràcies a vosaltres.
1: A les dues.
2: Gràcies.

0: Nosaltres busquem qualsevol excusa per tornar a sentir Dolly Parton, la que faci falta, fins i tot convidar a Maria Sherman, Maria Rovira o Ia Sherman, el que vulgueu, en paquet. Ha vingut morena.
1: Sí, això sí.
0: Morena, com una figina,
1: sí,
0: que és el meu poble.
1: Guapíssima, eh?
2: Ai, moltes gràcies, Montse. Què tal? Com estàs?
0: Re, contenta de que tornis a ser aquí.
2: Ai, sí.
0: Aquest any, amb un paquet de teories.
2: Un paquet de teories, sí. Sí, sí, sí. Jo em despenjo amb la meva i tu ja em diràs si estàs a favor o no, però ja et dic que jo, òbviament, estic a favor de mi.
0: Estàs a favor de tu mateixa.
2: Sí, sí, sí, sí,
0: estic. I avui tens una teoria sobre Dolly Parton o sobre què exactament?
2: No, Dolly Parton serà la meva sintonia d'aquesta secció.
0: Ho
2: he decidit, sí.
0: D'acord.
2: Serà aquesta de I'm Burning. Jo recordo, és que avui...
0: Saps que estan prohibides les sintonies ja, eh? Que no sé què del... Sí, de... Sí, ja t'ho explicaré.
2: Ah, doncs res.
0: De les gai i tal, però jo te la poso cada setmana i només ho sabrem tu i jo.
2: Perfecte. Això, justament avui he anat a comprar despertadors i volia saber com sonava el despertador abans de comprar-lo. I quan l'he dit al dependent, m'ha dit, bueno, bi, com tots. I dic, home, no.
0: Dic, no sona Dolly Parton, el despertador.
2: I ara estava pensant, dic, tant de bo sonés Baby I'm Burning de Dolly Parton per despertar-me, perquè seria, sens dubte, un altre humor.
0: Doncs jo, escolta, buscant despertadors on vulgueu, a la vostra botiga de confiança, on soni la Dolly Parton quan us aixequeu, mentre això no passa, Maria Sherman té una teoria que ens deixa anar aquesta setmana.
2: Sí.
0: I a veure, quina és la teva teoria

0: Que penso destruir de totes maneres, tot tant com pugui.
1: Mira,
0: no sé què estigui a favor, que fa tota
1: exacte.
0: La pinta.
1: Doncs a veure què me'n dius. Les cafeteres de càpsules són Elon Musk.
0: No sé si estic d'acord o no. D'entrada, Elon Musk em sembla un ésser perillós.
1: Clar.
0: I les cafeteres de càpsula també.
1: Doncs sí, estaríem allà. Bàsicament, Montse, la cafetera Nespresso, perquè va començar tot plegat amb Nespresso, va ser el principi de la fi. O sigui, és tot malament, aquestes.
0: Tot malament.
1: Tot malament, aquestes cafeteres. No m'agraden gens.
0: Per què?
1: Bé, doncs, bueno, per on començo, mira.
0: Per on començo?
1: Ens remuntem a la dècada dels 70.
0: La meva pregunta abans d'allò, necessito saber quina cafetera tens, perquè estic farta de gent que critica la màquina aquesta i després tenen Nespresso
1: a
0: casa.
1: Home, ja et dic jo, després entro a quina cafetera tinc jo, però ja et dic jo que no tinc una cafetera de càpsules.
0: Llavors,
1: home, si no, amb quina cara vinc jo aquí?
0: No, ja, però és que ja els conec, els còmics.
1: A pontificar, saps? Això també és cert. Mira, anys 70, Eric Fabre, un enginyer de Nestlé, que és com dir Lucifer, però amb diferents lletres, passejava per Roma i entra a un bar i que veu, doncs, una màquina espresso. Mm-hmm. I va pensar, farem que la gent pugui fer els espressos a casa seva, però sense haver d'omplir cafè i netejar i parlar amb gent i tal, i entra Nestlé i espresso neix, efectivament, Nespresso.
0: Això neix als anys 70.
1: Es patenta l'any 76.
0: O sigui, fa 50 anys, exactament.
1: Sí, sí, o sigui, es patenta l'any 76, però l'ou de la serp es va quedar allà coant-se i no es va comercialitzar fins l'any 1986, que et diré que em sembla d'hora.
0: Van tardar molt de temps, no?
1: Van tardar moltíssim, fins al 2007, que llavors vam experimentar aquesta expansió massiva a tot el món.
0: Però a veure, per què no dius que la culpa de tot és de George Clooney? És que no ho entenc.
1: Això també. Això també, clar, vull dir, es busquen bons ambaixadors.
0: Clar.
1: La gent dolenta, i a mi francament se'm trenca el cor de pèl.
0: Ai, que no se't trenqui, va, et poso més Dolly Parton, no ploris més, oh, dona. Jolene, Jolene, Jolene. Explicar una cosa, aquest any ens volien patrocinar la secció teva, aquesta marca, i
1: ja ho he xafat.
0: Ja ho he xafat.
1: Però bé, què són els diners d'aquest món, no, Montse? No importen gens.
0: Però sempre podem dir, la Sherman i jo estem com una cafetera, que és
1: estem
0: una cosa
1: una...
0: que diu molt la meva mare, però seria una cafetera Orolei, lo nostre.
1: Cafetera Orolei, exacte. Jo dic llum de ganxo, així.
0: Llum de ganxo. A veure, com està la cosa? O sigui, convèncem, perquè, clar, la Nespresso és moderna, instantània, pràctica...
1: Sí, sí,
0: Ho és.
1: Mira, Montse, és un trasto més, no? S'endolla i no es guarda i es queda allà, que tenim el marbre de la cuina entre la torradora, el microones, la kettle, l'air fryer, la Thermomix, la impressora, l'escàner i ara mateix el ventilador, perquè si no, no s'hi pot estar. Allà no hi cap res més.
0: Tens raó.
1: Dos, i encara més important, perquè les coses que ocupen espai, doncs mira, si són necessàries, endavant. Però fa soroll, i jo no puc amb aquest soroll.
0: Oh! La veritat és que... Prou. Campillo, Josep Maria Campillo, que ara acaben de marxar a l'altra ràdio, només per culpa d'això, a veure.
1: Mira, tant de bo sonés Dolly Parton quan fas un cafè, però no.
0: Ai, sí. Escolta, uf.
1: No.
0: Se m'ha clavat el cervell,
1: És com tenir obres en miniatura dins de casa, i jo t'ho juro que ja sento un martell hidràulic més amb grillo. I, clar, no pots fer allò de, ai, algú està dormint... El despertaré, no? I llavors, després mentre està dormint, faig el cafè i després... No, és que si fas cafè i algú està dormint, és un atac directe, no?
0: Vols dir que les
1: persona...
0: possibilitats de que hi hagi una història d'amor al matí, unes abraçadetes i tal, es trenquen, o sigui, la màgia es trenca amb aquest soroll percutor.
1: I clar, o sigui, diguem-ne que el que anuncia el cafè ha de ser l'aroma.
0: Ja.
1: No ha de ser aquesta merda de so que em sorprèn que no s'hagin pogut programar millor. Tercer, és individual, és el cafè per mi, no? El cafè per mi i
0: això tampoc t'agrada, el meu sistema,
1: clar, el meu sistema nerviós necessita una martellada i jo me n'administro per mi. I si vull un altre per algú altre, tornarem a sentir aquell soroll infernal. No està ben pensat. Fa residus.
0: Tu vols, com a mínim, vols compartir. Vols compartir aquesta sorollada, vols compartir el cafè.
1: Clar.
0: I sobretot vols que passi allò, perdona, és una mica desagradable, aquella cosa que fas una màquina italiana, és a dir, una cafetera de tota la vida,
1: sí.
0: I te'n poses tu molt i dius, ai, no me n'ha quedat gens.
1: Clar, però llavors en pots fer una altra. I aquesta altra cafetera
0: pot, la que us uneix.
1: Pot alimentar, no sé, 30 persones més. Més coses de les Nespresso. Es fan residus, les càpsules aquelles. Que a més he vist que les Nespresso o les has de dur a un punt Nespresso o a una deixalleria, però mai al groc. Perquè té circuit propi, que dius com de malament has de pensar un producte perquè tingui un circuit de gestió propi. Clar, al principi la gent per això no la reciclava i es feia com cullerets,
0: feien
1: no?
0: Regades i
1: regades, cullerets. Cortines, m'agafen calfreds, només de recordar-ho, per sobre això, i ja està, ha passat.
0: Escolta, jo a més tinc un problema, això sí que és una cosa que t'he d'explicar jo.
1: Veure.
0: Jo, quan a vegades ho faig servir la feina, que no he pogut anar a buscar el cafè i tenim aquí una màquina d'aquestes de l'infern, i poso d'allò, sempre se m'abunyaga la càpsula. Llavors, l'odio perquè em fa sentir malament.
1: Clar.
0: O sigui, perquè penso, hi ha alguna cosa, em fallen els dits, no sóc prou intel·ligent, sempre li dic a algú, mira'm, mira'm si ho estic fent
1: mira'm,
0: bé.
1: I, ho fas, i què et diuen?
0: Quins no, no, si ho estàs fent bé, però a mi sempre se m'abunyaga la càpsula.
1: No serà que prems molt fort?
0: No ho sé.
1: O potser és que són aquelles càpsules biodegradables?
0: Sí,
1: que llavors són més... Clar, perquè les Nespresso són d'alumini.
0: Ja.
1: No? Però hi ha càpsules biodegradables. Que llavors,
0: ai, no sé el que és.
1: Sí que és ecològic, però clar, però queda pedaçar i complicar-se la vida anar a comprar càpsules biodegradables de Nespresso. En fi, la resta de factors, ja et dic jo, que no te'ls arregla. Fa soroll igual, és per tu sol igual, t'ocupa espai igual... No canvis les càpsules, canvia la cafetera. Wow.

0: Sí, és que jo sé que la Sherman ha vingut aquí només per posar Dolly Parton. Si el que expliqui és una mica, és igual, escolta, cafetera, 100%. Com estem amb la cafetera ja?
1: A veure, bàsicament, jo...
0: Llençaràs la cafetera pel cap?
1: Em reafirmo en el que dic, que la cafetera de càpsules és alberga tots els principis que regeixen aquest temps nostre, que és individualisme, liberalisme, desastre ecològic... Terrorífic, terrorífic és això.
0: Escolta, però això que és pràctica per l'oficina, no cal foc, no? El que passa és que jo també penso que es perd aquell moment de les màquines de cafè on parlaves del mal de panxa que et feien.
1: Exacte, del mal de panxa, correcte. Crec que sí, crec que s'hauria d'analitzar alguns cafès vintage. Pràctica per l'oficina. Ara ho has dit, molt bon apunt, perquè a l'oficina és on pertany aquesta màquina i és on s'ha de quedar. Potser volem oficinitzar les cases? No. Però volem casificar les oficines? Tampoc, perquè no volem viure la feina, no volem anar descalços i jugar a ping-pong, volem anar a casa nostra i viure una vida plena d'altres coses.
0: I veure'ns un cafè llet amb aquella cafetera antiga de tota la vida, italiana, bonica.
1: Exacte.
0: Que és com una pel·lícula de Mastroianni.
1: Exacte. Qui pot rivalitzar amb agafar les peces de la cafetera, omplir d'aigua la vàlvula, fins la vàlvula, omplir la cassoleta del cafè, que és el cafè que et tries tu i no el cafè que t'ha triat no sé quina marca, que és important no esclafar-lo. Hi ha gent que fica mig paquet de cafè allà.
0: Sí.
1: Llavors després enrosques, no?
0: Tu vas a l'Erasmus a Roma, no?
1: Clar, allà va ser...
0: Tot això ho has après allà.
1: Allà va ser on vaig aprendre. La poses damunt del fogó a foc molt baix i amb la tapeta oberta. Per què? Doncs perquè així, mentre surt dolçament el cafè, va omplint la càmera superior i tota l'estança amb l'aroma del cafè. I m'agrada molt perquè quan acaba, és com si li acabessis d'explicar una cosa molt forta, perquè la cafetera fa com... Sempre m'imagino que li he explicat alguna cosa forta.
0: Aquí poètica de la Vialetti, si Vialetti ens vol patrocinar aquesta secció,
1: si
0: ens encantaria una cafetera italiana meravellosa. Ja ho veieu que, com deia la Sherman, Nespresso és Elon Musk, no? És la cafetera de Elon Musk, o Elon Musk té un cap de cafetera? Com va això?
1: Doncs mira, Musk té el cap que ha desitjat ell, perquè se l'ha modificat mil vegades, però sí, la cafetera italiana seria anti-Elon Musk, i jo sempre estaré en aquest bàndol.
0: A favor de la cafetera italiana, avui la teoria de la Olla Sherman, que en vindrà moltes,
1: te la compres, aquesta?
0: I tant que te la compro.
1: Perfecte.
0: Te la compro i te l'emprimeixo amb petons al front.
1: Meravella.
0: Sherman, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Roser Perera Moragas, Montse Comelles, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà amb l'actriu Cristina Genevat per parlar-nos de la seva primera novel·la, Sorra, que es posarà a la venda aquesta setmana i, a més, té moltes coses a dir sobre dones i sobre el que els hi passa. Això serà demà, com sempre, a les 11 de la nit, a les dones i els dies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa i també queda restringida la mobilitat pel risc de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i l'Alt i al Baix Penedès. També quedarà suspesa tota activitat sanitària no urgent. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6 per tal d'evitar desplaçaments i per això ha recomanat el teletreball. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, i Eugènia Prados, advocada laboralista, en declaracions al Catalunya Nit.
2: Davant d'una recomanació de Protecció Civil es pot fer teletreball i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís i no acudir en el lloc de treball.
3: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
1: Es preveuen xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i també acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. Més notícies amb Àlex Bosch.
4: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat comparèixer el dia 23 al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Demà, la cambra, aquest dimecres, tancarà la data del pla. La petició d'Illa arribarà enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull de Junts.
5: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
4: Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió probablement de gas en una joieria de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha fet caure el sostre del local i ha afectat l'habitatge de sobre. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altra és un home que està ingressat a la Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és el cap d'intervenció dels bombers.
6: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
1: La Comissió Europea presenta aquest dimecres la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones tensionades. Brussel·les busca així unificar criteris entre països i fixar els criteris per poder intervenir en el mercat. Trescat estrena la temporada 2026-27 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de Trescat amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. Trescat arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
7: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on si no hi som nosaltres hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
1: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi. La travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català. Esports, el Barça arrencarà aquest dimecres la seva participació en la Champions. A 3:15 de la tarda, al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García es baixa per sanció. Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat al Barça per guanyar aquesta Lliga de Campions.
4: El Madrid ha debutat aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs en dos errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: Jugats també aquest dimarts a la Champions, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3.
4: Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres i els jugadors del Madrid Marco Corella, Vinícius i Kylian Mbappé.
1: I 6 jugadores del Barça entre les 30 candidates a la pilota d'or. Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esmi Brooks. També hi són Alexi Putellas i Mapi León.
0: Fins aquí les notícies.
8: Podríem tenir son.
9: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
10: Mare, literalment.
11: Poques ganes de treballar.
10: És que tinc molta feina.
9: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
11: O quedar-nos al llit una mica més.
10: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
9: Amb quina ràbia.
11: Però per alguna cosa som els matiners.
10: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
9: A mi això també em va passar.
8: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalías.
12: Som pura cafeïna.

0: Aquesta nit estem seguint el radar de pluges, minut a minut. Jo he obert aquí la pantalla, l'Oriol Fidalgo obert a l'altra banda, l'Aina el té aquí, de cua d'ull, que també l'està mirant. Tenim quatre de les comarques més poblades, Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental i Alt i Baix Penedès, amb suspensió de les classes demà i restriccions de mobilitat. Això el segon dia de curs. Tampoc hi haurà activitat sanitària no urgent i el govern recomana a les empreses que permetin el teletreball per evitar que els empleats hagin d'anar físicament al lloc de feina i, per tant, minimitzar els riscos. S'esperen pluges torrencials que ningú pot predir on cauran exactament, però sí que ens avisen que seran localment de molta intensitat, amb calamarsa i amb fortes ratxes de vent. Portem dies esperant que els termòmetres es desplomin perquè no es pot suportar aquesta calor sufocant, que no s'atura, i ara tenim a sobre l'amenaça per demà a una part del país. El Meteocat alerta d'una situació de perill de 5 sobre 6 en aquestes comarques, per bé que les pluges poden ser força generals des del matí fins a ben entrada la tarda. Quedeu advertits per demà. Només espero que la tromba d'aigua no els caigui a sobre a la parella que ahir vaig veure fent-se un petó de pel·lícula al mig del carrer a Barcelona. Eren quarts de 3 de la matinada, vaig passar per davant amb el cotxe i estaven enganxats. Vaig sortir del pàrquing i continuaven en la mateixa posició. Fins i tot vaig canviar de ruta i vaig passar pel costat per veure si respiraven. Em va semblar que sí. Eren, de fet, a la banda del carrer que toca amb el carril en lloc d'estar repenjats a la paret, que trobo que hagués estat més còmode per fer-se un petó. En qualsevol moment podien marejar-se i caure perquè ella estava gairebé de puntetes per arribar bé. Vaig arribar a casa i vaig tornar a tombar-me abans de posar la clau al pany, pensant que ja haurien acabat. I no, el petó continuava intacte. Vaig arribar a casa i no vaig poder, Vaig treure el cap al balcó i no us ho creureu, encara estaven enganxats. Crec que va ser la Juliana Canet, companya del Que no sorti d'aquí, que fa uns dies deia que la gent ja no es morreja pel carrer. Doncs, noia, jo he trobat la parella que ha guanyat el Premi Gros. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, José Luis Santiso, Dani Jiménez, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12, pràcticament 11 minuts. Arrenquem aquí aquesta nova edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, pendent, com dèiem, de les pluges. Jo espero que no passi res i que les previsions dels meteoròlegs siguin les correctes, que això començarà demà al matí, però si no fos així i algú veu alguna cosa en algun dels seus municipis, som aquí també perquè tant informatius com nosaltres n'haurem de fer seguiment si la cosa va a més, que jo insisteixo, crec que no passarà, però, com sabeu, la meteorologia no és cap ciència perfecta i les coses poden avançar, retardar, tornar, crear-se o desaparèixer. Va, que saludem a la primera persona que truca aquesta nit al 93-207-474, la Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs, Maria Rosa?
2: Bé, jo quan us escolto vosaltres em poso més contenta de lo habitual.
0: Veus que bé, escolta'm que bé, tu.
2: L'única cosa, i que cap ignorància m'enfadi, es pot parlar sense dir tacos.
0: Sí, senyora, estic molt d'acord. Maria Rosa, estic molt d'acord.
2: Perquè a vegades critiquem quan a la televisió se'n diuen, nosaltres hauríem de predicar amb l'exemple,
0: sí, senyora,
2: no?
0: Sí, senyora.
2: Perquè parlar es pot parlar de tot sempre i quan sigui amb educació i correctament.
0: Clar, sense faltar el respecte, que és el que demano, sí, sí.
2: Tota
0: la raó, tota la raó. Molt bé, Maria Rosa.
2: Bueno, dit això, la meva pregunta avui va adreçada al doctor Eduard.
0: Vinga.
2: Per què? Perquè tinc una amiga que ahir vaig estar parlant amb ella, està molt angoixada perquè té un fill que li han diagnosticat bipolaritat. Què passa? Que el psiquiatre li ha receptat un antidepressiu i el litio.
0: Sí.
2: En català crec que es diu liti.
0: Liti,
2: no
0: sí.
2: Estic segura.
0: Sí, sí, liti, liti, sí.
2: Molt bé. Llavors, ell es nega rotundament a prendre's el liti de per vida, dient que ell ho podrà superar ell sol sense la necessitat del liti. Llavors, a mi el que m'agradaria, si el doctor Eduard ens pot donar una petita explicació de quina manera actua el liti en el cervell.
0: Molt bé.
2: A mi m'agradaria saber-ho.
0: Perfecte. Quin és la, com afecta, no, aquest liti que prenen les persones que tenen un trastorn de bipolaritat?
2: De bipolaritat, i que, a més, és algú que s'ha de prendre per vida, de, per el que li han dit a ella.
0: D'acord.
2: I el problema és que el fill no ho
0: no
2: vol prendre.
0: No ho vol prendre, clar. D'acord, doncs a veure si el doctor Dora ens escolta i ens pot ajudar, que sempre ho fa. Vull dir que...
2: Home, sempre ho fa,
0: sempre,
2: és
0: sempre.
2: Molt gentil.
0: Molt, molt, molt. Molt bé, Maria Rosa, doncs moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Que tinguis bona,
2: bona nit.
0: Adéu-siau. En Josep Lluís, des d'Hort, a Barcelona, bona nit.
3: Hola, jo mateix, bona nit. Mira, dos qüestions abans de les preguntes a rigor.
0: Digues.
3: Una, si saps en concret que aquí, cap a quina hora es comencen les pluges a Barcelona.
0: Si sé l'hora jo? No, l'hora exacta no. Jo, ara mateix no plou. I està passant tot
3: sí,
0: per davant
3: jo,
0: de la costa.
3: Tampoc, ho dic perquè per tancar finestres i portes...
0: Home, depèn de l'hora que et llevis demà, jo segons quina finestra la tancaria.
3: Sí, no, no, ho faré.
0: Perquè igual demà al matí a les 7 ja està plovent molt i
3: no,
0: si
3: no,
0: tens
3: ho faré,
0: obert...
3: Ho faré, deixaré obert la terrassa que m'entra aire i... on hi ha perill que entri aigua, les tancaré. Després l'altra qüestió és que aquesta parella que vas contemplar atònita com es morrejaven, penso que ho feien per vergonya ser llestos i que no podien fer-ho d'altra manera. Per tant, sense cap mena vergonya ho fan al seu carrer, a la vista total per les possibles reprimendes dels pares. Segurament eren molt, molt joves, no?
0: No, no tan joves, no. No, no, no tan joves.
3: No?
0: No, no.
3: Així vaig equivocat jo, i la persona que ho feien així a la valenta. I
0: sí, però sí, sense... Jo vaig pensar que hauran o els hi passa alguna cosa.
3: Estaven enamorats, no?
0: Mira, no sé si estaven enamorats, però enganxats sí, ja t'ho asseguro. Ja t'ho asseguro.
3: Com la cola, com el pegamento...
0: Sí, que dic que respirin, No. O sigui, allò estava enganxat, compacte.
3: Home, t'ha de fer una pausa per respirar.
0: Clar, jo vaig pensar-ho, dic, igual necessiten ajuda, pobres.
3: Home, no. Per anar a respirar, per la boca no. Marta, te dic les preguntes.
0: Vinga.
3: A veure si què et semblen les avui.
0: Digues.
3: Qui i quan es va inventar les taules de matemàtiques? Vull dir,
0: de multiplicar? Ah, les de multiplicar?
3: Les taules, les quatre, la dividir, restar, multiplicar i sumar.
0: D'acord.
3: Després, la següent és quan, de quants números de fills es considera que una família és numerosa.
0: D'acord.
3: A partir de quants fills, i la darrera última per deixar pas a més oients, és aquesta pregunta que tothom diu que l'ànima no existeix, jo penso que sí que existeix, però no acabo d'entendre el que és la definició del que és l'ànima de les persones.
0: Molt bé. Què és l'ànima, seria? Aquesta ja és més profunda.
3: Aquesta és, diguem-ne, de caràcter religiós, de caràcter
0: no,
3: moral...
0: No, filosòfic o filosòfic també.
3: Filosòfica
0: sí,
3: també,
0: sí. Molt bé.
3: De caràcter dubte existencial que tenim.
0: Molt bé, ben fet, que per això són persones.
3: Bona nit, Marta.
0: Bona nit, que descansis, adéu-siau.
3: Adéu.
0: La Maria des de Girona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, jo vull continuar amb el que vaig dir de que a l'estiu hi havia hagut una programació tan i tan fluixa que hi havia alguns professionals que ho feien bé, però era l'estructura que estava malament. Llavors vaig sentir posteriorment una persona que deia, home, mira, sobre gustos, però després també vaig sentir una altra que deia que realment estava malament. I, vaja, n'estic tan segura que estava malament que em feia vergonya que fos la ràdio del meu país aquells dies, els dissabtes i els diumenges al dematí, sobretot. O sigui que no és qüestió de gustos, eh?
0: Ja.
4: Perquè ja hi havia alguna cosa que estava bé, només faltaria, que no hi havia res que estava bé.
0: No, home, no,
4: però
0: no.
4: Era, jo trobo que era gràcies al professional que portava aquell rato, no a l'estructura del programa, ja, ni de la programació d'estiu. Una altra cosa. Un dia d'aquests a la tarda, la setmana passada, dijous o així, o dimecres o dijous, varen dir de que el tanto que això que fa la gent de beure aigua de mar, que és tòxic, que no és una cosa controlada i tot això. Llavors vaig pensar, ostres, però aquí no em recordo quin era i no tinc res contra el que ho digués, però va fer una relliscada grotesca. Va dir, és que esclar, això no es pot fer perquè no està controlat. Ha de ser força ignorant una persona o guionista o qui li manés que ho digués, que podés que algú li va manar i no sabia res el que li va manar, de què existeix aigua de mar filtrada, ultraprocessada, bueno, controlada bacteriològicament,
0: sí,
4: i tal,
0: sí,
4: que es ven a les botigues i a les farmàcies.
0: Sí,
4: doncs,
0: tant. Sí, sí.
4: Esclar, el que va dir això, com pot ser que estigui treballant a un medi informatiu si no sap ni això que ho saben les
0: però
4: lleies,
0: deia de l'aigua que la venen o de l'aigua de mar que es pren?
4: No, ell només va dir de l'aigua de mar. Llavors, la seva, ja que deia que era una cosa que no estava controlada i tal, la seva obligació era saber que hi ha l'aigua controlada.
0: Clar.
4: Qui vulgui veure el mar que se la vegi, però si no tens la que està controlada i registrada i tot el que vulguis, aquest senyor ha de saber això, sinó que no es dediqui a la informació, perquè dona una informació no és ni mitja informació,
0: ja,
4: això.
0: Ja, és equivocada. No està reformada, sí, no està contrastada, diria.
4: Molt incomplerta.
0: Ja, sí, falta
4: o
0: contrastar.
4: O sigui, necessitem professionals complerts, no incomplerts.
0: No, és que s'ha de contrastar, això, és així. Sí,
4: vale,
0: sí,
4: i el que fa el guió ha de saber el que diu. Vale, doncs després, aquest senyor que ha trucat ara, em recordo com es diu.
0: En Josep Lluís.
4: Val, doncs, sobre això que ha dit de la família nombrosa,
0: sí,
4: abans era a partir de 4, ara és a partir de 3. Però tinc entès que els que són famílies monoparentals, 2 ja hi entra. A veure si alguns ho acaba de contrastar, però em sembla que vaig.
0: És a dir, les mateixes condicions que té la nombrosa, la té la monoparental si són 2.
4: Exacte,
0: dos
4: i
0: fills,
4: les nombroses són 3.
0: I les nombroses són 3. Dos fills, entenc, eh? Dos,
4: sí,
0: fills, més el, en aquest cas un progenitor, un sol.
4: Sí,
0: i
4: sí,
0: a partir de 3, si són 2 persones la família. D'acord.
4: Em sembla que va així. La pregunta anterior que ha fet això, quina era?
0: Qui va inventar les taules de multiplicar?
4: No ho, sí, sé, jo no sóc professor ni res, però no era Pitàgores? O era el pare de les matemàtiques, Pitàgores, o és el mateix. No sé si era el mateix o és un altre, però que aquest senyor intervenia amb això dels números.
0: Doncs a veure si algú ens ho acaba de confirmar. A veure si va per aquí, Maria. Perfecte.
4: Sí.
0: Molt bé. Doncs, gràcies.
4: A tu.
0: Que vagi bé, bona nit. La Rosa, des de Sant Fruitós de Bages, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
5: Bé, bé. Mira, jo aquesta tarda estava voltant per casa meva fent altres coses i tenia la televisió engegada, però no estava sentada davant de la televisió, anava fent, i estaven donant la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, que l'han donat a una científica, que ara no me'n recordo com es diu, no sé, però també l'han donat a Ferran Adrià.
0: Sí.
5: I què passa? Que hi ha hagut algú que us ha fet una glossa prèvia, tant en aquesta senyora física que treballa al Sincrotró Alba, però que ara, perdoneu, sí, que no recordi el nom, i no faran Adrià, una persona els ha fet una glossa abans d'explicar-me la seva persona, o que sigui, no?
0: Mm.
5: El senyor que ha fet el de Ferran Adrià, que a mi em sembla que es diu Toni Garriga, però és que no n'estic segura,
0: Caterina Viscari, diu ara l'Aina. És la científica,
5: sí, Aquesta, sí, si no me'n recordava.
0: Gràcies, Aina.
5: Caterina, que no me'n recordava el nom. I, doncs, el senyor que ha fet la glossa, el senyor Ferran Adrià, doncs, va fer en castellà.
0: I
5: a mi m'agradaria saber diverses coses.
0: I qui ha fet la glossa, ho sabem o no?
5: No sé si diu Toni Garriga o un nom així. Perquè què passa? Que quan ho vull buscar, a TV3 a la carta, no està penjat aquest vídeo i diu pàgina no trobada. Bé, jo tampoc sóc gaire hàbil, però trobo tot l'altre, la selva d'abans, la selva de després, excepte això. Bueno, i no ho trobo. M'agradaria saber, és que ja som molt cap quadrada, però m'agradaria saber, primer, qui és aquest senyor? Segona, per què l'ha fet en castellà? Per si ha donat explicació o no ha donat explicació. Tercera, si l'explicació és coherent, de per què ha fet un discurs en castellà donant la medalla d'or a la Generalitat de Catalunya, que hi havia el president, els expresidents i tot el govern català. No sé qui és el que no entenia el català com perquè l'ha hagut de fer en castellà, perquè si l'han vaig cap a París... i no entenc el francès, m'ho faran pas en català, si jo l'entenc
6: no,
5: el francès.
6: No, t'ho faran pas en català els francesos, mare meva, no.
5: I no parlem de Madrid, que m'enteneu?
6: Sí.
5: A veure, primera, saber...
6: qui ha sigut que ha fet la glossa?
5: Segona, per què l'ha fet en castellà?
6: Per què en castellà?
5: Si el motiu, més coses, si el motiu era suficient. Si s'ha aixecat algú i ha marxat, o no. Si no s'ha aixecat ningú, per què no s'ha aixecat ningú? I per què a TV3 a la carta no surt aquest programa? I per què busco tota informació i la intel·ligència artificial diu... ningú ha fet la presentació dels convidats, sinó que ha sigut el propi president Illa el que ha fet el discurs. Sí que ha fet un discurs el president Illa, però abans ja no ho ha fet aquests senyors. És a dir, estic com una mica... fora de joc, perquè penso que o soc tonteta, i ja sé que no soc gaire hàbil amb les xarxes, però normalment si busco un programa de TV3... acabo sortint-me'n, saps?
6: Sí, això ha sigut aquesta tarda, em dius?
5: Aquesta tarda en directe, perquè TV3 ho he vist el programa de la selva, van tallar.
6: Era una connexió a la selva,
5: No era una connexió a la selva.
6: Han tallat la selva per fer això?
5: Han fet això en directe, TV3, que ha durat una hora i pico, vull dir, llarg. Jo no estava sentada davant de la pantalla per sentir tot el que deia aquest senyor, que ha començat en català. El que no sé què ha dit per continuar en castellà. I no sé perquè no l'han xiulat, o no s'han aixecat, o no han marxat, perquè li han permès qui és aquest senyor i per què ara no puc recuperar jo això. I per què no s'ha aixecat ningú. Saps què vull dir?
6: Sí.
5: No em puc mirar, perquè potser estic dient una cosa que no tinc raó, però com que no puc comprovar, perquè no puc accedir a la carta...
6: I tu has mirat la selva, que no estigui inclòs dins de la selva, això? Has provat?
5: No, hi ha la selva. Medalla president de la Generalitat i està un gris i no disponible. I la selva. No està en clos. Era un programa especial, era directe de la Generalitat de Catalunya. No era una connexió de la selva allà, no. Era un acte institucional.
6: Sí, ja l'entenc. Però hauria d'estar la continuïtat del canal, hauria d'estar per alguna banda.
5: Quan tu busques TV3 a la carta, ho veus, i diu, pàgina no disponible. He començat a buscar vídeos, i enlloc surt el nom d'aquest senyor, enlloc surt el nom de la persona que ha fet la presentació de la Caterina Viscari, enlloc surt, inclús la intel·ligència artificial, que no me'n fio gaire, m'ha dit, no s'ha fet la presentació dels convidats, ha sigut el propi president. Però què diu? Però si ho he vist amb els propis ulls? No sé, tinc són moltes preguntes, ja ho sé, però estic una mica...
6: No, doncs a veure si ens sortim perquè...
5: No, molts que no, el següent.
6: Ja ho veig.
5: Sí, perquè jo som el cap quadrada, eh? És clar, ho vull buscar fins que ho trobo.
6: Fins que ho trobis, sí. No, ja ho demanarem.
5: Sí, senyor, m'agradarà molt que ho demaneu, que vosaltres potser teniu un altre...
6: Clar, no, primer que no hi hagi hagut algú, per exemple, algun company d'informatius que hi fos i que, per tant, ens ho pugui dir...
5: algun oient que ho ha sentit igual
6: o algun oient que
5: ho ha sentit correctament, ha sentat davant de la pantalla i ha pogut entendre el per què.
6: D'acord.
5: Perquè fa, em sembla, no sé, l'any passat, és que també he deixat una pipa una miqueta, no sé si l'any passat, ara buscant, ho he anat veient, perquè buscant, fa estona que busco, eh? Abandonat, esclar, des de les 7 de la tarda. No, he estat una estona fora de casa i quan ho he volgut tornar a buscar, ja sé quan no he trobat, quan han acabat he hagut de marxar jo.
6: Ja.
5: No podia estar per això. Però hi va haver, em sembla que l'any passat, que també van donar la medalla d'or a la Núria Espert i la seva neta, em sembla que ella també va fer el discurs en castellà. I dic, però què ens està passant?
6: Sí, però em sembla que la neta no viu aquí, viu a Madrid...
5: Per tant, bueno...
6: I no sap, bueno, sí, sí.
5: És possible, ho podem disculpar. Però avui, si em donen una explicació raonable i coherent, doncs ja em disculparé.
6: Ja et quedaràs tranquil·la.
5: Sí, sí, sí, d'acord. Que m'enteneu?
6: Sí, t'entenc perfectament. A veure si... Primer ens ho diu algú, si no, ho buscarem nosaltres.
5: Perfecte, que tingueu molt bona nit.
6: Moltes gràcies. Adéu, Rosa, bona nit. Doncs va, que tenim feina, a veure si algú ha pogut veure la tele aquesta tarda i ens ho sap dir, i si no, doncs ho buscarem o a través del mateix de presidència o algú d'informatius que hi hagi anat d'aquí o de la tele, o no sé, perquè igual algú estava mirant la selva, com deia la Rosa, i resulta que sí que s'ha quedat veient-ho i sí que s'ha quedat escoltar tota l'explicació. Doncs si algú ha passat aquesta situació i ens ho pot explicar, el 93207474 i teniu els micros oberts. Ara falten 3 minuts perquè siguin 2:15 de la matinada i fem una trucada, si encara tenim una trucada, doncs va, fem una trucada més abans d'oferir-vos una conversa. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
7: Bona nit, Marta. Mira, en primer lloc, ahir s'han presentat els debats del casino, que es fa a Granollers, va bé?
6: Es van presentar els què? Els què?
7: Els debats.
6: Abans.
7: Els debats del casino.
6: Ah, els debats, perdona, sí. Que no t'entenia.
7: És la sisena edició. I la primera ponent serà la Magda Oranic.
6: Sí.
7: Vale? Aquest mes de setembre. I després, un dels importants i dels grossos serà el Camps, el de l'Open Arts.
6: Sí.
7: Vale? Mm. Això serà el 25 de gener. Aquest. I després hi haurà altres debats diferents. I tothom que es vulgui apuntar té que anar a la pàgina web dels debats del casino, perquè es té que apuntar la gent.
6: Per poder entrar, molt bé, perfecte.
7: Exactament. Després una altra cosa. Demà a la tarda, a les 7 de la tarda, hi haurà la inauguració de l'exposició dels 50 anys que es va inaugurar el monument de la Sardana a la planta baixa de l'Ajuntament, que durarà des de demà fins a mitjans de desembre. Uh-huh. Vale? Uh-huh. I després, pels actes de la Diada, hi haurà el dijous. Hi haurà el sopar de l'11 a la plaça de la Porxada. Mm-hmm. Hi haurà l'ofrena al monument de Casanovas, que està allà mateix, i ball de gitanes. Val? I el divendres,
6: que és la Diada,
7: allà hi haurà la ballada de sardanes. Mm-hmm. A la plaça de Porxada, amb el Cople Ciutat de Granollers, amb sardanes independentistes, i el camp final dels Segadors. I l'ofrena es farà a la plaça 11 de setembre de Granollers.
6: Molt bé, doncs com passa molts pobles i ciutats de Catalunya, que hi ha ofrenes, sí, sardanes i tot d'activitats.
7: I vull comentar, jo tinc una foto, encara a l'exposició, del Fermí Puig, Ferran Adrià i un altre cuiner, que era molt famós. I el Fermí Puig va ensenyar a fer un gran cuiner al Ferran Adrià, el del Bulli.
6: Sí.
7: El Fermí Puig el va ensenyar a fer de cuiner, i per això el del Bulli va aprendre tant a fer cosetes, i quan estava el Bulli allà dalt al seu restaurant. Uh-huh. I gràcies al Fermí Puig.
6: Molt bé. Perfecte, vale, doncs Francesc, explicació feta de tot el que hi haurà a Granollers. Moltes gràcies.
7: A vosaltres.
6: Vinga, bona nit.
7: I per cert, bona diada.
6: Gràcies, igualment. Vinga, adeu.
7: Adeu.
6: La Teresa, des de Sabadell, bona nit.
8: Hola, bona nit.
6: Com estàs, Teresa?
8: Bueno, mira, és que aquesta senyora que ha estat parlant, doncs, d'aquest...
6: De l'actor de les medalles?
8: Sí, de les medalles, exactament. Sí. Doncs m'espigo greu que digués això. Bueno, no és que m'espigo greu, jo ho he estat escoltant. I aquest senyor que ha presentat, doncs, en el Ferran Adrià, doncs ha dit que començava en català, però com que ell no era català i li era bastant difícil, que continuaria en castellà. I llavors has continuat en castellà. Però s'ha disculpat, primer. Mm. Jo ho he sentit perquè estava escoltant.
6: Clar, això és el que demanava ella. Clar. És a dir, era una persona de l'entorn per poder parlar d'ell, però que no era català.
8: Exacte.
6: D'acord.
8: Jo exactament qui era aquest senyor tampoc ho sé.
6: Ja.
8: Vol dir que tampoc puc opinar massa coses.
6: Se'n recorda del nom?
8: De qui?
6: Del nom del que ha presentat el Ferran Adrià.
8: Em sembla que es deia Puig, però no me'n recordo prou, eh? Bé, perquè vol que li digui, anava fent altres coses.
6: Sí.
8: Ho anava escoltant, i ara... Això sí que ho he escoltat, que deia que li sabia molt greu de no poder continuar en català. Uh-huh. I llavors inclús ho he llegit. Vol dir que tot el que he anat dient ho he llegit.
6: Ho tenia preparat. Vale? Sí,
8: ho tenia preparat en castellà. Vale. Res més i moltes gràcies.
6: Doncs moltes gràcies per l'aclariment, Teresa. Vinga, una abraçada. Adéu-siau, bona nit. Adéu.
1: L'entrevista que no t'esperes.
6: A vegades, quan viatjo i estic en un lloc remot, ple de gent i una mica allunyat de la civilització, penso, hi deu haver un metge a prop per si a algú li passa alguna cosa? Per exemple, quan ets dins un avió i veus que demanen si hi ha un metge entre el passatge, penses, a algú li passa alguna cosa grossa. Potser aquest estiu algú ha anat de creuer o ha tingut algú de la família de creuer i s'ha trobat en una circumstància similar. Però dins d'un vaixell on hi caben 3.000 persones o més, hi ha d'haver un metge operatiu les 24 hores del dia, o més d'un, a vegades, un, dos o tres, perquè sovint es navega durant moltes hores de nit i de dia s'atraquen a un port i els creueristes doncs, fan allò, o bé les excursions, o passen el dia, per exemple, a la piscina de les cobertes. Com deu ser fer de metge a bord d'un creuer tan gran amb tanta gent? La doctora Paula Solari ens pot contestar perquè ha viscut aquesta experiència durant 3 anys. La doctora és argentina de naixement. Va estudiar medicina a Tenerife i va fer la residència a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Ara mateix coordina l'equip de medicina marítima del Centre Mèdic Tecnon. Doctora Solari, bona nit.
9: Bona nit, Marta.
6: Alguna vegada la doctora Solari ha viatjat mai com a passatgera, en un creuer, i ha hagut d'ajudar el titular del vaixell, el metge que treballa en el vaixell, en alguna crisi?
9: No m'he encontrado en esta situació.
6: No, això no ha passat. Com és ser metge en un... De fet, és un hotel flotant, no? Un creuer, que està carregat de passatgers. Com és?
9: Es un trabajo muy interesante y muy variado. Las instalaciones del centro médico del barco son muy parecidas a las que puedes tener en un servicio de urgencias pequeño que esté en tierra. Y el tipo de pasajeros, el tipo de pacientes, pues más o menos también son los mismos. Lo único que cambia es que te encuentras a muchos kilómetros de tierra y que tienes que utilizar aquellos recursos que tienes lo mejor posible pues para estabilizar a la persona y poder llegar al siguiente puerto, a un hospital o al siguiente nivel de asistencia que necessite.
6: Tu vas fer aquesta feina durant 3 anys, ara ja fa un quant temps, eh? Quan fa d'això?
9: Terminé de estar embarcada en los contratos en 2016 y desde entonces llevo vinculada todavía a los servicios de medicina marítima, pero hago el trabajo desde tierra, desde el hospital.
6: Des del mateix hospital. En aquests 3 anys, per on vas viatjar? Per tant, per on vas treballar? Quines rutes vas fer? En quins vaixells vas treballar?
9: La compañía para la que trabajé se llama Celebrity Cruises, forma parte de la misma familia que Royal Caribbean. Son unos barcos preciosos y atendíamos aproximadamente a unos 3.000 pasajeros y unos 1.500 tripulantes. Y las rutas, pues lo mejor que te puedas imaginar. Estuvimos desde el Caribe, el Canal de Panamá, atravesamos todo el Pacífico por Tahití, Bora Bora, Hawái, hasta llegar a Singapur, Hong Kong. Y una ruta que recuerdo con mucho cariño, porque los paisajes son impresionantes, fue la llegada al puerto de Sydney, en Australia.
6: Clar, és treballar, però en el fons, cada dia el teu paisatge és absolutament diferent.
9: Sí, el médico, depende del tamaño del barco, puede haber normalmente 2 médicos, a veces 3, y cuando son 2, pues te toca una guardia de 24 horas. A lo largo del día tienes una cantidad de trabajo pues dentro de lo normal, que puede ser pues un día bueno 8 o 10 pacientes y un día malo 35.
6: Wow.
9: Y por la noche, pues no siempre, la mayoría de las veces te dejan descansar, pero cada semana pues puede haber 2 o 3 veces que te tengas que despertar a atender a alguien.
6: El millor d'aquesta feina és això, el fet que coneixes molts llocs, que pots veure moltes ciutats diferents. Seria a la banda del millor d'aquesta feina, perquè després hi ha la part pitjor, suposo també, no?
9: Lo mejor es estar trabajando, sí, moverte, que digamos cada día te despiertes en un sitio distinto, que tengas la posibilidad de en tu día libre salir a pasear y que aquel paseo a lo mejor sea en Alaska.
6: Imagínate.
9: Y otro día pues estás en la isla, no sé, de Fiji. o en una ciudad grande, y lo malo que te tienes que ir enseguida, pero si vas repitiendo el mismo circuito a lo largo de varias semanas, que es lo que hacen los cruceros, pues vas visitando distintos sitios y al final terminas conociendo un poco.
6: ¿Y la part pitjor d'aquesta feina, de fer de metge a bord d'un vaixell?
9: La otra parte buena es estar en un equipo donde hay gente de todos lados y pues vas haciendo buenas relaciones, aprendes y terminas haciendo amigos, que es como familia. La parte mala, que tienes que estar preparado permanentemente para que pase lo peor, y lo peor puede ser pues que tengas una emergencia muy importante, un infarto, un sangrante, una fractura, y tener que atenderlo a veces con recursos un poco limitados, tomar decisiones que puede ser que pueden implicar al barco entero, consultar qué es lo mejor, vamos a regresar al puerto donde estábamos, tenemos que acelerar y llegar pronto al siguiente puerto, o a lo mejor es posible llamar un helicóptero y que vengan a buscar a la persona.
6: ¿Y a tu t'ha passat això? Has hagut de... Clar, penso, si un metge diu aquest pacient necessita assistència urgent, li ha de dir al capità, oiga, pare esto, que tenemos que bajar, ¿no?, per exemple, i el capità ha de fer cas, no?
9: Exactamente. El capitán es el responsable máximo y, en definitiva, él tomará la decisión que sea mejor para el conjunto del barco. Pero normalmente, te diría que en un 100% de los casos va a tener que estar de acuerdo con lo que haya indicado el médico,
6: claro.
9: Salvo que haya algún problema muy especial.
6: ¿Has arribat a tenir alguna experiència d'aquestes dures a dalt del vaixell, de dir, el dia que va passar això i vam fer tal cosa, algun moment crític a la teva vida dalt del vaixell?
9: Varios momentos que han sido difíciles porque hemos atendido a personas que estaban graves. Pero no recuerdo haber sentido que se me iba de las manos en ningún momento, porque siempre estábamos en equipo. Siempre te sientes apoyado por el compañero que es médico, varios enfermeros, hay posibilidad de llamar a tierra y, de hecho, desde las oficinas de donde están los directivos médicos, pues siempre te ayudan a tomar decisiones. Entonces, sí, casos difíciles los hemos tenido, pero sensación de momento crítico, bueno, a lo mejor ya se me ha olvidado porque han pasado 10 años, pero no lo recuerdo como algo tan grave. Uno de los pacientes más graves que tuvimos fue, además porque era una travesía muy larga, saliendo de Estados Unidos de la costa pacífica, ya estábamos bastante metidos en la travesía y se nos quemó uno de los tripulantes con quemadura química.
6: Wow.
9: Y tuvimos que atenderlo durante varios días. Hasta que llegamos al siguiente puerto. Y eso fue especialmente challenging, como dicen en anglès.
6: Amb 3.000 passatgers i 1.500 a la tripulació. És que és la meitat, és molta gent. Clar, quines són les principals incidents? Ja sé que és un món, perquè doncs pots tenir això un infart o algú que s'hagi cremat, però les principals incidències, si tot està dintre de la normalitat, dintre d'una travessia, quines poden ser?
9: Les mismes que en tierra. Les infeccions respiratòries, els resfriados i gripes... pequeños accidentes, pues una torcedura, una quemadura, un pequeño corte. Diría que quizá las infecciones urinarias y luego la patología normal de pues el que es diabético y se ha olvidado las pastillas, el que tiene una patología cardiológica ya de base y a lo mejor pues se ha empeorado, pero las enfermedades son las mismas que en tierra.
6: La idea es que teniu unes instal·lacions que són un lloc on pots atendre, teniu recursos, teniu, ara per exemple, penso, podeu fer una analítica, podeu fer una radiografia fins i tot?
9: Sí.
6: Sí.
9: Hay una máquina de rayos portátil, hay un pequeño laboratorio con unas máquinas que van muy automatizadas y te sacan un análisis bastante completo y correcto, incluso temas que son de cardiología como una troponina o un dímero D, que son importantes porque te ayudan a tomar decisiones. Hay una habitación que queda reservada para el caso de una emergencia, porque hay posibilidad de intubar a una persona y mantenerla con
6: oxígeno,
9: sí, con respiración asistida. Sí.
6: Reunido.
9: Y hay otra sala donde se puede hacer tanto una situación de urgencia como una reanimación o pequeñas intervenciones, que es decir, oye, pues aquella persona tiene un pequeño abscesito en la piel y hay que hacerle un corte y para que se pueda curar, o hay que dar puntos porque alguien se ha cortado, inmovilizar un tobillo...
6: Clar, i ara estic pensant, per exemple, en algun, en alguna situació en què hi ha una malaltia mental, hi ha algú que, no sé, clar, tants dies dalt d'un vaixell, amb, no sé, una baralla amb algú de la família, algú que perd els papers, que perd la paciència, que hi ha alguna situació complicada, però que és una malaltia mental, que no hi ha cap dolor físic, no hi ha cap tall. Clar, en una travessia, en un lloc tancat, amb tanta gent... ¿Això cómo abordeu?
9: También forma parte de las situaciones que nos podemos encontrar y tenemos los recursos que se utilizan en ese caso, son medicación para tranquilizar a la persona, llamar por teléfono para hacer una consulta con un psiquiatra que te asesora en cuanto a lo mejor que se puede hacer con aquel paciente, y lo que sí se utiliza es que a cualquier persona que haya declarado intención de agredir a otro o de él mismo ponerse en peligro.
6: Sí.
9: Y aquí hay unas palabras que están muy prohibidas a bordo, que son saltar.
6: Ah,
9: cualquier
6: clar.
9: Persona que lo diga,
6: clar, aunque no me envíe a las películas.
9: Claro, aunque sea en broma, se queda encerrado en una cabina. Que es una cabina muy correcta, una habitación con todas las instalaciones perfectas, pero sin ventana, hasta que llegue al puerto.
6: I llavors el fan baixar.
9: Sí.
6: Sí, si jo fa...
9: Te peleas
6: faig,
9: con tu novio.
6: I faig una broma i dic, saltaré per la borda, sí. Només pel fet d'haver-ho
9: dit. Si me deja mi novio, salto por la borda. Venga usted por aquí, señorita, que la acompañaremos a tranquilizarse.
6: Tancada, sí. I et fan baixar.

0: 8 minuts i arribarem a la una de la matinada aquí a la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. I tenim ara mateix l'Olga des de Barcelona. Bona nit, Olga.
1: Bona nit, Marta. Aviam, jo volia comentar una cosa, un avís també, per sobre això dels creuers. Jo m'he trobat, no amb un creuer fluvial, perdó, no d'un marítim, sinó sí, un fluvial.
0: Sí.
1: Que ens van vendre un trajecte, ho dic perquè si hi ha gent que ho sent, li diran que tot està molt bé, però després alhora no es pot fer aquest trajecte. Vam mirar el nivell del Rin, el Volga ja no s'hi pot, el Danubi no es pot navegar, i el Rin només una part. Aleshores et diuen que sí, que sí, i clar, si tu dius no hi ha aigua, pues perds tots els diners pagats del viatge. Jo vaig anar al Corte Inglés amb una agència, ells tenen combinacions amb una naviera que és Panavision, l'empresa,
0: sí,
1: i et diuen que sí, que tu pots fer el creuer del Rin Romàntic. Jo vaig sortir el 31 d'agost. Resulta que
0: d'aquest any?
1: Sí, vaig tornar.
0: Oi.
1: La Federació Alemana de Navegació Interior, que és qui regula tots els rius,
0: sí,
1: a Alemanya hi ha molts rius navegables, i cada un... Llavors, aquesta federació publicava el dia 10 d'agost d'aquest any que no es podia navegar en una determinada zona. Aleshores, ens hem trobat amb molta gent gran que, clar, volia aquest creuer. O sigui, jo no sóc d'aquesta edat, tinc 67 anys, puc baixar i pujar del barco, puc pujar amb un autocar i tal, però hi havia molta gent que volia un creuer d'aquests, tranquil,
0: clar,
1: per baixar en un poblet, pujar, o si no vol, perquè diu aquell dia no tinc ganes de cansar-me,
0: et quedes al barco.
1: Et quedes. Clar. Resulta que ens van deixar a Coblenza,
0: sí,
1: i ens han fet quasi 1.000 quilòmetres entre una cosa i l'altra amb autobús. Amb el que suposava,
0: i no t'ho diuen abans, t'ho diuen en aquell moment.
1: No, et diuen, et prenen el pèl, perquè nosaltres li dèiem a la companyia i li vam enviar un mail dient que hi havia un article en el que és la llei del consumidor,
0: sí,
1: que afecta tot Espanya, que si es preveu que hi hagi un canvi, t'ho tenen que avisar en
0: clar,
1: uns dies,
0: clar,
1: perquè si afecta a un 30% o un 50% més de lo que era el trajecte, que això s'ha d'avisar, i la persona escull, bueno, doncs és igual, el vull fer i el que em toqui anar amb el tocar ho faig, i
0: clar,
1: si no, denegues i llavors et tornen els diners. Ells no han volgut fer això. Ens han embarcat, ens diuen a Amsterdam que tot és navegable, i vam dir que és raro, perquè les barcasses molt bé venien. Vam fer el trajecte fins a Coblenza. Coblenza s'uneix amb el riu Mosel·la. El riu Mosel·la sí que porta caudal com per navegar. El Rin no, i et deixen allà. Amb la qual tot el que és el Rin Romàntic i teníem que arribar fins a Estrasburg no s'ha pogut fer. Com que jo vaig trucar a l'agència del Corte Inglés i un director va dir que escolti, és que diu, no veurem les vinyes de la zona del Rin, no veurem els castells, la zona romàntica, la Roca del Lore, no. Ens van contestar en el barco que, bueno, que el Mosel·la ja té altres vinyes i que també tenen castells, i li vaig dir, miri, si vull veure castells, me'n vaig a Cardona, i
0: clar,
1: si vull veure vinyes, em quedo al Penedès.
0: Clar.
1: Jo he contractat un viatge que va pel Rin, i vostès em deixen aquí, a Coblenza. Ja dic, el problema és que, per exemple, una excursió era 93 quilòmetres d'anada, 93 de tornada.
0: Imagina't.
1: Molta gent va dir que no, és que era inoperable,
0: clar,
1: perquè clar, ja dic, hi ha gent gran que potser ha tingut una intervenció tal, i aprofita aquests viatges per sortir de casa, i els altres hem tingut que fer quasi 1.000 quilòmetres amunt i avall. Si us plau, que ningú agafi cap creuer que vagi al Rin ni aquests rius, i que consulti sobretot la Federació Alemana de Navegació Interior, que li dirà el que hi ha. Nosaltres tenim que fer una reclamació oficial al Corte Inglés.
0: Doncs
1: tinc
0: sí,
1: que buscar, si m'ajuden, jo també el consulat alemany, perquè em digui si estaven autoritzats a navegar.
0: Clar.
1: Com diu ell, que el dia 10 d'aquest mes, d'agost, que hem acabat, ja no donaven la concessió per poder navegar. Les barcasses de mercaderies naven molt altes, el que vol dir que portaven molt poca càrrega, la imprescindible. Però a nosaltres, evidentment,
0: els de passatgers no.
1: No van passar.
0: Clar, clar, clar. Doncs ho havien de saber, eh? Estic convençuda, Olga,
1: que ho havien de saber. I nosaltres anàvem demanant-ho, que no, tot normal. Li vam enviar un mail que, sobretot, teníem aquesta llei, que si ens hi acollíem, ells tenien que avisar per endavant, en aquests dies, quan es navegava i quan no es navegava.
0: Clar, perquè més el preu no és el mateix si fas un trajecte d'uns quants dies en barco que,
1: et
0: calcen dintre un autobús i et fan fer no sé quants quilòmetres, clar. Clar, clar, sí, tota la raó.
1: I tornes a Coblenza i vas i vens, fins que al final et fan 260 quilòmetres fins a Estrasburg, on dorms en un hotel.
0: Clar, ni barco
1: ni... I aquesta és la història. Sisplau, que ningú agafi cap creuer el Rin fins que no hi hagi el Rin, perquè si no hi ha un diluvi, el Rin es pot creuar
0: sí,
1: a peu.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Si estan trobant restes...
1: Que han estafat molts diners al Corte Inglés.
0: No, no, està clar. A veure si us en sortiu, Olga.
1: No sé si ens donaran la fulla de reclamacions, si no des de la...
0: Home, i tant, que us l'han de donar, només faltaria, eh?
1: Perquè... Això espero,
0: Jo també, perquè... Olga, fes-nos-ho saber, perquè si no, escolta'm, espero que us en sortiu.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per l'avís. Espero que tingueu èxit. Gràcies, Olga.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau, bona nit. Al final, un tema et porta l'altre. Mira, veus, arran d'aquesta entrevista a la doctora, l'Olga ens ha fet aquesta trucada i ha fet aquest advertiment, que és veritat, que jo vaig mirar alguna cosa de vaixells i veia que no es podia navegar segons quins rius del centre d'Europa. I és estrany que amb ella, doncs, li diguessin que sí i ara ningú es fa responsable. En fi, gràcies per compartir-ho aquí a la nit dels ignorants. Ja deia que espero que se'n surti. Teníem un altre oient esperant, que em sap greu, que la farem després del butlletí de la una, perquè ens interessava acabar de saber tots els arguments de l'Olga sobre aquesta reclamació. Escoltem el butlletí de la una de la matinada. Mirem com tenim el radar meteorològic, que per ser fa estona que no el miro, però ara ve l'Àlex segur i ens posa al corrent. I tornem després amb més històries aquí a la nit dels ignorants. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a Llei de Nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers exiliats de la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per a les eleccions generals. Es paralitza així la inscripció al cens de 2,5 milions d'espanyols que viuen a l'estranger. El Partit Popular i Vox celebren que el Suprem hagi frenat la llei i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. Per la seva banda, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana a l'alt tribunal que rectifiqui.
2: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales del 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
1: La llei de nets dona la nacionalitat i el dret a votar a tots els descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 1936 i el 1955. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores.
1: El president de la Generalitat demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Salvador Illa ha fet la petició enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors del primer dia de curs.
3: 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem.
1: Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge de la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics i la compra de cies en zones tensionades, però també fixa límits per evitar que les administracions intervinguin al mercat de forma excessiva. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Seguint el que marquen les directives europees, l'executiu espanyol ha aprovat un reial decret que obliga les empreses a fer constar en els nous contractes aspectes com el salari base, els complements, les jornades i també els criteris per modificar els horaris.
3: En el cas dels treballadors que ja tenen un contracte en vigor, podran reclamar a l'empresa que els doni tots aquests detalls en un termini màxim d'un mes. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, justifica la mesura que entrarà en vigor a final de mes.
4: Es muy importante, el 75% de las empresas cometen irregularidades.
3: Al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
5: Dóna drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
3: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos si no està justificat.
1: Esports, el Barça arrencarà aquest dimecres la seva participació en la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció. Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat al Barça per guanyar aquesta Lliga de Campions.
3: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb dos errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: Jugats també aquest dimarts a la Champions, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK d'Atenes 1, LASK 0 i Bruixes 2, Aston Villa 3.
3: Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres i els jugadors del Madrid Marco Corella, Vinícius i Kylian Mbappé.
1: I 6 jugadores del Barça entre les 30 candidats candidates a la pilota d'or: Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Pallor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esmi Brooks. També hi són Alexia Putellas i Mapi León.
0: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts, va, que tornem a seguir ja en segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, que ara sí que hi tenim, perquè abans hem hagut de fer-la esperar, perquè si no, no teníem temps. L'Esther, des de Barcelona, bona nit, Esther.
1: Sí, bona nit.
0: Hola, gràcies per esperar.
1: Només faltaria. Tinc tot el temps del món.
0: Molt bé. Digui, digui.
1: Hi ha una paraula que trobo incordiant de sentir-la, que és la paraula bueno.
0: Bueno.
1: Sí, el bueno. Ara veig que bueno. Per què no es pot dir bé?
0: Sí, i tant. És que s'hauria de dir bé, però de tant en tant s'escapa el bueno, no?
1: Però molt sovint trobo.
0: Sí, tota la raó. Sí.
1: Però bueno, a part d'això, hi ha una altra qüestió que ja sé que no us afecta. És, es diuen que a Espanya la gent dorm poc. Mm. És claríssim. Amb els horaris de televisió que fan les pel·lícules, la gent s'ha adormit tardíssim. La pel·lícula les comencen a fer a les 11 de la nit. I la gent està, si esperen a veure al final, són les 11, a les 12 i quart. A quina hora se'n van a dormir? A la 1, es lleven a les 7, tothom va curt de son.
0: Totalment. I més, afegeix-li la pel·lícula i els talls per publicitat. Exacte. Llavors allò s'allarga, no?
1: Sí. Aleshores, per què no comencen abans? No entenc. Bueno, és igual, és un problema que no us afecta. Però bueno, tinc allò del dret. El bueno ja l'he llegat jo ara.
0: O sigui, veus?
1: Del dret al petaler, el que em diuen.
0: És ja. Que s'escapa sol, el bueno, eh? S'escapa sol. Ja ho
1: no,
0: veig,
1: que
0: això.
1: No se m'escapi, perquè el trobo fins i tot lleig. Bueno, és com... No sé. Intento que no se m'escapi, però sí, se m'ha escapat.
0: No passa res, no passa res, Esther.
1: No, molt bé. Sobreviurem.
0: I tant que sí. Molt bé, doncs...
1: D'acord, doncs res més, només s'ha greu de molestar per això.
0: No,
1: i bueno.
0: Que no és cap molèstia, que aquest és el programa, que per això truqueu, mare meva. Quin...
1: Ja està.
0: Ja està.
1: Primera vegada que ho veig, però...
0: Primera vegada que què, que truca?
1: Truco, sí.
0: Oh, doncs benvinguda, Esther. Me n'alegro que sigui la primera vegada. Espero que no sigui l'última, eh?
1: No sé, la meva edat ja no poden durar massa.
0: Què vol però dir bueno. Això? No, què m'està dient, no, dona de no? Vostè
1: que
0: aquí...
1: tinc 94 anys, que dimonis.
0: 94?
1: 94, sí.
0: Poc que ho sembla, Esther, que m'està dient que té 94 anys. I està com un pèsol de bé.
1: Bueno, la cintura, de coll per munt, sí. O sigui, allò que diuen, de coll per munt...
0: De cintura en amunt, sí. Vol dir que les cames no li responen, potser.
1: I aleshores, aviam, des de coll per avall, però si les cames, ja està. Les cames vaig amb cadira de rodes, però bueno, si va amb això, és indiferent. El que serveix encara
0: funciona, oi que sí?
1: De moment sí.
0: Doncs és l'important. Per tant, l'espero un altre dia, Esther, i que ens pugui escoltar durant molt de temps.
1: A reveure.
0: Adéu-siau. Adéu. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit. Bé, mira, m'he despertat just que la doctora estava parlant dels viatges.
0: Dels creuers, sí.
2: Home, m'ha recordat a mi. A més, ha dit, els dos primers noms que ha dit, diu o pots estar a l'Asco, a Fiji, jo hi he estat als dos llocs.
0: Ah, mira que bé.
2: Sí, amb temporades, m'ha fet gràcia, perquè dic, coi, he anat a dir a l'Asco i Fiji. Un al costat, a l'altre cantó de l'altre, no?
0: Sí.
2: A l'altra punta, dic, mira, a Sydney no, sí, a Austràlia no hi he estat. Però allò sí. I és que el que m'ha fet pensar que nosaltres ens havíem trobat que se'ns va morir una vegada una persona.
0: Oh, a dalt del creuer?
2: En el creuer, sí. Ostres. I estàvem al mig d'un lloc, estàvem a dies d'un lloc i de l'altre, i es va morir, va ser una cosa molt sobtada. Oh. I el vam posar al congelador, o sigui, no la... a la nevera.
0: No, que ho tenen una sala per fer tot això, vull dir, és que
2: escolta,
0: realment
2: mare,
0: està molt ben preparat.
2: Estic parlant de 50 anys enrere.
0: Ah, clar, ja devia ser diferent.
2: No era de tants milers de persones, no sé si hi havia 400 passatgers, era més
0: clar,
2: petit.
0: Clar, era més petit.
2: Sí, estava 50 anys enrere, avui en dia ha canviat molt la cosa,
0: sí,
2: però
0: sí, sí.
2: L'anècdota que s'havia mort i l'havíem hagut de posar al frigorífic allà.
0: I us ho van dir? Hola, que
2: nosaltres sí, perquè érem tripulació, el meu home era el capità, bueno, llavors no, que en el de passatge anava de staff captain, que era un primer oficial. No?
0: El teu home era capità de vaixell?
2: Sí.
0: Poc ho sabia, i això?
2: Bé,
0: Maria Rosa, aquí ets un sac de sorpreses. Jo no ho sabia,
2: no,
0: això.
2: Home, bé, els que són oients de fans ja ho
0: clar,
2: saben.
0: Clar, ja ho deuen
2: això,
0: saber, potser no n'hem parlat mai. Ostres, no, bé, quina gràcia.
2: No, cal, jo ara perquè he donat la casualitat aquesta.
0: Que ho has sentit,
2: però, bé,
0: clar.
2: Aleshores, clar, la tripulació ho sabia, però no tota. Perquè clar. Teníem indonesis i són supersticiosos a moltes coses. I llavors es va fer d'amagatotis i treure'l del vaixell sense que enteressin que teníem el mort, perquè com que som molt supersticiosos i teníem una part d'allò que era el que era cuina i cambrers i així, hi havia unes èpoques que eren indonesis.
0: Sí.
2: I d'allò es va fer d'amagat, no? Que no i la tripulació, o sigui, el passatge que no s'enterés per allò, perquè clar, també en el passatge hi ha molta, bastanta gent gran, que és el que, és que aleshores almenys és el que tenia quartos i temps per fer-ho,
0: clar,
2: no?
0: Clar, t'ho diràs. Sí.
2: Clar.
0: Escolta'm, puc demanar si en aquell, si fa 50 anys també hi havia un metge a bord?
2: En els d'allò, sí, sempre
0: sí,
2: havia.
0: Sempre, eh? Sí, sí.
2: Clar, i en els de passatge, sí, però en els mercants no, jo he anat molts anys en mercant.
0: I allà no hi ha res, eh?
2: Allà no, allà no n'hi ha. I esclar, sí, pots fer, segons on pues, fas venir un helicòpter, així al mig del mar, això sí que també ens va passar i tal, bé. Però la del mort ja et dic que era, i no és que no se n'enterés el passatge, ni aquella
0: ni
2: part de la
0: tripulació. Ni la tripulació que es podia
2: aquella
0: sentir.
2: Aquella part de la tripulació, clar. Que era d'amagatotis i així, fer-ho perquè, esclar, que no, perquè com que eren supersticiosos i així.
0: Oi.
2: Fins que vam arribar al port, ja estaven avisades les autoritats i tothom, i es va treure dissimuladament, perquè, esclar, això fa... també pot causar efecte en el passatge.
0: Clar, t'ho diràs.
2: Aquestes coses.
0: T'ho diràs, sí. T'ho diràs. Quina aventura, sí. Mare de Déu.
2: Sí.
0: Mare meva.
2: Sí, dic, ostres, clar, amb 50 anys també han canviat molt les coses, perquè sí. Era un vaixell més petit aquell, però bé, però esclar, aquestes coses hi són,
0: sí.
2: I és això, que esclar, com que fas moltes vegades la mateixa ruta, en el de passatge, ho fas seguit, doncs vas coneixent clar, més els llocs. En els mercants, esclar, ara hi vas, al cap d'uns mesos, potser hi vas o no hi vas més, ja sí, és més. No ho coneixes tant, és difícil, però
0: molt
2: bé.
0: Molt bé.
2: Escolta, aquesta senyora que deia el bueno, això m'ha fet pensar, que i tinc un article que el vaig retallar, que amb el diari que va sortir parlant del català, ara que s'està parlant molt i que si està malhabitant està fatal el català, bé. I hi ha una cosa que... A mi una cosa que m'ha cridat sempre l'atenció, per exemple, quan fan el futbol, diu en català i en valencià. Escolta'm, i també podríem posar en lleidatà, tu.
0: També.
2: Per exemple, no? No. I per què no posen en castellano i en andalús?
0: No, això no ho posen.
2: Oh, precisament, que vull dir que d'un català... Bé, és que el que els interessa és partir la llengua.
0: Mm.
2: És que no tinguem una relació ni amb Balears, ni amb València, ni en cap lloc. I hi havia un article que em va fer molta gràcia d'un tal senyor que es deia, a veure, diu Andreu González, i deia això, diu la mina de la Pollera s'agarró el colectivo para ir al laburo. Diu, això és espanyol d'Argentina, oi? Una varietat geogràfica. En canvi, diu la xica ix al carrer, diu, a granar cada vesprà. Diu, això no és català de València, sinó una llengua diferent.
0: Mare meva.
2: Diu, cap lògica, oi?
0: Ja.
2: Diu, cap ciència darrere d'això.
0: No.
2: És veritat, eh?
0: Sí.
2: És que està...
0: Sí.
2: I ho sé, fan dir, sí, cony, per què no posen a l'Andalús i segons el lloc és tancat que no en tens ni jota? No, però és que el que volen és partir com tot, bé. En fi, no, ara no entrarem en més, però volia dir això.
0: No, cal...
2: A mi aquest article em va fer molta gràcia, perquè,
0: sí,
2: esclar, això de la mina i el laburo, vite. Escolta...
0: És l'espanyol que es parla a l'Argentina, exacte. Sí.
2: És espanyol d'Argentina.
0: Sí,
2: en canvi, l'altre no, és una altra llengua.
0: És una altra llengua, correcte.
2: Sí, en fi, bé.
0: En fi, Maria Rosa, gràcies.
2: Vinga.
0: Una abraçada, bona nit.
2: Adéu, una abraçada, bona nit.
0: En Joan, des de l'Espluga Calba, bona nit.
3: Bona nit, Marta. Bueno, jo volia tornar a insistir només i ja ho acabarem, això del Vendrell,
0: sí.
3: O de apòstrof, el Vendrell, sí. El Vendrell, que ho va, sí, preguntar el Robert. Bueno, ja va explicar el Martí de Tossa, ho va explicar bé, però insistiré una mica més i ja està.
0: Molt bé.
3: Primer de tot, hem de dir que la manera correcta d'escriure l'article que acompanya el topònim Vendrell, o sigui el Vendrell, ha d'estar escrit en minúscula.
0: Sí.
3: Perquè això, jo vaig dir que, bueno, això ho diu l'Institut d'Estudis Catalans, que és la màxima autoritat lingüística del país.
0: Correcte.
3: Així doncs, no escriurem de apòstrof el amb majúscula Vendrell, sinó del, en minúscula, Vendrell.
0: Correcte.
3: I tampoc escriurem ni direm A, el, amb mayúscula Vendrell, sinó al minúscula Vendrell.
0: Vendrell.
3: Uh-huh. Llavors, bueno, justament tinc un llibre de Ramon Amigo i anglès, quan es va morir ara, no sé si va... poc, dos o tres anys, potser. Uh-huh. Tant, no sé. Que era una de les màximes autoritats científiques en toponímia i onomàstica catalanes, i va ser vicepresident de la Societat d'Onomàstica i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, que va publicar un llibre titulat Onomàstica i llenguatge, de cap a cap del país. Doncs bé, justament en aquest llibre hi ha un article titulat novament sobre toponímia i entre parèntesis amb relació al Vendrell. Però en aquest llibre, bueno, hi ha un article, el llibre es diu Onomàstica i llenguatge, vull dir, sí. Hi ha un article que parla de toponímia i amb relació al Vendrell, justament. I llavors en aquest article parla d'un llibre que va sortir al principi del segle XX, on hi surt l'escut del Vendrell. Dic això perquè Déu, doncs, està escrit en minúscula. I més avall, animeu una persona a recollir l'onomàstica actual i antiga del terme del Vendrell. Ho dic perquè, bueno, justament parla del Vendrell. I també està escrit Déu en minúscula. O sigui que, a veure si...
0: Queda clar, si... Ja ens queda clar per sempre. Molt bé.
3: Exacte.
0: Molt bé, perfecte.
3: I aprofito per donar molts records a la gent del Vendrell.
0: Vinga, doncs de passada, des de l'Espluga Calba. Molt bé, Joan, moltes gràcies.
3: I després, perdona, que puc saludar una persona també?
0: Digues.
3: Doncs saludo una oient del programa, que fa molts anys que l'escolta, que es diu Lluïsa Meseguer, i és del barri de Sant Antoni de Barcelona.
0: Molt bé, doncs vinga, els records cap a la Lluïsa. Moltes gràcies, Joan.
3: Bona nit i bon programa.
0: Bona nit. L'Anna, des de Puigcerdà, bona nit.
4: Hola, maca. Amb tu no he trucat masses vegades, però sóc una xiva trucant.
0: Molt bé.
4: Vaja,
0: doncs ben trobada.
4: Ara vinc de festa, es pot dir, perquè avui és la festa de les Mare de Déus i aquí aquest poble hi tenim la Mare de Déu de la Sagristia. Mm. Però, bueno, no et trucava per això. Et trucava per dir-te que aquesta rosa de Sant Cugat és tot un fenomen. Tot això del sub, dels vaixells i això, jo la conec perquè vaig tenir la sort no fa gaires dies aquí a Puigcerdà que ella allà a Sant Cugat hi té un amic que es diu Antonio, que som íntims amic aquí a Puigcerdà, i li diu a l'Antonio: anem carrer Major avall, que allà baix hi trobarem l'Anita, perquè aquí molta gent em coneixen per l'Anita, saps?
0: L'Anita, molt bé.
4: Una bona abraçada al mig del carrer Major d'aquí a Puigcerdà.
0: Ai, que bé, tu, molt bé.
4: És que és molt maca. Bueno, a veure, jo d'aquí dels ignorants...
0: Has fet amics, has fet amigues.
4: Bueno, oi, he fet amigues, i les quines ja no hi són, i hi ha hagut una taxista que trucava. A veure, tinc les meves col·legues, que ens diguem les tiques, que totes trucaven, el que passa que ara fa molt temps que no truquen gaire. Ja. Saps on truquen? A vegades truquem i no els diem.
0: Ah, doncs mira, perfecte. Sí. Molt bé.
4: A veure, home, s'ha de fer una mica de ràdio, no?
0: Clar, dona. Ara... Oh, són molts sí, anys, ja el teníeu com adoptat, ja.
4: No, però saps què passa? Que a Puigcerdà han dit, ai, cony, aquesta ara de Puigcerdà qui és? Va veure, però no sabien qui era.
0: Ja.
4: I ara em diuen, escolta, mana, que no hi truques mai ara a la nit dels ignorants.
0: Ara et troben a faltar, ves.
4: Oh, sí, pues no és broma, eh? No.
0: Mira,
4: és broma.
0: Doncs avui estàs trucant.
4: A veure, a més, tinc moltes fotos de les sortides que havíem fet, amb el Javier tinc fotos de... Bueno, tinc unes fotos molt maques d'unes senyores pobretes, totes molt grans, que ja no hi són, que l'altre dia quan les va fer vindre gent aquí a tu l'estudi, estaven totes... Tinc unes fotos més maques, l'altre dia me les mirava i ja estaven fent pena, perquè hi havia la taxista que les anava a buscar i les portava.
0: I les portava, que bonic.
4: Que és dir que tenia amistat amb totes i alguna pobreta que se m'ha mort ja, però bueno, és igual, moltes amistats aquí a la nit dels ignorants.
0: Doncs me n'alegro molt.
4: No t'he trucat gaires vegades.
0: No passa res.
4: M'agrada molt com fas el programa.
0: Mentre estiguis escoltant, jo estic feliç de la vida, Anna.
4: Que sí?
0: Clar, dona.
4: Sí, normalment sempre l'escolto.
0: Molt bé, molt bé.
4: Ja sé que hi ha que els agrada, que no els agrada, bueno, doncs pues quan no t'agrada canvies de missa, dic
0: jo, tant,
4: no? Oh,
0: tant, santa llibertat, només faltaria. Sí, sí, sí.
4: I ara avui, doncs, pues, he vingut de festa perquè hem fet una professó, coses d'aquestes de les... La festa del poble, és molt, molt del poble, saps? Aquí hi ha hagut un concert, hi ha hagut la professó, i hem anat ara un ratet allà que hem fet els... en el campanar, hem fet els focs artificials, que són molt macos, i, bueno, amb una altra amiga, que, a més, tinc una amiga, que aquest senyor que li has dit, ara arriba l'Àlex, aquest senyor Àlex, que està per aquí amb tu, que don, el meu fill amb ell...
0: Sí, l'Àlex Bosch, d'informatiu, sí.
4: Exacte, doncs pues, som molt, molt, molt amics.
0: Molt bé, escolta.
4: Amb el meu fill... més, digue-li, veuràs...
0: Segur, segur, em sembla que m'ho va dir un dia, l'any passat una vegada que vas trucar, em sembla que m'ho va dir. Sí, sí, sí.
4: Ah, bé, i llavors amb la seva mare, que aquesta nit m'està esperant, perquè li he dit, ara t'ho explicaré, l'any que ve va vindre de Puigcerdà pel foc del llac. Diu, però l'any que ve vindré per aquí a la professora i a fer la festa del campanar.
0: Doncs vinga, tots de festa, ara.
4: Ah,
0: molt bé, Anna. Doncs ja li donaré records. Igualment per tu. Una abraçada. Que vagi bé la resta de festes. Vinga.
4: Tens oients aquí a la Cerdanya. El que passa que no et truquen.
0: No passa res. Qui vulgui que truqui, a veure, està bé que truqui, però si no, si els tenim i ens escolten, jo sóc feliç. Vinga, una abraçada.
4: A veure, jo he escoltat anys i panys, havia sigut estrella amiga amb la, com es deia, aquella mossa tan maca, ara no me'n recordo com es diu. La Mireia Ballol, això.
0: Sí, la Mireia, i tant.
4: Bueno, el dia que vam despedir el Xavier, hi eres tu?
0: El dia... vaig passar, sí.
4: Vam estar allà a l'Ateneu.
0: Sí, i tant que hi era, i tant, el dia que va fer la gran sucada, i tant que hi era, si em va fer anar, m'hi va fer anar, i tant.
4: Jo també vaig estar allà, no sé si vaig estar allà.
0: No sé, no me'n recordo, no passa res.
4: Sóc ignorant de tot el país.
0: Total, però està bé, així aprenem. Vinga, Anna, una abraçada, que tinc gent esperant. Un petó. Adéu.
4: Ja vaig dir que no, jo, que sigui ràpida, però veig que no ho sigui un caire.
0: No passa res. Vinga, bona nit.
4: Una abraçada a tots els que ens escolten, les meves amistats.
0: Vinga, totes les amigues i que truquin. Anna, un petó, adéu. La Mercè des de Polinyà, bona nit.
5: Hola, bona nit. Mira, no sé per on començar, perquè és curiós que cada cosa que anava escoltant se m'anava enganxant amb la següent. M'entens? Començarem per el del català.
0: Digues.
5: No cal sorprendre's que en l'acte de reconeixement i tal i qual es pareix en castellà. A mi el que em sorprèn, per exemple, metges, gent que està ja aquí a Catalunya instal·lada de fa molt temps, que suposa que no són tontets, que són intel·ligents, no parlin català. Parlo pel meu metge que tinc aquí a Polinyà. Bueno, no entén el català. No sé si és de Bolívia o de Colòmbia, no ho sé. Aleshores, és superemparat. Molt bé, dic, aviam, vull canviar de metge. Qui hi ha? A veure, miri, fulanita, ta-ta-ta-ta, tots són americans. Ah, vale. Bueno, ja m'ho repensaré. Però al final he arribat a la conclusió, seguint una altra filosofia, que, mire, si pueden no vaya al médico. Perquè ara una amiga, amb un metge, no d'aquí, mira, del poble del costat, de Sant Benet. Amb un encostipat brutal que tenia. Bueno, va al metge i li dona ibuprofeno i paracetamol. I ja se't passarà, m'entens? S'està ofegant d'una mena d'encostipat, mocs, tal. És que debo tener la gripe, no sé què. Tornen al metge i més molts, no, pues tome antibiòtics. Diu, però agafa una radiografia per a ver... No
0: té
5: falta, perquè no tiene nada. Ai, colló, ai, mira, s'ha parlat malament. No s'ha de parlar malament, eh? Aquí ha trucat algú que diu...
0: Sí, perquè hem tingut alguna experiència, sí, per
5: excuse
0: això...
5: Excuse me.
0: No passa res.
5: Parlarem en anglès. Escolta'm, aleshores, diu, bueno, però... Perquè volen... Ara se m'ha anat al fil, eh? Però... Llavors dic, mira, noia, dius que et diuen, si et diuen que no tens res, per què et donen antibiòtic? O sigui que després, el segon pas del protocol, aquesta gent que fan de metges, tenen un protocol i el segueixen. I si tu has d'estar... no passen el circuit següent d'enviar-te amb un especialista del que sigui,
0: sí,
5: hasta que no t'has pres no sé quantes pastilles, o sigui, bueno, és igual.
0: Sí, millor no anar al metge, està clar, està clar.
5: Si
0: sí,
5: puede, no vaya al médico.
0: Exacte,
5: no sé
0: això sempre.
5: Si aquest metge, si pot, no vagi al metge.
0: No hi vagis, sí, sí. I, vale? Molt bé, Mercè.
5: I llavors, lo de l'aigua de mar, jo li vaig dir a aquesta noia, mira, jo em prendria aigua de mar, i l'aigua de mar és fantàstica, per això no la recepten ni ningú, ni ningú. I la van retirar, eh? El senyor Quinton tenia un museu, ai, un museu no, una escultura a París, i la van treure, perquè l'aigua de mar cura malalties, perquè els éssers humans, un altre ha parlat aquí no sé què de l'ànima,
0: sí,
5: els éssers humans som electromagnètics i tenim una força dintre nostra i un sistema immune que sap on ha d'anar a parar i com s'ha de curar. M'entens? O sigui, el que pensen les nostres neurones del coco es comuniquen amb les del ronyó. I bueno, no sé què més dir-vos, m'entens? O sigui, però, la veritat, el que pugui que no vagi al metge, no són serios. I si tens molts problemes grossos, vés-te'n al psicòleg. Saps? Vull dir...
0: Sí, sí.
5: Estic com una mica, a vegades, dic, bueno, és que a mi ara, aviam, no sé si això algú m'ho podrà contestar, però ara estic intrigada, qui és el que està dissenyant aquest plan? Aquest plan de destruir el català, aquest plan d'atontar-nos a tots, aquest plan. M'agradaria que hi haguessin més periodistes que se rebel·lessin, perquè jo escolto diverses emissores i bueno.
0: Això ara entraríem en un debat que ara no tenim temps, però vaja, el deixem per un altre dia, aquest debat, Mercè.
5: Vale, ara ja no m'agafareu la ràdio, perquè ara ja m'heu crissat, però...
0: No, home, no, què vol dir això? Jo agafo tothom i et dic, mentre no insultem, aquí agafem a tothom, Mercè.
5: No. Això d'insultar...
0: No passa res.
5: I penseu i tingueu confiança, cadascú, parlo a totes les senyores, encara que tinguin 70, 80 o 90, que tenen un sistema immune i que Déu està dintre nostre. No Déu. La potència creadora, saps? I l'aigua de mar no la menyspreeu.
0: No la menysprem. Jo m'hi banyo, l'aire. A l'aigua de mar, jo m'hi banyo, de moment.
5: No, i te'n pots veure un glopet. Però, a veure,
0: no, que no em senta bé, ja t'ho dic ara. Però,
5: bueno,
0: vaja.
5: Però llavors el que venen les farmàcies... Que
0: és
5: venen,
0: una altra cosa, sí.
5: Clar, que es diu en plasma de Quinton i hi ha més ampolletes, bueno, ja és una cosa més sofisticada.
0: Sí, sí, sí.
5: I hi ha l'isotona, la hipertònica, isotònica...
0: Mare meva, quanta cosa. Molt bé, Mercè, t'agraeixo la trucada. Una abraçada.
5: Gràcies.
0: Vinga, adéu-siau, bona nit. D'aquí un minut arribarem a 2:15 de la matinada. Ens n'anem lluny. Aquests últims dies passa moltes vegades que vaig dient i ara estrenem i saludem algú que fins ara no hi era, perquè es tracta d'això, no? Cada temporada, doncs, un intenta renovar-se, i avui és aquest el cas. Avui hem de saludar per primera vegada una persona que vosaltres, oients ignorants, ja coneixeu. Alguns el coneixeu de fa molts anys, d'altres l'heu retrobat doncs fa una mica menys, però estic convençuda que si escolteu la seva veu sabreu perfectament de qui parlo. De moment no direm el nom. Hola, bona nit.
6: Bona nit. On anem? Amb Jordi Llompart.
0: Tothom li ha sorgit en el seu software qui és en Jordi Llompart, que és periodista i cineasta, i que aquesta temporada ens acompanyarà cada mes per explicar-nos on anem pel món, no? Perquè com que ets un noi molt viatjat, diguéssim, no?
6: Sí.
0: Li vam proposar si volia fer aquesta secció, ajudar-nos a fer aquesta secció on anem, que la temporada passada també hi havia en Toni Arbonés, aquest any en Jordi Llompart ens portarà pel món. Per tant, benvingut, molt contenta de tenir-te a la nit dels ignorants.
6: Doncs molt bona nit. Bé, jo us portaré de la mà meva, però en tot cas ho faré amb la meva visió particular, és a dir, que tothom pot fer el viatge al seu aire i tothom pot conèixer món al seu aire i de la seva manera, de manera que no hi ha una sola manera de viatjar i de conèixer món, de manera que amb això vull ser humil i prudent, dient-li a la gent que, bueno, que potser comentaré coses que potser algunes altres persones les han digerit o les han vist d'una forma o amb una òptica diferent.
0: Però es tracta d'això, no? Tu fas la teva visió i després la gent pots anar-hi o no, perquè com que tu els hi hauràs explicat, potser ja ho hauran visitat. Per tant, Jordi, per començar la temporada, què ens proposes?
6: Mira, jo us proposo anar al

0: mira, sempre que parlem d'Egipte, sempre tenim en ment, en fi, l'Egipte dels faraons. Vull dir, remuntar-nos a 3.500 anys enrere, etc, etc. No, jo, a mi m'agradaria que la gent conegués el Caire islàmic. Alguna vegada he portat gent a veure-la, perquè com que he fet diversos treballs cinematogràfics allà, d'encàrrec, amb els quals doncs, he filmat, per exemple, tot el Caire islàmic en profunditat, he descobert una ciutat del Caire que ja la coneixia, perquè jo he estat més de 20 i tantes vegades al Caire. Sí, sí. Sí, sí. El meu primer matrimoni, em vaig casar al Caire, també. Vull dir que tinc una relació amb el Caire bastant estreta, profunda, sí, estreta, de fa molts anys, tot i que ara ja fa uns quants anys que no hi viatjo tant, no? Però el Caire és una ciutat apassionant i la gent, de vegades, quan viatja a Egipte, doncs bé, fa el salt a veure, doncs, en fi, les piràmides, els temples, Luxor, Assuan, etcètera, etcètera, i no s'entreté gaire en veure el Caire.
1: És veritat.
0: I el Caire és fascinant. El passat islàmic del Caire va començar, penseu, a l'any 969 després de Crist, amb la fundació de la ciutat amurallada d'Al-Qahira, que per això es diu Caire, que és una derivació d'Al-Qahira, que vol dir la victoriosa, que va ser quan els fatimites, que eren, diguem-ne, doncs, un grup, diguem-ne, religiós, combatiu, descendent del nebot del profeta Mahoma, doncs es va rebel·lar a la part del nord de l'Àfrica i va conquerir la ciutat. La ciutat, de fet, ja havia estat fundada abans, és a dir, les tropes islàmiques, unes primeres tropes islàmiques, ja es van establir el que després seria el Caire, al costat del riu Nil, que això encara ho podem visitar avui en dia, que és el barri d'Al-Fustat, però que era bàsicament una ciutat que era un destacament militar amb cases de servei, és a dir, amb una població que anava creixent al voltant d'un destacament militar i poca cosa més, no? Després també hem de tenir en compte que el Caire ja tenia també alguns antecedents de patrimoni cultural i de població cristiana copta. És a dir, que, bueno, que els orígens del Caire es perden en el temps molt enrere, no? Si anem enrere, hauríem d'anar a l'any 600 aproximadament, quan es crea la ciutat d'Al-Fustat i ja es crea la primera mesquita, etc. Però en realitat, la ciutat del Caire islàmic, amb aquest nom d'Al-Qahira, la funden aquests, els fatimites, que són musulmans xiïtes, que donen com un cop d'estat, vull dir, es carreguen a la gent que tenia el poder a l'antiga Al-Qahira, o el que era abans Al-Qahira, i a partir d'aquí, doncs, creen una sèrie de palaus, una ciutat governativa, després, i a partir d'aquí comença a créixer el que serà la ciutat islàmica.
1: Però això no t'ho ensenyen d'entrada, la gent que se'n va al Caire? És això que dius, no? Fas un recorregut i al Caire t'hi estàs, què? Un dia i mig, com a molt?
0: Exacte.
1: I tu és el que reivindiques, no?
0: Sí,
1: o sigui, més enllà del museu del Caire, ja sabem que ara és nou, etcètera, més enllà del museu hi ha una altra vida, no?
0: Sí, sí, més enllà d'aquest museu d'antiguitats, que realment et mostra d'una forma brutal tot el patrimoni de l'època dels faraons, que realment és esplendorós, però també és molt esplendorós això. Pensa que també hi ha un museu d'art islàmic al Caire, poc visitat per la part dels turistes, però que és excepcional perquè recull obres de totes les èpoques, dels fatimites. Mira, els fatimites van governar la ciutat del Caire del 969 al 1171, són uns 200 anys i escaig. Després els aiúbides, després els mamelucs i després els otomans. Després van venir els francesos, etc. I després ja entrem en una època ja moderna. Curiosament, des d'aquell primer nucli d'Al-Fustat, de primera ciutat amb gent musulmana, d'aquella tropa que s'estableix allí conquerint el territori, fins al Caire d'avui, que és una ciutat que amb la seva conurbació té 25 milions d'habitants.
1: Sí, mare meva. Vull dir que... 25, o sigui, 25 Catalunya, que som ara de 7-8, no? Per entendre'ns, imagina't, parlem d'una ciutat, no d'un país.
0: Exacte. Imagina't el que ha crescut això, no? Vull dir que fins i tot jo mateix, vull dir que porto, doncs mira, no sé, des de la primera vegada que vaig anar al Caire fins ara, han passat molts anys, veig una ciutat amb una transformació
1: bestial,
0: no? Es va transformant. Però el que queda és precisament aquesta ciutat, aquest nucli de Ciutat Vella, eh? A veure, on hi ha el mercat de Han al-Khalili, on hi ha la mesquita de l'Àzhar, que és una mesquita, universitat, és una de les principals mesquites del món i una referència mundial amb estudis islàmics, no? Una mesquita absolutament esplendorosa, plena de vida, etc. No? Hi ha moltes més mesquites, no? Ibn al-Amr, o, per exemple, Ibn Tulun, moltes altres mesquites al Caire, que tenen, bueno, que el seu, la mostra del seu patrimoni cultural islàmic és demencial, brutal, no? Llavors jo recomano molt a la gent que, per exemple, doncs faci una ruta per aquest Caire fatimita, per exemple, des de la porta de Bab el-Futuh, que és al nord de, o sigui, és la porta de la muralla nord d'aquesta ciutat medieval antiga, fins a Bab el-Subaila, que és la porta a la muralla sud. Impressionant, si teniu l'oportunitat de ficar-vos, doncs com jo he fet amb alguna gent quan ha vingut, no? Escolta, entrem a veure les cases com són. Flipes.
1: Però què vols dir, que la gent deixa entrar?
0: Bueno, si tu ho demanes...
1: O sigui, si ho demanes bé?
0: Si ho demanes bé, sí. O sigui, una de les coses maques que tenen els egipcis és que són molt acollidors. La gent és acollidora. O sigui, sí que és veritat que és una ciutat... Bueno, vull dir que hi ha actituds de tota mena, però sí, vull dir-te que si tu hi entres bé, la gent t'acull, la gent t'ensenya coses, etc. Després hi ha una altra part interessant, que és Darb el-Ahmar, que es diu, que és a partir de Bab el-Zubaila. És un barri que també continua tenint un patrimoni de mesquites que s'estén fins a la ciutadella de Saladí, que és també extraordinari de visitar, on hi ha tallers, tintoreries antigues. Tu imagina't, a dins de la ciutat veus encara com tracten el cuir, com tinten els colors de les robes, o sigui... Dius, home...
1: A dins de les cases,
0: Sí, sí, sí. I això és el Caire. O sigui, veus coses... Veus
1: això no t'ensenya ningú,
0: amb carros i ases,
1: com tu dius.
0: Veus, vull dir, mercats, allò on les gàbies de fusta amb els animalons estan per vendre, veus fruiteries exòtiques, veus coses que són al·lucinants. O sigui, encara veus aquell Caire, diguem-ne, del passat, de fa 300
1: Clar,
0: anys.
1: Clar, que si et deixen allà, tu no saps que estàs al 2026, ni
0: exacte,
1: molt menys, no?
0: Exacte, ni molt menys, no? Amb carrerons estrets, amb sinuosos, amb gent de totes les races, perquè, a més, el Caire també és una ciutat que ha adaptat molta immigració procedent dels països veïns, sobretot també de Sudan, etc. No? Vull dir que és un recorregut meravellós. Aconsello també anar a veure els Jardins de l'Àzhar. Els Jardins de l'Àzhar és molt curiós perquè estan justament a tocar les muralles de la ciutat antiga i era un dipositori de deixalles, el més gran dipositori de deixalles, d'escombraries del Caire.
1: I ara és un jardí?
0: És un jardí, sí senyora, perquè gràcies a la Fundació Aga Khan es van posar en un projecte que consistia en reformar, reconvertir tot aquell petit monticle, no? Que és com un petit Montjuïc, per dir-ho d'alguna forma, no?
1: Sí.
0: I, bueno, ho van reformar tot i ara hi ha una zona verda extraordinària que és pràcticament l'única zona verda que hi ha en el centre del Caire, l'única. Però allà també pots disfrutar molt veient com interacciona la gent, nois amb les seves parelles, van a fer-se fotos de casament, flipes, no?
1: Clar,
0: perquè van totes les famílies a fer-se les fotos...
1: Vestir amb el millor, amb el millor
0: exacte,
1: que tenen, no?
0: Amb el millor que tenen, que per nosaltres també és molt exòtic, moltíssimes vegades. Llavors veus grups de nois joves que van doncs amb la tabla, amb aquests tamborets, o a picar, a fer música, o radiocassets, o el que sigui, i van a passar la tarda allà. Bueno, hi ha fonts, hi ha fonts d'aigua, hi ha jardins amb diverses espècies botàniques, també molt, molt interessants de veure. Bueno, és una cosa absolutament extraordinària.
1: Intento imaginar-m'ho, perquè jo he estat al Caire i jo crec que això no ho he vist.
0: No.
1: Que no, no, perquè bueno, no m'hi han portat, clar, jo hi he estat, i hi ha hagut una persona que m'ha dit, mira, has de venir això, això i això, que és un guia. No et porten a aquests llocs.
0: No, perquè la majoria de coses, per exemple, els tours turístics que es fan a Egipte, bàsicament se centren molt en el patrimoni de l'època faraònica.
1: Piràmides i museu.
0: I la ciutat del Caire, doncs, bueno, es visita molt poc, com tu has dit abans, no? Tens un dia, dos, no? Però, bueno, si t'estàs 3 o 4 dies, tampoc cal molts més, eh? Però vull dir que és allò de dir, bueno, vaig a centrar-me en la ciutat. Pensa que aquest parc de l'Àzhar es troba entre Darb el-Ahmar, o entre, per entendre'ns, l'Àzhar, i la ciutat dels morts. Vull dir que... I també és un punt molt maco, o sigui, perquè puges a dalt del monticle
1: i tens una
0: vista extraordinària de tota la ciutat, no? I, bueno, vull dir-te que, bueno, tenim una ciutat, sí, que no ens l'acabem, no?
1: No, clar, però llavors has de buscar o algun guia o algú, tipus tu, no?, que et facis una excursió i ens portis al Caire i ens puguis ensenyar totes aquestes coses, perquè si intentes buscar un paquet turístic en què això s'ensenyi, jo crec que és complicat, com a mínim en aquest país. No sé si en altres països fan aquest tipus de rutes, no?
0: No, bueno, ara s'està començant a fer una mica... Bueno, jo quan ho vaig proposar per primera vegada amb una agència, bueno, amb el Tahir concretament, no, que havien fet alguna cosa, se'm van quedar, doncs, ostres, vols dir? I sí, i la gent va disfrutar-ho moltíssim. Mira, jo ara voldria dir una sèrie de llocs clau que, si aneu a visitar, no us heu de perdre.
1: Vinga.
0: Primer, la mesquita de l'Àzhar, fundada al segle X. Va evolucionar ràpidament fins a convertir-se, com he dit abans, en una de les universitats i centres d'estudi islàmic sunnita més importants del món. Uh-huh. El carrer Al-Muiz. Al-Muiz, aquest carrer és considerat el cor del Caire històric. Conserva un nombre extraordinari d'edificis medievals, mesquites, banys, escoles, al llarg d'un quilòmetre i pico de recorregut. Uh-huh. I travessa de nord a sud tota aquesta ciutat monumental del Caire. Teniu el basar de Han al-Khalili, això sí que us hi porten.
1: Aquest és un clàssic,
0: és un clàssic,
1: porten,
0: sí, és un clàssic.
1: I que et volen vendre tot, les coses, això també, eh?
0: Sí, també he de dir, a veure, és un mercat que es va crear al segle XIV, manté viva una mica l'essència del comerç i l'artesania medievals, però cada cop més s'ha convertit en un mercat turístic.
1: Sí, està clar.
0: Jo recordo la primera vegada que hi vaig anar, encara hi havia aquella essència realment viva de mercaderies que arribaven de la resta de l'Àfrica, no? Per exemple, molts productes que arribaven a les caravanes camelleres que venien del Sudan, i trobaves coses meravelloses.
1: I ara t'intenten vendre la xilava al primer moment, sí. I si et veuen que ets català, Barça-Barcelona, i si no... Sí, és així.
0: Sí. Durant molts anys era molt conegut un venedor a Han al-Khalili que es deia Jordi,
1: sí,
0: que mai hem sabut si realment es deia Jordi o realment va adoptar el nom com per...
1: Jo crec que hi ha una paradeta que es diu Jordi.
0: Sí.
1: Hi ha una paradeta que t'hi porten, a més.
0: Exacte.
1: Saps què dius?
0: Sí,
1: però, en fi...
0: Jo, el públic català és meu, no?
1: Exacte, sí.
0: Aleshores, les portes medievals, Bab el-Zubaila i Bab el-Futuh, que estan a les muralles. Això és absolutament essencial de veure. I hi ha, doncs, fora, diguem-ne, del que és aquest centre del Caire, ismailita, xiita...
1: Què més podem veure?
0: Que és la seva fundació, doncs, dues coses més que us dic.
1: Vinga.
0: No us perdeu la mesquita de l'Ahmar, del segle XII, construïda el 1125 durant el califat fatimita, perdona, aquesta està dins, i a fora, la mesquita d'Amar ibn al-As, que és de l'any 642. És el primer temple islàmic aixecat en sol egipci, situat al nucli original del fustat abans de la fundació de la ciutat amurellada del Caire. Uh-huh. I al voltant d'això podeu veure el patrimoni copte, amb l'església de Sant Jordi, uh-huh, amb l'església La Penjada, el Muallak. En fi, teniu moltes coses a veure. Ho deixo aquí, perquè si no m'estendria moltíssim.
1: No.
0: Però
1: el Caire islàmic, prenem nota, i més enllà... Ja...

0: Després, hi ha una resposta que ens ha deixat al WhatsApp del programa, la Clara, sobre la roba i el vinagre, recordeu?
1: Fa molts anys, potser fa 10 anys, que faig servir vinagre, i faig servir vinagre de marca blanca, de vi normal, de tota la vida, i ho faig servir per tota la roba. No és vinagre blanc, això sí. Ho faig servir per tota la roba, la blanca, la negra, tota, i no faig servir mai suavitzant. Els cistelletes de marron, però és igual, no passa res, no s'acaba el món. I la roba surt impecable, i fresca, i neta, i perfecta.
0: Doncs això és el que ens diu la Clara. En canvi, el Jaume Ignasi ens ha deixat un altre missatge escrit que diu: millor no posar el vinagre a la rentadora, ja que es menja la creueta que subjecta el bombo del motor. Això ens diu ell. I diu: ah, els insectes els faig pujar a un paper i els deixo a la finestra. Suposo que feia referència als dragonets que van preguntar l'altre dia. Insecte, dragonet? És un insecte, no és un insecte, el dragonet. No, doncs no sé per quins insectes es referia, però vaja, ell diu que els treu d'aquesta manera. Suposo que potser els peixets de plata, que havia dit alguna altra persona que havia demanat si es menjava els llibres o no. Però vaja, en definitiva, és el que ens diuen... És que uns diuen una cosa i una altra gent diu una altra. Clar, ningú havia fet aquesta referència específica que el vinagre es menja la creueta que subjecta el bombo del motor. Clar, hi ha gent que en fa servir durant molt de temps. El que no hem preguntat, aquesta gent que fa molt de temps que fa servir el vinagre, és si tenen la mateixa rentadora o pel camí n'han hagut d'estrenar més d'una. Però com que no ho sabem, doncs mira, els missatges que rebem és els que escoltem aquí el programa, intentem ajudar a la gent el màxim possible.

0: pronta per anar a dormir.
1: Doncs aquesta setmana us estem presentant algunes de les històries que formen part del llibre Aquesta nit passarà la guilla, d'Antoni Pla de Vall, editat per Proa. I el conte d'avui, de fet, el llegirem en dos dies, està partit, entre avui i demà, i porta per títol No sé què em passa. Estic ben amoïnada. He perdut la gana i no menjo res. Aquests dies, res de res. No sé pas què em passa. Des de fa unes setmanes no sóc pas la mateixa. Tinc molta son. A més, una son terrible. Com si mai de la vida no hagués aclucat cap ull i em calgués recuperar tota la son endarrerida. I em passo tot el sant dia dormint com un soc. I per descomptat, tota la nit que faig d'una tirada, sense despertar-me ni una sola vegada, ni tan sols, quan la primera claror del dia entra per les escletxes de la persiana amb la baixada del menjador i em marca, em diuen aquí a casa, unes ratlles de llum damunt del cos. Gairebé no em moc del costat de la llar de foc, on estic tan calenta, i només m'aixeco de tant en tant per anar a beure, amb moltes penes i treballs, una mica d'aigua, quatre gotes i prou, perquè el coll se m'ha com tancat. I em costa fer-hi passar líquid sense sentir el fregament desagradable de cada gota tirant avall. No em ve de gust ni la llet, tant que m'ha agradat tota la vida, presa de qualsevol manera, freda, tèbia i calenta, perquè no sóc gens maniàtica. I ara, en canvi, no sofreixo ni veure-la, com si l'hagués avorrida. En resum, aquest gener tan fred que tenim se'm fa molt llarg i passa un hivern dolent, dolent, dolent. El més galdós de la meva vida. M'he aprimat molt, prou que m'ho trobo. Una bestiesa. Mai no se m'havien marcat tant les costelles i els ossos de l'esquena. Quin secall que m'he tornat. Ma casa on dena i em sento molt fluixa, sense esma ni delit i, sobretot, sense gens de força a les cames, tan lleugeres i valentes com les he tingut sempre. I ja no m'esforço a pujar l'escala tan dreta per anar al pis de dalt i estar-me una estona a la cadira de boga de la cambra petita, prenent el sol calentó del migdia vora la finestra que dona a la banda de darrere la casa, o per estirar-me ben estirada al llit de matrimoni de la cambra del costat, o al sofà, tan tou, tan còmode, de la biblioteca, tot mirant sense mirar, perquè per molt que m'hi fixi, tampoc no entenc què diuen els lloms, les fileres llarguíssimes de llibres que tapen totes les parets de dalt a baix. No hi pujo, perquè no puc, i sabent que

fracassaré cada vegada que ho intenti. Ja m'he tret del cap insistir-hi i tornar-me a cansar endebades com una burra. El cap de setmana passat, a més, vaig tenir un escarment que encara em frena més. Tossuda com sóc, em vaig animar dient-me que podia treure forces de flaquesa i deixar-me parada a mi mateixa pel que encara era capaç de fer. I vaig pagar molt cara la gosadia. Quan era mitja escala, no, em sembla que em quedo curta, una mica més amunt. Després que superés graó rere graó, doncs amb tota la pena del món i sempre ben arrambada la paret, em van fallar de cop les maleïdes cames, ma casa amb dena, i com que no vaig poder agafar-me enlloc, vaig baixar a capgirells tots els esglaons d'un a un o de dos en dos fins a quedar ben esterniada al replà final de l'escala dels collons. Quina sort, encara que estava sola a casa i ningú no va veure la tamborinada que vaig fotre. No vull fer el ploricó per la caiguda. Soc soferta de mena i no m'agrada gaire que em planyin. Tinc el meu petit orgull, jo. La veritat és que veient el llamp de tros d'escala per on vaig baixar fent tombarelles, m'hauria pogut trencar coll i barres. Però vaig tenir la sort de no fer-me gaire mal. Només unes patacades a l'esquena, les cuixes, la panxa i sobretot el cap. Encara tinc una mica ressentits, però em vaig espantar tant que vaig fer el pensament que no ho tornaria a provar fins que no em sentís ben valenta una altra vegada. La força que necessito, però, no em torna i estic molt neguitosa perquè en comptes d'anar endavant, vaig endarrere, cada dia una mica més, i no sé ni com ni quant de temps resistiré aquesta pèrdua de pes i de força i, sobretot, d'ànims, que és el més important de tot, perquè sense ànims, ja ho sabeu, no som ni valem res. Estic tan dèbil que no em sento el cos. La Mònica, el dia que tornem a la clínica, ens vantarà, m'hi jugo no sé què, que arrossego una bona anèmia i que tot és tan educada i primmirada, potser ens renyarà per haver trigat tant a anar-la a veure. Estic molt desanimada, ja ho veieu, davant aquest mal panorama. En comptes de refer-me, reculo i reculo. Un detall que m'ho confirma és que des de fa 3 o 4 dies, no recordo exactament quants, perquè dormint tant com dormo, els dies se m'enganxen i em costa molt separar-los. Ja no camino gens, ni una passa curta, no em surt, i en tinc una pena tan gran que no sé ni explicar-la. Em costa aguantar-me dreta quan m'aixeco, i per no tornar-me a fotre de lloros i exposar-me a rebre més cops, he agafat, diguem-ne, babaua, el costum d'arrossegar-me pel terra del menjador com un cuc quan em sembla que em ve de gust beure una mica d'aigua. He de dir que si hi ha algú per la casa, m'acompanyen de molt bona gana, tant per arribar a la cuina com per tornar després al costat de la llar de foc. I no se'm fa així tan costerut mullar-me la boca seca i pastosa, però m'empipa, ho soc ben franca, molestar-los, perquè avui en dia tothom va de bòlit per culpa de la feina. Amb aquests horaris sovint tan estranys que encenen els nervis de la gent més tranquil·la i em sembla que els torbo massa. M'assisteixen en tot el que poden i jo n'estic molt contenta, la veritat, i em deixo ajudar sempre, com quan em carreguen el cotxe amb molta suavitat i em porten a la clínica perquè la Mònica m'examini i emeti el seu veredicte sobre el tropell de salut que em destarota l'humor, però sempre em sembla una mania com una altra que el robo massa estona del seu temps lliure. No els vull ser una càrrega perquè sóc com sóc i sé que no m'ho perdonaria. I a vegades, si puc aguantar-me una estona més, m'espero fins que em quedo sola dins de casa i, en acabat, m'arrossego tranquil·lament i veig el que em sembla, que mai no és gaire, sense molestar ningú. Vaig molt més a poc, com ja us podeu imaginar, però tinc tot el temps del món per anar i tornar de la cuina tota sola, rossegons, sense causar a ningú més llàstima de la que ja faig a tothom que em tracta de pobreta. I pateixo més, no us enganyaré pas, i tinc la sort que jo mateixa no sóc prou bona per veure on les ganyotes que faig mentre em desplaço, però també em quedo molt més tranquil·la. No deure segons quins favors, us ho dic molt sincerament, també em consola una mica. Els últims dies, quan arribo a estar desperta, que són estones molt curtes, que potser no arriben, parlo del nord i els 5 minuts, perquè tampoc no he entès mai com funciona el rellotge gros de la cuina, el meu cap, encara adolorit per la caiguda de l'altre dia a la maleïda escala, no em para de donar voltes. Rumio, més que el que m'afecta ara mateix, les peripècies i els entrebancs seriosos amb què la vida ha posat a prova les meves il·lusions i el meu aguant sense avisar-me mai abans.
La primera cosa que tinc ben ficada dins el magí i que, si pogués, la faria fora amb pentes és la mala sort que vaig tenir de molt petita quan els pares es van desempallegar de mi abandonant-me en un erm de mala mort als afores del poble, ple d'esbarzers i de bosses d'escombraries que hi llançava la gent porca del poble i que queda, tirant en línia recta, a uns 200 metres de la placeta semicircular que s'obre graciosament davant la dotzena de cases adossades on m'acabarien trobant. Era tan petita, que no recordo ni la cara ni la veu dels pares que no van voler-me, ni tampoc el fred criminal que feia aquell dia, perquè érem al pic d'un hivern molt cru, ni tampoc l'estona que devia passar-me perduda, miolant de por i d'angúnia, mentre voltava d'una banda cap a l'altra, sense cap nord. Sembla que miolar, però, em va sortir ben a compte, segons m'ha recordat sempre la família generosa que va tenir la molèstia de recollir-me uns 15 anys enrere, i que encara em cuida i em mima amb l'estima del primer dia. Tots ells m'han destacat sempre aquest detall auditiu de la meva desventura, que miolava i miolava i miolava, tal com em recorda sovint el fill de la casa, que és qui finalment, un capvespre de febrer avançat, va sentir-me des de dins de la seva cambra mentre feia els deures de l'escola i va sortir de seguida a la placeta on havia anat a parar ben desorientada i afamada. Va fer-me unes quantes moixaines que van mitigar molt la meva desesperació. Em va agafar coll, se'm va endur cap a dintre i després de parlar-ne, la boca petita i les paraules atropellades amb els seus pares, que al començament es miraven astorats, com si no els fes gaire gràcia l'ampliació sobtada de la família, finalment em vaig convertir en el nou i peculiar estadant de la casa. Aquell vespre vaig menjar i beure amb molt de gust i vaig acabar estirada ben plana dins el llit del meu salvador, que no va parar d'acariciar-me el caparró fins que no em vaig ben adormir. No s'acaba aquí aquesta història, no s'acaba aquí. Haurem de saber com acaba demà, però sí que hem descobert que qui parlava al principi, suposo que ja heu arribat a la conclusió, no era una persona. No estic fent cap spoiler, estic perquè ella parla de miolar i qui miola, doncs ja sabeu qui és, no? Si no, no dic res més, no sigui que demà encara hi hagi algú que no se n'hagi adonat i que acabi reflexionant amb la segona part d'aquesta història d'Antoni Pladevall, aquesta nit passarà la guilla. Doncs vinga, acabo de repassar el radar del Meteocat, perquè estàvem advertits que tot això que pot passar demà podia començar de matinada, i ara mateix està tot tranquil, o sigui que ens anem a dormir amb l'esperança que continuï tranquil el major temps possible. I ja sabeu, les comarques que, i les persones que viuen a aquestes comarques que heu rebut un és alert per demà al matí, especialment, i que no hi ha escoles, i que no hi ha metges que no siguin urgents, i que no hi ha altres... Si hi ha molta gent, empreses que han decidit que els seus treballadors doncs podran fer teletreball per tal d'evitar que la gent es desplaci, ja que Protecció Civil ha demanat molta precaució amb aquestes tempestes que es calcula que poden arribar a primera hora del matí, i per tant en tots aquests llocs s'ha decidit que els nanos es quedin a casa en principi perquè no hi hagi aquest moviment. Però tot això seguiran els nostres companys dels serveis informatius. Vosaltres cuideu-vos molt, aixoplugueu-vos sobretot demà, i a les 12 de la nit, hagi plogut més o menys, una mica més amunt o una mica més avall, tornarem a ser aquí a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. Que descanseu, fins demà, bona nit.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Al llarg d'aquesta nit i matinada arriba un canvi radical de temps. A hores d'ara hi ha tempestes aïllades al Pirineu i també en punts de les comarques de l'interior de Barcelona i de Girona. De moment, però, res excepcional. Això sí, són l'avançada d'aquest canvi que es farà evident a partir de primera hora del matí, segons les previsions. Es preveuen pluges torrencials amb calamarses, sobretot al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i l'Alt i al Baix Penedès. En aquestes comarques el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Per això el govern ha suspès tota activitat educativa i també tota activitat sanitària no urgent. També demana evitar desplaçar